0: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
2: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
1: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
2: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
1: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
3: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.

0: Nada.
1: Vaja, la competència s'acaba, però abans deixeu-nos apuntar aquest altre titular que hem llegit avui. Sí. Els neandertals ja feien temporada de marisc.
2: És que ho estàveu amagant,
1: s'ha publicat un estudi que revela com en planificaven el consum, de marisc.
2: I la meva teoria és que per això van desaparèixer.
1: Per què?
2: Per una ostra en mal estat. O sigui, els neandertals es van buidar per sota, pel cul. Van desaparèixer.
1: Però això quina base científica té, aquesta teoria?
2: A mi me va passar, vaig menjar una ostra en mal estat i al cap d'unes hores se me n'anava la vida pel cul. Era com un volcà, però cap per avall.
1: Fixa't, sempre diuen que els neandertals aquests són molt intel·ligents, són poc intel·ligents perquè l'evolució i tot això. Doncs eren intel·ligents perquè les mariscades, ojo, no es menjaven un tros de ratolí a la brasa, no?
2: No,
1: anaven a...
2: Ja feien mariscades.
1: Una bona mariscadeta, un bon llamàntol, una bona llagosteta... Ens agraden.
2: I vi blanc, però això serà
1: demà. Unes gambetes i una copeta de l'embrusco, també.
2: Farem una cosa, nosaltres marxem.
1: Fresquet, nenes, ara una mariscada i una copeta de l'embrusco.
2: Sentim demà, feu bon dia.
0: La competència.
2: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
1: Hola. I a Gorilla.
0: Un programa basat en fets reals.
3: Malafarida.
0: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Però com que l'hem de tornar a repetir aquest programa ara, per favor? A mi ningú m'havia avisat, no tenim res preparat ara, per favor. Escolta, vine, que l'hem de tornar a fer les dues de la matinada del programa aquest.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: I amb el Joel Fortuny i l'Ernest Ferrer, l'Ester Romaosa, bon que tal estàs? Avui ens acompanya l'extraordinària Quini Martínez Hernández, escriptora i poeta, brava!
2: Bona tarda!
1: La Cira Benoza, brava, que parlarà de Maria Zambrano per petició popular. Ole! Però abans, senyores i senyors, amb tots vostès, Begoña Gómez Urzay, bravo!
2: Vinga!
1: Va!
3: Jo ens recolzo en el que dius, avui el més important que hi ha sobre la taula.
1: Exacte.
3: No és la detenció de Jonathan Andic, no és la imputació de Zapatero, no és la firma dels pressupostos.
1: Ara, res.
3: A part de Maria Zambrano.
1: La vaga dels mestres,
3: la vaga del sector educatiu. I vinc amb una persona que ens ho explicarà tot perfecte, professora en lluita, Eva Abril. Com estàs?
1: Ole, Eva Abril. Vamos, companyera.
4: Bon dia.
3: Ets professora a l'Institut Salvat Papasseit de la Barceloneta,
4: sí.
3: Oi?
4: Un CMC, un centre de màxima complicitat.
3: Ah, amiga.
1: Està molt bé.
4: Explica
3: què és un centre de màxima complicitat.
4: Un centre de màxima complicitat, sobretot vol dir que la gent, la nostra gent, els nois i noies, tenen situacions, en principi, complicades econòmiques.
1: Ah-ha.
4: No vol dir... Clar, això implica moltes més coses. O sigui, uh-huh. Si no tens garantit l'aigua calenta a la teva casa, o no tens garantit un sopar o un dinar, doncs això segurament...
3: O el sostre de casa teva, no?
4: Exactament.
3: Si la casa a la que comences el curs no és la mateixa a la que l'acabaràs, no?
4: Sí, sí, doncs això, clar, al final l'aula està present, clar.
1: Clar,
4: sí, sí.
1: clar. I, és molt, i hi ha moltes persones de les del vostre institut, alumnes, vull dir, que estiguin en aquesta situació, és a dir, no són casos aïllats, diguéssim que deu ser...
4: No, en pla de xoc tenim a moltíssima gent, la majoria. Són
1: tu estàs al Raval, no?
4: Al Barceloneta.
1: Perquè m'estic mirant la sèrie Ravalejar, protagonitzada per Enrique Auqué, Maria...
3: Fernández Soto.
1: Etcètera, que boníssima, també, però és el nostre The Wired. Sí, és el nostre de Wired. Bueno, perdona, digues. Begoña.
3: Sí, no li preguntàvem. La Eva, segurament algú la va poder veure a les notícies ahir perquè va estar en aquest tall tan mediàtic que van fer davant de la Sagrada Família. Ah, perquè,
1: sí,
3: clar, si tu vols
1: bona,
3: fer mal a Barcelona, a part de tallar les carreteres com es fa sempre,
1: clar,
3: també t'has de posar els llocs turístics.
1: Aquesta és molt bona estratègia. Jo no l'havia contemplada.
4: Molt bona.
3: Es van plantar els pupitres davant de la Sagrada Família.
4: Sí. És que jo crec que el que està passant és que la nostra comunitat educativa està fent com una volta de com poder fer aquesta reivindicacions, perquè tothom entengui que estem en una situació molt complicada i que al final estem en un sistema que és assistencial i no és un sistema social, no?
1: Vosaltres ahir vau parar, diguéssim, vau impedir que els turistes entressin a la Sagrada Família.
4: Sí, sí,
1: que aquí sí que és, con la iglesia hemos topado,
4: sí,
1: molt bé.
4: Sí, sí, de fet, va veure turistes una miqueta emprenyats, ahí,
1: sí,
4: com,
1: bueno,
4: senyores, i senyores, però què està dient vostè? Que és com, que fort, les senyores ens salvaran la vida, no?
1: Les senyores defensaven
4: a la comunitat de mestres.
1: I a canvi hi havia tios que deien...
4: Senyores blancs heteros, sisplau, home. Sisplau, una mica d'educació.
3: Educació, que és important.
4: Totalment.
3: Sí, si ens pots resumir breument, què és el que demaneu? Demaneu diners, demaneu pujades de sou, però no només això, no?
4: Mira, per començar, jo crec que és molt important posar el focus que el PIB, el PIB per a educació ha de ser d'un 6%, i porten 15 anys que no s'ha complit. O sigui, és com, tu vols començar amb això. O sigui, 6% que mai a la vida ha arribat. Estem en 4, 4 en 4, 4 en 5, o sigui que hi ha una mancança de recursos evidents.
1: Bueno, aquí apuntaves tu al teu guió, no, Begoña, una dada...
3: Sí, que Catalunya, comparativament a l'Estat, és de les comunitats que pitjor paga els docents. Euskadi és la lidera, i després venen Canàries, la Comunitat Valenciana,
4: sí, sí,
3: que també estan en lluita, Madrid...
4: Sí, sí.
3: I Catalunya està al final de la taula.
4: Amb tot el que suposa Catalunya amb el cost de vida que tenim.
3: Evidentment, el cost de vida, el cost de l'habitatge...
4: Clar, o sigui, jo ara que estic fent vaga i jo que tinc un fill i no tinc parella, o sigui, doncs jo que estic vivint de lloguer, doncs segurament truqui a la meva mare de 82 anys perquè em faci un bizum per arribar a fin de mes.
3: O sigui, a tu el sou de professora de secundària no t'arriba per sobreviure,
4: clar,
3: a Barcelona amb el teu fill.
4: Clar, amb un lloguer de 1.216 euros que jo tinc i que a més tinc la sort de que no em puc mover... No, és que jo, si vull... anar a un altre lloc és que serà pitjor. Doncs jo truco a la meva mare, a la Maria Luisa: Maria Luisa, fes-me un bizun. És una miqueta preocupant, no? I sóc una privilegiada, vull dir que molta gent, per exemple les famílies de la meva escola, molta gent estan vivint una família sencera amb una habitació jugada, no? Perquè no poden. O sigui, i al final, tot el que està passant a tota la societat, on més es veu és a l'escola, no? Clar. Perquè per l'escola passa a tothom. I per l'escola passarà a tothom, no? O sigui que al final hem de tenir en compte que tot el que està passant a tota la societat es veu allà.
1: Per tant, hi ha la qüestió... Anem a reclamacions concretes.
4: Sí, sí,
1: és
4: sí.
1: A dir, hi ha la qüestió econòmica que fa, efectivament...
4: Portem molts d'anys.
1: Portem molt,
4: i hem perdut molta capacitat adquisitiva.
1: Exactament.
3: Veiem que els Mossos sí que s'ha aprovat que se'ls pujarà el sou 3.000 euros a l'any.
1: Ahà.
4: No, i que està molt bé. O sigui, és que jo, el que jo no... no o sigui, jo, el que jo no vull venir aquí a dir... no, els Mossos no. Els Mossos també. O sigui, perfecte, sí, cap problema. O sigui, jo estaré al costat dels Mossos que necessiten que les seves condicions laborals, no, que les apugin el sou perfecte. I a la sanitat, doncs, també. I si la gent no arriba amb el salari mínim interprofessional, per molt que hagi pujat, doncs s'haurà de dir i s'haurà d'anar.
1: Exacte.
3: Però la complicitat que té les aules no només es resol amb aquest augment salarial.
4: No, per suposat que no. O sigui, jo crec que està claríssim que si arribo a fin de mes estaré molt més contenta, però que també és veritat que la situació que tenim...
1: Bueno, i alimentada també, perquè també volem... Clar. Això és una cosa que és sota cavalló i rei, diguéssim. Sí, si tu tens un professor o professora que està hidratat i alimentat, con los lípidos, las proteínas, los
4: hidratos de
1: carbono, totes aquestes coses, i després també que tingui hores de son i tal, després arribarà a l'aula i a la meva tindrà el cap connectat, diguéssim, amb neurones connectades per atendre els que són els vostres fills, diguéssim, i els que són els nostres, diguéssim, futurs contribuents.
4: Sí,
1: que, i la creació de ciutadans, que seria tan important per la democràcia.
4: Clar.
1: Sí, és clar que volem que... Clar que és important, jo no minimitzaria el fet de que s'hauria de pagar... extraordinàriament bé aquest tipus de feines.
4: No, clar, i jo, a més, jo crec que hem de tenir en compte que el mapa social ha canviat moltíssim. O sigui, jo que vaig començar fa 20 anys a donar classe, doncs ara és molt diferent.
1: Clar.
4: O sigui, ara tinc infinitat, o sigui, de problemàtiques diferents, que cada persona és una problemàtica diferent.
1: Anem a parlar d'això, perquè a banda de la qüestió econòmica,
4: sí,
1: és a dir, que la recomanació de pagar millors sous als mestres, però també invertint, diguéssim, el que seria instal·lacions, més professorat, més personal, més atenció, etcètera, etcètera. Hi ha altres. El diner serveix per moltíssimes coses.
4: Exacte.
1: S'hauria d'invertir en educació moltíssim més.
3: Baixar les ràtios.
1: Clar. Anem a parlar de què són les reivindicacions.
4: Mira, per començar, jo crec que principalment el que s'ha de tenir en compte és que quan tu vols fer política has de posar diners.
1: Sí, sí.
4: Tu pots fer una política així de dir farem que l'escola sigui en català, però no posar diners. L'escola en català no serà. O sigui, has de posar diners, no?
1: Sí.
4: I has de posar recursos. I no tenim ni diners ni recursos. Què tenim? Doncs jo què sé, jo ara he tingut una classe que és molt, molt, molt complicada, jo me'ls estimo molt, però he d'anar fent una classe quasi particular a cadascú.
1: Quants nanos tenies? Quantes criatures?
4: Aquesta vegada era molt, molt, molt poca gent, però és tan complicat que en sis alumnes que jo tenia amb aquest grup, perquè és un grup que no ha vingut, bueno, perquè avui era així, de sis alumnes, estava fent la classe per cada un d'ells.
1: Sí, sí.
4: I a més, jo sóc una persona que no... Per exemple, jo no canvio al castellà, ni a l'anglès, ni a qualsevol altre idioma. Sobretot perquè la meva llengua no és el català, perquè jo vaig aprendre català a l'escola oficial d'idiomes fa molt pocs anys, no? I amb això jo no puc fer aquest canvi, perquè si no, no podré continuar en català, no? I tinc aquesta cosa de dir l'escola és en català i he de fer tot en català, no? Però hi ha gent que a vegades no t'està entenent què estàs dient, no?
1: Sí,
4: i és
1: clar.
4: Com... l'has de fer com pots.
1: I no t'entenen perquè, possiblement, siguin persones que s'han incorporat al curs.
4: Clar, a vegades...
3: Matriculació perquè... en calent,
4: exacte,
3: no? Suposo
4: clar,
3: que el teu centre és bastant comú, no? Que arriben alumnes nous durant fins al juny, no?
4: Clar, tu tens aquesta matrícula viva perquè estàs... Doncs, hi ha gent que marxa. Hi ha una altra gent que ha vingut fa un mes. Hi ha una altra gent que no pot venir perquè... L'han fet fora de casa i ara està vivint, jo què sé, a 50 quilòmetres d'aquí. És que la problemàtica és molt, molt diversa. I està claríssim que necessitem molts més recursos humans, no? Perquè, a més, cada vegada la gent... O sigui, al final és com les borses estan quedant buides perquè la gent no vol anar a educació, no? O sigui, dius, és que no... Per alguna qüestió serà, no?
1: Clar, clar.
3: Tornant a la qüestió dels diners, quant t'ha costat a tu fer aquesta vaga que s'està allargant en el temps? Perquè recordem-ho, no? Com qualsevol que fa vaga, això té un sacrifici econòmic.
4: Mira, jo prefereixo no mirar-lo, però... perquè és com, mira, ja arribarà, saps? Però, clar, tu tenen en compte que és... No només és un dia de sou, sinó que també és el meu sexenis, trienis, el complement de destí... molta pasta. Però s'ha de fer.
1: Després hi ha connexió, vull llegir amb els diaris, entre el que serien les associacions de familiars i els mestres, i us estan recolzant, diguéssim, entenen perfectament les associacions de familiars i els familiars, les persones que porten les seves criatures a l'escola pública, entenen perfectament les vostres reivindicacions, no? Això és així. Hi ha connexió.
3: Tu creus que s'està entenent?
4: Sí, jo crec que sí. El que passa és que jo crec que hi ha un joc una miqueta pervers, no?, d'intentar fer com aquesta guerra bruta, no?, que és a veure si separem, no?, que moltes vegades és com...
3: Enfrontem les famílies, no?
4: Sí, jo crec que és una estratègia que no és molt d'esquerres. Crec jo, eh? O sigui, de la mateixa manera que si nosaltres portàvem molt de temps sense mobilitzar-nos i...
1: Dius una estratègia per part del govern actual?
4: Home, per suposat, perquè si nosaltres...
1: Perquè consideraves que era d'esquerres el govern actual.
4: No, jo no.
1: Val.
4: Però ell sí. O sigui, jo parlo del...
3: I tu has detectat que des del govern s'està fent aquesta estratègia de...
4: Home, quan tu... con tot el que costa anar a una mesa amb totes totes els sindicats, no? a una taula de negociació, arribes a aquesta taula i tu el que estàs fent és intentar dividir aquesta taula amb un acord que no és signat per tothom, perquè jo crec que una de les coses que és que pot passar, o sigui, tu, jo crec que hasta el desacord, fins als desacords tu pots pactar el desacord.
1: Tu estaves, perdona, en un dels grans sindicats, no direm el nom, però te n'has sortit precisament perquè aquest sindicat sí que... Quina problemàtica hi ha amb els grans sindicats i l'actual...
4: Mira, saps què passa? Que jo no suporto... No, el que jo no puc suportar són les formes que han fet. Uh-huh. O sigui, si tu tens una cosa... Si tu estàs fent una lluita conjunta i arribes amb un acord signat per només una part molt petita...
3: Anem a explicar que aquest acord va ser signat entre el govern, Comissions Obreres i UGT, que són els dos sindicats majoritària, però dins del sector de l'educació el sindicat majoritari és USTEC i USTEC no va firmar aquest acord.
4: Sí.
3: I d'aquest acord, no, amb aquests dos sindicats, ve una mica totes les lluites actuals.
4: Clar, perquè al final tu comences a dir, mira, o sigui, costa moltíssim perquè la gent està molt... molt immòbil, no? Pensa que, no sé, tenim aquesta cosa com una depressió social, no? Que arribarà l'altra mà dreta, ja no podrem fer res perquè arribarà. Quan comencem a mover tota aquesta maquinària, no?, que és molt difícil de moure, tu fas això, no?
3: Quin acord va ser aquest que no us va agradar? Quin va ser el punt que veu dir, no, això no...
4: Mira, jo penso que no s'ha... Per el meu cas, jo vaig demanar la baixa amb aquest sindicat que considerava meu, ni tan se vol, o sigui, no per la lletra petita, sinó per les formes. O sigui, jo crec que les coses no es fan així.
3: Però això... Pel fet que el firmessin sense comptar amb l'USTEC i sense que hi hagués un acord majoritari.
1: Clar, no? Que no firmessin això a Comissions Obreres i l'UGT sense...
3: I el govern, i és increïble que el govern s'aprovi.
4: I a més a més jo crec que això, el que ha derivat amb molt de patiment amb la gent que està als centres, tant de Comissions com d'UGT, que van allí als centres i estan patint molt. Jo crec que és doncs perquè la gent s'ha cabrejat moltíssim.
3: I que hi ha divisió a dins dels claustres de professors, no?
4: I aquesta gent...
1: Tu trobes que això és una estratègia? És a dir, a més a més, tu que tens experiència política, tu creus que és una estratègia per part del govern d'enfrontar els sindicats, diguéssim, que enfrontar la classe obrera seria
4: absolutament.
1: Una...
4: Absolutament. Clar. És que si no... No, o sigui, vull dir, cap ha dit, mira, això serà una idea brillant, no? Doncs ha sortit molt malament.
1: Què t'anava a dir? I després una altra cosa, hi ha un cert enrocament. Tenim la sensació, els ciutadans, quan llegeixes els diaris o veus les notícies, que per part de la consellera d'Educació, o sigui, no aixeca ni el telèfon, diguéssim.
4: No,
1: és a dir, és una mica, són lenteges si les tomes i si no les dejas. És una mica això, eh?
4: Clar, i a més és que...
1: Això és una vergonya, no?, diria jo.
4: Per mi sí, i sobretot perquè, per exemple, Comissions Obreres ahir va fer una proposta al govern de València, que també estan en vagues i en mobilitzacions,
1: sí,
4: que és molt, molt millor que la nostra. La mateixa Comissió Obreres a València està demanant molt més que el que s'ha signat aquí. Que és com, a veure, no sé, poseu-vos una miqueta d'acord.
1: I després també estarem d'acord que estem en un moment que tu estàs d'acord amb mi, no sé si hi ha algú que no estigui d'acord, per favor que ho digui, eh? Però que actualment estem en un moment històric on les polítiques d'esquerres han de ser absolutament d'esquerres. Diguéssim, no pot ser tebi ni moderat.
4: Clar.
1: O sigui, s'ha de ser d'esquerres de veritat, no?
4: Sí, sí.
1: O sigui, vull dir que s'ha d'anar a màxims.
4: Clar. Bueno, jo...
1: S'ha de ser radical. Ho dic perquè l'educació, estem parlant d'educació, estem parlant de sanitat pública, estem parlant dels bombers, estem parlant de les biblioteques, vull dir, estem parlant de tots aquests tipus de serveis, sí, que no ho farem, no ho farem a mitges, diguéssim.
4: Sí, però que al final és el que jo anava a dir al principi de tot, no? Que si anem cap a un sistema que és assistencial i que no és un sistema social, al final els
1: drets...
4: Què
1: vols dir, això, pues, assistencial?
4: Doncs que els drets es converteixen o en privilegis o en caritat social.
1: Perquè l'educació que tenim actualment és segregacionista, clarament, no? Diguéssim.
4: Totalment, clar. Sí, sí, sí, sí.
1: Hi ha la gent que pot anar a la concertada i es pot permetre el luxe d'anar a la privada.
4: Clar, clar. I a més, això el que fa és que construeix una societat en què tu no ets el que jo sóc, no? És com jo no vaig a aquesta escola perquè jo no sóc com tu.
3: Sí, desigual, sí. Una societat desigual.
4: Totalment desigual. I això que a Madrid, que és que, clar, jo vinc del futur, o sigui, jo...
3: Clar.
4: Jo sóc professora a Madrid.
3: Has estat professora a Madrid.
4: La meva plaça és de Madrid perquè jo sóc madrilenya, o sigui, jo només porto aquí 9 anys, no? Doncs a Madrid això està claríssim, no? O sigui, a Madrid hi ha molt més gent a la concertada que a la pública i això és un constructor social.
1: Es vol encarregar, diguéssim, la cosa pública, és evident, no?
4: Sí, bueno, i que al final és com amb aquesta por de jo no vull que el meu fill o la meva filla
1: acabi
4: ahir, o tingui amics, amigues que siguin.
1: No volem la contaminació.
4: Exacte.
1: Escolta, ho hem de deixar aquí. Nosaltres seguirem molt atents a la lluita dels professors. Tant de bo el govern... jo m'acaba d'arribar ara per part de la... Ho vaig a dir clarament. Jo ara estic fent diners perquè estic treballant a la tele de fa una temporada. I per tant, pago més impostos amb molta felicitat. Amb molta felicitat, eh? Et vaig dir una cosa, n'he pagat sempre, d'impostos, religiosíssimament, però ja m'acaba d'arribar a la hisenda. O sigui, jo, ara vostès, repassin la seva hisenda, el que estem pagant la gent d'impostos, perquè tothom al seu nivell n'està pagant molts, nosaltres volem que els nostres impostos baixin per a l'educació pública, la sanitat pública, els mitjans de comunicació públics, volem, o sigui, volem que això sigui robust, diguéssim. Per tant, facin el favor de posar-se les piles.
3: I si potser no infiltrar Mossos a les assemblees de professors,
1: bueno, això també és un altre tema, que això, per exemple, molt ràpidament, és una cosa que és increïble, no?
4: Clar, però és una forma de fer que no, que torno a dir, no?
1: Ara a Catalunya estem, no? Jo llegeixo notícia que a Catalunya ara hi va haver una reunió que resulta que està demanant el seu pastís a nivell de defensa armamentística, o sigui, s'ha d'invertir en militarització i en indústria armamentística, i per resoldre el tema dels conflictes o dels debats que hi ha a l'entorn de l'escola, s'hi ha de posar Mossos d'Esquadra. Jo diria que ni els militars ni els Mossos d'Esquadra, que també són servidors públics, estan per això. I, de més, tampoc volem aquest tipus de societats, diria jo, eh? Però, vamos, no sé jo exactament si el negoci està aquí, pues apaga i, vamos, no podem anar a la merda, diguéssim. Així t'ho dic de clar. Amb tots vostès, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies, Eva. Moltes gràcies. Eva Abril.
1: Gràcies, Begoña Gómez d'Urzay. I ara la parada Maria Zambrano, que no sigui la solució. Amb tots vostès, Sira Benoz. Abraço. Brava! Parlant de filosofia, que també està a la minada, eh? Que no fos cas que...
3: Sí, no?
1: Que
3: no fos cas que penséssim.
1: Exacte, no fos cas que... Sí. Bueno, a veure, Maria Zambrano, jo recordo que un dia vaig dir, jo sóc un gran aficionat a Maria Zambrano, perquè jo... Ella llegeixo bastant constantment Claros del Bosque, no entenc mai res, però ho vaig llegint de fa molts anys i no ho entenc per la via de la raó, no ho entenc objectivament, no ho entenc, però n'edu.
3: Molt bé.
1: Però
3: n'edu. No s'entén, però s'ha de llegir.
1: Exacte. I llavors ho vaig fent i escolta, m'agrada molt, i dona una sensació física, fins i tot, La Maria Zambrano. Jo t'ho vaig comentar un dia i vaig dir, pues un dia faré Maria Zambrano, que és la filòsofa i pensadora i etcètera, que i mística, fins i tot podríem dir, que tu vas estar a punt de deixar la carrera de filosofia per culpa de Maria Zambrano. Això m'agradaria que ho expliquessis d'entrada.
3: Per què? Absolutament. Llegint el llibre Filosofia i Poesia, que jo crec que és la millor porta d'entrada de Zambrano.
1: És veritat.
3: Però sí, llegir-lo em va fer entrar en crisi i em va fer dubtar de si la filosofia era el meu camp o si el que havia de fer era anar a la literatura. Perquè, clar, ella està sempre nadant entre aquestes dues aigües i d'aquí neix el seu concepte de raó poètica, clar. No? I vaig entrar en crisi total. Després m'hi vaig quedar i estic feliçíssima d'haver-m'hi quedat, no?
5: Quina edat tenies?
3: Tenia 20 anys. Sí, sí.
5: Així mateix. Maria Zambrano. A veure, Maria Zambrano és una de les grans pensadores del segle XX i és molt difícil de classificar per això que deia, no? Perquè no és ni una filòsofa acadèmica ni una escriptora novel·lista de literatura, no? Està allà entremig. Va néixer a Vélez, a Màlaga, el 1904, però va viure bona part de la seva vida a l'exili, a Cuba, a Mèxic...
1: Molt,
5: sí, sí. I, de fet, l'exili per ella és importantíssim perquè... no té només a veure amb el fet que visqués fora del seu país d'origen, sinó que condiciona el seu pensament. Uh-huh. O sigui, el seu pensament té molt a veure amb el donar veu a aquells que estan a fora, no? Aquells que estan desarrelats, els que han perdut, els que estan ferits, no?
1: Avui va molt bé que parlem també amb la Quini Martínez, que és una escriptora que justament, diaspòrica, que precisament jo crec que és molt zambranista, t'he de dir. Perdona, perdona.
4: Sí, un poco.
5: Ja ens explicaràs. Doncs això, i aquí a Espanya va ser gairebé invisible fins que va tornar, llavors li van donar un Cervantes, però bé, és una autora estranya, o sigui, no està massa reconeguda. Va ser alumna d'Ortega i Gasset. Ortega i Gasset la va influir a l'hora de creure que el pensament ha de partir de la vida concreta, però de seguida es va allunyar tant d'Ortega i Gasset com de Zubiri, que també la va influir, com dels filòsofs occidentals, no? Perquè... ella tenia la sensació que la filosofia occidental s'havia tornat massa freda. I llavors, a partir d'aquí, fa un gir i s'interessa pels místics, per exemple, o per la tragèdia grega, o per Nietzsche, perquè ella considera que hi ha parts essencials de la vida humana que la raó moderna no sap acollir, i que la intel·ligència, no? La intel·ligència, que potser l'intent de llegir Clars al bosc a partir de la intel·ligència no funciona...
1: Clar, no funciona
5: perquè,
1: mai.
5: Clar, perquè ella diu que la intel·ligència ho analitza tot, però no sempre és capaç de comprendre l'ésser humà, no? Llavors, jo crec que el concepte central o més interessant de Maria Zambrano és el que deia el de la raó poètica, que no vol dir convertir la filosofia en literatura bonica. Mm-hmm. Val? Què és la raó poètica? A veure, Zambrano diu que els humans, no, tenim dues possibles actituds originàries de l'esperit davant la realitat. Val? O sigui, davant la realitat tenim dues maneres de buscar la veritat. Una manera és la filosofia. Val? I la filosofia, jo crec que és fàcil d'exemplificar.

0: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Del 31 de juliol al 12 d'agost, torna al Festival Terramar CaixaBank de Sitges. Amb l'únic concert dels Earth, Wind & Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra. L'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
2: Ella critica que la filosofia occidental ha buscat una veritat com massa pura, massa neta, massa separada de la vida, no? I que hi ha experiències humanes que no caben dins de les definicions filosòfiques, no? Com el dolor, la mort, la por, l'amor, el somni, la contradicció. Llavors, aquesta raó que vol, com el ser completament transparent i que ho vol dominar tot, ella sosté que acaba sent cruel. Això és bèstia, eh? Sosté que és una raó que acaba sent cruel. I, de fet, no és casual, vull dir, totes les reflexions que hi ha a partir de la Segona Guerra Mundial i de l'Holocaust també tenen a veure amb tot això. Llavors, ella el que fa és proposar...
3: Aquest sentit, què vols dir, que la raó...
2: Bueno, o sigui, l'Holocaust, això ja ho van teoritzar Adorno i Horkheimer, que l'Holocaust no és fruit de la bogeria o la disbauxa, és fruit de l'exageració o del terme últim de la racionalitat. O sigui, és l'epifenomen de la il·lustració i de l'exageració de la raó, no? Zambrano, d'alguna manera, també critica la raó moderna en aquest sentit, i llavors diu que el que hem d'intentar arribar és a la raó poètica, no? Que és una manera de pensar que no expulsi el misteri, no? Un pensament que no necessiti destruir l'experiència viva, perquè considera que hi ha veritats que no apareixen en els conceptes, sinó que trobem en la poesia. Sí? I llavors vol una filosofia que no domini la vida, sinó que sigui capaç d'acompanyar la vida.
3: I després tu parles del dolor, de la pèrdua, del... aquests pesos que tots tenim. I Maria Zambrano no vol, els incorpora. No és que els incorpori exactament, però no els...
2: no els obvia.
3: Esquiva, exacte.
2: Clar, sí, perquè la raó occidental moderna, a tot allò que no li encaixa, ho deixa fora. Perquè tot ha de ser coherent, unitari, sintètic, sí? I d'aquí la poesia o la raó poètica, que ha de permetre encabir tot allò que està fora dels marges, no? I les ferides. Aquí la tomba d'Antígona també ens ajuda molt a rumiar-hi. El mes passat vam parlar d'Antígona perquè s'estrenava la trilogia al TNC. Ara aquest dijous s'estrena el Contra Antígona al Lliure. Bé, doncs Zambrano, que ja deia abans que no només va llegir filosofia, sinó que la tragèdia també li interessava molt, ella va fer una reinterpretació de l'Antígona i va escriure el llibre que es diu La tomba d'Antígona. I allà el que ella fa és que Antígona no mor immediatament, sinó que es queda enterrada viva i des d'allà, des de la cova, fa tota una reflexió. I ella, d'alguna manera, és la veu de la memòria i l'espai de la consciència que dona veu als vençuts, no? Que d'alguna manera podríem dir que Antígona, per Zambrano, en lloc d'escollir la vida normalitzada i la vida dels vencedors, que és casar-se amb Hemon, el fill del rei, no?, i tenir una vida, no sé, de què, de triomfadora, diguéssim, doncs ella no, ella escull quedar-se de la banda del seu germà, el perdedor, i per tant, d'alguna manera, tria la fidelitat als exclosos, als vençuts, no? O sigui, prefereix compartir el destí dels expulsats. I això per què? Doncs perquè Zambrano considera que els derrotats també custodien la veritat. O sigui, que hi ha una veritat en la veu dels derrotats, sí? I que la cultura que només es preocupa pel relat dels vencedors és una cultura al capdavall cruel i que obvia part de la realitat i de la veritat, que és molt important.
3: Això ho parlàvem aquella vegada també, parlant de les persones, per exemple, que pateixen depressió. Ho explicava l'Itziar González d'una forma molt preciosa, que són aquestes persones que, i també ho parlàvem amb l'Oriol Mitjà, que de sobte
2: han baixat,
3: jo no sé exactament on han anat, però han conegut un tipus de situació i un tipus de foscor, és que no sé si és llum o foscor, possiblement sigui foscor, i si són capaços de sobreviure, doncs tenen una informació que ens

0: que ens és molt necessària.
1: Sí.
0: No va dir útil, però no útil. Necessària. No?
1: Necessària, sí. Sí, són capaços de transmetre'ns dimensions de l'experiència humana. Clar. Que des de l'espai de la normalitat, des de l'ortodoxia, no veiem ni vivim, no? O sigui, els bojos al capdavall són això, no? Llavors hem de reivindicar que llegim a Zambrano, perquè és això, és molt interessant com ella no intenta eliminar el conflicte ni el dolor de l'existència, no? O sigui, ella diu que hi ha coses que són irreconciliables i que des de la raó clàssica no hi podem tenir accés, com la mort, la pèrdua, l'exili, la culpa, i tot això mereix ser mirat, no? I que la filosofia hauria de servir no per dominar la realitat, sinó per aprendre a sostenir-la sense destruir-ne el misteri. No? I llavors és a partir d'aquí, doncs, que ella introdueix termes com la pietat, no? La pietat,
0: el tema de la pietat és molt important en Maria Zambrano,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí, sí. Sí, perquè per ella la pietat és allò que ens permet deixar existir allò que és diferent, allò que està ferit, no? I per tant donar veu a això, el que acaba de passar una depressió, doncs la pietat li dona veu i el que ha passat per aquell trànsit tan dolorós, doncs, ens il·lumina també a la resta, no? Per això molts dels seus personatges són exilats, són derrotats, són figures enterrades vives com Antígona, no? Perquè el que deia, o sigui, ella considera que una civilització es torna perillosa quan només escoltem els vencedors, no? Llavors, al capdavall va defensar la idea d'una intel·ligència que sigui capaç de no ser cruel. Aquesta és la idea. Com podem elaborar, construir una raó i una intel·ligència que no sigui cruel amb aquells que pateixen?
0: I tu deies que la gran pregunta de Zambrano és com reconciliar-se amb allò que és tràgic, no? Que seria una mica...
1: Sí, exacte, sí, sí, ser capaços de de no obviar-ho, o sigui, de no deixar-nos moure per aquesta filosofia que és una eina o una arma al servei del desig de dominació del món, sí? En lloc d'estar moguts per aquest desig de dominació, d'entendre-ho tot de manera diàfana i tenir-ho tancat amb un llacet, en lloc d'això és acceptar que hi ha coses insondables, incommensurables, no? Impossibles d'entendre en la vida, i que hem de respectar aquest misteri. Per això no és casual que sigui tan difícil llegir-la.
0: Clar, clar. Clar. Clar.
1: És difícil llegir-la per això, perquè ella intenta donar veu a coses que de manera des de la raó, diguéssim,
2: des de la raó,
1: és molt difícil accedir-hi.
3: I per quin títol dius que hem de començar?
1: Jo diria,
3: no l'he llegit tampoc.
1: Doncs jo diria que Filosofia i poesia és un bon text per començar. Claros del Bosque no és fàcil, però també La tomba d'Antígona, potser. Filosofia i poesia i La tomba d'Antígona, diria. I ja tanco, eh? O sigui, jo crec que és interessant quan llegeixes Zambrano, que d'alguna manera tens la sensació que és com una mena de cosina mediterrània de Simone Weil, no? I ara que hem reivindicat tant a Simone Weil, doncs jo diria Rosalia i tots els nous místics, doncs, que llegeixin a Zambrano.
0: Després Zambrano també té tota aquesta vessant política, allò de el hombre y lo divino, personas y democracia, és a dir, la reflexió sobre la ciutat
1: també és important per ella.
2: La política, no, suposo?
1: Sí, totalment.
0: I l'educació. I el que és ser ciutadà i l'educació, que és un dels seus grans temes també, també és fonamental. Jo trobo que molts governants, ara falta nivell, a vegades diem, no?, és que als governants els hi falta nivell filosòfic, diguéssim.
1: Home, totalment.
0: Sí, sí. Menys passar el rosari i més llegir Maria Zambrano, t'he de dir sincerament. I una cosa, també és veritat que quan repasses la vida de Maria Zambrano i de la seva generació, que està molt en contacte amb la generació posterior i amb l'anterior, és a dir, amb la generació Ortega i Gasset i amb la que vindrà després, doncs t'esparveres del que hagués pogut ser la península Ibèrica
1: si
0: no haguessin marxat, aquest exili terrible, no? Diguéssim, el projecte de la República, que interessantíssim era, i com
2: que es va trencar, no?
0: I que es va trencar a hòsties, diguéssim, i com el feixisme, i perdoni que insisteixi en aquest assumpte, que m'estic fent pesadíssim, però és que jo he d'insistir-hi, doncs veient la vida de Maria Zambrano, només seguint l'exili de Maria Zambrano, etcètera, etcètera, com s'estronca un projecte de país i de món, d'un món, com s'estronca un món que hagués estat increïble, no? I que hem hagut de 40 anys de dictadura, més tota la transició, més ara que estiguem com ara hem d'estar, acaben els ous al terra.
1: Sí, sí, si persones com Maria Zambrano no haguessin hagut de marxar a l'exili, la reflexió i la protesta que necessitem fer avui en termes d'educació ja no seria necessària, no? Perquè persones com ella que haguessin assessorat els polítics del moment...
0: Com feien, no, clar. Perquè a més en aquella època hi havia connexió entre el que serien els intel·lectuals, els poetes i els artistes amb el polític i el governant.
1: Clar, que és el que s'hauria de donar.
0: És que quedaves malament, si eres un polític tanoca i cateto, quedaves malament, diguéssim, davant dels teus i davant de la població. Bueno, Maria Zambrano, doncs, escolta, endavant.
4: Has posat profunda, eh?
0: Home, estic genial, Maria Zambrano.
4: Es nota que toca.
0: Després, no deixarem l'assumpte del viatge, ni de l'exili, ni de la diàspora, perquè parlarem d'un llibre que jo trobo que és interessantíssim, que és el de la Quiri Martínez, Massa Vociferante, La massa vociferant, també en català i en castellà. Jo crec que és una mica... parlarem una mica del mateix, i és d'un altre punt de vista, però del mateix camí. Moltíssimes gràcies, Ara, a felicitat, i tornem ara.
5: Vostè primer, ara, amb Marc Giró.
6: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: A veure, Esther, per favor, digues això que és tan important, perquè ha canviat de noms...
4: Seguritas
0: Direct, eh?
4: Ara es diu Very Sure. Canvia el nom, sure, però no el que són. Els primers a protegir.
0: Ha transitat.
4: Seguritas Direct, exacte. Ara és Very Sure.
0: Very Sure.
4: La teva companyia de sempre, més forta que mai.
0: Very Sure, molt bé. I escolti una cosa, nosaltres hem de tirar endavant una sèrie de famílies avui a les 23 hores, després de l'intermedio, a la Sexta, cara al show, a Marc Giró, que resulta que sóc jo, i m'acostan a Castillo. Yolanda Ramos, no te la vols perdre, i l'actuació de Lara Durán i Natàlia Lacunza. Et vaig a dir una cosa. Ah, para la música, ho vaig a dir clarament. Aquí hi ha dues opcions. Vostès veuen la Sexta i em veuen a mi i van a dormir divinament amb aquestes senyores que han estat increïbles i m'acostan a Castillo, que són meravelloses, que cadascú va explicar lo seu, o pots mirar altres cadenes, m'entens, que et vull dir-te, i escoltar a fatxes i a terraplanistes. Aquest és el... O sigui, vostè, tu has d'escoltar... Vull dir-te, que a veure si ens entenem. Ho dic perquè tu te'n pots anar a dormir. És que com quien fatxa se acuesta...
4: Fatxa se levanta.
0: Fatxa meado se levanta. O sigui, dir-te, tu sabràs el tipus de món que vols. Cara al xou, després de l'intermedi o la Sexta, el de l'intermedi.
4: No, i la Cira té una altra proposta.
0: Home,
4: per avui a les 8 al Texas.
0: Que és, digues tu... Sí. Home, el monòleg de la Carlota Gura al Texas.
1: Al Texas, a l'Espai Texas, avui a les 8, i després fem col·loqui postfunció.
0: És el monòleg guarro de la Carlota Gura.
1: El monòleg guarro de la Carlota.
0: Home, per favor, que no t'ho pots perdre, perquè això és una cosa increïble. I després, a quina hora, a les 8?
1: A les 8, a l'Espai Texas.
0: I després col·loqui.
1: Sí, després col·loqui ella i jo, guarríssim.
4: Jo també faig bolo avui, eh?
0: Però a veure, què?
4: Jo faig, dins del marc del 50 aniversari del Grec, fem un crossover de podcast, Amiga de Te Cuenta i les Ciberlocutori.
0: No!
4: Està tot sold out, però bueno, podeu
0: genial.
4: Intentar.
0: Clar. Bueno, amb tots vostès, Quini Martínez Hernández, brava.
7: Y estamos.
0: Bueno, a veure, Quini, tu has escrit un llibre amb Janda, no ho dic bé?
7: Hande.
0: Bueno, Hande. Crec que està difícil, que de tant ens estimem, que es diu La massa vociferant, està en català, i també en castellà La massa vociferante.
7: Sí, les meves meravelloses editores, Diana i Aisata, que m'han acompanyat en aquest viatge.
0: Molt bé.
7: Que és molt interessant, i ha sortit el llibre ayer a llibreries, i avui estem aquí, empezant aquesta gira que me té una mica nerviosa.
0: Per què estàs nerviosa?
7: Perquè la meva editora, Diana, m'ha demanat que parli el català.
0: Ja t'entenc. I què?
7: I amb la traducció del creol, que és la meva llengua, la llengua materna, al castellà després, i després traduir-me al català, i ja ho he dit, que si no em sento còmoda o que m'estic fent entendre, pues no m'escolto, i quan no m'escolto puc dir qualsevol burrada.
0: Però burrades també les diuen en creol i en castellà, eh? Tu, en el teu cas concret...
7: If I say so in a creole, nobody no understand, però si les digo en castellà, no sé.
0: Una cosa, però digues això.
7: Contesta'm
0: en criol.
7: Where I'm in a criol, but people don't understand why they say why you want me if it's in a criol.
0: Perquè el criol, quin tipus de llengua és? Tu ets de la identitat raizal,
7: sí,
0: no?
7: Sí, angloparlante. Somos una excolònia britànica. Al noroeste de Colòmbia, tenemos una pequeña errata en el libro, al noroeste de Colòmbia, 750 kilómetros al noroeste de Colòmbia, al lado de Nicaragua, queda nuestro archipiélago.
0: Això és Carib, no?
7: El Caribe, sí, és Carib.
0: És Carib. I llavors, el criol és... ¿Quin tipo de lengua?
7: Es nuestra lengua de defensa que quedó heredada. Los ingleses llegaron con su inglés, los africanos llegaron en barco con su lengua y los misquitos estaban allí ya, entonces tuvimos que generar una cuestión.
0: Y el criollo es una lengua que tú has parlat amb la teva mare, la tuvimos materna.
7: Sí, la llengua materna meva, ho parlo des de que he nascut, o sea, jo...
0: I el castellà quan apareix?
7: Al cole.
0: Clar, perquè després hi ha també l'imperi britànic, l'imperi espanyol...
7: No, després ha passat la illa a Espanya i després ha passat la illa a Espanya i després a la Gran Colòmbia. Doncs així tenim una combinació de llengües que és una cosa loca, no? A la casa, criola amb el meu pare, castellà amb la meva mare, al col·le castellà amb les meves profes, també el creol. Surt al carrer i parlo amb els meus amics al creol.
0: Doncs arribes aquí a Barcelona i català.
7: I tinc que parlar català. Doncs estic en una confusió molt gran, no sé ni què parlar.
0: Aquesta confusió de la que parles és una mica, perquè tu dius al llibre que ets un híbrid, sí, al cap i a la fi acabes se sent un ésser híbrid. Tu em sembla que has tingut exactament quantes migracions? Quatre.
7: Quatre migracions.
0: Has migrat quatre vegades i sempre per necessitat.
7: Sí.
0: Al cap i a la fi aquesta és... acaba configurant la teva identitat, no?
7: Claro, las meves múltiples identidades, porque no tengo una sola identidad. Soy una mujer negra, caribe, latinoamericana, raizal, porque mi identidad es raizal.
0: ¿Qué es la identidad raizal?
7: La identidad raizal es una identidad propia de un territorio que tiene una lengua propia, unas costumbres propias dentro de Colombia. Entonces, en Colombia están los raizales, la gente del Caribe, el Pacífico, los indígenas, tenemos una mezcla de culturas que es muy, muy amplia. Entonces, nosotras no solamente estamos atravesadas por la negritud, sino por muchas otras cosas. Ochi Curiel habla, que la menciona en el libro, que ahora está muy manido el concepto de la interseccionalidad, y también estoy teniendo conflicto con eso, pero a mí me interseccionan muchas cosas cuando yo llego aquí. Yo soy negra, soy migrante, fui una migrante en situación irregular, no hablaba la lengua catalana.
0: Perdona, tu en situació irregular, molt irregular, perquè vas passar exactament 52 dies a un centre d'internament d'estrangers, un CIE,
7: sí,
0: a Zapadores, València, sí. 188 dies al ras vas,
7: sí,
0: viure.
7: Sí. Sí, en un contenedor de basura en Lleida.
0: Tu vas viure dintre
7: sí,
0: la...
7: Sí, sí, aconseguí una motosierra i me hice una casa. Parlo molt poc d'aquesta experiència, ho he parlat ara al llibre i és molt important perquè m'ha costat molt parlar d'això, perquè la meva mare no sabia res d'això. I quan m'han entrevistat al Salto per l'altre llibre, el Salero d'Entrepierna, s'ha enterat i s'ha posat malament i le...
0: Clar, perquè moltes vegades les persones migrants oculteu, diguéssim, la dificultat.
7: No, no podem dir-li, no, jo no puc dir a la meva mare tot per lo que jo he atravessat perquè se moriria més ràpid.
0: Escolta una cosa, però vaja, en qualsevol cas, diguéssim, efectivament, tot no són viatges fàcils, no?
7: No.
0: I sempre per necessitat. Tu reivindiques dues coses que m'interessen a mi moltíssim del llibre, són los saberes ancestrales. I ara parlant de Maria Zambrano, jo crec que això, moltes vegades, els europeus i la blanquitud arriba, com Maria Zambrano, al segle XX, a un tipus d'aproximació a la veritat i a la vida, però que vosaltres, des del Carib o des dels teus paratges, ja hi havíeu arribat i ens porteu en esto muchísima calle. Que són això que en dius tu, los saberes ancestrales. A què ens referim amb això?
7: Mira, el hombre blanco vive en una condición de espiritualidad, vive buscando, buscando, buscando una condición que esté cómoda y que le haga tener conciencia consigo mismo. Nosotros nacimos con esa conciencia. Como no tenemos riqueza material, nos conectamos con el entorno y con esa sensación que nos produce ver una mariposa y no querer saber que la mariposa es quinicurus, nasicurus, del cusicurus, salida del cusicurus. No, hay un lenguaje, hay una cosmovisión impresa dentro de esa mariposa que llega y te habla y te conecta con algo y es real, y algo que no se puede ver si solamente se tiene una condición espiritual. Lo que le pasa al señorilla, el señorilla va a misa, reza, se latiga y cuando sale se le olvida que se ha latigado ahí adentro, ¿sabes? Entonces, es una condición de vida que te acompaña totalmente, que es consciente, y que tú sin esa condición, que no es una condición, sino una forma de vida, algo que te habita, no puedes vivir. O sea, no es algo que te pongas, no es una careta, la espiritualidad tiene que ser un ejercicio constante.
0: D'aquí la importància del mar, per exemple, al llibre.
7: El mar.
0: En el teu cas, a més, tu que ets una illenca.
7: Sí, el mar, Yemayá, Mamihuata, el mar. Yo cuando tengo mucha pesadez, yo voy y hablo con ella y le digo, quítame. La portada de este libro está dedicada al mar, porque yo soy hija de Oshun, en la cosmogonía Yoruba, el rojo es Oshun, Oshun es la reina, la diosa de las aguas dulces, del amor, del enamoramiento. El Egua es el abridor de caminos, es el padre, el que abre camino, el que está al inicio de la puerta y al cierre de la puerta. Sin él no se abren ni se cierran caminos. Y en catalá es azul porque está dedicado, ha salido así, naturalmente, para que vea cómo es la espiritualidad y cómo conecta, cómo hay sinergia, y es Yemayá, que es la madre de la sal, la madre de los mares, que trae con sus espumas, te habla, y bueno, y estos elementos que están en la portada hacen parte de mi altar en casa. Entonces,
0: aquestes divinitats, o aquestes divinitats de quina cultura formen part, o de quina religió?
7: De la santería, de la religió yoruba, sí, de esa corriente que se ha ido expandiendo y que mucha gente ahora aquí en Occidente quiere hacer parte de una religión que ni siquiera entiende. Entonces, eso es una cuestión muy común. Yo vivo y respiro mi espiritualidad. Para mí no es algo, yo todo lo conecto, los símbolos los entiendo, los comprendo, los traduzco y me los aplico.
0: Tu reivindiques també el llibre, que és un dels grans temes del llibre, l'escriptura i la literatura migrant, diguéssim, que efectivament no està assumida pel cànon.
7: Yo no hablo de la literatura migrante como un subgénero del dolor ni de la necesidad. Yo hablo de la literatura migrante y tampoco como un tema, es epistemología. La literatura hecha por cuerpos como yo, migrantes y racializadas, viene a reconfigurar su propia voz y de su propia enunciación un lugar de estar que no se entiende desde otro lugar. Y que constantemente las grandes plataformas editoriales nos buscan para que nosotras hablemos. Venía en una patera, me cogió un tiburón, me arrancó un dedo, pero aún así he sobrevivido, he montado una empresa, ahora tengo una asociación y vuelvo a África a traer niños.
0: He rescatado la perfecta, etcétera.
7: Sí, entonces tienes que hablar el perfecto catalán, si eres el catalán asimilado, o sea, todas esas cosas pasan. Pero cuando tú hablas desde un lugar de
0: enunciación... Que els migrants us demana que escriviu el vostre testimoni en literatura, i és una persona que ve de molt avall, que passa un periple, diguéssim, tràgic per arribar a pasteres, lleons a un bosc, com una gincama, diguéssim, llavors arribes al país
7: como
0: que sigui.
7: Como dice Desiree, la pornografía del dolor, estamos alejándonos de la pornografía del dolor. Y yo...
0: Tu reivindiques una altra literatura, y la literatura claro, migrant.
7: Y la massa vociferante es una cuestión coral. Yo salgo en un programa de televisión con Marc Giró, vengo a la radio con Marc Giró, entonces yo no escribo nunca sola. Yo todo lo que gano, todo lo que yo me entra a mi cuenta bancaria, todo lo que mi ejercicio político constantemente es compartir, porque yo no me entiendo de otra manera. Yo no soy la escritora. Mis amigas me ven como si yo fuera una dona mole especial. No, yo no soy especial. Yo no soy una experiencia aislada. Yo soy porque hago parte de ellas. Y cada vez que yo salgo en la radio, ellas se alegran porque yo salgo en la radio, porque alguien te escucha y te dice, mira, escúltate que esta noia está parlando molt bé, aquest llibre. Está molt interesante. Vamos a trucarla para que venga, ¿no? Entonces yo voy allí, saco un capital. Me ofrecen un recital y voy con mis tamboreras. Voy a la tele y salgo y dice, no, Kini, ven y dicta una conferencia. Eso sirve para medio pagar un sueldo de una de las compañeras, para que la feria del libro migrante que dirijo pueda hacerse. Entonces, yo no soy una excepción a la regla, siendo una excepción a la regla, porque nosotras dentro sabemos todo lo que somos capaces. Por eso la gente tiene que leer Massa Vociferante, y me voy a vender. Tiene que leer Massa Vociferante porque tiene que ver, escuchar otra forma de narrar el mundo que no es ajena y que es la de la vecina de su puerta al lado, a la que ni siquiera conoce. Yo vivo en un edificio en el que la vecina me pregunta, ¿para dónde vas? Para el programa de Marc Giró. ¿Ah, sí? ¿Y tú conoces a Marc Giró? Sí, sí, es que trae trabajo con él. ¿Ah, sí? ¿En dónde? ¿Me lo puedes mostrar? Entonces, esta gente blanca siempre está como Santo Tomás frente a lo que nosotras logramos en el mundo. Tienen que meter el dedo y si es con sal a la herida, mucho mejor. Entonces, que se jodan. Aquí estamos escribiendo.
0: ¿Qué estamos escribiendo? La masa vociferante, Kini Martínez Hernández, la masa posicionada en catalán y en castellà a Hande Editorial.
7: Espera, antes de irme.
0: No, hoy me tengo que ir a publicidad. El capitalismo
7: ya
0: ha pasado por encima. El imperio británico, el imperio español, los colombianos y ahora el capitalismo en forma de publicidad.
5: Ya verás. Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
6: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
5: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
6: Tots els podcasts de RAC1.
5: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
6: Noves funcionalitats premium.
5: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
6: Fàcil, intuïtiva i renovada.
5: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
0: Escolta una cosa, la Kini presenta amb la Desiree Belloveda el dia 22 a la llibreria Albiri a les 6 de la tarda el llibre
7: Massa Libri.
0: Massa Modiferante, però això ho recordarem divendres vinent també, que és divendres. Molt bé, gràcies a totes i visca Catalunya.
7: I a la literal, el dissabte.
0: mira tu quina bilgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, o a la discoteca.
5: Vostè primer, amb Marc Giró.
8: Justament avui, Míriam, la premsa publica els resultats econòmics de Mango després de la mort d'Isaac Andic i la conclusió és que l'empresa no se n'ha ressentit gens.
9: No, just al contrari, Mango ha aconseguit un benefici rècord de 242 milions d'euros en el primer exercici complet després de la mort del seu fundador, però aquesta bonança econòmica no sempre ha estat així i un dels sotracs, curiosament, va coincidir amb el lideratge de Jonathan Andic, del fill d'Andic, detingut avui.
8: Marc Serra, bona tarda.
10: Bona tarda. Molt sovint, grans i petits empresaris, això no hi ha distinció, decideixen cedir el seu negoci als fills amb l'esperança que aquests el mantinguin i, si pot ser, doncs l'expandeixin. I aquest també va ser el cas de l'Isaac Andic, que va decidir cedir l'empresa al seu fill Jonathan. I la pregunta és si va ser una bona decisió o es va convertir en un motiu més de tensió dins de la família. Ara en parlarem amb l'Àlex Govern, que és delegat de l'ABC a Barcelona, periodista expert en economia i política que ha seguit des de fa molt de temps aquesta empresa. Àlex, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
10: Gràcies per atendre'ns. M'agradaria que ens ajudessis a fer una miqueta de memòria i entendre la trajectòria del Jonathan Andic dins de l'empresa. I per això et preguntaria en quin moment Isaac Andic, el fundador de Mango, li cedeix el control a l'empresa del seu fill. És a dir, allà què estava passant?
11: Bé, no hi ha una data concreta. Sí, formalment, diguéssim que Jonathan Andic que pren el control de Mango entre l'any 2014 i el 2018, quan és nomenat president adjunt, encara que sí que ja feia anys per entendre'ns que el seu pare, diguéssim, estava preparant com la successió, no?, per dir-ho així. Ell assumeix bastantes responsabilitats a l'empresa. Primer, diguéssim, es fa responsable de la línia d'home, Mango Man, però també té responsabilitats en àrees de comunicació, en el disseny de botigues. Bé, diguéssim que durant uns quants anys el seu pare, diguéssim, té clar que el seu fill és el que ha de pilotar l'empresa i li comença a cedir el poder.
10: Ara tornava a comentar, és a dir, en aquest moment que ens estàs explicant, un moment d'èxit on el Jonathan en dir que havia tirat endavant tota aquesta línia que va funcionar molt bé, el pla era que això s'ho quedés ell.
11: Sí, sí, sí, així és, sí, sí. És curiós perquè, diguéssim, Isaac Andic comença, diguéssim, a cedir poder en un moment que ell té uns 60 anys, 61 anys, és a dir, està en plenitud de facultats. No és habitual, no?, que aquests grans homes d'empresa, diguéssim, acceptin fer un pas al costat o un pas enrere, dit així. Però ell entén que s'ha de fer de manera progressiva i ho comença a fer. Diguéssim que, bueno, en aquell moment ell considera que el seu fill ja està més o menys rodat, malgrat que en aquell moment, l'any 2014, ell té 33 anys, diguéssim, una edat, bueno, el podríem considerar és molt jove, no?, per assumir tanta responsabilitat, sí. però així es fa, i ell pren el poder i les coses, com ja avançàveu, no van massa bé.
10: Exacte. Entenc que pren el control total, no? És a dir, que el pare li entrega les claus i...
11: Bé, sí, s'hauria de fer un matís. No, és a dir, formalment sí, però el pare, diguéssim, és una retirada progressiva, aquesta almenys és la seva intenció, però sempre té un ull posat, Isaac Andic continua sent president de la companyia, no executiu en aquell moment, però sí que continua sent, bueno, tutelant, no tutelant, però sí tenint un ull posat en l'empresa, no?
10: Molt bé, doncs li cedeix l'empresa o part de l'empresa d'aquest control al Jonathan, com li van les coses? O sigui, què se li encarrega i com li van les coses?
11: Bé, bàsicament se li encarrega que cedeixi amb l'expansió de la companyia. És una companyia, sabeu, es crea a Barcelona l'any 84, després d'uns inicis bé, molt modestos, per dir-ho així, comença a créixer, comença a expandir-se, expansió internacional, i se li encarrega que prossegueixi amb aquesta expansió internacional. El que passa és que, per circumstàncies, per errors estratègics, s'ha escrit bastant sobre el tema, les coses no funcionen i, de fet, l'any 2016 és el primer en què Mango declara pèrdues i encadena 3 anys seguits de pèrdues, 2016, 2017 i 2018. Això per què succeeix? Bé, l'empresa ho explicarà a posteriori. Decideixen apostar, diguéssim, per un model, per entendre'ns, més semblant al que seria H&M, és a dir, més volum a un preu més baix, I això acaba desdibuixant una mica el perfil de la marca, dic així, no de la companyia, sinó de la marca, no? Diguéssim que això ho ha explicat recentment l'actual, diguéssim, líder de la companyia, diguéssim que el client tradicional, o la clienta tradicional, bàsicament femenina, no es reconeix amb la nova línia i tampoc aconsegueixen atreure un públic jove amb menys poder adquisitiu, que és el que havia de donar aquest volum que no s'aconsegueix.
10: Per tant, aquests anys del 2016 al 2018 seria una taca, diguem-ne, econòmica a l'expedient de Mango.
11: Sí, correcte, sí, es trenca la progressió, diguéssim, fins en aquell moment no, ascendent, molt ràpida, però tampoc exageradament ràpida, però molt, molt consolidada, una empresa que funcionava molt bé, en aquell moment, doncs, comença, diguéssim, a... Això a vegades passa, vull dir que són empreses que perden, diguéssim, no, el perfil, la gent ja no s'hi reconeix i diguéssim que la gent deixa d'entrar a les botigues, punt. I això és el que va passar, no?
10: Aquí arriba aquí arriba un dels moments claus de la història, perquè és clar, si les coses no van bé, aquesta dinàmica és batalla de Socarrel, i entenc que el mateix que batalla de Socarrel, això va ser el seu pare.
11: Sí, és correcte. Ell, diguem, una mica, hi ha certa llegenda de que ell, el Isaac Andy, en el seu moment era un gran aficionat a la vela, tenia un, sembla que es deia que era un dels velers més grans del món, un supervaler, com, no? I ja estava fent la volta al món i diguéssim que va... la llegenda diu que va haver de tornar, no? Va haver d'agafar un avió ràpidament per tornar-se a posar al davant de la companyia. No sabem si va ser tan així, diguéssim, des de l'altra punta del món, abandona el baler, agafa un avió i torna, diguéssim que podia ser en una qüestió més progressiva, però sí, és així, és, ella ha de tornar. Ell fa un moviment que en aquest moment, ara s'ha vist que en aquell moment era clau, va ser clau, que va ser el 2015, no? El fitxatge de Toni Ruiz, no? Que
10: ara en parlarem. Moment,
11: entra, sí, sí. Ara en parlarem, no? I sí, diguéssim que l'estratègia és... es fa un gir, també coincideix en aquell moment, surt a l'antic director general, que era Enric Cassi, un home amb una gran trajectòria, perdó, i el que es fa és intentar donar la volta a la companyia, això és el que es fa.
10: Clar, però entenc que clar, quan el president, el fundador, fa això, o sigui, el fill queda totalment retratat, és a dir, queda exposat davant de tot el mercat, sí. I també de tot de l'empresa, perquè l'assenyala com el culpable, no?
11: Sí, és correcte, sí, sí. De fet...
8: Disculpa, Àlex, sí, és que ens demana pas el Benet Íñigo des dels jutjats, sí. Perquè hi ha una última hora al voltant de Jonathan Antic. Benet, endavant.
12: Doncs mira, Toni, ens comuniquen des del TSJ oficialment que la fiança de Jonathan Antic ja està consignada, ja està pagada i, per tant... evitarà passar la nit a la Garjola. Ha tardat, des que li han comunicat que li imposaven una fiança d'un milió d'euros, ha tardat tot just 20 minuts, potser, en consignar-la, en fer-ho oficial i presentar els papers al jutjat. Per tant, d'un moment a l'altre, Jonathan Andic, recordem, detingut aquest matí per l'homicidi, per presumpte homicidi del seu pare, ara fa un any i mig, doncs sortirà del jutjat, podrà anar cap a casa seva. Això sí, li retiren el passaport i cada setmana haurà de presentar-se al jutjat, doncs, per assegurar que no fuig del país mentre es continua investigant el cas.
8: Doncs quan tinguis més detalls del veure quin és el... que se li imputa i què més s'ha esbrinat, perquè ens deies que el secret de sumari s'ha aixecat, no?
12: Exacte. Ara el que ens falta saber, un cop hem sabut que la jutgessa li deia presó provisional en fiança i que ha pagat la fiança, ens falta saber veure la resolució, veure l'auto on justifiqui els motius pels quals ha pres aquesta mesura i d'on esperem treure algun detall més de la investigació.
8: Molt bé, doncs, Benet, com sempre, gràcies. Qualsevol cosa ja ho saps, com demanes pas com ara. I, home, el que sí que he trobat ridícula des del primer moment és la fiança, perquè, clar, ho hem comentat a la redacció, 1 milió d'euros per nosaltres és inabastable.
13: Sí, inabastable.
8: Però per Jonathan Dick, amb el patrimoni que té, pues, mira, per això l'ha pagat en mitja hora. Vull dir, és com si ara ens demanen, pues, no sé... 50 euros.
10: Em va perfecte per preguntar-li a l'Àlex que, recordem...
8: Disculpa, Àlex, però...
10: Amb qui estem repassant...
11: No, i ara faltaria l'actualitat.
10: Amb qui estem repassant tot el que és el periple de Jonathan Dick a l'empresa, l'empresa de tota aquesta investigació a nivell de públic no se n'ha ressentit. És a dir, la gent ha continuat comprant i amb rècord de venda.
11: Sí. De fet, després d'aquests 3 anys, diguéssim, de pèrdues, l'empresa torna un altre cop a números negres i ara està precisament en un bon moment, no? Sí, 3.800 milions de facturació, que és creixent tant facturació com benefici, 242 milions a doble dígit, o sigui, per sobre del 10%, amb un nivell d'endeutament molt raonable dins els estàndards d'aquestes grans companyies, sense necessitat de buscar aventures estranyes com sortir de borsa, una cosa que està descartada, sense necessitat tampoc de comprar, de fer adquisicions, que a vegades aquestes grans operacions corporatives en el seu moment es va especular amb la possibilitat de que compressin Pronòvies i obrissin una nova línia de negoci, cosa que està totalment descartada, més que res perquè l'empresa considera que té prou capacitat amb recursos propis i amb línies de negoci que està obrint. Per exemple, ara ha obert recentment la línia d'adolescents, ha obert també la línia de llar, és a dir, veu capacitat encara de crear. Té mercat per créixer a Europa, a Orient Mitjà, Estats Units... És a dir, és una empresa que ara funciona, sí.
10: Després d'aquest sotrac que havíem explicat d'aquests anys amb Jonathan Andic, que queda substituït perquè retorna la figura del seu pare, arriba l'empresa Toni Ruiz, que és una persona de la màxima confiança d'Isaac Andic, que fins i tot s'acaba convertint en accionista, i m'agradaria destacar una frase teva d'un article que deies: la idea d'Isaac Andic era d'una successió ordenada, cosa que no passava per donar més poder als seus descendents, sinó tot el contrari. És a dir, això li va passar pel cap a Isaac Andic després d'haver vist què va fer el Jonathan durant aquests anys?
11: Sí, bàsicament. Quan ell ha de tornar, diguéssim que no, es refà el rumb de la companyia, i ell també, diguéssim, ja dissenya, no?, un futur de com ha de ser el Mango del futur, en el que decideix, amb bon criteri, crec jo, com altres empreses familiars decideix que la gestió i la propietat han d'anar per camins diferents, no? I això passa, entre altres, per com un fet significatiu, que és donar a Toni Ruiz tot el poder a l'empresa, no? El 2015 el fa director financer, el 2018, que és el moment clau, el fa director general, i el 2020 ja el fa conseller delegat, diguéssim, donant-li màxims poders. I un fet, diguéssim, molt important i molt simbòlic, important perquè estem parlant de quantitats econòmiques importants, li dona el 5% de la companyia. Diguéssim, això és una empresa familiar, 100%, propietat fins aquell moment d'Isaac Andic, no?, a través d'una societat patrimonial que es diu Puntanà, que hereden els seus fills, i decideix donar-li el 5% a Toni Ruiz, diguéssim que el senyala, no?, li diu: tu ets la persona, no? No sols et dono el càrrec, sinó també et dono propietat, no? Et poso, no al mateix nivell percentual de propietat que els fills, però sí que li fa aquest reconeixement, no? I d'alguna manera queda assenyalat, no?
10: Totalment, o sigui, queda claríssim que no tenia la confiança del seu fill. Àlex, un plaer que ens hagis explicat totes aquestes interioritats. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
11: Gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
10: Àlex Gubern, que és delegat de l'ABC a Barcelona i, com heu pogut sentir, un gran coneixedor del que hi ha dins de Mango.
8: Doncs com dèiem, Jonathan Andic, que ara ja ha pagat la fiança, per tant, la fiança que li ha durat aquesta petició d'un milió d'euros ni pràcticament mitja hora, això es demostra qui és ric i qui no.
10: 242 milions de benefici.
8: No sé quins són els beneficis d'ell, però certament els ha pagat com aquell que es compra un paquet de Kleenex. Fem una pausa, un minut, i anem a Madrid perquè l'altre nom del dia és José Luis Rodríguez Zapatero.
5: Versió RAC 1.
10: És una secció que comença i s'acaba.
13: Com totes.
10: No, però s'acaba ara ja.
13: No, per què?
10: No, para. No, perquè a veure... El primer tema del guió...
13: Tinc safareig, corpó.
10: No, però el primer tema del guió és la travessa.
13: A veure, és que...
10: Però la travessa no l'hem vista.
13: La travessa VIP.
8: Sí, la travessa VIP no s'ha estrenat.
14: A veure... Ah, no s'ha fet encara.
8: No, si no, no s'ha gravat. No, a veure, aquest és el problema, aquest és el dilema que tenim.
15: Poso, no, poso un antecedents als oients. Poso un antecedents als oients. Recordem que aquesta temporada TV3 ha decidit que la travessa sigui travessa VIP, amb tota una sèrie de famosos que van, han estat a les Illes durant unes setmanes gravant la travessa VIP. Sí. Dissabte van tornar. Ja han acabat.
14: Ah, ja han acabat.
15: I ja m'ho han explicat tot.
8: Doncs el que...
15: M'han explicat tot, fins al punt de si qui guanya, etcètera, aquí, etcètera.
8: No,
15: les...
8: no.
16: És que pobre, aquest... Pobre, tu que diguis alguna cosa, eh?
8: Aquest és el debat que estem tenint.
16: No, però, home, escolta, no, a veure...
8: Per una banda, hi ha uns...
14: Si guanya, m'ho hem millor d'igual.
8: No, això no podem dir-ho.
16: No es pot dir, això, senyor Marcelí.
8: Però el Rocco està fent servir el seu dret a la informació, perquè ell vol dir algunes coses de la travessa. El que passa que jo em temo que això pot influir en
16: podem... Però per què no deixem que la gent se sorprengui o vagi veient com va la cosa?
15: És el que hem de decidir. Podem fer una mica de xup-xup? Primer posa'm la sintonia de Safareig. La Safareig, que és el que toca.
17: Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
8: És aquesta música, no sé per què la poseu, perquè és impossible controlar la teva llengua.
15: A veure, els famosos són, per un costat, són per grups, són parelles. Sí. Raquel Sanz i Miquel Núñez.
8: Sí.
15: Jessica Goicoechea.
8: Per mi, Raquel Sanz i Miquel Núñez, jo veig una parella molt potent.
16: Ella és molt esportista, el Miqui.
8: I
16: no
8: el Miqui el veig
16: molt
8: col·laboratiu, doncs, també.
14: Però si s'ofega, si cada vegada...
8: No. Doncs què?
14: Si cada vegada que surt a l'escenari d'Eufòria... Doncs
8: Rocco, no, va.
15: No,
8: què?
15: No, puc deixar de...
8: Rocco!
15: No, és que tindrem un problema.
8: Rocco!
16: És que, Marc, li estàs preguntant què?
8: No, ella ha dit tons.
16: Clar, li estàs donant pas.
8: Res.
15: La cosa,
8: doncs res.
15: La cosa ha acabat...
8: No, res. Una altra parella.
15: La cosa ha acabat...
8: Res, Rocco! Oh.
15: Jessica Goicoechea i Natàlia García Timofeva.
14: No sé qui són.
15: La Goicoechea, m'han explicat, complicadeta.
14: De tracte difícil.
15: Bueno, és que, a veure, a mi el que em diuen és que...
8: És que aquest concurs el fem jo i la Marta i no ens parlem en la vida, eh? No, ho tinc claríssim. Com un matrimoni barallat.
16: Jo sóc molt competitiva,
15: M'han explicat que les proves han sigut duríssimes, és a dir, no han fet una cosa especial perquè són famosos i que les proves siguin light, sinó que realment han sigut proves molt complicades i que realment tots s'han intentat... Han intentat donar el màxim. Sí que és veritat que ha hagut mals rotllos, perquè ha hagut mals rotllos, que jo... Això també...
8: És la tensió del concurs.
15: Això ens agrada, clar. Això ens agrada.
8: Però ens agrada i a banda...
15: Ja m'estan enviant...
16: Home, això és el que dona vidilla, també, clar.
15: I la cosa és que dels guanyadors... Només puc donar una pista.
8: No, donis cap pista.
16: No, perdona.
8: Les altres parelles les has dit?
15: Neus Rossell i el Jair Domínguez.
8: També els veig competitius i muntanyistes.
15: Sí, perquè a més tenen molta experiència.
8: I excursionistes també veig una bona parella.
15: Sheila i Cristian Casas.
8: No sé qui
15: són. Recordem que, home, són els actors.
16: Els germans.
8: Ah, els actors.
16: Germans, sí.
15: Tenim un costat els Tellets, el grup...
8: Els Tallets.
15: La Nerea Sanfe i la Carolina Ferre.
16: Sí?
15: La Nerea Sanfe i la Carolina Ferre són amigues. La Nerea és la de l'APM.
8: Sí, i la Carolina, la presentadora. Les veig dos dones amb possibilitats.
15: Víctor Sada i Laia Palau són jugadors de bàsquet i de la selecció espanyola.
8: Home, si
15: espanyola.
8: Són esportistes.
15: Sí.
16: La Carlota Bruna
15: i el Gador Montaner.
14: No sé qui són.
15: Una és la influenciadora, divulgadora ambiental, i el Gador és científica marina i conservacionista. Són gent que li agrada la natura.
8: Bueno, aquests també poden tenir possibilitats.
15: La parella que menys us penseu
16: és la que guanyarà.
15: Ja està, només dic això. Però atenció, alerta, TV3.
14: El passo d'inicials.
16: No.
15: Van enviar a la Juliana Canet a veure la travessa i ja van fer signar 50.000 papers, però com jo no he signat res...
8: Mira que l'altre.
15: Com jo no he signat res...
8: Ella la van convidar al rodatge...
15: Sí, a la part final, no la cosa ja podia saber més o menys què estava passant per allà, però jo, en canvi, no he signat res. Però, evidentment, no utilitzaré aquesta
16: pensant
15: informació.
16: Pensant en els espectadors, sobretot.
15: Clar, jo penso en els espectadors, però que sapigueu TV3...
14: Digues inicials.
16: Escolti, és pesat,
8: Inicials.
16: M'està posant nerviosa.
8: Però pot ser que hi hagi...
15: Això ho veurem a la tardor, Però... Tardor 2026 a la plataforma.
8: Però han passat coses, no?
15: Home, tu diràs si han passat coses.
8: Grosses?
15: ha hagut tensions, han hagut... ho tinc aquí.
14: Mira, jo només et dic una cosa. El Miquel Núñez... El Miqui.
16: Miqui.
14: Sí. Sí. Quan corre per l'escenari de l'Eufòria, s'ofega. Jo no sé què haurà fet aquí.
15: Doncs no, home, que és esportista.
14: Perquè
15: és esportista. Home, perquè fa allò que fa la trompeta aquella, sí, fa la botxina.
14: Sí,
15: la botxina aquella, sí, sí. M'han dit que el tàndem Miqui Núñez i Raquel Sanz ha estat molt bé, però de tots els concursants...
14: De tots.
15: Hi ha una persona que ho ha passat molt malament.
14: Ai!
16: Ai, pobra.
15: A nivell físic.
14: Ai, ai, ai.
16: T'ha fet mal.
14: Ha pres mal, ha pres
15: ja
14: mal.
15: Està.
14: Ja, no, doncs, no, ja està, ja està. Està, ja està,
16: bé,
14: ja
16: bé, està bé, està bé.
15: Però us agrada...
16: Ho has fet bé, ho has
15: fet
16: bé.
15: Moment, però us dic una cosa. Si aquesta persona ha pres mal a nivell físic i surt per TV3... Es veurà abans de l'emissió del programa.
13: I què et diu que sigui de TV3?
16: Tu què saps?
15: Ho sé.
14: Però clar,
15: com que alguns són, alguns són de TV3...
14: Hi ha esportistes...
15: Bueno, però, i si és el Miqui Núñez?
13: El Miqui Núñez, en principi...
16: Però és que ja
14: ha acabat Eufòria.
15: Ja t'avanço que la...
14: Eufòria ha acabat.
15: Bueno, però agafa el Zenit.
13: El Zenit no torna.
15: Ah, quin disgust.
16: Ja es veurà.
15: Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. Però aquí deixem la travessa. És que jo crec que hauríem d'anar més ràpids. Gravar-ho i estrenar-ho.
14: Exacte.
15: Perquè hem d'esperar tant de
13: temps. Perquè finalment això se filtra.
15: I jo no diré res, però...
14: Ho diu el Rocco com si fos un problema. Si tu ets el primer i diu... Bueno, clar, això es filtra.
15: Però sí, clar, però jo el que estic fent és una mica de xup-xup de cara a l'estrena. És a dir, la gent ja té ganes de veure. A veure, qui és la parella que ha hagut mal rotllo, qui és la persona que té algun problema...
14: Per què hem de trigar tant a posar-ho a la taula?
15: Doncs jo què sé. Això és la...
13: Que llavors és un èxit.
15: La Cristina Villar, que és la responsable de la plataforma.
13: Ho posin abans,
15: el Cristian Trapat, que és el de programació, no la Clara Cabeza, són tota aquesta gent que són els que decideixen les coses.
13: Bueno, Rocco, un altre tema, avui tots són polèmiques. A través de les xarxes he vist moltes crítiques, que això és una cosa que s'ha d'explicar bé. Segurament alguns dels que ens escolteu, que sou pares, sabeu de què parlem, d'un espai que es diu Fantàstics, si no m'equivoco, Fantàstics, sí. Dedicat al món del Club Super 3, amb els personatges del Club Super 3.
15: És una història que vam explicar en el seu moment, que estava a la Sagrada Família, el que era antigament un pàrquing, que havia a la Sagrada Família, tot allò ho han rehabilitat, i...
13: És un espai enorme.
15: Sí, i això ho feia una empresa externa a TV3, que se n'encarrega de gestionar tot aquest espai del Club del Super 3.
13: Llavors, he vist diverses crítiques a través de les xarxes dient, home... És una cosa del Super 3. Abans el Super 3 feien coses gratuïtes allà dalt a Montjuïc.
16: Les festes aquelles, sí, les festes del Super 3.
13: I ara,
16: eren mítiques.
13: Algunes persones deien, ara hem d'anar a un espai...
16: S'ha privatitzat, no?
13: ...privat per veure coses del Super 3. Perquè, Marta, això s'ha estat remenant i...
16: Sí, s'ha de pagar un preu, per l'entrada en aquest espai, que són 2.000 metres quadrats, amb experiència interactiva...
13: Amb personatge, amb el món Super 3.
16: Amb personatges del món Super 3.
13: El Titó. El tio no.
15: El tio també.
14: Quin tio?
15: El tio també.
13: El tio
15: per Nadal, sí.
13: Segurament tio, serà.
16: Bé, doncs, cal comprar entrada. L'entrada general per les persones que tenen entre 15 i 64 anys, ara li de la seva tarifa. Entre 15 i 64 són 17 euros.
15: 17 euros?
16: Els menors de 14 anys, que no són súpers, els menors, són 11 euros.
15: Oh!
16: Els menors de 14 anys, tarifa Super 3... 9 euros.
15: Oh,
14: caríssim.
16: Nens entre 0 i 1 any, gratuït.
13: Només faltaria.
14: Home,
15: no s'han
16: entès. I els senyors de la seva edat...
14: Sí.
13: Més de 200 anys?
14: Sí.
16: 14 euros.
15: Per tant, si va una família... Wow, amb la jubilació que té, no arriba.
13: Si va una família amb dos criatures i un avi... Si un pare, mare, o dos pares, dos mares, el que sigui...
16: Suma tu.
13: Ah,
16: dius. Els dos pares són 17 i 17.
14: Sí.
16: Els dos, els nens súpers o sense súpers?
13: Són súpers, perquè són superfans.
16: Súpers, doncs, 9 i 9, i un avi, també.
13: Sí, un avi que està a casa i també vol anar-hi.
16: 7, 17, 14, 4, 18, 9, 27... 27 i 9, 38, me'n porto un, dos, tres, 40... Perdona.
13: No, ja ho ha fet
16: 38, un, dos, tres, i 3... 68 euros.
15: Això és un matí,
13: Bueno, Rocco, què pots explicar d'aquest tema que hi ha gent que se li ha posat malament?
15: He parlat amb el senyor Trescat perquè ja m'imaginava jo que tindria aquesta pregunta avui, aquesta tarda.
13: Sí.
15: Ell m'ha dit, home, hi ha coses que fem gratuïtament. Tenim dos dies allà a la muntanya de Montjuïc, fem Trescat en viu, on personatges del món de lo que és el món Super 3 i seran allà amb els nens. És com una mena de festa.
13: Això és el que vindrà ara.
15: Que és el que vindrà el 30 i el 31, que es farà que el dissabte i diumenge.
13: Amb el concert d'Eufòria.
15: Exacte. Coincideix amb el concert d'Eufòria, coincideix també amb el Foraster, que farà al Palau Sant Jordi també un especial, i tot el que envolta el món del Super 3 i serà en aquella esplanada enorme que hi ha allà. Home, nosaltres... Ells diuen, nosaltres tenim un espai al centre de Barcelona que nosaltres hem de pagar, perquè allò val diners, i s'ha de gestionar, i ho gestiona una empresa. No tenim el pressupost, encara que molts pensin que la Corpo té un pressupost infinit, que això ho puguem donar com a gratuït. S'ha de pagar, per s'ha de cobrir uns costos de tot allò d'allà. Llum, personal, tot això. No tenim un espai a Barcelona que sigui nostre per dir, obrim això i és nostre, gratuït, i que la gent
13: tant
15: digui...
13: Tant de bo hi fos.
15: I a TV3 no ens hi cap, i jo crec, i diuen, nosaltres creiem que el més raonable és fer-ho al centre de Barcelona, on la gent té més capacitat d'arribar-hi pel tema del transport, etc. Aquest és el motiu, és a dir...
13: Per tant, la resposta, que és una col·laboració publico-privada,
15: sí, però
13: que s'ha de pagar.
15: S'ha de pagar.

0: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
1: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
2: No, per l'àudio que tenim nosaltres, és evident que el mal humor d'ell és aquest.
3: Jo estava al passadís i vaig entrar directament a l'estudi de Cadena 100 i vaig posar la música tot drap perquè vaig dir, ui, quin ambient hi ha en aquesta
2: casa. I escolta, i aquestes, això no és possible, no? Que ho tingui algú gravat, això que estàvem comentant. Per l'època no es podia enregistrar de cap manera. Malgrat que un...
4: Vols dir que algú tingui
2: que algú tingués les cintes prohibides de...
3: Només aquest home va entregar una còpia, deia que no tenia cap, no havien fet còpia, i intervi no havia fet cap còpia d'aquelles...
2: Sempre hi ha un calaix, exacte.
5: Sí, vés a saber.
2: Creu-t'ho, perquè sempre hi ha un calaix. No,
3: home, jo crec que
2: ja hauria sortit.
3: Jo crec que hagués sortit ja, perquè ella ja està morta.
2: Vull dir,
3: ja
2: interviu ja no hi és.
3: I ja no hi és. Si el té algú, doncs...
2: Que ens ho faci arribar.
3: Que ho faci arribar. Anem a First Dates, perquè fa dies que no passo per el local.
2: Molt enfadat estic en First Dates.
3: Sí, perquè l'han desfusat.
2: No, perquè ara va abans que les Tentaciones, la Isla de las Tentaciones, que comença a les 11, la Isla de las Tentaciones.
3: Aquesta temporada estic patint.
2: No puc veure, ja, no puc veure.
3: Però has vist com ha baixat el dia?
2: Sí, bueno, sí. És que el càsting no...
3: És molt dolent.
2: Molt dolent.
3: Però si tu vas dir fa no res que era un dels millors càstings...
2: Però em vaig equivocar. Perquè al principi va començar molt bé, però ara la cosa està...
4: És a dir, criteris...
2: No, és que és massa tard, no puc veure. No es puc informar d'aquest programa.
3: Però ho pots recuperar després, que tu tens tot aquest sistema a casa.
2: Programa cultural. És un experiment sociològic.
3: Doncs, escolta'm, a First Dates la gent va molt calenta. I a més a més...
2: Bueno, no només a First Dates, eh?
3: A l'Isla també, no?
2: Sí, a tot arreu. Aquí a la RAC1 també.
3: Bueno, escolta'm, que em van explicar... Calla, el que sé. Posa'm la sintonia una altra vegada.
2: Tornem-hi una altra vegada.
5: Vinga.
2: De la llengua.
4: Ja ens n'hem salvat d'una.
6: Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
2: A veure quin és l'embolic d'ara. A veure.
4: La gran cita.
3: Sí. Bé. Per la gent que ha vist La gran cita, recordem que és un producte...
5: Hi ha gent molt enganxada, eh?
2: Sí, recordem... ho he llegit, eh?
3: Que la gent no es faci il·lusions. No anirà lineal. Només es podrà veure a la plataforma.
2: I no es podrà veure per la tele?
3: No.
2: Ni un dilluns tonto d'agost?
3: A veure...
2: Imagina't, perfecte,
3: imagina't que el Mundial està arrasant i que TV3 està en moments complicats. A la millor la treuen del calaix perquè diuen...
5: Funciona bé, no?
3: Bueno, ells, les informacions que donen ells és que ha passat ja del milió. Però, el tema. Per la gent que ha vist La gran cita, és un programa en la que ja en el primer episodi, la IA diu si tu ets compatible, no ets compatible, llavors tu et quedes allà, en aquella casa...
5: Hi ha tota gent soltera, no?, que,
3: sí,
5: que va a conèixer una parella.
3: Efectivament. La primera nit es van assignar una sèrie d'habitacions i una sèrie de llits allà, en aquella casa. En aquella casa... Els llits que estaven assignats no es van complir ni un. Allò es va muntar una festa...
4: Home, no, això no pot ser.
3: És una festa...
4: La gent és molt sèria.
3: No, bueno, sèria, la gent és jove...
4: La gent és molt formal.
2: Però el que m'estàs volent dir és que les parelles que s'havien format es van desmanegar als llits.
3: Però
5: la primera nit hi havia assignat parelles perquè anessin juntes a les habitacions.
3: La parella que realment va aguantar i van ser més o menys fidels, va ser la parella gay que un era volia la relació oberta i l'altre la volia tancada. I ho estaven, en aquest cas,
2: negociant. I mentre negociant. Discutien...
3: Aquells dos... Perfecte.
4: Dos homes.
3: Aquells homes, perfecte.
5: Sí, senyor Marcelí, per favor.
3: Ara, la resta, allò, va ser un descontrol. És a dir, un dormia en un llit que no tocava, l'habitació...
2: Com unes colònies, no?
3: Només unes colònies.
2: S'ha de posar càmeres a les habitacions i als passadissos i que rebentarà el càsting per la segona edició.
3: Clar,
2: això està clar.
3: Aquest és el tema.
2: Per tant,

0: èxit total.
1: I després la intel·ligència artificial no en té ni idea, també, no?
2: Bueno.
1: Seria la conclusió, perquè la intel·ligència artificial representa que aparella una gent i després la gent va parlar.
0: Però si poses un grup de gent jove...
2: Sí, però allà... Pues, no, passa
1: el que digui passa. El que digui la màquina.
3: La intel·ligència artificial controlava tota una sèrie d'aspectes, que era si en un futur això podria tenir funcionar, ja, etcètera, ja, etcètera. Però el de qui te pillo, qui te mato,
1: sí,
3: allò la IA ja no entra.
0: I tots solters, vull dir que no és...
2: Clar, solters,
0: joves, amb ganes.
2: Vés-hi la propera, Marta, vés-hi la propera edició.
1: Disculpa, jo no estic soltera, eh?
3: No, però bueno,
1: per provar-ho,
3: per provar-ho.
1: Jo ja tinc el meu marit i ja...
0: Ja tens prou.
1: No.
2: Però vaig estar amb el teu marit aquest cap de setmana passat.
1: Sí.
2: I el vaig veure molt bé.
1: I tant, que està bé el meu marit, està fantàstic.
0: No, que no estaven junts.
4: Què vols dir?
1: Clar que no, que estiguem casats no significa que fem tot junts.
2: Vull dir que ell era un lloc i el seu marit estava en un altre. I el vaig veure com alliberat, saps? Dir, mira, aquest cap de setmana estic jo
0: sol, saps?
2: El teu marit
0: el vaig veure jo, si se ho vaig trobar.
1: Ets més burro.
2: I em va dir, estic en un dels millors moments.
1: No és veritat.
2: Em va dir exactament això, eh?
1: Ja em va dir.
2: En aquell moment.
1: Ja em va dir. M'ha vingut al Marc a dir-me com si jo estigués alliberadíssim. No?
2: Sí, sí.
1: Però escolta, hem de fer plans per separar. Totes les parelles ho fan, això.
2: Doncs mira...
1: Vaja, és saludable fer-ho.
2: Jo feia temps que no el
1: plans
2: veia.
1: Plans per separar.
2: I el vaig
1: I
2: veure
1: junts.
2: Amb una il·lusió als ulls. Sí, sí, sí, sí. Vidriós, pràcticament. Sí, sí, perquè sí, que això no s'acabi...
3: Perquè, Marta, entenc que els fills ja són grans i ja fan la seva vida. És a dir, cuinen les seves coses.
1: I tant.
3: No s'ha de posar l'Albert a cuinar tot el menjar.
2: No, molt bé.
3: Bé, doncs mira, parlant de parelles i de parelles o de possibles parelles, el First Dates, home, la gent ja amb una certa edat, perquè van de totes les edats,
2: sí,
3: escolta'm, també calents, no, lo següent, i ho verbalitzen en directe.
5: Me está quedando la boca seca, se me baja la humedad de abajo.
6: Mare, eso es un mar. Bueno, esa cosa tiene picantillo, eso me gusta.
5: Tú quieres salir nadando de aquí, madre mía. No, toda, por Dios.
6: ¿Sí?
5: Oh, no me hagas esas cosas. No. Que una está con mucha hambre. Oh.
3: Petonets, petonets.
2: Pot ser que la gent més gran cada vegada estigui més calent?
1: Jo sí, crec que sí, eh?
2: Pot
1: sí
2: ser? Amb,
1: sí, crec que
2: amb els documents
1: passant
2: que vas posant?
3: Sí, sí.
2: Vull dir, la gent jove, però no sé si ho donem per fet, però la gent més gran de First Dates,
3: jo,
2: els veig escalfadíssim.
1: Sí, sí.
3: La taula del costat.
2: Hi haurà un infart i hi haurà un disgust.
3: La taula del costat encara estava més calenta.
1: A veure.
7: ¿Cuál es el... Tu talento. Abajo. Te acabo de entender. No hace falta que digas más.
8: Bueno, pero la almeja la como hasta que las penas se tiemblan.
7: Me toca responder a mí, ¿no? Yo a ti te entendí perfectamente. Pues a lo mejor un poco el mismo.
8: Me parece que yo no me voy a comer... Super Seven, ni él me va a comer a mí la zamburiña ni la cococha.
2: Però almenys la metàfora...
3: La no l'havia sentit mai.
2: La metàfora marina, com a mínim, està ben buscada.
3: Però
2: Rojo, gràcies.
3: Apa, fins demà.
2: Adéu. De seguida, el temps afegit.
9: Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
10: Escolta, navega, descarrega, informa.
9: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs, en aquest dimarts 19 de maig del 2026, el dia en què entrevistarem Aitana Bonmatí, a 4 dies només de la gran final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olympique de Lió. Xerrarem una estona amb la migcampista blaugrana, guanyadora de 3 pilotes d'or. Aquest matí hem estat a l'estadi Johan Cruyff, després de l'entrenament del Barça femení, per parlar una estona amb la futbolista de Ribas, d'aquesta final, que viurem dissabte en directe a RAC1 des de les 6 de la tarda a Oslo, de com hi arriba ella físicament, després d'una lesió important que ha tingut aquesta temporada, del rival de l'Olympique de Lió, del seu entrenador, Jonathan Giraldez, ex del Barça, que tan bé coneix a les futbolistes blaugrana, i també hem comentat el futur de la secció del Barça femení amb l'Aitana, de la sortida de jugadores importants com Alexia Putellas, entre d'altres, i també ens ha acabat explicant que Aitana participarà aquest estiu al Mundial de Futbol Masculí. Ara descobrim en quin paper i de quina manera Aitana formarà part del Mundial de Futbol Masculí a Estats Units, a Mèxic i al Canadà, que es disputarà d'aquí a menys d'un mes, a partir de l'11 de juny. Hem de sentir també, més enllà de l'entrevista amb Aitana, Pere Romeu, l'entrenador del Barça, jugadores del Barça. Hem de sentir Jonathan Giraldez, l'entrenador català de l'Olympique de Lió, jugadores del conjunt francès, perquè és que avui hi ha hagut Media Day, dia d'atenció als mitjans, tant a Barcelona com a Lió, a 4 dies vista d'aquesta finalíssima. Un dimarts també, ara anem a Maitana, un dimarts també en què han operat Fermín del 5è metatarsià del peu dret. L'operació ha anat bé, com es diu habitualment en els comunicats mèdics, ha estat un èxit l'operació. No s'especifica temps de baixa oficial, però com ja us dèiem ahir, es perd segur el Mundial, perquè Fermín en té com a mínim per 2 mesos per recuperar-se bé de la lesió, si no són gairebé 3, i avui, 19 de maig, queda justament 2 mesos per la final del Mundial, que és el 19 de juliol. És a dir, que és impossible que Fermín pugui participar en aquest Mundial de Futbol. N'ha parlat Pedri, el seu company al Barça, en un acte aquesta tarda, ha dit això de Fermín.
2: Es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos, porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces, tiene esas lesiones que no te dejan jugar cuando tú quieres y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperació.
1: Doncs això és el que diu Pedri, el seu company d'equip, explicant una mica el que ja us transmetíem ahir, que el jugador ha quedat realment tocat perquè veia que amb la temporada que havia fet, amb el tram final de Lliga i de Champions que estava fent amb el Barça, doncs aquest Mundial podia haver estat important per ell, i més tenint en compte el que explicava el Damià López ahir, les baixes de Nico Williams o el moment físic en què estan Nico Williams i d'altres futbolistes que podrien ocupar la posició en què hauria jugat Fermín aquest Mundial. Malauradament, ara s'ha de centrar ja en la recuperació. I en clau Barça, la Marta Ramon ha explicat aquest migdia aquí a RAC1 que el club podrà inscriure fitxatges amb normalitat aquest estiu. La sortida de Lewandowski, confirmada ja fa uns dies, ha estat l'impuls definitiu que necessitava el Barça per deixar d'estar excedit i tornar a la regla del 1-1. Era una notícia que ja fa dies que us anem explicant. Doncs la Marta entén més detalls d'aquest retorn del Barça a la normalitat, segons el fair play de la Lliga, i per tant a la possibilitat de fitxar amb cert marge aquest estiu i de poder inscriure sense tants problemes com a les últimes temporades. Més tard trucarem la Marta Ramon perquè ens expliqui exactament en quin punt es troba el Barça i aquesta magnífica notícia en clau econòmica. I a aquesta hora tenim en joc alguns partits de la Premier League, de la penúltima jornada que estaven pendents del cap de setmana. I compte, perquè acaba d'acabar el partit del City, de Pep Guardiola i Damià López. Hola, bona nit.
3: Bona nit, Aleix.
1: Li ha regalat la Lliga a l'Arsenal,
3: Sí, ha perdut el Manchester City, un trist City, la posada en escena i les cares d'alguns integrants com Donnarumma i també Pep Guardiola. Doncs el City només li valia la victòria contra el Bournemouth d'Iraola i no ha passat de l'empat. 1-1, el Bournemouth que ha començat guanyant, ha començat marcant l'1-0 a la primera part, gol de Krupi, ha mantingut el resultat tota l'estona. Barcelona, tot i el domini territorial del Manchester City, que ha empatat en temps de descompte, gol de Haaland, minut 95. Això ha fet creure que en una última acció el City encara podia donar-li la volta, però no ha estat possible, i aquest empat doncs ja deixa el Manchester City sense opcions matemàtiques en l'última jornada. L'Arsenal campió, els Gunners recuperen un títol que no guanyaven des de 2004, en plena època Thierry Henry, Bergkamp, Arsène Wenger, etc. És tot un esdeveniment, tota una notícia que potser, vaja, des de la nostra òptica queda una miqueta enfosquida per tot el que implica la deuda Pep Guardiola, que veurem si confirma les pròximes hores o no, però clar, torna a guanyar l'Arsenal, un gran d'Anglaterra, 22 anys després, i ara pendents del que pugui dir o no dir Pep Guardiola, perquè segurament, més enllà de no haver guanyat aquest títol, li faran preguntes sobre el seu futur. El Chelsea està guanyant 1-0 al Tottenham. Falta mitja hora perquè s'acabi el partit. És l'altre partit que tenim en joc.
1: El Chelsea que s'aferraria a les opcions de seguir aspirant a plaça europea, i el Tottenham, que avui amb un empat se salvava, haurà de seguir lluitant. En l'última jornada, Tottenham o West Ham, un dels dos acabarà baixant a la Championship. Felicitats a l'Arsenal, que guanya el títol, com deia el Damià López, més de dues dècades després. Per tant, l'última jornada ja no hi haurà res en joc en aquest Crystal Palace Arsenal i en el Manchester City Aston Villa aquest diumenge. És a dir, que Arteta podrà fer, si vol, un equip de suplents aquest cap de setmana i centrar-se ja directament en la final de la Champions, que té d'aquí a 10 dies, el dia 30 de maig, contra el Paris Saint-Germain. Així estan les coses a la Premier. Malauradament, el City no podrà lluitar en l'última jornada per aquesta competició, i es tanca aquí la temporada i possiblement també l'etapa de Pep Guardiola al capdavant dels Citizens. Parlant d'Anglaterra, compta amb aquesta notícia, i és que el Southampton ha estat expulsat del play-off final per pujar a la Premier. El Southampton s'havia classificat per jugar la final contra el Hull City, contra el Hull, aquest diumenge a Wembley. Es jugava a partit únic, qui guanyava pujava a la Premier League anglesa, però el Southampton va espiar el Middlesbrough a les semifinals d'aquest playoff. El Southampton va guanyar el partit, però el Middlesbrough va denunciar que el Southampton l'havia espiat en els seus entrenaments, i després d'haver-hi una investigació de la Federació Anglesa, han donat la raó al Middlesbrough i han expulsat el Southampton de l'ascens. Per tant, seguirà un any més a segona divisió, no jugarà la final d'aquest diumenge al Southampton. De fet, la final la juguen al Middlesbrough contra el Hull City aquest diumenge a Wembley. I el Southampton ha estat expulsat de la competició per espiar el seu rival, però també per reincidència, perquè durant aquesta temporada a segona divisió havien espiat fins a 3 vegades els seus rivals. És més, la sanció que li imposen al Southampton per espionatge als rivals en els seus entrenaments, gravant els entrenaments, afecta a aquest play-off. L'han expulsat del play-off d'ascens, seguiran un any més a segona, però és que a més l'any que ve comencen amb menys 4 punts la competició de segona divisió. Déu-n'hi-do amb aquesta notícia impactant d'un equip que aquest diumenge s'havia de jugar l'ascens al retorn a la Premier League anglesa. Insisteixo, a Wembley aquest diumenge Hull City o Middlesbrough, qui guanyi pujarà a la Premier League. I una altra de les notícies del dia és que Carlos Alcaraz ha anunciat que també es perd Wimbledon, el torneig de Wimbledon, el mes de juliol, per la lesió que arrossega des del godó aquí a Barcelona, una lesió que es va fer a mitjans d'abril i que el mantindrà apartat de les pistes fins a l'agost, pràcticament. Si tot va bé en la recuperació, Carlos Alcaraz podria reaparèixer al Masters 1000 de Toronto, al Canadà, al mes d'agost. Seria la data més probable del seu retorn a la competició. Així arrenca aquest Tu diràs de dimarts, que compartirem de seguida amb Màrius Carol, Ernest Folch i Lluís Carrasco a la tertúlia. Farem una petita pausa i de seguida ens traslladarem radiofònicament a l'estadi Johan Cruyff per xerrar uns minuts amb Aitana Bonmatí de la final de la Champions que viurem aquest dissabte aquí a RAC1 entre el Barça i l'Olímpic de Lió.
0: Tu ho diràs amb Aleix Pariser.
1: Som a l'estadi Johan Cruyff, a 4 dies de la final de la Champions femenina que juga a Oslo aquest dissabte entre el Barça i l'Olímpic de Lió, i ens visita actualment la millor jugadora del món. Aitana, bon matí, què tal? Moltes gràcies.
4: Molt bé, i tu, gràcies.
1: Per acompanyar-nos. Com estàs a 4 dies de la final?
4: Doncs bé, amb ganes, no? Davant d'una nova final, sembla que hem normalitzat l'arriba a la final de la Champions cada any, no? Però evidentment darrere d'això hi ha molt de treball, molt de constància, resiliència i ambició.
1: I físicament, de la lesió, que està ja tot oblidat, estàs a tope?
4: Bé, a veure, oblidat no ho sé, però evidentment m'agradaria deixar de parlar de l'Aitana lesionada i l'Aitana està disponible pel que faci falta, així m'ho estic prenent jo, tant mentalment com físicament. He posat tot el que depenia de mi per arribar a aquest tram final de temporada i per poder portar des de la meva part, des d'on sigui, el que pugui a aquest equip, ajudar en el que sigui, dins del camp, fora del camp, des de la meva experiència, i tant de bo, evidentment, poder portar alguna cosa dins del camp.
1: Per tant, sent sincera, i després de la lesió greu que has tingut, Tu estàs per ser titular, sí, però no, entenc que sí, que estàs per jugar, com deies ara, però pels 90 minuts estàs o què? O encara...
4: Mira, jo no desvelaré aquí res, però jo considero que vull estar preparada per tot, per qualsevol escenari, entenent també d'on vinc i entenent també que l'equip va primer i que no depèn de mi les decisions, però sí que m'agradaria dir que l'equip va primer i el que sigui millor per l'equip, doncs així serà, però personalment... Sí, tinc ganes de voler aportar el que jo puc, amb l'experiència també que tinc, no?, darrere meu, i per això m'estic preparant tant mentalment com físicament per qualsevol de les situacions.
1: T'he llegit que t'ha fet millor persona, i entenc que futbolista també, la lesió, no?, que t'ha donat temps de pensar, de parar, no?, i que t'ha fet millor. Tens aquesta sensació,
4: sí,
1: també?
4: Sí, per mi la lesió ha estat una oportunitat. Evidentment, també hi ha hagut molts moments de patir, no ens enganyarem, perquè... hi ha hagut moments d'introspecció personal i també del propi dolor, perquè les lesions són dures i no ho saps fins que les pateixes, i més quan has de tornar a jugar al rendiment, no? Però n'he tret una bona experiència d'aquesta lesió i per mi ha estat un nou repte, i un repte diferent als que venia tenint fins ara, que eren tots merament esportius. Aquest també és esportiu, però més... també personal, no? I sempre dic que aquesta lesió m'ha fet parar tot el que és la meva feina, tant a nivell futbolístic com comercial, com tot, i per tant m'ha donat pas a una introspecció personal, una calma, un gaudir de les petites coses, que em considero una persona senzilla, i així ho he fet, no? I ara doncs les trobo una mica a faltar, però per altra banda tinc moltes ganes també de tornar a ser jo mateixa i de tornar a gaudir al futbol i fer gaudir també, no? Aquest és el meu objectiu, tornar a gaudir al futbol i fer gaudir.
1: I si pots ser sacant la quarta Champions, ja ni t'explico.
4: Evidentment.
1: Que tu deies abans, la meva experiència, és que les has jugat totes, no? Les sis anteriors les has jugat.
4: Sí.
1: Totes. I amb algunes has estat MVP fins i tot. Vull dir que són partits que et motiven, que no et posen nerviosa, no? Aquest tipus d'escenaris ja...
4: Bé, jo crec que uns nervis sempre els has de tenir, perquè els nervis són bons i senyal que t'importa. Però crec que a mesura que ja vas jugant partits importants, te'ls prens de manera diferent i els encares de manera diferent. No és la novetat, ja és, hi ha un històric darrere, i els encares també amb una preparació i amb un saber estar diferent, no? I sí, ens he tingut la sort i la fortuna d'haver jugat totes les finals de Champions que hem jugat fins ara. Ara en queda una aquest dissabte, tant de bo també poder aportar dins el camp a l'equip.
1: Hi ha algun equip més favorit que l'altre o què? En aquest Barça Olímpic de Lió?
4: Per mi no, per mi un Barça-Lió sempre és un 50-50, sense cap dubte. És un rival al que jo li tinc molt de respecte. Quan nosaltres no guanyem ni els entrenos, com diguéssim...
1: Sí, t'he entès. Quan elles eren molt superiors,
4: sí,
1: no?
4: Sí, era l'equip amb la qual ens emmirallàvem per nosaltres arribar al seu nivell i pujar al llistó, no? Per tant, molt de respecte al Lió, que ens van fer grans a nosaltres, perquè eren l'equip pioner aleshores, i per mi és un equip que se li ha de tenir respecte sempre. I si tu mires l'històric, hem guanyat un partit contra elles en tot l'històric, que va ser a Bilbao. Per tant,
1: quins records, quins records.
4: Un dels millors dies de la meva vida, sense cap dubte, però bé, per mi 50-50.
1: Que Giraldes sigui l'entrenador i que us conegui tant, és un hàndicap? Això us preocupa? Perquè clar, sap com entreneu, sap com us moveu, sap què penseu, no?, en molts moments tàctics i futbolístics. No?
4: Jo crec que preocupació no és. Evidentment és un entrenador que ens coneix de pe a pa, perquè ha estat aquí molts anys i sap com juguem, sap les nostres virtuts i els nostres defectes, i segurament ens pot analitzar millor per un tema de historial, però no té per què ser una preocupació, perquè nosaltres també creixem com a equip, canviem, i també com a jugadores ens el reinvertim també i canviem durant la nostra carrera, no?
1: RAC1 anirà a Oslo, com ha fet en totes les finals. Farem un programa especial des d'allà divendres, el dia de prèvia. Però clar, està molt lluny. Per arribar-hi a nosaltres, els periodistes, ens costarà molt, hem de fer escales, entenc que els aficionats també. L'estadi és més petit que les últimes temporades. Hòstia, a mi em sembla que és un petit pas enrere, no?, de la UEFA, perquè estava creixent molt a la final de la Champions femenina. Ja entenc que s'ha de jugar a tot arreu i que tothom té dret a veure un partit d'aquestes característiques. Però, clar, no viatjaran tants culers com ara recordàvem Bilbao, Portugal l'any passat, no? És una llàstima,
4: sí.
1: Això.
4: A veure, jo no tinc res contra Noruega, em sembla un país fantàstic, sí. Però és evident que les condicions són diferents a altres anys, no? Si venim d'omplir estadis i d'omplir estadis grans en els últims anys, sí, per mi crec que és un pas enrere anar a Noruega en un camp molt més petit de lo habitual, bàsicament perquè tens molt menys aforament i tampoc el desplaçament és fàcil, no? És que tampoc s'han posat, crec, moltes facilitats perquè les aficions es desplacin cap allà. Sense anar més enllà, la meva família i els meus amics han de fer no sé quants transbords, s'han de recórrer tota Europa per arribar a
1: Noruega. I anirà molta gent
4: al teu
1: entorn, sí?
4: Sí, unes 20 persones. Sí. Jo sempre...
1: Molt bé!
4: Jo sempre sumo gent i sempre m'acompanya a tot arreu. És ja tradició, no? Anar a la final de la Champions és tradició.
1: Molt bé. Si guanyeu, faríeu el pòquer de títols? Això s'ha fet una vegada,
4: sí.
1: Diria, en tota la història.
4: Fa dos anys.
1: Hòstia, seria bèstia, eh?
4: Sí, sí, sí, no? sí.
1: Que es dona per fet, però que seria bèstia un altre cop.
4: No, sens dubte és molt difícil i, sobretot, el que és difícil és aquest títol en particular, que on competeixes contra les millors i contra jugadores a tu, no? I per tant, aquest títol, guanyar-lo, és molt gratificant si el guanyes.
1: Perquè teniu l'espineta clavada encara de l'any passat o no, amb l'Arsenal?
4: Jo crec que no. Jo crec que va ser més un aprenentatge, però és un rival diferent, per tant, no podem comparar, perquè jo crec que els partits seran totalment diferents. Tinc la sensació que l'Arsenal l'any passat va tenir un pla durant tot el partit similar, no? Un bloc baix on ens esperaven el seu moment de contra i no van canviar la manera d'afrontar el partit en tot el partit perquè els anaven bé. Crec que el partit del Lió serà més diferent. Jo crec que tindrà moments de tot. El Lió també anirà canviant l'estructura o la manera de jugar durant el partit i crec que no té sentit comparar amb l'any passat.
1: Si guanyeu, clar, el tema de la pilota d'or tindria moltes opcions que es tornés a quedar al Barça, no? Tu n'has guanyat 3 de seguides. Aquest any serà difícil que hi optis, no?, per la lesió, però Alexia sí, podria guanyar-la, o sigui, seria bestial un altre cop, no? 6 pilotes d'or al Barça.
4: Sí, evidentment el guanyar t'apropa més a tenir més jugadors a pilota d'or. Evidentment, jo aquest any ni compto i tampoc és algú que em preocupi, però bé, evidentment, crec que el guanyar títols individuals t'apropa més a els premis, es va guanyar títols col·lectius, però a més a títols individuals no?
1: Si guanyeu, també seria una bona manera de tancar l'etapa d'algunes jugadores. S'ha publicat que Mapileon no seguirà, a veure què passa amb una Batlle, a veure què passa amb Alexia també. D'això en parleu o no? O intenteu no pensar en l'any vinent encara?
4: La veritat que no se'n parla, almenys jo no he sentit a parlar i penso que ara mateix no és moment de despedir-se. Crec que queda una final molt important i el que hagi de venir, vindrà, però també confio molt en el club que sempre treballa per tenir equip competitiu.
1: Bueno, i té un planter el club, pujar unes jugadores, no?
4: Això és un altre, crec que les jugadores pugen més preparades, la inversió que s'ha fet des de fa uns anys, crec que s'està veient reflectit amb les jugadores que pugen ara, que sens dubte pugen més preparades que quan nosaltres érem petites perquè no teníem les condicions que tenen ara les noies i això és fenomenal, no? Jo crec que el Barça sempre s'ha caracteritzat per tenir gent de la casa, gent de la base, tant en futbol masculí com en futbol femení, i això no canviarà mai.
1: A tu t'han temptat segur molts clubs, ho sé, i no fa falta que en parlem, però tu sempre has volgut quedar-te al Barça, no? O sigui, això ho tens claríssim, contracte fins al 2028 i després ja ho veurem, no sé, no? Tinc aquesta sensació, no?
4: Sí, ara per ara, a veure, mai diguis mai, perquè jo crec que mai et pots tancar portes, però jo tinc un sentiment tan gran amb el Barça que és com marxar de casa meva, no vull marxar de casa meva, no? Hauria de passar alguna cosa molt, molt estrany i molt greu, però per mi el Barça és casa. Crec que el sentiment, no tinc cap dubte que el sentiment que jo tinc pel Barça i viceversa no el trobaré enlloc, no? I crec que jugar per un club al qual estimes i sents tant et mou a sempre donar-ho tot i i a ser millor cada dia, no?
1: Has fet alguna promesa si guanyes la Champions o no ets d'aquestes coses?
4: No, jo sóc zero d'aquestes coses.
1: Val. Si guanyes ho celebraràs i ja està,
4: si
1: no?
4: Si guanyo doncs una Champions més, feliçíssima, contentíssima, i a celebrar-ho amb la meva gent, que aquest any doncs ha estat un any complicat, i al final doncs celebrar-ho amb la gent que m'ha acompanyat, i ha estat també en els moments dolents, que no sempre en els bons, crec que és el que més feliç em faria.
1: I després, el Mundial de futbol masculí el vas a comentar, m'han explicat.
4: Ah, sí.
1: Pot ser? Que vas a Mèxic a comentar-lo?
4: Sí, amb Televisa. Vaig a sortir una mica de la meva zona de confort, que és el camp, i vaig a agafar els micròfons i a parlar de futbol, també. Bueno, que...
1: Ara ens entendràs, eh? Sí, quan hagis de rajar o de criticar algú...
4: No, jo prudent, i encima en castellano, així que...
1: Sí, sortiràs de la zona de confort, eh?
4: Vaig a sortir de la zona de confort.
1: Però què comentes? La selecció espanyola o tot?
4: Crec que la selecció espanyola, sí.
1: Sí, els partits de l'Espanya.
4: Sí, sí. Bueno, i cada dia hi ha programa a les 9 de la nit, aproximadament, per comentar tota la jornada. O sigui que realment comentaré molts partits, però és una cosa que em motiva, perquè és anar a comentar un Mundial de futbol masculí i és sortir una mica de la meva zona de confort, que és el camp, i preparar-me també per al futur, no ho sé, jo ja també vaig preparar el terreny per... Dic 28, queda molt.
1: Clar, queda molt.
4: Però agafar aquestes experiències em sumen, crec.
1: Que bé, mira, me n'alegro que vegis com funcionarà per dintre un mitjà de comunicació i el desplegament d'un mundial.
4: Ui, no, perquè... parlem de mitjans de comunicació, eh?
1: Entendràs moltes coses, ja veuràs que sí. Espero que t'ho passis molt bé.
4: Gràcies.
1: I acabo amb... Crec que aprofitaràs per fer un campus a Mèxic, no? I que intentaràs, doncs, transmetre el que tu has aconseguit a nenes i a nens, no? Allà, aprofitant aquesta experiència.
4: Sí, no, quan acabi de Mèxic anem als Estats Units.
1: Això,
4: sí. A San Diego i Los Angeles, i traslladem al meu campus que faig a Ribes, al meu poble, i el portem allà també. És una mena de clínic de 2-3 dies, i em fa molta il·lusió com passar una mica les fronteres i portar el meu campus, que tanta il·lusió em fa fer-lo a Ribes, doncs als Estats Units també, i obrint-me també portes allà, no? Que els Estats Units és un gran país i molt gran, no?
1: Sí, sí, i té moltes oportunitats.
4: Exacte.
1: Escolta'm, que hi hagi molta sort dissabte, tant de bo guanyis i et puguem felicitar també allà a Oslo els de RAC1, i que vagi molt bé l'estiu.
4: Sí.
1: No m'ho perdré. Mira, connectaré Televisa.
4: Ai, no, quina vergonya.
1: Comentaris d'Aitana. Molta sort dissabte.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies per atendre'ns.
4: Gracias.

0: Aitana comentarista, aquest estiu. No m'ho perdré per res del món a Televisa. Hola, Clara Rodergas.
1: Bona nit.
0: Què tal? Serà, la Clara serà la veu de la final de la Champions femenina aquest dissabte a Oslo, des de l'Ullevål Stadion. Preparada?
1: Sí.
0: Maleta a punt?
1: No, encara no. Estic esperant que el Martí Oliveres em faci la previsió del temps per saber què m'he d'emportar.
0: Ens interessa.
1: Que m'escolta, que el tinc per allà.
0: Ens interessa, ens interessa. Tu marxes ja dijous.
1: Dijous a la tarda,
0: la resta de l'expedició de RAC1 tornarem divendres per fer el Tu diràs des d'allà. I recordo que tenim la porra de la final de la Champions femenina en joc al nostre compte d'Instagram, @esportrac1, a Instagram, @esportrac1, amb Ametller Origen estem fent aquesta porra, la porra de Ametller Origen i de la final de la Champions. Participeu, entreu al post que hem penjat @esportrac1 a Instagram i allà doncs dieu el resultat que creieu que acabarà aquesta final entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Qui encerti el resultat exacte entrarà en el sorteig d'un regal gràcies a Ametller Origen, que és un menú per a dues persones al restaurant Koishunka d'Hideki Matsushisha, el xef amb estrella Michelin que posa el seu segell al sushi de Ametller Origen, també, el nostre sushi talismà, ja ho sabeu, un sushi elaborat cada dia amb ingredients frescos de primera qualitat amb la tonyina roja de Balfagó. Entreu a Instagram, @esportrac1, participeu a la porra de Ametller Origen i optareu aquest gran regal, un menú per a dues persones al Koishunka. Aitana és una de les veus que avui ha aparegut a l'estadi Johan Cruyff en aquest dia d'atenció als mitjans. Hi havia, clara, molta premsa avui, internacional, local, d'aquí, premsa a tot arreu per cobrir aquesta jornada d'atenció als mitjans que hi ha hagut per part del Barça. I també a Lió, hi havia molta expectació en la jornada d'atenció als mitjans de l'Olímpic de Lió. Ha estat un dia amb molts protagonistes, amb moltes veus, a quatre dies vista, no?, per saber les seves sensacions.
1: Sí, hem pogut escoltar tant jugadores com els entrenadors, que potser és menys habitual poder escoltar els entrenadors en un dia d'atenció mitjans, que faci una roda de premsa Pere Romeu o Jonathan Giraldez. I començarem pel Barça i per Pere Romeu, pel tècnic, que avui ha parlat del partit, però ja l'escoltarem dissabte parlant més del partit. Avui, dues coses a destacar. La primera, que confia en recuperar Graham Hansen i Irene Paredes. Avui la Noruega ja ha fet treball amb el grup, primer dia que ho feies, el dia que el Barça també ha tornat a la feina després de la final de la Copa, i Paredes, que va ser baixa dissabte per unes molèsties, ha continuat fent treball específic, però el tècnic és optimista en que les dues hi siguin dissabte. Si no passa res, les dues estaran a disposició del tècnic. Queden quatre dies pel partit, ara ho deies, tres per preparar-lo, els entrenaments. Què es pot fer en aquests tres dies? Romeu té clar.
2: No és una moneda a l'aire i ara voler fer tot de coses noves perquè surtin de cara al dissabte. Jo crec que ja coneixeu el nostre equip, ja coneixeu com juguem, és polir coses, valorar escenaris que puguin passar durant el partit i com afrontar-los per no haver d'anar a cegues en situacions que potser no voldries o que no esperaves del tot, tenir un pla en cas d'haver de remuntar el partit, tenir un pla en cas d'haver de jugar amb el marcador a favor, però sent nosaltres. Crec que és molt, molt, molt important que de cara a la final del dissabte siguem nosaltres, perquè aquest joc que fem o aquesta manera de jugar crec que ens ha aproximat clarament als tres títols que ja hem aconseguit.
1: Pel que fa a les jugadores, hi ha nervis, no per Catacoy.
3: Creo que tranquilidad. Al final aún queda mucho para el sábado. Creo que tampoco es bueno pensarlo ya que para el partido, que si no, al final te acaba quitando toda la energía. Entonces, bueno, tranquilidad, a entrenar, a descansar las tardes y bueno, preparando para el sábado.
1: Y también podemos escuchar Vicky López, reivindicativa.
4: Bueno, creo que llegamos muy bien. A principio de temporada nadie daba un duro por nosotras. Creo que hemos demostrado que somos un gran equipo, juegue quien juegue, la cantera. Damos la talla por este escudo. Creo que llegamos en un buen momento.
1: I un últim document en clau Barça, la capitana Alexia Putellas, més protagonista aquests dies pel seu futur que no per altres coses. En una entrevista a Catalunya Ràdio no s'ha mullat un cop més.
5: Que no, la meva decisió és centrant-me en que ho venia dient a les altres entrevistes. El futur immediat és l'entrenament de demà. Uh-huh. I aquesta és la meva decisió. Ser encara millor de l'entreno que he estat avui. I així vaig. Així vaig. Evidentment hi haurà un moment
6: que hauràs de decidir,
5: clar, però no és aquesta setmana, ni és moment de posar-li foc a això. Evidentment hi ha una final de Champions aquest dissabte i totes les meves energies i les de tothom haurien d'estar allà.
0: Em sembla molt lògic i aplaudeixo el discurs d'Alexia Putellas, perquè ens hem de centrar exclusivament en la final de la Champions i en intentar guanyar la quarta pel Barça de la història, però no deixa de ser un detall més de la seva sortida a final de temporada. Ja tindrem temps de parlar-ne, per això. Ja tindrem temps de parlar-ne. Ara pensem només en Oslo. Això al Barça. I com dèiem avui, també dia intens a Lió, Clara.
1: Sí, i Déu-n'hi-do, amb un missatget de Jonathan Giralde, ja sabem que és l'entrenador del Lió, l'ex del Barça, guanyador de l'última Champions, del pòquer fa dos anys a Bilbao, va fer història, el tècnic, amb el Barça. Després va marxar cap al Washington Spirit i després va fer aquest pas, un any després, cap al Lió, tots els equips propietat de Michel Kang. Primera pregunta que se l'ha fet avui, com era d'esperar en aquesta atenció de mitjans, anava dirigida cap a una afirmació que va fer el dia de la seva roda de premsa en què va explicar que marxava i els motius. Era desembre del 2023 i va dir això.
6: Bueno, l'únic que puc dir és que no serà Europa el meu proper destí. Crec que és important no competir contra el Barça, no? Perquè quan portes tant de temps era una cosa per mi important i per la capacitat de creixement que he explicat abans. L'únic que puc dir és que no serà Europa i quan es pugui parlar una mica més, al final hi ha un tema de confidencialitat que no puc explicar i quan tingui l'oportunitat segurament ho faré.
0: Bé, el missatge és claríssim, el 2023, no? Me'n vaig a un lloc que no serà Europa.
1: Clar, llavors... Molta gent quan
0: i va ser així, va anar al Washington
1: Spirit. Sí, molta gent quan va anar a Lió, a les xarxes, es van encendre una mica, no? Ostres, vas dir això, i ara te'n vas al Lió, que és el màxim rival a Europa del Barça. Preguntat sobre què ha canviat, Giralde ha estat molt contundent amb la premsa.
7: Yo no dije exactamente esas palabras. Hay una pregunta que me hacen sobre mi próximo destino. Por temas de confidencialidad, mi respuesta fue que no podía decir el nombre de ese equipo y por dar algo más de información dije que sería un equipo que no competiría contra el Barça, que era importante en ese momento, después de tantos años en el Barça. Pero la primera parte de esa pregunta se ha omitido, se ha cogido un titular... que también se ha manipulado esa parte de titular, he escuchado que no voy a volver a competir contra, me voy para no jugar nunca, es algo que no salió de mi boca. Creo que es vuestro trabajo ser conscientes de saber qué se dijo exactamente para poder después explicar. Creo que fui bastante claro al respecto porque lo que hice fue irme a Estados Unidos.
1: Minuts més tard ha repetit un altre cop que és feina dels mitjans, vetllar perquè es digui la veritat, no altres coses que es puguin treure de context, i també ha dit que entenia que era el món on vivien, no? Que el futbol, per dir que perdones, el futbol mal dit femení, que m'agrada dir d'una altra manera millor, fa un temps potser era més net i que s'ha anat embrutant una mica els últims anys, potser amb més gent que... parlant clar que fot merda,
0: sí.
1: No?
0: Té part de raó que ell no diu nunca, sinó que ell deixa clar que aquella temporada no
1: proper
0: es volia enfrontar al Barça.
1: Sí,
0: és així.
1: Més enllà d'això, ha explicat què significa per ell enfrontar-se al Barça.
7: Me siento privilegiado, la verdad, estoy muy contento porque como supporter del Barça les voy a desear siempre lo mejor, me alegraré siempre de sus éxitos, fui muy feliz allí, crecí personal y profesionalmente, pero más allá de eso, bueno, me lo tomo con tranquilidad, con mucha motivación, sabemos que tenemos que hacer un partido casi perfecto porque el nivel de fútbol que habrá en el campo será un nivel altísimo.
1: Giralde, que també ha elogiat la feina de l'equip aquesta temporada, de Pere Romeu i companyia davant les baixes i com han sortit futbolistes joves. I un últim document, un altre ex-blaugrana, Ingrid Engen.
8: I think that's how it is to play.
9: Crec que jugar contra elles significa que jo les conec, però elles també a mi i el nostre entrenador. Funciona per als dos. Sé quines fortaleses tenen i com de difícil és aturar-les. Crec que és una situació interessant. Si m'imaginava aquesta final, sí, des del principi de temporada pensava que podia passar. Mai se sap, no? Però després de la fase de grups, unes primeres i les altres segones, i després de veure que anàvem pel costat diferent del quadre, vaig tenir la sensació que podia passar. Sento que mentalment ja m'havia preparat per aquesta situació.
1: Crec que una mica tots. Vam veure un moment que vèiem que segurament hi hauria aquesta final entre el Barça i el Lió, molt especial per aquest retrobament entre Giraldez, Pere Romeu i companyia. Dijous l'equip marxarà cap a Oslo. Divendres entrenament a l'estadi, roda de premsa de Romeu i dues jugadores, i dissabte, doncs...
0: La final, a les 6.
1: A les 6 de la tarda.
0: A l'Oleval Stadium d'Oslo. Molt bé, Clara, bon viatge, perquè ara ja ens veurem directament a Oslo divendres.
1: No perdis el vol,
0: En aquest t'ho diràs especial, no, esperem que no, que és molt d'hora. Gràcies, Clara.
1: Adéu.
0: Vinga, adéu-siau. Així ha anat, la jornada a 4 dies vista d'aquesta finalíssima a Lió i aquí a Barcelona, amb Aitana Bonmatí, com a gran protagonista avui a l'inici del t'ho diràs. Hola, Màrius Carol.
10: Molt bona nit.
0: Bona nit. Hola, Ernest Folk.
11: Què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. I tenim també per aquí el Lluís Carrasco, que ha anat a buscar un bolígraf, perquè com a bon tertulià li agrada prendre anotacions i em sembla molt bé.
11: Fa bé,
0: perquè a vegades et marxa del cap una idea o alguna cosa i va bé.
10: Quan et fas gran...
0: No ho he dit per això.
10: No t'acaba ningú.
0: Hola, Lluís.
10: Ja sé que t'has xivat que he anat a buscar un bolígraf.
0: Perquè t'agrada fer anotacions i em sembla molt bé.
10: Sobretot perquè el Màrius i l'Ernest diuen coses interessants que s'han d'apuntar.
11: Saps que jo sempre m'he fet una pregunta?
0: Digues.
11: Amb això dels bolígrafs i les tertúlies?
0: Sí.
11: M'he fet aquesta pregunta,
12: És fer trampa anar amb bolígraf a una tertúlia?
0: No.
12: Mira, no, no,
0: mira. No, perquè se't pot acudir una idea al mig de la tertúlia i l'apuntes.
12: M'he fet aquesta pregunta.
13: No, és que t'hi fas i em faig preguntes. Vull dir.
0: No, jo crec que no. Jo crec que està molt bé. Demostra professionalitat, no, Lluís? Molt bé, molt professional. Perfecte.
14: Portant bolígraf fer trampa. Posem el llistó molt alt. No, però jo estic disposat
0: de... Arrenquem ja, arrenquem
14: fort. No, no, jo el recolzaré.
10: Si ho diu una persona amb un bolígraf a la mà.
12: No, que quan... no, és que jo he anat sempre...
0: És que te'l portes!
12: Jo he anat sempre amb bolígraf, però per això m'he preguntat sempre, faig trampa?
0: No.
10: Ernest, jo et responc, de cap manera.
0: De cap manera. Ernest,
10: apuntes coses interessants per després dir-les.
12: O no dir-les.
0: Molt bé. De la final de la Champions, clar, és que el Barça masculí fa 11 anys que no hi arriba. 11 són? Del 15 al 26, no? Sí. I en canvi el femení jugarà la sisena consecutiva. A veure, no? O sigui, ja s'està preparant el duel, no, avui amb Giraldez, parlant d'allò que va dir...
14: De totes maneres...
0: Vull dir que està la cosa molt igualada, i... Ja nervis.
14: És que a mi és igual que digués Giraldez, és que és un professional, i el moment que se'n va és perquè li donen millors condicions, perquè s'hi trobarà millor, jo què sé. O sigui, al final, això del futbol, ja sé que és una religió, però fins i tot els que formen part d'una religió poden fer apostasia, entens? Poden canviar de religió, o sigui... Em sembla que hem de donar... Sobre la gent que es guanya la vida amb això, hem de donar un marge.
12: A mi m'ha sorprès que Jonathan Giraldez li dediqués tanta estona en aquest punt. És a dir, s'ha vist clarament, que també ho puc entendre, la seva necessitat de passar comptes amb el passat. Justament en aquests moments. M'ha sorprès que no passés per alt aquesta qüestió, tirés pilotes fora i ho deixés estar, diguem. No? És a dir, que clarament tenia ganes d'explicar-se sobre un punt que en realitat...
0: Sí, de dir, no sóc un mal barcelonista, vaig dir que aquell any ja següent està, volia marxar, m'ha arribat una oferta del mateix grup empresarial i de Washington a Lió, i he pensat que ara sí. I ens hem trobat una final, doncs mira, intentarà ser el més professional possible. No vol dir que no s'estimi el Barça, però ara defensa... És com el Guardiola, vull dir, quan es va jugar contra el City i el Barça, el Guardiola volia que guanyés el City i sempre ha dit públicament que s'estima el Barça. Per cert, avui ha regalat la Lliga, pobra. I l'Arsenal ja és campió. Sí. A veure si diu alguna cosa del seu futur.
14: Està veient el partit. I després m'he canviat al Chelsea-Tottenham.
0: Està a punt d'acabar. Guanya el Chelsea 2-1. Per tant, el Tottenham no estaria salvat encara.
14: Bueno, les cares de la gent del Tottenham... Jo no li tinc especial simpatia. Jo sempre he sigut una mica de l'Arsenal, no em diguis per què, però...
0: Mira, content avui, no?, que guanya la Lliga 22 anys
14: però,
0: després.
14: Però avui tenia una mica el cor dividit, perquè, escolta, a part... Poder veure el diumenge que ve com s'estan jugant la Premier, això va passar, em sembla que era l'any passat, no? Em sembla que ja l'any passat també estaves mirant dos partits perquè segons, o sigui, ara marcava un, ara marcava l'altre, era molt emocionant. Ara que aquí no, ja no tenim, en fi, la capacitat d'emocionar-nos, l'hem saturat perquè s'ha acabat la Lliga i s'ha acabat tot, i ja hem acomiadat a Lewandowski, ja no podem acomiadar més gent. Bueno, alguns no sé que els podríem acomiadar, però no es deixen.
10: Jo vaig estar mirant el multifútbol aquest diumenge, que estava tot
14: però
10: el tema...
14: Però el multifútbol...
10: És molt entretingut.
0: Però que va ser emocionant.
10: Sí, però és molt entretingut, el que passa és que la fan trampa, perquè saps que quan connecten un camp és perquè han fet un gol.
14: Algú passa.
10: És que hi ha un penal, o hi ha un pal, o hi ha un gol. I aleshores, més
0: però o menys... Però tu no mires el multifútbol sentint potser la ràdio, que ja et canten el gol prèviament, i llavors dius, ah, mira, vaig a mirar la tele a veure com està
10: no,
0: el gol.
10: No, faig el fals directe.
0: Fas bé.
10: Faig el fals directe del multifútbol. Clar, en la Lliga això és impossible, perquè com hi ha la xurrada aquesta, que no juguin a la mateixa hora per tema de drets, audiovisuals, etc., aleshores el multifútbol només es pot fer en jornades de Champions o en jornades d'aquestes
0: unificades.
10: Sí.
0: Això passarà aquest dissabte a les 9,
10: efectivament.
0: Amb el Girona, sobretot.
10: No, i la veritat és que va ser molt entretingut. I el partit de dissabte al Girona, ells, em sembla una meravella de partit. És un partit imperdible.
0: Taquicàrdic.
10: Clar, és que l'hem de veure. És viure o morir. És que no hi ha més. És el gladiador que surt a l'arena.
0: Un dels dos cau.
14: Escolta,
0: no?
14: jo estic veient el Girona i... És molt poc equip, eh?
10: Però jo crec que dona. Jo crec que el Girona li dona per guanyar l'Elx.
14: Si no té ningú que faci un gol entre els tres pals. Estuani. Estuani.
0: També dic que l'Elx tampoc està per tirar coets. Va guanyar l'altre dia el Getafe, va a casa, perquè el Getafe ja està mig salvat i té opcions europees, però... No sé, serà entretingut. És que a més,
10: molt.
0: Dissabte tenim això, a les 6, la final de la Champions femenina, i a les 9, l'última jornada unificada, primera.
10: Jo intentaré estar a Montilivi, perquè és un partit que m'agradaria viure en directe, em declaro molt gironista, després de barcelonista, i per tant, si puc veure i recolzar que el Girona en aquest darrer partit, a mi m'agradaria.
12: Que per cert, ja ho hem dit alguna altra edició, és una vergonya que no se cedeixi les 9 de la nit a la final de la Champions. Champions femenina.
0: Ni la masculina, que serà a Budapest a les 6 de la tarda, també.
12: Ah, mira.
0: El 30 de maig, per primer cop, el PSG Arsenal serà a les 6 de la tarda. Sí, sí, sí. Han canviat l'horari de la masculina. Entenc que perquè, no sé, no vagi tot tan tard, puguin tornar els equips o les aficions puguin tornar, no sé, no sé. No sé per què, a nivell, o perquè volen vendre el producte a altres continents i a les 6 de la tarda els ajuda.
10: La final de la Copa del Rei de Sevilla l'any passat, a quina hora va ser?
0: No, va ser tard, sempre. Televisió Espanyola te la fa a les 9,
12: quarts de 10.
0: Quarts de 10 a vegades, sí, sí, sí.
14: El partit d'això que en diem futbol femení, que hauríem de dir només futbol, però per entendre'ns, d'entrada, els seus dirigents estimen tan poc el futbol que porten aquest partit a Noruega.
0: Ho ha dit Aitana a l'entrevista, diu a mi em sap greu això... perquè veníem de Bilbao brutal, Lisboa va ser brutal l'any passat, tot i la derrota, i ara vas a un camp de 26.000 persones, a Oslo, que està lluny, i el Barça té 3.000 entrades, que hi haurà 3.000 culers.
14: No, però és que, tu saps que entre els finalistes no hi haurà cap escandinau, o sigui, no hi haurà cap equip escandinau, o sigui, per què ho portes allà?
0: Una qüestió política, potser...
14: No, política? Quina política? Si Noruega no fan política, Noruega donen premis Nobel de la Pau...
0: Vull entendre que hi ha algun punt amb la UEFA que necessita obrir-se al mercat escandinau...
14: Escolta, el camp aquest de futbol fa menys d'un mes es van jugar el títol, no sé quin títol es van jugar, que es veu que el camp era un patatal, entre altres coses, perquè és un país que fa fred, i la gespa no aguanta. Ara diuen que ha tingut sort perquè fa uns dies que fa bon temps. Tu no pots estar al bord de tantes coses, és a dir, portar-ho lluny, en un lloc, doncs, la feina que tenen... Escolta, els partits del Bodo, de la Champions, juguen en un camp que és de gespa artificial, entre altres coses perquè no creix la gespa a l'hivern. O sigui, trobo que no... Vaja, em costa entendre-ho. No. I això em sembla que és manca de respecte. O sigui, escolta, si alguna cosa pot fer, diguem, la FIFA pel futbol femení, és portar-lo als grans estadis del món. Porta'l
0: a
14: Múnich, la UEFA. Porta'l a Múnich, porta'l a, no sé, a
10: París,
14: Wembley,
10: porta'l a París, sí.
14: Porta-ho, ostres, o al camp del Barça, no ho sé, però vull dir, porta-ho a grans estadis. T'has d'anar... Escolta, en fi...
0: Jo et dic que per nosaltres, els periodistes som els menys importants, perquè l'afició és el primer, però nosaltres hem de fer una odissea per arribar divendres a fer el Tu diràs des d'allà, que el farem, evidentment, serem a un hotel d'Oslo i farem un programa amb molts protagonistes de prèvia de la final de dissabte, però realment ha estat una odissea logística, muntar amb escala, perquè no hi ha un vol directe.
10: I per portar gent cap allà, com deia el Màrius, el dijous marxa l'expedició amb les jugadores, directius, etc, i han muntat un xàrter el dissabte, on aniran alguns directius també, i famílies de les jugadores, i també públic en general, deixaran excepcionalment que sigui un xàrter una miqueta poti-poti, però és per això, per intentar facilitar que hi hagi algú. És que anar a Oslo realment, és molt complicat, no és una ciutat amb 6 vols diaris, com podria passar amb les grans capitals europees, i 2, és car. És un viatge car, són moltes hores de vol i és un aeroport poc utilitzat.
14: Amb la vida és cara.
10: Cosa, tot s'encareix.
14: Jo vaig estar aquest estiu, vull dir, en fi...
0: Alguna recomanació a Oslo, ja que ja aniré divendres?
14: Doncs, en fi...
0: Salmó, a on menjo salmó?
14: A on tot arreu, sí, és espantós.
10: No, i em consta que el Barça...
14: I acabaràs
10: fins... I el Barça ha fet el possible, perquè realment hi hagués una miqueta d'ambient i barcelonisme allà, però és que realment ha estat molt complexa, perquè, bueno, doncs perquè això, perquè la gent té els pressupostos que té i té les despeses que té.
0: Divendres ho comprovarem, divendres...
14: Ja més maco, Oslo és maco. O sigui, és preciós, la zona de la platja, tal, bueno, de la platja del port i tal, hi ha restaurantets, terrassetes, però això, que hi pots anar-hi? Ara, aquesta època, pot fotre un fred de 1.000 parells de nassos. Això és el mes de juliol i agost, no? Vull dir, ara és una ciutat preciosa, té una òpera fantàstica, té un edifici preciós, està davant del mar...
0: 13 graus, ara mateix.
14: Té el museu del
0: Munch,
14: on podrà veure el Munch, on podreu veure el seu quadre, no? El Crit, no? Que és el quadre més cèlebre. Que a més hi ha 3 versions, però no te les deixen veure a la vegada. És que aquests noruegos són per donar-los a menjar a part. O sigui, tu entres en una mena de salonet petit, hi ha allà 20 o 25 persones, tots mirant, veus un quadre i de cop i volta et baixen una mena de persiana i deixes de veure el quadre. I llavors em posen una altra versió del quadre, bueno, sí, però estava veient aquell, i te'l tornen a baixar. I al final tenen un dibuixet també del quadre, i, sí, pares boig. Sí, amb tot això et tires allà 15 o 20 minuts fent cues, aviam, i a la que et despistes ja t'han baixat la persiana.
0: No sé si tindré això, temps això és com per tantes coses.
14: Escolta, és com el cine porno aquell que van feien al Canal Plus, és una mica això, vull dir, entens de cap i volta, te'l donen codificat. Te'l codifiquen.
0: Molt bé, bon exemple.
13: Gran exemple.
0: Un quart de 12. Ja en seguirem parlant, Queden 4 dies per la final de la Champions femenina i, evidentment, aquests pròxims dies en seguirem parlant i divendres farem el programa especial des de Oslo.
14: Seria un restaurantet que tot és salmó.
0: Ah, sí?
14: Sí, de tota manera, però què tenen, salmó? O sigui, no intentis demanar mortadela perquè ja te'n posaran. Salmó.
0: Ja et demanaré referència.
14: Això és un avantatge. No.
10: A prop de la ràdio hi ha un que és tot tonyina. No farem sí, propaganda,
14: però és veritat. Però en fi.
0: Bé, a Oslo hi anem amb Ametller Origen, que també fan servir la tonyina roja de Balfagó per fer el sushi de l'Ametller Origen. Ja que hem fet la porra de l'Ametller, doncs mira, faig la promoció també aquí. Fem una pausa i ara ens centrem en la resta de l'actualitat. Fermín, ha parlat Pedri, ha parlat Joan Garcia. El Sabe porta una història molt xula avui i la Marta Ramon ens explicarà l'última hora d'aquest retorn del Barça per fi a la regla del 1-1, que vol dir que podrà operar amb normalitat. A partir d'aquí, a veure què es pot fitxar.
14: Futur, és un futur, has utilitzat un futur i ho fas bé.
0: Sí.
14: Però encara no, falta però una miqueta.
0: Això és com una salvació. És, virtualment estem a la regla 1-1. Falta només l'oficialitat quan es tanqui l'exercici.
14: En el món virtual i ja veuràs què et passarà un dia.
0: Ara tornem.
15: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 18 minuts, aquí seguim el Tu Diràs, a la nit esportiva de Catalunya.
1: Aleix,
2: és un tio elegant.
1: No, sí. És que, Joan, estan fent aquesta pregunta, que avui l'Aleix va impecable. Bueno, com és? Bueno, però... Perquè tu normalment vas amb samarreta, vas informal, vas bé...
3: Què has, bueno, has tingut avui, Aleix? Sí.
0: Era contingut premium, però és veritat que podem explicar-lo.
3: Ho has tingut feina o has lligat?
0: No, és veritat, m'estaven dient a la publicitat... Hola, Saperes,
4: Hola, què tal?
0: Dient... Com és que vas tan elegant?
4: L'han xiulat avui quan
0: entres a la ràdio. Americana... No, perquè... No, és que, a més, jo crec que val la pena explicar-ho. Vinc del Teatre Principal de Sabadell, on aquest vespre s'han entregat els Premis Nacionals de Comunicació.
3: Ah, fantàstic.
0: I RAC1 ha estat guardonat com amb el Premi Nacional de Comunicació a Radiofònica.
3: Molt bé.
0: Han pujat Basté, Clapés i Bundó a l'escenari, les tres vedets, han fotut allà un discurs davant del president Salvador Illa, de tots els assistents.
4: No t'han premiat per ser el més elegant?
0: No, hi havia gent molt més elegant que jo. No, hi havia gent...
2: Has de mesurar-ho bé, perquè si no...
3: El president ha anat amb el famós tren orbital aquest que...
0: No, de moment que jo sàpiga, no. Però ha estat un acte...
3: Ha canviat el curs del país, avui hem passat de l'independència a tenir un tren orbital.
0: I pressupostos. Però va bé, perquè...
2: Tens temps de pensar-t'ho. O sigui, vas donant voltes i vas pensant...
4: Fins al 2040...
3: No em feu opina. No em feu opina, sisplau.
0: Que més sortirà d'allà, no?
3: No em feu opina.
0: Pel Maresme, no?
3: Jo m'ho fu, que dirien els francesos.
0: Val. No, hi havia gent molt elegant i, escolta, des d'aquí, contentíssims tots els treballadors de RAC1 per aquest reconeixement, Premi Nacional de Comunicació.
3: A més,
0: avui li han donat al Justo Molinero el Premi Nacional de Comunicació d'Honor. Ha fet un discurs molt xulo. I molta més gent. És que ara no me'n vull deixar cap, però al 3CAT li han donat un Premi Nacional de Comunicació en l'apartat digital.
3: Esther Vera,
0: tens raó, la directora del diari Ara, també li han donat un Premi Nacional de Comunicació. Què més? El diari Sabadell i el documental Hospitals d'Emergència, ho dic bé, que ha fet la televisió de Mataró. I alguna cosa més que em deixo que no em vull deixar.
3: I altres guarden.
0: Sí.
3: És evident que et deixen és algú.
0: Sí, sense voler. I m'ha agradat molt, que, si m'ho permeteu, és que des d'aquí li vull enviar una salutació a la gran Gemma Nierga. Perquè...
1: Gran
0: Gemma Nierga.
1: I
0: molt gran
1: oient d'aquest programa.
0: És que m'ha fet molta il·lusió perquè m'ho ha vingut a dir.
2: L'escolta quan es desperta.
0: No, quan va a dormir, s'adorm i després quan es lleva de matinada la repetició.
1: I perdona.
0: M'ha fet molta il·lusió conèixer-la.
1: Oient dels dimarts.
0: Ah, sí, també?
3: Sí, ho sabem. Sí, bueno, sí, com sí. Pràcticament tothom.
0: Com pràcticament tothom, sí. Sí. Perquè és una de les millors tertúlies de la setmana, és així.
3: I la Gemma Nierga sempre ha destacat per tenir molt bon gust.
0: I m'ha fet molta il·lusió perquè Gemma Nierga era, i continua sent, un referent per mi quan feia La Ventana de Ser, que jo començava a estudiar, i clar, t'imagina't que vingui a dir-te, no, escolta el programa, ho feu molt bé. Ho ha dit en general, sobretot per tertulians.
2: Jo aquí vaig el dimecres...
1: I barcelonista.
2: Perdona.
0: No, molt culer, m'ha explicat.
1: Molt culer.
2: Deixa'm dir-te una cosa. Jo que hi vaig cada 15 dies el dimecres, vol dir que dormiré 5 hores, em diu, i per què t'ho fan, això? I dic, no, l'Aleix fa aquestes coses, perquè no ens deixa sortir allò, esteu una estona, vinga, va, ja ho torejat i vinga, cap a casa. No. Va sortir la llum del dia,
0: perquè
2: encara estem aquí.
0: Perquè ens ho passem bé.
2: Sí, ens ho passem bé.
0: Per cert, Premi Nacional de Comunicació a Televisió a 2CAT, que me n'alegro molt, sí, també, sí, per la bona feina que estan fent. A més, hi tenim allà el Basté, el Bundó, fent programes i...
3: La Danae.
0: La Danae Bornà, també, és correcte, tertuliana dels dimecres, i, hòstia, han pujat allà tota la gent que està fent televisió en català, més allà de TV3, doncs, a Televisió Espanyola.
3: Podrien haver estat una mica més originals amb el naming, també t'ho diré, eh? Perquè quan TV3 canvia a 3CAT, aquests passen a 2CAT. Home, hi ha altres noms.
0: Bé, això, pel gust dels colors, no?
3: Bueno, però ja que hem de dir això, ho he de dir.
0: Molt bé. Bé, doncs això, que ha estat magnífic. He pogut saludar fins i tot el president Salvador Illa, perquè quan ell no era president, vam coincidir en una cursa, perquè jo també, en el seu moment, jo corria quan podia, en el seu moment.
4: En el passat
0: corria de tant en tant.
1: Perquè, què t'ha passat ara?
0: Però que el fet de la paternitat ha frenat la meva activitat de runner. Però sí, havíem coincidit coincidit en alguna cursa quan ella estava a l'oposició i fins i tot vaig anar a fer la cursa de la Roca del Vallès. Oi que ell és d'allà?
1: Sí, el president Illes? Bueno, va ser alcalde.
2: Va ser alcalde.
0: Ah, això, sí. Va ser alcalde. I allà fan una cursa que es diu Camí dels Ibers, que és molt xula, i allà vam coincidir, vam estar xerrant de la ràdio, de una mica de política, i després, clar, després es va fer president, imagina't. I avui, doncs, ens hem reconegut, bueno, jo el conec, clar.
2: Però tot sonava, encara et sonava de la cursa. Ah, li sonava de la cursa. I llavors, tu saps que corria.
0: I no, president, què tal? Home, què tal? I dic, què, com va? Diu, encara no em deixen córrer. Estic millor, però encara no em deixen córrer. Clar, ja sabem que va tenir també un problema de salut important. Sí. Però que està molt bé en general i ens ho hem passat molt bé allà al Teatre Principal de Sabadell. Sabadell és una ciutat, que us he de dir, que acull la gent com ningú, com ningú.
5: Ara tenim un equip a segona i ja ho tindrem tot.
0: Sí.
5: L'únic que li falta.
0: Falta el play-off només, falta el play-off. Bé, escolta, una altra cosa. Abans d'arrencar amb el Damià López i el Roger Saperes, què ha passat, Saper, què ha passat amb un hackeig al web del Bernabéu, del Camp Nou, que estic embogit a les xarxes, que...
6: Sí.
0: Però què està passant aquí?
6: Bé, s'estan hackejant diversos noms, diverses ubicacions de Google. Ha començat amb el Santiago Bernabéu, que em sembla que li han posat el jardí de Messi.
0: I... O sigui, tu entraves a Google i posaves Santiago Bernabéu...
6: Santiago Bernabéu
3: i te'n vas al Google Maps, vas ampliant amb els dits, sí, allò per trobar el Santiago Bernabéu i et trobes que es diu el Jardí de Messi.
6: Sí. Ah.
2: Però això està bé com a consell. Sí.
0: Però això qui ho pot fer? No, qualsevol persona?
3: No, home, qualsevol persona que en sàpiga molt d'informàtica i molt del món digital ha de ser un hacker professional.
2: I que tingui gust. I que tingui
3: no és fàcil.
6: Però he vist que també, ara que deies, mirant les xarxes, hi ha hagut la torna també, que s'havia hackejat l'Spotify Camp Nou i posava el Jardí de CR7 i posava tancat permanentment al Camp Nou, és a dir, que hi ha hagut el hackeig del Santiago Bernabéu i després
3: I
6: la torna
3: també Negreira
6: a l'Spotify Camp Nou.
3: A les 7 de la tarda Negreira, sí, Stadium.
6: Ah, doncs mira, Negreira, o sigui, Stadium, i després ha canviat això, el jardí de Serra.
2: Hi ha hagut una... Sembla més original lo del Negreira Stadium, sí, també... encara que ens toqui la pera.
6: Sí,
2: però
6: l'altre és com...
2: Sí, l'altre és copiar.
3: També hi havia un element...
6: I no ho ha estat tant.
3: Roger, hi havia un element dins del Bernabéu quan es deia el jardí de Messi que posava Arbeloa Cono. Al mig,
0: bueno,
3: del camp.
0: És que ara m'està dient des de la redacció l'Oriol Jué que posava el pati de jocs de Messi, després s'ha canviat de camp d'entrenament del Barça, al Bernabéu. Mbappé dictador, s'ha posat a Valdebebas.
3: Sí, sí, també ho han posat. Sí.
0: Arbeloa Cono, knockout de Tchouaméni. Hi havia un moment que Valdebebas posava knockout de Tchouaméni i bé, no sé. I ara, el Madrid han canviat estadi de futbol per centre penitenciari. Home, però això també... Tota la gent està sonada. Una cosa, i que m'he confós, que vull dir-ho bé. Li han donat un Premi Nacional de Comunicació al documental Hospital de Proximitat, que es va fer a la televisió de Mataró i que ha estat magnífic, recomanat, per cert, pel conseller Dalmau, que el veieu tots plegats. A veure, anem a la teca, que hi ha moltes coses.

0: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IOA més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Però ja hi som, eh? Des de la Lliga, de fet, no se n'amaguen. El Barça ja està virtualment dins dels marges de la regla del 1-1 del fair play financer, un fet que consolidarà definitivament les properes setmanes quan la Lliga li comuniqui el límit salarial concret a partir del qual pot operar el mercat d'estiu. Per això encara no podem parlar d'oficialitat i li posem aquesta etiqueta de virtual, i diem virtualment perquè encara falta aquest pas, eh? Que la Lliga doncs li comuniqui al Barça quin és el límit salarial amb el qual es pot moure. Per tant, si no hi ha cap contratemps d'última hora, el Club Blaugrana podrà operar amb normalitat i inscriure fitxatges sense restriccions ja des de l'1 de juliol, des que arrenqui el mercat. Segons la informació econòmica que han estat intercanviant el Barça i la patronal del futbol aquests dies, tot apunta que el club podrà ser ambiciós a l'hora de reforçar-se, i això ho subratllo perquè de fet hi ha fonts de la Lliga que fins i tot diuen que el Barça no només podrà fitxar, sinó que el Barça podrà fitxar bé. Em sembla un matís destacable.
3: Sí, molt interessant. Sí.
2: Que l'auditor hagi validat l'operació dels seients VIP a manca només dels 28 milions.
3: Un moment. Digues, Marta, un moment.
2: A veure, Màrius, m'estàs boicotejant aquí l'explicació.
4: No, però és que el concepte podràs fitxar bé...
5: Bé vol dir...
4: Quantitat
5: i qualitat.
4: De moment encara han de servir més. De moment poden fitxar malament. És un concepte... una mica depriment.
6: Jo he llegit de les paraules.
2: Jo, si voleu, acabo d'explicar-ho tot.
3: Sí,
2: si voleu, acabo d'explicar tot i ara matisem totes aquestes coses, si us sembla.
3: Perfecte,
2: a veure, que l'auditor hagi validat l'operació dels seients VIP pràcticament a la seva totalitat, falten els 28 milions d'euros famosos de New Era Visionary Group, que no li resten, això ja ho havíem explicat. La projecció d'ingressos de l'obertura de la tercera graderia del Camp Nou i el creixement en patrocinis és el que l'ha conduït fins aquí, però alliberar un espai d'entre 35 i 40 milions d'euros de fitxa i amortització de Robert Lewandowski ha estat l'empenta definitiva, l'impuls definitiu per aconseguir estar en disposició de tornar a la normalitat del fair play financer. Això significarà, ho torno a remarcar, que per cada euro que el club alliberi de sou i amortització d'un jugador que surti, en podrà entrar un altre en igualtat de condicions, és a dir, sense obstacles i sense restriccions. Tot i així, convé recordar que la regla del 1-1 es pot tornar a perdre en cas d'estirar més el braç que la màniga. S'ha de tenir en compte, la fotografia és mòbil, ho hem dit moltes vegades, i és a dir, si es gasta més del que s'ingressa, doncs aleshores
4: I ara, parlant molt seriosament, el Barça aquesta temporada, en principi, podrà fitxar, però la que ve tornem a tenir un problema. O sigui, el que no puguem fitxar aquest any tindrem dificultats l'any que ve.
3: Perquè hauràs de tornar a Montjuïc.
4: Perquè tornes a Montjuïc, en principi...
3: Uns mesos.
4: Però
2: això ja serà... Això serà el problema del Barça del futur, no? Aleshores...
4: De l'any que ve.
2: Ja, de l'any que ve. No, però que em refereixo a que al final, tenint en compte les dificultats que ha tingut el club fins ara, si ara se li obre, diguem, la porta a poder reforçar l'equip aquest estiu amb una mica de cara i ulls, diguem, després de les, entre cometes, penúries que ha passat per inscriure jugadors, que ha hagut d'avalar, ha hagut de fer mil equilibris, les palanques, etc. Si ara... se li obre una mica l'escenari de tenir un estiu entre cometes normal, doncs jo crec que ho pot aprofitar i s'ha d'aprofitar bé.
3: És una bona notícia que el Barça, com diuen fonts de la Lliga, pugui tornar a la regla del 1-1 i, com deia també el Lluís, la intenció i la sensació que hi ha és que el Barça tindrà calés per com a mínim fer un gran fitxatge. Veurem si després...
2: Més enllà de calés, que tindrà el marge per poder-los inscriure sense patiments, i això el que fa és que realment la planificació esportiva es pugui fer d'una altra manera. I quan deia allò de fitxar bé, que el Màrius feia una mica de broma a la Lliga, perquè ens ho diuen això? Doncs perquè la referència dels últims estius és d'haver fitxat low cost, d'haver anat a buscar oportunitats de mercat, d'haver aprofitat, jo què sé, les sessions com les de Rashford i de Cancelo per posar

0: exemples així.
1: I d'haver inscrit Marta també en base a les lesions.
0: En base a lesions, en base d'avals de directius, etc. Clar, perquè diuen fons de la Lliga que el Barça podrà fitxar i podrà fitxar bé, doncs perquè podrà optar a aspirar a fitxatges normals de jugadors contrastats i doncs tornar doncs, a una certa normalitat que ja ni ens en recordàvem d'això. Sí.
2: Només dos matisos, això que esteu comentant amb la Marta. El primer és que la frase el Barça és a punt de la regla 1-1 és la frase...
0: No, és que no estem dient a punt, estem dient que virtualment ja hi és a manca de la comunicació oficial de la Lliga al Barça.
2: Acabo la frase. Que el Barça és a punt de la regla 1-1 és la frase més dita en aquest programa dels últims 4 anys.
0: Però és que no estem dient això, estem dient que ja hi és.
2: Jo estic dient això.
0: D'acord.
2: Jo estic dient el Barça és a punt de la regla 1-1 és la frase més dita en aquest programa els últims 4 anys.
3: Però ara és veritat el que està dient, que ja hi som, però s'ha d'oficialitzar.
2: Potser s'ha dit en tertúlies i tal, perdoneu, i ara no vaig a fer una exageració, potser s'ha dit més de 100 vegades aquesta frase.
4: Estan d'acord, ara és veritat.
2: I avui, us compro el matís, no és exactament aquesta frase. Sí, sí. Però jo,
0: jo crec que també s'ha de subratllar que aquí hi ha un canvi de to sideral de la Lliga.
4: Clar, per les bones relacions que hi ha al darrere.
2: No, hi ha un canvi de to sideral en les relacions, com diu l'Aleix. Per què? Perquè hem passat d'enemics a amics íntims, d'enemics íntims a amics íntims.
0: Serà pel que sigui, però no és que estigui a punt el Barça, o sigui, en el moment en què la patronal ja reconeix el Barça com un club no accedit, ja ho tinc.
2: El que passa que, saps què passa, Marta, que no l'hem explicat?
0: Perquè són els que decideixen.
2: Saps què passa, Marta?
5: Jo entenc l'Ernest. L'Ernest no es creu el Lleis Som, perquè fa tants anys que hi érem, que aleshores ell té malfiança. Té malfiança i aquesta afirmació...
0: Però la informació no ve del club, ve de la Lliga.
2: No, i la segona cosa...
4: Com diu la Marta, la informació, ara que expliquem, no ve del Barça, que el Barça potser ha sigut optimista moltes vegades, sinó que ve de la Lliga, la informació.
5: Ningú està posant en dubte la informació. El que posem en dubte és el preu.
4: Que abans tampoc havíem de posar en dubte la informació, però abans la informació potser venia del club, que era massa optimista, i al final no sortien els negocis.
2: Un apunt...
0: I ara, curiosament, on són més prudents és el Barça. O sigui, el Barça sí que va molt amb el fre posat a l'hora de fer afirmacions concloents sobre el fair play.
2: Un apunt és que, no sé, ja sé que el futbol és present, però potser algun dia algú ens explicarà com hem passat amb la Lliga d'enemics a amics. Potser.
4: Igual que amb el Madrid, al revés.
2: Jo no m'ocupo del Madrid. Jo ara m'ocupo...
4: Però hem passat d'amics a enemics també amb el Madrid, no? De forma molt ràpida.
2: No, també.
4: Al revés, vull dir.
2: Però jo ara estàvem parlant de la Lliga, estàvem parlant ni de Ceferín, ni de Florentino...
4: No, t'ho dic perquè tu has destacat moltes vegades que hem fet associacions molt estranyes amb el Madrid, amb la Lliga, no?
2: És que veig que us poso nerviós avui perquè no em deixeu acabar les frases. Vaig a intentar per segona vegada acabar una frase. Espero que algú ens expliqui algun dia com hem passat amb la Lliga d'enemics que li tiràvem els gossos a amics que ens abracem. Val? I aquesta història no me l'ha explicat ningú. Ningú me l'ha explicat. Val? Potser perquè el futbol és present i ja no interessa a ningú. Però quan ens estem centrats en un relat i de sobte el relat canvia completament, com tu has dit molt bé, com amb el Madrid, la Superliga i tal, és curiós. Jo el que dic és curiós. Sí. I llavors parlem de la regla 1 com si fos: oi, el Barça fa bé les coses. No, el Barça ni fa bé les coses ni les fa malament. El Barça ara és amic de l'àrbitre. I abans era enemic de l'àrbitre. És això el que ha passat. El que ha passat. I ara l'àrbitre agafa... Quan li arriba el dossier del Barça, l'àrbitre diu... Ui, que bona pinta tiene... I abans, quan arribava el dossier, agafava i el tirava a la paperera.
4: Sí, Lewandowski ha ajudat, el dossier. També t'ho diré. Ha ajudat econòmicament.
2: Entremig va plegar Messi, va plegar no sé quants jugadors, i no servia de res. I el segon apunt, ara a veure si ho puc dir sense que us poseu nerviosos, el que vaig a dir ara, és que crec que confonem la regla 1 amb tenir diners al banc. A vegades. Sembla que per poder tenir la regla 1 ja podrem fitxar tothom, això serà... No, però és que és independent del fet de tenir diners al banc. Si no tens diners al banc i compleixes la regla 1, no pots fer fitxatges. Llavors, El que vull dir és, estem molt contents perquè complim la regla 1, però per fer fitxatges has de tenir diners. Si són, són dues coses independents.
0: Però, Ernest, per, precisament perquè són dues coses independents, el Barça no ha tingut problemes de tenir diners al banc. El que tenia era problemes per inscriure salaris, però problemes de tenir cash i de tenir diners per fitxar, aquest no era el problema.
2: Home, aquests últims anys he llegit articles a la premsa, entre ells alguns articles molt interessants del Manel Pérez de La Vanguardia, en què efectivament explicava que el Barça tenia problemes de liquiditat. Això no, no, no m'ho
0: imagino. Sí, problemes de liquiditat... Jo no estic dient això. O sigui, hi ha hagut moments d'aquests últims anys, evidentment, ho hem explicat aquí a RAC1 sobradament, i hem explicat i analitzat en profunditat les memòries econòmiques del Barça. Vull dir, els oients del Tu diràs no es poden queixar del nivell d'informació econòmica que els hem arribat a donar amb, si es pot fer servir l'expressió col·loquial, les torres que els hem clavat. Però més enllà d'això, jo vull diferenciar, perquè és que el fair play financer no es fixa tant en la capacitat econòmica que té un club per fitxar, per fer el fitxatge en si, per pagar els diners que costa un jugador, sinó a l'hora de distribuir el que li costa en amortització i en salari.
2: Sí, sí.
0: És que són coses diferents.
2: És el que estava dient.
4: Sí, jo crec que això tots ho tenim bastant clar. Ara, dit això, el Barça... aquest any, pel que sabem, tindrà calés per fer un gran fitxatge. I després pot haver-hi sortides i tenir més calés si hi ha sortides.
5: Vàries cosetes. En aquest moment, el problema és que haurem de marxar de l'Spotify Camp Nou cap a Montjuïc i no sabem quant de temps. Però, al final, lo important no és tenir diners, és tenir la capacitat d'aconseguir-los. I el Barcelona, amb la projecció del propi Spotify Camp Nou i la tercera graderia, la projecció per aconseguir-los, l'augment de l'esponsoring i dels patrocinis del club, etc., et fan ser molt optimistes per poder complir bons fitxatges, com abans deien, fitxar bé. Si a més els pots inscriure, cosa fonamental, perquè poder fitxar un gran jugador, si després no el pots inscriure no serveix de res. És més, una de les pors que tenia Nico Williams per venir cap aquí era el fet de no poder ser inscrit, o el problema que tenia el propi Dani Olmo, que sí, era jugador del Barcelona, però va estar a punt de no poder jugar perquè no es podia inscriure, i gràcies a la resolució del CSD, etc., es va aconseguir. Per altra banda, m'ha interessat una curiositat, perquè és una curiositat periodística que té l'Ernest, de saber com és que s'han fet amics. Mira, jo quan m'estimo algú, i aquest algú s'enamista amb un altre, em preocupa. I vull saber per què s'han enamistat. Ara, quan la persona que estimo el que ha aconseguit és fer les paus amb algú, m'és igual per què fa les paus. Han fet les paus, ja s'estimen. El meu Barça ja s'estima amb la Liga de Futbol Professional i amb Tebas. Fantàstic. Per què? Jo m'ho fuc, com he dit abans. Vull dir, m'és igual, no sé exactament quin és el detall. Puc intuir que hi ha coses al Florentino, que hi ha coses que es barregen, interessos comuns creuats, persones que han intercedit i que tenen molt bona relació amb el Barça i també amb la Lliga de Futbol Professional, però en tot cas han fet les paus, cosa fonamental pel bon devenir del club, la qual cosa només puc fer que celebrar, i tinc molt poca tafaneria i molt poca curiositat de saber el per què. La qüestió és que ja s'estimen.
4: A mi el morbo sí que el tinc. Per tant, preguntarem, no?
5: Això és propi dels periodistes.
3: Però Tebas pot estar enfadat amb el Barça o amb el Madrid. El que no pot estar enfadat és amb els dos, entre altres coses, perquè són els que aporten,
5: ja et diré que ni
3: els que aporten el diner a la festa. L'espectacle que és. O sigui, tu li treus la Lliga Espanyola, o sigui, els suspens el Barça i el Madrid, i això... Bueno, en fi, d'entrada no hi ha cap televisió que et pagarà per
5: un partit. Celebrem que ja no ens fan la dia impossible, Màrius, celebrem-ho. Sí, i no, aprofitem-ho, que aquesta és una altra.
4: Bé, la notícia és que el Barça virtualment està a la regla 1-1 i que la Lliga dona per bo el que està fent el Barça econòmicament, i que aquest estiu, si es pot fitxar bé, que sí que es pot, i el Barça fa bé les coses en qüestió de massa salarial, doncs podrà inscriure bé, també. Dit això, la capeta del mercat, com la tenim? Alguna novetat, saperes?
1: Doncs, home, seguim pendents, o el Barça està pendent d'aquesta gran carpeta que vol afrontar aquest estiu, com és la del nou. Hores d'ara, sobre la taula, ja ho hem anat explicant, hi ha dos noms principals, el de Julián Álvarez i el de João Pedro. Sobre el primer, que sempre han dit que era la prioritat del Barça, el de Julián Álvarez, és un fitxatge complicat, bàsicament per dos motius. El principal és l'econòmic, que és el que està demanant l'Atlético de Madrid, més de 125 milions d'euros, i el fet que el PSG també hi estigui interessat, cosa que l'encareix encara més i que podria enfilar el seu preu fins als 150 milions d'euros. El Barça, com ja va fer amb Luis Díaz, té clar fins on vol arribar, i el que no vol és entrar en subhastes per cap jugador, i tampoc ho farà asseguren per Julián Álvarez. Per això ha començat a virar cap a un altre objectiu, com és el de João Pedro. En aquest sentit, Deco va ser a Londres aquest cap de setmana, presenciant la final de la CAP entre el Chelsea i el City, final que va disputar João Pedro. El director esportiu del Barça estava acompanyat de la seva família, està per veure si va aprofitar per trobar-se amb els agents del futbolista brasiler.
3: No va fer un gran partit, eh?
1: No.
3: I al minut 70 estava que s'ofegava. Però...
4: És bona notícia que no hagi entrat amb el Brasil perquè no pujarà el seu preu al Mundial.
3: Sí, el que passa és que el Chelsea, que és, no és un equip que tingui problemes de diners, la prova és que té 40 i tants futbolistes amb la plantilla, encara que n'ha cedit, em sembla que són 15, que és una bogeria. O sigui, això hauria d'estar prohibit en el món del futbol. Jo crec que queda fora de totes les competicions europees aquest any.
4: Amb la victòria d'avui...
3: No, queda fora, ja t'ho dic, ja està.
4: Té alguna opció?
3: No, cap ni una. I per suposat Champions no. El quedar fora de totes les competicions, clar, l'equip perd pistonada, és menys atractiu pels futbolistes, però que allà hi ha un fons darrere, o sigui, hi ha un fons que es va quedar quan l'Abramovic doncs, li van impedir que continués president del club, no? I clar, no t'ho posaran fàcil, no t'ho posaran fàcil. Ara... I si fitxes el Xavi Alonso, et dirà, escolti, no m'ho desmuntin, això. No. I el millor jugador del fitxa del Barça, ostres, molt difícil, eh?
4: Ara seguim parlant, que hem de fer una pausa. Marta, vols afegir alguna cosa més a la informació que explicaves? Alguna cosa més?
0: No, crec que ja m'he esforçat perquè quedés tot molt clar.
4: Molt bé. Gràcies.
3: T'ho he posat difícil,
4: Sí, perdona, això sí, però ha quedat clar.
0: Crec que ha quedat clar. Marta,
4: gràcies, una abraçada.
0: Bona nit.
4: Adéu, bona nit. Fem una pausa i ara continuem parlant, de João Pedro, del Mercato i de la lesió de Fermín, malauradament, i del que ha dit Pedri sobre aquesta lesió de Fermín.
6: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 3 quarts de 12, va, ja tornem a ser aquí amb el Màrius Carol, el Lluís Carrasco, l'Ernest Folch i també amb el Saperes i el Damià amb la resta de l'actualitat del Barça. Escolta'm, perquè quedi clar, informació de la Marta Ramon, virtualment estem a la regla 1-1 i el Barça podrà fitxar bé segons la Lliga. Podrà fitxar bé vol dir que podrà fitxar qualitat, si vol, gastar-se els calés. A partir d'aquí s'ha de fer la feina, com has dit tu, que és inscriure'ls. I es vol fitxar Julián Álvarez, però és molt car, João Pedro és una opció, i Bastoni, que a mi ja no m'agradava d'entrada i crec que ho vaig verbalitzar aquí obertament, Bastoni està perdent pistonada. Un, pel preu, i dos, perquè futbolísticament a Flick no li acaba de fer del tot el pes. Cosa que m'encanta, perquè vaig a la línia Flick. Si jo no l'acabava de veure al Barça, Bastoni.
1: I si no li acaba de fer el pes, per què ens el vam mirar?
0: Bueno, perquè tu li has de presentar propostes a l'entrenador, no? I has de buscar perfils, a dir, què vols, un esquerrà que tingui una mínima sortida de pilota bona? Vinga, va, tinc això, això i això, què vols? Uf, aquest no, hi ha més el preu. Jo entenc això, que hi hagi un debat intern i que li presentin propostes. De Julián, voleu dir alguna cosa d'això que explicava el Saperes? Ja, 125, jo no me'ls pagaria.
2: Jo sí, que no em fio de res. Que no crec res del que m'expliquen. Estem en una època de l'any en què no crec res del que m'expliquen. El que sé per Hidalgo, el seu representant i del propi jugador, és que ell vol jugar al Barça. Quan un jugador vol jugar en un club, normalment ho aconsegueix. El que em preocupa és que demanen a canvi no només de diners, sinó a nivell de recursos humans, el senyor Mateu Alemany, que coneix perfectament el Futbol Club Barcelona. I això em preocupa. Ens fan creure que ara...
3: I que no té relació amb el Deco, perquè en fi, són sí, dos cares de la mateixa manera.
2: Però poden negociar altres persones, això també és salvable. Però per l'altra banda, ara ens fan creure que Julián Álvarez vol anar al PSG, un equip que té a Barcola, que té a Dembélé, que té a Doué, que té a Bradley, que té a Mbaye, que té a Svaraskelia, que té a Gonzalo Ramos... Una passada d'equip. I allà anirà, aquí sí que no tindria massa competència, que és a l'equip on ell vol anar. A partir d'aquí, em malfio de tot. João Pedro, bueno, una altra selecció, això abarateix automàticament 20 milions al seu fitxatge, costaria 20 o 25 més si l'haguessin cridat al bo del seleccionador.
0: Ancelotti.
2: Del Brasil, i després m'hi fixo en els que no es mencionen. Quins són els davanters?
0: No, ja tapats, segur.
2: Quins són els davanters segur dels que ningú parla? Aquests són els que m'interessen, perquè probablement són els que estan molt ben coses.
3: No n'hi ha tants, eh? I el davanter que vols per al Barça... per exemple, jo crec que Haaland, tal com juga el Barça...
2: No,
3: però em refereixo a un davanter tipus Haaland, crec que no li convé al Barça. Mm? Per què? Perquè són tipus que estan allà posats...
0: Harry Kane? Què?
3: Harry Kane té més mobilitat.
2: El vaig mencionar fa dos mesos, en aquest mateix programa.
3: Però aquests davanters centres pesants...
0: D'equip.
3: Que se situa allò...
2: I li queda un any de contracte, i això és molt important, perquè el preu moltes vegades en funció del contracte que tenen
0: clar.
2: I el temps que els hi queda lligats a aquells equips. Amb un any de contracte no poden demanar més de 100 milions.
4: No, només anava a dir l'apunt de l'altre dia, que li pregunten a Flick pel tema del nou, i diu, sí, volem que participi del joc... Clar.
2: Que lideri.
4: Que tingui, diu, però sobretot un davanter que faci gols. És a dir, sí, està molt bé...
2: Que combini, que tingui mobilitat...
4: Però que ens aporti gols.
0: No sé. João Pedro no seria aquest perfil de fer molts gols, perquè n'ha fet 12, 13 o 14.
4: No, sí, jo vaig acumulant els missatges de
0: Flick. En tota la temporada?
2: 20 gols i 9 assistències.
4: Vaig acumulant els missatges que ballen Sant Flick.
3: En totes les competicions.
2: Sí,
3: Ferran és el que feia.
2: Sí.
4: No equivocar-nos en el mercat de fitxatges. Que siguin jugadors importants, contrastats, líders, que faci gols. És a dir, jo crec que està...
0: No, Flick va enviar clarament la radiografia.
4: Un retrat d'un tio, d'un davanter que t'aporti una sèrie de gols, no anar a buscar allà una prova, a veure aquest...
2: Sí,
4: no sé si hi ha molts partits com aquests.
2: Aleshores, Roger, no encaixaria ni Julián Álvarez ni Pedro, perquè João Pedro i Julián Álvarez justament aquest any no han tingut moltíssima productivitat.
4: No, per això em va cridar l'atenció.
0: Ernest,
5: que no, un apunt previ, que des del punt de vista de la cotització internacional, João Pedro ahir rep una bufetada descomunal. O sigui, en la borsa internacional...
0: Per mi injust,
5: sí.
0: Perquè van jugadors del Zenit, de Sant Petersburg...
5: Si jo no parlo de justícia, jo el que dic és en la cotització de la borsa internacional de jugadors, João Pedro ahir es fot una hòstia, perdó per l'expressió, descomunal. O sigui, les seves accions han baixat en picat. Dit això, o sigui, primera cosa de tot el que esteu dient, potser sigui l'estiu més important de l'última dècada al Barça pel que fa a fitxatges. O sigui, el que el Barça faci aquest estiu determinarà de forma decisiva el que passi els propers dos anys. Sí, serà decisiu, perquè es troba en un moment d'impàs absolut. Sí, és un impàs en una posició clau, que és el 9. I no sé si hi ha alguna posició més important. Llavors, jo crec que la discussió que estàveu tenint aquí és la mare dels ous de tot això, que és quin 9 volem. I quin 9 tolera l'ecosistema del Barça, perquè el Màrius ha dit una cosa que estic molt d'acord, que és Haaland pot ficar molts gols, però és la boia de waterpolo.
6: I quin és?
5: No, és una boia de waterpolo.
2: Ernest, i quin és? Llavors, el nou que combina millor amb la Lamine Yamal, que és el nostre gran generador. Això quasi seria una feina d'intel·ligència artificial. Qui és el que millor combina amb el millor jugador del món, que en aquest moment juga a la banda dreta a Can Barça? Lamine Yamal.
5: Aquesta és una molt bona pregunta, però deixa'm fer una mica de... Deixa'm fer una mica d'història. O sigui, en l'era Cruyff i post-Cruyff, és a dir, des de l'avinguda Cruyff, realment hi ha hagut molt pocs nous purs que hagin triomfat al Barça. Un d'ells és Lewandowski. Sí, una de les excepcions és Lewandowski. Però pel precipici dels nous s'han estimbat. S'han estimbat tota mena de jugadors. Des de Lineker a Ibrahimovic s'han estimbat. O sigui, hi ha uns cadàvers allà. Uns cadàvers.
2: I altres han triomfat.
5: Hi ha uns morts per allà. Un jugadoraço...
0: Jo tinc la resposta per Lluís, ara.
5: Un jugadoraço que s'han estimbat allà.
2: Llavors, per mi... Et puc parlar de Thierry Henry, et puc parlar de Villa, et puc parlar d'Aubameyang, et puc parlar de Luis Suárez, et puc parlar de nous molt nous, eh?
5: Sí. Però jo et dic que els cadàvers, hi ha cadàvers molt il·lusos.
2: Però també hi ha enfades màgiques.
5: Sí, també. Llavors, també, però si no ens posem nerviosos.
0: L'Ernest està generant...
5: Jo el que dic, no passa res, hi ha hagut cadàvers, vull dir que no vull dir, mira, tansa't una mica al precipici i veuràs els cadàvers.
4: Estan allà al fons,
0: però
4: encara.
0: No seu mal.
5: No, llavors, jo el que dic és quin tipus de nou volem, perquè a vegades el nou que necessita el Barça és un antinou. És un antinou. És
0: un fals nou.
5: És un fals nou, sí. és un mòbil, a vegades és l'absència de nou. Mm. Per cert, hem estat gairebé una dècada...
2: Ai, que tornarem a dir.
5: Amb falsos nous. Llavors, amb tot això, jo crec que hem de respondre molt bé a aquesta pregunta,
0: no,
5: que és...
0: Flic, ho clavava.
5: Quin nou o quin no nou? Perquè Julián Álvarez l'estem catalogant...
4: 29 gols és el màxim que ha marcat.
5: Catalogant com a nou.
4: Qui? Julián, en una temporada.
0: 29?
5: Sí, però és un nou.
0: Jo amb 20 em conformo.
5: És un nou, Julián.
4: Se te'n van... se te'n va un davanter que n'aportava de mitjana en el que ha estat aquí, 40, eh?
5: Sí, però és un nou, Julián, jo crec que no.
0: No, 30, no, de mitjana amb les 4 temporades.
5: És un nou, Julián.
4: 119 entre 4.
2: Roger, i en quin equip
5: és que... És un nou, Julián. És un nou, Julián. Oi que en realitat no és un nou, Julián?
0: És polivalent. És polivalent.
5: És un 10.
0: A veure, el Damià volia...
4: Això em cridava l'atenció a la frase de Flick. A mi em va semblar com de dir, vull un nou...
0: Que faci gols.
4: De referència. I la mobilitat, si a més és mòbil i...
5: Això però... ja està donant pistes.
0: El Dami volia respondre. Sí. A qui volia respondre?
7: No, perquè el Lluís ha preguntat quin seria el nou que millor encaixaria amb Lamine Yamal. Podem especular amb Harry Kane, amb Haaland, hi ha molts davanters que hi ha al mercat, però n'hi ha un que està demostrat que és el que millor combina amb Lamine Yamal. No? És que a més ho veiem en totes les finestres de selecció. Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal, jo no dic que sigui el millor, però jo només et dic que cada vegada que juga amb Lamine Yamal,
0: fa gols.
7: De 3 en 3. De 3 en 3, cada combina, es mou entre línies...
0: Però seria un nou estil, bueno, no és nou, no?
7: Jo
0: és
7: no dic que
0: nou,
7: sigui
0: no
7: el
0: nou.
7: Millor. A més,
0: no nou,
7: també sí, et dic que el veiem cada diumenge amb la Real Societat, que així, eh? Vull dir, no fa 30 gols per temporada, però quan combina amb Lamine Yamal, el tio,
5: no és a cap quiniela.
7: De 3 en 3.
0: No,
7: algun ha sortit una miqueta,
4: també.
7: Però...
4: Ernest, també, quan és tan evident que és Julián i Joao Pedro, normalment és mira la mà esquerra...
0: El tapado.
4: I estem fent alguna cosa amb la mà...
0: El tapado.
4: I amb la mà dreta, eh? Com diu l'Aleix, també expliquen al Barça que hi ha més noms que no han transcendit.
7: Et dic una cosa, el Mundial, amb la principal favorita de moment per guanyar la Copa del Món, que serà Espanya, Oyarzabal, serà el nou que jugarà al costat de Lamine Yamal.
0: Serà titular, tu creus?
7: Sí, Oyarzabal serà el nou titular amb Espanya si no hi ha lesions. Quan, per tant, serà una plataforma per comprovar aquesta associació.
5: Em sembla molt interessant el que està dient el Damià. Quan creieu que val Oyarzabal avui?
0: 60.
7: Treure'l d'allà.
0: No sé, jo et diria 60 o no?
7: Jo veig, si val 60, em sembla negociable,
2: no? Jo veig un problema, i és que Miguel Oyarzabal a la Real Societat és la figura indiscutible, no és el més treballador del seu equip.
7: I llegenda.
2: Clar, no és el més treballador del seu equip, i en el Barça, justament, ens hem queixat de Rashford o d'altres jugadors, perquè no ha anat a pencar i no ha anat a la pressió alta, perquè no ha anat a... Digue'm, Aleix.
0: No, és que valor de mercat o transfer market diu uns 30 milions, no 60, imagina't.
2: Jo no sé si dona el perfil, sí que amb la selecció de Luis de la Fuente potser sí, En el Barça, Flick, francament, jo a mi que li agradava no el veig.
7: No. Jo només dic amb qui millor combina que jo hagi vist.
2: A la selecció.
7: Fins ara la minya.
2: A la selecció.
7: No, que jo hagi
2: però
7: vist
2: no, és que hem de veure, Julián Álvarez ha fet 20 i tants gols a l'Atlètic de Madrid. Clar, és que és un equip que la seva obsessió no és generar gol. L'obsessió del Barça sí és generar gol. Aleshores, els 29 gols a l'Atlètic de Madrid del Xolo, que és lamentable el futbol que desenvolupa, quants gols suposarien al Barça de Flick? És que igual aquests 29 es converteixen en 43.
5: És que per mi, les declaracions de Flick que el Roger feia molt bé en recordar, per mi potser posen sobre la taula que el Barça no està buscant un nou, està buscant un golejador. I a vegades prenem com a sinònim un nou i un golejador, i a vegades no són sinònims.
0: Bueno, perquè ara s'ha desvirtuat una mica el concepte, no? Abans el nou era el golejador, i ara bueno, hem vist que el futbol ha evolucionat. És així. Hem de fer una pausa molt ràpida abans de la mitjanit, i ara seguim parlant. Sabeu que no queda res pel Mundial de Futbol, eh? Serà el Mundial més llarg de la història. Ara repassarem avui la llista de Portugal. Entra Cancelo, no?
7: Entra Cancelo.
0: Entra Cancelo. 104 partits en 39 dies. O sigui, es juguen 104 partits en 39 dies de competició, el Mundial més llarg de la història, una autèntica passada. I sabeu on podeu veure tots els partits sense cost addicional? Com sempre, a Movistar, a través de DAZN. Si teniu el paquet de futbol de Movistar a través de DAZN, no hi ha cost addicional. Us entra també al Mundial aquest estiu. I a més, teniu l'opció de veure-ho des de qualsevol dispositiu, eh? La televisió, la tauleta, el mòbil, perquè no us perdeu absolutament res. Movistar és la xarxa oficial de la selecció espanyola. Mira, sobre això del mercato i els fitxatges, Roger, avui el president interí, Rafa Juste, n'ha parlat, de la situació econòmica i d'aquest retorn a la regla 1 i del mercato, no?
4: Sí, ho ha fet el president en funcions, com deia Rafael Juste, parlant als mitjans del club, de la prudència amb què han de gestionar els possibles fitxatges d'aquest estiu.
6: Quan es guanya tot és molt més senzill, perquè veus que l'equip va bé. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions, és a dir, fitxar gent que no toca o fitxar gent que perquè la gent estigui contenta pots portar-la, i llavors estires més el braç que la màniga. I això és algo que tenim que tindre molta cura, i amb això torno amb el Deco i amb els executius que estan a l'àrea no tan sols esportiva, sinó econòmica, perquè estan fent una gran tasca d'estabilitat, no? Que això fa que mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
4: Doncs per tant que el Barça s'hi mirarà molt a l'hora de fer aquestes incorporacions, i que en aquesta línia està treballant el director esportiu Deco. Ha deixat caure Rafael Juste l'objectiu de guanyar la Champions quan ha valorat la importància de tornar a jugar en un camp nou ple.
6: Aquest camp el que farà és retornar moltes coses. La primera, que dintre de poc serem 105.000 persones. Per tant, 105.000 ànimes més les que estan al cel, que ens ajudaran, jo estic segur, a guanyar més títols i si més no, aquesta Champions tan anhelada i que fa temps que la tenia que guanyar.
4: Ha semblat que tenia dubtes de si dir la Champions o no, i al final l'ha acabat citant aquesta Champions. De la Champions n'ha parlat també en una entrevista a EFE el porter del Barça, Joan García. Diu que els ha mancat en aquesta edició un punt d'experiència.
8: Como ya he dicho, somos un grupo muy joven que nos falta, también hablo por mí, pues vivir muchas experiencias en Champions. Creo que el año pasado estuvieron muy cerca, este año, bueno, por poco también casi llegamos a semifinales. Pero bueno, creo que son cosas que ayudan de cara al futuro. El equipo también pues va ganando experiencia, va sabiendo jugar también los partidos de este tipo, y yo creo que si no la temporada siguiente, que seguro que sí, intentaremos que sí, pues pronto tendremos un buen año en Champions.
4: I finalment el porter del Barça ha criticat la famosa frase de Florentino queixant-se en aquella roda de premsa de la setmana passada que li van robar 7 lligues.
8: El que gana un campeonato como la Liga con tantos partidos es porque se lo merece. Cualquier persona que haya visto la Liga, que haya visto todos los partidos, sabe que esas palabras no son verdad. Entonces, en ese sentido, nos estamos tranquilos, estamos contentos con la copa que nos dieron después del Clásico y ya está.
4: Finalment, Joan García també diu que es veu preparat per ser el porter d'Espanya en aquest Mundial. Recordem que la llista serà el proper dilluns, quan la donarà Luis de la Fuente.
0: I que té molts números d'entrar i d'anar al Mundial.
7: Sí, tot i que ara t'explicaré, quan parlem de Portugal, que Robert Martínez és el primer seleccionador que se n'emporta 4 porters, perquè la normativa la normativa et permet emportar-te quatre porters, tenir-ne tres sempre convocats, i si tens un lesionat, aleshores canviar-lo. Tu pots tenir-ne quatre allà, només tres van entrar en les convocatòries, en tens un quart que tu ja deixes clar quin és, només per millorar-te els entrenaments.
0: Va a la grada als partits.
7: Va a la grada, no està convocat. És com si tècnicament no estigués convocat, ell participa als entrenaments i en cas que un es lesioni, passa a formar part dels convocats. Això ho pot ser amb els porters. Ho ha fet Robert Martínez en Portugal, per tant, ho podria fer Luis de la Fuente i emportar-se els quatre.
0: Però, perdó, això resta dels 26 que han d'anar convocats?
7: No, Robert Martínez se n'emporta 27. S'emporta.
0: Ah, això pots fer-ho.
7: S'emporta 23 jugadors de camp, va, més 4 porters. Així que de la Fuente, que recordem el mes de març ja es van dur 4 porters, podria repetir aquesta fórmula, que això li va bé perquè no se'n deixa cap a casa, s'emporta els 4 i quan arribi el partit contra Cap Verd, el debut, sabrem qui dels dos, Joan García o Àlex Remiro, estic especulant, eh? Mm. Però si segueix el model Robert Martínez, sabríem qui dels dos és el descartat, el que només està allà per entrenar, i posem per cas que Àlex Remiro sigui el descartat, doncs Joan García aniria a entrenar a la convocatòria, i si un es lesiona, aleshores l'altre entraria
0: a la convocatòria. Però entenc que tu a la FIFA li has de presentar una llista de 26 convocats.
7: Correcte.
0: Per tant, tu abans del primer partit ja li dius a la FIFA, aquests són els 26, amb els tres porters, clar, i l'altre ja sap que no jugarà, no sé que hi hagi una lesió.
7: Clar, el que la FIFA no prohibeix és que tinguis a un altre porter entrenant.
0: Clar, que tu pots tenir 30 jugadors entrenant, sí, però només 26 van convocats.
7: Clar.
0: Val.
7: Però Robert Martínez, curiosament, cap altra selecció de les 10-12 que han presentat llistes hem vist que presenti un quart porter. I Robert Martínez s'agafa aquesta possibilitat. Mira, si vols, escoltem que ho explicava. Robert Martínez explicava doncs, que d'alguna manera s'agafen aquesta possibilitat de normativa que dona la FIFA.
9: Ricardo Bello sabe que é o quarto guardaredes, mas precisamos utilizar as regras. As regras são que só o guardaredes, se houver uma lesão durante o torneio, nós podemos substituir per otro guardarredes.
7: Doncs ho explicava Robert Martínez, l'entén perfectament, aquesta convocatòria de Portugal amb Cristiano, que disputarà el seu sisè mundial, també hi és Cancelo, i també João Félix, i també Trincao, convocatòria, com et deia, provisional amb 27 jugadors i 4 porters.
0: També avui, quina llista més ha sortit?
7: Avui? Sí, avui ha sortit Escòcia, que torna a un Mundial, sempre agradable veure els escoceros, que són per ser el grup de Brasil, i demà tindrem la de Suïssa, demà passat dijous a Alemanya, divendres a Anglaterra, són les més importants que estan preparades per sortir.
0: I dilluns la de la Fuente. Volies dir alguna cosa, Lluís, sobre això dels porters?
2: Sí, sí, volia dir que, en realitat, Joan García té forma de ganivet, té forma de... No, de daga. Perquè no portar Joan García i que et faci el porter a la selecció és que totes les cares d'Espanya es dirigeixin cap a Luis de la Fuente. Ningú entendria que hi hagi una errada del porter que pugui significar un disgust.
0: No, i que el Zamora de la Lliga no estigui al Mundial.
2: I que Joan García no estigués a la selecció. Per tant, no es pot permetre el luxe de no portar-lo cap allà. Si Luis de la Fuente va veure la Real Sociedad contra el València d'aquest cap de setmana, ja l'ha descartat a Remiro, perquè va fer un partit dantesc. Però és que si ha anat seguint l'Atlètic Club amb Unai durant tota la temporada...
3: Ha tingut una mala temporada.
2: Ha estat una terrible temporada d'Unai.
3: S'ha menjat pilotes.
2: Clar, per tot plegat no tindria cap sentit que Joan García no estigués en la llista.
7: I en canvi David Raya s'acaba de proclamar campió de la Premier League, finalista de la Champions.
3: No l'hi ha mencionat. Raya ha fet unes parades descomunals, eh?
7: Compte amb això.
3: Ha fet parades descomunals.
2: El meu dubte està entre Raya i García.
5: I la meva pregunta és, si això és tan evident, diguem, això que estava explicant el Lluís, és tan evident, per què Luis de la Fuente s'hi resisteix i en tot cas potser acaba cedint al final o no, perquè ja ho acabarem veient. És a dir, quins són els equilibris que està fent, o més ben dit, quines són les pressions que està rebent?
7: Pel mateix motiu pel que Ancelotti porta i Neymar. Perquè això és així, perquè és el seu capità, per tradicionalisme, perquè Unai Simón a l'Eurocopa 2024 s'havia d'operar un dit i es va esperar a jugar a l'Eurocopa i després va sacrificar 3 mesos amb l'Atleti de Bilbao, una forma d'agrair. I perquè aquesta diferència que hi ha entre Unai Simón i la resta, per De La Fuente, que potser nosaltres veiem una diferència de 10, per De La Fuente potser és de 2, i no la veu tan sideral, i ell creu que aquesta capitania, aquesta ascendència, aquesta veterania, que en alguns moments ell calma a Lamine i a Nico Williams a la resta, doncs, potser ell creu que no, que aquesta cantada que diu el Lluís que pot arribar i segurament doncs, s'acabi produint, doncs no...
5: Tu,
7: amb ell ja li compensa començar amb Unai Simón.
5: Tu m'estàs parlant d'Unai Simón, però és que n'hi caben 3. n'hi caben tres. És a dir, com és que no pot ser ni el tercer porter?
0: Perquè ha anat portant els altres i té un grup unit i fet, li està costant fer el canvi. Ara, és evident que ha d'entrar per Àlex Remiro. A mi em sembla evidentíssim.
4: Crec que no és un debat esportiu.
0: No, no, esportivament no hi ha debat. Vull dir, debat i al Mundial hi han d'anar els millors. Vull dir, per això no hi va Carvajal, que també ho entenc. Que, no, un premi per a Carvajal. No, escolta'm, jo crec que hi han d'anar...
7: Ni Morata.
0: Ni Morata.
7: Que també té ascendència al grup i no juga fora.
0: Ja, per exemple, no, però... entre d'altres. Anem a Fermín, que aquest sí que es perdrà al Mundial. Pobre nano, no?
2: Pobre.
0: Sap greu, eh?
2: Terrible.
0: Sí, sí. Sí, perquè a més és la penúltima jornada, una cosa que no és muscular. És que una cosa muscular es podria entendre i amb, potser amb 2-3 setmanes de repòs pot arribar a la llista, però és que és una cosa òssia, no?
5: Hi he vist gent dient...
3: I és l'os que és més difícil de curar, perquè...
5: Bueno, Messi va estar 3 mesos, amb aquest os.
3: No, ell estarà entre 2 i 3.
5: Sí, sí.
3: O sigui, hi ha dits i dits que et pots trencar, i aquest no, perquè...
0: Però tu te l'has trencat alguna vegada o coneixes
3: algú? No, però... Ho he llegit amb els especialistes, que és el que diuen.
5: Sí, i us dic una cosa, he escoltat alguna veu avui que deia, bueno, millor pel Barça perquè no jugarà al Mundial i així podrà estar a punt a principi de temporada.
3: No.
5: Error, qui pensi així. Perquè aquest jugador, el que vol, el que necessitava, el que li feia il·lusió era jugar al Mundial. I, per tant, molt en compte... amb que els jugadors no puguin fer allò que volen fer. O sigui, aquest jugador el que volia, sobretot, era anar al Mundial, si no ens equivoquem, eh?
0: Sí, hauria estat una figura important també en el seu primer Mundial, perquè no n'ha jugat
2: cap. Això ensenya, això corteix, això fa madurar, això tampoc és una mala notícia. Per ell, sí, personalment, en aquest moment, ahir Pedri va anar a veure'l i diu que va sortir de casa seva, estava enfonsat, Però això corteix també una barbaritat, Fermín. És veritat que estava en un estat de forma excepcional, d'aquí 4 anys tindrà 27 anys, estarà en el seu prime i convençut de que serà titular indiscutible del Futbol Club Barcelona i viurà el Mundial d'aquí 4 anys. Cap problema. Això al final també ensenya.
0: Ha anat bé l'operació com pràcticament sempre, no, Roger? Hi ha hagut comunicat avui del club?
4: Sí, l'han operat a les 6 de la tarda i poc abans de les 10 el club ha fet un comunicat explicant que la intervenció del doctor Antoni Dalmau havia estat un èxit. El club no especifica, això sí, el temps de baixa. Del que li espera Fermín a partir d'ara n'hem parlat amb l'exresponsable dels serveis mèdics del Barça, el doctor Jordi Ardèvol. Aquest és el procés de recuperació que haurà de seguir l'andalús.
10: Donar-li temps que faci la consolidació de la fractura i un cop passat un període suficient per començar a carregar cada vegada més sense immobilització, doncs ja començarà tot el treball de readaptació progressiva a l'activitat física. Però és un període que no és curt, és una fractura que ha d'enganxar i després ell el que ha de fer és adaptar-se una altra vegada a l'activitat física.
4: I per si algú, ara que parlàvem de la llista de la Fuentes, encara tenia dubtes, el doctor Ardèvol destaca de totes que pugui arribar per disputar ni que sigui algun partit del Mundial.
10: Necessitant al voltant d'entre més de 2 mesos i molt a prop dels 3 per tornar a competir en condicions. Perquè has de donar-li temps que consolidi, després ha de fer el període de readaptació i, clar, potser als 6-8 setmanes tinguis la fractura consolidada, però això no vol dir que el jugador puguis posar-lo a competir. Ha de fer un procés de readaptació esportiva i de readaptació al futbol.
4: Doncs, per tant, 3 mesos ben bons de recuperació que li espera Fermín. De fet, ahir hi havia el missatge de Lamin que li deia que ho farien per ell, donant per fet que no podrà ser aquesta cita mundialista, però en tot cas la confirmació d'algú com Jordi Ardèvol doncs sempre va més que bé.
0: I tant que sí, és un especialista, nosaltres no som metges, però ahir tot el que et deien des del seu entorn és que el nano està enfonsat perquè no va al Mundial, vull dir, ahir ho donava per fet també el seu entorn i el club.
4: Deixa'm dir-te que Antoni Dalmau ja va, perquè m'ho explicava el doctor Jordi Ardèvol, va operar d'aquesta mateixa lesió a Leo Messi,
0: el 2006,
4: en el passat.
0: Fa 20 anys, sí, sí.
4: I també que Jordi Ardèvol va fer aquesta operació amb Andrés Iniesta quan encara estava al planter el futbolista Manchec. Vull dir que, més enllà de que, evidentment, el responsable dels serveis mèdics sap de què parla, ha tractat específicament aquesta lesió.
0: I m'agraden aquests dos casos perquè després van tenir una carrera molt llarga i exitosa. Vull dir que pots tenir aquesta lesió operant-te i tenir una gran carrera.
4: Absolutament tranquil.
2: I és de Sant Pol i això dona un plus de saviesa.
0: Estic molt d'acord. Avui n'ha parlat Pedri d'aquesta lesió de Fermín en un acte, no, Damià?
7: Sí, ha renovat per Adidas fins a 2030. El migcampista blaugrana ha tingut paraules de record i d'afecte pel seu company Fermín, que no podrà ser al Mundial.
11: Ayer estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy, muy jodido, perderse un mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos los está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces, tiene esas lesiones que no te dejan jugar cuando tú quieres, y bueno, sobretot deixar-li una pronta recuperació.
7: Fora del que té a veure amb la lesió de Fermín, Pedri ha volgut celebrar la renovació de Hansi Flick.
11: Todos los culés creo que estamos contentos con la renovación, venimos de dos temporadas muy buenas con él, y ojalá pues siga siendo así, ganando títulos, lleguen mejores títulos, y bueno, creo que nos ha aportado la competitividad que necesitábamos, un estilo de juego diferente que nos está yendo bien, y ojalá pues seguir así ganando títulos.
7: I ha agraït Lewandowski aquests anys que ha donat al club.
11: Se va como una leyenda, creo que es un jugador que ha marcado una época, ha marcado un montón de goles, no sé ni cuántos, así que, bueno, un placer jugarle con él, darle las gracias por todo lo que nos ha dado, tanto dentro como fuera. Vino en un momento complicado, que el Barça no ganaba muchos títulos, y se va ganando títulos como lo que es, como un ganador, un trabajador que nos ha enseñado una manera de entrenar, de trabajar, y bueno, sobre todo estarle agradecido por todo lo que nos dio.
7: I sobre el Mundial, Pedri ha volgut remarcar que els futbolistes, o que almenys ell, no juguen pensant que tenen una competició com el Mundial o l'Eurocopa a l'horitzó.
11: Todo el mundo se piensa que jugamos pensando en el Mundial o en la Eurocopa, y yo en lo personal creo que es imposible estar dentro de un campo pensando en que a final de temporada vas a jugar al Mundial. Yo cuando entro dentro de un campo es para dejarme todo, para intentar pues ganar con el Barça, que al final es mi equipo y con el que estoy durante toda la temporada, y no pienso en lo que vaya a venir, si vuelve o si viene una lesión. Creo que tenemos que jugar al 100%, porque si vas al 50% o al 30% acabas lesionándote.
7: I per últim, Aleix, entrem en territori promeses mundialistes.
0: Ai, a veure.
7: Ha explicat com ens hem d'imaginar a Pedri si Espanya guanya el Mundial.
11: Dije que me teñí el pelo porque la última vez me rapé, ya no me dejan raparme ya. Y dije que me teñí el pelo, así que bueno, será eso. Creo que es lo que haré, y no sé si de rubio o de blanco, pero bueno, haré algo así.
7: Màrius, de quin color te l'imagines? De rubio o de blanco?
3: Escolta una cosa.
0: Aitana ens ha dit,
7: no soc d'aquestes coses.
3: Que fotin unes pedres al Sant Crist de Llepant, i acabarem abans. Perquè què vol dir que fa? Aviam, no ho sé, és que...
0: Aitana ha dit, jo no soc d'aquestes coses. Jo si guanyo la Champions ho celebraré.
3: Bueno, és que, ja està. En fi, una cosa normal. I, esclar, la gent... No, home, no, perquè escolta, és que no té cap sentit.
0: No, no, no. Tu no faries res perquè el Barça guanyés la Champions.
2: Bueno, tenyir-se segur que no.
3: El Barça m'ha fet perdre tot el cabell que tinc, o sigui, què més vols que faci?
0: També és veritat, sí, sí. Ai, Déu meu. Mira, tenim una història sobre Fermín molt xula per tancar amb un punt, no?, d'alegria fins i tot, sí. I de bon rotllo aquesta lesió que ha tingut desafortunada.
2: A més, Aleix és dels jugadors més estimats pel barcelonisme.
0: Ah,
2: s'ho ha guanyat a pols.
0: Sí, sí.
2: És dels més estimats i dels més odiats pels rivals, també.
0: Escolta, que fa 9 o 10 mesos estàvem discutint si havia d'anar al Chelsea o no. Fa 9 o 10 mesos d'això, i mira ara.
3: És la tercera figura del Barça.
2: És pura integració.
0: Sí, sí, sí.
2: I és sobretot perquè és pura integració.
0: Doncs avui podem explicar una història sobre com Fermín va tornar al Barça del Linares. Perquè va arribar un moment que aquí al Barça Atlètic no el veien massa, el van cedir al Linares, i a veure què passa amb aquest nano, no? Que va arribar aquí molt jove d'Andalusia, i a veure què passa del Campillo. Hi ha tres elements claus en aquesta història. Una és el poble de Carboneros, situat a on, Carboneros?
4: Això és Andalusia.
0: Andalusia.
4: Sí.
0: L'oli d'oliva...
3: Deu ser Jaén, no?
4: Sí.
3: No?
4: Sí, sí, sí.
0: I Xavi Hernández. O sigui, oli d'oliva... Xavi Hernández i un poble que es diu Carboneros,
4: que van ser clau per veure ara Fermín al Barça. T'he de dir,
0: és tremenda la història.
4: D'entrada, Aleix, que ens va posar sobre la pista l'Edu Polo amb un article a Mundo Deportivo que es titulava "El WhatsApp que cambió el destino de Fermín". Resulta que l'alcalde de Carboneros, Domingo Bonilla, va batejar el poliesportiu del seu poble amb el nom del fill de Vicente del Bosque, Álvaro del Bosque, per la relació que tenia amb l'exseleccionador espanyol.
0: Espera, que no l'estic veient a venir, aquesta. O sigui,
2: l'alcalde.
0: Hi ha un alcalde que
4: posa relació amb del poble, Bosque, relació amb Vicente del Bosque, saps que té un fill amb síndrome de Down, i decideix posar-li el nom del seu fill al poliesportiu del poble. Arran d'això,
3: de Carboneros,
4: el poble organitzava un torneig de futbol en aquest pavelló, i el fill de Del Bosque li va demanar a l'alcalde que convidés a Xavi, i li va dir a l'alcalde, hosti, però jo no tinc el telèfon de Xavi, diu, tranquil, que jo te'l faig arribar. Li va enviar, i l'alcalde, insisteixo, Domingo Bonilla, li va enviar el missatge a Xavi, però en aquell moment Xavi era a Qatar i va declinar amablement la invitació. Temps després, juntament amb altres alcaldes, Domingo Bonilla va fer una visita a Catalunya i va ser llavors que va conèixer Xavi. Ho explica.
12: Bueno, a raíz de eso, pues yo al día siguiente quedé con Xavi, estuve con mi teniente alcalde y quedamos ahí en su casa, ya nos conocimos personalmente y de ahí viene toda la amistad. Hemos estado hablando por WhatsApp, Xavi entra en el Barça. Evidentemente yo si voy a Barcelona pues voy y le llevo aceite de aquí de Jaén, en fin, que la verdad que una gran amistad y todo pasó por eso, ¿no?
4: Doncs arran d'això neix una relació entre Domingo Bonilla i Xavi Hernández. Domingo li va enviant missatges a l'exjugador del Barça.
0: I oli.
4: De tant en tant, també li envia oli de Jaén quan l'exjugador li ho demanava.
12: Domingo, a ver si me puedes mandar, o alguna vez me ha pedido, y si no, pues yo le mando todos los años del aceite temprano, tanto a Xavi como a otro amigos míos bastante famosos, ¿no? Y que tengo contacto con ellos y le mando, ¿no?
4: Fins que a tot això Fermín és cedit a Linares i Domingo, que acostumava a veure l'equip andalús, és a 20 minuts del seu poble, li fa arribar un missatge a Xavi, que ja era entrenador del Barça i li havia perdut la pista al migcampista andalús.
12: Antes de entrar lo cede el Barça, lo cede al Linares. Entonces, estando en el Linares es cuando yo le voy informando de la temporada que hace el chaval. Y entonces, pues claro, pues ya, pues, porque al principio él no lo conocía. ¿Cómo se llama el chaval? Tal y cual. Fíjate, le he mandado algún mensaje de prensa, creo recordar, y le decía, oye, este chaval se sale, ¿no? Este chaval está haciendo una gran temporada en el Linares, ¿no?
4: Arran d'això, Xavi es posa en alerta, el segueixen, fa una gran temporada i quan torna ja té clar que se'l volen dur a la pretemporada. Fins i tot en una de les visites que el Domingo fa a l'extècnic blaugrana, Xavi li diu a Fermín qui és el responsable del seu retorn al Barça.
12: Y entonces pues cuando lo llama curiosamente, Fermín, venme un momento, que ya que me lo presenta personalmente, y cuando la anécdota que le dice, que sabes una cosa, en plan de cachondón, pero quiso decirle claramente que yo era el que le avisaba, evidentemente, que Fermín estaba haciendo una gran temporada y que estaba jugando por mí, que era el que le avisaba y tal y cual.
4: Doncs el nom del pavelló, l'oli, els missatges quan anava a veure el Linares, finalment es troben i Xavi li diu, mira, que sàpigues que aquest home és qui em va posar en alerta perquè seguís la teva evolució en aquest equip. El final rodó d'aquesta història és que l'alcalde de Carboneros, Domingo Bonilla, ha fet a Fermín fill adoptiu del seu poble i ara estan esperant que hi vagi algun dia per celebrar-ho.
13: Em sembla.
3: És boníssim. Escolta,
0: és bona la història.
3: Vaig dir una cosa. Entenc que el Xavi es deixés influenciar perquè això que en diuen l'aceite temprano, que li deia, sí, és aquest oli verd de primera pensada, que tu fots un pa amb tomàquet, tires aquest oli verd a sobre i no necessites posar-li ni per mil. Mm. És que alimenta l'oli. Mm-hmm. He dit.
13: Or líquid.
3: Or líquid, sí.
0: Us ha agradat la història o no?
3: És preciosa.
13: És preciosa.
5: Aquesta història serveix per moltes coses. La primera, per l'oli, com deia molt bé el Màrius, és la més important. Però també, que també conté una lliçó, aquesta història, que és la lliçó oblidada de tota aquesta història, que és al Barça tendim a oblidar les coses que passen. Llavors, aquí el que ha passat és que Xavi ha tingut un enorme mèrit. Un enorme mèrit en l'eclosió dels jugadors joves del Barça. I què ha passat? Que el relat oficial i oficiós ha enterrat els mèrits de Xavi. Per què? Home, perquè Xavi va cometre errors, perquè li va sortir malament, perquè va acabar malament, perquè, sí, perquè el seu final va ser molt dolent, per tot això. Llavors, el relat no ha estat just amb Xavi i resulta que en el cas de Fermín, més enllà de la història de l'oli, Xavi és un entrenador decisiu, com ho és amb Lamine.
4: Absolutament,
5: com
4: i
5: ho
4: amb
5: és,
4: Cubarsí.
5: Com ho és amb Lamine i com ho és amb Cubarsí. Sí, però és que Lamine, Cubarsí i Fermín són tres dels quatre jugadors més importants que té el Barça ara. Llavors, diguem-ne que en honor de Xavi, home, cal dir que això ha desaparegut del relat. El relat ja no diu res de Xavi. Per què? Perquè Xavi pues, va acabar malament, perquè en certa forma queda bé fotre-li totes les hòsties a Xavi, per tot això. I el que explica aquesta història és que de tant en tant va bé mirar enrere i veure que amb els errors que s'han comès, amb tot, amb el que sigui, està bé...
0: Va prendre decisions clau.
5: Està bé agafar el bisturí, agafar el bisturí i separar el que s'ha fet bé del que s'ha fet
0: perquè,
5: malament.
0: Perquè després d'aquesta història de l'oli, del tio, de l'alcalde de Carboneros i tal, Xavi segueix a Fermín al Linares, que sempre m'ha explicat que fa una temporada espectacular, sobretot a la segona volta, i decideix aquella pretemporada dir no, aquest nano del Linares que torni al Barça me l'emporto en una pretemporada. I fa aquell golaç contra el Madrid amb la cama esquerra i a partir d'aquí comença la història de Fermín. Tot va de petits detalls, perquè després ara estiguem parlant d'un dels millors futbolistes que té el Barça a la seva plantilla i un dels més estimats, sens dubte. Boníssima la història. Felicitats a l'Edu Polo.
4: Evidentment.
0: I evidentment a tu també per contactar l'alcalde de Bonilla. Canvia Toli, que és la notícia que vull saber.
4: No, n'hi ha un de fantàstic.
0: És veritat. Sí.
3: Les Garrigues, sobretot. No, però hi ha una cosa que és fantàstica, no? Que és veure que, carai, que al final el futbol ho hem convertit quasi bé en una ciència, no? Resulta que hi ha un alcalde que ve un tio jugar a futbol i fa... És el millor...
0: Scouting, no?
3: Sí, és el millor scouting que pots trobar. Hi ha una persona que és capaç d'escoltar algú que li diu que hi ha un tio que la remena i que és teu. Mira tal, no?
0: És bona, està bé.
3: I em sembla una història fantàstica.
2: Sí. També voldria fer...
4: Humanitza una mica el futbol,
2: sí,
4: no?
2: Sí. També voldria fer una lectura més poètica, més banal. I és que en la vida les coses importants quasi sempre depenen d'una petita anècdota. Jo avui estic aquí, i em fa gràcia comentar-ho després de... Jo vaig estudiar periodisme, vaig estudiar dret, però al final volia fer publicitat. I un dia vaig quedar amb l'Eugeni Sallent, el Cel Sigui, que va ser director d'aquesta casa i que va convertir RAC1 en líder indiscutible del país, quan s'estava muntant aquesta ràdio. I em diu, hòstia, Lluís, i aquell dia...
0: 99, seria el 99 o el 2000.
2: Que jo no havia de quedar amb ell, val? Però, bueno, per casualitats de la vida, al final ens vam veure, i em diu, per cert, busquen un director de publicitat amb una ràdio que estan muntant, en el grup Godó, i que és possible que la dirigeixi jo. I d'allà, mira, això i una altra cosa, i una altra cosa, i una altra cosa, està en aquesta anècdota. I no estic aquí, en aquesta tertúlia, i no estic aquí perquè vaig estudiar periodisme, o perquè vaig estudiar dret, o perquè... No, és perquè aquell dia que no havia quedat amb l'Eugeni, al final ens vam veure.
0: Tots tenim algun moment clau a les nostres vides que, en el fons, és anecdòtic o casual, bueno, és així.
2: Ell a mi un pató molt fort a l'Eugeni.
0: Sí.
3: L'atzar... és segurament un dels elements que en la literatura del segle XX doncs, ha estat més important. És a dir, hi ha molts autors que només es poden explicar a partir de l'obsessió per l'atzar, no? I l'atzar porta aquestes coses, perquè l'atzar existeix.
0: L'atzar ens ha unit en aquesta magnífica tertúlia dels dimarts.
2: I Carbonero, i Carboneros, la població, i l'oli, i el Bonilla, res és per casualitat. Són aquestes petites coses que forgen, mira, un dels millors jugadors d'Espanya, sens dubte, que es diu Fermín López.
0: Que bonic.
4: Hi havia qui pensava que era un jugador de pa sucat amb oli, i no.
0: Aquest tio hauria de fer humor, aquest tio és bo.
2: Aquí has estat una mica grasset.
0: Sí. Dami, gràcies.
4: Molt bé, bona nit.
0: Adéu, a descansar. Saperes.
4: Vinga, bona nit.
0: Adéu, vagi bé. 12:25. Re, em queden un parell de coses. Sentir a Pep Guardiola, que ha parlat després de perdre
5: important,
0: la Lliga avui.
5: Important, eh? Sí. Important.
0: I res, si voleu fer un comentari de Xavi Pasqual i el bàsquet, de seguida, després de la publi.
14: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: Dos minuts i arribarem a 12:15 de la matinada. Us recordo, abans de sentir Pep Guardiola, que aquest divendres farem el Tudiràs des d'Oslo amb el suport de Manlleu Origen. Serem a la capital noruega per acompanyar el Barça a la final de la Champions femenina. No us perdeu el programa que farem en directe des d'Oslo i amb el que donarem el tret de sortida a la programació especial que hem preparat a RAC1 durant tot el cap de setmana per viure intensament aquesta gran final entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Divendres 22 de maig, la final de la Champions femenina es comença a viure el Tudiràs des d'Oslo amb el suport de Manlleu Origen. Hola, Quim Salvador.
15: Hola, bona nit.
0: Bona nit. Heu perdut la Lliga avui al Manchester City, després d'empatar, no?, amb el Bournemouth.
15: Sí, 1-1.
0: 1-1. I què ha dit Pep Guardiola després del partit?
15: Doncs fixa't que la primera pregunta de la seva roda de premsa ha estat si complirà l'any que li queda la contracta. Després de la notícia que ha sortit recentment...
0: Sí, la BBC ja anava molt fort ahir, tots els mitjans.
15: No continuaria. Però Guardiola ha volgut començar així, la seva roda de premsa després d'aquest empat al camp del Bournemouth, que ja deixa el Manchester City sense opcions de guanyar la Lliga, una Lliga que ja està celebrant des de fa estona l'Arsenal. Pep Guardiola.
16: Congratulate Arsenal, Miquel. Felicitar l'Arsenal, en Miquel, el cos tècnic i els seguidors per aquesta Premier League ben merescuda. I al mateix temps, aquest any ha estat l'any de la meva carrera d'entrenador, que hem lluitat més contra coses increïbles que no podem controlar. I mai, mai ens hem rendit. Ens hauria encantat arribar a l'últim moment per intentar tenir-ho a les meves mans, però avui ha aparegut la fatiga. Hem lluitat increïblement molt. I bé, a preparar la temporada vinent.
17: Prepare next season.
15: A preparar la temporada vinent.
0: A preparar la temporada vinent, diu.
15: Naturalment hi ha hagut més preguntes sobre el seu futur i Pep Guardiola sí que n'ha parlat, però tampoc sense avançar-ne res.
16: Hauria de parlar primer amb el meu president, d'acord? I després d'això, quan haguem parlat, decidirem si un any més. Parlarem de tot i decidirem. Deixeu-me parlar amb el meu president. Jo sé que m'estimen molt i jo els estimo encara més. És el millor lloc on sé, m'encanta ser aquí. Deixeu-me parlar amb el meu club. He estat totalment centrat en la meva feina.
15: I no n'ha entrat res més. És a dir, que espera que acabi la temporada, queda el partit del cap de setmana contra l'Aston Villa, que Pep Guardiola en parli amb Khaldun Al-Mubarak, que és el president del Manchester City, i després ja s'anunciarà el que s'hagi d'anunciar.
0: Sí, és cert que la BBC i la majoria de mitjans anglesos internacionals ja hi anaven molt forts, que Pep Guardiola deixarà el City quan acabi aquest partit de diumenge contra l'Aston Villa. De fet, vaig llegir també algun periodista anglès que té cert renom, no?, i per tant certa credibilitat, que el City ja està preparant actes d'homenatge per aquest diumenge a l'Etihad Stadium per després del partit contra l'Aston Villa. És a dir, entenc el que fa Pep Guardiola, que vulgui parlar amb els propietaris, però tot fa indicar que ja està presa la decisió, no?
5: És que seria la notícia de l'any al món del futbol i una notícia que, a més, deixa en segon terme la victòria de l'Arsenal. O sigui, és molt més important el futur de Guardiola i si deixa el City que no que l'Arsenal guanyi la Premier, que, bueno, felicitats, però realment la
0: mà... Pels de l'Arsenal no, però en general és, té un impacte molt bèstia, no?
5: El món del futbol és la gran notícia d'impacte de l'any.
0: Què farà? On anirà una selecció, no? Un altre club? Vull dir, sí, sí.
3: Però jo crec que és que... vaig dir un disbarat, eh? Però Anglaterra, que van inventar el futbol, en els últims 8 o 9 anys s'ha jugat una altra manera el futbol.
5: Gràcies a ell.
3: La influència de Guardiola amb l'evolució del futbol al Regne Unit
0: no,
3: és claríssim.
0: Ja a Alemanya, ja a Alemanya.
3: Sí, sí, sí. Bayern, però, escolta, sí, Alemanya, sí, però Alemanya. Però és que aquests tios van inventar el futbol, fan un futbol diferent, sí. I ell, aquell futbol tan directe i tal, no sé què, amunt i avall i tal, el va ordenar. El va ordenar.
5: És que...
3: I a més, ha estat tothom ha acabat jugant, diguem, amb l'especificitat dels equips anglesos, però tothom ha acabat jugant allò a tocar pilotes, o sigui, allò de la patada per arriba, que és el que passava fa 10 anys als camps anglesos, ja no es veu.
5: Sí, és que...
3: I surt amb la pilota controlada.
5: Això que dius és molt veritat. Jo crec que és l'entrenador més influent de la història del futbol després de Cruyff.
3: Jo diria que abans de Cruyff.
5: Sí, bueno, jo, la meva opinió és que després de Cruyff, i Guardiola estaria d'acord que és després de Cruyff, perquè, bueno, al final... Cruyff és com un refundador del futbol, per dir-ho així, i per tant té molta importància. I jo crec, a més, que si veurem

0: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
1: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
2: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles, tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina, amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
3: Fas entrenadors espanyols a la Premier, n'hi ha d'haver-hi 5 o 6. I tots aquests, alguns d'ells, diguem, han sigut, fins i tot el propi Arteta, han sigut alumnes d'ell, el va tenir de segon fins i tot en el Manchester City, i això no és casual. És a dir, a tots aquests entrenadors que avui tenen 40, 45, tots un dia van pensar que els equips de futbol tenien que jugar com el Barça.
4: Que divertit era veure el Barça Guardiola avui intentar replicar-ho, no?
3: Sí, sí, jo crec que això... negar-ho és com intentar negar...
5: I respecte al que dèieu, encara que sigui un sacrilegi, jo crec que el deixeble ja ha superat el mestre. Jo crec que Guardiola ja és més influent en la història del futbol del que ho va ser Cruyff. Evidentment, amb la història del Manchester City, sens dubte, és un club de 150 anys, el Manchester City, que ja van començar, com deia el Marius, abans que nosaltres. I en 150 anys el City ha guanyat 34 títols. Dels 34, 20 s'han guanyat els últims 10 anys. Sí, és una autèntica locura. Una autèntica locura. Per tant, Pep Guardiola. Per tant, jo crec que la influència de Pep Guardiola ja no en el City, sinó en el futbol. I crec que Cruyff estaria content de saber que el seu deixeble l'ha inclús superat.
4: Bé, doncs, a veure què passa. Diumenge, última jornada, unificada la Premier, sense res en joc ja pel títol, a veure si baixa el Tottenham, si no, si el Chelsea entra a Europa, si no, com acaba de configurar-se aquesta zona mitja alta de la classificació, però l'Arsenal és campió. De fet, mira, a les xarxes socials ja corren celebració dels jugadors de l'Arsenal. Bona situació. Aquí ha sigut quan ha xiulat al final del partit, l'1-1 del Bournemouth i el City. Campió! 22 anys que no guanyaven una Premier, des de Arsène Wenger, Thierry Henry i tota aquella colla el 2004. Doncs això, felicitats a l'Arsenal, com ha dit Pep Guardiola, i a veure què passa amb el seu futur. I ens queda el bàsquet. A veure, hola Dani Aguilar, bona nit.
6: Àlex Parissa, molt bona nit.
4: Avui hem vist imatges, crec que les ha tret Gigantes al canal de Twitch, no? Diria?
6: De la reunió...
4: De la reunió, amb Massip Pasqual.
6: Enric Massip, sí, amb sí. Xavi Pasqual, exacte, sí senyor.
4: Què en sabem d'això?
6: Reunió avui, bàsicament un dinar entre dues persones que tenen bona relació, per dir-ho d'alguna forma. No ha tingut més continuïtat, més afectació, més transcendència, més canvis en la situació que ja coneixem de Xavi Pasqual i en la decisió que té allò cor endins l'entrenador de marxa del Barça. Però, en tot cas, entre demà i divendres sí que ha d'haver-hi, entre demà i divendres, ho xifrem així a l'eix, sí que ha d'haver-hi la reunió que a priori és ja l'última baula, l'última opció, l'última oportunitat que intentarà el Barça per retenir Xavi Pasqual, per bé que, insistim, a RAC1, el que a nosaltres ens consta és que el missatge és que és tard, que ja no hi haurà volta enrere i que Xavi Pasqual ja ha pres la decisió de marxar, però en qualsevol cas, Joan Laporta, que és aquella figura que ja havíem parlat, Aleix, i crec que en plàvem el diumenge, sobre l'última oportunitat que podia ser, o quina era l'única figura que podia escapar de l'equació, doncs era la de Joan Laporta, que es vol reunir amb Xavi Pasqual, també, bàsicament, no li oferirà res més que no sàpiga ja Pasqual. Per tant, a principi ja és tard com perquè Pasqual es repensi la decisió de marxar al Barça.
4: Tu agrada el bàsquet i a vegades vas al Palau, què en penses,
3: sí,
4: Màrius?
3: Sí, no he anat massa aquesta temporada, però tinc el meu abonament també al... I jo crec que Xavi Pasqual, si tenies que obrir una nova etapa en el Barça, era l'entrenador. És l'entrenador que coneix el club, que l'ha portat a guanyar una Copa d'Europa, no? I que escolta, va agafar un equip que era poqueta cosa i va començar a créixer des del primer dia. L'equip va començar a créixer. Després jo crec que el Barça, en fi, li va prometre coses que després no li ha donat. Li van prometre un... Segurament perquè no hi havia els diners de la caixa, perquè l'1x1 t'ho impossibilitava.

0: Dava, jo no, jo aquí no hi entro, però sí que, però llavors em prometis, li van prometre que tindria un pivot en condicions, li, després se li lesiona la Provítola i demana algú que pugui fer de base, perquè no tenia bases, perquè també l'altra base, el Núñez, estava també amb una lesió de llarga durada, tampoc li porten, bueno, l'equip és molt gran, l'equip està envellit, a l'equip del Barça. O sigui, el promig d'edat és molt alt, no? Per cert, que n'hem fitxat un, que és sí, l'edat del Lewandowski.
1: Això està confirmat, Dani? Mike James?
2: Sí, 35 anys.
0: 36 compleix ara.
2: Exacte, l'agost en fa 36, va, Mario, sí senyor. Sí.
1: Però aquest tio és bon jugador,
2: aquest
1: no?
2: Aquest tio és un dels 6-7 millors jugadors d'Europa dels últims anys.
0: Però què passa amb els jugadors grans? Què ens ha passat? Que es trenquen. Sí, Vesely, grandíssim jugador.
1: Però retira.
0: Satoransky, grandíssim jugador, però és clar, estan en unes edats i clar, i aquests tios juguen 80 partits a l'any. Clar, o sigui, físicament el cos no t'aguanta i peten. I llavors has de tenir plantilles àmplies, que el Barça no la té, no l'ha tingut, i després has de tenir gent jove que tiri una mica del carro.
1: Jo t'he de dir per això que Mike James, veient-lo jugar amb el Mónaco aquesta temporada, em sembla un bon fitxatge, ara sí, a curt termini. T'ha de donar rendiment en un, dos, tres anys, com a molt, no? Fins als 38.
2: Els altres tres que ja estan tancats sí que és veritat que s'ajusten més a aquestes característiques. No tenen ni 30 anys, en principi.
1: Recorda'ls, a veure qui són.
2: Són Moses Wright, Josh Nivo i Oliver Nkamua, sobretot l'últim, el finlandès, que és de perfil molt més jove, i els altres dos arriben en la plenitud, fregant la trentena, en la plenitud del seu rendiment. Per Mike James arriba, per petició extrema expressa de Xavi Pascual, eh? Mike James,
1: o sigui, ja faria que va signar. Per petició de Xavi Pascual, i Xavi Pascual marxarà.
2: Absoluta i meridianament, Aleix. Sí que és veritat que no és la primera opció de Xavi Pascual. Xavi Pascual demana o Sylvain Francisco, amb el qual es negocia i finalment acaba preferint o escoltar ofertes de NBA, o Jean Montero. I Jean Montero hores d'ara està fora de l'òrbita pressupostària del Barça. I llavors es va per una tercera opció, que és algú de la gran de Xavi Pascual, que és Mike James, que és qui acabarà arribant. Veurem amb quin entrenador. Sí que és veritat que els dos entrenadors que ara mateix té el Barça al cap, o dos dels que té al cap, coneixen prou bé Mike James perquè ja l'han entrenat, que són Spanulis i Bon Navarro. Però vaja, aquesta és la circumstància ara mateix.
1: Val, per tant, podria venir a entrenar el Barça Spanulis o Ibon Navarro.
3: Jo diré que aquí...
0: Spanulis li falta currículum. I...
1: Passa de l'Olimpiakos, diria, no?
0: Va, sí.
2: Al Mónaco.
1: Ah, el Mónaco ha estat?
0: El Mónaco, sí.
2: Sí. No, va ser jugador de la Final Four.
1: Va ser jugador de l'Olimpiakos i el Mónaco la Final
0: Four. Correcte. Jo crec que, o sigui, com a jugador, un jugador excepcional, vull dir, ens ha donat molts disgustos.
1: Sí, molts triples.
0: I Bon Navarro no sé si ens emociona gaire, no? O sigui, amb la quantitat de... Ho sento, ara no faig patriotisme, però amb la quantitat d'entrenadors bons que hi ha a Catalunya, no sé, si hem d'anar a buscar...
3: Jo crec que és una...
0: Unicaja, no?
3: Jo crec que és una gran oportunitat. També diuen que Josep Cubell vol deixar la secció per dedicar-se a tasques més institucionals, potser és vicepresident, no ho sé. Si Xavi Pascual, i donar-li les gràcies a Cubell, i a més, no només agrair-li, sinó felicitar-lo perquè ha tingut anys molt bons dirigint
0: el
3: bàsquet.
0: De fet, ja no està al front.
3: No, en aquest moment no, està el Cisco Pujol. Però igual ja no torna a la secció. Si no tornés a la secció, crec que és una gran oportunitat, igual que amb la lesió de Fermín, de fer aires nous. Xavi Pascual se'n va, Cubell sembla que ell vol marxar, o vol dedicar-se a altres coses... I crec que Juan Carlos Navarro potser també seria una oportunitat de reinventar la selecció.
1: Està ben vist.
0: No, jo sempre m'ha agradat, perdona, sempre m'ha agradat l'entrenador del València. Que és
1: un tio... Pedro Martínez, clar.
0: Pedro Martínez, és que el teníem aquí, Sí, sí. Que és costat més barat que el Xavi Pascual.
1: Quina temporada està fent? Pot guanyar l'Eurolliga, mira què et dic.
0: És que és molt bo.
1: Aquest cap de setmana és, Aquest cap de setmana, València-Madrid, una semi, Olympiacos-Fenerbahçe, l'altra.
0: És molt bon entrenador. I l'has tingut aquí, l'has vist jugar, o sigui, entrenar a la meitat dels equips de Catalunya.
4: Tinc la sensació que hi ha uns quants temes inconfessables en aquesta crisi. El primer l'apuntava el Lluís, que és que el balanç de Juan Carlos Navarro és catastròfic. És catastròfic. I llavors, home, el Barça ha de començar a pensar en alguna solució. Segon punt inconfessable, la crisi de Xavi Pascual arriba, casualment o no, just quan ha rebut una oferta econòmica estratosfèrica.
1: Llavors,
4: no, ja,
1: marejant.
4: Llavors,
2: no sé si és el millor moment per anar a Dubai, eh? També tinc una cosa,
4: eh?
2: No sé si és el millor moment de la història, o sigui, abans...
4: Jo no faig cap consideració... Jo no faig cap consideració d'aquestes. El que dic és que em sembla molt casual que la crisi es desencadeni just quan rep una oferta marejant. Sembla...
2: Per ser justos, perdó, Ernest, fa ja alguns dies, algunes setmanes que aquesta oferta ronda sobre la taula, Xavi Pasqual.
4: No, d'acord, Damià, gràcies per l'apunt, però no fa mesos d'aquesta oferta, potser fa setmanes.
2: No,
4: segur que té un efecte desencadenant, no? D'alguna manera. I el tercer punt, que jo crec que és el més incòmode, és que en la situació econòmica del Barça dels últims anys, ens agradi o no, és molt difícil ser competitiu amb el bàsquet, amb el handball, amb l'hoquei i amb les seccions que no són autosostenibles, com sí que ho és el futbol femení. Llavors, voler ser un club poliesportiu i ser top amb totes les seccions... potser no és possible. Tal com està el primer equip del futbol i tal com està la situació econòmica. Llavors, no dic que no haguem de ser un club poliesportiu, dic que el vell somni de tenir el millor equip de futbol, el millor equip de bàsquet, el millor equip d'hoquei, el millor equip de handball...
1: De futbol sala, també.
4: De futbol sala, això potser ja no és possible.
2: Potser
4: ja no
2: és possible.
1: Potser d'aquí 5 anys, amb el Camp Nou a ple rendiment i guanyant calés, potser sí.
4: Aquest és un tema tabú, ja ho sé.
1: Potser d'aquí uns anys, amb el Camp Nou a ple rendiment, tens calés per intentar...
2: Sí, però jo et vaig dir una cosa. I el bàsquet amb Dubai i Japó és molt difícil, eh?
1: Clar, que aquests tenen un pressupost...
2: D'entrada, que jugui...
1: No haurien de ser-hi.
2: Clar, la Copa d'Europa, que la jugui Dubai, tot això és una broma. Tot això és una broma.
4: Una
2: broma.
4: No, és un atracament.
2: Prou.
4: És un atracament.
2: O sigui, portem els equips d'estat fins al bàsquet, sí. Perquè es distreguin els dictadors del golf pèrsic. Va.
4: Màrius.
2: Escolta, és una vergonya.
4: Tota
2: ara,
4: raó.
2: Ara, saps com s'acaba això? Saps com s'acaba? I el Barça és el que està pensant. Que s'ha d'apostar per un acord amb l'NBA i deixar-se ja... Perquè si no, no sortiran els números mai. Perquè d'aquí 4 dies... Escolta,
1: bueno, és el que volen, eh?
3: Bueno, no, de moment hem de passar...
2: M'ho ha dit del Barça, qui m'ho pot dir? És a dir, s'enfoquen aquí, perquè jo crec que si no...
1: I a més calés fent la NBA Europe, que no seguint a l'Euro.
2: I amb el tema del futbol femení que tu parlaves, hi ha una cosa que és un despropòsit, que és la Lliga femenina no funciona. La Lliga femenina espanyola és un desastre, perquè hi ha un equip. Després, amb dos esglots més avall, n'hi han dos o tres, i després s'ha acabat. O sigui, el que hauria de fer... Escolta, han estat campiones del món, campiones d'Europa. És a dir, carai, ostres, això s'hauria de començar a ocupar una mica el secretari d'Estat per l'Esport i el CCD i tot. O sigui, els que s'ocupen políticament d'aquest tema haurien de dir, escolti, per protegir el futbol femení, escolti, els clubs de primera haurien de tenir tots un equip de futbol. I això no formarà part del paquet de l'1+1. És a dir, això no li comptarà com despesa amb els equips. Això és molt fàcil, però això és una decisió política. Perquè si no... Ostres, el futbol femení...
1: El Barça el penalitza molt ser un club poliesportiu amb el fair play.
2: És a dir, el Barça se li estan anant les seves estrelles. Escolta, no, tenim molt bona planter i tal. Sí, però el planter arriba un moment que s'acaba. O sigui, Howard, de cop i volta, tens una mala. Sí,
1: no obriràs aquest meló. No, de cop i volta.
4: Està obrint un meló.
2: No, de cop i volta no dona.
1: Tanca, o què?
3: I en tot cas no tenim les mateixes regles. Si ens hem de reinventar, hem de tenir el pavelló del Maccabi, o de París, o de Berlín.
2: I la càrrega fiscal també, lluny de cada país.
3: 18.000 persones allà. Nosaltres estem en un pavelló encara molt petitó. Necessitem un nou palau.
1: 2029-2030, el nou palau.
3: Si ens reinventem-nos i siguem competitius. Necessitem un pla de màrqueting específic de secció, perquè estem lligats amb el tema del fair play, amb tot el que és el club.
1: Tu tens bones idees.
2: A mi el Palau Blaugrana deprimeix. O sigui, jo entro dintre el Palau Blaugrana i sembla que entri en un lloc carcelari. O sigui, no, per favor.
3: És molt bonic, eh? És petit, però és molt bonic.
2: És de les coses més horripilants que hi ha.
1: És entranyable, però...
3: Aquella bona bòveda localitat. Rodona és preciosa.
0: Sí, sí, sí. No, no,
3: el que passa és que és petitó.
0: És un espant. És un espant. Entres a dintre i sembla, i sembla que
1: estiguis...
0: A mi
1: m'encanta.
0: A 5-5. No, home, no.
1: Gràcies per venir un dimarts més, eh? Sou molt bons. Una abraçada forta.
4: Gràcies.
1: Ernest, adéu. Aguilant, seguim parlant, segur, que això donarà moltes voltes.
2: Vinga, una abraçada.
1: Vale, adéu, Dani. Vagi bé.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu. RAC 1. 10 minuts i la 1 de la matinada. Avui tenim back to back, per tancar el programa en dimarts amb l'Albert Pedrol. De seguida, l'actualitat dels esports nord-americans. Abans, una mica de GP RAC 1, perquè dos dies després els accidents impactants d'Àlex Márquez i els accidents impactants, anava a dir d'Àlex Márquez i Joan Zarco diumenge al Gran Premi de Catalunya, han tornat a posar sobre la taula el debat de la seguretat, Quim.
5: Sí, diumenge a la tarda, encara impressionats per haver vist marxar del circuit amb ambulància, i ahir, després del test que hi va haver també el circuit de Barcelona-Catalunya, molts pilots de MotoGP comentaven, no?, el perill al que s'exposen, i centraven el debat en dos eixos principals. Alguns consideren que no s'hauria d'haver sortit per tercera vegada després de dues banderes vermelles diumenge, també n'hi ha que defensen que sí, i altres van exposar mesures concretes per fer el circuit de Barcelona-Catalunya més segur, com per exemple la que generava més consens era avançar la línia de sortida per escurçar la distància amb el primer revolt i per tant que no hi arribessin tan ràpid, o ampliar algunes escapatòries. La més esventada era la del 12è revolt a la zona de l'estadi. Ahir, Aleix, aprofitant la jornada de test, vam parlar un grup de periodistes de mesures de seguretat del circuit de Barcelona-Catalunya amb el director general de Fira Circuit, l'empresa que gestiona la instal·lació, que és Ignasi Armengol, i ens va exposar i argumentar que tenim un dels circuits més segurs del món.
6: Cada gran premi té una revisió prèvia, una setmana abans i el dijous abans, veient totes les coses que s'han de fer. És un circuit que no només està homologat, sinó que està permanentment revisat. Permanentment anem fent obres, van? Aquest any, per exemple, s'han fet fins a 4 actuacions diferents. Està molt calculat en allà on poden haver-hi sortides de pista i que hi hagi un accés molt ràpid per part dels serveis mèdics a tot arreu del circuit. Llavors, en aquest sentit, el circuit es considera un dels circuits més segurs que hi ha en el món, però el que és molt difícil de prevenir és un accident de contacte entre 2-3 motos, que és el que ens va succeir.
5: Malauradament va succeir, per sort, sense lesionats massa greus. Vam tenir moments de por, tots els que ho estàvem veient, i és veritat que la reacció de tothom implicat, des dels serveis mèdics, des de la gent que havia netejat la pista, etc., va ser ràpida i efectiva. El circuit de Barcelona-Catalunya, l'Eix, té una particularitat que només passa actualment a 3 circuits més, Silverstone, el de les Amèriques d'Austin i Lusail a Qatar, que és que acull MotoGP i Fórmula 1. I això fa que hagi de tenir dues homologacions de seguretat que són diferents i que de vegades fins i tot són contraposades. Vull dir, hi ha coses que et demanen els de la Fórmula 1 i les motos t'ho han de fer treure. I, per tant, en un mateix any s'han de fer canvis en aquest sentit.
1: Bé, en qualsevol cas, queda clar que va haver-hi un punt de mala sort, també, i que el compleix, evidentment, totes les mesures de seguretat. És un circuit segur, el de Barcelona-Catalunya. De fet, accidents així jo no en recordo de tan greus i tan impactants i en la mateixa cursa com es va produir aquest diumenge, malauradament.
5: Canvis com, per exemple, avançar la línia de sortida, doncs... que plantejaven alguns pilots, ens explicava l'Ignasi Armengol que no serà cap problema si ho demana la Federació Internacional de Motociclisme.
6: No serà una decisió interna, sinó que sempre anirem d'acord amb tothom. El que sí que és factible amb les línies de sortida és que l'organitzador, en aquest cas Dorna Liberty, o la FOM, en el cas de Fórmula 1, o Le Mans, ens pugui, per exemple, en el cas de Le Mans, com hi ha més vehicles, doncs es mou la línia de sortida endavant, i en aquest cas és factible que això pugui ser.
5: Ignasi Armengol també explica que el circuit de casa nostra està sempre obert a introduir noves millores en matèria de seguretat. De fet, la setmana vinent rebrà un informe de la FIA analitzant el Gran Premi d'aquesta setmana en aquest sentit. I això és important perquè la voluntat està molt bé, però hi ha d'haver calés per fer-ho, que hi ha coses que són caríssimes. I diu Armengol que el pressupost no és un obstacle al circuit de Barcelona-Catalunya quan es tracta de seguretat.
6: Després d'aquí hi haurà un informe, que normalment sempre al cap d'una setmana la FIM ens dona l'informe del circuit, que normalment és molt positiu, però sempre ja s'hauria de fer això de cada any que ve. I segur que el rebem i segur que ho farem. Aquest sí que és un tema on sempre hi ha pressupost. Sempre hi ha disposició per arreglar allò que sigui necessari per l'homologació.
1: Per tant, es fan canvis, Fórmula 1, MotoGP, si s'han de fer més canvis canvis per millorar el circuit es faran, vull dir que no serà un problema de cara al futur.
5: No, no, queda i clar. Que de fet està contemplat que, tot i que ja és un dels més segurs que hi ha, qualsevol mesura que s'hagi de prendre...
1: Segur que servirà el que ha passat aquest diumenge, no?
5: Naturalment, mesures que han d'arribar, però, de les federacions. Vull dir, els pilots es fan molt bé de proposar-ho, però no és el que diu un pilot s'ha de fer, sinó clar, que això ha de passar un procés, ja... El MotoGP té un equip de seguretat, les pròpies federacions, i llavors és quan tot això es pot posar sobre la taula. Deixa'm dir també, Aleix, que a vegades, quan passen coses impactants, tots plegats ens n'oblidem una mica, els esports de velocitat, i els de motor més perquè es va molt de pressa, són perillosos per naturalesa, impliquen un risc alt. Els pilots són els primers que en són conscients d'això, i com deia el senyor Mangol, hi ha algun tipus d'accidents, com per exemple els que vam tenir diumenge, de topada entre dues motos, més no són cotxes, són motos, cauen, el pilot cau, això és impossible de preveure i és molt perillós i això, amb això poca cosa s'hi pot fer. Per cert, una altra reivindicació força generalitzada al paddock de MotoGP d'aquest cap de setmana és un nou asfalt, el que hi ha al circuit és del 2018, està força desgastat i ofereix molt poca adherència. Doncs bé, hi haurà reasfaltat del circuit, si no l'any vinent, que pot ser a tot estirar el 2028.
1: Molt bé, doncs queda clar aquesta ressaca que hi ha hagut post-accidents amb els responsables del circuit de Barcelona-Catalunya de cara a la temporada vinent. Molt bé, Quim, moltes gràcies.
5: Bona nit.
1: Vinga, adéu-siau. Una mica de back-to-back per tancar el Tu diràs d'avui amb l'Albert Pedrol, com sempre. Hola, Pedrol.
7: Hola, Aleix, bona nit.
1: Tenim en marxa les finals de conferència a l'NBA. De fet, han començat aquesta passada matinada amb un partit descomunal entre el San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder.
7: Sí, partides amb majúscules que ha superat totes les expectatives i mira que ja eren altes. Victòria pels Spurs en el primer partit de les finals de la conferència oest de l'NBA. L'equip Texà ha guanyat de 7 punts a la pista dels Thunder. Després de dues pròrrogues, hi ha pispat el factor pista a favor als vigents campions. El millor del partit o sorpresa ha estat l'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, amb 41 punts i 24 rebots. A més, amb un triple descomunal de Wemby a mig minut pel final de la primera pròrroga per empatar el partit a 108. El resultat final ha estat de 115 a 122. Ho deia abans, ha estat un tros de partit. Si no l'heu vist, sisplau, feu el favor d'anar-lo a recuperar perquè no us en penedireu. Compte amb els Spurs, que ja van eliminar els Thunder a la Copa NBA, que van guanyar-los 3 partits en 12 dies i que acaben de forçar la primera derrota d'Oklahoma en els playoffs. Fins aquesta nit anaven 8-0 després d'escombrar els Phoenix Suns i també els Lakers. La victòria dels Spurs, de fet, ha sacsejat les cases d'apostes a l'eix fins avui. Els Thunder eren clars favorits per revalidar el títol, en canvi ara Oklahoma i San Antonio estan molt igualats, per bé que Thunder, això sí, continua lleugerament per davant.
1: Així està l'Oest, Pedrol. D'aquí una estona, ara a les dues, arrenca la final de la conferència Est, que sobre el paper està més decantada a favor dels New York Knicks.
7: Sí, Knicks Cavaliers. Nova York aspira a guanyar el primer anell des del 1973, ara fa 53 anys, i a jugar també les seves primeres finals de l'NBA des del 1999, mentre que els Cavaliers s'han plantat a les seves primeres finals de conferència des del 2018 i aspiren a jugar les seves primeres finals de l'NBA sense LeBron James, que es diu aviat. Ho deies tu, els Knicks parteixen com a favorits i les cases d'apostes els situen com el tercer dels quatre equips amb més possibilitats de guanyar l'anell. Són el segon millor atac i també la segona millor defensa, mentre que Cavaliers són el cinquè millor atac i tot just la vuitena millor defensa. A més, Aleix, en aquesta eliminatòria hi ha una història xula, és la de l'entrenador dels Cavaliers, Kenny Atkinson. Ell és de Nova York, va començar a entrenar a l'NBA com a assistent de Mike D'Antoni als Knicks, el van fer fora i va haver de buscar-se la vida, va continuar a Atlanta, va debutar com a primer entrenador a Brooklyn, va tornar a ser assistent a Clippers i a Warriors i fa 2 anys va firmar un contracte de 4 temporades amb els Caps per tornar a ser primer entrenador. La temporada passada va guanyar el premi al millor entrenador de l'any i ara torna al Madison per buscar una classificació del seu equip per unes finals de l'NBA que seria històric. Per tot plegat, el partit d'avui serà especial. Ell mateix ho reconeixia en la prèvia.
8: You know, I'm a New Yorker.
9: Soc de Nova York, tornaré al Garden. He treballat pels Knicks, conec a tothom de l'organització, tota la meva família és d'allà, així que sí, és especial.
8: Ton of family, my whole family's there, really, basically. So, that's special.
7: Però mentrestant a Nova York estan convençuts que els Knicks arribaran a la gran final. L'eufòria és tan gran a la ciutat que mira com estan els preus de les entrades per un hipotètic partit de finals de l'NBA al Madison. La més econòmica, el Galliner, costa més de $3,000 i la més cara, a peu de pista, s'enfila, ha agafat bé a la cadira, els $200,000.
1: Hòstia, què dius? Una barbaritat, eh? Increïble, a Nova York. A veure com va aquesta final, eh? Knicks Cavaliers. Per cert, encara a l'NBA, eh? Ara passem a més coses. Ja sabem qui és l'MVP d'aquesta temporada. De fet, repeteix el guardó de la temporada passada.
7: Se l'han dut l'estrella dels Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, i és significatiu perquè per vuitena temporada seguida l'MVP de l'NBA no és americà. En aquest cas concret és canadenc. Abans d'aquestes vuit temporades, 57 dels 63 MVPs van ser americans, però la tendència clarament ha canviat com un mitjó amb els Shays, Jokic i Antetokounmpo. Per cert, que ni un vot com a primera opció per Luka Doncic, ni un sol vot, cosa que ha cridat l'atenció a més d'un. També ha cridat l'atenció que aquest any s'hagi filtrat l'MVP de la temporada, ho ha publicat el de sempre, Shams Charania, per bé que aquest prestigiós guardó era de les poques coses que, de moment, encara no es filtraven. Doncs bé, fins ara, l'encarregat d'anunciar-ho era Prime Video i, esclar, allà no els hi ha fet ni mica de gràcia. Sembla que tampoc ha agradat gens a Víctor Wembanyama, el tercer jugador més votat. Avui, després del partit, li han preguntat si s'havia pres personalment la victòria de Shai per davant seu i la resposta ha estat tan breu com clara.
8: Yeah, for sure. Everything you just said.
7: Sí, és clar, tot el que has dit, responia Wembanyama al periodista just després de clavar 41 punts a la cara de Shai Gilgeous-Alexander i dels seus Oklahoma City Thunder en el primer partit de les finals de la conferència.
1: És veritat que avui Wembanyama ha estat millor que Alexander, però queda molta sèrie encara d'aquests Oklahoma Thunder. De seguida repassem horaris, eh, i canals dels pròxims partits d'aquestes finals de conferència a l'NBA, però abans ens aturarem un moment, Pedrol, en el món del motor americà. d'Indianapolis 500, les 500 milles d'Indianapolis. Àlex Palou ha posat la directa ja cap a la segona victòria seguida, aquestes 500 milles.
7: Sí, el pilot català sortirà des de la primera posició diumenge i defensarà el títol que va aconseguir l'any passat en una de les curses més llegendàries dels Estats Units. Amb el resultat d'ahir, a més, Palou s'ha convertit en el primer campió des del 2010 que aconsegueix la pole l'any després de guanyar la cursa. Palou, a més, va registrar una velocitat mitjana de 373 quilòmetres per hora. El català lidera actualment el campionat de la IndyCar.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Anirem acabant. Vinga, com sempre, primer amb la notícia curiosa de la setmana.
10: La notícia freak.
7: Abans ho dèiem, Shai Gilgeous-Alexander ha guanyat el seu segon MVP consecutiu de l'NBA i per celebrar-ho ha comprat regals per tots els seus companys. Però, Aleix, no són regals com els que faríem tu i jo, no? El canadenc ha regalat rellotges valorats en $200,000 cadascun, gabardines, un iPhone 17 Pro Max, perfums, una motxilla de golf o una bossa de golf, com li vulguis dir, i el servei premium de Spotify gratis, de franc. Per tant, Aleix, per la temporada que ve pots agafar alguna idea per si vols recompensar la nostra gran feina d'una manera encara més generosa del que ja ho fas.
1: Agafo, recullo el guant, Pedrol, ja veurem fins on arriba el pressupost. Abans de tancar la paradeta, sapiguem quines són les cites esportives que no us podeu perdre en els pròxims dies als Estats Units.
10: Top 5 de la setmana.
7: Va una mica d'Olivia Rodrigo, que segur que teniu fresques algunes de les seves cançons, com aquesta que sona Good For You. Primer partit de les finals de la conferència est entre els Knicks i els Cavaliers arrenca d'aquí una estona a les dues en directe a DAZN.
10: Número 4.
7: I això no para, la propera matinada, 2:15, segon partit entre els Oklahoma City Thunder i el San Antonio Spurs, en aquest cas en directe per Amazon Prime.
10: Número 3.
7: I ho dèiem la setmana passada, tenim en marxa els playoffs de la NHL d'hoquei gel, demà un 7:45 de la tarda en diferit a Movistar Deportes, setè partit de l'eliminatòria entre Buffalo i Montreal Canadiens.
10: Número 2.
7: I la propera matinada, les dues, primer partit de les finals de la conferència oest entre Avalanche i Las Vegas Golden Knights. No el fan en directe a Movistar, però l'endemà segur que el podreu veure en diferit. Els drets d'aquest partit el té ESPN, per si voleu mirar si hi ha alguna subscripció temporal gratuïta.
10: Número 1.
7: I diumenge, 6:45 de la tarda, hora catalana, per Movistar Plus, 500 milles d'Indianàpolis, com dèiem, amb Àlex Palou com a favorit per endur-se la victòria i revalidar l'èxit de la temporada passada. Si sou amants del motor o amants de l'esport o simplement voleu veure com un català intenta fer història un altre cop, doncs sabeu que aquesta hora, 6:45, és una molt bona hora. Àlex Palou corre aquesta prestigiosa cursa.
1: Ens ho apuntem, perquè diumenge hi ha poca activitat. Dissabte hi ha de tot, la final de la Champions, l'última jornada unificada, diumenge hi ha poca cosa, vull dir que a les 500 milles d'Indianàpolis és un gran pla. Gràcies, Pedrol!
7: Adéu, Aleix, que vagi bé.
1: Ja tenim per aquí l'estudiant en pràctiques entre setmana, el tu diràs, que és el Pau Espí. Hola, Pau.
11: Hola, què tal? Bona
1: nit. Què ens queda per saber?
11: Doncs heu de saber que aquest dimecres es disputa la final de l'Europa League entre el Friburg i l'Aston Villa a Istanbul a les 9 de la nit. Unai Emery buscarà el seu cinquè títol de la competició contra un Friburg que tot just jugarà la seva primera final europea de la història en bàsquet. El Joventut ha fet oficial l'arribada del pivot francès Yanis Morin, que fitxa pel club per només 6 setmanes. Morin podria debutar aquest mateix dimecres a les 9 a la pista del Tenerife si el transfer de la Lliga japonesa arriba a temps. Per cert, encara en bàsquet, aquest dimarts hem sabut que la selecció catalana absoluta masculina tornarà a jugar un partit després de 3 anys. Els catalans s'enfrontaran al combinat de la Gran Bretanya el pròxim 28 de juny al Nou Congost de Manresa.
1: Magnífica notícia pel bàsquet català que torni a jugar a la selecció catalana. I un parell de punts de ciclisme, vinga.
11: El Giro l'italià Filippo Ganna ha fet història en la contrarrellotge registrant el millor temps de la història en cronos grans. Aquest dimecres es disputa l'onzena etapa amb Afonso Eulàlio defensant un dia més el mallot de líder amb 27 segons de marge davant Jonas Vingegaard. I encara en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la clàssica internacional Durango-Durango, cursa de 113 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell. La d'Esplugues del Llobregat s'ha imposat per 16 segons a la francesa Evita Music i a la britànica Alice Towers.
1: Déu-n'hi-do la temporada que està fent Paula Blasi, eh? Està acabant molt bé la temporada, o està tenint un tram molt bo, de temporada. Perfecte, gràcies, Pau.
11: A tu.
1: Aquí ho deixarem per avui. Ha estat un dimarts intens el programa i demà segur que també serà un dimecres molt intens. L'actualitat no s'atura. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem a Més Ràdio Esportiva en aquest dimecres 20 de maig. Sant Wembley, demà. Déu-n'hi-do, han passat anys des del 92, però encara la recordem, aquell gol de Koeman. Descanseu. Bona nit, demà us esperem.
12: Tu diràs.
13: Actualitzada al minut.
12: Alertes d'última hora.
13: Tot el que sona a RAC 1.
12: Contingut exclusiu.
13: RAC més 1.
12: Fàcil.
13: Ràpid.
12: Còmode.
13: RAC1.cat.
12: RACU.CAT.
13: RAC1.cat.
14: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, per la terra, que és dimecres. Dimecres 20 de maig del 2026. Dimecres, que és aquest dia, que ja sabeu que ni puja ni baixa. Allà al mig clavat, tipàtic com ell sol. Però, en fi, l'aguantarem. Avui les temperatures s'enfilaran més que no pas ahir. El migdia serà càlid, amb màximes d'entre 25 i 31 graus a l'interior i amb més fre a la costa. Al matí predominarà el sol amb algun núvol baix a la costa i a la tarda esperem algunes pluges al Pirineu, més probables al cantó de Girona. Jonathan Andich ha passat la nit a casa seva després de pagar 1 milió d'euros de fiança per la justícia el té contra les cordes. L'acusa d'homicidi per la mort del pare. La jutgessa destaca les desavinences entre tots dos i la seva obsessió pels diners i descarta, en principi, una caiguda accidental d'Isaac Andich. Avui coneixerem els detalls amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, i amb el perit judicial forense Bruno Pérez Juncà. Serà durant la tertúlia en Javier Melero, en Ramon Rovira, amb Anna Gómez, Janet Sanz i Ferran Casas, amb el Pere Mestre pitjant l'ull de poll. També connectarem amb el Congrés, on ben segur que es parlarà de la imputació avui de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Avui la premsa de Madrid va molt forta contra el qui va ser president del govern d'Espanya, és el primer president de la història democràtica d'Espanya que està imputat. L'Audiència Nacional investiga com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències. El PSOE defensa la presumpció d'innocència de Zapatero i el PP utilla de gravetat extrema, però es desmarca de la moció de censura que proposa Vox. De fet, avui el Mundo titula Cazado el comisionista internacional Zapatero i l'ABC Zapatero lideró una trama criminal. Això el mateix dia que el govern d'Espanya beneirà bona part dels acords entre la Generalitat i Esquerra que hi van aprovar els pressupostos, intentarem descobrir a partir de les 10 tocades la lletra petita de l'acord amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, que serà en aquest estudi del Món RAC1. Més coses, Educació proposa repartir en 3 anys amb l'augment de sou als docents i contractar més de 2.409 professionals. Aquesta oferta no satisfà el sindicat de professors de secundària, que avui no assistirà a la reunió amb la consellera Esther Niubó. Per cert, avui nova jornada de vaga a les escoles bressol de tot Catalunya. A Figueres es lleven consternats per la mort d'una dona a mans de la seva exparella, l'ha matat a ganivetades en ple carrer i a plena llum del dia. Dilluns ja l'havien detingut per haver-se saltat l'ordre d'allunyament de la víctima, però ahir va quedar en llibertat. De la crònica internacional, Donald Trump torna a jugar la carta de l'ultimàtum, ara l'Iran, ara diu que fins dilluns. Fins a dilluns tenen de coll per arribar a un acord de pau. Avui que recostem de celebració perquè aquesta nit hem rebut el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica que reconeix la fita històrica de superar el 1 milió d'euros diaris. Els esports, l'Arsenal, nou campió de la Premier League, l'equip londinenc tornarà a aixecar el títol 22 anys més tard, després de l'empat a 1 entre el Bournemouth i el Manchester City, que li ha donat per passiva la victòria a l'equip de Mikel Arteta. A casa nostra, el Barça podrà fitxar amb normalitat aquest estiu, amb la sortida de Lewandowski, el club tornarà a la regla de l'1-1 i podrà inscriure jugadors, i en tennis, nova garrotada per Carlos Alcaraz, que tampoc no jugarà a Wimbledon a finals de mes. La lesió que es va fer a Barcelona és més greu del que semblava i es perdrà Roland Garros i el torneig anglès, veurem si arriba a l'agost al US Open. Avui que a partir de les 11 parlarem de la moda al cinema, ara que s'està posant precisament de moda, amb l'Àlex Grimà, creador de contingut, i cap a quarts 12, Anna Ponsí, guionista de la sèrie Abandonados, la història real de 3 nens abandonats a l'estació de França de Barcelona. S'estrena el dia 29 a Disney+. S'hi afegirà la conversa Elvira Moral, una de les protagonistes. I amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com tu ja la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que tot i que Jonathan Andich ha pogut dormir a casa després de pagar 1 milió d'euros de fiança, la justícia ha recopilat molts indicis que reforcen que va matar el seu pare. La interlocutòria de la jutgessa assenyala que el mòbil del crim seria econòmic, perquè el fill del fundador de Mango tenia una obsessió pels diners que afectava negativament la relació amb el seu pare. I sobre els indicis, la magistrada subratlla les contradiccions de Jonathan Andich quan va dir que havia anat a fer la ruta per Montserrat 15 dies abans dels fets i realment hi havia anat 3 dies en la mateixa setmana. La jutgessa també destaca l'informe dels Mossos que diu que la petjada que va deixar Isaac Andich a terra l'hauria fet el seu fill per fer veure que el seu pare havia relliscat. I finalment les trucades de Jonathan Andich al 112 que van trigar una mica més del que és habitual tenint en compte que un familiar es va precipitar per un penya-segat.
0: És fort, eh? També diu que... Bueno, això ho parlarem avui amb la Maica Navarro, que també explica que va perdre el... casualment. Va perdre el mòbil en un viatge a Equador.
2: Un viatge llampec de molt pocs dies i que va perdre el mòbil just quan, coincidint amb el fet que els mitjans de comunicació van publicar que s'havia reobert la investigació per aquest cas.
0: Tot és... Crec que hi ha moltes contradiccions, que és molt, molt, molt sorprenent, tot plegat. És que jo encara estic en estat de xoc. De fet, després de la detenció, fonts de Mango no confirmen si hi haurà canvis al Consell d'Administració.
2: Jonathan...
0: Com és lògic, encara.
2: Jonathan, em dic, n'és el vicepresident, que és només un càrrec de representació, però també presideix el holding patrimonial, té el 95% de la companyia juntament amb les seves germanes. Des de la mort del seu pare, el fill d'Isaac Andic ha anat deixant els càrrecs executius que ocupava dins la companyia. Ara l'empresa intenta aïllar el negoci de la investigació dels Mossos. Per la seva banda, la família sempre ha defensat la innocència de Jonathan Andic i ara asseguren que s'acabarà demostrant. Avui la Maica Navarro, que és la periodista que va destapar el cas, explica a La Vanguardia que els familiars no esperaven una detenció ni de bon tros. Tenien coll avall que Jonathan Andic hauria d'anar a declarar, però la rest els ha agafat totalment per sorpresa.
0: Bueno, anem a la segona gran notícia del dia. Espanya està trasbalsada. Ahir escoltava els informatius de la nit, de matinada, he dormit allò cap per avall, i realment el tema és... Bueno, més cal repassar avui les portades dels diaris a Madrid, és la imputació de, per primera vegada... Sí, sembla impossible que hagin imputat per primera vegada un president del govern d'Espanya. És al·lucinant. Sembla impossible. Perquè dius, home, vist en perspectives de tot el que és el cas Kitchen i tot plegat, Rajoy no ha estat imputat, no va estar imputat mai Aznar, no va estar imputat mai Felipe González, no, no. Vaja, de fet, no ha estat imputat ni el rei d'Espanya. Però, en canvi, José Luis Rodríguez Zapatero, sí, com a presumpte líder d'una trama corrupta, tot i que ell ha negat en rodó qualsevol acusació.
2: Sí, diu que ha complert la llei i explica que ha pagat tots els impostos que tocaven.
3: Deseo, en primer lugar, expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo, quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad.
2: El jutge situa Zapatero com a peça clau d'una trama organitzada de tràfic d'influències que té a veure amb l'operació del govern espanyol per rescatar una aerolínia plus ultra just després del Covid.
0: Tot plegat ha posat cap per avall la política espanyola i Pedro Sánchez ja li ha volgut donar un cop de mà a Zapatero.
2: Tot i que encara no li hem sentit la veu, el president d'Espanya ja l'ha defensat, ahir van parlar per telèfon i en un missatge adreçat a tots els membres de l'executiva federal del PSOE, Sánchez demana defensar el bon nom i el llegat de Zapatero i també tots els partits d'esquerres li han donat suport, per exemple, Gabriel Rufián.
4: Yo es que vengo de ver a 9 personas en la cárcel por la cara, por un referéndum. La única diferencia de momento es que los jueces están yendo ahora por el PSOE cuando el PSOE se repartía con el Partido Popular, el Consejo General del Poder Judicial, y nos decía que no pasaba nada. Nosotros ya les decíamos que había jueces en este país que actuaban y que hacían política.
2: Com Rufián, els partits progressistes sospiten que es tracta d'un nou cas de lawfare, un punt de vista que el govern espanyol també comparteix, però no volen pronunciar exactament aquesta paraula.
0: Per la seva banda, el PP posa el mateix sac Zapatero i Pedro Sánchez per demanar ja un canvi de cicle.
2: I de nou, qui ha volgut exercir de portaveu dels populars és Isabel Díaz Ayuso, que creu que el govern espanyol és l'epicentre de tots els escàndols.
5: Espero que no utilice a la fiscalía, ni a la abogacía, ni lo que hacen siempre para intentar encubrir la verdad. Pero desde luego esto es un escándalo internacional que nuevamente vuelve a situar a este gobierno y todo lo que le rodea en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo.
2: Això sí, el PP descarta de moment una moció de censura, Vox hi insisteix, però els populars s'hi neguen perquè els resultats no surten.
0: I avui la imputació de Zapatero serà el gran tema, sens dubte, de la sessió de control al Congrés. La seguirem en directe a partir de les 9, aquí al món RAC1, perquè avui sí que serà d'una intensitat i Zapatero serà el primer nom que apareixerà. I mentre intenten apagar l'incendi de la imputació de Zapatero, avui el govern d'Espanya també autoritzarà bona part dels acords entre la Generalitat i Esquerra per aprovar els pressupostos.
2: Comissió bilateral aquesta tarda al Ministeri de Política Territorial. La reunió la presidiran el ministre Ángel Víctor Torres i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Sobre la taula, els dos governs tractaran la línia orbital ferroviària, el consorci d'inversions i el mecanisme perquè Catalunya tingui presència majoritària al Consell d'Administració del Consorci negoci de la zona franca. Són els principals punts que recull l'acord entre el govern i Esquerra pels pressupostos, però que depenen directament del govern espanyol. A la bilateral d'aquesta tarda també s'hi esperen avenços en el traspàs de competències, en la gestió del litoral, en acció exterior i també en la llengua.
0: Però compte, perquè es veu que les joventuts d'Esquerra podrien fer embarrancar els pressupostos. Tot costa de creure, però...
2: L'executiva del partit va avalar el pacte, és veritat, però tal com ha avançat la cadena SER, el jovent republicà ha convocat un Consell Nacional avui a les 7 de la tarda per estudiar l'escenari i decidir què hauria de votar, què haurà de votar la seva diputada. Allò que en pugui sortir és molt rellevant perquè la majoria del Parlament va d'un sol vot. Tot i això, Oriol Junqueras nega que hagin fet marxar enrere en algunes carpetes i remarca que continuaran collant el govern espanyol amb aquest nou model de finançament.
0: L'acord que inclou 500 milions d'euros extres per invertir en educació, però els mestres ja han dit que no n'hi ha prou i que avui tornen a fer vaga.
2: Avui es tornen a aturar les escoles bressol, tant públiques com privades, que han convocat una manifestació al centre de Barcelona. Sortirà al punt del migdia de la plaça Universitat i acabarà a la plaça Sant Jaume. Això el dia que el Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir. Els docents no creuen que de la trobada d'avui en surti un acord, perquè troben insuficient l'última proposta de la conselleria. L'oferta no conté cap nou augment de sou respecte al que estava previst en l'acord del govern amb Comissions Obreres i la UGT, i alguns sindicats, per exemple, professors de secundària, el segon en nombre de volum, avui plantaran la consellera Esther Niubó a la reunió.
0: I en successos, quan són les 6 i 11 minuts del matí, avui passarà a mans del jutge l'home acusat d'assassinar la seva exdona garibatades a Figueres.
2: La policia el va detenir poc després de cometre el crim, mentre s'estava rentant les mans plenes de sang en una font pública. El detingut té antecedents per violència masclista, tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima, que ja se l'havia saltat abans. De fet, abans d'ahir, dilluns, ja havien condemnat aquest home a mig any de presó per haver maltractat la mateixa dona. Malgrat tot, no el van tancar a la presó i va trigar només unes hores a tornar-la a agredir. Aleshores el van detenir de nou i el jutge va citar la víctima perquè l'examinés un forense. Ella no s'hi va presentar i sense el testimoni clau de la víctima, l'agressor va quedar en llibertat per segon cop i ahir la va acabar matant.
0: I és terrible, però terrible. I a tot això, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, està desenvolupant a correcuita una vacuna contra l'Ebola perquè apunten que aquest brot és molt greu.
2: Sí, l'OMS calcula que en dos mesos ja la tindran a punt. De moment han elevat els casos sospitosos fins als 500 i calculen que aquesta variant de la malaltia ja hauria matat 130 persones a la República Democràtica del Congo, a Uganda i al Sudan del Sud. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha admès que està molt amoïnat.
6: Estic profundament preocupat per l'escala i la velocitat de l'epidèmia. Les xifres canviaran a mesura que augmentin les operacions sobre el terreny amb més vigilància, rastreig de contactes i proves al laboratori. S'han registrat morts entre els sanitaris que indiquen que hi ha transmissió associada a l'atenció sanitària.
2: Tot i que el brot es podria expandir ràpidament per l'Àfrica i deixar milers de víctimes, els epidemiòlegs insisteixen que és molt difícil que provoqui una epidèmia aquí a Europa.
0: Esperem. I els Estats Units, Donald Trump, creu que l'Iran vol destruir els països de l'Orient Mitjà amb armes nuclears.
2: És el motiu que dona per intentar que renunciïn a aquest armament i també ha llançat un nou ultimàtum amb un marge de 5 dies fins dilluns perquè els ayatolars baixin del carro.
7: Els dono 2 o 3 dies, potser fins divendres, dissabte, diumenge, potser a principis de la setmana vinent, però un període limitat de temps, perquè no podem deixar que tinguin una arma nuclear. Si en tinguessin una, atacarien tot l'Orient Mitjà. Seria un holocaust nuclear.
2: Ara mateix, per cert, Xi Jinping està reunit amb Vladimir Putin a Pequín en una trobada en què també abordaran aquesta crisi a l'Orient Mitjà.
0: I aquest vespre passat, RAC1 ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica.
2: Guardó que reconeix la fita històrica que suposa haver superat la barrera del milió d'oients diaris. Toni Clapés, Xavi Bundó, també tu, Jordi, vau pujar ahir al vespre a l'escenari del Teatre Principal de Sabadell per recollir el premi i per dedicar-lo al primer director de RAC1, Eugeni Sallent, i també als oients.
8: També m'agradaria tenir un record en aquest premi a qui va ser el nostre primer director, l'Eugeni Sallent, a qui allà on estiguis, Eugeni, gràcies a ell, a la seva manera de fer, a la seva idea de ràdio, estem aquí i hem assolit i hem consolidat aquests 25 anys de ràdio.
9: Perquè una ràdio no es defineix a través del que diuen els altres que és, sinó sobretot a través del que senten els oients, cadascun d'ells, el que significa per ells la ràdio.
2: I també vam recordar Carles Vilarrubí i la importància de fer bon periodisme en temps de desinformació.
0: Era un moment molt divertit, molt divertit. Que va ser quan... És que va passar una cosa que... Crec que va haver un problema de... No sé com dir-ho, una paraula no és protocol, evidentment que no és el protocol, perquè això organitza la Generalitat, que és que van mantenir pel plantat a Salvador Illa i a Albert Dalmau tota la gala a l'escenari. Tota la gala, perquè anaven entregant els premis, llavors, clar, amb això dels premis, tens 2 minuts per parlar, tothom ens pensem que tenim que la frase de l'any i el discurs de l'any i tot plegat. Llavors, clar, la gent s'allarga, Llavors, per començar, es va allargar l'alcaldessa, es va allargar el Dalmau, i a partir d'aquí ja anem amb barrena. I esclar, va haver-hi el moment que tota l'estona anava allà, i allà per plantats. I clar, el Toni Clapés, evidentment, va sortir i va dir... mira els tres aquí, els tres de Palacagüina, que es vam aixecar quan li van donar el premi al Justo Molinero. Vam aixecar perquè... Mira, ja els he dit que abans els de la secta a les 6, que avui el davantal li dedicaré al Justo Molinero. Sí, pel premi d'honor que va rebre. Sí, crec que és una persona que n'hem parlat prou. No n'hem parlat prou. Perdona, acabo. I clar, estava allà. I Toni Clapés va dir, diu, escolti'm, l'admiro molt, president. Diu, l'any que ve és que li posi una cadira, perquè sort que està en plena forma, que la signa el mateix sort a córrer, i li va recollir el guà al president ella dient que l'any que ve ho canviaran. L'any que ve ho canviaran, efectivament. Per cert, que els adolescents espanyols resulta que són els que més vapegen de tota Europa.
2: Sí, segons el grup espanyol de càncer de pulmó, pràcticament la meitat dels adolescents espanyols han fumat cigarretes electròniques almenys un cop a la vida, i un de cada quatre ha vapejat en l'últim mes. En els dos casos, la xifra està per sobre de la mitjana europea, i els experts, per cert, també avisen que les noies vapegen més que els nois.
0: Ah, ja. I Barcelona ja és la tercera ciutat del món que acull més congressos internacionals. Això està molt bé, tu.
2: Ha entrat al top 3 del rànquing que elabora l'Associació Internacional de Congressos i Convencions. Només la superen Lisboa i París. La llista té en compte el nombre total de congressos i de visitants, però també la qualitat i la representativitat que tenen en cada sector. Barcelona, per exemple, és líder mundial en congressos científics i ocupa el segon lloc en convencions de medicina.
0: És que moltes vegades pensem que aquí organitzem per això, que sí, la MotoGP, que és meravellós, que no és congrés, això, eh? Però si organitzem el Mobile, o si organitzem... Però és que en fan... És que és un darrere l'altre. I alguns de molt espectaculars. I també ho hem de posar clarament en valor. Per cert, que les entrades als cinemes tornaran a costar 2 euros cada dimarts per la gent que tingui més de 65 anys.
2: En moltes sales, la subvenció del govern espanyol s'havia acabat, però el Consell de Ministres ha anunciat que renova la mesura i que reactivarà el juliol, durarà un any.
0: I els esports, tenim alguna cosa o què?
10: Doncs sí, que l'Arsenal és el nou campió de la Premier League. L'equip londinenc tornarà a aixecar un títol més prestigiós del futbol anglès 22 anys més tard, gràcies a l'empat a un d'ahir entre el City i el Bournemouth. En acabar el partit, i enmig dels rumors sobre el futur de Pep Guardiola, els aficionats del City, que van viatjar a Bournemouth, van demanar-li al tècnic de Santpedor que continués un any més. L'entrenador els va respondre això a la roda de premsa.
11: Hauria de parlar primer amb el meu president, d'acord? I després d'això, quan haguem parlat, decidirem si un any més. Parlarem de tot i decidirem. Deixeu-me parlar amb el meu president. Jo sé que m'estimen molt i jo els estimo encara més. És el millor lloc on sé, m'encanta ser aquí. Deixeu-me parlar amb el meu club. He estat totalment centrat en la meva feina.
10: Queda una jornada per acabar i ara l'interès està en la lluita per la salvació. Se la juguen el West Ham i el Tottenham. El Tottenham té 2 punts més que el West Ham. Diumenge rep l'Everton, mentre que el West Ham juga a casa contra el Leeds. I a segona, atenció amb això, perquè han expulsat el Southampton del playoff d'ascens a la Premier. El motiu és que van espiar el seu rival en l'anterior eliminatori i van gravar-ne entrenament sense permís. Ara el Middlesbrough, que havia quedat fora, serà qui es jugarà contra el Hull City, la tercera plaça per pujar a primera. Més coses? Som-hi. Doncs que el Barça podrà fitxar amb normalitat.
0: Llavors...
10: Crec que és més interessant potser el que no m'has dit.
0: No. Que et di... Que sí que m'he assabentat que diumenge hi ha el partit de Lliga, que serà un homenatge a aquesta temporada i tot plegat, i que dilluns hi ha una rua per Manchester, però que acabarà amb un gran show musical al Cup Arena, amb capacitat per 26 o 28.000 persones, on hi haurà actuacions musicals i que està ja pràcticament tot venut. Sí, sí.
10: Sí?
0: Sí, que no, és a dir, que hi haurà... No, perquè es considera que aquesta copa i tot plegat està molt bé, sense una fantàstica. Escolta, quan tot que sigui festa.
10: Sí.
0: Tot que sigui festa. Esteu unes èpoques, tu, que si no és orell, és una ceba. Val, què més, va?
10: Que el Barça podrà fitxar amb normalitat aquest estiu, 6 anys després, la sortida de Lewandowski ha suposat l'empenta definitiva que necessitava el club per deixar d'estar lligat de peus i mans. I mentrestant, avui el Diari Ara publica que el Barça prepara una celebració a la plaça d'Espanya de Barcelona si l'equip femení guanya la Champions aquest dissabte. Seria l'endemà el diumenge. L'última celebració va ser a la plaça Sant Jaume, però aquest cop l'epicentre de la festa seria, com dèiem, plaça Espanya i avinguda Maria Cristina. En tenis, Carlos Alcaraz continua lesionat i tampoc no jugarà a Wimbledon a finals del mes que ve. La lesió que va fer-se a Barcelona és més greu del que semblava i es perdrà Roland Garros i Wimbledon, i veurem si arriba l'US Open del mes d'agost. I de fa tot just una estona, els New York Knicks agafen avantatge a les finals de la conferència Est. Han arribat a perdre de 22 a l'últim quart contra els Cavaliers, però han acabat remuntant i s'han endut la victòria per 115-104.
0: I el temps. Fem un cop de cap al Dani Simón.
1: A RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Com es dedica, fa calor i que pujarà...
12: Clar, no ho vol saber.
0: Pues mira, no, ja.
12: Ja ho sé, ja. Doncs ahir es van enfilar força les temperatures, ja vam tenir valors que van arribar als 32 graus a Vinebre, 31 al pantà de Riba-roja o 30 al pantà de Siurana, i avui es repetiran aquestes temperatures o fins i tot pujant una mica més, entre els 25 i els 30 graus o per sobre en aquestes zones més càlides del país i més frenades a la línia de la costa, 22, 23 graus de màxima. A la costa aquests dies es poden formar algunes boires perquè el mar encara està fred i podria frenar més aquesta pujada de les temperatures. I de moment comencem el dia amb alguns núvols baixos, en trams de la costa, també algunes boires, i a la tarda creixeran nuvolades en zones de muntanya i avui s'esperen alguns ruixats aïllats al Pirineu, més probables cap al Ripollès i la Cerdanya.
0: Ja has rebut un missatge aquest matí o no?
13: No, ahir al migdia vaig rebre un missatge.
0: Ah, sí?
13: És el que porto.
0: Ah, sí? Endavant. Sí. Perquè el que m'han enviat avui, el que m'han enviat avui també ja te l'enviaran, ja. Bueno, digues, què?
13: A tocar de les 12, ja el tirarem.
0: No.
13: Aviam, aquest l'acabo d'editar i em reservo el dret de fer-hi canvis, eh? Però us porto un dels talls com a mínim de la setmana.
0: Ai.
13: Perquè a les notícies migdia ens informen de la detenció de Jonathan Andic per la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat.
14: Els Mossos l'han detingut aquest matí i a aquesta hora està declarant davant del jutge en relació a la mort del seu pare, Isaac Andic. L'empresari va morir fa un any i mig en una execució a Montserrat amb el seu fill.
15: Com?
14: L'empresari va morir fa un any i mig en una execució a Montserrat amb el seu fill.
15: Que vamos, que la lia parda, ¿sabes?
14: Primer es va considerar un accident, però mesos més tard el cas es va reobrir i ara s'investiga com a homicidi.
13: Ells aquí s'han carregat també la presumpció d'innocència.
0: Sí. Ja?
13: Sí, no faré gaire més comentaris, és un tema difícil.
0: Ja. Són les 6 i 22 minuts. Avui Cher fa 80 anys. I em direu, tirareu una cançó de Cher? Doncs no, no tiraré una cançó de Cher. Va, però home, no, perquè hem de tirar una cançó de Cher. Feia 22 anys, que l'Arsenal no guanyava la Premier League. 22 anys, que no guanyava la Premier League. I en canvi hi ha hagut un altre que n'ha guanyat... Quantes ha guanyat en 10 anys?
13: 6.
0: 6, doncs mira, dedicat a l'Arsenal. Ai, no, calla. No. Dedicat als seguidors del...

0: Track 1.
1: Això és boníssim. D'on és?
0: És de Dia.
1: De debò?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Avui, a Dia, la Burger Mestre 99% de boví per només 2,75. De debò. Molt bé. Dia.
2: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
3: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
4: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
5: Tio, què vas disfressat?
6: Aquest pista boníssim.
7: Navius? Cirera?
8: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
5: No t'ho pon estrany, al final?
4: Ho sabia, ens has drogat! Ets la millor, Paula!
9: No us he drogat. Us hem verinat.
10: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
11: A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt

0: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
1: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
2: D'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
3: 10, 36, 37, 39 i 47. Els sols, el 5 i el 6.
2: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
4: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que Jonathan Andic ha passat la primera nit a casa seva, tot i que està acusat de la mort del seu pare.
2: Ha sortit lliure després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'investiguen per l'homicidi del fundador de Mango arran de diferents indicis. La família insisteix que és innocent.
0: La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero centrarà la sessió de control d'avui al Congrés dels Diputats.
2: L'Audiència Nacional l'acusa de corrupció pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero ho nega tot i haurà de declarar el proper 2 de juny.
0: Avui el govern espanyol ha de validar l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra.
2: El motiu és que la línia orbital ferroviària i els consorcis d'inversions i de la zona franca depenen de Madrid. Serà en una comissió bilateral aquesta tarda.
0: Això el mateix dia que reprenen les negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats.
2: Posicions encara molt allunyades. De fet, professors de secundària plantaran la consellera. La reunió coincideix amb una nova vaga a les escoles bressol.
0: A Figueres avui està previst que passi a mans del jutge l'acusat d'assassinar la seva exdona.
2: Dilluns el van condemnar per maltractar-la, però igualment la va tornar a agredir. Els dos cops va sortir lliure i ahir, presumptament, va cometre el crim masclista.
0: L'Organització Mundial de la Salut calcula que en 2 mesos tindrà una vacuna pel brot d'Ebola.
2: És d'una variant del virus que fins ara no tenia cura. Ja hi ha 130 morts i 500 contagiats entre el Congo, Uganda i el Sudan del Sud.
0: Aquesta nit RAC1 ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica.
2: El guardó reconeix la fita històrica d'haver superat la barrera d'1 milió d'oients diaris. El premi s'ha entregat a Sabadell i l'han recollit Jordi Basté, Toni Clapés i Xavi Bundó.
0: I Barcelona ha escalat fins al top 3 de ciutats del món en congressos internacionals.
2: Ho diu el nou rànquing de l'Associació Internacional de Congressos. Després de 25 anys, Barcelona puja al lloc 3 darrere de Lisboa i de París.
0: Als esports, l'Arsenal es proclama campió de la Premier League després de l'ensopegada del Manchester City al camp del Bournemouth.
3: Milers d'aficionats de l'Arsenal han celebrat la primera lliga en 22 anys als afores de l'Emirates i pels carrers de Londres. Mentrestant, els aficionats del City han demanat a Pep Guardiola que es quedi un any més, però l'entrenador no ha volgut parlar del seu futur.
0: I el Barça podrà fitxar amb normalitat per primera vegada en 6 anys.
3: La sortida de Lewandowski ha suposat l'empenta definitiva que necessitava el club per deixar d'estar lligat de peus i mans. La Lliga s'ho ha d'acabar de revisar, però ha deixat entreveure que el Barça podrà operar amb normalitat aquest estiu. I Carlos Alcaraz continua lesionat i tampoc no jugarà a Wimbledon. La lesió que va fer-se a Barcelona és més greu del que semblava i es perdrà Roland Garros i també el gran slam londinenc.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui la temperatura continuarà pujant després que ahir ja se superessin els 30 graus.
4: Sí, avui temperatures màximes d'entre 26 i 32 graus en punts de l'interior, a la línia de la costa entre els 22 i els 25 graus, uns termòmetres que continuaran pujant també de cara als propers dies. Ara al matí amb alguns núvols baixos en trams de la costa, també algunes boires, i a la tarda queixant nuvolades en zones de muntanya que deixaran avui només alguns ruixats al Pirineu, més probables al Ripollès i també a la Cerdanya.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: Entre 16 i 18 graus a la ciutat de Barcelona, 16 a Tarragona, 15 a Lleida, 13 graus a Girona i també a Igualada, 16 a Tortosa i 9 graus a Planoles.
0: Pel que fa al trànsit, sapigueu que a aquesta hora l'avaria d'un cotxe deixa la sortida 6 de l'AP7 tallada, la sortida 6, la Jonquera Sud, tallada en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, de moment, a aquesta hora cap incidència destacable. Passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimecres 20 de maig del 2026.
5: RAC 1. El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques.

0: Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol, des de 1983, ara a Balmes 228.
1: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
2: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
3: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
2: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
3: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
4: El Festival Músic Veu t'espera amb grans concerts a cellers i espais singulars del Penedès. 23 de maig, Alfred García. 30 de maig, The Christians. 6 de juny, Sole Jiménez. I molts més com Rosario, Maria Jaume o Roger Mas. Compra la teva entrada a musicveu.cat. Un festival solidari en benefici d'Autisme en Futur.
5: Net, vaig tenir una cita increïble.
6: Però no deies...
5: Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
7: Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93 219 3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
8: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
9: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
8: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
9: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
8: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
10: Arriba al Teatre Goya l'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
11: Maleïda incertesa.
12: No podem preveure res.
13: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
14: No es meu. El va postular Heisenberg.
13: Heine, ¿quién?
4: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
15: Vinga, som-hi, amunt!
16: I tu que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
17: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
18: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
18: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
20: Supermercat Plus Fresc. El gust de casa nostra cada dia a prop teu.
21: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra. Amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí. La carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
20: Plus Fresc. Nova apertura a Barcelona. Al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
22: RAC 1. El món a RAC 1.
23: 6:38, Jonathan Andy, que ha pogut passar la nit a casa seva després de pagar 1 milió d'euros de fiança, però la justícia el té ben acorralat.

0: La interlocutòria de la jutgessa ha deixat al descobert una pila d'indicis que reforcen la hipòtesi que Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, hauria matat el seu pare, Isaac Andic, fent-lo caure mentre feien una excursió a Collbató. En les últimes hores s'ha fet públic l'escrit de la magistrada que assenyala que des del 14 de desembre del 2024, el dia de la mort d'Isaac Andic, el seu fill ha fet tot el possible per amagar què va passar mentre feien la ruta per arribar a l'abadia de Montserrat. Entre altres arguments, la interlocutòria apunta que Jonathan tenia una obsessió pels diners i que això va provocar la mala relació amb el seu pare.
1: Respecto a la relación padre-hijo, manifiesta el señor J que era una relación sin desavenencias. Del análisis de los mensajes de WhatsApp se demuestra lo contrario, siendo el motivo principal de dicha mala relación la obsesión que el señor Jonathan tiene por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida que el padre, señora, se ve obligado a aceptar para continuar teniendo relación con su hijo.
0: La magistrada cita un punt important, que és la intenció d'Isaac Andic de fer un canvi de testament i crear una fundació per ajudar persones desfavorides. Aquest hauria estat el punt d'inflexió. A banda, l'escrit de la jutgessa també assenyala que el fill del fundador de Mango va caure en contradiccions més d'una vegada. En un dels primers interrogatoris, Jonathan Andic va dir que havia fet aquella ruta dues setmanes abans que morís el seu pare, però la localització dels seus dispositius electrònics indica que hi va anar tres vegades just els dies abans de l'accident.
1: Se ha podido constatar que fue al lugar de los hechos los días 7, 8 y 10 de diciembre, en contradicción con su declaración que manifestó que había ido 15 días antes.
0: A tots aquests indicis encara se n'hi afegeixen uns quants més. Per exemple, un informe forense dels Mossos que diu que la petjada que va deixar Isaac Andic a terra no pot relacionar-se amb una relliscada. De fet, que el seu fill, que Jonathan Andic, hauria simulat que el seu pare havia relliscat fent fregar la seva sabatilla amb la sorra d'on hi havia el precipici. I també un altre indici serien les trucades de Jonathan Andic al 112, que van trigar una mica més del que és habitual en casos com aquest. I per acabar-ho de rematar, finalment el fill del fundador de Mango va perdre, suposadament, el seu telèfon mòbil en un viatge express que va fer a l'Equador just el dia en què els mitjans de comunicació van tornar a publicar que la investigació per aquest cas s'havia reobert. Malgrat totes aquestes qüestions, la defensa creu que l'acusació d'homicidi no s'aguanta per enlloc i afegeix que tot aquest procés està atacant la imatge i la reputació del seu client, Benet Íñigo.
2: La llista d'indicis que fa la jutgessa és llarga. Descriu un Jonathan obsessionat amb els diners i amb molt rancor i animadversió amb el seu pare. La magistrada també parla d'una preparació de l'escenari, reconeixement de l'espai amb visites els dies previs, aconseguir situar-se en un espai discret on només hi eren ells i versions contradictòries sobre la caiguda. I a més del perquè, de la preparació i del moment, sospita de les trucades que va fer el 112, tardanes, i creu que ha intentat amagar informació, per exemple, perdent el telèfon mòbil.
1: La desaparició en extrañas circunstancias del anterior móvil le fue robado en Quito, Ecuador, en un viaje relámpago. Las fechas de la desaparición del antiguo terminal coinciden con la información dada por los medios de comunicación de la reapertura del expediente judicial.
2: Ara bé, la defensa insisteix que la teoria de l'homicidi és feble i també la defineix com a dolorosa. Un cop aixecat el secret de sumari, l'advocat d'Andic, Cristóbal Martell, pot encarregar pericials que repliquin les que han fet els investigadors, elaborar una tesi que expliqui les contradiccions o rebatre testimonis. La partida només ha fet que començar.
0: Ara està per veure com afectarà tot això a la posició de Jonathan Andic al Consell d'Administració de Mango. Actualment, ell n'és el vicepresident, que és només un càrrec de representació, però també presideix el holding patrimonial. De moment, fons de Mango no confirmen si hi haurà canvis i l'empresa intenta aïllar el negoci d'aquesta investigació dels Mossos. Ara són les 6:42, la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero com a presumpte líder d'una trama corrupta ha tornat a posar de cap per avall la política espanyola. És la primera vegada en democràcia que imputen un expresident espanyol per un delicte de corrupció, encara que sembli mentida. El jutge José Luis Calama situa Zapatero com a peça clau d'una trama organitzada i també jerarquitzada de tràfic d'influències i que té a veure amb l'operació del govern espanyol per rescatar una aerolínia, concretament Plus Ultra, just després del Covid. Ara, l'exlíder del PSOE, Zapatero, haurà de declarar davant de el jutge el 2 de juny, però ja difós un vídeo en què nega les acusacions. L'expresident diu que ha complert la llei i que ha pagat tots els impostos que tocaven.
3: Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad.
0: Qui ja li ha donat un cop de mà és Pedro Sánchez. El president espanyol confia que Zapatero podrà desactivar totes aquestes acusacions i ja l'ha trucat, de fet, per mostrar-li tot el seu suport. Des de Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
4: Bon dia. Pedro Sánchez va adreçar un missatge als equips tant de Moncloa com del PSOE per demanar que es faci costat a Zapatero. En veu alta, la ministra portaveu Elma Saiz és l'única que dona la cara per defensar l'expresident espanyol.
5: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que, por cierto, ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia como manos limpias.
4: Això ho deia a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Se li va preguntar 4 vegades per l'expressió Laufer que ella no va voler verbalitzar. El PSOE sí que va més enllà i acusa l'Audiència Nacional de fer seguidisme de José María Aznar amb l'expressió tants cops repetida qui pugui fer que faci. Expressió que en el seu dia va dir en una conferència per convidar a tots els poders de l'Estat a derrocar el govern socialista. El soci de govern de Sánchez, Sumar, no es creu la investigació i avisa que això no afecta en cap cas l'estabilitat de l'executiu.
0: I no només Sumar, de fet, tots els partits d'esquerres li han donat suport a José Luis Rodríguez Zapatero i han dit que desconfien de la investigació iniciada a l'Audiència Nacional. Sospiten que és un nou cas de lawfer, tot i que la Moncloa, Pol, evita fer servir aquesta paraula.
6: Sí, un dels més clars és el líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, que directament ha acusat els jutges d'actuar per revenja contra el PSOE.
7: Yo es que vengo de ver a 9 personas en la cárcel por la cara, por un referéndum. La única diferencia de momento es que los jueces están yendo ahora por el PSOE cuando el PSOE se repartía con el Partido Popular, el Consejo General del Poder Judicial, y nos decía que no pasaba nada. Nosotros ya les decíamos que había jueces en este país que actuaban y que hacían política.
6: El PP ja ha aprofitat la imputació de Zapatero com a munició contra el PSOE i el cas centrarà de ben segur la sessió de control d'avui al Congrés dels Diputats.
0: I mentre intenten apagar l'incendi de la imputació de Zapatero, avui el govern espanyol també autoritzarà bona part dels acords entre la Generalitat i Esquerra per aprovar els pressupostos. Serà en una comissió bilateral aquesta tarda al Ministeri de Política Territorial. La reunió la presidiran el ministre Ángel Víctor Torres i el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Ara són 3:15 del matí. Avui també estarem molt pendents d'una altra reunió, que és la dels sindicats de docents i el Departament d'Educació, que es tornaran a seure a negociar. Una setmana després de l'última trobada, les posicions continuen molt allunyades. A les últimes hores, els docents han rebaixat molt les expectatives que avui es tanqui un acord. De fet, professors de secundària, que és el segon sindicat del sector, considera que l'última proposta del Departament és una presa de pèl i ja han anunciat que plantaran la consellera Esther Niubó. I, en canvi, la resta de sindicats sí que hi aniran, tot i que admeten que l'oferta actual els decep. Mentre les negociacions avancen amb comptagotes, les vagues continuen. La reunió d'avui coincidirà amb una nova aturada que afecta totes les llars d'infants de Catalunya, tant públiques com privades.
6: La Generalitat ha decretat uns serveis mínims del 33% de la plantilla, que pugen fins al 50% en el cas dels monitors de menjador o del personal de lleure. Els sindicats també fan una crida a buidar les aules i han convocat una manifestació al centre de Barcelona. Sortirà al punt del migdia de la plaça Universitat i acabarà a la plaça Sant Jaume.
0: Ara passa un minut i mig de 6:45 del matí. A Figueres avui està previst que passi a mans del jutge l'home acusat d'assassinar la seva exdona ganivetades al bell mig del carrer. La policia el va detenir poc després del crim, mentre rentava les mans plenes de sang en una font pública.
6: El més cridaner del cas és que dilluns el van condemnar per maltractar la víctima per violència masclista i hores abans del crim l'havien tornat a detenir pel mateix fet. Els dos cops va quedar en llibertat i ahir, presumptament, la va acabar assassinant.
0: De la plana de salut, l'OMS calcula que en 2 mesos tindrà una vacuna per tractar i aturar el brot d'Ebola, que afecta l'Àfrica. De moment, ja han elevat els casos sospitosos fins als 500 i calculen que aquesta variant de la malaltia ja hauria matat 130 persones a la República Democràtica del Congo, a Uganda i també al Sudan del Sud.
6: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat els propers passos, però ha admès que està molt amoïnat.
8: Estic profundament preocupat per l'escala i la velocitat de l'epidèmia. Les xifres canviaran a mesura que augmentin les operacions sobre el terreny amb més vigilància, rastreig de contactes i proves al laboratori. S'han registrat morts en...
6: Els Estats Units han tancat fronteres als ciutadans dels països afectats, però els epidemiòlegs insisteixen que no hi ha perill que s'escampi a Europa.
0: I RAC1 ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica. Jordi Basté, Toni Clapés i Xavi Bundó han pujat aquesta nit a l'escenari del Teatre Principal de Sabadell per recollir el premi.
9: Vivim temps en què comunicar es nota que cada vegada és més fàcil. El que és més complicat és entendre'ns. I això és el que ens passa al segle XXI.
10: En un moment de crisi comunicativa important, on hi ha molt soroll, on hi ha molta incomoditat, hi ha molta acceleració, hi ha molta fragmentació, i creiem també que des de la ràdio això es pot combatre.
11: Bé, aquest premi té una cosa que ens agrada, reconeix, doncs, entendre d'una manera diferent la comunicació.
0: El guardó reconeix la fita històrica d'haver superat la barrera del milió d'oients diaris. I encara un últim apunt, perquè Barcelona s'ha penjat la medalla de bronze com a tercera ciutat del món en congressos internacionals. Per primer cop, la capital ha entrat al top 3 del rànquing que elabora l'Associació Internacional de Congressos i Convencions, i només la superen Lisboa i París.
12: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Els esports, festa grossa a Londres, on milers d'aficionats de l'Arsenal han celebrat fins ben entrada la matinada el primer títol de Lliga en 22 anys. L'equip de Mikel Arteta l'ha guanyat per passiva després de l'empat a 1 del Manchester City ahir al camp del Bournemouth.
13: Sí, l'Arsenal no era campió d'Anglaterra des d'aquell equip dels Invencibles, encapçalat per Thierry Henry, Pires i Campbell. Per aconseguir el títol ahir, l'Arsenal havia d'esperar que el Manchester City punxés al camp del Bournemouth, i així va ser. El Bournemouth va avançar-se a la primera meitat amb un golàs i Erling Haaland va empatar al minut 95, però el City es va quedar sense temps per remuntar. En acabar el partit i enmig del rumor sobre el futur de Pep Guardiola, els aficionats del City a Bournemouth van demanar-li que continués un any més, i el tècnic els va respondre això a la roda de premsa.
14: Hauria de parlar primer amb el meu president, d'acord? I després d'això, quan haguem parlat, decidirem si un any més. Parlarem de tot i decidirem. Deixeu-me parlar amb el meu president. Jo sé que m'estimen molt i jo els estimo encara més. És el millor lloc on sé, m'encanta ser aquí. Deixeu-me parlar amb el meu club. He estat totalment centrat en la meva feina.
13: Queda una jornada per acabar i ara tot l'interès està en la lluita per la salvació. Se la juguen el West Ham i el Tottenham. El Tottenham té 2 punts més i diumenge rep l'Everton, mentre que el West Ham juga a casa contra Leeds.
0: Més coses, el Barça podrà fitxar amb normalitat aquest estiu, 6 anys després.
13: Sí, la sortida de Lewandowski ha suposat l'empenta definitiva que necessitava el club per deixar d'estar lligat de peus i mans. La Lliga s'ho ha d'acabar de revisar, però han deixat ja entreveure que el Barça podrà tornar a operar amb normalitat aquest estiu. I mentrestant, avui el diari Ara publica que el Barça prepara una celebració a la plaça Espanya de Barcelona si l'equip femení guanya la Champions aquest dissabte. La festa seria l'endemà, diumenge. L'última celebració va ser a la plaça Sant Jaume, però aquest cop l'epicentre seria plaça Espanya i Avinguda Maria Cristina. En declaracions al Tu diràs de RAC1, Aitana Bonmatí ha revelat que està preparada per jugar de titular si cal, malgrat sortir de lesió.
15: Considero que vull estar preparada per tot, per qualsevol escenari, entenent també d'on vinc i entenent també que l'equip va primer i que no depèn de mi les decisions, però personalment sí tinc ganes de voler aportar el que jo puc.
0: I alguna cosa més?
13: Sí, que en tenis Carlos Alcaraz continua lesionat i tampoc no jugarà a Wimbledon a finals del mes que ve. La lesió que va fer-se a Barcelona és més seriosa del que semblava i es perdrà Roland Garros i ara també el Gran Slam londinenc, i veurem si arriba al US Open del mes d'agost. I a l'NBA els New York Knicks agafen avantatge a les finals de la Conferència Est. Aquesta matinada han arribat a perdre de 22 a l'últim quart contra els Cavaliers, però han acabat remuntant i s'han endut la victòria per 115-104.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
17: Sí.
16: I després a la meva mare, Olot.
17: Mm-hmm.
16: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
17: Perfecte.
16: Arribarem a tot?
17: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: 8 minuts i les 7 del matí.
19: RAC
20: Mmm, això és boníssim. D'on és?
19: És de Dia.
20: De debò?
19: Sí.
20: Molt bé.
19: Avui, a Dia, el plàtan per només 1,19 al quilo. De debò. Molt bé. Dia. Bla, bla, bla.
21: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
22: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
21: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
23: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900 100 019 o connectant a iberdrola.com.
1: Bon dia, sóc l'Alina d'Olofeu, responsable de compres d'Atmetlla Origen des de fa 2 anys i mig. Ara que arriba el bon temps, és moment de dipejar amb els nostres humus saborosos i saludables. Els elaborem al nostre obrador, amb ingredients 100% frescos, sense colorants ni conservants, seguint la recepta de sempre. Tenim el clàssic, l'espaciat o el de remolatxa. Quin tastaràs?
2: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
3: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
5: El 23 i 24 de maig vine al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
24: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
5: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
24: Més informació a palamosterrademar.cat.
25: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
26: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
27: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travelplan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Travelplan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
28: Què s'ha de menjar abans de fer esport?
29: Quants ultraprocessats es poden prendre diàriament?
30: És cert que el caldo de pollastre és molt saludable?
31: És veritat que el xiclet fa perdre la gana?
32: És segur prendre moltes proteïnes si no es fa exercici?
33: Totes les respostes les tenim nosaltres.
34: Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC1. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Sisena temporada. Els dimecres, cada 15 dies, un nou capítol.
35: Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
34: RAC1 Podcast, amb el patrocini de Borges.
36: A Borges portem més de 125 anys oferint un toc especial a les teves amanides.
37: Cuidem de tot el procés per tal de produir el nostre vinagre de Mòdena seguint el mètode d'elaboració tradicional a les nostres bodegues italianes.
36: Amb una maduració en bota de fusta i sense sucres afegits, aconseguim el millor sabor.
37: Vinagre de Mòdena Borges, el número 1 en vendes.
34: El món a RAC1.
0: 4 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
38: És probable que hi hagi una cosa del Gmail que no has fet servir mai i que segur que en algun moment t'hauria pogut ser molt útil. Es tracta del mode confidencial del Gmail, que té tothom en els seus comptes, però que mai fem servir. Tant si és amb l'ordinador com si és amb el mòbil, des de l'ordinador, per exemple, quan estàs redactant un missatge, a baix hi ha una sèrie d'icones que són, doncs, per posar un emoji, per posar una foto, i després hi ha un candauet que, si el prems, entres en el mode confidencial. I per què serveix el mode confidencial? Per decidir quan caducarà aquest correu electrònic i desapareixerà de la faç de la Terra en un dia, una setmana, un mes, 3 mesos o 5 anys, i fins i tot pots demanar-li una contrasenya a la persona que el llegeixi per assegurar-te que és la persona a qui tu li estàs enviant aquest correu. I si estàs redactant un correu a través del mòbil, és amb el menú de 3 puntets que hi ha a dalt de tot a la dreta. Recorda l'existència del mode confidencial a Gmail, que potser no l'has de fer servir mai, eh? Però no està de més saber-ho.
0: I a 2 minuts per les 7... Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
4: Muchos recordarán al mítico presentador estadounidense Ed Sullivan por la primera actuación de los Beatles o de Elvis Presley. Pero el documental Lo mejor del domingo, la historia jamás contada de Ed Sullivan, se centra en el apoyo y visibilidad que otorgó a artistas afroamericanos pese a las presiones que recibía, sobre todo en el momento de la lucha por las libertades civiles. El documental es una maravilla, no solo por lo que cuenta la resistencia antirracista, sino también y sobre todo por cómo lo cuenta, con actuaciones increíbles de un jovencísimo Stevie Wonder a los 13 años, de Jackson 5, de Supremes, Nina Simone, James Brown o Nat King Cole. Casi nada. Lo mejor del domingo, la historia jamás contada de Ed Sullivan, es imprescindible y está disponible en Netflix.
0: I el diàling. Joan Ferrer, bon dia.
6: Bon dia, Víctor Cullell. Treballem amb una piba a qui li fa gràcia el cantautor León Gieco.
7: Sánchez, per la seva banda, s'ha limitat a piular la frase que la guerra no me sea indiferente, cançó de l'argentí León Gieco, que va sonar programa més per Televisió Espanyola per contra el programa Eurovisi. Que la guerra no me sea indiferente. Cançó de l'argentí León Gieco.
6: Que sé, boludeces. I una tertuliana de Ràdio Marca defensa el seu dret a parlar.
8: A ver si dejáis meter cuchara, que es que de verdad...
0: Ay, perdona.
9: Más entradas.
8: Parece que estoy escuchando la tertulia desde mi casa.
0: Por favor.
8: Estoy desde mi casa, pero también me gusta intervenir.
10: Enhorabuena. La felicito, señora.
0: A tu tampoc et deixen parlar gaire aquí, però...
6: No, jo. Però jo també entraria des de casa.
11: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
12: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 20 de juny del 2026. Esperem un matí dominat pel sol, alguns núvols en punts de la costa i una tarda amb pluges aïllades en punts del Pirineu, més probables al Ripollès i a la Cerdanya. Les temperatures pujaran entre 2 i 3 graus. A les últimes hores hem conegut les proves que s'acumulen contra Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de matar son pare el desembre del 2024 en una excursió a Montserrat. Ha passat la nit a casa seva després de pagar 1 milió d'euros de fiança, però sembla que la justícia l'acorrala. La jutgessa que l'investiga creu que va empènyer Isaac Andic muntanya avall perquè estava obsessionat pels calés. Una de les proves clau és que Jonathan Andic va visitar 3 vegades el lloc dels fets els dies previs a l'excursió. A partir de les 9 del matí en parlem amb la periodista La Vanguardia, Maica Navarro, i amb el pèrit judicial forense Bruno Pérez Juncà. Seran temps de tertúlia avui amb Javier Melero, que també ens ajudarà tot plegat, Ramon Rovira, Ana Gómez, Genet Sanz i Ferran Casas, amb el Pere Mastre pitjant l'ull de poll. Abans, a les 9 en punt, seguirem el cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo al Congrés. Estarà marcat per la decisió d'un jutge de l'Audiència Nacional d'imputar José Luis Rodríguez Zapatero en un cas de presumpta corrupció. El PSOE el defensa, però el PP, Vox i bona part de la premsa de Madrid donen Zapatero per sentenciat. Els casos d'Antic i Zapatero han eclipsat l'acord dels pressupostos de la Generalitat, que avui faran un pas endavant amb la trobada bilateral entre el govern d'Espanya i el govern de Catalunya. A partir de les 10, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en aquest estudi del Món RQ. Avui que continuen les protestes al sector educatiu amb una vaga a les escoles Bressol. Mentrestant, el Departament d'Educació, reunió clau entre la consellera Esther Niubó i bona part dels sindicats. A Figueres, la ciutat encara no se sap avenir de l'assassinat masclista ahir a plena llum del dia. Un home de 48 anys va matar la seva parella de 33 a ganivetades després de saltar-se per segona vegada en 24 hores l'ordre d'allunyament. El dia que recostem d'enhorabona, aquest vespre hem rebut el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica en una gala al Teatre Principal de Sabadell, un guardó que reconeix la fita històrica que representa superar el 1 milió d'oients diaris. Els esports, 22 anys després, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier aquesta nit per passiva, arran de l'empat a 1 del Manchester City al camp del Bournemouth. I a Can Barça, molt bones notícies, el club per fi podrà fitxar amb normalitat aquest estiu gràcies a la sortida de Robert Lewandowski, que retorna al Barça a la regla 1-1. I en tenis, Carlos Alcaraz tampoc no jugarà al torneig de Wimbledon, després de constatar que la lesió que va fer-se al godó a Barcelona és més greu del que semblava. I el dia que a partir de les 11, aquí al Món RQ, ens visitarà el jove creador de contingut, Àlex Grimà, per parlar de la moda al món del cinema. I després saludarem la gran Anna Ponsí, guionista de la sèrie Abandonados, la història real de 3 criatures abandonades a l'estació de França de Barcelona, que s'estrena el dia 29 a Disney+. Amb l'Anna Ponsí hi haurà l'Elvira Moral, una de les protagonistes. I també en Jordi Saumell, que ha vist aquesta història i diu que és magnífica i trepidant. I amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
2: Sí, que Jonathan Andic ha dormit a casa seva després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Ha quedat en llibertat provisional, acusat d'homicidi per la mort del pare. Però la justícia el té contra les cordes. La interlocutòria de la jutgessa refereix a l'obsessió de Jonathan Andic pels diners i també a les desavinences amb el seu pare. A més, assenyala diverses contradiccions de les versions que ha donat sobre els fets. Per exemple, quan va dir que havia anat a fer la ruta per Montserrat 15 dies abans de l'incident i realment hi havia anat 3 dies en la mateixa setmana. Els informes tècnics dels Mossos també van analitzar el punt d'inici de la caiguda i una marca al terreny que en un primer moment podia semblar compatible amb una relliscada, però després de fer 10 simulacres, van concloure que aquella marca no es podia generar de manera fortuïta amb una relliscada normal.
0: Per tot plegat, la magistrada apunta que hi ha indicis suficients per considerar l'investigat com a autor responsable d'un delicte d'homicidi.
2: Sí, Jonathan Andic sempre ha negat cap responsabilitat en la mort del seu pare i ha assegurat que la caiguda va ser accidental. La família també ha reiterat en les últimes hores que l'acusat és innocent i ha reclamat que respecti la presumpció d'innocència. De fet, avui la Maica Navarro, la periodista que va destapar aquest cas, explica a La Vanguardia que els familiars no esperaven una detenció. Per cert, que encara no se sap si l'empresa, si Mango, ha apartat serà Jonathan Andic del Consell d'Administració. Fins ara n'era el vicepresident.
0: El normal és en fi, no sé si és res normal. Encara he de dir que estic en estat de xoc després de la notícia que ahir avançava a les 9 del matí la Maica a l'Avantguarda. Encara estic que no me'n sé venir de tot plegat. I avui coneixerem detalls precisament amb la Maica Navarro i amb el pèrit forense judicial Bruno Pérez Juncà, perquè el mòbil d'Isaac Andic ha estat clau en aquesta investigació. Però avui també estarem molt pendents a les 9 en punt del matí de la sessió de control al Congrés, primer cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Sí, com a presumpte líder d'una trama corrupta, l'Audiència Nacional creu que l'expresident va cobrar gairebé 2 milions d'euros en comissions per les seves tasques de mediació. De fet, el jutge investiga el presumpte ús irregular dels 53 milions d'euros que el govern va concedir a l'aerolínia Plus Ultra per rescatar-la durant la pandèmia de coronavirus. Se centra en la influència que José Luis Rodríguez Zapatero hauria tingut en aquesta operació a canvi de comissions. L'expresident, però, assegura que no s'ha saltat la llei.
3: Deseo, en primer lugar, expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo, quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad.
2: És la primera vegada en democràcia que imputen un expresident espanyol per corrupció. El PSOE ja ha sortit en tromba en defensa de Zapatero i ha atribuït la investigació al Lawfare. També s'ha filtrat en alguns mitjans un missatge que Pedro Sánchez hauria enviat a l'executiva socialista reclamant que tanquin files amb Zapatero. La portaveu del govern, Elma Sáez, ha assenyalat que confien en la seva innocència.
4: Des de la tranquil·litat, des de la confiança, la prudència i el respeto a la justicia afrontamos esta noticia y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
2: En canvi, el Partit Popular eufòric insta Sánchez a dimitir. La notícia l'ha celebrat amb eufòria, com deia Miguel Ángel Rodríguez, que és l'actual cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso. En una piulada ha deixat escrit Zapatero, palante. I ja posats, Ayuso recorda que el govern espanyol és epicentre de tots els escàndols.
5: Espero que no utilice a la fiscalía, ni a la abogacía, ni lo que hacen siempre para intentar encubrir la verdad. Pero desde luego esto es un escándalo internacional que nuevamente vuelve a situar a este gobierno y todo lo que le rodea en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo.
2: Això sí, els populars de moment descarten sumar-se a la moció de censura que proposa Vox.
0: Vàries coses. La primera que vull deixar molt clar sobre la taula és que jo no tinc cap simpatia per Zapatero ni res que se li sembli, entre altres coses perquè li hem demanat entrevista des de fa no sé quants anys i ni de manera, però això no seré jo qui el defensaré. Però sí que vull dir diverses coses respecte a aquest cas. Primer, que em sorprèn, és que amb tots aquests indicis tan clars que té el jutge de la causa i que els documents de l'UDEF, així ho certifiquen, aquest senyor no ha estat detingut i posat a disposició judicial. Aquest és el fet primer més sorprenent. Segona, la duresa avui dels missatges a Madrid, de les portades dels diaris. Avui el donen ja per ni presumpció d'innocència ni punyetes. Segona. I tercera, i em sembla que també molt important, i és que amb dies com avui has de recordar la frase d'Aznar, el que puede hacer que haga, i que el mes de gener Ayuso va dir en un acte al Fòrum Europa, va dir i con Zapatero ojo que vienen curvas. Que o està molt ben informada o té una bola de vidre que sap perfectament el que pot passar en el futur. En fi, en parlarem avui aquí al Món Arracú i estarem molt pendents, molt, de les 9 del matí del que pugui passar en aquesta sessió de control al Congrés, perquè segur que Feijóo li pregunta i segur que sortirà el tema Pedro Sánchez sobre la taula. Mentrestant, tercer tema. Avui el govern d'Espanya ha de donar l'okay a bona part dels acords entre la Generalitat i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos.
2: Serà la comissió bilateral que es farà aquesta tarda al Ministeri de Política Territorial. Sobre la taula, els dos governs tractaran la línia orbital ferroviària, el Consorci d'Inversions i també el mecanisme perquè Catalunya tingui presència majoritària al Consell d'Administració del Consorci de la Zona Franca. A la bilateral també s'hi esperen avenços en el traspàs de competències en la gestió del litoral, en acció exterior i en llengua.
0: Per cert, m'he oblidat de dir una cosa, i una quarta important també, que és curiós que un president del govern d'Espanya tan encerclat també com va ser Mariano Rajoy no va estar mai imputat o investigat, ni abans ho havia estat Aznar, ni abans ho està Felipe González. Aquest és el primer cas en la història d'Espanya que un president del govern queda imputat. I més coses. Educació proposa repartir en 3 anys l'augment de sou als docents i contractar més de 2.400 nous professionals.
2: Una oferta, però, que no ha fet el pes al sindicat de professors de secundària, que avui no assistirà a la reunió amb la consellera Niubó. Diuen que la proposta és una presa de pèl. Per cert, avui nova jornada de vaga, en aquest cas a les escoles bressol de tot Catalunya, per reclamar millores laborals i que s'equipari l'etapa 0-3 a la resta de cicles educatius.
0: Són les 7:10. A Figueres avui es lleven molt commocionats, i no m'estranya, per l'assassinat d'una dona a mans de la seva exparella.
2: La va matar ahir al migdia a ganivetades i al vell mig del carrer. La policia el va detenir poc després de cometre aquest crim, mentre estaven netejant les mans plenes de sang en una font. Però això no és tot. El detingut té antecedents per violència masclista i tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima, que ja s'havia saltat abans. De fet, abans d'ahir, dilluns, ja havien condemnat aquest home a mig any de presó per haver maltractat la víctima. Malgrat tot, no el van tancar a la garjola i va trigar només unes hores a tornar la agredir. Aleshores, el van detenir de nou i el jutge va citar la víctima perquè l'examinés un forense. Ella no s'hi va presentar i, sense el testimoni de la víctima, l'agressor va quedar en llibertat per segon cop i ahir la va acabar matant.
0: Terrorífic. A tot això, l'Organització Mundial de la Salut prepara a correcuita una vacuna contra l'Ebola perquè apunten que el brot del Congo és molt greu.
2: L'OMS calcula que en 2 mesos ja la tindran a punt. Oh. De moment ja hi ha 500 casos sospitosos i 130 víctimes mortals. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha admès que està molt amoïnat.
6: Estic profundament preocupat per l'escala i la velocitat de l'epidèmia. Les xifres canviaran a mesura que augmentin les operacions sobre el terreny, amb més vigilància, rastreig de contactes i proves al laboratori. S'han registrat morts entre els sanitaris, que indiquen que hi ha transmissió associada a l'atenció sanitària.
2: Tot i que el brot es podria expandir ràpidament per l'Àfrica i deixar milers de víctimes, els epidemiòlegs insisteixen que és difícil que provoqui una epidèmia a Europa.
0: De la crònica internacional, Donald Trump torna a jugar la carta de l'ultimàtum contra l'Iran.
2: I li dona de marge fins dilluns per intentar arribar a un acord de pau.
7: Els dono 2 o 3 dies, potser fins divendres, dissabte, diumenge, potser a principis de la setmana vinent, però un període limitat de temps, perquè no podem deixar que tinguin una arma nuclear. Si en tinguessin una, atacarien tot l'Orient Mitjà. Seria un holocaust nuclear.
2: Per cert, avui Xi Jinping i Vladimir Putin es reuneixen a Pequín en una trobada en què també abordaran aquesta crisi a l'Orient Mitjà.
0: I aquest vespre, RAC1 ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica.
2: Guardó que reconeix la fita històrica que suposa haver superat la barrera del 1 milió d'oients diaris. Toni Clapé, Xavier Bundó, també tu mateix, Jordi, van pujar ahir al vespre a l'escenari del Teatre Principal de Sabadell per recollir el premi i dedicar-lo al primer director de RAC1, l'Eugeni Sallent, i també als oients.
0: I al Carles Vilarrubí.
8: També m'agradaria tenir un record en aquest premi a qui va ser el nostre primer director, l'Eugeni Sallent, a qui allà on estiguis, Eugeni, gràcies a ell, a la seva manera de fer, a la seva idea de ràdio, estem aquí i hem assolit i hem consolidat aquests 25 anys de ràdio.
9: Perquè una ràdio no es defineix a través del que diuen els altres que és, sinó sobretot a través del que senten els oients, cadascun d'ells, el que significa per ells la ràdio.
2: I també vau recordar, com deies, en Carles Vilarrubí, la importància de fer bon periodisme en temps de desinformació.
0: I també, deixa'm dir que tota la gent que va ser guardonat ahir, com a tots els anys que porta Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya, la Doscat ara, per la defensa de la llengua catalana, el diari, concretament l'Esther Vera, la directora del diari Ara, que va fer un discurs sobre el periodisme, el valor del periodisme preciós, el diari de Sabadell, a Mataró Televisió, també a la plataforma del 3CAT i un premi merescudíssim a Justo Molinero. Merescudíssim, que va ser el premi d'honor d'aquests premis nacionals. I atenció, perquè a pràcticament 7:45, Barcelona ja és la tercera ciutat del món que acull més congressos internacionals.
2: Ha entrat al top 3 del rànquing que elabora l'Associació Internacional de Congressos i Convencions. Només la superen Lisboa i París. La llista té en compte el nombre total de congressos i de visitants, però també la qualitat i la representativitat que tenen en cada sector. Barcelona, per exemple, és líder mundial en congressos científics i ocupa el segon lloc en convencions de medicina.
0: I és una bona notícia, molt bona notícia, que siguem líders en convencions científiques i de mèdiques és una gran notícia, perquè aquí moltes vegades parlem del mobile, i parlem de l'ICE, i parlem de l'alimentària, però aquí hi ha uns congressos que ens situen al capdavanters també de la, no només de la innovació, sinó també de la ciència, i això està la mar de bé. I més coses, els adolescents espanyols són els que més batpegen de tota Europa.
2: Segons el grup espanyol de càncer de pulmó, pràcticament la meitat dels adolescents espanyols ha fumat cigarretes electròniques almenys un cop a la vida, i un de cada quatre ha vapejat en l'últim mes. En els dos casos, la xifra està per sobre de la mitjana europea. Els experts, per cert, també avisen que les noies vapegen més que els nois.
0: Per cert, aquesta notícia, que les entrades als cinemes tornaran a costar 2 euros cada dimarts per la gent que tingui més de 65 anys.
2: En moltes sales, la subvenció del govern espanyol s'havia acabat, però el Consell de Ministres ha anunciat que renova la mesura, que reactivarà el juliol i que durarà un any.
0: I això.
10: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Vinga, puja que pujaràs.
11: Sí, pugen més les temperatures avui, encara més demà, més a finals de setmana, que serà quan tocaran sostre i l'ambient serà més estiuent que no pas del mes de maig. Fins i tot a finals de setmana tindrem temperatures d'entre 32 i 36 graus a les comarques interiors, entre els 28 i els 32 al prelitoral, i més frenades a la línia de la costa. El mar encara està fred i el contrast tèrmic entre l'ambient més càlid i el mar fred podria formar algunes boires que frenarien aquesta pujada de les temperatures arran de mar. I a la resta, sol i algunes nuvolades de tarda en zones de muntanya que poden deixar algun ruixat cap al Pirineu. I avui les temperatures també pujaran més que ahir, entre els 26 i els 32 graus en punts de l'interior, entre els 22 i els 25 a la línia de la costa, i ara al matí amb algun núvol baix en trams del litoral, algunes boires, i a la tarda també alguns ruixats al Pirineu, més probables cap al Ripollès i també la Cerdanya.
0: Escolta'm, què et anava a dir? Ve una setmaneta avorrida per tu, no?
11: Sí. Temperatures altes i poca pluja, com a molt alguns ruixats al Pirineu.
0: Què ha de baixar tot això en algun moment?
11: No, de moment no es veu una baixada.
0: No.
11: Es veu que es mantindrà sostingut la setmana que ve, però ho haurem d'anar seguint, perquè segons el model marca algun descens, però no per sota de la mitjana, sempre per sobre. Bé. Per tant, de moment es manté la calor.
0: Bé.
12: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I a les 7 i 17 minuts, tenim alguna cosa als esports aquesta nit de matinada?
13: Sí, que milers d'aficionats de l'Arsenal han celebrat fins ben entrada la matinada el primer títol de Lliga en 22 anys.
0: Ja els hi tocava, ja.
13: Sí, per aconseguir-lo, l'equip de Mikel Arteta havia d'esperar que ahir el Manchester City ensopegués al camp del Bournemouth, i així va ser, va empatar a 1. En acabar el partit i enmig del rumor sobre el futur de Pep Guardiola, els aficionats del City a Bournemouth van demanar-li que continués un any més, i el tècnic els va contestar això a la roda de premsa.
14: Hauria de parlar primer amb el meu president, d'acord? I després d'això, quan haguem parlat, decidirem si un any més. Parlarem de tot i decidirem. Deixeu-me parlar amb el meu president. Jo sé que m'estimen molt i jo els estimo encara més. És el millor lloc on sé, m'encanta ser aquí. Deixeu-me parlar amb el meu club. He estat totalment centrat en la meva feina.
13: Queda una jornada per acabar i ara tot l'interès està en la lluita per la salvació. Se la juguen el West Ham i el Tottenham. El Tottenham té 2 punts més i diumenge rep l'Everton, mentre que el West Ham juga a casa contra el Leeds.
0: És el que he vist, que City prepara per dilluns a les 4 de la tarda una rua. Uh-huh. Una rua per celebrar el títol de Copa, i després una gran festa que es farà al Cop Life, que és aquest... Cop Arena, que és aquest nou pavelló que té Manchester, capacitat per 25 o 26.000 persones, i que serà una gran festa. Sembla que serà una gran festa després de la rua. Uh-huh. Val, més coses. El Barça podrà fitxar amb normalitat aquest estiu, 6 anys després.
13: Sí, la sortida de Lewandowski ha suposat l'empenta definitiva que necessitava el club per deixar d'estar lligat de peus i mans. La Lliga s'ho ha d'acabar de mirar bé, però ja ha deixat entreveure que podrà tornar a operar el Barça amb normalitat aquest estiu. I avui el diari Ara publica que el Barça prepara una celebració a la plaça Espanya de Barcelona si l'equip femení guanya la Champions aquest dissabte. La festa seria l'endemà diumenge. L'última celebració va ser la plaça Sant Jaume, però aquest cop l'epicentre seria plaça Espanya i Avinguda Maria Cristina.
0: Jo crec que seria l'Avinguda Maria Cristina. Més que la plaça Espanya, més hem de fer-ho a la plaça Espanya.
13: Sí.
0: Llavors, a l'Avinguda Maria Cristina, segur. I alguna cosa més?
13: Sí, que Carlos Alcaraz continua lesionat i tampoc no jugarà a Wimbledon fins a finals de... No jugarà a Wimbledon a finals del mes que ve. La lesió que va fer-se a Barcelona és més seriosa del que semblava i es perdrà Roland Garros i també el gran slam londinenc. I a veure si arriba el US Open del mes d'agost.
0: Esperem.
1: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Les 7:20.
15: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: A comptar cotxes des del RAC, com cada matí, allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
16: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dimecres amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària. De moment parlem de retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Ara mateix, cap al nus de la Trinitat es circula amb intensitat ara mateix justament al punt de Santa Coloma de Gramenet, per l'últim tram de la B20 que impacta de ple en aquest punt. També arriben retencions per la C58 des de Ripollet o la C33 per Montcada i Reixac. Tot plegat, doncs, ens deixa afectacions de retruc als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també es forma intensitat ara mateix a la AP7 entre Mollet i Barberà, amb direcció Tarragona. També tenim lentitud habitual a la C17 i C59, a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. També l'entrada des del Llobregat, cal recordar que continua a hores d'ara amb retencions habituals des del Papiol i Pallejà per la B23 i la A2, també en direcció Barcelona. També des de Gavà, un quilòmetre de lentitud en sentit nord, com a la C31 des de l'aeroport del Prat, també un quilòmetre i mig de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
17: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
18: Kia. Movement that inspires.
0: I el diàling. Què? Has vist el búfal que ens sembla, Trump?
7: Semblava que portava perruqui.
0: Sí, ha sortit, Antena 3 ha sortit un búfal.
19: Era igual que Trump, diu. El búfalo que se parece a Trump.
0: Sí, sí, no, ahí.
19: I què? Què semblava?
0: Sí, però pues, fet una perruca. Bueno, què, Joan Ferrer, bon dia.
7: Bon dia. RAC1 ja ha recollit el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica. Encara recordo, Jordi, quan el va rebre tu l'any 2010. Era el 2010, oi?
0: No ho sé, no me recordo.
7: No ho sé, n'he rebut tants. I et van trucar del Via Lliure.
20: Noi, que és tard, va.
7: Home, si m'atures. Et van trucar del Via Lliure perquè els expliquessis el secret per poder destacar en aquest món. No l'he trobat net, però encara hi és com a separador.
15: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
21: La clau per ser un bon comunicador, quina diries que és, Jordi? Perquè t'han donat el Premi Nacional de Comunicació. Vaja.
15: Perquè la ràdio és així.
7: Doncs això, un bon comunicador també ha de saber penjar a temps.
0: 7 i 22.
15: RAC 1.
22: El balcó gastronòmic és un lloc, com dir-t'ho?
23: Que bo.
22: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
23: Parella, què us podem partir?
22: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
24: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
25: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
26: Filla, quan era el teu aniversari?
27: Un altre cop, papa?
26: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
28: Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran regalant 500 euros cada hora només per visitar-nos. Sí, sí, 500 euros cada hora només per visitar-nos. T'imagines el que pots comprar amb 500 euros? Un sofà, un matalàs, un saló. Recorda, 500 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
29: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km amb moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca a tu. Quadis British Punès.
30: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
3: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
2: Vine i decideix-te, per fi, a veure i sense les teves ulleres de prop.
4: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
5: Pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
25: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.

0: ganas de mes, ganas de bombón.
1: Demana al teu bar o cafeteria.
2: I si aquest estiu comencés abans? Als Clubs Dir ho tens tot per entrenar, però a més pots refrescar-te i desconnectar amb 13 piscines i 13 zones de solarium. Activa't aquest maig i prepara el teu millor estiu al Dir. Apunta-t'hi a dir.cat, ara amb inscripció 0 euros. Dir, com sempre, anem a més.
3: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare.
6: Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials.
5: Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare.
6: Tots els centres de Gracare estan homologats per CatSalut.
5: Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.
7: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
8: I ara la notícia de la Fundació La Caixa, Marc Ortuño.
9: El programa Incorpora de la Fundació La Caixa i el restaurant Villa Retiro, ubicat a Xerta i amb estrella Michelin, impulsen fa gairebé 10 anys un projecte formatiu que obre portes laborals a joves en situació de vulnerabilitat. Des de la seva escola de cuina, el xef Fran López lidera una iniciativa que combina aprenentatge professional i inclusió social. L'experiència es desenvolupa en un entorn real de cuina, on es treballen tècniques culinàries i valors com la responsabilitat, la disciplina i el treball en equip. Aquesta col·laboració ha permès formar més de 200 alumnes amb una taxa d'inserció laboral pròxima al 70% i es consolida com una eina eficaç per facilitar l'accés a l'ocupació i alhora contribuir al desenvolupament social i econòmic del territori.
10: Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
8: Proposta d'avui del Pep Prieto.
11: Avui la cantant i actriu Cher fa 80 anys. Va guanyar un merescut Oscar fa gairebé 4 dècades per Encís de Lluna. Ambientada a Brooklyn, és la història d'una jove vídua.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
2: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Hem de saber, Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia, que la interlocutòria de la jutgessa deixa entre l'espasa i la paret Jonathan Andic, acusat d'homicidi per la mort del seu pare. La magistrada apunta un mòbil econòmic i parla de diversos indicis, com el fet que visités la zona on va morir Isaac Andic 3 cops la mateixa setmana.
5: La decisió d'imputar José Luis Rodríguez Zapatero per un cas de presumpta corrupció marcarà el cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo d'aquest matí al Congrés. El PSOE i els partits d'esquerres defensen l'expresident d'Espanya. El PP i Vox, però, el donen per sentenciar.
4: Avui el govern espanyol ha de validar l'acord de pressupostos entre la Generalitat i Esquerra. A les 10 del matí, el president dels Republicans, Oriol Junqueras, serà aquí al Món a RAC1.
5: Això el mateix dia que reprenen les negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats. Els docents no veuen amb bons ulls l'última proposta de la Conselleria i avui les escoles bressol de tot Catalunya tornen a fer vaga.
4: A Figueres, avui està previst que passi a mans del jutge l'acusat d'assassinar la seva exdona a plena llum del dia i al bell mig del carrer. L'home tenia antecedents per haver-la agredit.
5: I Barcelona és la tercera ciutat del món que acull més congressos internacionals. Només està per darrere de Lisboa i París, segons el nou rànquing de l'Associació Internacional de Congressos.
6: Als esports, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League després de l'ensopegada del Manchester City al camp del Bournemouth. En acabar el partit, els aficionats del City han demanat a Pep Guardiola que es quedi un any més, però ell no s'ha mullat. Mentrestant, el Barça podrà fitxar amb normalitat per primera vegada en 6 anys, la sortida de Lewandowski ha suposat l'empenta que necessitava el club per deixar d'estar lligat de peus i mans. I Carlos Alcaraz continua lesionat i tampoc no jugarà a Wimbledon. La lesió que va fer-se a Barcelona és més greu del que semblava i es perdrà Roland Garros i també el gran slam londinenc.
2: I el temps?
7: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-ho tot, tot i tot... et porta el temps.
2: Mònica Usar, bon dia.
8: Bon dia, avui comencem la jornada amb alguns núvols baixos en trams de la costa, també algunes boires en punts de l'interior i a la tarda creixeran nublades en zones de muntanya que deixaran algun ruixat aïllat al Pirineu, més probable al voltant del Ripollès i també la Cerdanya. Les temperatures pujaran més que ahir amb moltes màximes que es mouran entre els 26 i els 32 graus, les més altes en les zones més càlides del país cap al Pla de Lleida i també l'interior de les Terres de l'Ebre. I ara mateix al voltant dels 17 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 14 a Lleida, 13 a Girona, 6 a Prades i 10 a la Seu d'Urgell.
9: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
8: Doncs avui la qualitat es manté bona, amb semàfors verds i blaus a tot arreu.
10: 15:40, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
11: Senyora rentadora.
12: Din, din, din.
11: Què fa?
12: Jo res.
11: Se'n riu de mi?
12: Mai.
13: Crec que està fent servir el mode eco.
12: Clar, així estalvia un 33%.
10: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
14: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
2: I el trànsit.
15: Cupra us ofereix aquest espai.
2: A comptar cotxes des del RAC, com cada matí allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia.
16: Bon dia, doncs. Comencem el dimecres amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària en quant a no registren incidències. Als voltants de Barcelona, però, a hores d'ara tenim moltes retencions cap al nus de la Trinitat. Totes les vies pateixen aturades de més de 3 quilòmetres. La C58 de manera intermitent des de Sant Quirze del Vallès, la C33 des de Montcada o la B20 per Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat ens deixa també molt col·lapse a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també es forma molta densitat de vehicles a la AP7 entre Montornès del Vallès i Barberà en direcció Tarragona i des de Sant Cugat fins a Cerdanyola en sentit nord. Des del Llobregat també tenim una entrada cap a la capital catalana amb força retencions al Papiol i Pallejà, amb retencions de fins a 5 quilòmetres per la B23 i la A2. També per les vies costaneres hi ha retencions des de Gavà i el Prat, amb 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
17: Creus que l'estàs buscant?

0: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
1: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
2: T'imagines? És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
3: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
4: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
5: 20 minuts a les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Qui se l'entrevessarà aquest matí al Xuxu?
6: Aquest matí a tots aquells que necessiten estímuls constants i llegeixin la carta a La Vanguardia que signa Francisco Marqués. Escriu, esperar l'autobús, fer cua o avorrir-se uns minuts s'ha tornat pràcticament impossible sense treure el telèfon mòbil automàticament. Creu que el problema és haver-nos acostumat a tenir sempre alguna cosa davant i remate. Sembla una bajanada, però ja gairebé mai estem una estona pensant sense més ni més.
5: Tailàndia endureix les condicions d'entrada de turistes.
7: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
8: I ho fa pels delictes atribuïts precisament a turistes. Una sèrie de detencions recents d'estrangers en casos de gran repercussió relacionats amb les drogues o amb el tràfic sexual han portat les autoritats tailandeses a endurir l'estada al país. Fins ara es podia visitar Tailàndia fins a 60 dies sense necessitat de demanar un visat i d'ara endavant, en canvi, les visites seran sense visat seran de 30 dies. El turisme representa més del 10% del PIB de Tailàndia. Ho destaca el The Guardian.
9: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box i després directe al restaurant.
10: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
5: Martí Esteban, bon dia.
11: Bon dia.
5: Quina notícia falsa hem trobat avui dimecres?
11: Que la portaveu d'Educació del PP a les Corts del País Valencià, Beatriz Gascó, ha dit que cal erradicar l'educació pública perquè els pobres han nascut per treballar i no per estudiar. Opa. És el que corre per les xarxes socials, però Infobritis afirma que no hi ha constància que hagi fet tals declaracions.
5: Mònica Usar, bon dia.
12: Bon dia.
5: Les retallades de Trump faran que les previsions meteorològiques siguin menys fiables.
12: Sí, els experts adverteixen que la falta de dades que això comportarà farà que els pronòstics siguin menys acurats en un moment en què amb la intel·ligència artificial podríem aconseguir més precisió, més velocitat i més eficiència, tot plegat a les portes de la temporada d'huracans i d'un estiu que podria ser de rècord pel que fa a la calor. Ho hem llegit a The Guardian.
5: Lluna Belani, bon dia.
13: Bon dia.
5: Parlant de Donald Trump, avui hem sabut que el sacrificaran. Com?
13: Sí, però no us espanteu. El president no, sinó el búfal que abans heu comentat. Home, és un búfal... Pobre. És un búfal albí de Bangladesh que s'hi assembla molt i que serà el protagonista de la festa del sacrifici. L'animal de 700 quilos té una cabellera rossa pentinada a la característica manera de Trump. Us animo a buscar alguna imatge perquè us ben asseguro que riureu.
5: La Falange té un centre d'atenció primària de Barcelona.
14: Sí, és el cap Passeig de Maragall. Mig segle, sí, després de la mort de Franco, encara figura a nom de la Falange Espanyola i de les Jons. És un tema només registral, ja que la Generalitat gestiona el centre i n'assumeix tots els costos de manteniment. Ho explica avui l'Ara.
5: I el Regne Unit llança una moneda del Senyor dels Anells.
11: Serà de 50 penics i servirà per commemorar els 25 anys de l'estrena de La Germandat de l'Anell, la primera pel·lícula de la trilogia de Peter Jackson. Precisament a la moneda s'hi veu l'anell i la famosa frase «Un anell per governar-los a tots» en èlfic. A més, quan la llum toca la moneda, apareix l'ull de Sauron dins l'anell. Ho explica The Independent.
5: I Damm compra una marca britànica de cervesa.
2: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
13: Ha adquirit Old Speckled Hen, que factura gairebé 46 milions d'euros i que fins ara pertanyia a Greeny King, la primera cadena de pubs del país. A partir d'ara, totes les gammes de la fira es produiran a la fàbrica que Damm té a Bedford, entre Londres i Birmingham.
15: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
16: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
17: Al Santander creiem que els començaments

0: mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: I anem a les xarxes.
2: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
1: Guillem Terrés, bon dia.
3: Bon dia. Paul McCartney ha explicat en una entrevista que ja no es fa selfies amb fans. Diu que quan algú se li acosta amb el mòbil a la mà per demanar-li una foto, prefereix dir que no. I la justificació és interessant. Explica que fer-se selfies constantment el fa sentir una mica com un mico de fira i que amb els anys s'ha imposat aquesta norma per intentar prioritzar les connexions humanes reals per sobre del postureig digital. De fet, diu que prefereix compartir una conversa o intercanviar quatre paraules amb algú abans que convertir-se un simple trofeu fotogràfic pel perfil d'Instagram d'un desconegut. I la veritat és que l'entenc bastant. També ha aprofitat per dir que li fascina veure com a dia d'avui hi ha persones que, segons ell, no tenen talent i tot i així aconsegueixen milions de visites i una fama descomunal gràcies a internet. Tot i que reconeix amb humor que potser això el converteix directament en un senyor gran.
2: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
1: Anem als esports.
4: Assistència sanitària, la dels metges, patrocina aquesta secció.
1: Albert Pedrol, bon dia.
5: Bon dia.
1: Tant el Santander com el BBVA són els bancs favorits per avalar l'opositor de Florentino Pérez a les eleccions del Madrid.
5: Segons El País, totes dues entitats van participar el mes passat en un acord d'Enrique Riquelme amb Iberdrola, arxenemiga de Florentino, per comprar els actius de la companyia a Mèxic a canvi de 4.000 milions d'euros. Per aconseguir-ho, l'empresari va demanar un gran préstec a una desena de bancs i entre ells hi havia el Santander i el BBVA, que ara són els favorits per donar-li l'empenta que necessita per presentar-se als comicis.
1: I Panini es veu obligada a fabricar un cromo de Neymar a correcuita.
5: Sí, la companyia ha explicat que no s'esperaven que el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, el convoqués pel Mundial. No ho havia fet en gairebé 3 anys. Panini, per aquest motiu, va tancar la llista de jugadors a finals d'any sense Neymar, però ha trobat una solució. Ara oferirà un paquet addicional amb un cromo del brasiler perquè els col·leccionistes no es quedin sense.
6: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera, escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària, la dels metges.
1: Anem a la notícia fric.
7: Cafès Novell i la nova gamma Novell Atelier t'ofereixen aquest espai.
1: Jordi Saumell, bon dia.
8: Bon dia. El golfista californià Bryson DeChambeau, dues vegades guanyador d'un gran torneig, ha dit en un podcast que dubta molt que les imatges de l'astronauta Neil Armstrong trepitjant la Lluna l'any 1969 siguin reals. Clar. En canvi, aquest golfista, que va estudiar física a la universitat, diu que no té cap mena de dubte que hi ha éssers interdimensionals que visiten la Terra i que els ovnis són més que extraterrestres d'un altre món.
1: Avui dimecres, i per tant, fem lectura de la premsa del cor en diagonal.
8: La portada de lectures és avui per Marc Giró, que la revista defineix com un entrevistador irreverent disposat a tot. Giró diu que diu a lectures que no té enemics a la televisió, però que sí que hi ha molta enveja. I a Setmana llegim a portada que la cantant Rosa López ha trencat per sorpresa amb la seva parella. Oh. Feia 6 anys que sortia amb un expolicia local de Madrid, Iñaki, que li va acabar fent de representant i amb qui havien parlat fins i tot de casar-se.
1: Mira. I avui que Sant Bernadí és l'aniversari. De... I sembla que és Sant Iu també, no? O no? No ho sé, perdó, eh? Sí, sí. És l'aniversari de...
8: El ciclista Chris Froome, que fa 41 anys, l'actriu Carmina Barrios, Carmina Orrevienta, Carmina Iament, 73 anys, la cantant i actriu Cher, Because I'm Strong Enough to Live Without You, 80 anys.
1: 80 anys, ja, ja està. De debò, hi ha imatges seves que està estupenda, eh? 80 anys, eh?
8: Home, hi ha hagut molta intervenció.
1: Home, sí, sí, però encara fa concerts i tot, eh? Sí, amb 80 anys és un concert, tu, eh?
8: Sí, no, això sí, ja. Això sí. I el cantant Albano, sempre tu, fa 83 anys.
1: El seu pare, el pare del Cher.
9: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Novell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
1: I amb quina contraportada tanquem el repàs als diaris del món a RAC1 d'avui dimecres, Martí?
5: La del País, que conversa amb la periodista Mavi Doñate. La corresponsal de Televisió Espanyola explica el llibre Cuéntame el olvido, la història real del seu avi i de quan 8 persones el van acusar injustament de rebel·lió durant la Guerra Civil. Doñate lamenta que no parlem amb la gent gran fins que nosaltres no ens fem grans i apunta, a la Guerra Civil hi va haver molts botxins socials.
10: Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
11: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
1: Per cert, Saniu era ahir. Disculpes, 8 i les 8.
12: Amb Renfe i Interrail, tota Europa hi cap en un sol bitllet. Un passi personal amb el qual pots descobrir més de 30.000 destinacions a 33 països, viatjant en tren en primera o segona classe. Hi ha passis per a totes les edats. Jove, adult, sènior i infant, que viatja de franc si va acompanyat d'un adult. Recorda reservar plaça als trens d'alta velocitat, als nocturns i a les rutes amb molta demanda. Pots fer-ho fins a 2 mesos abans a interrail.eu. Deixa que Europa et sorprengui. A Renfe.
13: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
14: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
15: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
14: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
15: Si busques el millor, recorda.
14: Només Daikin és Daikin.
16: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
17: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
18: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
19: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
20: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
21: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
22: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
25: Les notes del nen, les obres a casa...
24: El manteniment del cotxe...
25: Ah, no, això no és cap càrrega.
26: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
27: Peugeot.
28: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 4 minuts i les 8. I a aquesta hora del matí la notícia de la qual no es parlarà prou amb el Marc Artigau. Avui, la passió aèria.
0: Un home de 55 anys i una dona de 60 van ser detinguts a l'Argentina després de ser sorpresos mantenint relacions sexuals a la classe business d'un vol entre Panamà i Rosario. Segons els testimonis, s'haurien conegut durant el mateix trajecte de 7 hores. Una àvia, que viatjava amb la seva neta, va alertar la tripulació en veure moviments estranys als seients UE i UF, i els auxiliars els van trobar amb la roba baixada. En aterrar, el pilot va avisar la policia, que els va identificar per exhibicionisme obscè, però ara ja són en llibertat. D'entrada he pensat en l'Eros i el Tànatos, aquesta gent pensant en fer exercici físic a un lloc on jo només penso en la mort, perquè som entre els núvols. Així que he cregut que podria parlar de quina capacitat amorosa i quina passió tan desaforada, però després, rellegint la notícia, he entès que anaven a business i amb els rics no s'ha de tenir clemència.
1: I a 3 minuts per les 8 del matí...
2: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
1: I com cada matí ens porta l'Isabel Vinaixa.
3: Recordeu, veïns, la sèrie australiana? Una de les actrius era una noia que just avui estrena un documental de 3 episodis a Netflix on repassa la seva carrera musical. Una superestrella, una diva dance pop que va començar amb la versió de la cançó The Locomotion. Obro fil, el 2027... possible gira de Kylie Minogue dels 40 anys de trajectòria. El tanco amb la sintonia.

0: Avui estem amb l'Ona Dell, tècnica agrícola d'Ametller Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
1: Albercoc, sens dubte! Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients. Per això els deixem madurar a l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
2: A Ametller Origen, tot el que tastes té un per què. RAC 1.
3: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió? Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: És obvi que a aquesta hora del matí podria parlar perfectament de Jonathan Andic, de José Luis Rodríguez Zapatero, dels pressupostos de la Generalitat, però em sap greu, avui, ahir en parlàvem i ho hem decidit amb el Toni Clapés i amb el Xavi Bundó, avui el cos ens demana parlar d'un altre nom propi perquè hi ha persones que expliquen un país i n'hi ha d'altres que sense voler-ho l'acaben construint. I Justo Molinero forma part d'aquesta segona categoria. És un home que va néixer a Villanueva de Córdoba, Andalusia, que va arribar a Catalunya amb un autobús buscant futur, buscant feina i dignitat, com tants altres, però que, a diferència de molts, va entendre molt aviat una cosa essencial, que és Catalunya no és un lloc d'origen, que és un lloc de pertinença. I per això va sorprendre tan poc i alhora ens va emocionar tant a tots que ahir rebés el Premi Nacional d'Honor de la Comunicació al Teatre Principal de Sabadell. Perquè Justo Molinero no només ha estat una veu popularíssima de la ràdio, ha estat un pont entre llengües, entre barris, entre maneres de sentir-se català i de parlar-lo, entre la Catalunya que parlava castellà a casa i la Catalunya que lluitava perquè el català no desaparegués. I aquí hi ha la grandesa del personatge. Durant dècades, alguns han volgut convertir la llengua en una frontera. Justo Molinero sempre la va entendre com una porta, sense dogmes, sense superioritats, sense demanar carnet de puresa a ningú. Ell, que feia ràdio majoritàriament en castellà a Ràdio Teletaxi, ha defensat sempre el català amb més convicció que molts que només l'utilitzen per fer política. Perquè sabia perfectament que protegir la llengua catalana no era anar contra ningú, era evitar que un país perdés l'ànima. I també perquè sabia què significa integrar-se de veritat. Integrar-se no és renunciar a allò que ets, és estimar allò on vius fins al punt de voler-lo millor. I per voler-lo millor, el més interessant és parlar la llengua. I Justo Molinero ha estimat Catalunya amb naturalitat, amb orgull i amb una fidelitat que molta gent hauria de recordar aquests dies, sobretot ara, en temps de soroll, d'identitats emprenyades i de trinxeres permanents. Ell representa una Catalunya que va existir, que existeix i que continuarà existint. La mestissa, popular, treballadora, orgullosament diversa, que no pregunta d'on vens, sinó què vols compartir, i que posa la llengua com a element prioritari. Aprendre el català i parlar-lo. I probablement per això tanta gent se'l sent tan seu, perquè darrere del Justo hi ha una biografia col·lectiva, la de milers de famílies que van arribar amb una maleta i van acabar aixecant aquest país entre tots sense renunciar a la llengua. El Premi Nacional d'Honor no reconeix només una trajectòria radiofònica, reconeix una manera d'entendre Catalunya i la seva llengua. Una Catalunya que suma, que acull, que integra, que defensa la seva llengua sense excloure i que sap que la identitat no es crida, es practica. I en això Justo Molinero ha estat, i és, un exemple enorme. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, la peu a terra, que és dimecres 20 de maig del 2026.
2: I avui les temperatures pujaran més que ahir, l'ambient serà més càlid, amb un matí de sol i una tarda amb alguns ruixats només al Pirineu.
0: I pel que fa al trànsit, avui no hi ha retencions més enllà de les habituals. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank.

0: Aquesta hora del matí de seguida anirem cap a Madrid per actualitzar l'última hora de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha desencadenat un autèntic terrabastall polític i mediàtic. Però abans hem d'abordar la gran notícia de les últimes hores a Catalunya, la detenció de Jonathan Andic. El fill del fundador de l'imperi Mango ha passat la nit a casa seva després de pagar 1 milió d'euros de fiança que li havia imposat la justícia. Però les proves que s'acumulen contra ell són, sembla, cada vegada més contundents. Ahir al vespre, la jutgessa de Martorell que investiga la mort d'Isaac Andic va fer pública una interlocutòria que posa el seu fill gran entre l'espasa i la paret. L'escrit, de 17 pàgines, deixa al descobert la muntanya d'indicis que acorralen Jonathan Andic. La tesi de la jutgessa és clara. Hauria de matar son pare el 14 de desembre del 2024 en una excursió a Collbató, al massís de Montserrat, perquè estava obsessionat amb els calés. Hem posat veu a la interlocutòria de la magistrada.
1: Respecto a la relación padre-hijo, manifiesta el señor J que era una relación sin desavenencias. Del análisis de los mensajes de WhatsApp se demuestra lo contrario, siendo el motivo principal de dicha mala relación la obsesión que el señor Jonathan tiene por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida que el padre, señor A, se ve obligado a aceptar para continuar teniendo relación con su hijo.
0: És a dir, la jutgessa considera que el mòbil del crim, la raó que hauria empès Jonathan Andic a matar son pare, és estrictament econòmica. La tesi de la magistrada és que el fill d'Isaac Andic estava preocupat perquè son pare tenia al cap canviar el testament per crear una fundació d'ajuda a les persones desfavorides. Aquest hauria estat el punt d'inflexió, el catalitzador que hauria fet saltar pels aires definitivament una relació que ja feia anys que estava deteriorada. Determinar el mòbil del crim és important, però calen proves concretes que enfanguin Jonathan Andic en la mort de son pare. A la interlocutòria, la jutgessa en recull unes quantes. La més important és que el fill d'Isaac Andic va visitar el lloc dels fets almenys 3 vegades els dies previs a aquell fatídic 14 de desembre. Ell ho va negar tot quan els Mossos d'Esquadra el van interrogar, però la geolocalització del seu mòbil l'hauria delatat.
1: Se ha podido constatar que fue al lugar de los hechos los días 7, 8 y 10 de diciembre, en contradicción con su declaración que manifestó que había ido 15 días antes.
0: De fet, l'escrit de la jutgessa assenyala més d'una contradicció en el relat que Jonathan Andic va intentar mantenir quan la policia li preguntava per la mort de son pare. La magistrada ho té molt clar. Els clarobscurs en les seves respostes s'expliquen perquè intenta ocultar la veritat. De fet, la jutgessa de Martorell tampoc es creu les excuses que va improvisar Andic quan li van preguntar per què havia trigat molt més de l'habitual a trucar al 112 després de veure que son pare havia caigut per un terraplè de 100 metres d'altura. Per acabar-ho de rodonir, a la interlocutòria, la magistrada encara recull un altre indici i que incrimina el fill gran de la família Andic, un informe de la unitat de muntanya dels Mossos d'Esquadra que ha analitzat al detall la petjada que va deixar la víctima d'aquell suposat accident fatal, Isaac Andic, abans de precipitar-se del tabaix. La conclusió de la investigació és clara: aquella marca de les sabates al terra no és compatible amb una relliscada fortuïta o accidental. Dit d'una altra manera, algú va empènyer l'amo de Mango muntanya avall. S'ha llegit aquesta interlocutòria de dalt a baix, aquestes 17 pàgines, al Benet Íñigo.
2: La llista d'indicis que fa la jutgessa és llarga. D'una banda, parla del mòbil, descriu un Jonathan obsessionat amb els diners i amb molt rancor i animadversió amb el seu pare. Parla fins i tot de xantatge emocional. La magistrada també parla d'una preparació de l'escenari, reconeixement de l'espai amb visites els dies previs, aconseguir situar-se en un espai discret on només hi eren ells i versions contradictòries sobre la caiguda. Per cert, també cita un informe de la unitat de muntanya dels Mossos que diu que la petjada que va deixar la víctima abans de caure no pot ser una relliscada. I a més del perquè, de la preparació i del moment, també parla de la reacció. Sospita de les trucades que va fer el 112, tardanes, i creu que ha intentat amagar informació, per exemple, perdent el telèfon mòbil.
1: La desaparición en extrañas circunstancias del anterior móvil le fue robado en Quito, Ecuador, en un viaje relámpago. Las fechas de la desaparición del antiguo terminal coinciden con la información dada por los medios de comunicación de la reapertura del expediente judicial.
2: Ara bé, la defensa insisteix que la teoria de l'homicidi és feble i també la defineix com a dolorosa. De fet, ara comença el seu torn. Un cop aixecat el secret de sumari, l'advocat d'Andic, Cristóbal Martell, pot encarregar pericials que repliquin les que han fet els investigadors, elaborar una tesi que expliqui les contradiccions o rebatre testimonis. La partida només ha fet que començar.
0: És important subratllar que de moment a Jonathan Andic l'investiguen per un homicidi i no pas per un assassinat. El matís és molt important perquè la pena canvia substancialment. Un condemnat per homicidi s'enfronta a un màxim de 10 anys de presó, molts menys que els 25 que poden caure algú acusat d'assassinat. Ara bé, el Els indicis que la jutgessa de Martorell ha recollit a la seva interlocutòria podrien capgirar-ho tot. Si la magistrada pot acreditar que Jonathan Dick va actuar amb premeditació i traïdoria perquè va preparar el crim a consciència, llavors els càrrecs podrien anar més enllà dels d'homicidi. A la defensa del fill gran de la família, en Dick encara té un altre mal de cap, l'anomenada pena del Telenotícies. La imatge ahir del seu client entrant en manillat i envoltat de Mossos d'Esquadra als jutjats ha fet la volta al món i ha acabat els informatius de canals en tanta repercussió global com és la BBC, per exemple. Va ser una exhibició de força de la policia i de la magistrada o una escena fortuïta? Per respondre a aquesta pregunta cal entendre la particularitat dels jutjats de Martorell. Són dels pocs de Catalunya que no disposen d'aparcament subterrani. Allà, tots els detinguts han d'entrar i sortir a peu, a la vista de tothom, Benet.
2: La majoria de detinguts arriben al jutjat en un vehicle policial que entra a l'aparcament i des d'allà es pot arribar a les sales de vistes per passadissos interns, però això a Martorell és impossible. Els actuals jutjats estan distribuïts en diferents baixos, separats entre ells d'uns blocs residencials al costat de botigues d'alimentació 24 hores o de carcasses de mòbils. De fet, la primera imatge de Jonathan en Dick emmanillat és quan arriba des de comissaria, però la segona i la tercera són de quan el porten i el tornen dels calabossos del jutjat, que també estan separats de les sales de vistes. Una exposició que per alguns advocats vulnera el dret a defensa, i és que si el cas arriba a judici, com tots els homicidis, s'haurà de fer per jurat popular, i la imatge d'avui creuen que pot condicionar el jurat. Per cert, les obres per fer un nou jutjat a Martorell, en un edifici específic, ja estan en marxa i haurien d'acabar d'aquí a 2 anys.
0: L'escàndol té una altra derivada important, que és l'econòmica. Jonathan en Dick, que és el vicepresident de Mango, un autèntic imperi de la moda, és un càrrec de representació sense cap funció executiva, però el fill gran del fundador de l'empresa és una peça clau del Consell d'Administració. Ell i les seves dues germanes controlen el 95% de les accions de l'empresa. De moment, la família fa pinya amb Jonathan en Dick, però també intenta blindar-se dels efectes que pot tenir aquest escàndol. Montse Martí.
3: Jonathan en Dick és accionista de Mango. Juntament amb les seves germanes tenen el 95% de la companyia i ara mateix és l'únic representant de la família en Dick a Mango, tot i que ja no hi té cap rol executiu. Fa un any, al juny, va deixar la direcció de Mango Man, que havia dirigit durant 17 anys, i després de la mort del seu pare ha mantingut també un perfil públic més aviat baix. Les seves germanes Sara i Judit també han fet un pas al costat des de llavors. Fons de la marca encara no confirmen si la detenció d'en Dick i la posada en llibertat sota fiança obligarà a fer alguns canvis dins el Consell d'Administració de Mango, ni si la Sara o la Judit hauran de seure al seu lloc a la cadira del Consell mentre no s'aclareixi el cas. La família sempre ha defensat, però, la innocència de Jonathan en Dick i assegura que s'acabarà demostrant. L'actual president de Mango és Toni Ruiz, és l'únic accionista aliè a la família, té el 5% de la companyia i era l'home de confiança del fundador de Mango i també responsable que la companyia tornés els beneficis després d'una etapa de pèrdues. Jonathan en Dick va ser a prop de la presidència de Mango, però mai no va arribar a succeir el seu pare al capdavant de la firma.
0: Aquest matí, la fotografia més repetida de les portades dels diaris editats a Catalunya és la de Jonathan en Dick entrant emmanillat als jutjats de Martorell. Alguns lamenten que se l'hagi sotmès a un escarni públic que erosiona la seva estratègia de defensa. N'informa Marina Arbós.
4: A La Vanguardia, Jordi Juan creu que la simple divulgació del cas deixa Jonathan en Dick en una situació de presumpta culpabilitat i assegura que fa mesos que viu un calvari per les sospites que planen sobre ell. Al mateix diari, Joaquín Luna, que coneixia el fundador de Mango, assegura que la notícia l'ha deixat amb un mal regust de boca. Ara bé, també explica que Isaac en Dick era un home just i que de ben segur que en una situació com aquesta demanaria que deixem actuar la justícia. En la mateixa línia, el punt avui Irene Casellas assegura que, independentment del que digui la justícia, en Jonathan en Dick ja ha pagat la pena del Telenotícies i lamenta que el principi de presumpció d'innocència no serveixi de res davant la carnassa mediàtica. El periòdico titula en relliscada descartada, odi al pare i planificació. El diari destaca les contradiccions de Jonathan en Dick en les seves declaracions davant dels Mossos i deixen clar que el camí de Montserrat, on va passar tot plegat, no presentava cap dificultat. Finalment, en un altre article parlen del pes d'un cognom i expliquen que el pare els havia consentit moltíssim i que aquest fill es va endur la pitjor part d'aquesta manera de fer. I a l'Aran per Moliner escriu Jonathan en Dick ha sortit en llibertat perquè té 1 milió d'euros i afegeix, jo entenc que és innocent, sembla que ningú que tingui 1 milió d'euros podria matar el seu pare per diners i menys fer-ho ell mateix.
0: D'aquest cas, escoltem en el comentari que posa la periodista de successos del diari El País i col·laboradora del món a RAC1, Rebeca Carranco.
5: La investigació dels Mossos sobre el presumpte homicidi d'Isaac en Dick a la muntanya de Montserrat té algunes virtuts. La primera la vam veure ahir. En un món on res importa més que els diners, els Mossos van demostrar que tracten per igual un sospitós anònim que mai podrà pagar una fiança d'un 1 milió d'euros que Jonathan en Dick, hereu de l'imperi Mango. Ric o pobre, els Mossos van detenir i portar als jutjats un acusat d'homicidi. La segona, el zel amb el que han portat una investigació delicadíssima, de més d'un any i mig. La prova més irrefutable és la sorpresa que per molts ha estat precisament la detenció de Jonathan Andic. I després, l'aturdiment davant de l'acumulació d'indicis que detalla la interlocutòria de presó. Ara només cal que els mitjans fem l'esforç de no perdre mai de vista la presumpció d'innocència, esperar a conèixer què diu la defensa d'Andic i seguir explicant amb tota la delicadesa el cas més sonat dels últims temps.
0: Gràcies, Rebeca. Aquest matí a partir de les 9 ens endinsarem en els detalls d'aquest escàndol que ha comissionat Catalunya amb una de les periodistes que, efectivament, com passa amb la Rebeca Carranco i tants d'altres, però com és la Maica Navarro de La Vanguardia, amb ella, amb el perit judicial forense Bruno Pérez Juncà, que ens ajudarà a entendre totes les proves que els Mossos d'Esquadra han pogut recopilar després d'analitzar els mòbils de Jonathan Andic i del seu pare. Seran temps de tertúlia amb Javier Melero, que avui també, com a panelista, es anirà molt bé la tertúlia, l'Anna Gómez, el Ramon Rovira, la Janet Sanz, el Ferran Casas i el Pere Mas trepitjant l'ull de poll. Un minut i un quart de nou del matí. Abans, a les 9 en punt, seguirem el cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo al Congrés. Serà el més calent dels últims mesos, i ja es diu. Però és que la primera imputació d'un expresident del govern espanyol, la de José Luis Rodríguez Zapatero, ha obert un autèntic esboranc a Madrid. Aquest matí tots els diaris en van plens, i alguns, com el Mundo, l'ABC, ja el donen gairebé per sentenciat per les proves que té el jutge de l'Audiència Nacional, el José Luis Calama, que és qui investiga Zapatero en una trama de corrupció que torna a corsecar amb l'entorn més immediat de Pedro Sánchez. El magistrat creu que l'expresident del govern d'Espanya era la peça clau d'una trama jerarquitzada de tràfic d'influències que tenia com a objectiu rescatar l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021 en plena pandèmia del coronavirus. El jutge ha citat Zapatero el pròxim 2 de juny perquè s'expliqui, però ahir dimarts ell se li va avançar amb un vídeo gravat al jardí de casa seva. Zapatero nega les acusacions i assegura que sempre ha complert fil per randa amb el que estipula la llei.
6: Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
0: De moment, Zapatero també ha desmentit que tingués cap relació amb l'operació per rescatar Plus Ultra amb un crèdit públic de 53 milions d'euros.
6: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: I de moment Pedro Sánchez se'l creu. El president espanyol confia que Zapatero desactivi les acusacions i ha demanat a tots els ministres que el defensin. La resta de partits d'esquerres també li fan costat i qüestionen la investigació de l'Audiència Nacional. Dit d'una altra manera, sospiten que podria ser una altra persecució política per erosionar políticament Pedro Sánchez. És aquell concepte que Junts per Catalunya va popularitzar el lawfare, tot i que la Moncloa evita en pronunciar obertament la paraula. Ara, entre línies, acaben donant la raó als que rufen el nas amb l'obsessió d'alguns jutges amb tot el que envolta Pedro Sánchez. El govern espanyol recorda aquelles paraules profètiques de José María Aznar ja fa gairebé 2 anys per esperonar tots els poders de l'Estat a derrocar Pedro Sánchez. El que puede hacer, que haga. Des de Madrid, Jordi Armenteras.
7: Pedro Sánchez ahir va adreçar un missatge als equips tant de Moncloa com del PSOE per demanar que es faci costat a Zapatero. En veu alta, la ministra portaveu Elma Saiz és l'única que posa veu per defensar l'expresident espanyol.
8: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que, por cierto, ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia como manos limpias.
7: Això ho deia a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Se li va preguntar 4 vegades per l'expressió lawfare que ella no va voler verbalitzar. El PSOE sí que va més enllà i acusa l'Audiència Nacional de fer seguidisme de José María Aznar amb l'expressió tants cops repetida, qui pugui fer que faci. Expressió que en el seu dia va dir en una conferència per convidar a tots els poders de l'Estat a derrocar el govern socialista. El soci de govern de Sánchez, Sumar, no es creu la investigació i avisa que això no afecta en cap cas l'estabilitat de l'executiu.
0: Però el líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, també hi veu una mà negra.
9: Yo es que vengo de ver a 9 personas en la cárcel por la cara, por un referéndum. La única diferencia de momento es que los jueces están yendo ahora por el PSOE, cuando el PSOE se repartía con el Partido Popular, el Consejo General del Poder Judicial, y nos decía que no pasaba nada. Nosotros ya les decíamos que había jueces en este país que actuaban y que hacían política. Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país. El PP ya gana elecciones, no hace falta que hagan política, ¿eh?
0: Però de què acusen exactament a Zapatero? Doncs, segons el jutge de la Fiscalia, ell serà el líder d'una trama organitzada i jerarquitzada de tràfic d'influències. Acusen Zapatero i algunes persones al seu entorn, com les seves filles, d'haver cobrat gairebé 2 milions a canvi d'ajudar a l'aerolínia Plus Ultra a accedir a un rescat públic l'any 2021. Segons el magistrat i el fiscal, Zapatero hauria fet servir societats pantalles per ingressar els calés i evitar pagar impostos. Jordi.
7: Sí, el jutge acusa Zapatero d'haver cobrat per la seva intermediació i la seva influència. Diu que per cobrar els diners va utilitzar societats instrumentals, documentació simulada i canals financers opacs que amagaven l'origen i la destinació dels fons. Una de les empreses seria la de les seves filles, que ahir també van escorcollar. El relat del jutge explica que l'aerolínia va maniobrar a dues bandes, amb José Luis Ábalos, quan era ministre de Transports, però també amb Zapatero, i que aquesta via, la de l'expresident espanyol, és la que va servir a Plus Ultra per aconseguir el crèdit. Una de les proves que hi ha és una gravació dels propietaris de l'aerolínia que diuen: hem de demanar ajuda a Zapatero. La resposta és, como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquito. El magistrat imputa Zapatero per blanqueig de capitals i tràfic d'influències, entre d'altres.
0: Com dèiem, avui Alberto Núñez Feijóo xocarà pel Congrés. Segons ha pogut saber RAC1, el líder popular preguntarà a Sánchez per la imputació de Zapatero i enfangarà la Moncloa. De fet, ja ahir va començar a carregar Tori a dret contra el PSOE. Diverses veus del PP van recordar que Zapatero ha estat una espècie de líder espiritual de Pedro Sánchez i tornen a demanar al president espanyol que convoqui eleccions per fer net. Des de Madrid, Arnau Mañé.
10: Ara mateix Alberto Núñez Feijóo afina la pregunta sobre Zapatero que exhibirà Sánchez d'aquí a una estona. Serà el tret de sortida oficial a la pre-pre-campanya electoral. Un canvi de sigla que el PP apunta després d'Andalusia. Els populars insisteixen posant al mateix sac l'expresident socialista i l'actual. La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ho avançava ahir.
11: No hay ningún partido más radical que el Partido Socialista. Es una organización criminal en lo económico y en lo moral. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
10: I Ayuso un cop més es posava les mans al cap amb el cas Zapatero.
12: Espero que no utilice a la fiscalía ni a la abogacía ni lo que hacen siempre para intentar encubrir la verdad. Esto es un escándalo internacional que nuevamente vuelve a situar a este gobierno y todo lo que le rodea en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo.
10: Això sí, el PP descarta de moment una moció de censura. Vox insisteix, però els populars s'hi neguen perquè els resultats no surten. Feijóo no vol regalar una altra victòria a Sánchez quan falten pocs mesos per les eleccions espanyoles.
0: El nom i l'imatge de Zapatero ocupa avui totes les portades als diaris a Madrid. Tots els mitjans dediquen desenes de pàgines a la seva imputació i alguns fins i tot ja el declaren culpable. Se'ls ha llegit el Marc Segués.
13: L'ABC afirma en lletres gegants en portada: Zapatero va liderar una trama criminal. A l'editorial assegura que som davant d'un dels esdeveniments més greus de la democràcia espanyola. Recorde que Zapatero és el principal referent del sanchisme, part del seu nucli dur i arquitecte moral de les aliances amb l'independentisme, i conclou: el PSOE viu una crisi històrica que amenaça directament a Sánchez. També en portada El Mundo publica: cassat el comissionista internacional Zapatero. També adverteix a la Moncloa, els diu: cau el tercer home de Sánchez, el cop impacte el cor ideològic i de poder d'un líder que reprodueix el tic populista de desacreditar els jutges quan les investigacions toquen els seus. En canvi, la raó a l'editorial no es mulla i argumenta que sempre han defensat sense matisos la presumpció d'innocència i en el cas de Zapatero no serà una excepció. El País tilla el cas de terratrèmol inèdit i greu que requereix transparència de l'imputat i també de Pedro Sánchez. I avisa el president espanyol. Diu: si no hi ha una resposta contundent i convincent a aquesta sacsejada, els beneficiats seran els enemics de la democràcia. I el diari Oponese, Rosa Maria Artal escriu que l'odi de la dreta a Zapatero planteja dubtes raonables sobre la justícia i lamenta: és terrible que el progressisme confiï tan poc en els magistrats. Estem cremats i amb raó.
0: Aquest matí les ràdios a Madrid també en van plenes. A la SER, Àngels Barceló admet que la notícia va deixar en xoc el govern d'Espanya i subratlla que la UDEF té indicis molt de detalls concrets contra Zapatero.
14: La noticia dejó en shock al gobierno y al PSOE, que al principio, cuando solo se conocía prácticamente el titular de la noticia, salió a apuntar a una especie de conspiración contra los socialistas y contra Pedro Sánchez. La portavoz de Ferraz llegó a escribir en redes: no pararán. Sánchez pidió defender el buen nombre de Zapatero, figura en la que él se ha apoyado políticamente durante todos estos años. Ocurre que según fueron pasando las horas, se fueron conociendo los detalles de un auto que tiene más de 80 páginas y que está plagado de indicios detallados. Son indicios que ahora el juez tendrá que investigar y que Zapatero niega, pero que apuntan al expresidente con datos muy concretos que la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción vienen recogiendo desde ya hace meses.
0: En canvi, a Onda Cero, Carlos Alsina critica els partits polítics, especialment el PSOE, per creure's magistrats i posicionar-se sense tenir prou informació sobre el cas ZP.
15: Lo que opine el PSOE sobre este asunto es perfectamente irrelevante. Lo que opine el Partido Popular sobre este asunto también es perfectamente irrelevante. Lo que opinen Pablo Iglesias o Gabriel Rufián, pues ni te cuento ya lo irrelevante que es. Lo que opinemos nosotros es perfectamente irrelevante. O sea, las opiniones sobre la honradez de una persona de cuyas actividades económicas privadas careces de la menor noticia solo son una manifestación bastante previsible de la posición política de cada uno. O sea, ya sabemos, si eres de derecha, ZP pudo incluso asesinar a Kennedy. Es capaz de cualquier cosa ese hombre. Si eres sanchista o de la periferia sanchista plurinacional, Zapatero no ha podido ni pisarle la cola a un gato. O sea, imagínate este auto de 88 páginas, cambia el nombre de Zapatero por el de Andar, ¿qué nos estaría diciendo desde el gobierno de España? Porque la desinformación se ha convertido también en marca de la casa de Ferraz y satanizaron así al juez sin esperar a leer una sola línea de su auto.
0: Y Carlos Herrera, la COPE, defensa la presumpció d'innocència de Zapatero, però...
16: ¿Es Rodríguez Zapatero un corrupto? Señores, no. Todavía, no. Y pongo él todavía en suspenso. Porque efectivamente lo que contiene el auto tiene que sustanciarse en sede judicial. Y tiene derecho, insisto una vez más, a la presunción de inocencia. Pero claro, las evidencias son tremendas e implican sospechas muy graves sobre el comportamiento de Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra, por ejemplo, que es el mejor ejemplo.
0: I finalment a Ràdio, Jiménez de los Santos dedica un poema a Zapatero i el descriu com el president més miserable que ha tingut Espanya.
17: ¿Con qué poema podría encontrar yo hoy una apertura razonable? Bueno, hay un poema, el poema es muy malo, pero dice así. Lo cretino en ti no excluye lo ruin. Lo ruin en tu sino no excluye lo cretino. Así que eres, en fin, tan cretino como ruin. Zapatero. Primera edición de La Realidad y el Deseo. ¿Por qué es tan ruin como cretino? Cretino porque es un imbécil. O sea, nadie duda, que le llamen imbécil es que es un imbécil. La gente cree que imbécil es lo mismo que tonto. No. El más canalla, el más miserable de todos los presidentes de gobierno que ha tenido la República Española, digo la República porque él se considera continuación de la República, y lo es. Lo es. Él se cargó la transición, el cretino y ruin, y además avariento, pero avaricioso. Yo tengo la peor opinión de Zapatero por razones políticas. Lo que no sabía es que además era un tipo capaz de forjar una estructura como la que describe minuciosamente el juez Calama, que es un potentado del delito.
0: De tot plegat, escoltaven el comentari que signa el periodista i col·laborador del món RQ, Manuel Javois.
18: Ya se sabe que la política no exige santidad, pero sí exige un poco de ejemplaridad. Y ahí es donde el llamado caso Zapatero, más allá, obviamente, de las responsabilidades penales que corresponden a los tribunales, abre un problema político evidente y delicado, que es el de la apariencia, el de la prudencia, el de la higiene institucional. Es decir, Zapatero ha ejercido durante años una influencia internacional considerable, especialmente en América Latina y en entornos diplomáticos vinculados a Venezuela. El problema aparece cuando esas relaciones se desarrollan en territorios ambiguos, cerca de intereses económicos difíciles de escrutar o de gobiernos señalados directamente por corrupción y por falta de garantías democráticas. Y ahí la política deja de ser ya solo legalidad y entra en el terreno más delicado de la confianza.
0: 3 minuts i 2:15 del matí. Mentre intenta apagar l'incendi per la imputació de Zapatero, avui el govern d'Espanya beneirà bona part dels acords que han segellat el PSC i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Serà en una comissió bilateral aquesta tarda al Ministeri de Política Territorial. La reunió la presidiran el ministre Ángel Víctor Torres i el conseller de la presidència Albert Dalmau, que hi anirà acompanyat de la d'Economia Alicia Romero. Sobre la taula, les tres grans mesures estrella que Esquerra ha esgarrapat al PSC. Aquesta famosa ja línia orbital ferroviària, la societat mercantil que ha de blindar les inversions a Catalunya i el canvi de propietat del Consorci de la Zona Franca. Ara, perquè tiren endavant i els pressupostos vegin la llum, cal que la Moncloa s'hi posi de cara i doni un cop de mà al govern d'Illa. Ara bé, fins i tot si la comissió bilateral va com una seda, els comptes poden perillar. A les últimes hores, la SER ha avançat que les joventuts d'Esquerra estudien fer-los embarrancar. Tot i que l'executiva dels republicans va avalar l'acord, les antigues GERC, que ara es diuen Joventut Republicà, han convocat el seu Consell Nacional per aquest vespre a les 7 per decidir si la que és la seva diputada al Parlament vota a favor dels pressupostos que ha pactat Oriol Junqueras. Pot semblar un debat menor, però la suma del PSC, Esquerra i els comuns és de 68 diputats, just la majoria absoluta, i no es poden deixar ni un vot al tinter. Els dubtes del jovent republicà demostren fins a quin punt l'acord pressupostari incomoda alguns sectors d'Esquerra.

0: I treballem.
1: També reivindica les partides pactades pel Departament d'Educació. Espera que permetin al govern acostar posicions amb els mestres i professors.
0: El que fem és dotar el pressupost d'una partida addicional de 500 milions d'euros justament per donar al govern eines i recursos per poder afrontar aquesta qüestió. L'acord, en concret, l'han de fer el govern i els sindicats.
1: Aquests diners, però, estan assignats a partides que no tenen directament a veure amb les reivindicacions dels sindicats.
2: De fet, aquests 500 milions extres pel Departament d'Educació, bona part, uns 400, han de servir per invertir en centres educatius i eliminar, a poc a poc, el miler de barracons que hi ha a escoles d'arreu de Catalunya. El pacte també preveu partides per rehabilitació d'habitatges, per enfortir la llengua catalana i per muscular l'Agència Tributària de Catalunya. En repassem la lletra petita llegida per la Laia Colomer.
3: Més enllà del pal de paller que ja es coneixia com la línia orbital al Consorci d'Inversions o que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona sumin majoria al Consorci de la Zona Franca, l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra també inclou, per exemple, 400 milions d'euros per invertir en escoles, instituts i 100 milions més per climatitzar-los, també 100 milions per enfortir el català, 160 per rehabilitar habitatges i 400 milions d'euros més per repartir en pobles petits de menys de 5.000 habitants. La consellera d'Economia, Alicia Romero, reconeix que el pacte encarrila la legislatura.
4: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans i que ens ha de permetre, doncs, que, com deia, en generin prosperitat, progrés social.
3: Com dèiem, l'acord és una pilota endavant pel que fa a la recaptació de l'IRPF. Només parla de treballar per incloure-ho a la tramitació al Congrés del nou model de finançament. Sí que inclou, però, 500 milions d'euros per muscular l'Agència Tributària perquè estigui preparada per recaptar aquest impost.
2: Gràcies, Laia. Mentrestant, amb el suport d'Esquerra a la butxaca, ara al govern li toca acabar de renegociar amb els comuns. Els de Jéssica Albiach són clau perquè els pressupostos arribin a bon port, però ara es fan pregar per intentar recuperar part del protagonisme que ha parat per Esquerra. Tot i que el govern també admet que encara cal negociar, no descarta tancar un acord els pròxims dos dies. Alba Carnicer. A diferent...

0: Convergència d'Esquerra es tracta d'una actualització del pacte que ja van signar fa dos mesos ara, però els comuns encareixen el seu suport. Volen més inversió en habitatge i reformular l'aeroport perquè arribi als Vallesos. De moment, Jéssica Albiach admet que el principal escull continua sent l'habitatge. Des del govern, però, la portaveu Sílvia Paneque recull el guant, un gest que podria aplanar el camí dels pressupostos.
1: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Que les polítiques i els recursos que es destinen a l'habitatge determinaran quin és el nostre posicionament.
2: Jo crec que en aquesta actualització de l'acord signat i havent marcat l'habitatge i la mobilitat com dos àmbits de negociació i on compartim gran part de les polítiques i de l'impuls, es pot encara incorporar algunes qüestions.
0: La previsió del govern és aprovar aquest divendres el projecte en un Consell Executiu extraordinari. Els comuns, però, eviten fixar calendaris.
3: De tot plegat, escoltem el comentari que posa la sotsdirectora del diari Ara i col·laboradora del Món RAC1, Carla Torró.
4: No crec, sincerament, que això vagi de la línia orbital. Podem parlar del projecte, sí, que té tot el sentit, que tot el dia critiquem la radialitat de Madrid i tela la de Barcelona, però la impressió, tal com han anat les coses, és que aquí el que ha passat és la lectura política de dos partits que no volen eleccions. I és important que hi hagi pressupostos? Sí, sens dubte, és una bona notícia. Però això arriba perquè el que es va pactar al traspàs de l'IRPF no s'aprovarà a Madrid i la solució és una infraestructura ambiciosa que també depèn dels diners que posi la Moncloa, des d'ara i ni més ni menys que fins al 2040, com si el passat amb les infraestructures i les inversions convidés a l'optimisme. El projecte busca cosir una segona corona metropolitana on socialistes i republicans tenen interessos també de cara a les municipals i és alhora un projecte, crec que és important, difícil de fiscalitzar. O sigui, en els primers anys l'únic que hi ha d'haver són estudis, tràmits, però no obres, no inversió. Catalunya tindrà pressupostos, sí. Celebrem la normalitat, però no es poden sorprendre els republicans si hi ha decepció dins de les seves pròpies files. Són ells els que van prometre una sobirania fiscal que continua sent clau i que s'ha demostrat que almenys a dia d'avui no serà possible.
3: Avui coneixerem també la llista de la lletra petita de l'acord de pressupostos amb el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que serà al Món RAC1 a partir de les 10 del matí. 8:34. Esquerra defensa que els pressupostos poden ser una eina per garantir les demandes dels professors que continuen en peu de guerra. De fet, avui les escoles bressol de tot Catalunya faran vaga per reclamar millores laborals i que l'etapa de 0 a 3 s'equipari a la resta de cicles educatius. Això el mateix dia que el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors es tornaran a reunir gairebé una setmana després de l'última trobada. Però pinten bastos perquè a les últimes hores els docents han rebaixat les expectatives que avui en pugui sortir un acord. I és que els sindicats continuen trobant molt insuficient si en l'última proposta de la conselleria. I us preguntareu, què han ofert els docents? Doncs bé, repartir en 3 anys l'augment de sou en lloc dels 4 que es preveien i contractar més de 2.400 nous professionals. La consellera Esther Niubó demana als sindicats que toquin de peus a terra.
5: Però la mà estesa ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, amb base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres.
3: Com dèiem, la proposta d'educació no convenç els docents que consideren que es queda curta. De fet, el sindicat de professors de secundària tira l'oferta de presa de pèl i ja ha anunciat que avui plantarà la consellera a la reunió. En canvi, la resta de sindicats, tot i que admeten que la proposta és decebedora, sí que hi aniran per continuar negociant. Eudald Martínez.
6: La nova proposta del departament centra la millora salarial en els complements que cobren els docents que fan tutories. Ara van dels 66 als 90 euros mensuals en funció del cicle i la conselleria obre la porta a incrementar-los. Aquest augment, a més, encara seria més elevat pels professors de centres de màxima complexitat. I també proposa crear la figura de cotutor, que també estaria remunerada. Els sindicats admeten que l'oferta millora l'anterior, però diuen que encara es queda curta. N'han parlat als portaveus d'USTEC, professors de secundària i de la CGT, Yolanda Segura, Ignasi Fernández i Laura Gené.
7: El que necessitem són uns augments salarials lineals que s'apliquin a totes les persones treballadores i no a través d'uns complements que no tothom els cobra.
8: No és que sigui insuficient, sinó que és inacceptable.
9: El que cal és anar més enllà del ball de xifres i parlar d'una clàusula de garantia salarial que freni la pèrdua del poder adquisitiu.
6: La proposta del departament també recull incorporar 2.400 professionals més al curs que ve. És aproximadament una persona més a cada centre públic del país. 1.300 dotacions serien de perfils per atendre els alumnes amb necessitats especials, 700 serien nou professorat i 350 personal d'administració i serveis.
3: I mentre les negociacions avancen en comptagotes, les vagues continuen, com dèiem avui, nova aturada a les llars d'infants de Catalunya, tant públiques com privades. Els sindicats fan una crida a buidar les aules i han convocat una mani al centre de Barcelona aquest migdia que sortirà de la plaça Universitat i acabarà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Avui, 36 minuts més enllà del cas antic de la crònica de successos, avui passarà a mans del jutge l'home acusat d'assassinar la seva exdona a ganivetades a Figueres. És un cas esgarrifós. El detingut es va acarnissar amb ella al bell mig del carrer i a plena llum del dia. La policia el va arrestar poc després de cometre el crim i mentre rentava les mans plenes de sang en una font. Però és que això no és tot. El crim el va cometre l'endemà de ser detingut per trencar l'ordre d'allunyament de la víctima. Per tot plegat, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, diu que és evident que els protocols han fallat.
10: Lamentar, doncs, la mort violenta d'una persona a mans de la seva exparella, condemnar aquest crim masclista i, sobretot, com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que hi ha incidents com aquest, que episodis com aquest, que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir.
3: Això deia l'alcalde de Figueres, però aquest cas encara és més greu. Dilluns ja havien condemnat aquest home a mig any de presó per haver maltractat la dona i tenia expressament prohibit apropar-se a menys de 250 metres. Tampoc s'hi podia comunicar de cap de les maneres, però malgrat la condemna, no el van tancar i va trigar només unes hores a tornar-la a agredir. Llavors la van detenir de nou i el jutge va citar la víctima perquè l'examinés un forense. La dona no s'hi va presentar i, segons el seu testimoni, l'agressor va quedar en llibertat per segona vegada i la va acabar matant. Bàrbara Julve.
11: L'home de 48 anys i amb múltiples antecedents va agredir a ganivetades pels vols de 3:15 la seva exparella a la plaça Terradelles. Els serveis d'emergències hi van anar de seguida i van trobar la víctima de 33 anys estès a terra en ple carrer. No van poder fer res per salvar-li la vida perquè les ganivetades li havien afectat punts vitals. Allà mateix, la policia va detenir l'agressor que tenia un ordre d'allunyament de la dona. Segons va avançar la periodista Anna Ponsí en un tuit, la policia havia detingut l'assassí concretament dues vegades. Dilluns mateix per trencar l'ordre d'allunyament per lesions, maltractaments i danys, i diumenge per maltractament i amenaces. L'home va passar les dues vegades pel despatx del jutge i els dos cops va quedar lliure. Ahir, després de sortir dels jutjats, va anar a buscar un ganivet, va esperar la seva exparella i la va assassinar. Diversos testimonis van trucar al 112. Segons un vídeo enregistrat per vianants, es veu com l'home, després d'apunyalar-la, no va fugir corrent del lloc, sinó que va anar a netejar-se una font que hi ha a la mateixa plaça. Una altra gravació va captar com un grup de persones anava cap a ell a retenir-lo. És el tercer crim d'aquest any a les comarques gironines.
3: I a tot això recordeu les denúncies de les extreballadores de Julio Iglesias. Doncs bé, ara el cantant es querellarà contra Yolanda Díaz per injúries i calúmnies. És per unes declaracions que va fer acusant Iglesias de sotmetre les seves treballadores a abusos en una situació d'esclavatge. La ministra s'ha negat a retractar-se i ara el cantant ha anunciat que presenta una querella criminal al Tribunal Suprem. I ho acabem de saber, l'Ajuntament de Barcelona suspèn noves llicències d'obertura d'establiments alimentaris que poden obrir 24 hores, o millor hora. La mesura té vigència de moment d'un any. És el temps que necessita l'Ajuntament per fer una regulació específica. A Barcelona actualment hi ha 1.300 establiments de 24 hores, 1.300 que estan posant en perill, evidentment, els comerços de proximitat. I de la crònica de salut no hi ha dia sense una alerta angoixant de l'OMS. Ara l'Organització Mundial de la Salut posa la banya en el brot d'Ebola que afecta l'Àfrica. La variant de la malaltia ja ha deixat 130 morts i es calcula que hi ha 500 contagiats. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha admès que està molt amoïnat.
12: Estic profundament preocupat per l'escala i la velocitat de l'epidèmia. Les xifres canviaran a mesura que augmentin les operacions sobre el terreny amb més vigilància, rastreig de contactes i proves al laboratori. S'han registrat morts entre els sanitaris que indiquen que hi ha transmissió associada a l'atenció sanitària.
3: L'OMS treballa contra la llotja per tenir una vacuna que permeti aturar el brot. Calcula que estarà enllestida d'aquí un parell de mesos, però tot i la saturació del brot, els epidemiòlegs insisteixin que és molt complicat que això provoqui una epidèmia a Europa. Malgrat tot, per curar-se en salut, els Estats Units ha decidit barrar el pas a tots els estrangers que hagin visitat la República del Congo, Uganda i el Sudan del Sud. 20 minuts i les 9 del matí, d'aquí uns moments parlem de l'Iran, dels Premis Nacionals i també dels esports i de la Premier League que ha guanyat l'Arsenal.
13: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
14: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
16: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5.

0: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
1: Del 31 de juliol al 12 d'agost torna el Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb l'únic concert dels Earth, Wind & Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra, l'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
2: De Lleida i Girona, Bon Hill, el valor real, a les seves mans.
3: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
4: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
3: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
4: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
3: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari o contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
9: Tres quarts clavats de nou, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Donald Trump torna a tirar de la carta de l'ultimàtum a l'Iran. Ara dona als ayatolars un marge de 5 dies perquè renunciïn a l'armament nuclear. Segons el president dels Estats Units, la Guàrdia Revolucionària vol convertir l'Orient Mitjà en un holocaust nuclear.
10: I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, I think they go after the entire Middle East. It would be nuclear holocaust.
9: Aquí ho hem sentit. Nuclear Holocaust, un holocaust nuclear. Mentrestant, el principal aliat nord-americà en aquesta guerra, Israel, ha intervingut diverses naus més de la flotilla, fins i tot a trets. L'organització ha denunciat que han intentat aturar els últims vaixells que naveguen cap a Gaza amb onades artificials, llançant aigua a pressió, embastint les embarcacions i disparant directament als activistes. RAC1 ja ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica, un guardó que reconeix la fita històrica que suposa haver superat la barrera del milió d'oients cada dia. Ahir, amb el Bundó i amb el Clapés, vam pujar a l'escenari del Teatre Principal de Sabadell per recollir aquest premi. Allà hi també hi era la Bàrbara Padilla.
11: És la segona vegada que RAC1 rep el Premi Nacional de Comunicació i ho fa l'any que la ràdio celebra 26 anys. La primera vegada que el va rebre va ser el 2007. Jordi Basté va recordar Carles Vilarrubí i va destacar la importància de fer bon periodisme en temps de desinformació.
12: Avui hem de donar gràcies als oients per la confiança, per l'exigència, però també perquè el periodisme entenguin que continua sent imprescindible, no per donar lliçons, sinó per ajudar a ordenar el soroll.
11: Toni Clapés va tenir unes paraules de record per a Eugeni Sallent.
13: Gràcies a ell, a la seva manera de fer, a la seva idea de ràdio, estem aquí i hem assolit i hem consolidat aquests 25 anys de ràdio. Per tant, moltíssimes gràcies, Eugeni Sallent.
11: I Xavi Bundó va dedicar part del seu discurs als oients.
14: Perquè una ràdio segurament no s'explica o no es defineix a través del que diuen els altres que és, sinó sobretot a través del que senten els oients, cadascun d'ells, el que significa per ells la ràdio. I en aquest sentit, entre tots heu aconseguit, els que ens puguin estar escoltant,

0: que RAC1 sigui més que una ràdio.
1: Els Premis Nacionals de Comunicació també van reconèixer la 2CAT de Televisió Espanyola, la plataforma 3CAT, la directora del diari Ara, Esther Vera, el diari de Sabadell, Banc Sabadell, Televisió Mataró i Justo Molinero.
2: Dèiem que Esther Vera va recollir un dels premis. Durant el seu discurs, la directora del diari Ara va fer un discurs molt bo, va fer una defensa aferrissada de l'ofici de periodista.
3: M'apassiona aquesta feina. Malgrat que vivim moments en què la veritat és qüestionada, en què la premsa és desacreditada i en què el llenguatge es deforma. En aquest moment, el més important és fer el que sabem fer, verificar, explicar i donar claus per intentar comprendre.
2: La directora de l'Ara va rebre el Premi Nacional de Comunicació de Premsa. I anem al temps. Perquè queda un mes perquè comenci oficialment l'estiu, però aquests dies ja n'estem tenint un tastet amb un ambient d'estiu. Ahir va ser el primer dia de maig en què es van superar els 30 graus, una barrera que tornem a superar avui i els pròxims dies. I atenció, perquè les temperatures sembla que continuaran pujant de valent. Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia. I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
2: De fet, els termòmetres tocaran sostre a finals de setmana, no?
5: Sí, pugen molt les temperatures amb un ambient més propi de l'estiu que no pas del mes de maig. Fins i tot a finals de setmana tindrem temperatures que es mouran entre els 32 i els 36 graus a les comarques interiors, al voltant dels 30 també en sectors del prelitoral, més frenades a la costa, on es podrien formar algunes boires, fruit d'aquest contrast tèrmic entre el mar, que encara està fred, i l'ambient, que ja és càlid, però en general temperatures que pugen i ambient estiuenc, a més amb sol i només amb alguns ruixats aïllats de tarda en punts del Pirineu. I avui hem començat la jornada també amb més suavitat. Ara mateix ja freguem els 20 graus a la ciutat de Barcelona, tenim 17 graus a Tarragona, 14 a Girona, 15 a Lleida, 15 també a Cervera i 18 a Mataró, i al mig amb temperatures més altes que ahir. I comencem la jornada també amb algun núvol baix en punts de la costa, algunes boires en punts de l'interior i a la tarda alguns ruixats avui més probables al voltant del Ripollès i també la Cerdanya.
2: Per cert que Barcelona ha decidit limitar el treball a l'aire lliure durant les onades de calor més intenses. Quan hi hagi episodis de calor extrema, els 32.000 empleats del servei de neteja treballaran com a màxim 20 minuts seguits i n'hauran de descansar dos obligatòriament a Adrià de les Heres.
6: Tampoc podran netejar el carrer sols i com a mínim hauran d'anar en parella. En altres escenaris, amb temperatures no tan altes, hauran de seguir mesures preventives com fer servir protecció solar i portar barret. També es preveu ajornar les tasques que s'hagin de fer amb roba de treball feixuga. A més, el nou protocol contempla la possibilitat de reassignar les feines més físiques per estalviar-les a treballadors més vulnerables com poden ser embarassades, persones grans o amb sobrepès. La instrucció que ha aprovat l'Ajuntament de Barcelona s'aplicarà a partir d'aquest estiu i beneficiarà 32.000 treballadors. Una de les principals novetats és que, a banda del personal municipal, també afectarà empleats d'empreses subcontractades. Totes aquestes mesures preventives arriben després que l'estiu passat morís una treballadora del Servei de Neteja Municipal de Barcelona en plena onada de calor.
7: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
8: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
7: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
8: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
2: Si sou usuaris del tren, això us interessa perquè cada cop hi ha més veus que alerten d'un col·lapse ferroviari quan es posi en marxa el tercer fil del corredor del Mediterrani previst per enguany. El tram que més preocupa és el que va entre les estacions de Tarragona i Sant Vicenç de Calders. L'augment de la circulació de trens de mercaderies en un sector saturadíssim farà créixer encara més els retards. Tot plegat ho alerta un estudi de la plataforma de mercaderies per l'interior, i atenció perquè el document afegeix que aquest col·lapse de retruc es notarà a les carreteres, la principal, l'AP7, hi haurà més camions, una via que ja està també molt saturada. Esteve Giral.
9: Sí, s'ha fet el càlcul dels trens de mercaderies que passaran quan s'obri el tercer fil, ara en fase de proves, i que permetrà el pas de trens d'ample internacional per aquest tram del corredor del Mediterrani al litoral tarragoní. Els experts alerten que superarà de llarg la capacitat ferroviària màxima d'aquest tram, ja prou saturat, i on han de conviure els trens de mercaderies amb els de passatgers. Es passarà del nivell d'ocupació actual, que és del 85%, al 112%, amb 224 trens passant-hi cada dia. A mesura que vagi creixent a més el trànsit ferroviari pel corredor corredor mediterrani, la situació anirà empitjorant. Efraín Larrea, expert en logística i autor de l'estudi, alerta de les conseqüències del col·lapse.
10: S'han de cancel·lar trens, s'han de fer plans alternatius per carretera, en el cas dels passatgers, i que directament les mercaderies deixen d'utilitzar el tren i passen al camió.
9: De retruc, com que la xarxa ferroviària no podrà absorbir el gran nombre de mercaderies, hi haurà més camions a la P7, ja prou col·lapsada.
2: De la crònica cultural, Canes reafirma la seva devoció i amor per Pedro Almodóvar. Aquesta nit, el director manxequi ha presentat Amarga Navidad, la seva pel·lícula més íntima i més personal, que ha rebut una ovació de prop de 7 minuts en el film Almodóvar s'obre en canal per mostrar la seva esposa i les seves obsessions, i ho fa reencarnat en un cineasta qui dona vida, l'actriu Bárbara Leni, ella i tot el repartiment, Victoria Luengo, Aitana Sánchez Gijón, Leonardo Sbaraglia, Amaya o Quim Gutiérrez, han escortat el director des del bany de masses, que està a la catifa vermella, fins a la seva butaca al Teatre Lumière. Ambient especial de RAC1 a Canes, Adrià García.
11: L'idili del Festival de Canes amb Almodóvar és indiscutible. Té a les seves vitrines premis com el de millor director o millor guió del certamen, però mai abans s'ha fet amb el màxim guardó. Ho intenta per setena vegada, ara amb una història íntima i personal, fins al punt que dues de les protagonistes, Aitana Sánchez Gijón i Bárbara Leni, han reconegut a RAC1 la pressió de posar-la en escena.
12: Hay un punto en el que dices qué barbaridades le estoy diciendo al propio, o se dice a sí mismo el propio Pedro Almodóvar a través de mi personaje, ¿no? Pero eso también te da como una impunidad.
13: Es una presión que abracé como diciendo vamos con todo, ¿sabes? Son esos momentos que dices, o vas con todo o no entres a jugar.
11: L'altra gran protagonista és Victoria Luengo, que trepitjava la catifa vermella de Canes per segona vegada aquesta edició, després de l'estrena del Ser Querido. A RAC1 valorava així el moment excepcional que viu.
14: Estar de moda és una cosa que no m'agrada perquè s'acaba, no? La moda, les modes es passen. El que sí que sé és que estic en un moment molt dolç, en un moment molt bonic.
11: Per cert, que Almodóvar va demostrar que no és supersticiós perquè va aparèixer vestit de color groc, un dels colors que habitualment s'associen a la mala sort.
2: El Festival de Canes no és només una parada de pel·lícules, actors i actrius, sinó que també és un festival on la moda té molt protagonisme. Avui, cap a les 11, parlem de moda i tot plegat amb l'Àlex Guilimà, que és un fotògraf i creador de contingut de moda que ho està petant a les xarxes. I encara en cinema, si teniu més de 65 anys, heu de saber que les entrades tornaran a costar 2 euros els dimarts. Sí, el govern d'Espanya ha renovat subvenció que reactivarà el juliol i durarà un any. Per aquesta nova tongada s'hi han destinat més de 11 milions d'euros. Si sou seguidors d'Anatomia de Grey, tenim bones notícies, perquè si no en teníeu prou en 22 temporades, ara se'n farà un spin-off. Ja serà el quart spin-off que es fa d'aquesta veterana sèrie mèdica. Encara no se'n sap gaire cosa, però tal com explica avui Variety, tractarà sobre un equip en un centre mèdic rural de Texas i s'estrenarà la temporada 26-27. I no és cinema, però la història de què parlem avui al món a RAC1 a partir de 11:45 és de pel·lícula. Divendres de la setmana que ve s'estrena a Disney Plus la sèrie documental Abandonados, la història de tres germans que busquen els seus pares.
15: El dia 22 de abril de 1984...
2: Podria ser una història més de desaparicions o misteris, però aquesta té un punt de partida increïble i desconcertant. Fa 42 anys, un desconegut va portar tres germans de 2 a 6 anys a l'estació de França de Barcelona, va marxar i no va tornar mai més. Ningú va reclamar mai aquells tres germans. Ara l'equip de Carlos Port intenta reconstruir aquella història Abandonados amb l'objectiu d'esbrinar qui eren els pares d'aquelles criatures, on són i per què els van abandonar. A 11:45, al món a RAC1, parlarem d'aquesta sèrie documental i d'aquesta investigació amb la periodista Anna Ponsí, guionista d'Abandonados, i amb l'Elvira Moral, que és la nena que només tenia 2 anys quan la van abandonar a l'estació de França de Barcelona. I anem als esports, perquè l'Arsenal és el nou campió de la Premier, l'equip londinenc tornarà a aixecar el títol 22 anys més tard, i avui milers de persones ho han celebrat a la matinada pels carrers de Londres.
16: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
2: Va guanyar l'Arsenal per passiva, perquè el Manchester City va ensopegar al camp del Bournemouth, l'equip de Guardiola va empatar a un gol i l'equip de Mikel Arteta ho va celebrar després de sopar junts. En acabar el partit, els jugadors del City i Pep Guardiola van anar a aplaudir l'afició que va desplaçar-se des de Manchester, i enmig del rumor sobre el futur de l'entrenador català, els seguidors van demanar-li de quedar-se un any més. Uns minuts més tard, Guardiola els va contestar això.
17: Hauria
6: de parlar primer amb el meu president, d'acord? I després d'això, quan haguem parlat, decidirem si un any més. Parlarem de tot i decidirem. Deixeu-me parlar amb el meu president. Jo sé que m'estimen molt i jo els estimo encara més. És el millor lloc on sé, m'encanta ser aquí. Deixeu-me parlar amb el meu club. He estat totalment centrat en la meva feina.
2: Passi el que passi, Guardiola ha firmat una altra gran temporada amb el City, que ha acabat amb dos títols, la Copa i la Copa de la Lliga. Per aquest motiu, el Club Blau farà una rua el dilluns pels carrers de Manchester. La festa acabarà després al Cup Life, amb capacitat per més de 25.000 persones. Per cert que no marxem d'Anglaterra, perquè avui ens ha cridat molt l'atenció aquesta història. Han expulsat el Southampton del playoff d'ascens a primera. El motiu és que van espiar el seu rival a les semifinals, el Middlesbrough, i van gravar-ne entrenament sense permís. Ara el Middlesbrough, que havia quedat fora de la promoció, s'enfrontarà al Hull City amb l'objectiu d'aconseguir l'ascens a la Premier. Fora del futbol internacional, el Barça podrà fitxar amb normalitat aquest estiu, després de 6 anys sense fer-ho. La raó és que la sortida de Lewandowski ha alliberat massa salarial perquè el club pugui deixar d'estar lligat de peus i mans. Té més dades la Marta Ramon.
18: Sí, des de la Lliga no se n'amaguen. El Barça ja està virtualment dins dels marges de la regla del 1-1 del fair play financer, un fet que consolidarà definitivament les properes setmanes quan la Lliga li comuniqui el límit salarial concret a partir del qual pot operar el mercat d'estiu. Per això encara no parlem d'oficialitat i li posem l'etiqueta de virtual. Per tant, si no hi ha cap contratemps d'última hora, el club blaugrana podrà inscriure fitxatges sense restriccions ja des de l'1 de juliol. A més, tot apunta que el Barça podrà ser ambiciós a l'hora de reforçar-se. Que l'auditor hagi validat gran part de l'operació dels seients VIP, la projecció d'ingressos de l'obertura de la tercera graderia del Camp Nou i el creixement en patrocinis l'han dut fins aquí, però alliberar un espai d'entre 35 i 40 milions d'euros de fitxa i amortització de Lewandowski ha estat l'empenta definitiva. Això significarà que, per cada euro que el club alliberi de sou i amortització d'un jugador que surti, en podrà entrar un altre en igualtat de condicions, sense obstacles.
2: Més coses, avui l'Ara publica que el Barça prepara una celebració entre l'Avinguda Maria Cristina i la plaça Espanya de Barcelona si l'equip femení guanya la Champions aquest dissabte. Seria diumenge. Això sí, primer de tot, guanyar-la. La millor jugadora del món, Aitana Bonmatí, i arribarà després de reaparèixer d'una llarga lesió. Tot i així, diu que està molt bé per ser titular i jugar els minuts que calgui. Declaracions aquesta nit al Tu diràs de RAC1.
19: Considero que vull estar preparada per tot, per qualsevol escenari, entenent també d'on vinc i entenent també que l'equip va primer i que no depèn de mi les decisions, però personalment sí tinc ganes de voler aportar el que jo puc.
2: En tenis, Alcaraz continua lesionat i també serà baixa per Wimbledon el mes que ve. La lesió al canell que va fer-se a Barcelona l'obligarà a perdre Roland Garros i també Wimbledon. I a la NBA, el New York Knicks han agafat avantatge a les finals de la conferència Est. Han guanyat aquesta matinada d'11 punts als Cleveland Cavaliers, malgrat arribar a perdre de 22 punts a l'últim quart. A més, la victòria ha sigut encara més èpica perquè ha estat a la pròrroga.
20: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
2: I el trànsit.
21: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
2: Ferran Alàndiga, comptant cotxes. Bon dia.
22: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la AP7 que deixa els vehicles al voral, provocant 4 quilòmetres de retencions des de Castellbisbal, en sentit nord. També tenim una avaria entre la C32 i la B20 a Sant Boi de Llobregat, que talla un carril a hores d'ara i també provoca fins a 6 quilòmetres de cues en direcció Castelldefels. Per altra banda, si parlem de retencions intenses, parem l'atenció encara al Llobregat amb cues en direcció Barcelona per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. També hi ha retencions habituals a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, ja amb retencions des del Nus de la Trinitat, que circula amb retencions en totes les seves vies principals. Al Vallès també tenim retencions habituals, sobretot a la AP7, entre Montornès i Barberà, en direcció Tarragona, i en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
23: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
24: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
2: De seguida Congrés i Parlament, però la punt final ens porta a demà. El Centre Tecnològic Internacional, impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ometrem demà al món a RAC1.
0: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0.
2: Això serà demà i us esperem. Per això aneu un formulari que trobareu als perfils del món a RAC1 a Instagram, Twitter i Facebook. Recordeu, demà el món a RAC1 des del D-Factory Barcelona, una ullada al futur, vosaltres també podreu ser-hi. Repeteixo, Twitter, Instagram i Facebook, i en directe hi podreu ser.
0: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
2: Ara tanquem de seguida els apunts, però abans anem al Congrés. Ràpidament, allà hi tenim Armenteres i Arnau Mañé. Arnau, hola.
1: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, bona hora.
2: Bon dia a tothom.
3: Alberto Núñez Feijóo en aquests moments preguntant a Pedro Sánchez, llegint-li la cartilla a Pedro Sánchez, les imputacions del jutge Calama a José Luis Rodríguez Zapatero. Era una intervenció molt breu de Feijóo.
1: I sobretot preguntant-li si ell, Pedro Sánchez, parlava amb Zapatero, si tenia contacte justament i si sabia alguna cosa sobre aquest cas que esquitxa Zapatero.
3: Resposta de Sánchez ara mateix.
4: Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera.
17: Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: Titular del material tenim aquí.
17: Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. Presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que... por supuesto que sí. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna.
3: Li quedan pràcticament dos minuts a Núñez Feijóo per la rèplica.
4: Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo tiene la palabra.
25: Señor Sánchez, esto ya lo hemos visto. Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel. Defendieron a Super Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel. Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero. No le cree ya ni la opinión sincronizada. Algunos de ustedes que siguen siendo honestos se han quedado de piedra. La pregunta es por qué usted no. Porque no actúa con la coherencia de las acusaciones gravísimas que se han vertido ayer. Y es evidente, solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. Ahora, en una cosa le voy a dar la razón. Es un momento muy duro. Muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su gobierno roba manos llenas. Y tiene razón, España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto. Muchas gracias, señoría.
3: Feijóo evolucionó en la frase de Aznar, al quien pueda hacer algo que lo haga, y le dio Feijóo a Sánchez, quien pueda robar, que robe.
1: Del Partit Popular que s'aixequen aplaudint a l'Alberto Núñez Feijóo, pràcticament...
2: Acosta't una mica al micro, Arnau, sisplau.
1: Res aplaudint.
3: Tenim un problema amb el micro de l'Arnau, en tot cas el compartim tots dos.
2: D'acord, perfecte.
3: I serà millor. Més fàcil a partir d'ara.
2: Això mateix. Deia l'Arnau que aplaudiments a peu dret, efectivament, de la bancada del Partit Popular, i a veure les respostes, si també Li foten
4: gracias,
2: dues mans a Zapatero
4: Feijo.
2: A Feijo.
4: A él hemos podido escuchar perfectamente, por tanto ruego el mismo silencio. Señor presidente del gobierno, tiene la palabra.
3: Minuto y mig, té.
4: Silencio, por favor.
17: Señor Feijo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
5: Al comodí de siempre.
2: Sí, sí.
5: Al narco.
17: El 12 de mayo, señor Feijó, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. Sí. ¿Qué información le pasa a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez, con sus famosos palantes. Pues yo le digo una cosa, señor Feijó. Palante, lo que va después de 8 años de gobierno de coalición progresista es el crecimiento, la creación de empleo y los avances sociales. Lo que va para atrás son sus acuerdos con la ultraderecha allí donde dan mayoría en los territorios. Y le digo una cosa, señor Feijó. Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Exactamente. Exactamente. Habrá elecciones en 2027. Y si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más para seguir haciendo avanzar a España.
3: Basté, estem amb la mateixa pel·lícula.
2: Home.
3: No vol parlar de l'ofer, però sí que assenyala el Partit Popular per instrumentalitzar els jutges.
5: I els assenyala per, insinuant o no, dient clarament que el PP ja sabia abans de la imputació de Zapatero que se li imputaria.
2: De fet, hi ha un tall de Ayuso que després escoltarem, que ho va dir el gener. Després escoltarem.
4: Almenys ese respeto lo tengan.
5: Sí, és veritat que van repetint constantment amb informacions que apareixen a la premsa que, per exemple, Zapatero, però abans també Santos Cerdán i Ábalos acabarien imputats, per exemple, justament el cap de gabinet de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que constantment a través de Twitter va assenyalant les persones que ell creu que quedaran investigats.
3: Pregunta a Abascal i després Rufián.
7: El que una gran parte de las ayudas sociales, de las ayudas al alquiler...
3: La pregunta va d'immigració, la pregunta registrada. Estrada, per Abascal, el líder de Vox, és no creu que Espanya, els espanyols, han de tenir preferència almenys en l'adjudicació d'habitatge públic, ajudes socials i guarderies?
2: No parla de Zapatero, permeteu un moment, sisplau. Tanquem els apunts, saludo la tertúlia i ara tornem de seguida perquè també he d'anar al Parlament i hem de parlar d'un altre dels casos perquè m'està esperant d'aquí uns moments la Maica Navarro, que és el cas de Jonathan Antic. Un segon.
8: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
8: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
2: 9 i 10.
10: Salut!
12: Però brindes amb aigua?
10: Em fa vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
26: Salut! Salut. Salut.
10: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
27: Font Vella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
28: Avui, amb l'advocat Xavier Melero, la politòloga i jurista Janet Sanz i els periodistes Ramon Rovira, Anna Gómez i Ferran Casas. A l'ull de poll, Pere Mas.
2: Saludo. Anna Gómez, què tal? Bon dia. Hola, Anna.
29: Bon dia, Xavier.
2: Bon dia, bon dia. Bon dia, Janet Sanz.
29: Molt bon dia.
2: Bon dia, Javier Melero. Com estàs? Bon dia. Bon dia, Ferran Casas.
30: Bon dia.
2: Ramon Rovira, com estàs? Bon dia. I, per trepitjar l'ull de poll, Pere Mas.
31: Bon dia, m'alegria, Jordi bon Maria.
2: D'aquí una estona parlarem d'això que estem sentint al... Avisa'm quan hi hagi, perdona, Armenteres, avisa'm quan hi hagi Arnau, quan hi hagi Rufián, aviam què diu avui.
3: D'aquí 3 minuts.
2: D'aquí 3 minuts, avisa'm, sisplau.
3: D'aquí 3 minuts.
2: Val, avisa'm. I després anem al Parlament de Catalunya, allà hi tenim la Laia Colomer. Hola, Laia, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs sí, som aquí al Parlament a la sessió de control del president Salvador Illa. En aquests moments tenim Alejandro Fernández, el cap de files del Partit Popular de Catalunya, que li pregunta sobre el conflicte amb els mestres. Sentim-lo, què és el que li diu.
11: Habían sido peores. Cataluña encabeza las agresiones a profesores en España. Según datos del CESIF, más de 5.000 episodios de violencia en las aulas catalanas. Un desastre absoluto. Señor Illa, el profesor es una autoridad que merece trabajar en las mejores condiciones. Por ellos, por supuesto, pero sobre todo por los alumnos, porque solo así progresan, se esfuerzan, mejoran y salen del sistema educativo con los instrumentos adecuados para enfrentarse a la vida. Así que, señor Illa, dé autoridad a los profesores, págueles como merecen y ya, si eso además no les espíe. En definitiva, la izquierda se ha cargado la vivienda, se ha cargado el sistema educativo y todo lo que toca. Merecen ustedes irse al rincón de pensar una buena temporada y dejar de destruirlo todo. Muchas gracias.
6: Doncs Alejandro Fernández, que li ha preguntat al president per un de les polèmiques d'aquestes setmanes, que és aquest conflicte amb els mestres i la infiltració de dues agents en una assemblea de professors. Sentim la resposta del president.
13: D'estar cinc dies la setmana passada a Califòrnia i m'he vist amb catalans que estan treballant empreses tecnològiques que estan dissenyant el que canviarà el món, està canviant el món ja en el futur. I tots ells han estat formats al sistema educatiu català. Estudiants, no fa anys no, han estat formats al sistema educatiu català. Alguns són joves, més que vostè i que jo. Jo encara em considero jove. Tots ells han estat formats al sistema educatiu català, a la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest és un resultat palpable del que dona de ser el sistema educatiu de Catalunya. Que hi ha coses a millorar? Per descomptat que sí. Però no estic d'acord amb el dibuix que vostè fa, que tot està malament i que per descomptat que tot està malament, que gràcies a... No, són dades, no. Les dades, la realitat és que jo vaig allà i em trobo gent formada aquí que està en posicions acadèmiques i empresarials punteres. Punteres. Han marxat perquè tenen capacitat per sortir, que és el que es diuen. Donem eines perquè la gent pugui formar-se. Per tant, aquest també és el sistema educatiu català. A partir d'aquí, hi ha coses a millorar? Sí. Mà estesa per seguir-les millorant? També. I no ho arreglarem tot en un dia, també, ho arreglarem amb transitat i amb treball, que és el que està fent el meu govern.
6: Doncs el president, que torna a insistir, com ja ha fet en els últims dies, en aquesta mà estesa amb els sindicats d'educació per aconseguir un acord que desencalli tot aquest conflicte de les últimes setmanes. Això en una sessió de control que ha començat parlant de pressupostos. Tant Junts com Esquerra li han preguntat per això. De fet, Mònica Sales, la presidenta del grup parlamentari de Junts, ha carregat contra Esquerra, diu, per les renúncies, diu que ha fet en aquests pressupostos, en què ja no es parla, per exemple, d'IRPF. Ella li ha contestat que hi hagi pressupostos a Catalunya és una bona notícia pel país, però també ho hauria de ser per Junts. I Esquerra, el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, que li ha recordat a Salvador Illa que ells per la investidura van pactar aquest finançament singular, que no oblidi i pressioni qui faci falta per aconseguir-ho, i Illa, que s'ha compromès a complir tots els...
2: Perdona, Laia, que va rufiant, disculpa'm, eh?
6: Fins ara.
3: Rufián fent la pregunta. ¿Qué plan tiene la que tenía registrada? Respuesta de Sánchez.
17: Señora presidenta, señoría, yo creo que el plan es continuar gobernando, porque además los resultados económicos, laborales y sociales de este gobierno, de estas mayorías parlamentarias que articulamos para sacar adelante leyes, creo que están teniendo su efecto positivo en la ciudadanía, tanto catalana como española. Ahí está el crecimiento económico, ahí está la creación de empleo, ahí está la reducción de la desigualdad. Usted me pregunta por el plan. Bueno, el pasado 30 de abril aprobamos el plan normativo para este año, el año 2027, 179 iniciativas, 10 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias, 131
2: reales decretos. Crec que em preguntes així perquè llavors...
17: Estan enfocades...
2: Qual és el plan? Quina pregunta és?
17: Al creixement econòmic...
2: Perquè la repregunta és la gràcia.
3: No, el tema és la repregunta, efectivament.
5: I aquest cop, per cert, Pedro Sánchez amb un mòbil a la mà, llegint en comptes d'una cartilla, llegint amb el mòbil a la mà.
3: Això no ho havíem vist. Això l'hem fet al Congrés amb ell, no ho havíem vist.
17: Gratuïta, la ley
3: orgánica... Del cara a cara de Abascal amb Sánchez, tot immigració, arguments coneguts, sí que és veritat que al final de tot el líder de Vox li ha dit: vostè és el cap de Koldo, Ábalos Cerdán, i el soci de Zapatero. El que li ha contestat Sánchez és que jo digui els tribunals han dit això. En tot cas, el seu assessor cobra 30.000 euros al mes. Què deu cobrar l'assessorat?
17: ...de sacar adelante pues, iniciativas legislativas que son importantes para el beneficio de la mayoría de la gente. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta el año 2027, donde habrá de nuevo elecciones y esperamos reeditar una mayoría parlamentaria que nos permita continuar gobernando.
3: Rufián, el seu escó amb cara estranya, dona una mica la boca i ara ve la repregunta, que serà la gràcia de tot plegat, per on surt Rufián.
4: Senyor Rufián.
14: Yo, señor presidente, me refería a otro plan. Yo hoy estoy, reconozco, yo estoy jodido. Yo no sé si ustedes están fastidiados. 88 páginas. 88.
3: Es la interlocutoria.
14: Tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales. Yo reconozco que no soy objetivo. Yo no soy objetivo. Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Pero también tengo ojos en la cara. También tengo ojos en la cara. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí. Y tanto. ¿Que existe una cacería judicial? Sí. Y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. No 88, sino 188. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa. Somos otra cosa. Así que la pregunta que yo les hago, la pregunta que yo le hago, señor presidente, es: ¿dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? ¿Dónde? Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces. Pero merece una respuesta. Tienen que entender que hay mucha gente de izquierdas en este país, más allá de sus banderas, que esto les rompe el corazón. Y están encantados de la vida y roban a manos llenas, ¿eh? Pero repito, la izquierda somos otra cosa. Así que la pregunta es...
4: Señor Rufián, se le ha terminado el...
3: Doncs no hi ha pregunta. Resposta de Sánchez, que s'haurà de mullar. I Rufián va parlant, però amb el micro tancat, i per tant des d'aquí...
4: Muchas gracias, señor presidente del gobierno. Tiene la palabra. Por favor, ruego silencio.
17: Muchas gracias, señor Rufián. Sobre el planteamiento del lobby, tengo que recordarle que tenemos en esta Cámara precisamente un proyecto de ley para regular toda la acción del lobby y está a la espera de que los grupos parlamentarios
2: le
17: den cauce para poder ser aprobado. Y es además uno de los planes, de los proyectos de ley
2: que incorporamos
17: en la representación democrática que presentamos hace ya un tiempo a esta Cámara. Y en una comparecencia, por cierto, mía. Lo he dicho antes, señor Rufián, lo digo ahora, por cierto, le agradezco sus palabras, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Porque, mire, antes glosaba muchas de las cosas que hizo el presidente Zapatero cuando gobernó este país. La guerra ilegal de Irak, por supuesto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, por tanto, la extensión de derechos y libertades, y el fin de ETA. Pero también quiero recordar, a diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba Aznar o el señor Rajoy, que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero no hubo ningún caso de corrupción.
3: Aquesta coplada és seva. Va. És de l'hemicicle, eh? Feia estona que s'estava... I li talla el micro Francina Armengol. Acaba Pedro Sánchez. Van 6 preguntes.
4: Muchas gracias, señor presidente. Señores diputados y diputadas.
3: A Félix Bolaños, sentiu que avui hi ha més bronca que mai.
2: Sí.
4: Continuamos con las preguntas.
5: I Pedro Sánchez, que hi ha marxa de l'hemicicle.
4: Justicia y relaciones con las Cortes.
2: Val, permeteu un moment, a sols 9 i 20 minuts, anem al tema que us havia dit, després parlarem de Zapatero, però és que tinc en línia la periodista que segurament, vaja, que va anunciar ahir aproximadament a aquesta hora una de les notícies del dia d'ahir, del mes, i m'atreviria a dir que de l'any, perquè ens vam quedar tots de pasta de moniato. Maica Navarro, bon dia, Maica.
15: D'un dia bastant.
2: Ahir ens explicaves la detenció de Jonathan Andic, però encara no teníem els detalls de la interlocutòria que ho justificava. Ara ja sí. Quina valoració fas de les 17 pàgines d'interlocutòria, Maica?
15: Home, dos consideracions. Una, que realment allò que sempre hem explicat en aquest any i mig de, amb el blindatge que havia treballat aquest grup d'investigadors de Mossos d'Esquadra era cert, perquè molt poques de les coses que la magistrada cita les havíem avançat. Havíem fet algun, allò, havíem fet un trasgrus de contradiccions, però el detall, els detalls que mencionava, doncs són tot un seguit d'indicis que ella, la magistrada, entén, i també la fiscal, que són suficients per desconfiar de la versió de Jonathan Andic. Et diré, perquè això així em consta, que a l'atestat de Mossos que hi ha, que des d'ahir al vespre, que des d'ahir té el Cristóbal Martell, l'advocat de Jonathan Andic, hi ha més coses. I fins i tot, pel que em van dir, hi havia proves més, fins i tot més contundents que ahir la magistrada, pel que sigui, no va voler citar en aquesta interlocutòria duríssima. Duríssima perquè entra fins i tot a fer interpretacions de temes emocionals, quan titlla, fa un entrecomillat dient que Jonathan Andic és un obsessionat dels diners. Una mica el que li ajuda és per perfilar aquest mòbil econòmic que entenen els Mossos, que va provocar el que els Mossos entenen que no és un accident, sinó un homicidi. I una cosa que em va sorprendre, que jo sí que no m'esperava, és que la magistrada, i això s'acull evidentment amb allò que diuen els Mossos, parla de premeditació i recorda tres anteriors, la mateixa setmana a aquell mateix camí de Collbató, i que ell no va mencionar la seva primera compareixença, i en la segona de passada, però amb dates diferents a les que realment tant el seu telèfon mòbil com el seu cotxe va delatar els investigadors.
2: Hi ha una altra cosa que explica la jutgessa, és la geolocalització del telèfon, que afirma que Jonathan va anar fins a tres vegades a fer aquell camí, tot i que ell mateix ho va negar davant del jutge.
15: Sí, això és el que et deia ara. O sigui, no és la geolocalització del telèfon, Jordi. O sigui, és veritat que en la primera compareixença de Jonathan ell no menciona aquesta visita anterior a Collbató. Bueno, Mossos també, bueno, tu pots pensar, recorda que aquesta primera declaració va ser breu, va ser en les dependències de la comissaria de Martorell la mateixa tarda de la mort del pare. Es podia pensar, doncs, allò, que estaves en un estat obvi de xoc emocional, i per tant, però en la segona, que es produeix 10 dies després, també en aquella mateixa comissaria, ja acompanyat del seu lletrat, és una declaració molt llarga, dura prop de ja més de 3 hores, i en aquell moment els Mossos de la Unitat d'Investigació de Martorell ja disposen de dades que confirmen, però no pel seu telèfon. Alguns companys han parlat molt de la geolocalització dels telèfons. En aquesta investigació no hi ha hagut geolocalització de telèfons. Primer, perquè hem de recordar que el telèfon de Jonathan no l'han tingut els Mossos, i que el telèfon mòbil de Jonathan que portava el dia de la mort del pare, ell declara, quan els Mossos li demanen, amb una ordre judicial, mesos després, ell assegura que li han robat en un viatge a Ecuador, i per tant no, mai l'han tingut, mai l'han tingut aquest mòbil. I ara tenen només el del pare. Però a la muntanya, allà els repetidors no et permeten una geolocalització exacta i mil·limètrica d'on estàs tu i d'on està l'altre. El que tenien ells o sigui, en aquesta segona declaració, els Mossos per les matrícules, per la matrícula del vehicle de Jonathan, sí que tenen la confirmació de que ell ha estat allà en tres ocasions anteriors aquella mateixa setmana i ell no els hi explica la segona. Parla d'una vegada que diu que va quedar amb el pare, però que el pare després no es va presentar i que ja va aprofitar per dir, bueno, mira, ja que estic aquí, preparo la ruta pel dia que puja amb el pare. Això era una de les coses que... Una de les contradiccions. També, quan parlen de contradiccions, Mossos concret a la seva investigació i la jutgessa fa seva les paraules en el sentit de com ell explica el que passa. Ell, quan es produeix la caiguda, parla en dues ocasions amb el 112, amb una operadora, amb una infermera i després les dos cops que declara. En les quatre vegades que ell explica el que ha passat, explica la jutgessa que són quatre relats diferents. He vist el meu... anava pel davant i he vist un cos que queia i després he sentit que el meu pare està mal ferit. Anava molt avançat i he sentit uns sorolls i quan m'he girat ja no he vist res. O sigui, es detalla la magistrada quatre maneres d'explicar aquesta caiguda i quatre que, segons ells insisteixen, després de les reconstruccions fetes per la unitat de muntanya de Mossos i per tot allò que van veure els investigadors el dia que van arribar, els primers minuts després de la caiguda, doncs tampoc es correspon per l'orografia del camí, per la visibilitat que hi havia aquell dia. La magistrada és molt contundent amb un entrecomiat que diu: en aquell camí estaven caminant junts i sí o sí Jonathan Andic havia de veure el seu pare com va caure. I després hi ha un altre dels indicis. La magistrada enumera 7 indicis. I et dic que segons els investigadors hi ha més, però hi ha un del que ni cap de nosaltres havíem parlat, que és la petjada al peu del barranc. Allà els Mossos ja la van veure quan van arribar i ja es van estranyar. I era on ell marca que és el punt on ha caigut el pare. Ja van notar que era una petjada molt... una marca molt profunda. I els Mossos de la Unitat de Muntanya van fer aproximadament quatre reconstruccions d'aquesta petjada. I el que diuen, ho diuen amb unes altres paraules, però perquè els oients ens entenguin, és una marca tan absolutament intensa que tu hauries d'agafar la sabata i refregar a davant i al darrere com a mínim en quatre ocasions per obtenir aquesta senyal tan marcada. I per tant, això que ve, què els ajuda a dir? Seguidament el que afirma la magistrada, que fa seu les paraules dels investigadors i dels tècnics de muntanya de Mossos, es va voler simular un resbalón, però tot i així és impossible amb una caiguda accidental fer aquesta marca al peu del barranc.
2: Uh-huh. Escolta'm, vull fer una última pregunta perquè sé que has de marxar, Maica, que és...
15: No, tranqui, digues.
2: Hi ha una cosa que em sembla molt... De tot això que estàs explicant, jo sóc un profà en la matèria i com a profà, com molta altra gent, hi ha coses que costen d'explicar. No parlarem de... Em costa d'explicar que després del que ha dit el jutge del cas Zapatero, el senyor Zapatero no hagi estat detingut i és una sorpresa. I l'altra és perquè si les evidències que diu la magistrada amb aquests 17 folis no ha estat detingut, retingut i, evidentment, enviat a la presó.
15: A veure, ella, a la magistrada, dedica... prop de 10, les primers 10 folis són bàsicament per justificar amb jurisprudència la seva mesura d'enviar-lo a presó, però també amb l'opció d'aquesta fiança, que recordem que va ser d'1 milió d'euros, que van consignar en un temps rècord. En 20 minuts el 1 milió d'euros estava depositat a la compte del jutjat, feta la transferència, i per això va poder quedar en llibertat amb tanta rapidesa. podia haver, la magistrada no pot demanar, no pot anar més enllà del que li demana la fiscal. La fiscal va posar, és una mica la que va marcar la batuta ahir a la tarda, ahir al migdia, de com anirien les coses. Vam saber que la fiscal, la Teresa Joldi, recordem, és una representant del Ministeri Públic, veterana, que a més ara està especialitzada en tribunal amb jurat, i per tant ella, que no va voler Jonathan Andy respondre ni a les seves preguntes ni a les de la magistrada, només va respondre a les preguntes que li va formular el Cristóbal Martell allà a aquesta compareixença, i el que la fiscal va demanar és presó, però que es podia eludir amb una fiança. Clar, la magistrada no pot anar més enllà si ha anat, per tant és que no podia anar més enllà, havia de seguir aquesta. Si la fiscal demana que aquesta presó és eludible, no pot ser més punitiva la magistrada que la fiscal. Per això li havia d'obrir aquesta porta. De totes maneres, la presó al final és reiteració, és impossible tornar a reiterar, eliminació de proves, la instrucció policial, els investigadors entenen que ja està finalitzada, per això van entregar l'atestat, i risc de fugida. És veritat que sí que s'entén, i a mi també ho explica l'auto de la jutgessa, la gran capacitat econòmica que té Jonathan Andic per poder fugir, però també recorda que durant aquests 14 mesos ha estat a disposició de la justícia, sempre que se li ha cridat ha anat i ha entregat doncs, el seu telèfon, tot i que el telèfon que entrega aquell dia que els Mossos li demanen no és el mateix que portava el dia de l'accident. I ahir una dada curiosa també, quan els dos Mossos d'Esquadra criden a la porta cap a les 9 del matí a la casa de lloguer que viu encara amb la dona, perquè s'estan construint una casa més gran a Sarrià de Sant Gervasi, ell obre la porta, o el servei, no sé qui abriria la porta, però reconeix perfectament els Mossos perquè són els mateixos, és el mateix mosso que li demana el telèfon mòbil uns mesos abans, que se li puja a més en el vehicle i al seient del copilot, i li diu que venen a detenir-lo. Ell pregunta si pot fer una trucada, truca al seu advocat, i quan ell surt no se'n cuida de no de deixar el mòbil a casa. I és quan és detingut i traslladat a la comissaria de Martorell, on es va fer doncs, tot el tràmit de qualsevol detingut, que va ser, doncs, que és un tràmit, ostres, per algú que no ha passat mai per aquí, doncs, les fotografies de rigor, a la sala de garjoles, les empremtes, esperar a les garjoles fins que la jutgessa et cridi. I després també va haver una cosa ahir, que la gent es preguntava que si havia hagut escarni i si
2: sí,
15: havia
2: del
15: hagut...
2: Tema del tema de veure'l emmanillat, però és un tema que no hi ha pàrquing, no, em sembla, a Martorell?
15: Clar, els jutjats de Martorell són els jutjats de Martorell, i aleshores és que és la configuració dels jutjats de Martorell. No havia cap altra opció per entrar en aquells jutjats que no fos fent aquest recorregut a peu. Els Mossos en consten que parlen amb la magistrada i li plantegen si vol la senyoria que es cobreixin les manilles, o si ell demana cobrir-se o alguna mena de protecció doncs per l'efecte de les manilles, o que a vegades ho hem vist, no? Cobrir amb una jaqueta i no veus aquesta foto tan dura. I ella va dir que no. I després una altra cosa, el van veure, fixa't, curiós, Jordi, a vegades amb les companyes, sempre la cito, la Carranco, la Ponsí, la Villoria, la Fàtima, parlàvem, ostres, el veurem? No el veurem, aquesta imatge no la tindrem. Quatre passejos va fer davant dels mitjans de comunicació. Clar, quan va acabar de declarar, doncs jo, la magistrada, que sabia perfectament tot el que tenia, perquè a més la seva finestra dona al pati on havíem potser més de 50 periodistes, entre ells el Benetinho, allà esperant el sol, doncs dius, home, doncs per evitar-li aquest torn a passar, que s'esperi aquí en una sala. No, el traslladen a la comissaria. El van traslladar Mossos un altre cop a les garjoles de la comissaria. Ja poden tornar a venir, torna a passar. És a dir, La magistrada en un moment donat va ser molt... És a dir, si algú... Jo no crec que s'ha d'assenyalar ningú, senzillament es tracta com es tracta qualsevol... O sigui, tindríem mirament si en comptes de Jonathan Andic fos Pepe López pues, o Alberto Navarro, pues, potser no ens faríem aquestes preguntes. També Alberto Navarro no tindria la repercussió mediàtica ni tindria 50 periodistes esperant la seva imatge. Però que va ser decisions de la magistrada, per exemple, que ell podia haver esperat allà. Doncs mira, aquell jutjat és molt petit, però una sala perquè segui i esperi que ella redacti l'auto, i etcètera, es podia haver fet i ens haguéssim evitat dos passejos més que, a més, van ser en un moment en què entrava en directe a totes les televisions.
2: Aquí tinc el Javier Melero. Hi ha un advocat que coneix aquest jutjat de Martorell que diu... Això demostra la mala distribució d'aquells jutjats. Hi ha directiva europea del 2016 que prohibeix aquests passeillos. Quants membres del futur jurat popular hauran vist ja aquestes imatges, Melero?
0: Pues no sé, hi haurà algun que no?
15: Tots.
0: Clar. Fem la pregunta al revés, no, allò de Martorell, la veritat és que és com si estiguessis en un bloc de veïns, vull dir que vas passant i et veu tothom. Puges i baixes, és una zona pública. No tens cap mena de... Ja no dic d'intimitat ni de protecció, vull dir, és una zona... És un desastre. Depèn.
2: Què et sembla aquest auto de la jutgessa?
0: Bueno, a veure, els que sempre defensem la presumpció d'innocència en tots els casos i tal, ho tenim molt fàcil, podem quedar com a tontos però no com a incoherents. O sigui que primer, evidentment, presumpció d'innocència, després, bueno, hi ha tot un seguit d'indicis que jo crec que per ells mateixos no són suficients com per treure la conclusió, però bueno, com a mínim per deixar-li aquest home de moment el núvol com el núvol del Coyote permanentment una bona temporada, això sí, Això sí.
2: Perquè... Bruno Pérez Juncà, Maica, moltes gràcies, estimada.
15: A vosaltres.
2: Que vagi bé. Felicitats novament. Bruno Pérez Juncà és perit informàtic. Una part de clau de la investigació és l'anàlisi del telèfon mòbil tant d'ell com de son pare. Ell és perit informàtic, ha estat sempre que tenim un problema el truquem amb ell. Hola, Bruno, què tal? Bon dia.
16: Molt bon dia al dematí.
2: Tu has tingut accés al sumari del cas, eh? Quin paper té el telèfon mòbil del pare i del fill? T'ha sorprès el nivell de sofisticació tècnica que reflecteix el sumari?
16: Aviam, realment aquí és un moment en què la informàtica forense realment està demostrant la funció que té, no? Perquè t'ho explico molt ràpidament. Tens a la persona que et fa un relat, sí? I explica una sèrie de fets. Però després hi ha una sèrie d'elements, de dispositius, sí? Que a nosaltres ens donen uns altres fets totalment diferents. Per què? Perquè justament és això. A vegades no cal tenir els telèfons, perquè el tema de les matrícules ha sigut boníssim, perquè amb el sistema aquest de baixes emissions que hi ha, que t'enregistra les matrícules, doncs justament s'ha pogut constatar de que va estar en el lloc anar a mirar aquesta ruta doncs els dies 7, el dia 8 i el dia 10, dies anteriors, no? Fixa't bé que t'agafes a tot. A més, agafes també tota la traçabilitat de les antenes per la geolocalització del telèfon. No cal tenir el dispositiu físic perquè totes aquestes dades es van gravant. Justament aquí, avui en dia els nostres telèfons són una caixa negra, sí? Són una caixa negra que ens van gravant tot el que està passant. Una altra cosa molt, molt important, molt interessant en el relat, que és jo anava davant, aquesta persona que anava darrere meu anava fent fotografies, sí? I de cop i volta doncs veig com una persona cau, no? Pues resulta que el telèfon diu que les fotografies es van fer al principi de tot. No es van fer en aquest punt apartat, no? De dir, a més, penseu que els telèfons tenen 10.000 tipus de sensors, tenen l'acceleròmetre que te diu si estàs caminant, si estàs aturat. Si ha, et va indicant doncs tot això. Doncs tot això es agafa, es posa sobre una línia de temps i aquí es crea el relat de tots aquests dispositius i tots aquests elements externs que te poden fer recrear una situació que llavors tu compares amb el relat que et don la persona i li pots dir, guita, potser no anaves davant, anaves darrere, o potser us vau aturar abans o potser us vau aturar després.
2: Clar, quan pensem en un mòbil, Bruno, pensem sempre... missatges, SMS, WhatsApp, Telegrams, tot això, signals, el que sigui, o ubicació, que la ubicació no acostuma mai a ser perfecta, és a dir, hi ha un marge, evidentment, de metres, però és que aquí es parla fins i tot de pulsacions.
16: Vale, si es parla de pulsacions és que en aquí algú potser portava un rellotge. És que justament està aquí. No pensem amb el telèfon, pensem també que portem un rellotge. Mira, amb això me passa molt sovint amb el gran doctor Narcís Verdalet, sí?
2: Sí.
16: El gran forense, tenim un pique brutal perquè s'emprenya quan li dic que jo sí que puc dir l'hora exacta de la mort d'una persona. En canvi, l'anatomicoforense té un petit marge, sí? Té un marge d'hores, val? Per què? Perquè, guita, si la persona porta un rellotge que t'està dient les pulsacions, sí? Ara a mi m'envia tres senyals. M'envia, hi ha cobertura? Sí. Hi ha bateria? Sí. Hi ha cor? Sí. A quant batega? A 120. Molt bé, anem bé. I així es me va donant una base de dades. Clar, arriba un moment que el registre et diu, hi ha bateria? Sí. Hi ha senyal? Sí. Hi ha cor? No. Vale, hola, què tal? Hora de la morte? Les 4:23 i 2 segons. M'entens? Perquè portem tots aquests sensors. Atenció també de dir, amb informàtica forense, la part més important de totes, quan tu arribes a

0: aviam, Bruno, amb lo macos que eren els Casios aquells que portaven de petits, és a dir, ara anar amb aquests mòbils que van connectats amb el mòbil, que a la vegada, perdó, aquests rellotges que van connectats amb el mòbil, que a la vegada van connectats amb unes ulleres, perquè hi ha també ulleres. Sí, o sigui, tot això el que fa és... No, perquè ningú es dediqui a presumptament matar son pare. És a dir, estem parlant de coses entre nosaltres que seria una cosa molt més evident, i és que estem donant una quantitat de dades i d'informació a empreses tecnològiques que tampoc caldria, no?
1: Sí, això de portar-ho per dormir, que, tio, has dormido bien, no has dormido bien, ronques, no ronques, si et detectes quan fots un quiqui, saps què t'ho vull dir? Ja, clar, si et portes el rellotge, clar, perquè quan fots un quiqui, saps què t'ho vull dir? Doncs, clar, les bases de dades també fan nyigo-nyigo-nyigo, saps? I tu pots veure, aviam, si ha passat o no ha passat.
0: Ja t'entenc, ja també, amb el nyigo-nyigo. Clar, avui en dia deu ser molt més difícil mantenir una investigació perquè la tecnologia deixa rastre de tot.
1: Sí, per sort sí, per sort. És a dir, clar, justament això ajuda. Són els testimonis digitals. O sigui, hi ha un fet, no hi ha cap testimoni, però sí que hi ha un bon digital. És que és una mica el que us dic sempre. Aviam, tenim dues vides. T'agradi o no t'agradi. Tens una vida analògica i tens una vida digital. I el que passa amb un afecta a l'altre. Doncs sigues molt conscient d'aquesta vida digital que tens. Perquè és el que us deia moltes vegades, no ets conscient de quantes càmeres t'estan registrant a tu al dia. És a dir, no. I tot això deixa una traçabilitat. També, anar amb el Bluetooth obert, vas deixant el teu rastre, vas sabent quins telèfons, què es vincula, què no es vincula, les wifis, o sigui, vas amb la wifi oberta, tot això va vinculant, tot això va marcant, va guardant aquesta traçabilitat. Doncs justament, per això et dic, és un moment molt important, perquè l'informàtica forense, en aquest cas, serà molt rellevant, o sigui, donarà una informació molt i molt important.
0: Davant d'un jutge, les proves digitals que acostumen a ser més claus, quines són?
1: Quines són les claus? Uf, és clar, és que totes, però el més important és saber gestionar aquesta evidència des del minut... Clar, l'evidència digital, saps què passa? Que és altament volatilitzable, o sigui, fiu, desapareix, i altament manipulable. Per què? Perquè, clar, una fotografia, tu presentes una fotografia, clar, jo tinc el Photoshop i guita, fiu, te faig quatre canvis, m'entens? Tot això s'ha d'agafar i s'ha d'autentificar. Per tant, és molt important... ja et dic, les fases d'informàtica forense, que és la identificació, és la preservació de l'evidència, és l'anàlisi de l'evidència, s'ha d'autentificar, val? De dir això, la gent que porta WhatsApp s'ha jutjat, aviam, han d'anar autentificats, per què? Perquè un pantallasso això no et funciona, i clar, cares a un jutge, doncs és que es depèn del cas, tant pot ser un correu electrònic, poden ser els missatges de WhatsApp esborrats, que atenció, aquí sí que els missatges han, en aquest cas concret, tota la missatgeria, totes les comunicacions que hi havia entre pare i fill han sigut importants, val? Per què? Perquè tu veus la tonalitat que hi ha i, a més, te permet marcar uns fets amb unes dates molt, molt, molt concretes i veus quin és l'estat de la persona, que per això la jutgessa ho explica molt bé en aquest escrit que va fer ahir, no? Però, clar, és depèn del cas. Tant pot ser la geolocalització com pot ser la matrícula. Depèn del cas, clar, tu has de valorar aquesta evidència, autentificar-la, presentar-la i ja està, i no hi ha més. I el jutge, doncs, si l'accepta, i les parts l'accepten, i a més, tu ratifiques l'informe i estan d'acord, doncs dos i dos són quatre.
0: Clar. Escolta'm, abans d'acabar, fes-me aquell favor. Sí. Que sempre m'agrada. Un dia farem allò que no saps del teu telèfon mòbil, corre la brama de que normalment l'únic que sabem fer servir en un mòbil d'última generació és un 20% de les propietats que té, que el 80% restant no en tenim ni punyetera idea, així estem tots plegats. Sí. Però en aquest 20% n'hi ha una que és molt fàcil, molt senzilla, que és la neteja del telèfon de neteja d'espai. D'espai. I bàsicament a través del WhatsApp, que és on tenim més ronya acumulada. Sí. Pots explicar, en un minut, com es fa això, sisplau? Perquè hi ha molta gent a la taula i molta gent fora de la taula que en aquests moments et donarà les gràcies.
1: Moltes gràcies. Clar, primer de tot ja m'heu cardat, perquè teniu un ecosistema molt diferent. Perquè uns aneu amb iPhone, l'altre aneu amb Android, un va amb iPhone. Mira, clar...

0: Mira, un dels merders que tenim amb informàtica forense és que, és clar, aquí tot és diferent. Saps què t'ho vull dir? Tu, el telèfon que trobes, telèfon que és diferent. O sigui, tens un porta iOS 18, l'altre 17, l'altre 16,2, l'altre... Clar, tot és diferent. Però aviam, només un detall. Aviam, tios marranos, escolteu-me bé. Aviam, en los grupos. En los grupos l'únic que tens que fer és tu no, que no es guardin les fotos. O sigui, totes aquestes fotos que te van enviar, no facis que les guardin en el telèfon. Ja amb això sol, ja t'estalviaràs molt d'espai. I després també les higienes digitals, sí, s'han de fer en consciència. No, és el mateix que canviar les contrasenyes, és a dir, va, impulsivament, vinga, que ho canvio. No. Això ha d'anar planificat. Quan tinguis temps, sí? Mira, jo, per exemple, aprofito els aeroports o les estacions de tren, allò que t'esperen moltíssim, bueno, a vegades fins i tot dies, doncs, guita, aprofito i, guita, clinc, clinc, clinc, vaig netejant tots aquests correus que no estan llegits, tots aquests correus d'espam, totes aquestes fotos que vas a sopar, doncs fas una foto en el calamar, però no li fots una, li fots 15, doncs, guita, total, me'n quedo una, doncs vinga, pum, pum, pum. És una cosa que és pausada, és poc a poc, és una actitud. No és un vinga, agafo, pim, pam, pum, i ho faig. No, perquè la cagaràs i borraràs el que no toca. Doncs les coses s'han de fer amb consciència.
1: D'acord. Jo sabia aquest que deia l'iPhone, que és anar emmagatzematge i dades.
0: Sí.
1: I llavors te'n vas després a gestionar l'emmagatzematge i allà et sortirà tots el... Cada, en quines persones tens més relació i, sobretot, com més que més relació, més fotografies i vídeos acumulats. I a partir d'allà, tu entres allà dins, comences a netejar i vas rebaixant la quantitat d'emmagatzematge que tens allà i deixaràs molt més espai lliure del que tens ara, que segurament començarà a estar ple. Però, en fi...
0: Però fixa't bé que veus això, tu veus amb ganes d'esborrar informació, però jo t'ho veig com a forense i, clar, a mi aquesta dada que tu m'estàs donant, m'està dient realment amb qui tens més relació. Saps què t'ho vull dir? Clar, quan tu analitzes el telèfon, tu veus amb qui es parla més, amb qui s'envia més coses, menys coses, i tot això és el que a informàtica forense fem.
1: En fi, Bruno Pérez Junca, moltes gràcies i ànims.
0: Vinga, fins aviat, adéu.
1: Adéu. 10 minuts i les 10 en punt del matí del tema. Àndic, algun comentari? Melero?
2: No, a veure, és una tragèdia. El que lamento és que des d'ahir hi ha tot un renou de comentaris por ahí que sembla que la gent tingui ganes de que l'hagi matat. Vamos. Hi ha un morbo per aquí que és francament tòxic, no? Esperem, és molt delicat i en qualsevol cas amb el que hi ha és de resultat molt, molt, molt incert. Amb un jurat, eh? Cuidado.
1: Sí, Anna.
3: Vaja, no sé, li veus la incertesa. Jo, la veritat, des de les meves preocupacions personals i col·lectives, aquest presumpte assassinat és el que ocupa el lloc més ínfim, però jo sí que hi veig, del que ha dit la Maica i del que he llegit a l'auto, hi veig prous indicis, no solament per detenir-lo, sinó per mantenir-lo a la presó, perquè això, Javier, és normal que un acusat d'assassinat amb fiança el deixin anar cap a casa?
2: Bueno, depèn. És que, a veure, és que la gravetat del delicte no té res a veure amb la presó provisional. Sempre estem amb la presó provisional, sempre estem amb el mateix. Risc de fuga, risc de destrucció de proves, risc de reiteració delictiva. Són els únics tres pressupostos, no hi ha cap d'altre.
4: I no és assassinat.
3: I aquest senyor no té risc de fuga, si no té capacitat de pagar un milió d'euros.
2: Sí, de moment, sí, de moment. Home, el que passa és que l'informe, l'atestat i l'auto parlen de premeditació, amb la qual cosa ja se te'n va l'assassinat.
5: La interlocutòria és dura i la interlocutòria jo crec que es mulla, no? I aquí la clau segurament serà davant, doncs, la dificultat de que hi hagi proves superconcloents, com reacciona ell, com es comporta ell, si es desmunta o no els interrogatoris. Clar, hi ha altres indicis potents, és a dir, el fet de que ell anés a Collbató uns dies abans al mateix lloc on es va produir l'accident, em sembla que tres vegades, el tema d'aquest mòbil suposadament perdut amb un viatge a l'Equador quan es reobre el cas, i el tema de la petjada, no?, d'aquesta marca intensa de la que explicava la Maica i que es va fer la simulació, doncs són tres indicis potents. La resta, la relació paterno-filial i si li agradaven molt o poc els diners, doncs és valoratiu. Clar, sí, és purament entre dins del que és valoratiu, no?
1: Aviam, Ramon.
6: No, a banda de que la Maica diu que hi ha altres indicis que no sabem i que en el seu moment doncs, ja sortiran, per tant, el que sabem és el que diu el Ferran, crec que són els tres elements fonamentals, però jo volia posar l'accent en una cosa, en aquesta pena de telediari a la qual va ser sotmès una persona que té tot el dret a la presumpció d'innocència, exactament igual com qualsevol altre detingut. A mi, que el jutjat de Martorell sigui un desastre i en el qual doncs, la gent passi pel mig del carrer i vagi al Caprabo abans de... Això m'és absolutament igual.
1: Totalment d'acord.
6: És el seu problema, com ho han de resoldre i com han de fer que una persona que en aquests moments és tan innocent com qualsevol de nosaltres, més enllà de les imputacions que se li puguin fer, té tot el dret del món a preservar la seva imatge, a preservar la seva presumpta innocència, i per tant, ahir em va semblar d'una duresa absolutament innecessària, innecessària, més enllà, insisteixo, dels criteris que ens explicàveu de que per entrar en aquest jutjat, doncs, escolta, si aquest jutjat...
4: No, és de riure.
6: No, és per Xavier, doncs, llavors, escolta'm, porta'l a un altre lloc. Sí. Vull dir, a veure, no em sembla de rebut que, i si a més hi afegim el que ens ha explicat la Maica, que en un moment determinat els Mossos varen proposar, doncs, escolti'm, li sembla que li tapem les... És igual. No ens sembla necessari...
7: La justícia és igual per tothom, no, al final.
6: La justícia...
7: Va, perdoneu, ara estic fent de
2: diàleg. Sí, no, tothom que va a Martorell que... passa pel mateix.
6: Sí.
2: Que tothom que va a Martorell no, passa
6: però,
2: pel Pere, mateix.
6: Però, si o sigui, tens
7: que,
6: raó...
7: Qui us hauria estar cagant tots, em perdó, és en què fa anys que aquest jutjat és una porqueria.
6: És que us ho estem dient.
1: Perdona, ara et diré un missatge d'una persona de Martorell que li envia a Montbordió.
6: Si estic d'acord amb tu.
1: Portem anys d'incompliment per part dels diferents governs de la Generalitat sobre la construcció d'un nou edifici judicial a Martorell. Fins l'estiu passat no van començar a construir-lo.
6: Ja estem al cap del carrer.
7: I el debat estava molt a taula perquè hi ha l'Isaac Andic. Perdó, l'Isaac no, el Jonathan Andic. Si no, no estaríem parlant del jutjat de Martorell. I els advocats, els procuradors van estar fins a la... punta la
6: però Pere, si és que el que estem dient és exactament això que tu dius. Escolta, si és un senyor, diguem-ne, que no és rellevant des del punt de vista mediàtic, no hi haurà ningú fent-li fotos. En canvi, amb una persona que tothom sabia que estarien 50 periodistes esperant a la porta, a mi em sembla que s'ha de preservar la seva intimitat. Escolta, no vull dir res més. Aquesta persona, abans em sembla que ho deia en Jordi o en Javier, en el moment en què si el jutge és un jutge popular, qui és que no ha vist aquestes imatges abans d'entrar a la presó? Doncs ja estem al carrer.
8: Però aquí hi ha una reflexió que va una mica més, que és més profunda, eh? O sigui, una detenció o una imputació... Per desgràcia, en aquest país és igual la culpabilitat, sí. Directament. I això ha passat permanentment. O sigui, jo he estat imputada 3 cops, i a mi tot ha quedat arxivat. Però el que han destacat els mitjans de comunicació, la majoria, és que he estat imputada. Després, quan s'arxiva...
1: És que la paraula han canviat a investigada, que ja ni punyetero
8: cas. Ja està, no estàs imputada. I, per tant, quan estàs imputat, ja entres en aquesta dinàmica. I això, els mitjans de comunicació han tingut també molta responsabilitat al llarg d'aquests anys. Sí, sí. Per tant, o comencem a tractar amb presumpció d'innocència, no, com deia el Pere, per aquest cas en concret, sinó per centenars i milers de persones que permanentment estan passant per aquests jutjats i que es troben en aquesta situació, encara que no tinguin el mateix impacte. Mm-hmm. És un tema de tractament. És un tema de tractament. I, bueno, quan parlem de Zapatero és el mateix. És a dir, no tracten igual quan s'arxiva. És importantíssim, no obre portades. No hi haurà una portada així en el cas de que això quedi descartat.
1: No
8: hi haurà una portada com aquesta que ensenyava ara el Jordi sobre l'ABC que parla de Zapatero. És veritat, si quedés en res, no hi haurà mai aquesta portada.
5: És veritat, però també ho és que quan un jutge decideix tractar algú com a investigat, imputar-lo, és també perquè hi ha alguns indicis.
2: Sí, home,
5: clar. No és... una cosa gratuïta. I si el jutge ho fa de forma gratuïta i no fonamentada, doncs està fent malament la seva feina.
2: Sí, senyor.
3: No, que és molt fàcil sempre fer-ho pagar al missatger. El missatger no té absolutament cap culpa, perquè moltes vegades... No, a veure, hi ha de tot, home, de mitjans de comunicació, naturalment, com a periodistes.
1: Però és igual, escolta'm, ara, jo no defensaré, ara no faré corporativisme, i aquí, present el primer... És a dir, som els primers, Anna, que parlant avui mitja hora d'aquest cas ens saltem la presumpció de la innocència.
7: Que
1: ja el fotem...
7: No saltem, Jordi. Que en parlem,
3: ja, però
1: No,
7: mira, perdó, i fer una reducció a l'absurd, disculpa, que talli, estimada.
1: Vinga, que hem d'acabar, perdó.
3: Deixem acabar l'argument.
7: Podríem assenyalar també la Maica per haver aixecat la llebre. Si la Maica hagués aixecat la llebre, no hi haurien anat les càmeres. Home, si ens posem en aquest plan...
3: Jo he vist... els jutjats de Lleida on es pot entrar amb cotxe i la majoria, seguint aquestes directrius europees, entren amb cotxe, polítics que t'avisen agents dels cossos de seguretat que t'avisen que detindran a tal o qual persona si es tracta d'una classe política. La detenció, per exemple, fa ja més de 8 anys d'un sumari que encara està obert de l'expresident de la Diputació, se'ns va avisar als mitjans de comunicació perquè anéssim a fer fotos. Llavors nosaltres què hem de fer? No anar-hi. I et posaré encara un altre cas. L'alcalde de Puigverd és un senyor que els Mossos d'Esquadra, la Fiscalia, el van incoar, el van imputar per presumpte delicte sexual envers el seu àmbit familiar. Evidentment, si nosaltres tenim via confirmada de que aquest senyor està acusat de intimidar la seva pròpia filla, nosaltres obrim el diari. És la nostra obligació com a periodistes, perquè és una gran notícia que un alcalde estigui acusat d'abusar de la seva filla. Després es va arxivar part de la causa i aquest senyor es va acabar suïcidant. És culpa nostra? O és culpa de qui ha obert aquest expedient amb més o menys indicis? Penseu aquesta reflexió. Quina culpa en tenim nosaltres? Ho hem de posar petitet perquè és un alcalde? Jo crec que és una notícia de gran envergadura que un alcalde estigui acusat d'usar.
4: I ara et diré una altra cosa. En aquest tema hi ha la presumpció d'innocència i tot plegat i tot el que tu vulguis. Aquest tema està eclipsant un altre tema que és molt més bèstia, que és el tema de Figueres. El tema de Figueres és terrorífic. És terrorífic.
3: És... I el tema de les nenes de Lleida, que s'esbarallen fa un mes, que no se n'entera ningú, que no ho diu ningú, fins que la mare fa córrer el vídeo, no et sembla greu?
4: És gravíssim. Per això t'ho dic.
3: És una cosa que ningú s'entera de res. Que ni els Mossos informen a la paeria. Els serveis socials passen de tot. I té que anar la mare de la víctima a ensenyar-ho a les televisions perquè algú li faci cas d'una cosa que ha passat fa un mes. Això és culpa dels mitjans de comunicació?
4: No.
3: Pregunto.
4: No. Un minut i les 10. Ah, molt aquest tema, del tema de les fotos i dels vídeos i sí, de la culpabilitat i tot. És un tema, és un tema. Jo crec que tot això va començar fa molts anys, que des de l'època del Caso, però me'n recordo que els casos de qui va posar el de la Peralta al diari, aquest nom va ser Macià Alavedra i Lluís Prenafeta. O sigui, aquella imatge...
2: L'atenció de Baltasar Garzón, que va procurar que fos el més humiliant i rastrera possible.
4: Allò va ser terrorífic, allò.
2: Agafant-se els pantalons amb l'altra mà perquè els havien tret el cinturó...
4: Per cert, que Garzón també ha fet un llibre ara, Fet un llibre a Garzón.
2: Bueno, és que aquest país hi ha més gent fent llibres que llegint-los.
4: Sí, però és que quan...
8: Quan vas a declarar, és que ja directament les imatges, no, que transmeten de tu, però... i quan ho passes personalment, per això jo a mi se m'ha acusat de moltes coses que han quedat, per sort, sí, però... arxivades, però quan vas a declarar als jutjats, només per anar a declarar, ja la mirada és aquesta, i és molt preocupant.
4: Són les 10 del matí.
6: Òbviament tu no vas entrar manillada.
8: Òbviament, però igualment. Més. Però encara que no entris manillada, també us ho dic.
6: Però és que hi ha maneres i maneres de fer-ho. I la d'ahir era, i a més això que explicava
2: això
6: la
2: Maica, manilles...
6: quatre vegades el fan passar per davant de les televisions.
2: Això de les manilles és una cosa molt curiosa. I depèn molt... depèn exclusivament del protocol dels cossos de seguretat.
6: Ara t'anava a dir de la policia.
2: I els protocols dels Mossos són dels més rígids del món que he vist. I poso un exemple. 2015 es deté Escorcoll de Convergència, la Guàrdia Civil entra i detén a una sèrie de gent. No se li posa manilles a ningú. No sols no se'ls hi posa manilles, sinó que es deixa que entrin familiars, que els hi portin tabac, que parlin. Passa la competència a Mossos i són immediatament emmanillats a l'esquena.
4: Chimpum.
2: Chimpum.
4: 10 i 1 minut. De seguida Oriol Junqueras, aquí al món a RAC1, el dia de l'aprovació de l'endemà, no aprovació encara, però sí del pacte pels pressupostos de la Generalitat. D'aquí us menys seu en aquest estudi el president d'Esquerra Republicana de Catalunya.
9: RAC1.
10: Salut! Però brindes amb aigua? Em fa un vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
11: Salut! Salut!
10: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
12: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
13: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
12: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
13: Si busques el millor, recorda.
12: Només Daikin és Daikin.
14: Quina raó mou el teu món?
15: Lo futur del Pere.
16: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
11: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Què fas?
16: Segueix el mantra. Begudes gratis amb Costa. Begudes gratis amb Costa. Begudes...
15: Què és això?
16: És el mantra clau de l'estiu.
17: Aquest estiu viatja amb Costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
18: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
19: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
20: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
21: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a skoda.es.
22: Fes t'entendre amb mi, Di.
23: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
22: Crec que m'he enamorat.
23: Normal, amb aquests preus.
22: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
23: I les índies ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
24: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
25: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
26: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
27: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
28: Vinga, som-hi, amunt!
29: I tu, que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym, i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
30: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
31: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
32: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
31: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
32: Si busques el millor, recorda.
31: Només Daikin és Daikin.
33: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
1: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
2: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
1: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
3: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
4: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es. Perquè a Zurich ens importes tu.
5: El perquè de tot plegat.
6: Oriol Junqueras, president d'Esquerra, bon dia.
7: Bon dia.
6: I moltes gràcies per ser avui al Món a RAC1.
7: Un plaer.
6: El gener i el febrer, quan el primer projecte de pressupostos del govern del PSC em arrencava, vostè llançava aquest missatge reiteradament. Escoltem.
7: La possibilitat del 100% de l'IRPF, que estem negociant, i que si no es resol el camí cap a aquesta recaptació, doncs no hi haurà negociació pressupostària.
8: Les condicions no es donen, perquè, malauradament, el Partit Socialista continua sense complir i sense donar garanties de compliment en l'àmbit de l'IRPF.
9: La capacitat d'Esquerra Republicana de convèncer els altres agents polítics de la necessitat de que Catalunya recapti els seus impostos i, en particular, l'IRPF. Sembla que allò que no ha estat possible en 30 anys ho haguem aconseguit, o estiguem a punt d'aconseguir-ho, en 30 setmanes.
10: És bo que Catalunya tingui l'IRPF? Sí. Hi ha alguna raó per la qual Catalunya no hagi de tenir IRPF? Cap. Cap ni una.
9: L'IRPF és una cosa molt més rellevant, molt més important per aquest país, molt més. I, per tant, és perfectament legítim que nosaltres ho defensem.
6: Ja sabia que li faria aquesta pregunta, suposo, però què se n'ha fet avui del IRPF?
7: Jo m'hi reitero amb tot això, i de fet, en aquest acord hi ha també un acord de desplegament de l'Agència Tributària Catalana per valor d'uns 500 milions d'euros, justament per fer possible la gestió d'impostos a Catalunya, en particular el de l'IRPF, i a més de que hi ha aquest desplegament de l'Agència Tributària en aquest acord pressupostari, també hi ha la voluntat de fer possible l'IRPF i la gestió de l'IRPF a través de les esmenes que hem de presentar en el moment del tràmit del model de finançament.
6: Li preguntaré d'una altra manera. Quan serà això? Quan recaptarà Catalunya el 100% del seu IRPF?
7: Doncs, per mi, tan aviat com sigui possible. En tot cas,
6: el que
7: cal ara en aquests moments és que el Ministeri d'Hisenda convoqui un Consejo de Política Fiscal i Financiera, que en allà s'aprovi el model de finançament que vam acordar entre Esquerra Republicana i el govern espanyol. En aquest Consejo de Política Fiscal i Financiera el Ministeri té més vots que totes les comunitats autònomes i, per tant, l'aprovació està garantida, i llavors s'inicia el tràmit en el Congreso. I en aquest tràmit en el Congreso cal que el votin a favor, i això sempre ha sigut així, cal que el votin a favor doncs la gent de Compromís, de Sumar, de Podemos, de Bildu, del PNB, del BNG, de Junts, del PSOE, d'Esquerra Republicana, etc etc. I treballem per intentar convèncer tothom de que votin a favor d'aquest model de finançament, i que això ens permeti justament aprovar aquestes esmenes que haurien de fer possible, que han de fer possible la gestió de l'IRPF.
6: Per tant, si s'aprova el Congrés dels Diputats, vol dir que tindrem 100% de l'IRPF a Catalunya en breu.
7: Exacte. Bueno, vol dir que si s'aproven aquestes esmenes en el moment de la tramitació del model de finançament, Catalunya tindrà l'habilitació jurídica necessària per poder desenvolupar la gestió de l'IRPF.
6: Això és abans de les eleccions del 2027, a Espanya?
7: ha de ser abans l'aprovació del model de finançament i, per tant, l'aprovació de les esmenes relacionades amb la gestió de l'IRPF ha de ser molt abans de les eleccions espanyoles, que són, en principi, el juliol de l'any que ve. Doncs això hauria de ser en els propers mesos, és a dir, si el Consejo de Política Fiscal i Financiera, per exemple, es fa el mes de juliol, per posar un exemple, o el mes de juny, és a dir, el mes que ve, o a principis del mes de juliol, la tramitació com a llei en el Congreso i, per tant, la tramitació de les esmenes de l'IRPF haurien de ser, doncs, el setembre-octubre.
6: L'acord parla de continuar treballant per aquesta recaptació de l'IRPF, però creu de debò, Oriol Junqueras, que ara, un cop aprovat els pressupostos, el PSC i el PSOE tindran cap incentiu per cedir-lo?
7: Bueno, nosaltres, evidentment, hi insistim, hi treballem i volem que passi. I, com sempre, aprofitem per recordar que si tothom ens hi ajudés, doncs segur que seria una miqueta més ràpid i potser una mica més fàcil. I
6: tothom per tant... a qui es refereix?
7: Doncs tothom vol dir tothom. D'entrada vol dir els grups parlamentaris que ho hauran d'aprovar i que el seu vot és imprescindible. És a dir, per tant, doncs la gent del PNB i de Junts i del BNG i de Bildu i de Sumar i de Podemos...
6: El PNB i Junts poden posar-hi entrants?
7: Jo espero que no. Espero que tothom ho vegi bé. És a dir, és molt millor que Catalunya pugui gestionar els seus impostos, i en particular, en aquest cas, l'IRPF, i que Catalunya disposi de 4.700 milions addicionals a través del model de finançament, que no que aquests 4.700 milions se'ls quedi al Ministeri de Hacienda. Per tant, jo espero que ningú posi traves i que, per tant, això pugui ser una realitat en els propers mesos en aquesta votació al Congreso.
6: Abans es deia que el gran hàndicap era Maria Jesús Montero, la ministra d'Hisenda, que feia córrer que ella era el gran obstacle. Ara, quin és?
7: Jo no m'agrada mal parlar de ningú i tampoc de, no sé, tampoc en aquest cas de l'exministra d'Hisenda, no? En tot cas, és evident que vam arribar a acords importants amb aquest ministeri, vam arribar a acords, per exemple, respecte al model de finançament, que portava 14 anys caducat i que ningú no havia resolt, i vam aconseguir arribar a un acord, això està bé, i en canvi, després de molt batallar i de molt treballar amb el tema de l'IRPF, doncs no va acabar d'haver-hi un acord per presentar aquest model de finançament i les esmenes corresponents a l'IRPF, entre altres coses perquè hi ha hagut un cicle d'eleccions en què el Partit Socialista ha estat embolicat i perquè en aquests moments tampoc no tenim una garantia de que tothom ho voti en el Congreso, i les dues coses són necessàries.
6: Va, imaginem que es vota que sí al Congrés. Tenen la garantia que ells, que el PSOE, voldrà fer el traspàs?
7: Nosaltres confiem que sí, és a dir, nosaltres
6: però
7: entenem
6: que sí, no hauria de ser que sí.
7: Sí, clar, per mi sí. Jo no li puc jurar que la gent que es compromet a una cosa complirà la cosa, perquè malauradament he vist moltes vegades que no passa. Ara, entenc...
6: Tenen la garantia del PSOE per això.
7: Nosaltres tenim el convenciment de que això ha de ser possible, entre d'altres coses, perquè el PSOE s'hi va comprometre, perquè ho va dir la mateixa ministra d'Hisenda el 9 de gener en una compareixença pública, perquè en algun moment ho ha dit el ministre d'Economia i actual vicepresident del govern espanyol, i per tant, escolti, si tots hi treballem, doncs molt millor. És a dir, si en lloc de desbroncar Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana no ha aconseguit acabar de convèncer no sé qui, ens hi posem tots a convèncer-los, doncs millor, i en tot cas, si no, doncs ho farem nosaltres sols, com hem hagut de fer sols el tema del model de finançament, bueno, però no volem fer-ho sols, volem fer acompanyats. Si no ens hi acompanyen, pues seguirem batallant en solitari, clar.
6: Hi ha una mesura d'aquest pacte pressupostari, que ha estat el tren orbital, que és aquesta línia que ha de connectar Mataró, Vilanova, la Geltrú, sense passar per Barcelona. El calendari el situa al 2041. L'acord estableix que aquesta obra l'ha de pagar el govern d'Espanya, però, clar, suposem, imaginem que, com diuen les enquestes, el PP i Vox van a la Moncloa, què passa amb el tren orbital?
7: D'entrada, uns pressupostos són el repartiment d'unes partides pressupostàries, i per tant, uns pressupostos són bons o dolents en funció de com reparteixen els recursos. En aquest cas, 500 milions addicionals per l'ensenyament, 250 per la salut, 210 milions per la rehabilitació d'habitatges. Això és el que fa bons els pressupostos. Per nosaltres, a més, els pressupostos són una oportunitat per intentar arrencar coses, per aconseguir coses per aquest país. Per exemple, el compromís amb el desplegament de l'agència tributària amb 500 milions d'euros. Bueno, doncs és un element més. Un altre element és el consorci de la zona franca.
6: Que ara en parlarem.
7: Molt important. I un altre és el fet que aquest país necessita planificar. És a més de resoldre les coses immediates, 500 milions en ensenyament o 250 en salut, també ha de planificar el futur. I en aquesta planificació del futur és molt important la interconnexió entre aquestes comarques del Baix Penedès, del Garraf, de l'Alt Penedès, del Baix Llobregat, del Vallès Occidental, del Vallès Oriental i del Maresme. Per què? Perquè això és la connexió directa de 3 milions i mig de persones del nostre país, perquè és un element que garanteix l'accessibilitat als llocs de feina. Penseu que en aquesta àrea, només en el seu tram pel Baix Llobregat, representa que passa al costat de la principal indústria automobilística de Catalunya, que és la SEAT, de la principal siderometal·lúrgica de Catalunya, que és Celsa, d'una de les principals indústries químiques de Catalunya, que és Solvay, d'algunes de les plataformes logístiques més importants de Catalunya, i per tant aquest tren és un element clau en la competitivitat d'aquest país i en la possibilitat de que hi hagin sous justos en aquest país. Per tant, és evident que hi treballem i treballem amb entusiasme.
6: Però si PP i Vox guanyen les eleccions, què passarà amb aquest tren?
7: Doncs escolti, pues seguirem treballant perquè arribin aquests recursos. És a dir, en aquest moment, per exemple, hi ha en estudi el tram entre Sabadell i Granollers, que ho està fent el Ministeri, però al mateix temps ja hi ha en funcionament el tram del Vendrell a Vilafranca, de Vilafranca a Martorell. Aquest és un tram que ja existeix i que hi ha unes obres compromeses, unes obres que en part s'estan realitzant. S'han invertit uns 3.000 milions d'euros en la millora de la R2 Sud, R2 Nord, R3, tot això ja s'ha invertit, diguem-ne. Mm. Per tant, hi ha uns trams que ja existeixen, el Terrassa-Sabadell ja existeix, etcètera. Llavors, bueno, doncs hem d'anar complementant això. I de la mateixa manera que hem de complementar la R8, que uneix Martorell a través de...
6: Però li preguntava, i PP i Vox? Clar, si bueno, PP i Vox tomben tot això...
7: Ja, esclar, i si s'acaba el món, doncs s'haurà acabat el món, però mentre no s'hagi acabat, nosaltres batallarem perquè aquests recursos arribin. I si el PP...
6: No, el món es pot acabar, però li torno a repetir. És a dir, les línies vermelles que s'han anat saltant perquè resulta que el govern que hi ha ara no ha complert... Doncs clar, arribarà un moment que n'arribarà un altre que probablement per Catalunya, segons Junqueras, serà pitjor i que llavors, pues, bueno, pues, si el món s'acaba, s'acaba. Però és que clar, aquí hi ha hagut línies vermelles que s'han anat saltant des de la independència de Catalunya, passant per el tema de l'IRPF, passant...
7: Jo no he saltat cap línia, és a dir, jo si puc fer la independència la faré. El que passa que en aquests moments no hi ha majoria independentista al Parlament de Catalunya. Ja m'agradaria que hi fos. I de fet treballem per qui hi sigui. I la millor manera de treballar per qui hi sigui és justament ser útils a la nostra societat, perquè és molt més fàcil convèncer algú que doni suport a un partit independentista i a la independència de Catalunya si té la convicció de que fem tot el possible per millorar la seva vida i millorar la seva economia.
6: No, però ara imaginem-nos que l'Aliança Catalana a les eleccions al Parlament de Catalunya suma majoria absoluta per fer la independència. Què passa?
7: Doncs que l'Aliança Catalana és un partit que dona suport a tot el que fa el president Trump, que dona suport als arancels del Trump, que van en contra dels nostres pagesos, que van en contra de la nostra indústria, que van en contra dels nostres treballadors, i és molt difícil que ens posem d'acord amb un partit que fa tot el possible per perjudicar la pagesia catalana o per perjudicar la indústria catalana o per perjudicar una societat que acull a tothom, una societat que hem d'intentar convèncer en el seu conjunt. És a dir, si volem fer la independència haurem de convèncer a la majoria de la societat catalana. Si hi ha algú que es dedica a insultar a la meitat de la societat catalana, és molt difícil que puguem fer la independència.
6: Vostè creu que si l'Aliança Catalana fos la primera força política, suposem, estem fent política ficció, igual el món s'acaba, doncs, però pugui passar, que guanya. Vostè creu que Sílvia Riols promouria un altre 1 d'octubre?
7: Jo estic convençut que no, ni tan sols sap treure una bandera espanyola del balcó del seu ajuntament.
6: O sigui, considera que no hi hauria ni 1 d'octubre ni referèndum?
7: És evident que no ho faria. No són molts els que estan disposats a anar a la presó per la llibertat del nostre país, no? Per desgràcia.
6: En aquest acord, contrari amb l'acord de pressupostos, no obliga el govern a recollir les demandes dels sindicats educatius que volien condicionar l'aprovació dels pressupostos?
7: Això no és veritat. Si no, expliqui-m'ho.
6: Sisplau.
7: Perquè hi hagi un acord de millora de sou en l'àmbit educatiu o en qualsevol àmbit dels treballadors públics, cal un suport pressupostari. És a dir, es poden posar d'acord en que hi ha un increment de sous si hi ha uns pressupostos que ho suporten. Llavors, nosaltres què fem? Nosaltres, en aquests pressupostos, donem al govern, dotem a la societat catalana de 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament. Llavors, si mentrestant hi ha un acord en la taula sectorial entre els sindicats i el govern, govern, doncs aquest acord es podrà implementar justament perquè hi ha 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament. Per tant, nosaltres el que fem és posar els recursos necessaris perquè si hi ha un acord es pugui implementar l'acord, es pugui realitzar l'acord, i per tant que els, la comunitat docent doncs vegi adequadament tractada les seves demandes.
6: Consorci de la Zona Franca. Pot explicar als oients què vol dir això?
7: Sí.
6: Aquesta millora, sisplau.
7: El Consorci de la Zona Franca controla, gestiona 10 milions de metres quadrats de sòl industrial a Catalunya i treballen 140.000 persones i representa el 3,8% del PIB de Catalunya. Fins ara és un ens en mans del Ministeri d'Hisenda. I a partir d'ara serà un ens governat majoritàriament per dues institucions catalanes, que són el Govern de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.
6: I això a efectes pràctics què significarà?
7: Doncs que les decisions sobre aquests 10 milions de metres quadrats de sòl industrial, les decisions que afecten a les 140.000 persones que hi treballen, o les decisions sobre aquest 3,8% del PIB de Catalunya, es prendran a Catalunya i les prendrà el Govern de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.
6: A efectes pràctics significarà què?
7: Pues,
6: a nivell econòmic, per exemple?
7: Decisions molt més properes, l'impuls de tot aquell sòl industrial que pertany en el Consorci de la Zona Franca i que està escampat arreu del país, perquè hi ha polígons industrials que en aquests moments no s'estan aprofitant i que pertanyen en aquest Consorci de la Zona Franca, per exemple, al Pla de Santa Maria o a Bellpuig, al Camp de Tarragona, a les comarques de Lleida, o, per exemple, en el Vallès, i, per tant, l'impuls d'aquest sòl industrial i d'aquesta activitat industrial, perquè hi ha inversions industrials molt importants que volen venir en el nostre país, afortunadament, i que el que busquen és sòl industrial en grans quantitats. I aquests polígons, en el Camp de Tarragona i en les Terres de Lleida, doncs són una oportunitat si es gestionen des de Catalunya.
6: Una pregunta. Abans parlàvem de l'ensenyament i d'aquesta vaga dels mestres. En quina posició situa Esquerra Republicana i, en aquest cas, Oriol Junqueras?
7: Doncs...
6: Perquè coneix vostè els dos.
7: Sí.
6: Tant el que diu pensa el govern de la Generalitat i el que ho pensa els sindicats.
7: D'entrada, nosaltres respectem que la negociació col·lectiva la fan, en aquest cas, el govern i la fan els sindicats, sí? I, per tant, són ells que han de fer aquesta negociació. En tot cas, nosaltres, i jo en particular, em sembla que sóc molt conscient de moltes de les dificultats que viu el món de l'ensenyament a Catalunya i a tot arreu del món occidental. I que són dificultats que estan associades a elements concrets del nostre país, però que en alguns casos doncs, estan associades a moltes altres coses, per exemple, el canvi tecnològic, o, per exemple, el fet de que ha perdut valor els continguts. Hem anat desenvolupant un seguit d'idees, de tesis i d'arguments que deien que els continguts no són importants, i, en canvi, els continguts són molt importants. Desenvolupar el pensament crític exigeix que la gent sàpiga coses, perquè si no saps coses, no pots comparar coses les unes amb les altres. I, per tant, defensar els continguts és molt important. Si no saps història, no pots comparar el que passa ara amb el que ha passat en d'altres moments. Si no saps geografia o no saps economia, no pots comparar el que passa en el teu país amb el que passa en altres llocs. Si no saps filosofia, és molt difícil entendre el que passa en el món actual des d'un punt de vista del que diu el president Trump o qui sigui, i el que hauria de ser el món. Llavors, bueno, pues defensar els continguts també és molt important. Llavors, jo crec que això ho hem de defensar entre tots. Defensar la idea de que l'esforç és important, crec que ho hauríem de defensar entre tots. En l'àmbit de la formació, en l'àmbit de l'ensenyament, en l'àmbit de l'aprenentatge, però també en tots els àmbits de la vida. Doncs sí, l'esforç és important. L'exigència i ser autoexigent amb un mateix és important. I ens estem davant d'un repte colossal. Alemanya està acomiadant a 40.000 treballadors del sector de l'automòbil. 40.000. I a Catalunya tenim problemes variats, com a tot arreu del món occidental. Per exemple, ahir doncs, vaig anar a donar suport als treballadors de Nissan que estan a punt de quedar-se sense feina. Bueno, doncs això és una tragèdia. I crec que tots tenim l'obligació d'intentar donar a aquest país tots els recursos, totes les eines i totes les competències possibles per afrontar aquests reptes. I aquests reptes s'afronten millor si treballem en l'àmbit del Consorci de la Zona Franca, en l'àmbit dels ferrocarrils, en l'àmbit del desplegament de l'Agència Tributària, en l'àmbit de la recaptació de l'IRPF, en l'àmbit de donar diners a l'ensenyament, a la salut o a la rehabilitació d'habitatges, que si no ho fem, aquí... i per tant tots hem de fer això, aquesta hauria de ser la prioritat.
6: I cabem 8 milions de persones en aquest país, tal com el tenim?
7: Doncs segurament 8 milions de persones sí, i probablement 10, 11, 12 o 844 no, diguem-ne.
6: I com ho fem?
7: Per tant, Doncs, d'entrada, hem d'adequar les infraestructures que té aquest país, és a dir, l'Estat...
6: Però això trigarà molt, i arribar als 10 milions cada vegada, això és més, ja, doncs, més
7: haurem exponencial. Haurem de ser conscients que hi ha limitacions. Per exemple, la disponibilitat d'aigua és una limitació, i l'hem viscuda de manera molt intensa durant la darrera sequera. Bueno, doncs és una limitació. Que és una limitació que segur que es pot superar amb determinades... D'acord, sí, però hi ha limitacions. Hi ha limitacions en l'espai disponible per la construcció d'habitatge. Hi ha moltes zones del nostre país on...
6: Però això necessita un temps.
7: Sí, sí, clar.
6: Necessita un temps. Com ho fem si va arribant gent i no tenim espai per encabir-los? Com es fa tot això?
7: Doncs justament intentant dotar-nos d'aquestes infraestructures, sabent que no tot les infraestructures no poden ser infinites, tampoc no poden ser infinites, i que el model econòmic és decisiu. És a dir, si aquest país continua amb un model en el qual es substitueix indústria per serveis poc qualificats, doncs perdrem renda per càpita, perquè els salaris de la indústria són molt millors que en els dels serveis poc qualificats. Això és un mal que afecta Catalunya, però que afecta en general tot el món occidental. De fet, tot el món occidental ha perdut pes la indústria a favor dels serveis. Hi ha serveis de molta qualitat, de molt valor afegit, que hem de cuidar. Aquest país fa coses extraordinàries en l'àmbit de la recerca, en l'àmbit de les universitats, malgrat que falten recursos en les universitats, i per això aquests pressupostos també els hi donen. Però aquest país fa coses extraordinàries. Aquest és un país...
6: A quins serveis públics ens estem passant?
7: Bueno, per exemple, tot el turisme de molt baixa aportació de riquesa, doncs aporta molt poc a l'economia del país, molt poc. I per tant, bueno, doncs, turisme sí, i turisme de qualitat sí, i com més qualitat tingui el turisme, doncs molt millor per tothom, també pel sector turístic. Segur que si ho preguntéssim, doncs el sector turístic preferiria tenir més valor afegit que tenir-ne menys. Per tant, hem de treballar en aquest sentit, i hem de treballar en els sectors industrials, i en els sectors industrials punta, per exemple. La producció mundial d'heli ha col·lapsat a causa de la guerra del Golf, perquè l'heli és un subproducte del gas natural. Si Catalunya es posiciona bé en la producció d'heli, aprofitant que té la planta de regasificació més gran d'Europa, que està en el port de Barcelona, això ens podria posar molt ben posicionats en l'àmbit dels semiconductors, perquè els semiconductors necessiten heli. Doncs Catalunya ha de fer aquest tipus d'apostes, les ha de fer en l'àmbit de l'hidrogen, perquè l'hidrogen és una bateria de les energies renovables, i quan tenim més energia en l'àmbit eòlic o en l'àmbit fotovoltaic de la que podem consumir en el mercat, necessitem acumular-la. Una manera d'acumular-la és l'hidrogen. Doncs Catalunya ha de fer una forta aposta per l'hidrogen. Ho ha de fer en el polígon químic de Tarragona, ho ha de fer en el port de Barcelona, però també ho hem de fer en molts altres àmbits del país, per exemple, amb centrals hidroelèctriques reversibles. Hi ha un projecte molt potent i
6: però
7: molt...
6: Però tot això que m'està dient, que em sembla tot fantàstic i molt bé, tot això té un procés.
7: Sí, clar,
6: i
7: és que
6: i són coses... anys, ja, tot està en un procés, clar, efectivament, però el procés que no és, no, que és imparable, sí, és el procés migratori.
7: Clar.
6: I aquest, això és imparable.
7: Sí,
6: i és imparable però... per circumstàncies de bèl·liques, per circumstàncies, sí, de la vida i per, sí, circumstàncies... Sí. En fi, que vostè coneix molt millor que jo. I clar, la pregunta és, això com ho resolem?
7: Doncs,
6: perquè això, això sí que és d'avui per demà.
7: Doncs hi ha una part que és planificació, que és trens, hidrogen, heli, indústria, etcètera, però que és molt important i no podem renunciar a fer-ho. Hi ha una altra part que és molt més immediata, que és 500 milions per l'ensenyament, 250 per la salut, 210 per la rehabilitació.
6: I això es resol?
7: Bueno, això ajuda molt, clar, si invertim 210 milions d'euros en rehabilitació d'habitatges en els barris metropolitans, però també en els pobles petits d'aquest país, si nosaltres dediquem recursos a rehabilitar els centres històrics de ciutats com Tortosa, com Valls, com Cervera, com Manresa, com tantes altres, doncs és evident que això ajuda. Penseu que Catalunya, des dels anys 70, té barris de Barcelona, districtes de Barcelona i barris de l'Hospitalet amb més densitat de població que Calcuta. Fa 50 anys que hi ha barris de l'Hospitalet i districtes de Barcelona que tenen més densitat que Calcuta. Bueno, doncs no tot es resol construint més habitatge allà on hi ha molt. Entre altres coses perquè hi ha una part del país que no té sòl disponible. No hi ha sòl disponible en molts llocs de l'Hospitalet o de Santa Coloma de Gramenet o en molts llocs metropolitans. Però, en canvi, hi ha sòl disponible en molts àmbits de la resta del país. I com es potencia això? Doncs es potencia amb transport públic. Perquè si no hi ha un transport públic públic de qualitat, és impossible afrontar el repte de l'habitatge.
6: Aviam, vostè ja ha dit que vol ser president de la Generalitat. Perquè sigui president de la Generalitat, primer ha d'haver-hi eleccions a la presidenta de la Generalitat.
7: També vull ser profe a la universitat,
6: ja,
7: i no em deixen.
6: Però és el, per això.
7: Sí.
6: És a dir, aquí hi ha un element importantíssim, que és el tema de la llei d'amnistia. Jo no sé si vostè és optimista, però jo no sé, en general, a la vida, però jo no sé si amb això...
7: En això no gaire.
6: Amb això no gaire, això no. Vol dir, vostè creu realment que aquí pot passar el que molta gent ja diu, que, bueno, que el TJUE pot dir el que pot dir, que el Constitucional pot dir el que pot dir, però que després el Tribunal Suprem dirà el que habitualment diu?
7: Sí, bueno, sabem el que habitualment ha dit el Tribunal Suprem. Doncs el Tribunal Suprem és un tribunal que va decidir condemnar persones que eren innocents, i tothom ho sabia que eren innocents. Mm. I per tant, bueno, doncs aquest tipus de coses ja les hem viscudes. Llavors, escolti, hi ha una llei i aquesta llei s'hauria d'aplicar, però és evident que hi ha resistència per part del Tribunal Suprem a aplicar-la. Mm. Llavors, com es supera això? Bueno, doncs es supera a través d'una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Bueno, doncs esperem que es produeixi aquesta sentència. Mm. Es supera a través del Tribunal Constitucional. Bueno, doncs esperem que el Tribunal Constitucional faci la seva feina. I ja està. Jo entenc que és bo que allà on hi ha situacions d'injustícia, doncs es reparin, i crec que tots hi hauríem d'estar d'acord.
6: Miri, hi ha un, ara avui hi ha un altre tema, que és el tema de la imputació a José Luis Rodríguez Zapatero, i no me'n puc estar de preguntar-li. Hi ha un àudio de Fernández Díaz, i recordarà vostè, amb Daniel de Alfonso, el que buscava proves per incriminar dirigents d'Esquerra i de l'antiga Convergència per corrupció. Ahir em va fer referència a la roda de premsa. Quan li van demanar per ZP, va dir: faríeu bé de recordar que la Fiscalia te lo afina.
7: Sí. És a dir, en aquest país tothom pot tenir accés a les gravacions en les quals el ministre d'Interior de l'època, Jorge Fernández Díaz, li deia en el jutge Daniel de Alfonso investiga sobre aquestes persones, una d'elles sobre l'Oriol Junqueras. El jutge li contestava: és que ja ho hem investigat tot i no hi ha res. No sabem com acusar-lo de res. I llavors el jutge li deia: bueno, segueix investigant, no sé què, mira el seu entorn, i el jutge li deia: és que això també ho hem fet, i no hi ha res, no sabem com acusar-lo de res, perquè no ha fet res aquesta bona persona, diguem-ne. Llavors el ministre li diu: pues inventa que la... Repeteix lo d'inventa dues vegades.
6: Sí.
7: I diu que la Fiscalia ja te lo afina.
6: Fa salt de memòria, veig.
7: Bueno, home, perquè és bastant impactant, sí, no?, sí, que hi hagi un ministre... I no ha passat res, el ministre aquest ningú l'ha jutjat mai per dir-li a un jutge que inventi, ni... El jutge va haver de plegar de les seves funcions, però continua fent de jutge, eh? Vull dir que igual que jo m'he trobat... Jo Parc Noctat a 5 presons diferents, en una d'elles, a sota del Real, la majoria dels meus companys de mòdul eren dirigents del PP, alguns dels quals eren bastant més innocents que els que no van entrar mai a la presó, diguem-ne, eh? I alguns dels quals, doncs, per sort d'ells, suposo, han tornat a dedicar-se a la seva vida amb normalitat, mentre que, en canvi, hi ha altres que són professors d'universitat i que no ens deixen fer classes amb l'argument peregrí de que podríem contagiar d'esperit rebel en els estudiants universitaris. Bueno, doncs això, que sona a argument de la Inquisició del segle XVI, continua sent un argument en el segle XXI. Bueno, doncs jo, escolti, jo soc professor d'universitat i m'agradaria molt poder fer classes a la universitat.
6: Clar, evidentment, també estem parlant de política ficció o de justícia ficció, però creu que Zapatero hagi sempre remat a favor dels pactes entre Catalunya i Espanya...
7: Bueno, sempre no, eh?
6: Bueno,
7: sempre no.
6: Quan ha sigut post...
7: D'acord.
6: Efectivament, ens entenem ara, no? Quan ha deixat de ser president del govern d'Espanya, tot això pot haver influït en el que està passant ara?
7: Doncs és evident que pot haver influït, sí, clar. Sí, va. Sí. Però això ja els vam avisar a tothom, eh? És a dir, això el 2016 i el 2017 i abans ja dèiem: escolta, ara van a pels independentistes i vosaltres ho aplaudiu perquè som independentistes. Però amb el mateix criteri, un dia aniran a per vosaltres. I el que ara són aplaudiments seran plors. Això ja ho vam dir, públicament mil vegades. En aquell moment, doncs, per la miopia que caracteritzen els éssers humans moltes vegades, doncs no ho van voler veure, no? I ara es queixen del mateix que nosaltres constatàvem. La diferència és que ells en aquell moment aplaudien i, en canvi, nosaltres, doncs, no aplaudim.
6: No sé si en dirà en aquest cas la veritat o...
7: Sempre. Vaja, espero.
6: Sempre.
7: No sé. Sí.
6: Quina és la seva relació amb Rufián?
7: molt bona, i és amic meu, i hem treballat junts mil vegades, i crec que l'he ajudat tant com he pogut, i segur que ell ha ajudat sempre que ha pogut, i estem d'acord amb tot, i també estem d'acord que és bo que els partits que es vulguin entendre s'entenguin, i això és el que fa Esquerra Republicana a Catalunya. És
6: a dir, vol dir que ara no empataria la màquina de la veritat?
7: No, és a dir, el que defensa el Gabriel és el que Esquerra Republicana ja fa a Catalunya, que és construir un gran projecte democràtic, un gran projecte progressista, un gran projecte que té voluntat de pactar amb molta gent diferent.
6: Bueno, i doncs nosaltres... el Front Unitari d'Esquerres continua sense veure'l, per això.
7: Però és que el Front Unitari d'Esquerres de Catalunya és Esquerra Republicana de Catalunya.
6: Sí, però Espanya.
7: Però és que això és un problema dels partits polítics espanyols, que s'han d'espavilar ells amb el que vulguin fer, diguem-ne.
6: Però si Rufián diu, anem a aglutinar tots els partits d'esquerres en una sola marca,
7: però,
6: per entendre'ns...
7: Això són els partits polítics espanyols els que ho han de decidir.
6: Sí, però és Rufián qui ho lidera tot això.
7: No, està molt bé que ell ho digui, que els hi aconselli, que els hi recomani, està superbé, però en tot cas són ells...
6: I que ho lideri.
7: Escolti, que són ells que ho han de decidir si ho volen fer o no ho volen fer. Però Esquerra Republicana és evident que no es presenta a la Conxinxina, no? A la Conxinxina no. I a la Cochibamba tampoc, tampoc. Llavors, Esquerra Republicana on es presenta? Doncs Esquerra Republicana es presenta als Països Catalans. A Catalunya, com Esquerra Republicana de Catalunya. I a les Illes, dintre d'Ara Més. I en el País Valencià esperem poder-ho fer també en les millors condicions, etc etc. Bueno, doncs aquesta és la feina d'Esquerra Republicana, però la feina d'Esquerra Republicana no és dir-li a d'altres partits polítics d'altres llocs del món com han de fer les coses. Els hi pot fer una recomanació, pot expressar un desig, etcètera, etcètera. Però no som nosaltres els que hem de decidir com fan les llistes.
6: Ja té clar qui serà el cap de llista a Madrid, d'Esquerra?
7: Bueno, si depèn de mi, és el Gabriel. Per tant, Pal, sempre ho ha sigut, diguem-ne.
6: Quan fa que no parla amb el president Puigdemont?
7: Hosti, doncs no ho sé, sempre que puc. Ara jo l'he anat a veure en els últims mesos 3 vegades i encantat de tornar-lo a veure sempre que vulgui.
6: En els últims mesos, què vol dir?
7: Doncs en els últims mig anys, 3 vegades.
6: Mig any. I què tal, la relació?
7: Jo, per part meva, excel·lent, no? I per part d'ell, suposo que també, no ho sé.
6: Val.
7: Però li heu de preguntar a ell. En tot cas, jo aprofito per tornar a reiterar que nosaltres volem defensar el nostre país amb l'ajuda de tothom. I volem defensar el model de finançament amb l'ajuda de tothom. I volem defensar la recaptació de l'IRPF amb l'ajuda de tothom. I això pot ser possible, doncs, en els propers millor. Que els 4.700 milions d'euros els tingui Catalunya, que no el Ministeri de Hacienda. Per tant, a Junts i a tothom, i als comuns i a tothom, la mateixa petició de que tothom ajudi i remi a favor del país.
6: Hem d'anar acabant, no preguntar a tothom, perquè és que no arribem. Ser Giró, bon dia.
11: Sí, bon dia, senyor Junqueras. Li volia fer 3 preguntes. La primera, si l'amnistia s'estigués aplicant com vostès la van pensar, i per tant vostè podria ser professor universitari, però també es podria presentar a unes eleccions. Esquerra, per tant, estaria en una situació més enfortida davant d'un escenari de nou pressupostos i possibles eleccions. Les condicions d'Esquerra per aprovar aquests pressupostos serien unes altres? Esquerra hauria pujat el preu?
7: No. Escolti, les condicions són ajudar el nostre país. Aquesta és la nostra prioritat. I ho intentem, i ho intentem amb totes les eines que tenim i amb totes les forces que tenim. I això és el que volem. El que volem és que millorar l'ensenyament i la salut i la rehabilitació d'habitatge i la mobilitat i els trens i la indústria i la pagesia del nostre país i ajudar els pobles amb menys població. I per això despleguem un pla de pobles que complementa el pla de barris per dotar en els petits municipis, en els municipis amb poca població del nostre país, per dotar-los de 100 milions anuals durant 4 anys. Per això treballem perquè el govern de Catalunya assumeixi el pagament dels habilitats, siguin secretaris o interventors municipals, en els pobles de menys de 2.000 habitants, perquè és una ajuda molt important per a aquests municipis. Bueno, doncs aquesta és la nostra prioritat.
11: Avui, aquesta tarda, el Jovent Republicà convoca un Consell Nacional per valorar aquest acord. Hi ha algunes veus crítiques que consideren que no s'ha collat prou al PSC i plantegen fins i tot el que ja va passar quan es va valorar l'acord d'investidura, que és que la diputada de Jovent Republicà al Parlament, la Mar Beses, trenqui la disciplina de vot. Li preocupa?
7: No em preocupa res. És a dir, jo faig tot el possible per ajudar el meu país. I Esquerra Republicana fa tot el possible per ajudar el país, a Catalunya. I el Jovent Republicà és una organització política que té molts vincles amb nosaltres i per la qual nosaltres sentim tot el respecte del món.
11: Si això passés, podria tenir conseqüències? És a dir, si es trenqués la disciplina de vot al Parlament?
7: Ja, però és que poden passar moltes coses en aquesta vida que normalment no passen i que probablement no passaran.
11: I finalment... Perdó, finalment, sí. Pel que fa al capítol de les escoles, vostè ha tret pit d'aquesta injecció de 500 milions d'euros a la carpeta del Departament
7: d'Educació. No és que hi entregui pit, és que és un fet, no? Hi ha 500 milions, i és millor que hi hagin 500 milions que zero.
11: En tot cas, segons l'acord de pressupostos, estan en dues, diguéssim, partides que estan tancades, que seria pel que fa als centres, la infraestructura, i pel que fa a la climatització. Això no és exactament el que reclamen els sindicats.
7: Hi ha unes partides pressupostàries, perquè és evident que nosaltres hem d'intentar assignar els pressupostos en el millor sentit possible, però també és evident que hi ha una tramitació parlamentària i que, per tant, aquestes partides es poden canviar. I que si hi ha un acord entre els sindicats i el govern, aquestes partides es poden destinar a sufragar, a donar suport, a suportar aquest acord. Per tant, si no hi haguessin aquestes partides, seria impossible. Per tant, què fa Esquerra Republicana? Dotar a Catalunya de les partides necessàries per a poder afrontar aquests reptes en l'àmbit de l'ensenyament.
6: Ramon Rovira, anem el més ràpid possible, tenim 5 minuts. Endavant,
12: molt,
6: Ramon.
12: Molt ràpida, senyor Junqueras. Dues qüestions. Una, evidentment, la llei d'amnistia, hi ha moltes dificultats per aplicar-la. Han pensat en algun moment en demanar un indult, crear una nova via, per tant, per tal d'aconseguir el que es volia a través de la llei, o dic en aquest cas un indult personal, que podria ser aplicable per altres dels que estan en la seva situació. I una altra qüestió. Es parla molt sovint...
7: No, la resposta és no. Nosaltres volem que s'apliqui la llei.
12: D'acord. La següent pregunta. Vostès tenen 7 diputats al Congrés dels Diputats.
7: Sí.
12: Vista la situació que en aquests moments hi han, en algun moment s'han plantejat participar en una moció de censura instrumental per tal de provocar eleccions?
7: No.
6: Ja està.
12: No.
7: No.
6: Exacte, efectivament.
7: Però és que seria una bogeria que nosaltres precipitéssim una victòria electoral de l'extrema dreta. És que és impensable.
6: Janet.
13: Sí, senyor Junqueras, jo estic molt d'acord amb una de les coses que vostè deia, no? La planificació del futur.

0: S'anotaran en el fet de que hi ha 8.000 milions compromesos justament per Rodalies, 8.000 que van a part de tot això que hem dit, dels quals 3.000 milions ja s'han invertit. Per tant, hi ha una part que ja es nota. Es nota la R2, es nota la R2 Nord, la R3, la R4 Nord. Es nota... Per tant, hi ha una part que ja s'està notant en les millores en la infraestructura. S'està notant a Sant Feliu de Llobregat o s'està notant a Montcada i Reixac. S'està notant en el desdoblament de la R3 en direcció a Vic, i etcètera, etcètera. Llavors, hi ha una part que ja es nota. Hi ha una altra part que s'ha de notar quan es passi d'aquests 3.000 a aquests 8.000 milions. Els 8.000 milions estan compromesos, 3.000 estan invertits, bueno, doncs queden uns 5.000 milions més que s'estan invertint en aquest moment justament per desplegar, per millorar el que queda d'R2, R4, R3, R1.
1: Si no tinc malentès, avui es vota també, per exemple, la pròrroga, ja no sé quina pròrroga és, no, del pla dels autobusos, de la concessió, que passarem a estar en pròrroga des de fa 31 anys. No seria el moment ara de treure la licitació pública d'aquests autobusos per garantir que la gent del Maresme, que la gent dels Vallès, que troba que els autobusos estan plens cada dia puguin arribar a la ciutat de forma...
0: Segur que sí, i fa 31 anys també, sí, sí, tant, sí. Tant, una llàstima. Clar. Que... Sí. Però escolti, jo faig
1: tot
0: el que puc. Però és evident que no, és a dir, no em puc posar a conduir autobusos per tot Catalunya, que m'encantaria, diguem-ne, però no tot.
2: Última, Ferran, vols fer una pregunta, sí, que em deies, no?
3: Sí, sí, jo m'agradaria saber si vostè li preocupa que s'estiguin normalitzant o que vostès...
0: Normalment no em preocupa res, però... Ja, vaja,
3: però potser això li hauria de preocupar, digui, que s'estiguin normalitzant els incompliments per part del Partit Socialista amb temes com l'IRPF o la gestió de l'aeroport.
0: Però, un moment. Respecte a l'IRPF, el que hi ha és un acord. Per desplegar l'agència tributària hi ha amb 500 milions addicionals. Sí. Bueno, pues escolti, millor desplegar-la que no desplegar-la.
3: Però el govern del PSC i el govern del PSOE, sí, van dir que hi hauria una solució, sí, en el tema de l'IRPF, de la recaptació, sí, del 100%.
0: Sí.
3: Vostè ho va exigir i ara diuen que no. Han canviat vostè, i ja sé que vostè no ha canviat d'opinió, però ells sí que han canviat d'opinió.
0: No hi estic d'acord, diguem-ne, en el sentit de que ells saben que hi haurà una tramitació del model de finançament i que en aquesta tramitació del model de finançament o ells ho presenten directament en el mateix redactat de la llei de model de finançament, o bé hi haurà unes esmenes. Bueno, doncs jo el que dic és que nosaltres defensarem aquestes esmenes com a feres i que espero que tothom ens hi ajudi.
3: Val. I després, en el tema d'ensenyament, és veritat, vostès no han creat el problema. El problema és fruit de la negociació entre els sindicats i el govern, però vostès tenen més incidència, diguem-ne, sobre el govern que sobre els sindicats. Per tant, és veritat que hi ha aquestes partides, però que aquestes partides de 500 milions d'euros van molt vinculades al tema de la renovació de les escoles, del tema climàtic, no?, de la climatització de les aules, i hi ha alguna cosa d'aules d'acollida, però no hi ha...
0: Alguna temes... cosa important. D'acord.
3: Però no hi ha els temes salarials, que ja és... El problema que hi ha en aquest moment.
0: Jo ho torno a explicar.
3: Vostè hi pot fer alguna cosa?
0: Sí, jo ho torno a explicar. Espero saber-ho fer, diguem-ne. És a dir, si no hi ha partida pressupostària, és impossible que hi hagi un acord sobre una millora salarial, perquè no es podrà pagar la millora salarial. Per tant, que hi hagi una partida pressupostària és bo. Aquesta partida pressupostària, en principi, està destinada a la millora de les escoles, de les infraestructures, dels edificis, etc, etc. O està destinada a la climatització de les aules amb ventiladors, etc. O està destinada a les aules d'acollida, que han de facilitar que la gent que arriba al nostre país aprengui la llengua catalana per tal de poder fer un procés d'aprenentatge en bones condicions. O està destinat a tants altres àmbits, el desplegament del català en l'àmbit de l'esport, etc, etc. Val? Llavors, aquestes partides són molt importants. Si el govern i els sindicats en la taula sectorial arriben a un acord de modificació salarial, doncs, escolti, en la tramitació dels pressupostos, alguna part d'aquests recursos es podran destinar justament a fer possible aquest acord salarial.
3: Per tant, no són finalistes aquests 500 milions. Es poden moure.
2: Que hem de marxar. Si no, l'un tot els altres, per això, perdona.
0: Qualsevol partida es pot moure durant la tramitació dels pressupostos. Ara, escolti, que no les mourem totes, espero que no, perquè si no tindria sentit, però que és clar que es poden moure i es poden modificar durant la tramitació. I, de més, ho hem dit, ho hem explicat, i, per tant, és una sort poder-ho tornar a explicar avui aquí.
2: Oriol Junqueras, moltes gràcies.
0: Un plaer, com sempre.
2: A 3:15, d'aquí uns mesos parlem de tot plegat i parlem també que anirem al Congrés, evident que s'ha dictat Zapatero, i al Parlament, perquè el Parlament de Catalunya continua la sessió de control al president Illa. D'aquí uns segons.

0: RAC1. Per què una mateixa teràpia del càncer de pròstata no funciona igual en tots els pacients? Cetira Cires lidera un projecte amb la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia que amb proves d'imatge mèdica i intel·ligència artificial permet anticipar l'evolució de la malaltia en fases metastàtiques i personalitzar el seu tractament. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Filla, quan era el teu aniversari?
3: Un altre cop, papa.
4: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
5: Busques cotxe? Arriba el mes del vehicle seminou aquí a Qualis AR Motors. Més de 200 Kia seminous amb garantia oficial. Aconsegueix el teu Kia fet per només 158 euros al mes. Un Kia Niro des de 205 euros o el nou Kia EV3 per 239 euros. Només fins al 31 de maig. Qualis AR Motors, concessionari oficial Kia a Barcelona. QualisARMotors.es.
6: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
7: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
6: Vine i decideix-te, per fi, a veure-hi sense les teves ulleres de prop.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Viu les finestres d'una nova manera. Vine al Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
10: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masachs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masachs, especialistes en naus industrials.
11: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
12: Destinació la teva feina. En parada a Deixa els nens al col·le, entrarà a la via... No, espera, que va amb retard com cada matí.
13: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
14: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
15: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: RAC 1, tots som 1.
16: Estan tendre amb mi, Di.
17: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
16: Crec que m'he enamorat.
17: Normal, amb aquests preus.
16: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
17: I la síndia ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
18: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
19: Jo tinc al cap tota l'estona això.
20: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
21: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
22: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
23: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
24: RAC 1.
25: La primera va ser a Gòtova.
26: Sou les reines d'Europa!
25: La segona a Eindhoven. La tercera a Bilbao.
26: Ven amunt, Alexia, ven amunt, capitana!
25: I la quarta ha de ser aquest dissabte a Oslo.
26: El Barça és finalista de la Champions League.
25: A les 6, des de l'estadi Ullevål de la capital noruega, Barça Olímpic de Lió. Les blaugranes volen coronar-se reines d'Europa aixecant un altre Champions. Viviu la gran final en directe a RAC1 amb la narració de Clara Rodergas, Xavi Puig, Jaume Molló, Pau Bonastre i els comentaris de Soraya Chaui i Pere Aragai. Aquest dissabte a les 6, Barça Olímpic de Lió. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1.
27: RAC1.
28: Tots som un milió.
25: La final de la Champions femenina es juga a RAC1 és una gentilesa de Matlleu Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
29: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
30: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
31: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
32: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Coneix de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
33: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
34: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
35: ¡Valorado!
34: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
35: ¡En España!
34: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
36: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
37: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
38: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
39: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
0: El perquè de tot plegat.
1: 3 minuts i les 11 en punt, acabem de seguida la tertúlia, però no em puc estar del que hem sentit aquí, i evidentment els que no han pogut preguntar, que són l'Anna Gómez, el Javier Melero i el Pere Mas, tenen primer la paraula. Anna, tu comences.
3: Doncs sí, em sap greu, perquè la veritat és que he al·lucinat tant com amb l'estació orbital aquesta que s'han tret de la mànega.
1: L'estació orbital.
3: No entenc. És a dir, els quatre eixos pels quals Esquerra Republicana i Oriol Junqueras va donar suport a Salvador Illa eren les bases, presentar un referèndum pactat amb Espanya, el finançament singular, o digue-n'hi com vulguis, diferenciat per Catalunya, la llengua, i els afers que anomenats republicans, que incloïen, entre d'altres, feminismes i Rodalies. D'aquests quatre punts, no és que se n'hagi complert cap, és que tots estan tres passes enrere. I obvien aquest suport, els hi aproven els pressupostos parlant-nos de l'ELI i d'una estació orbital, una estació orbital que haurà de pagar l'Estat espanyol, amb la qual cosa, a mesura que canvi el govern espanyol, doncs l'estació orbital pot quedar al mateix calaix de sastre on va quedar fa 18 anys quan ja el van presentar. És veritat que perquè un arbre creixi primer s'ha de plantar, però tu no pots planificar el futur quan tens un present absolutament tan caòtic. Per tant, què ens parla del futur si el que tenim que arreglar és el present, precisament, per sentar les bases del futur? La veritat és que no he entès res.
1: Val. Melero.
4: No, jo només ja li he dit que m'hi ha alegrat molt de veure'l sense un vidre al mig i recordar les nostres converses a la presó d'Història del Japó, que l'Oriol és professor d'Història del Japó i en sap molt d'això. I després, home, això de que s'equipari des del punt de vista del Laufer el que va passar amb el processisme, amb el que està passant amb el Partit Socialista, li diria, escolta, Oriol, el processisme hi ha moltes coses que jo he criticat, però ningú no es va ficar un duro a la butxaca. Aquí estem parlant de coses molt diferents.
1: Pere Mas?
5: Em manifestaré essencialment durant l'Ullapoll, que encara l'estic fent, així una mica de temps. Sí. Però sí que, ja que dius és que no he pogut preguntar, el Ferran ha anat una mica a la línia el que volia anar jo. O sigui, què ha canviat? Jo encara no he entès què ha canviat des del febrer o no sé quin mes era que hi havia aquesta, bueno, aquest recull de talls de veu que ha posat al començament de l'entrevista, sí. On era molt contundent i la línia vermella de l'IRPF sí. Era claríssima, i era un objectiu que tots potser sabíem que era bastant inassolible, però potser es podia modular, i que ara, al final, ens conformem en quatre rampoines.
6: Adapta, ha canviat la posició dels socialistes. És a dir, quan al mes de febrer ell deia, Junqueras, que l'IRPF era imprescindible i era una línia vermella, en recordeu-vos-en que teníem el govern de la Generalitat, l'Alicia Romero, l'Albert Dalmau i el president Illa dient que hi hauria una solució, que això s'arreglaria, que es podria fer, i de cop el Partit Socialista de Catalunya se n'adona, per suposo decisió, evidentment, de la Moncloa i del govern espanyol, que això no serà possible. I aleshores Esquerra ha de decidir si vol que hi hagi pressupostos o vol que no n'hi hagi, però... i tirar la pilota endavant. I al final opten per això, pilota per tirar la pilota endavant. Però sobretot,
3: ja, a més
6: d'una modulació en la posició d'Esquerra, hi ha un canvi en el Partit Socialista.
5: Però aleshores...
3: Però Ferran, si tu vols posar incís amb el tema del transport, que em sembla bàsic i fonamental, no pel futur, sinó pel present dels catalans, i a més dels catalans de peu, que són els que utilitzem el transport ferroviari i el transport públic, fica el focus amb el corredor mediterrani, que fa 20 anys que l'esperem i encara l'esperem. Fica el focus amb Rodalies i no només en crear un consorci d'inversions. Madrid necessita un consorci d'inversions per a veure com evolucionen.
6: No, perquè Madrid no té un problema amb la inversió i Catalunya sí que el té. Per tant, jo crec...
3: Doncs aleshores solucionem el problema de la inversió. No fem un consorci per a veure com solucionem el problema de la inversió.
6: Ningú sap si el consorci d'inversions serà la solució. Ara, que s'ha de buscar solucions diferents de les que hi ha hagut en els darrers anys, que són acords de pressupostos que han fet tots els grups catalans, tant Convergència i Unió, com Junts per Catalunya, com Esquerra Republicana, com els mateixos socialistes, i que després no s'han complert, a mi em sembla que és obligat.
2: A mi, Ferran, perdona, però em sembla que la situació és potser és un pèl més simple que tot això. En aquests moments a Esquerra Republicana no li interessa en absolut...
7: En eleccions.
2: En eleccions. No. I, per tant, de fet, ho ha dit ell respecte de les espanyoles, que bé, això ja veurem quines conseqüències té, perquè a veure si això el que pot durar, jo crec que això està al final. Està al final, i després del que ha passat ara amb el president Zapatero, l'última barrera de dignitat que quedava respecte a l'entrada del PSOE, ha saltat pels aires.
1: Mira com van les...
2: Que això no diu que aguanti.
1: Líders d'una trama criminal, ¿cuánto podrà aguantar Sánchez?
2: Jordi, això és molt difícil. És que només hi fem la llista tota la gent, i són gent que estan al seu costat. És que no pots dir, no, és que és un tio que estava a Orense. No, són gent que estaven al seu costat. I, de fet, últimament, Zapatero havia assumit un paper una miqueta de líder espiritual i la persona que,
1: acompanyava.
2: Exactament, a Sánchez, no? En els moments més complicats. Per tant, aquí el problema és que ningú s'atreveix a dir, escolta tu, hem d'anar a eleccions. Hem d'anar a eleccions o provocar eleccions. Sigui pels vots d'Esquerra Republicana, que ha quedat clar, per que el no. que ha dit Oriol Junqueras, que no, sigui pels vots que té Junts, doncs en un moment determinat doncs provocar una moció de censura.
7: Però anar a eleccions perquè passi què? Que governin el PP i Vox.
2: Perquè és que així no es pot continuar.
8: Però com afecta el govern, això? O sigui, des d'una perspectiva...
2: De totes les perspectives, Janet, perquè com vols governar tu en una situació en la que cada dia estàs patint la teva gent al jutjat? I cada dia estàs en una situació d'aquest tipus.
8: Ja, però abans parlàvem de la presumpció d'innocència, no? O sigui, que torni a sortir la llei del tema.
4: És l'alter problema d'aquest país, que no existeix la responsabilitat política sense condemna penal. O sigui, hem trasladat totes les responsabilitats polítiques a la jurisdicció penal.
1: Correcte.
4: I ningú, fins que no és condemnat, reconeix haver fet res malament.
2: Xavier,
4: amb la qual la política se'n va a la porra, clar, i la judicatura i el poder judicial també se'n va a la porra.
2: Tots tenen negoci... una presumpció d'innocència, sí, però no deixa de ser veritat que el mateix que dèiem respecte de l'Avalos, del Coldo, del Santos Cerdán, és el mateix que estem dient ara del Zapatero. Jo no tinc ni idea. Tant de bo que el Zapatero no sigui culpable de res i tot això. Però és el mateix discurs, no? La presumpció d'innocència. Hosti, tu, han acabat tots de la forma que han acabat, jutjats i condemnats i a la presó.
8: Condemnats, encara no.
2: Bueno, home, estan a la presó, dos d'ells estan a la presó,
4: l'altre... La responsabilitat política d'abans d'una imputació seriosa es manifesta amb la dimissió del càrrec polític. I el que ha d'haver aquí és, com hi ha a França, és una llei de rescabalament per la qual, un cop queda clar que ets innocent o es sobreseix el procediment, és obligatori reintegrar-te a la posició que tenies.
1: Deixeu-ne un moment cap al Parlament de Catalunya. Hola, Laia Colomena, un moment, què tal?
9: Hola. Doncs aquí seguim al Parlament, amb una sessió de control tant al president com al govern, que ja s'ha acabat, molt centrada en tot el que estàveu parlant ara, aquest acord de pressupostos entre el govern i Esquerra, que ara mateix vosaltres mateixos comentàveu a Oriol Junqueras. Doncs bé, aquest moviment dels republicans, que no ha agradat gens ni mica als altres partits independentistes, a Junts i la CUP, que durant la sessió de control a Salvador Illa han acusat Esquerra de vendre's el millor postor, així ho han dit Mònica Sales i Xavier Pellicer.
10: Però encara és més sorprenent com ha aconseguit esborrar les seues línies roges. Ni concert econòmic, ni IRPF, ni traspàs de Rodalies. Van investir-lo per tenir sobirania fiscal i s'han conformat amb la línia orbital.
11: Aquestes felicitacions són compartides. Hi ha una part que han d'anar per l'Esquerra Republicana d'Oriol Junqueras. Felicitats també per fer-ho possible.
9: Per tant, els altres partits independentistes del Parlament que carreguen contra Esquerra per aquest acord de pressupostos amb el govern. I l'altre gran tema de la sessió de control ha estat, com ja fa dies, totes les protestes dels mestres, amb aquesta reunió que els sindicats tenen aquesta tarda amb la consellera Esther Niubó. Precisament la consellera n'ha parlat, d'aquesta reunió, i ha assegurat que que el Departament d'Educació s'hi presenta amb les mans obertes. Així ho ha dit Niubó.
12: Jo voldria que anés bé perquè hi ha voluntat de diàleg, hi ha voluntat d'afrontar-lo de manera responsable i honesta, i a més espero que també les forces sindicals vinguin amb aquesta mateixa voluntat d'aprofitar també aquest moment per enfortir el sistema educatiu dels propers anys i, per tant, no centrar-nos en propostes a vegades de màxims, no? Que al final el que fan és contribuir a bloquejar i generar sentiment de frustració, sinó generar o enfocar-ho tot cap a la construcció.
9: Per tant, pressupostos i protestes dels sindicats de mestres, que són els dos grans temes que han centrat la sessió de control del govern, en un ple que ara continua. De fet, d'aquí una estona es votarà una proposta de llei del PSC que en van parlar fa unes setmanes als apunts, que és per enfilar fins a un màxim de 900.000 euros les sancions per fer pintades als trens.
1: Molt bé. Per cert, crec que Silvia Orriols ha parlat dels premis ahir, de Premis Nacionals, no?
9: Exacte, sí. A la seva pregunta al president, a Salvador Illa, la líder d'Aliança Catalana, ha parlat d'aquests Premis Nacionals de Comunicació que el govern va entregar ahir i en què RAC1 érem uns dels premiats, sí, no?, per haver assolit aquesta xifra d'un milió d'oients que vam aconseguir l'any passat. Doncs bé, Sílvia Orriols n'ha parlat i ha vingut a dir que tots els premiats d'ahir, doncs el govern ens va, tot i que hi ha un jurat, que el govern, que Salvador Illa, ens va, a tots els premiats ens va donar aquest premi, doncs, perquè parlem bé del govern. Crec que podem sentir Silvia Orriols com ho ha dit.
1: Sí.
13: Ahir el vam veure molt somrient, el lliurament de Premis Nacionals de Comunicació. Casualment es van endur el premi als mitjans que més defensen els interessos del govern. Mitjans que vostè apadrina amb transferències regulars de diner públic. 10 milions d'euros anuals cap a mitjans de comunicació privats i 395 milions d'euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. És el que els catalans hem de pagar perquè vos gaudiu de bona premsa. Escandalós.
1: Només faré un breu comentari. Primer, crítica legítima totalment per part de Silvia Orriols, només faltaria, o sigui, evidentment aquí s'entoma el que faci falta, i si ella considera que això és així i que mitjans públics i mitjans subvencionats i premiats mitjans subvencionats, jo només vull dir que darrere els mitjans hi ha treballadors, hi ha periodistes, hi ha productors, hi ha realitzadors, hi ha guionistes, hi ha administratius. Tercer, que almenys és de RAC1, però és que m'atreviria a dir que a tots els mitjans que hi van ser guardonats d'aquest premi, que van ser un munt, estem orgullosos d'aquest reconeixement. El quart punt respecte a RAC1 és que és una ràdio que ha aconseguit un milió d'oients de manera reiterada en els últims anys i que això significa que segurament molts dels votants que pot tenir en un futur Aliança Catalana també escolten aquesta emissora, o que llegeixen diaris, o que tenen tenen el cas, per exemple, del 3CAT, que tenen moltes visites en el tema de les webs. No seré jo qui defensaré ni a 3CAT ni als altres mitjans, però sí que puc parlar de RAC1 i ens sentim molt orgullosos de tenir, jo crec, tots els treballadors, un milió d'oients. I després un element molt important, també aglutina el que és la nostra llengua. És a dir, es van mitjans, els mitjans que van ser guardonats, el mèrit principal, un dels grans mèrits, és fer mitjans de comunicació locals, nacionals, en paper, en digital, en veu, en audiovisuals. Van ser mitjans que utilitzen la llengua catalana per damunt de tot. Agradarà més o menys a les línies editorials que poden tenir aquests mitjans de comunicació? Evidentment. Només faltaria, repeteixo, que la crítica de Silvia Orriols és absolutament legítima. Però aquests mitjans de comunicació, deixa d'en dir, tenen per bandera un fet que és francament preocupant i que segur que a la lideresa de Aliança Catalana ho defensa, que és el tema de la llengua catalana. I és per això que també, deixa'm dir, que el davantal de les 8 avui defensava una figura com Justo Molinero, que va fer tant per la llengua catalana venint des de fora, adaptant-se d'una manera molt contundent a les maneres com vivien a Catalunya en aquella època, i que va posar el català i la llengua per davant. Per tant, jo crec que més enllà de les opinions que pugui tenir Silvia Orriols, que només faltaria, repeteixo per tercera vegada, són absolutament legítimes, home, jo crec que també, més enllà d'això, els treballadors d'aquests mitjans ens sentim profundament orgullosos que ahir se'ns otorgués un Premi Nacional. Si és breu, si Ferran, sisplau.
6: Molt breu. Les subvencions i els ajuts als mitjans dels que tant agrada parlar a la senyora Orriols, a l'extrema dreta i a tots els pseudomitjans que l'aplaudeixen són ajuts i subvencions als mitjans que publiquen en català. Per tant, a mitjans que són fets en una llengua que està en un clar desavantatge competitiu per qüestions polítiques, per qüestions històriques i ara per qüestions tecnològiques amb els que competeix, que són els mitjans en castellà. A mi em sorprèn que algú tan patriota i tan preocupat per la nostra llengua i pel seu ús social com la senyora Orriols, sempre que parli dels ajuts als mitjans, obvii per què són aquests ajuts als mitjans, que són ajuts pel foment de la llengua catalana.
1: Repeteixo, cadascú té l'opinió que té i només faltaria. Nosaltres molt orgullosos d'haver rebut aquest premi nacional. Són les 11:13. Podem acabar ja, Pere Mas, sisplau?
5: Estic en perfecte estat de revista.
1: Perfecte, endavant, Pere Maria, palante.
5: Poca cosa tinc a dir, Jordi Maria. Un quart, mira, encara. Entre Pedro Sánchez i el Feijó aquest matí fotent-se-les al Congrés, el Bruno i la Maica, que podria ser un grup de pop, com aquest Renai de Clara, Renaldo i Clara, no ho he dit bé, i llavors l'entrevista a Oriol Maria Junqueras, poca brega hi ha hagut, o sigui, avui crec que renuncio al 50% del meu jornal, Basté, si et sembla bé, i tots els tertulians, en Melero, en Ferran, la Janet, l'Anna i el Ramon, també renuncien al seu 50% per poca intervenció.
1: No, perquè esteu molt pagats i, per tant, només faltaria que us fotéssim la meitat.
5: Bueno, com a mínim, el Ramon, el Ferran i el Sergiró, que han fet moltes preguntes, eh? N'han fet dues cada un i hi ha hagut damnificats. Coses que han passat quan sopa el Junqueras, principal titular, tal com en l'entrevista, ha dit que volia ser conductor d'autobusos, que li agradaria ser conductor d'autobusos. La resta ha fet allò del llistín telefònic del Pujol. Us en recordeu? Els debats de pressupostos del Pujol, que començava a dir 500 milions per aquí, 300 milions per allà, sí. I se li deia el llistín telefònic. Doncs és... Sí, el Ramon, que és de la tia del lugar, oi que se li deia això? Ai, és que tenim memòria.
1: Vols fer el favor d'anar ràpid i no fer...
5: No piquis la taula, aquesta taula que no fa soroll ni res. Bueno, llavors, hem parlat de la producció d'Eli, de la densitat de població Calcuta, de la gran amistat que té amb el Rufián, de la millor amistat que té amb el Puigdemont, i la independència. Narinant, narinant, narinant, oi que sí? Aportació al lexicon de l'Anna Gómez, estació orbital, d'això del tren aquest que ja et dic jo, Basté, que em moriré, i no ho veurem, aquest tren, eh? No t'ho prenguis malament, ni tu, ni...
1: Ja, és no, més. No, és que no ho veurem, no, clar,
5: veurem,
1: això, no, no,
5: 2040,
1: això,
5: oi, això. Vale,
1: ja, comences a fer de gran quan penses que quan si la minja me la retiri, sí. Ja potser estàs mort.
5: Ja, mira, ja faré que el meu recordatori posin una via i va morir ell abans que el tren arribés a fer la volta per Terrassa, que a més em passa a prop de casa. Mm. Hem tingut una confessió, una autoinculpació, pràcticament. La Janet Sanz ha dit, vaig ser 3 cops imputada.
14: I arxivat tot, eh?
5: Arxivat tot. A mi
14: I
5: el que
14: em sap
5: és que no fossis imputat pel tema del Cargolici, però ens ho guardem per un altre dia. El Rovira. Anem a eleccions. Ha demanat eleccions, el Ramon Rovira, eh? Cuidau, eh? Aquí... Sí, i tot això... Perquè vinc
14: començant... No s'ho ha pensat
5: bé. Però ha fotut una trampa, perquè estan parlant de Junqueras i els pressupostos, i ha desviat el debat cap a Perro. No sé si us heu fixat, però molt ben fet. Acabo amb unes frases molt simpàtiques. Primer, un diàleg entre el Basté i el Sergiró a les 10:39. El Basté ha dit... Una pregunta per a tothom que hem d'anar acabant. I el Giro li contesta. Jo volia fer 3 preguntes, i el tio ha fotut 3 preguntes amb dos d'allò, eh? El Pere Sánchez, hasta 2027 habrá elecciones, que ho ha dit 4 o 5 vegades, igual que els 500 milions del Junqueras per no sé què, que han sortit 4 o 5 vegades. Bruno Junca, aquí sí que hi ha 3 frases d'ell, ha començat saludant molt bon dia de matí. Després, tios marranos, els que no borren les fotos del mòbil, són tios marranos, segons com siguin les fotos, ja té raó. I finalment, un avís a la gent. Si portes un smartwatch, això és literal, ho he dit amb aquestes paraules. Et detecta, hasta quan fots un quiqui, la base de dades també fa nyigo-nyigo. Si algú fa el quiqui amb qui no toca...
1: Un quart de 12. Eh? Hola, Polls.
14: Hola, bon dia. Mira, segur que ja heu vist per tot arreu que Securitas Direct ara és very sure. I us explico
1: Hombre,
14: per què.
1: Hombre, Manolito.
14: Doncs no ve el Manolito. És que vaja. Us explico el per què. I és que recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recorda-ho, Securitas Direct, ara és Very Sure, la companyia de sempre més forta que mai.
1: Very Sure.
14: Very Sure.
1: Sure. Aviam, hola, Armentera. No, res, Armentera, res. Doncs aquí acabem. Posem música Melero, sisplau.
4: Sí, posem una de molt apropiada avui, amb un grup, la veritat que és molt interessant, de la Bisbal d'Empordà, un grup que es diu Fetus.
1: Oi?
4: Sí, que fa una cosa que és una espècie de folk punk molt radical, però amb unes lletres molt intel·ligents. I ha tret un disc de romansos, i aquesta cançó que us porto es diu Romanso de Rodalies, i
1: no,
4: ens ve clavat, boníssim.
1: Que sí, per cert, deixeu-me dir que d'aquí uns moments parlarem d'una cosa que passa al món de la moda. I és que cada marca propietari sempre passen coses. Morts, assassinats, robatoris... És a dir... Ara parlem de Mango, però és que podíem parlar de Gucci i podíem parlar, per exemple, de Versace.
4: De Versace.
1: Doncs d'aquí uns moments en parlarem, aquí al Món RAC1.

0: falla la catenària, s'ha aturat el moviment, la cosa sembla precària i falta manteniment. Sona la megafonia.
1: Merci per fer aquest servei. Dispensin una altra Maria.
0: Però

0: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
1: RAC 1.
2: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
3: Jo no puc treure'm del cap això.
4: La superseguretat de Movistar Prosegura Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
6: Hola, bon temps! És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte! I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
7: David, ¿dónde andas?
8: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
7: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
8: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
7: Pídeme un colacao. Que ya estoy ahí.
8: ¡Antonio!
9: Marchando, otro Colacao.
8: Eres el mejor.
10: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
13: Perquè, el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
12: Quants de milions has dit?
13: 1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
12: Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
16: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
17: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
18: Uau, tot està boníssim. D'on és? Doncs no t'ho creuràs, és de dia. De dia? Sí? No. De debò? Que sí, Xema, tio, que sí?
19: Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò, molt bé, dia.
20: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mafre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mafre, el teu referent en planificació financera.
21: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900 100 019 o connectant-te a iberdrola.com.
22: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
23: I ara estic amb això.
4: La superseguretat de Movistar Prosegura Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
0: món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: So I used to have your job.
2: El món de la moda acapara tots els focus, la segona part del Diablo Viste de Prada, és un fenomen. Ara el Festival de Cannes torna a ser l'aparador dels millors vestits de gala, a més fa poc també es va celebrar l'arxiconeguda Met Gala, i per acabar-ho de dubar, l'actualitat ens porta també amb una empresa com és Mango. Per això avui volem parlar amb el fotògraf i creador de contingut català, Àlex Grimà, que ha treballat en marques com Prada o com Diesel. Àlex, què tal? Bon dia.
23: Bon dia.
2: I moltes gràcies. Ara seguim parlant de cinema i de moda, però abans d'això... Amb el tema de la detenció de Jonathan Andic, ens ha cridat molt l'atenció un article avui del Crònica Global que efectivament recordava altres morts molt sonades al món de la moda. Parlava de Gucci, que va morir assassinat per un encàrrec de la seva exdona, la història de Gianni Versace, tothom la sap, i Christian Dior també va morir en estranyes circumstàncies. Hòstia, passen coses molt estranyes al món de la moda.
23: Bueno, clar, és que la indústria de la moda és un gran tema, no només pels que assassinen, sinó també pels que es suïciden.
2: També?
23: Alexander McQueen es va suïcidar, com per la pressió. Jo crec que el poder i el pressió que significa la indústria de la moda et pot matar.
2: A més, té una cosa molt bona. Perdó, això no té res de bo. Però sí, per les marques en surten reforçades, que és una cosa que em té fascinat.
23: Totalment. Els alts executius sempre guanyen. Potser els dissenyadors i els directors creatius no tant, però la pasta es fa.
2: Bueno, ara deien que s'està celebrant el Festival de Cannes. Ho segueixes, les catifes vermelles
23: sí.
2: Això és una... Cannes és un aparador important per les marques?
23: És dels més importants, de fet, més que una setmana de la moda, perquè les setmanes de la moda o la moda, el món del nínxol moda, ja el controlen, però entrant al món del cinema arribes a un públic i li dona un prestigi que la moda de per si ja té, però si li sumes cinema és més indústria i més prestigi.
2: De fet, l'any passat va haver bastant merder perquè Cannes va prohibir anar al festival despullat en transparències. Sí. Tu estàs d'acord amb aquesta mena de mesures?
23: Ui, ara això és una opinió molt polèmica. Jo estic... A mi m'agrada la moda com a expressió d'art. Aleshores, hi han vestits icònics, per exemple, de la Bella Hadid o d'altres models o actrius, que crec que a mi m'agradava més quan no hi havia la censura, jo li diria.
2: Clar, limita molt a les empreses del sector aquesta censura, que dius tu?
23: No crec. O sigui, les empreses del sector es poden, vull dir, simplement és fer un vestit on es veu una mica més o una mica menys, o si ho vols tirar cap a una banda o cap a una part. Sí que és veritat que la sexualitat ven, i això ho sap tothom.
2: Per què el Diablo Viste de Prada, per exemple, és un fenomen tan gran pel món de la moda?
23: Perquè crec que en un inici va posar en dubte per primera vegada aquesta indústria de la moda i com els grans diables, no? Com que el Diablo Viste de Prada és un gran nom. I perquè és un món com molt desconegut i idolatrat, i crec que veure-ho des d'un punt de vista com l'assistent de la Anna Wintour i la seguim cada dia i veiem lo surrealista que pot arribar a ser viure això i lo ridícul i lo poc glamurós, a diferència del que ens podem pensar quan ho veiem des de fora.
2: Anna Wintour, treballaries algun dia per una dona com aquesta?
23: Uau, quina gran pregunta. M'agradaria dir que no, i crec que diria que sí.
2: És
23: mira,
2: una gran resposta.
23: Mira quina gorra porto.
2: Bye bye, Anna, and thank you.
23: Es refereix a l'Anna Wintour.
2: Ah, sí?
23: Sí.
2: Te la vas comprar,
23: sí,
2: aquesta?
23: És del dissenyador Miguel Adrover, que el Miguel Adrover va ser un dissenyador dels anys 90, que va ser dels primers que li va dir que no, com adeu, a l'Anna Wintour.
2: Pels que no sapigueu, també fa unes setmanes va haver-hi... Vaja, sí, això és del planeta Piruleta, perquè tothom va veure imatges de la Met Gala, que és aquest esdeveniment de moda més important de l'any. Tu la vas seguir des de casa i vas anar penjant vídeos al teu TikTok per comentar cadascun dels modelets que portaven la celebritat. De fet, vas penjar fins a 30 vídeos. Llavors, qui no feia nada, no?
23: Però era passió. Jo simplement ho estava comentant amb la meva amiga Ari i era com, en lloc de comentar-ho a través de WhatsApp, ho feien vídeos, com comentant-los.
2: Et va semblar bé aquest any o no?
23: Ho vaig veure... No, em va decebre.
2: Sí?
23: Sí, em va decebre. Vaig veure que el dress code, com el tema que els diuen pel que han de vestir, era molt general, que era la moda és art, i tothom s'ho va prendre com ell volia. Vull dir, potser jo com vaig vestit és art, perquè la moda de per si
2: és
23: art.
2: Vas vestit d'una manera, s'ho puc explicar, eh? Vas amb una samarreta,
23: sí,
2: amb una samarreta estripada,
23: totalment,
2: per la part de dalt, que et deixa veure el coll per sota d'una estripada, i aquí com uns forats a l'alçada de les dues espatlles. Llavors portes com un... A mi em recorda molt el símbol de la discoteca de la com es deia, la mítica discoteca que hi havia també a Platja d'Aro, a Patxà, que en lloc de posar Patxà, posa puta. I Luis de Javier deu ser el...
23: Sí, però saps que aquesta samarreta ja l'has vist abans?
2: Jo l'he vist.
23: Sí, el Primavera Sound de l'any passat la va portar la Charlie XCX, i per això la porto jo ara aquí.
2: Ah, coi!
23: Et sona ara?
2: Clar.
23: Bueno, portava molts looks la Charlie, però un d'ells era aquest.
2: Era aquest,
23: sí.
2: Clar. Em pots dir els tres vestits, els tres estils que més et van agradar de la Met?
23: Sí, la Heidi Klum, m'encanta, que anava vestida d'ella com gairebé d'una estàtua, o sigui, com d'una escultura. Després em va agradar molt la Kylie Jenner, que a priori no m'acostuma a agradar perquè la veig una mica xoni, però em va agradar. I l'última, la Madonna. Anava vestida de Saint Laurent, bueno, amb un espectacle, portava un... Portava com... Anava ella vestida i acompanyada de 6 persones més.
2: Mm. Jo a vegades he parlat sempre, i hi ha molta gent que no ho entén, que ho expliqui això... Crec que la Madonna, quan va sortir, va començar a fer una cosa que no ha fet, que ha fet poca gent al món, que és marcar tendència. I costa molt marcar tendència.
23: Totalment. L'altre dia llegia, crec que l'editor d'Interview Magazine deia com que ningú ha mogut tantes masses com el que significava la Madonna. O sigui, el que la Madonna feia als 90, no hi ha ningú avui en dia que s'assimili a el que ella movia i transformava, no?, com tot el que feia.
2: Però és que era musical, no només musical, perquè també era d'imatge.
23: Clar, i de moda.
2: Buah. Hem estat parlant molt de l'actualitat vinculada al món de la moda, però volia aprofitar per preguntar-te com has acabat treballant d'això. Perquè a tu t'agradava ja de petit la...
23: No, mai. O sigui, jo mai m'ha interessat el món de la moda a mi.
2: No? I la fotografia tampoc?
23: La fotografia potser sí, però la moda en si mai em va interessar com a tal.
2: I com acabes aquest món?
23: Pues va ser com molt una cosa... O sigui, jo vaig començar fent vídeos a primer de carrera com perquè amb les meves companyes de la uni volíem anar al Primavera. D'allà vaig acabar amb un mitjà internacional i vam començar com a cobrir diferents, el Primavera, el Sónar, com bastantes coses. I recordo que un dia estàvem al Festival de Cine de Sitges i jo li vaig dir a la meva amiga, uf, estic jo una mica del cine dels friquis, saps? Com de tot aquest món, jo estudio això, I una amiga em va dir, doncs, el dilluns comença a les 0:80. I vaig dir, ah, doncs allà que anem. I recordo que vaig trucar el divendres a les 2:30 i li vaig dir, porfa, ens encantaria anar a les 0:80. I la persona d'acreditacions em va dir, si em passes ja el teu nom, et dono l'acreditació ara i el dilluns, com a les 8:30, estàs aquí. I per primera vegada vaig entrar com en un backstage i allà em va patar el cap i vaig dir, uau, aquest és el lloc com que a mi m'agrada. I a partir d'allà, doncs, saber-te molt.
2: Quin és el teu dissenyador preferit?
23: Jo diria McQueen,
2: sí.
23: Galliano,
2: sí.
23: I Miguel Adrover, sens dubte.
2: Algú detestes?
23: Detestar, no. Però no. A mi, com aquests com tants grans institucionals, rotllo Dior, Chanel, em costen una mica, però perquè, o sigui, ja veus com vaig vestit. M'agraden com... Sí, el rotllo McQueen és dels meus preferits.
2: Per cert, com arribes al Primavera Sound? Perquè estem parlant que el 2024 tu tens la primera feina.
23: Sí, més o menys.
2: I com vas anar a petar allà?
23: Al Primavera? Doncs perquè, com et deia, en plan, estava fent TikToks... de fet, el Primavera em va oferir pràctiques, però com estàvem a primer, jo no les podia acceptar, i també perquè li van donar una persona que tenia experiència. I a mi se'm va quedar això com a element de valent, necessites experiència. I amb un mitjà de Nova York que buscava gent jove perquè cobrís el Primavera, doncs vaig acabar allà al Primavera, que per mi era un somni. O sigui, em donaven un passe de premsa, com de
2: sí,
23: foto,
2: sí,
23: i podies estar allà al Fosso, fer fotografies, veure els concerts... De ser surrealista.
2: Qui va ser el concert que més et va agradar d'aquell Primavera Sound?
23: Del primer?
2: Sí, el que vas anar, el 24, el primer.
23: Sí, l'Anna del Rei, jo crec. Però recordo veure Troye Sivan des del Fosso, allà, saps, com a la fila zero, fent foto.
2: Jo esperava més, l'Anna del Rei.
23: Bueno, això és que va començar tard, la gent estava cansada.
2: Sí, ja t'ho dic, això. Més enllà de la fotografia, també tens una faceta periodística, la de fer entrevistes, i fàcilment vas aconseguir entrevistar Miguel Adrover, que és una cosa que no concedeix pràcticament a ningú entrevistes. Pots explicar qui és exactament Miguel Adrover?
23: Vale,
2: com va anar tot plegat?
23: Miguel Adrover per mi és, i això és totalment personal, és el dissenyador més important que ha tingut al món. Ell és mallorquí, ell és un noi molt jove als anys 50 de Mallorca, que viu com en un poble totalment remot, i se sent sempre com inspirat per la roba, no per la indústria de la moda. Un dels seus amics és McQueen, acaba a Nova York i decideix fer la seva primera desfilada. Però ell no veu la indústria de la moda com una cosa de glamour, sinó per denunciar el que està passant en el món, no? Ell el 2001 va fer un vestit que és amb la bandera de la ONU.
2: Oh.
23: I va dir, si aquest vestit segueix estant de moda, vol dir que tindrem un problema com a societat, no? I ara és un vestit que està molt a l'ordre del dia, va fer desfilades inspirant-se en les tribus indígenes de l'Amazones i ho comparava com amb la societat americana, criticava molt l'American Dream, agafava de referència referències en plan com del món Egipte. Per mi és la definició de gran dissenyador.
2: On et mous més, Àlex? A TikTok o Instagram?
23: A les dues, perquè tria.
2: Tens molts haters?
23: No, només tinc un hater que una persona, només tinc un hater que una vegada em va dir, fent uns vídeos d'amor.
2: I en això en tindràs més avui, ja t'ho dic ara.
23: Ah, bueno, però d'aigua, vull dir, endavant amb els
2: refot,
23: haters.
2: No, perquè és que a més hi ha molta gent jove que se'ls en refot.
23: A mi no m'importa, vull dir, endavant, jo també sóc hater de moltes coses. Vull dir, si tu mires els meus vídeos, jo critico absolutament a tothom el que no m'agrada. Però tinc un hater que diu que només entrevisto persones pijes i que només parlo de coses pijes. Que per mi és com una cosa bona, saps? En plan, m'hauria d'imprimir el comentari. I...
2: La moda no... Hi ha moda no pija?
23: Uf, quina gran pregunta. Sí, hauria d'haver-hi moda... Sí, hi ha moda, no pija. Mm. Però sí que és veritat que quan pensem en la moda pensem com en una superficialitat, no? I en una banalitat de no importar. O sigui, total, si et pots posar una camisa i un traje.
2: Juro que no ho he sentit.
23: Vale.
2: Però m'han dit que ho he de tirar.
23: Vale.
2: Perquè, i la pregunta que posa el guió és t'hauré de demanar una comissió perquè fa poc vas fer un vídeo on parlaves de mi. Escolta.
23: El Jordi Basté ha parlat de mi.
1: Heu de seguir l'Àlex Grimà, sobretot a TikTok. Ha trobat una manera molt seva d'explicar la moda.
3: I és la millor excusa per relacionar-lo a ell com a protagonista del meu mapa mental de la moda contemporània catalana. Què tenen en comú aquests tres fotogrames amb el meu mapa mental? A priori direu, va vestit d'alguna cosa. No té res a veure amb roba. Us fixeu que té una pulsera. És una pulsera del Primavera Sound. El Primavera Sound és la cúspide de la moda catalana.
2: Sí, ho vas veure bé, eh?
23: Home, no, és que jo ara li he dit al Marc, que és la persona que et fa els vídeos.
2: Sí,
23: o sigui, sí, jo miro cada divendres el vídeo per saber si encara portes la pulsera.
2: Sí, sí, sí. Porto la pulsera perquè soc toc, i llavors aquesta pulsera l'he de portar. Si tot va bé, potser l'hauré de canviar ara i guardar-la per l'any que ve i canviar-la.
23: Jo porto la meva, li deia al Marc, a les claus de casa. La primera del 2019.
2: Mm. Però per què és tan important la Primavera Sound per la moda?
23: Per mi el Primavera Sound per la moda és, per exemple, dissenyadors com Luis de Javier, Jimawas, Paloma Wool, Javier Guijarro, que són, per mi, dels millors dissenyadors, però no per mi, o sigui, a nivell mundial són els dissenyadors més prestigiosos. Ara, no desfilen a Barcelona a la 080 o no desfilen a qualsevol setmana de la moda, sinó que agafen el Primavera per posar els seus dissenys. Perquè ja les cantants més importants del món venen al Primavera. La premsa més important del món ve al Primavera. I tens a patrocinadors molt importants. Llavors hi ha com un còctel allà que ho fa com, pues, al nivell de Festival de Cants, o al nivell de la Met Gala, o al nivell d'una setmana de la moda de París.
2: Amb música és la Primavera.
23: Sí, amb música, amb moda, en entreteniment. O sigui, per mi és com una barreja absolutament de tot.
2: Ja. Escolta'm, una última pregunta. Com és que les firmes catalanes no desfilen a la 080?
23: Moltes van començar a la 080, algunes d'elles van començar-hi, però suposo que quan tens París, quan tens Nova York, quan tens Los Angeles, quan tens tots aquests països, l'objectiu és internacionalitzar-te, i l'objectiu de la 080 també és internacionalitzar-se. Llavors, crec que la 080 funciona com a gran referent per treure i per veure les propostes que tenim, i tenim grans dissenyadors a la 080.
2: Em podries dir, a nivell mundial, és molt bèstia aquesta pregunta, què és per tu una persona que tot li queda bé?
23: La Hailey Bieber tot li queda bé, i a mi no m'agrada, perquè li queda, o sigui, absolutament tot bé.
2: És perfecte.
23: Sí, però a mi ja em cansa, veus?
2: Qui
23: no m'agrada.
2: Qui has dit, perdona?
23: La Hailey Bieber, que és la dona del Justin Bieber.
2: Ah!
23: Però ella ja era Hailey Baldwin o algun sí, cognom
2: i
23: així.
2: I ara és...
23: Sí, que de fet, quan estava venint, és imatge de Mango. Hi ha un poster aquí baix. Sí. Si surts ara de la ràdio, veuràs que hi ha un poster d'ella de Mango.
2: Ah,
23: o sigui,
2: jo ho miraré.
23: A la marquesina del bus està ella.
2: I tot li queda bé, aquesta dona.
23: Tot li queda bé, és insuportable.
2: Torno quan vulguis, Àlex.
23: No, i jo volia agrair-te a tu i a tot l'equip del món, a la Montse, al Guillem, a la Lluna, o sigui, absolutament a tothom. Per mi ha sigut un somni poder estar,
2: poder estar
23: aquí. No, de veritat, jo mai m'imaginaria que arribaria aquí.
2: No tenim cap tru. Gràcies, Àlex.
23: Moltes gràcies.
2: 11:36, d'aquí uns moments, un somni també, que estigui en aquest estudi una persona que no... Vaja, no ha trepitjat aquest estudi. Vaja, no ho sé si ha trepitjat aquest estudi. Almenys al matí, no, em diu que no. L'Anna Ponsí, d'aquí uns instants.
5: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
6: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
5: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
24: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
25: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
26: Jo tinc al cap tota l'estona això.
27: Toca, toca, toca, toca, toca, toca.
4: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
8: Els incendis no avisen. El 90% tenen relació amb l'estat de les instal·lacions. A SM Install prevenim el risc d'incendi amb la neteja especialitzada dels quadres elèctrics i el manteniment de les instal·lacions industrials. No esperis que sigui massa tard. Truca'ns al 93 714 1988 o informa't a sminstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
9: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
10: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algú junts.
9: Amb gent pionera.
11: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
9: I que vol canviar el món.
13: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
0: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
26: Change the world, or the world will change you.
0: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
27: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
0: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
27: I escolta el que vols.
0: Quan vols. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
2: Aviam una cosa. Jordi Saumell, vols fer el favor de venir, si us plau? T'ho dic perquè el Jordi Saumell, quan va començar a veure el que ara parlarem, anava dient, tinc unes ganes d'arribar a casa per continuar, és que no puc suportar-ho, perquè hi vaig pensar, però què estàs mirant, fill de Déu? Doncs això. Tall 1 que hem tirat abans, endavant.
28: El dia 22 de abril de 1984... Mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
2: Jo us explico el punt de partida. La setmana que ve, Disney Plus. Un misteri amb un punt de partida que és molt desconcertant. Estem parlant de fa un quart d'hora, com aquell que diu, l'any 84, hi ha un home que porta tres germans petitons, d'entre 2 i 6 anys, a l'estació de França de Barcelona, marxa i no torna mai més a buscar-los. De fet, ningú va acabar reclamant aquells tres germans i mai es va saber qui eren els seus pares. Clar, han passat d'això, clar, aquí al costat, però fa 40 anys. Aquells germans han volgut saber qui eren els seus pares i per què els van abandonar. Hi ha una investigació que han fet, acompanyats per l'equip del Carles Porta, amb la periodista Anna Ponsí al capdavant. Hola, Anna, bon dia.
29: Hola, què tal? Molt bona
2: i dia. I saludem també l'Elvira Moral, que és una de les protagonistes d'aquest docusèrie que es diu Abandonados. Hola, Elvira, bon dia.
29: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Anna, posa'ns el context. Qui és l'Elvira?
29: Doncs l'Elvira és la nena petita d'aquests tres germans que deies, és a dir, la nena que aleshores tenia 2 anys, estem parlant del 22 d'abril del 1984, quan aquests tres germans són abandonats per un tal Denis, no està molt clar perquè els nens eren molt petits i quan se'ls hi pregunta qui els ha deixat allà, ells diuen aquest nom, Denis, en tot cas està escrit per la policia amb T, i l'Elvira és aquesta nena que tenia 2 anys, amb 2 germans, en Ricard de 4 i en Ramon, que llavors tenia 6 anys i que podríem dir que potser és el que tenia més records o més memòria, perquè amb 6 anys ja recordes alguna cosa.
2: Jo pensava que el Jordi Saumell era aquí, però no, està amb l'Elvira. Sí, hola, Jordi Saumell, bon dia.
30: Bon dia, és un equip diferent, perquè estic davant de l'Elvira, que la veritat que els que a partir de la setmana que ve podeu mirar aquesta sèrie documental, és, no només és la nena petita que queda abandonada a l'estació de França fa més de 40 anys, sinó que és, diguéssim, la instigadora, la que diu, jo vull saber què va passar amb els meus pares.
2: Et va encantar, sèrie... no, Jordi?
30: Ostres, ara li explicava mateix a l'Elvira que vaig començar pensant, són 4 capítols, doncs en miro un avui, demà un altre, i no vaig poder parar fins a acabar-la. És una sèrie que t'enganxa, però no des del morbo, sinó des de la humanitat i des de l'emoció. Malgrat que és una sèrie que, evidentment, porta el segell de Carles Porta, no es tracta d'un cas sòrdid, d'un cas morbós, d'un cas fosc. Sobretot és una història humana que et posa a la pell de tres germans que han crescut, això, sense saber qui eren, ni d'on venien. I és molt difícil saber què pot haver sentit un nen de 2, 4 o 6 anys que van ser abandonats pels pares i mai més van saber res d'ells. Però estic convençut que Abandonados aconsegueix que, com a espectadors, empatitzis al màxim amb els dubtes d'aquelles tres criatures i amb la seva necessitat, ja una vegada d'adults, de trobar respostes.
29: Deixa'm dir que el segell Carles Porta no porta mai associat ni morbo ni sordidesa, no? Però sí que és veritat, com deies, que aquesta és una història d'amor. És una història d'amor tant dels pares que van acollir primer i després adoptar a l'Elvira, en Ricard i en Ramon,

0: mai més va tornar allà.
1: Les llaminadures és una excusa, és a dir, davant d'un nen, si el vols abandonar, li dius, mira, voleu caramels, que és el que els va dir, segons els records d'en Ramon, aquest home, i d'en Ricard, i ells, clar, el nen li dius, vols caramels, i el primer et dirà, sí, sí. Llavors aquest marxa fent veure, se suposa, no?, que va comprar alguna cosa i ja no torna mai més. I hem de dir que no és el pare, aquest home. En tot cas, pel record dels germans, no era el pare.
0: Per exemple, hi ha coses que criden molt l'atenció. No veu saber dir com us dèieu de cognom, Elvira, ni per què no veu poder explicar com es deien els vostres pares?
2: Sí, a mi és una de les particularitats que quan els meus fills comencen a ser més grans i tenen l'edat que tenien els meus germans en aquell moment, no, és una de les coses que em pregunto, no? I que em sobten encara més, no? Que ja en el seu moment ja m'hi sobtava, no? De dir, perquè algun... En ocasions ho havíem parlat amb la meva mare, no? Ostres, que estrany, no? Amb 6 anys que no sapiguessin els noms, però quan els meus fills agafen a tenir l'edat dels meus germans i veig que saben noms, cognoms, direccions, bueno, que tenen moltíssima informació, no? Una criatura amb 6 anys és quan, bueno, totes aquestes preguntes que potser en el seu moment me les podia més acallar, doncs comencen a agafar més força.
0: A quina llengua parlàveu els germans?
2: Els germans parlàvem en francès i el meu germà parlava una miqueta d'espanyol, el meu germà gran.
0: Anava a l'escola?
2: No.
0: No. Després, els 3 germans vau ser acollits, després adoptats per una parella catalana en qui vau créixer. Mai els vau preguntar qui eren els vostres pares biològics?
2: Sí, preguntar-nos-ho sempre ens ho estàvem preguntant, però era com una cosa que ja... Bueno, caminava amb nosaltres allò, no? Aquell interrogant, i era com una cosa que la veiem tan complexa i tan difícil d'arribar-hi, que potser també era un dels factors que feia que, no, que mai volguessis endinsar-te.
0: Qui va prendre la...
2: No hi ha DNIs, no hi ha cognoms, no? Normalment clar, un nen abandonat, si va al registre civil, sí que a la partida de naixement li surten al costat els noms anteriors que havia tingut, i llavors es tira d'aquí i ja pot... amb certa facilitat trobar, però com que sabíem que això no era així, doncs era un dels motius també que et feia com deixar de banda allò.
0: Qui va prendre la iniciativa d'esbrinar què va passar aquell 22 d'abril del 84?
2: Jo vaig ser la que se'm va fer el run-run més fort, suposo, i llavors arrel d'aquí sí que demano als meus germans tant el permís, no?, perquè penso que és una història compartida, i també perquè sé que sense els seus records no arribaré a enlloc, no? I llavors potser ho inicio més jo, però després sí que acabo fent que vinguin al vaixell amb mi.
0: Quanta gent i durant quant de temps, Anna, s'ha treballat investigant els orígens familiars de l'Elvira i els seus germans?
1: Clar, l'Elvira comença, com ara explicava ella, i aquest rum-rum que li surt amb la maternitat, però que... diguéssim que agafa més força durant la pandèmia, és a dir, el 2020 estem la majoria de gent tancada, llavors tens més temps per pensar i ella es fa moltes preguntes, sobretot d'això, tot i que ella diu que no deixen de parlar-ne mai, d'alguna manera sí que hi ha moltes preguntes que ella necessita respostes. Llavors el 2020 s'hi posa més seriosament, es fa una prova d'ADN i el 2021 entrem ja nosaltres de la mà de Giles Tremblay, que és el periodista del The Guardian, que doncs, es va fixar en aquesta història perquè ho va publicar un altre periodista de París després que l'Elvira sortís a RAC1. I aquí es va fent grossa la bola, perquè llavors ja entren Carles amb nosaltres, li donem la mà a l'Elvira i als seus germans i comencem aquest viatge al·lucinant, conjuntament amb en Carlos Alonso, que és el director de la sèrie, i amb les nostres companyes documentalistes, la Montse Riar, la Irene Forment, la Minaia Llorca, que també està d'investigadora, tot l'equip que hem estat al darrere, hem fet molts viatges amb ells, hem estat fora de Catalunya, ens hem mogut pel sud d'Espanya, ens hem mogut per altres punts de la geografia espanyola, hem anat també a França, hem anat a Bèlgica, tenim arrels a Suïssa, i realment ha estat al·lucinant. Ens ho hem passat molt bé, crec, i hem conegut 3 germans meravellosos, conjuntament amb la seva mare, la Marissa, que també és una dona extraordinària.
0: A l'Elvira, com dèiem, feia un temps que intentava estirar el fil de l'origen familiar, però hi va haver aquest fet, que ara que també comentava l'Anna Ponsí, que va suposar un punt d'inflexió en tota aquesta història, i és quan l'Elvira intervé a l'Islàndia de RAC1.
3: Avui a Islàndia, una història increïble. La protagonista es diu Elvira Moral. És una dona que té 39 anys i que quan en tenia 2 la van abandonar a l'estació de França, a Barcelona, a ella i als seus 2 germans. Ara han passat gairebé 40 anys i ha decidit buscar els seus pares biològics. No en sap res, de fet no sap ni per on començar, però el que vol és entendre per què aquell 22

0: d'abril de 1984 li va canviar la vida. Maria Xinxó, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Tu has pogut parlar amb l'Elvira.
1: Sí, he parlat amb ella i, com deies, realment aquesta història sembla increïble. D'entrada partim d'aquest abandonament.
2: Clar, no? Estem parlant de l'Albert Tom, de la Maria Xinxó, de l'equip de aquella època hi havia el Marc Ferragut també, hi havia la Mireia Ardèvol. Arran d'aquella entrevista a l'Islàndia apareixen dues persones, Elvira, dues dones que acabaran aportant molta llum en tot aquest misteri, que es diuen Montse i Carmen. Quina és la seva importància en aquesta investigació, Elvira?
3: Jo crec que és completa i absoluta. Crec que sense la figura d'elles i de la Sylvie i de la Marie Caroline també, de dues persones més franceses que s'afegeixen en aquest... Ara et diré que és un minigrup, però després es converteix en un supergran grup, però aquestes quatre persones són les que donen sentit en aquesta història, crec jo, perquè abans ho comentava amb ell, no?, que deia, si no haguessin estat elles, jo no crec que hagués arribat a trobar.
1: Clar, elles li donen la força.
2: Qui són elles, Anna?
1: I una certa fredor, també, perquè al final l'Elvira està superimplicada perquè és la protagonista o la persona afectada, però elles són, doncs, mira, una criminòloga, una persona que és super... Bueno, ja ho veureu, és supercrac a la sèrie, que viu en un camió camperitzat i que es mou per tot arreu, que es diu Carmen Pastor. La criminòloga es diu Montse del Río, és catalana i ajuda moltíssim a l'Elvira des del primer moment. I després s'hi afegeix la Carmen Pastor, que és aquesta dona itinerant, nòmada, que amb un ordinador es pot passar 15-16 hores buscant dades, informació, i que seria un fitxatge al·lucinant per nosaltres.
2: Hi ha una cosa que sí que vull dir, que és, molta gent s'estarà preguntant, bueno, i això com continua? Doncs mireu la sèrie,
1: sí,
2: i perquè és que, clar, no us ho explicarem ara al final.
1: Gràcies, Jordi.
2: Home, esclar, però hi ha un moment que tot això es desencalla.
1: Hi ha un moment que hi ha alguna cosa més, sí, i crec que és molt important que ho veieu per veure com es produeix això, perquè són tan importants també aquestes dues dones franceses que ara deia l'Elvira, la Sylvie i la Marie Caroline, són dues dones franceses genealogistes, com s'assabenten d'aquesta història, com decideixen participar-hi i quin és el seu paper. Superimportant, perquè què li passa a l'Elvira, que ella es fa una prova d'ADN i tens uns resultats, però i d'allò que en fas, no? Si hi pots entendre, però fins a un cert punt, si no ets científic o genealogista, llavors elles donen una empenta bastant important a la investigació.
2: Elvira, els germans sou més feliços avui que el 2021 quan veu denunciar allò a Islàndia?
3: Buah, jo absolutament. Sí.
2: Va.
3: Sí, sí.
2: Aviam, Abandonados són 4 capítols de 30-40 minuts.
3: 40 minuts, sí.
2: Sortiran tots de cop la setmana que ve o aniran setmana a setmana?
3: Sortiran tots de cop.
2: Obre, bravo!
3: 29. Sí, perquè no et passi això, jo no,
2: no és que no ho suporto. No ho suporto, això.
3: Jo
2: no
3: crec que tu t'ho miraràs tot,
2: sí,
3: de cop.
2: Tot de cop, segur, sí. segur. No, però tan bo, Saumell, tan bona és.
4: Sí, bueno, és que, a més, jo, el material, el punt de partida és tan increïble, el material és tan bo, els testimonis, aquestes persones que ara comentava l'Anna i l'Elvira, que és la Carmen, la Montse, les expertes en genealogia franceses, aporten tantes solucions, avantatges, llum als misteris, que hi ha tanta informació i l'han sabut distribuir tan bé que cada capítol acaba d'una manera que penses, a veure, necessito saber què passa
2: allò
4: al següent. El,
2: no sé com es diu ara en anglès, però és una...
3: Cliffhanger.
2: Sí, no?
3: Sí, sí.
2: Val. Perquè ara et dic una cosa, Anna, i t'ho vull preguntar a tu. Anna, perquè això, clar, t'ho vull preguntar a tu, o a la Rebeca, o a la Maica, o al Benet, o a tants altres que feu anys que us dediqueu a això. Teniu aquesta sensació de que sou... O sigui, sou periodistes, això és evident. Però que, no sé si tu quan ets més jove... No, més jove, aquest món de la criminologia a tu t'apassionava o és que t'has convertit en criminòloga sense passar per la facultat?
3: Criminòloga serien paraules majors, però sí que, clar, al final l'experiència et dona poder en aquest sentit de saber explicar millor les coses que quan tenia 20 anys, no? Això és evident, i et vas trobant casos i la veritat és que tant en el món judicial com criminal cada vegada hi ha sorpreses perquè et fas preguntes de moltes qüestions, doncs, tu ho saps, en les últimes hores hem tingut sobre la taula el cas Endic i m'ha agradat que aquest matí ressaltessis molt el cas de Figueres, per mi és gravíssim.
2: Bueno, el cas de Figueres és terrorífic.
3: Estem parlant de que el mateix jutge que deixa en llibertat a un maltractador al cap d'unes hores ha de dirigir l'aixecament del cadàver de la víctima d'aquell maltractador.
2: Això és molt bèstia.
3: És igual, sense entrar en detalls, és evident que nosaltres, a mesura que treballem i ens anem trobant històries, doncs, cada vegada doncs, segurament les expliquem millor, però és que el cas de l'Elvira, en Ricard i en Ramon és extraordinària.
1: va més enllà de tot això.
2: I no es podia condensar en un capítol de crims, per entendre'ns, no?
1: No, impossible.
2: És que era impossible.
1: No, és un viatge, és un viatge. Tu has d'agafar com que l'Elvira agafa les regnes d'aquesta història, i si això fos una pel·lícula o fos una ficció, hi hauria ella i els seus germans com a protagonistes, i aquests secundaris meravellosos, que són aquests investigadors, també l'Albert Om, la Maria Xinxó, són protagonistes d'aquesta història, que són els que d'alguna manera la descobreixen, no? I després estem nosaltres acompanyant, i pel camí ens trobem gent molt interessant en diferents països.
2: Ahir va fer un tuit memorable al Carles Porta. Ho dic perquè en Carles em fa de tant en tant algun, però és que el d'ahir és...
1: molt pensat.
2: Que intentarà fer un crims del cas i Sacandic, però que ara no és el moment, perquè tot això té una investigació i un procés judicial, no?
1: De fet, crims funcionem així, és a dir, fem els casos quan estan tancats i sentenciats en la majoria de casos. És veritat que hem fet algun cas obert, com per exemple el de la noia de Portbou, que ens va permetre identificar-la 32 anys després, però hi volem fer també un altre cas d'una persona desapareguda a Catalunya que tampoc s'ha pogut resoldre encara, per si mai se sap. Però d'entrada és molt important fer casos tancats, sentenciats, no rejutjar, explicar les coses com han passat i poder fer-ho amb tots els detalls possibles des del principi fins al final.
2: N'has fet molta de feina. Aquesta, Anna, és per tu la millor de totes?
1: La d'Abandonados? Ara mateix et podria dir que sí. És que ha sigut molt bonic. És que ells són molt macos, o sigui, hem tingut una sort,
2: sí?
1: Perquè, clar, a vegades et pots trobar també treballes amb cretins. Protagonistes... No, cretins tampoc, però més difícils, però és que ells se'ns ho posen, ens ho han posat molt fàcil. Ells són una gent de veritat molt extraordinària, que es fa estimat molt, i després, clar, és que tenim un equip a True Crime Factory preciós.
2: Ho podria repetir reiteradament, però moltes felicitats.
1: Gràcies,
2: Anna Ponsí. I també a l'Elvira. Elvira, moltes felicitats. Tinc moltes ganes de veure la sèrie.
1: Gràcies.
2: Aquesta docu-sèrie, moltes gràcies. Jordi, és que m'ho has posat, fill meu.
4: Hosti, és que ja t'ho vaig dir.
2: La meva llavis,
4: Ho has de veure, ho has de veure, perquè no podràs desenganxar-te.
2: Tornem, divendres a...
4: A Disney Plus.
2: A Disney Plus. El que ve,
1: El 29.
2: El 29. Aquest divendres, sí, no, el que ve, espereu-vos, ja en parlarem la setmana que ve, però recordeu-vos, divendres 29 a Disney Plus, aquesta docu-sèrie de 4 capítols que ha portat endavant i ha dirigit l'Anna Ponsí.
1: Amb en Carles Alonso.
2: Amb el Carles Alonso. Saumell, ja pots tornar.
4: Us emocionareu moltíssim.
1: Clar, en Saumell no ens ha dit on era, però en Saumell està a l'escola on treballa l'Elvira.
2: Sí, és mestre, no?
1: És mestre de llenguatge de signes.
2: Ah!
1: És a dir, ella fa classes convencionals a nens amb llenguatge de signes, que són nens.
3: Sí, jo soc la figura d'una malla, es diu mestre d'audició i llenguatge.
2: Perfecte. Moltes felicitats.
1: És que hem sentit, no sé si ho heu sentit, però s'ha sentit la sirena de...
2: No.
1: Que s'ha acabat l'hora del pati, no?
2: Ostres, de la classe, perdona, Elvira.
3: No, que estic anant a la meva hora del pati.
2: Perfecte, gràcies, Elvira, gràcies, Jordi, gràcies, Anna.
3: Vosaltres.
2: Hola, Polls!
5: Hola, què tal? Mira, segur que ja heu vist per tot arreu, que Seguretas Direct ara és very sure. I us explico per què, doncs perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global, perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Només canvia el nom, perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant el perill, en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb 9 sobre 10. Recorda-ho, Securitas Direct ara és Very Sure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
6: Hola, buen hombre.
7: Hola, bon dia.
6: Què tal, Joan?
7: El que espero que estiguem assegurats som nosaltres amb Seguretes Directe.
6: Per què?
7: Perquè aquesta ràdio...
6: Very sure, coi!
7: Cada dia factura més.
8: Avui que recostem de celebració perquè aquesta nit ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica que reconeix la fita històrica de superar el 1 milió d'euros diaris.
9: El dinero lo pudre todo.
8: El 1 milió d'euros
2: sí,
8: diaris.
2: Potser sí que som molt subvencionats,
7: Què? Yeah. Ja em quadra perquè cada vegada hi ha més rics al món.
8: L'OMS ha declarat l'emergència internacional pels rics d'expansió regional.
2: Escolta'm una cosa.
8: Pels rics, rics.
2: Tu cobres pels talls d'altres emissores també, t'ho dic, perquè no cal que...
7: Sí, home, però ja que hi som fent promoció de RAC1 primer. Després passem a altres emissores, com per exemple el Cafè d'Idees. Perquè un dels temes de la setmana ha sigut la detenció de Jonathan Dick per la mort del seu pare en unes circumstàncies gens clares. Sort que aquí, en aquest programa, el Cafè d'Idees ens ajuden a situar-nos.
10: Ell ha declarat en 3 ocasions. A la primera, l'última en seu judicial, a la primera diu que el seu pare anava davant d'ell. Ai, perdó, que anava davant del seu pare.
11: En què quedem, xicots?
12: Que anava davant, és a dir, que no el podia haver empès,
13: que no podia haver
12: empès perquè anava davant. Es veu en la geolocalització
13: que anava
12: davant.
14: Otra vez, otra vez.
12: Perdona, que anava al darrere, que no anava davant.
10: Que anava davant d'ell? Ai, perdó, que anava davant del seu pare?
12: Que anava davant. Perdona, que anava al darrere.
7: I un altre dels temes de la setmana és la investigació de Zapatero pel cas Plus Ultra, un cas que, segons Àngels Barceló, està infectat.
9: Que situa no a Julio Martínez, que es el amigo de Zapatero, sino al propio Zapatero en el vértice de una trama jerarquizada para conseguir comisiones. Eso es lo que, según el auto, ocurrió con el rescate de la compañía Plus Ultra.
1: Ei, torno a repetir.
9: Con el rescate de la compañía Plus Ultra.
13: Tiene una infección desconocida.
2: Demà farem el programa, recordeu, des de les 8, qui vulgui venir està convidat, des del The Factory, que és el centre tecnològic internacional que impulsa el Consorci de la Zona Franca. Allà hi serà Neus Tomàs, Pere Mas, Àngeles Ribes, he dit Franca, però Franca, ja ho sé, no riguis, idiota. I ens acompanyaran Pere Navarro, president executiu del Consorci, la Blanca Soriguer, la directora general, i parlem amb el Guillem Ilkovi demà dels concerts de Bad Bunny a Barcelona i dels 80 anys que avui ha fet la gran Cher. Fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
14: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
15: Bon dia, són les 12. La Moncloa fa pinya amb Zapatero. Pedro Sánchez en reivindica el llegat polític i no es limita a demanar que respecti la presumpció d'innocència, sinó que dona suport explícit a l'expresident espanyol. Això malgrat la contundència del jutge, en el seu escrit situa Zapatero com a cap d'una xarxa de tràfic d'influències. Alberto Núñez Feijóo s'hi agafa per exigir a Sánchez que dimiteixi i es compromet a fer tot el que estigui a les seves mans per forçar un canvi de govern. Ha estat durant el cara a cara que han mantingut a la sessió de control del Congrés. Anem cap allà, cap a Madrid, Jordi Armenteres.
16: Sí, Feijóo assenyala Pedro Sánchez com a còmplice de totes les trames corruptes. El que li diu al president espanyol és que no accepta lliçons.
17: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno.
18: El 12 de mayo, señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario bajo secreto. ¿Qué información le pasa a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez, con sus famosos palantes. Al gobierno se llega con votos, no con atajos.
16: L'entorn de Pedro Sánchez tanca el cercle amb Zapatero. La màxima és que la dura interlocutòria del jutge Calama de l'Audiència Nacional no aporta cap prova i es basa en conjectures. Alberto Núñez Feijóo rebutja una moció de censura. Ara, fons del PP, el que diuen és que això es planteja quan hi hagi els vots per fer-ho. Tant Moncloa com el PP ajornen qualsevol decisió, tot aquest debat, fins després de la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional prevista pel 2 de juny.
15: I mentrestant, els socis d'investidura de Pedro Sánchez són molt més prudents i eviten fer pinya amb Zapatero després de llegir l'escrit del jutge. No posen la mà al foc per l'expresident espanyol i reclamen responsabilitat a la Moncloa, també des del Congrés, de Raúl Mañé.
19: Sí, els socis de Sánchez no veuen gens clara l'estratègia de la Moncloa amb Zapatero. De fet, al llarg del matí han anat desmarcant-se de la posició del govern espanyol. Demanen mà dura i no s'atreveixen a vincular-ho a la guerra bruta de la justícia. Gabriel Rufián d'Esquerra, Águeda Micó de Compromís, Jone Belarra de Podem i Enrique Santiago d'Esquerra Unida pressionen Sánchez.
20: Estoy jodido. Yo reconozco que no soy objetivo. Yo le tengo un enorme afecto a Zapatero. Pero también tengo ojos en la cara. Si esto es verdad, es una mierda.
21: Soy prudente porque realmente no lo sé. Parece que no está tan claro que haya lao fuera.
22: No pinta bien el auto.
23: Lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes del gobierno.
19: Tot i això, cap dels socis demanen eleccions a Pedro Sánchez pel cas Zapatero. De fet, Junts considera que l'escenari de moment no canvia gens ni mica.
15: Més coses, Oriol Junqueras treu ferro al Consell Nacional de Jovent Republicà, que aquesta tarda ha de decidir si avala l'acord de pressupostos signat entre Esquerra i el govern. Junqueras creu que les joventuts republicanes faran pinya amb el partit i que la diputada Marbesses no trencarà la disciplina de vot quan els comptes es debatin al Parlament. El president d'Esquerra n'ha parlat aquest matí en una entrevista al Món RAC1.
24: No em preocupa res, és a dir, jo faig tot el possible per ajudar el meu país. I Esquerra Republicana fa tot el possible per ajudar el país, a Catalunya, i el Jovent Republicà. És una organització política que té molts vincles amb nosaltres i per la qual nosaltres sentim tot el respecte del món. Poden passar moltes coses en aquesta vida que normalment no passen i que probablement no passaran.
15: Diverses veus de Jovent Republicà consideren que el pacte no colla prou als socialistes. Oriol Junqueras, però, defensa que no hi ha renúncies, que el traspàs de l'IRPF es farà efectiu a la tardor. Els republicans intentaran incloure'l a través d'esmenes quan es es debati el nou finançament al Congrés dels Diputats. Malgrat les paraules de Junqueras, Junts i la CUP acusen Esquerra de vendre's el millor postor. Ho han dit a la sessió de control al govern que s'ha fet al Parlament. Anem cap allà, Laia Colomer.
0: Sí, Junts i la CUP no es creuen ni un borrall del que diu Esquerra. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, i el cupaire Xavier Pellicer els acusen d'haver-se passat un bon gripau.
3: Però encara és més sorprenent com ha aconseguit esborrar les seues línies roges. Ni concert econòmic, ni IRPF, ni traspàs de Rodalies. Van investir-lo per tenir sobirania fiscal i s'han conformat amb la línia orbital.
4: Aquestes felicitacions són compartides. Hi ha una part que han d'anar per l'Esquerra Republicana d'Oriol Junqueras. Felicitats també per fer-ho possible.
0: En canvi, Salvador Illa els ha agraït l'acord i s'ha compromès a complir tots els seus compromisos, també el de l'IRPF.
15: I un altre dels fronts oberts del govern és el conflicte educatiu. Aquesta tarda el departament es reuneix de nou amb els sindicats per mirar d'aturar el cicle de protestes. Avui no hi ha vaga a escoles ni instituts, però sí a escoles bressol. Aquesta hora ha de començar la manifestació principal del dia a plaça Universitat de Barcelona. Anem cap allà, Odal Martínez.
5: Una plaça Universitat que aquesta hora ja comença a tenyir-se del groc de les samarretes d'educadors i educadores infantils que han vingut de diverses poblacions. El sector reclama reduir les ràtios a les aules, augmentar les plantilles i, sobretot, una equiparació de les condicions laborals del sector amb les que tenen els professionals que treballen a les escoles. Ho podem veure en pancartes i consignes com ara mateixa feina, mateixos drets, o bé ens falten mans per tants infants. Aquest matí, uns 40 professionals d'escoles bressol ja han ocupat també durant uns minuts la seu nacional del PSC per exigir un finançament públic i estable al sector.
15: I ara els esports. Amb l'Albert Pedrol.
22: Frenkie de Jong, Ferran Torres i Marcus Rashford s'han reincorporat aquest matí als entrenaments i apunten al València-Barça de dissabte, corresponent a l'últim partit de Lliga de la temporada. De Jong s'ha perdut els dos últims partits per lesió, Ferran 1 i Rashford va entrar a la llista de l'últim partit contra el Betis, però també se'l va perdre perquè tenia molèsties musculars. Avui l'equip farà un sopar tots plegats per celebrar el títol de Lliga i també el desenllaç de la temporada. A Anglaterra, milers d'aficionats de l'Arsenal han celebrat la Premier League fins ben entrada la matinada als afores de l'Emirates i també pels carrers de Londres. L'equip de Mikel Arteta torna a ser campió d'Anglaterra 22 anys més tard, després de l'empat a un del Manchester City ahir al camp del Bournemouth. Justament, el City celebrarà dilluns el doblet de copes amb una rua pels carrers de la ciutat. I avui a les 9 del vespre, l'Aston Villa i el Friburg juguen la final de l'Europa League. El partit es disputa al camp del Besiktas a Istanbul. I a la mateixa hora, la sisa Joventut recupera el partit endarrerit a la pista del Tenerife amb la incògnita de saber si debutarà Yanis Moren, el nou fitxatge de Dani Miret. La penya pot certificar avui mateix l'accés al play-off pel títol de l'ACB.
15: I el temps, aquesta tarda l'ambient serà càlid amb moltes temperatures d'entre 25 i 30 graus o per sobre, fins i tot a ponent. El sol es combinarà amb algunes bandes de núvols i creixeran nuvolades en zones de muntanya que deixaran algun ruixat aïllat al Pirineu, que serà més probable cap a la Cerdanya i al Ripollès. És tot, ens actualitzem d'aquí una hora al Punt de la Una i també al portal de notícies RAC1.cat.
25: Minut a minut de RAC1.
26: Més fàcil.
25: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
26: Actualitzada.
25: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
26: Renovada.
25: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
26: Escolta.
27: Ciutadans de Catalunya.
25: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
28: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
29: Sant Quirze del Vallès!
30: Sí!
29: Fortpieng!
30: Sí!
29: Montcada i Reixac!
30: Sí!
29: Reus!
30: Sí!
29: Sant Boi!
30: Sí!
29: Gràcia!
30: Sí!
29: Baix Guinardó!
30: Sí!
29: Guinardó Seques!
30: Sí!
29: Andreu del Palomar!
30: Sí!
29: Cornellà!
30: Sí!
29: Maló!
30: Sí!
29: I el barri Xino!
28: Sí! Benvinguts a la competència, un programa d'humor de RAC1 fet real. Són
31: les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
32: Bon dia, Òscar Dalmau.
31: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi i Oriol de Balanzó.
32: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
31: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
33: Extra! Extra!
34: Uà, increïble.
31: Què ha passat?
32: Doncs heu de saber que el govern de la Generalitat ha aprovat...
33: Elines!
1: Bueno, nena.
2: Un moment, que estava a punt de parlar de...
1: No, deixa la Generalitat, home.
2: Home, deixa...
1: Anem al que interessa, nenes. Vau veure ahir o no?
2: El què?
1: Home, les imatges... Quines imatges? Del el cas del mango?
2: No comencem.
1: Bueno, jo ja ho deia, eh?
2: Jo deia...
1: I no és una frase meva, eh?
2: No diguis res
1: una
2: que...
1: frase de totes.
2: No diguis res que pugui
1: no
2: ser.
1: No res, jo ja ho deia.
2: Va, jo ja ho deia...
1: passar totes.
2: Ho deixem aquí. Moltes sí. gràcies per la seva aportació sí. i d'aquest tema...
1: Com doncs... ho veieu vosaltres?
2: Què diríeu? De què?
1: Bueno, hi ha algú entre el públic que sigui un expert en analitzar petjades al terra?
2: Prou.
1: Què ha dit l'únic investigador fiable del país?
2: Qui?
1: El Carles Porta.
2: Home, no.
1: El de Crims.
2: A veure, no.
1: Home, per favor.
2: A veure, ara no.
6: El Carles Porta només ha dit que si aquesta cosa continua endavant, veu bé...
1: En farà tres episodis o quatre del Crims.
6: No, recordeu aquesta informació perquè serà rellevant més endavant.
1: Sí.
6: Alguna cosa així.
1: Gràcies,
6: Carles.
1: Si aquest és l'únic tema que interessa. Jo només pateixo pel periodista de La Vanguardia, la Maite Navarro.
2: Maite Navarro.
1: Pobreta, eh?
2: Pobreta per què?
1: Home, va haver d'estar ahir tot el dia a Martorell, eh?
2: Però és on són els jutjats, hosti.
1: Tot el dia allà pel plantada davant del jutjat per veure si veia el fill del Mango, que la ve... Bueno, i tothom la truca, perquè la vam sentir aquí al Basté. El Lustrell després la va entrevistar també. Al matí, tot es mou, d'allò és la Melero. A la tarda, vinga, dale, otra vez. A Telecinco, la Marrosa Quintana, també, per això són amigues. Bueno, no la vaig veure, la Marrosa, però segur que també la van trucar, per sempre.
2: Sí, no en tinc ni idea. Doncs això, a Martorell, clar, perquè és on es jutja la cosa, diguem, la causa, com es digui.
1: Bueno, no són els jutjats allà a Martorell, sí, com que això va passar a Collbató, veu que això pertany...
2: Pertany al terme municipal
1: Bueno,
2: el terme municipal de Collbató.
1: Sí, si passa als peus de la muntanya de Montserrat,
2: Martorell.
1: Si passa una mica més amunt, Montserrat.
2: Sí?
1: El jutjat. Però com que a Montserrat el que és el monestir no hi ha jutjats...
2: Bueno, ho porta Déu, no?
1: Això, ho porta Déu, Nostre Senyor.
2: Sí, per poc, per dos metres, no jutja Déu.
1: Sí.
2: El dia farà un any, eh?
1: Sí.
2: Bueno, doncs això, a Martorell, efectivament...
1: Molt maco, eh? Molt maco. Què podem dir de Martorell?
2: Bueno, doncs és una vila...
1: La setmana passada hi vaig anar, a Martorell.
2: Molt bé.
1: Que la neboda de la Consolini té un saló d'esteticient.
2: Sí.
1: Nenes, hi hauríeu de provar-ho, eh?
2: Bueno, no cal.
1: Si aneu de part meva, us fan un 15%, eh? De descompte.
2: Un 15%.
1: En tractaments facials.
2: I què és el que més li agrada de Martorell?
1: De Martorell?
2: Sí.
1: Hi ha tantes coses.
2: Sí.
1: De Martorell, ara que hi
2: ha. Ha de triar el Pont del Diable.
1: Deixa'm pensar. De Martorell,
2: l'autopista...
1: El que més m'agrada de Martorell, eh?
2: Sí.
1: El 15% de descompte que em fa la neboda de la Consolini.
2: Senyora.
1: De debò, eh?
6: Bueno, bé, en tot cas, de moment sabem que Jonathan Andy, que ha sortit en llibertat sota fiança després de pagar 1 milió d'euros, en 20 minuts va fer arribar la transferència al compte dels jutjats de Martorell.
2: Hòstia, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, nani, bon dia.
2: Què passa, aquesta senyora? Un moment, que hi ha una senyora desinflant-se.
1: No, home, no, estava somrient.
2: M'esteu dient que va trigar 20 minuts?
1: Sí, nani, sorprenent com hi ha gent que pot reunir 1 milió d'euros en 20 minuts, eh?
2: No, a mi el que em sorprèn és que hagi trigat tant.
1: Home. Creus que es triga massa?
7: Home, per favor.
1: Hòstia, 1 milió d'euros?
7: Home.
2: Si no tens calés, agafes el rellotge, te'l treus, li deixes al jutge i li dius, ja em tornareu al canvi. I això són 7 segons.
1: Hòstia, que portes un...
2: Si no cal que me'l torneu a mi, us enviaré un senyor.
1: Ja.
6: En tot cas, hem sabut també que l'advocat de Jonathan Dick és Cristóbal...
1: Té bon advocat, eh?
6: Sí, és en Cristóbal Martell, que va acompanyar el seu client fins als jutjats de Martorell.
1: Cristóbal Martorell?
2: No, Cristóbal Martell. Ja està.
1: I Martell va anar a Martorell?
2: Escolti...
1: O Martorell va anar a Martell?
2: Escolti, és un dels advocats penalistes...
1: És Martell qui va a Martorell?
2: Eh?
1: O és Martorell qui va a Martell?
2: Vol deixar aquests jocs de paraules absurds?
1: No, absurds no.
2: Estava dient que és un dels advocats penalistes més coneguts, més reconeguts...
6: Sí, és un nom que hem dit moltes vegades actualment. Sí. A banda d'aquest cas, també defensa Jordi Pujol Ferrusola, per exemple, i ha portat, entre d'altres, a l'exfutbolista Dani Alves, a Josep Lluís Núñez pel cas Hisenda, l'extresorer del PP Álvaro Lapuerta en el cas Gürtel, a Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu pel cas Neymar, que representava el Barça, l'exalcalde de Sabadell, Manel Bustos, pel cas Mercuri, també el batalló d'advocat.
2: Perdoneu, és que
1: passa,
2: estava
1: nani?
2: Pensant...
1: Sí.
2: Amb tot això, amb aquests temes, us surt una mica l'odi de classe, no? L'odi de la gent que té carnet de piscina municipal.
1: Escolta.
2: L'altre dia em van explicar el concepte, tu.
1: Quin concepte?
2: El concepte piscina municipal.
1: Piscina municipal, no n'havia sentit a parlar mai?
2: Jo, per què? O sigui, per què hauria
1: sentit a parlar? Home, piscina municipal.
2: Piscina municipal, és que ja fa riure.
6: Municipal ja municipal ja et fa fàstic,
2: si
6: no?
2: Si tu dius piscina municipal, jo m'imagino una olla de brou de 25 metres amb 150 persones a dins, suant totes amb sobrepès.
6: Però, suant
2: dins d'una piscina.
6: Però això és possible?
2: Els pobres sí, segur. O sigui, jo dius piscina municipal, sí. I el dibuix que em surt mental és d'una olla immensa escudella barrejada, no?
28: Molt bé.
2: Brou de peix.
28: Sí, sí, sí.
2: Olla aranesa, no?
28: Sí, sí.
2: No sé si se m'entén.
28: De debò, és que no volem parlar més d'aquest tema, de debò, ja està.
2: I una cosa,
28: què?
2: Tota aquesta gent que teniu asseguda a l'estudi, tal, sí. Qui és?
28: El públic del programa, el públic, gent que ha vingut a veure el programa en directe.
2: Sí?
28: Sí.
2: Fan cara d'entrar un granier, demanar un tallat i estar-se 6 hores perquè ja era condicionat i lavava. És bueno. Típica gent, de dir, no, aquest senyor diu que sí, el de les ulleres.
6: I aprofiten per carregar el mòbil, eh?
2: Sí.
28: Ojo,
2: i wifi, i wifi. Un moment, el senyor...
28: Què diu?
7: Wifi.
28: Wifi.
2: Un moment que el senyor Feijó diu que...
6: No sé, una mica Feijó.
28: Un respecte.
6: És un senyor... Perdona, Nani, però sí. És un senyor que ha obert el palmell de la mà, s'ha assenyalat el dit petit i ha dit sí. Wifi, com dient. Ara ve la resta... Perdó, també hi ha una senyora a l'altre costat que està fent volar un helicòpter o un vano, no sé què és.
28: És un vano. Què teniu en contra de les dones que fem servir el vano?
6: Home, doncs...
28: Ja n'hi ha un altre que està pensant. Tant de bo m'hagués pogut portar
6: ara
28: el vano.
6: Ara poso l'aire.
28: Assassina aquesta altra senyora del públic sí, i li prens el vano.
2: Sí, tot ho arregla així, eh?
28: Sí.
2: Bueno, no només s'assembles a Feijó, també t'assembles a Jaume Giró, eh? Felicitats.
28: Bueno,
2: com et dius, guapo, com et dius?
7: Miquel.
28: Quin bon nom.
2: Miquel, Sant Miquel del Fai.
28: Miquel.
2: Molt bé, molt maco. És com una piscina, però amb aigua que se'n va.
6: Sí, el que seria un riu, perfecte.
28: Va, canviem de tema, perquè avui a la competència també parlarem de fires i congressos.
2: Barcelona és la tercera ciutat del món que organitza més congressos.
28: Doncs molt mala notícia.
2: Un moment.
28: Això no ho podeu vendre com una bona notícia.
2: Contra consum.
28: Tots els mitjans de comunicació esteu venent-ho com una bona notícia.
2: Sí, arribat a un punt, home...
28: Això és tràgic.
2: Eh?
28: No és una bona notícia. Que no veieu que com més congressos fem,
2: sí,
28: més locals de cafès latte macchiato tindrem?
2: Sí, i d'altres també.
28: Més restaurants de brunch?
2: De brunch.
28: Sí. Veieu que els foten tot els ous remenats? Ous Benedict.
2: Ous Benedict, sí.
28: Diuen, posi'm un ou Benedict.
2: Uh-huh.
28: Ara, siguem seriosos, és un ou Benedict.
2: Mm.
28: És un ou ferrat fet per un cuiner amb tremolor de mans.
2: No, els ous remenats. No?
28: Ah, no és el mateix?
2: No. Els ous remenats són, efectivament, com diu el nom, ous remenats, i els Benedict són aquests ous que estan en un punt que no sap si és passat per aigua, una mica més passat per aigua, i amb salsa holandesa per
28: sobre.
2: Estic salivant.
28: Escolta'm, tots aquests locals moderns, hi ha cuiners que no saben cuinar per clients que no saben menjar.
2: Bueno, molt bé, doncs calmis, perquè...
28: No em calmo. Jo defenso els esmorzars de forquilla, que són esmorzars... Com un dinar, bàsicament.
2: Sí, no, clar, sí.
28: I aquesta gent defensa dinar com si fos un esmorzar.
2: Ja.
28: Això és un crim.
2: Sí, diguem que culturalment és un altre...
28: Escolta'm, fem menys congressos i més cuina catalana.
2: Jo, per mi...
28: Més fricandó amb arròs, amb escabarlans. Més mandonguilles amb sípia.
2: Mm-hmm.
28: Però amb sípia, eh?
2: Ja.
28: Ho diu el plat, eh?
2: Sí.
28: El nom del plat. Mandonguilles amb sípia.
2: D'acord.
28: Que ahir vaig anar a un restaurant... Em van servir unes mandonguilles amb sípia i hi havia poca sípia.
2: Quina història, no?
28: Hi havia molta salsa.
2: Molta salsa.
28: Massa
2: salsa.
28: Hi havia tanta salsa que vaig haver de demanar al cambrer. Dic, perdona, tens un celebret?
2: Ah.
28: És per veure si puc pescar un trosset de sípia entre tanta salsa. Miserables.
2: Sí, ja passa. La sípia és molt cara, eh? Després hi ha aquella mena de succedani que vés a saber d'on surt, que no és sípia.
28: Vaig entrar a la cuina
2: i
28: vaig preguntar, qui és el cuiner? Ets tu? Dóna'm la mà.
2: Li va agafar la mà al cuiner.
28: No li vaig donar la mà.
2: Li va agafar la mà. Li va agafar el cuiner.
28: Li vaig posar dins l'olla. Li vaig ficar dins l'olla de les mandonguilles i li vaig dir, te la trauré la mà quan hagis trobat un tros de sípia amb el perill. Escolta, ja n'hi ha prou de tants congressos. Ja n'hi ha prou de posar Barcelona al mapa.
2: Sí.
28: Traiem Barcelona del mapa.
2: No,
28: I Catalunya, també.
2: Sí.
28: És un consell de l'Agència Catalana de Consum pràcticament sempre al vostre costat.
2: Molt bé, doncs gràcies, moltes gràcies, Conrad. Perquè el programa d'avui, a banda de parlar de mandonguilles de sípia, també hem de parlar de transport públic i de gent gran.
28: No m'interessa. Temes de gent gran no m'interessa.
2: Ja,
28: aviseu-me quan parleu de coses de la gent jove.
2: Sí, per exemple.
28: Com l'última moda en ungles de gel.
2: Ungles de gel.
28: O l'última casset de la Batguia.
2: L'última casset, eh? Ja li he donat la volta al mercat
8: marcador. Ara la caseta ja és moderna.
1: Sí, en fi. Bé, parlem de gent gran i de transport públic, perquè cada cop hi ha menys usuaris de la T metropolitana, el que era abans la targeta rosa.
8: Exacte, això és que van a per nosaltres, van a pels avis, eh? Això és el que passa, cada cop hi ha menys avis que fan servir la T rosa perquè ens anem morint i aleshores...
1: Però no els van matant.
8: No ens van matant. Surt a fer un... a passejar per Barcelona quan veus tots aquests que et miren com si fossis un os rentador. Aquests que venen de fora.
1: Això a tot arreu, a tot Catalunya.
8: Els expats, els turistes, tota aquesta morralla que ve
1: que
8: aquí...
1: Que fan fotos, fins i tot.
8: A mi m'han arribat a fer
1: fotos.
8: Vostè
1: li fan fotos,
8: eh? Oh, típic el català, eh? Típic el català. I em van tirant cacauets.
1: No, escolti, amb el nombre...
8: També he de dir que tenen, bueno, tenen molta proteïna, el cacauet.
1: Sí, i se'ls fot, eh?
8: Sí, me'ls foto.
1: Agafa cacauets del terra i s'ho fot.
8: No, del terra no, els atrapo tots a l'aire. Això els hi fa certa gràcia, eh? Sóc com la Carpa Ramona, però amb cacauets.
1: Sí.
8: Després, la veritat és que em cago...
1: Podria dir la Juanita?
8: I la Ramona també.
1: Ramona també, sí. També menja cacauet.
8: Diguem que es va diversificar el
1: món de la carpa.
9: Es van repartir a Catalunya. Sí.
8: Total, el que acabo fent és els hi obro les motxilles als turistes, m'hi cago dins i la tanco. I
1: bé, sisplau.
8: No, a les barricades.
9: De la Terrosa.
1: Sí, la Terrosa. Aquí és que el nombre d'usuaris cau perquè gradualment apugen el límit d'ingressos per poder demanar la targeta.
9: Exacte, com que les pensions...
8: Tota la llei feta la trampa.
9: Les pensions han crescut, doncs hi ha molta gent que no compleix els requisits de renda mínima per poder tenir aquesta T metropolitana, el que abans en dèiem la targeta rosa.
8: Sí. O sigui, que ara els avis som massa rics perquè ens concedeixin la targeta rosa, és això?
1: Sí, més o menys, tot i que l'augment de les pensions no implica necessàriament una situació econòmica millor, això ho sabrà vostè.
8: O sigui, som massa rics perquè ens donin la targeta rosa, però no som massa rics per ser rics? Pregunto, perquè jo no ho entenc, això. O sigui, el capitalisme és aquest sistema econòmic on els diners sempre es mouen, però els mouen uns altres. Sí, perquè tu sempre ets igual de pobre, i aleshores... Pues, bueno,
1: igual de pobre o més?
8: És que el PIB, ha subit el PIB, Pedro Sánchez, ha subit el PIB. Pues jo no l'he vist, este PIB. D'on està el PIB, que jo l'he vist?
1: Tranquil, avi, tranquil.
8: Prou d'excloure els avis, necessito la targeta rosa, que a mi no em responen els genolls i no puc caminar gaire, jo necessito anar en transport públic.
1: Sí.
8: Que jo, quan pujo a l'autobús, no sé que els seients reservats...
1: Ah, no?
8: No, porto tants implants que aparco directament a l'espai per bicicletes. Jo pito.
9: El primer vagó dels ferrocarrils.
8: Això sí arriba a pujar el bus, perquè últimament els autobusos a l'àrea metropolitana van més pres que la paperera d'un lavabo públic. Alguna cosa està passant. Ja us diré jo la cosa que està passant.
1: Què passa?
8: Bueno, doncs passa tot. Hi ha vagues als mestres, vagues no sé què, no sé quantos. Hi ha més maletes que coloms a Barcelona.
1: Això són els seus amics, els expats, bueno, aquesta gent que viatja.
8: Els expats.
1: Bueno, i els turistes.
8: I l'altre dia que va ploure, que jo no parava de veure autobusos que posaven a cotxera, fora de servei, TMB. Jo pensava que en comptes d'autobusos eren gremlins, que no els hi va bé la pluja, eh?
1: Ai, a cotxera, les
8: que no sigui una vaga d'aquestes, com se diu?
1: Encoberta, avi.
8: Vols veure una cosa encoberta?
1: Va, avi!
8: Però. Avui a la competència també parlarem del mural de Joan Miró i del ceramista Llorenç Artigas a l'aeroport del Prat.
1: Sí.
8: El Ministeri de Cultura espanyol l'ha declarat bé d'interès cultural per protegir-lo de les obres que s'han de fer a la terminal on està instal·lat.
1: Oh, és preciós aquest mural, eh?
8: Li agrada,
1: eh? Sí.
8: És allò, hem arribat a Barcelona. És veure Joan Miró i dir casa.
1: Ojo, eh?
8: I dir Catalunya, no?
1: Bueno, jo normalment...
8: I terra, no?
1: Normalment el veig quan me'n vaig.
9: Perquè quan surts hauries de donar-te la volta per mirar-lo, no?
1: Exacte, quan surts no el veig, no el veig mai. Quan surto a la terminal és quan entro, que hi veig clar.
8: No he estat fumadors. Surts, mires, fas una volta i veus tot el que hi ha al voltant.
10: Un lloc molt maco per fumar en un aeroport, que les càpsules...
8: Bueno, jo ja no fumo, a mi tant me fa, però hòstia...
1: No, però surts a fora per veure el mural, no? Surts a fumar fora,
8: Sí, home, clar, a dins...
1: És tan maco l'aeroport perquè és com un museu. Jo a l'aeroport hi he anat només a veure el mural aquest del Joan Miró i del Llorenç Artigas i a veure l'escultura que a mi és el que més me pot agradar de l'artista, que és el cavall gordo. Aquell cavall que sembla que l'hagin inflat com un... amb una manxa.
8: Amb una manxa, sí.
1: Les escultures del Botero, que són maques, eh?
9: S'entenen, no?
1: Tot s'entenen. Aquí al Raval n'hi ha una que és un gat.
8: El gat.
1: El gat inflat.
8: El gat inflat de la Rambla del Raval, efectivament.
1: Fixa't la idea, eh?
8: Sí, sí.
1: O sigui, és senzill, però...
8: Sí, sí.
1: És maco tot allò, eh?
9: Bueno, en tot cas,
1: Sembla mentida que sigui de la mateixa família que Garfield.
3: Què? Qui? El gat?
11: Són dos... o sigui, és el mateix gat, la
1: però
11: idea.
1: Però hi ha molts gats al món.
11: Sí, bueno, però un és Garfield, sí. I l'altre és el gat de Botero.
1: Sí, clar. Sí, sí, clar.
11: I que no hagi anat, que no hagi anat al veterinari perquè té problema de retenció de líquid segur.
9: Bueno, sí. En tot cas, el tema és que Aena vol traslladar el mural de la Terminal 2, on és ara la Terminal 1.
1: Sempre penso, com ho deuen netejar, això? Que és una pregunta que no us feu mai, els homes.
2: El què?
1: Com ho deuen netejar, això?
9: Bueno, el mural. El mural. A la pol·lució.
2: Amb una mica de... amb un drap.
9: Una càrcer grossa.
1: Amb un drap, diu.
2: Paper de diari.
1: Encara hi fotries clàssics, tu. Clàssics pels vidres, no per la ceràmica. Home, per la mort de Déu, la rajola.
2: Però la ceràmica no té aquella mena de recobriment com...
9: vitriat, sí.
2: Que es pot...
1: Bueno, perdoni, eh?
9: Ara potser li estic... No obrim un debat ara amb el tema.
2: No.
9: La qüestió és que, com que ara això és una obra protegida, doncs el Ministeri Espanyol de Cultura ha de donar permís a Aena per poder traslladar-ho. Llavors,
11: complicada. Però què els passa als espanyols amb les nostres obres d'art? O sigui, tot el dia les volen treure d'allà on són. Sí. De dir, no, arranca-lo d'aquí que me lo llevo, arranca-lo d'allà... Escolta, saps quina seria la solució perquè no ens toquessin els pebrots amb el mural de l'aeroport?
1: Quina?
11: Que gestionéssim nosaltres l'aeroport. Però clar...
2: Ja no pot ser que se vuelven loco con los aviones.
11: És que no tenim ni els aeroports, ni els ports. És un miracle que estiguem vius.
1: No, però ara la zona franca sí, eh?
11: La zona franca sí,
1: gestionar la Generalitat.
9: Sempre ens deixen el millor, per gestionar.
1: És maquíssim la zona franca.
9: Sí, preciós.
1: Sí.
9: Ara hi faran una rambla allà.
11: Ara que he llegit aquesta notícia, espero que facin una foto del mural abans de moure'l.
1: A veure un moment, Jean Paul, a veure, què dius? Què t'estàs explicant?
11: Bueno, que això és important en l'art.
1: T'has d'interrompre per dir que han de fer una foto del mural?
11: Abans de moure'l, perquè és com un puzzle gegant. I si tu, en un moment donat, tu mous el puzzle i te falten peces, doncs pot venir Joan Miró a trencar-te les cames.
1: No crec que vingui, potser els hereus, però ell no...
11: El puzzle és molt fàcil desmuntar-los, però a l'hora de muntar-los, si no tens el dibuix de referència al costat,
1: de la capsa
11: de dalt,
1: sí.
11: Potser l'acaben de muntar i se n'adonen que els ha sortit...
12: Un Tàpies
11: o un George O'Keefe. Sí. No? Aleshores, com... l'art abstracte té aquestes mudes que tu... A més, a Estrella.
1: Sí.
11: El blau. Sí. Només colors bàsics.
1: Sí.
11: Joan Miró. La terra. No? I aleshores...
1: Aquesta és de la teva anàlisi, no?
11: Clar, és que si tu t'equivoques, pot ser plàtan, senyora asseguda,
1: home,
11: caca al lavabo.
1: Seria difícil.
11: T'imagines que el tornen a muntar i algú vol fer com una broma i surt un penis?
1: Però què ha de sortir?
11: Com Dona i ocell. És que Dona i ocell perquè diu que és Dona i ocell, però jo veig un penis i a dalt un diàbolo. Penis, diàbolo i croissant.
9: Jo crec que sí, penis, diàbolo i croissant m'agrada bastant.
10: És una pel·lícula.
9: És una pel·lícula d'Albert Serra, eh?
11: Jo crec que el títol original era aquest, el que passa que era molt juganer, en Joan Miró.
1: Sí, home, sí, tant. Bueno, crec que en cas de moure el mural, espero que ho tinguin tot controlat.
2: Sí, home, sí, com les pintures de Sixena, com tot.
1: Bueno, a veure com enganxen les rajoles aquestes, eh?
2: Sí.
1: Perquè, ojo, que a mi em va venir el palet a enrajolar-me.
10: Fantavirus?
12: Són les rates que neden.
1: Això és el fantavirus, nenes. Em queda poc.
2: No,
1: que dic que a mi em va venir el palet a enrajolar-me tot el lavabo i, escolta, els dos dies
2: caien
1: totes les rajoles. Tu pots creure?
2: Això és un problema, clar, si no està ben feta la feina, doncs l'haurem de repetir.
1: Es veu que van posar una pasta per enganxar-les, que es diu Nomes Clavos, que la propaganda diuen que ho enganxa tot, i al final cau tot, eh?
2: Al final cau tot. Molt bé, entenc que és una pasta per enganxar ferro, així, claus, alumini...
1: El nom ho diu Nomes Clavos.
2: I la utilitzen per enganxar rajoles.
1: Bueno, no sé, a la publicitat, a la propaganda...
9: Home, a més a més, per enganxar rajoles.
2: Molt bé. Doncs avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit les repassem.
13: No cal moure't de RAC1 per escoltar La Competència.
2: Va, que avui ja és la novena jornada de vagues i mobilitzacions al món educatiu.
1: Hombre, a veure, si m'ho permeteu...
11: Aquest tema no.
1: Per què no?
2: Home, aquí
1: no feu aquella broma tan bona que feu sempre quan Renfe fa vaga?
2: Què vol dir? Quina broma?
1: Home, quan a Renfe fan vaga sempre dieu ningú notarà la diferència entre un dia de vaga a Renfe i un dia normal.
2: Rodalies.
1: I tota la gent, pues, riu per inèrcia, no?
2: Bueno, per inèrcia. Perquè els agrada la broma.
1: Però, escolta'm, amb els mestres igual. Si aquesta gent treballa menys que el peluquero del Manel Vidal, home.
2: Bueno, va, vol callar un moment.
28: El calleu no feu espantisme, home. Una cosa és que jo ho digui, l'altra que vosaltres ho rigueu.
10: És que han rigut molt fort, realment. Sí, sí.
9: Molta ràbia.
10: Molt humiliant, sí, sí.
28: Per favor.
10: Sí, sí, sort que ho he escrit jo.
9: Avui
28: està escrit això que dieu?
10: No, algunes coses. Algunes coses,
9: sí. Només els insults cap als membres del programa o la falta del senyor que sembla en Núñez Feijóo, no, però... No.
11: Bueno, la seva senyora... És la seva senyora la persona que hi ha al seu costat o ha segrestat una... Val, d'acord. La seva senyora ha dit, bueno, sí, se sembla una mica, el Feijóo guapo, vale, molt bé, és com l'Spiderman, que l'Spiderman té l'Spiderman i l'Spiderman negre.
28: Feijóo guapo no pot ser, eh? O una cosa o l'altra.
9: Home, no, però aquest és més guapo que el Feijóo.
28: Això sí. Veus? Això sí.
9: Bueno, és que ja la
28: és el Miquel. No, bueno, sí. ja ens hem fet ullets.
9: Bueno, no, que ja la
28: ara quan la senyora no mirava. Què jugaré el Miquel?
9: Parlàvem de la novena jornada de vagues al Principat relacionades doncs, això, amb l'educació.
28: A les escoles bressol, avui.
9: Avui tocava escoles bressol. El personal ha convocat una concentració al migdia a la plaça Universitat de Barcelona.
28: Ui, doncs, pues, cuidado, eh? Sí. Les escoles bressols avui, sense les mestres, els nens potser es menjaran els xurros de plastilina, eh?
9: És imbècil, vostè. Ojo, no, perquè molts ja directament no els hem portat a l'escoleta.
28: Ojo que les escoles bressol, sense aquest exèrcit d'educadores que porten els cabells tenyits de blau i parlen xiu-xiuejant... potser col·lapsa el país, eh? Ojo, eh?
9: I per...
28: Ojo, eh?
9: I paral·lel prou ja de tòpics i de clichés...
11: Què t'ha passat?
10: Digue-li. Sembla que estigui parlant amb un gos.
11: Què t'ha passat? Què t'ha passat?
28: Bueno, és com parlen les educadores de les escoles bressol.
9: No, això no és veritat, que no trepitja una escola bressol.
28: Es posen de genoll.
10: Espero que faci molt que no trepitja una escola bressol.
9: Vostè no ha trepitjat mai una escola bressol.
28: Bueno, n'hi ha una allà al costat de casa, el Cigronet.
9: No cal que...
28: No cal entrar-hi, vull dir, passes pel carrer, ja veus que estan allà fotent... Tot el dia canten. Tot el dia canten i aplaudeixen. Dius, bueno, si així estem formant...
10: Si aquesta gent m'ha de pagar les pensions.
28: Aquesta gent m'ha de pagar a mi les pensions. Anem pel padre, ja.
9: Bueno, en fi, sí com sigui, vagi en compte també, perquè aquest nom que
28: ha dit... Tu creus com ensenyen? Com ensenyen? No, farem la pluja.
9: És que no ens
28: ensenyen. La pluja. Mira, un ditet. Ui, que plou poc. Compte que ara dos ditets que plou una miqueta més.
9: Ah, mira,
28: compte però... ara tres ditets que plou més. Vinga, aplaudiu, que cau una pedregada, vinga! Va, per favor, eh?
10: M'ha semblat molt divertit, eh?
9: Sí.
10: Per favor. 8 hores al dia podria fer tranquil·lament.
11: Ha despertat el nen de 3 anys que tinc en el meu interior, que per altra banda...
10: Que s'assembla molt a tu.
11: Sí, estava fent una migdiada de 20 minuts.
28: Moltíssim.
9: Bueno, hòstia, podem centrar-nos paral·lelament a aquesta jornada de vaga. Avui a la tarda hi ha convocada una reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats.
10: Sí, és una reunió on ja sabem que no hi assistirà el Sindicat de Professors de Secundària. Qui sí que hi assistirà seran l'USTEC i CGT, tot i que ja han avisat que consideren que la proposta de la conselleria és incompleta i poc ambiciosa.
9: Molt a favor de la gent que lluita pels seus drets, eh? Ja ho sabeu. Que
28: però, aquí... ara ve el però, no?
9: Però, no, sí, però... Sí,
28: no.
9: Sí, a veure, endavant amb els drets i les llibertats, però a cada vaga de mestres...
28: Què?
9: A mi m'encolomen els nets,
28: ah,
9: i això... Jo
28: ja sabia que hi venia, no? Venia sí, un no, però...
9: Que jo estic a favor, eh?
28: Vostè està a favor de la vaga, però que no li encolomin els nets, no?
9: És que és molt dur. S'enfilen al sofà, arrenquen la pintura de les parets...
28: Doncs miri, que vagin al manac i facin lo de Sixena, ja poden fer.
9: Feina feta no
28: feina
9: fa d'estor.
28: Feina feta, sí.
9: Roseguen les potes de les taules...
28: Els seus nets roseguen les potes de les... Però què, però...
9: Jo no tinc nets, jo tinc rottweilers. O sigui...
28: Però, no, avi... Avi!
9: Vols veure una cosa que no fa vaga?
10: La proposta del govern consisteix en avançar la pujada salarial, que havia de ser d'aquí 4 anys, i ens proposen que sigui d'aquí 3. També proposen més diners pels complements de tutoria i un reforç a l'escola inclusiva.
11: Senyor, perdó, no tens un piti?
28: No tinc cap piti, Narcís. Bon dia. Saps el que dic sempre? Ni sóc el teu senyor, ni tinc cap piti, i tu no hauries de fumar, que tens 6 anys.
11: És la teva opinió.
28: I hauries de ser a classe.
11: No.
28: A Girona.
11: No. Jo estic donant suport a la primària, a la secundària, a la
10: tercera. Avui és escola bressol dels 0 als 3 anys.
11: Doncs els meus companys a l'escola bressol...
10: Clar.
11: Això de la pujada salarial dels mestres està molt bé.
28: Molt bé.
11: I l'escola inclusiva i tot això...
28: També, sí.
11: També. Però tu creus que ens podríem millorar les instal·lacions als col·les també de retruc o què?
28: Però per què ho dius, això?
11: Home, jo vaig a classe en uns barracons que a l'estiu els nens ens fem a la papillot.
28: Fa calor, fa calor.
11: I no tenim gimnàs al meu col·le.
10: I com la feu, l'educació física?
0: Ens colem al dir del carrer Castillejos.
10: A un gimnàs privat, però...
0: Bueno, com que som nens, passem per sota els torns, ja està, com el patufet al conte, eh? Però jo crec que sóc massa petit per veure el que veig en aquests gimnasos, no?
9: Com ara què?
0: Perquè hi ha uns senyors jubilats que fan servir l'assecador de les dutxes per aixugar-se la...
10: Què? Bueno,
0: per aixugar-se les pallaringues. I... Jo sé que d'aquí 50 anys, un dia a mitjanit, em despertaré sobtadament amb aquesta imatge.
10: Molt bé, va.
0: I que probablement seré jo.
10: Narcís, descansa, va. Estem tot just, com dèiem, a la meitat de la tercera onada de protestes del sector educatiu i hi ha encara 9 jornades de vagues previstes.
0: Lo nuestro.
28: Justo, bon dia.
0: Bon dia. T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i t'has dit a tu mateix: és el moment de sortir a defensar meus drets, hem d'anar a la vaga, a les barricades, camarada, i com em vagi animant encara cremaré una roda de camió al ver mig de la ronda litoral.
10: Bueno, entenc que estàs a favor de la vaga de mestres, no?
0: Efectivament, estimadíssim Oscar Derman, jo sempre estic a favor del treballador que surt al carrer a defensar els seus drets. Netem fins al cartamó.

0: joder, joder, joder, que tindrà el poder.
1: Quina rima més maca, eh?
2: Consonant, 100%.
0: Endavant els mestres, endavant els metges, endavant tots els col·lectius que no es deixen trepitjar.
2: Costo, per cert, ahir, felicitats, que et van entregar el Premi Nacional de Comunicació.
0: Moltíssima, moltíssima gràcies, mi querida Paqui, que nos truca
2: no,
0: de Paqui Sant
2: no.
0: Cugat de Sacarrigues.
2: No truco d'enlloc, això.
0: A mi em van donar Premi Nacional de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, que és el meu país i cada dia és de més gent.
3: Si voy como cada año al pueblo a veranear, dicen cariñosamente al saludarme a la gente que hasta aquí el catalán.
0: A por ellos.
2: A por ellos.
0: Com ha canviat la cosa, eh?
2: Ja està aquí el català, eh?
0: Ja està aquí el català, a por ello, que alguna cosa haurà fet.
2: Bé, escolta, com has celebrat el Premi Nacional de Comunicació?
0: He reunit a tots els treballadors de la meva empresa, Jaroteo S.A., Jaroteasa, i hem anat a dinar a un restaurant fantàstic que hi ha a la Nacional 2, a l'alçada de Hostalet de Pierola.
2: Home, molt bon detall, això de convidar a dinar els teus treballadors, no?
0: Qui ha parlat de convidar?
2: Sí. Ah, no has convidat tu?
0: No, jo vaig comprar restaurant perquè no m'agrada anar a casa de ningú a molestar.
2: Ah. Vam
0: allà. Així es comporta el Rupert Murdoch català. No a lo complexament, no a demanar permís i no a demanar perdó.
2: Com? Això aquest final no l'he entès.
0: No a demanar perdó. Perdona? Bueno, no, sí. Has dit rata?
2: Com? Ho has dit tu? Ho acabes de dir tu?
0: Com diu? Busca la millor botiga de joguines per a nens i nenes?
2: Però què dius ara?
0: Doncs estàs de sort, perquè arriba la millor botiga de joguines educatives i trobarà les joguines que més agrada als nens, les armes.
2: Eh? Però què dius ara?
0: Arriba la botiga de joguines d'armes, Ratatatatatatuil!
4: Soñando yo traía a Cataluña todo lo que más quería.
1: Tan maco, eh?
4: Mi familiar y amigo, caballo, perro, escopeta.
0: Caballo, perro, escopeta.
4: Y mi Andalucía cachito, tú metido en una maleta.
2: Caballo, eh?
1: La maleta ha de ser generosa, la maleta.
2: No, a Vueling no entres. No.
5: Caballo, perro, escopeta en una maleta, eh?
1: Te la fan facturar, eh?
0: Sí, Pita, sí. Seguro.
2: A veure, Justo, Ratatatatatuil és el patrocinador d'avui, aquesta botiga de joguines per nens i nenes?
0: Efectivament, converteix el teu fill en un soldat de la diversió. Botiga de joguines bèl·lica, Ratatatatatuil.
2: Molt bé.
4: Cádiz, su carnaval, entre Sitges i Badalona.
0: I van arribar a Sorsona i ja hi havia carnaval. Ratatatatatuil és una botiga de joguines on hi trobarà les joguines que més agraden als nens de 0 a 6 anys. Pistola, metralladora, bazooka, el seu primer tanc elèctric...
2: Però un moment, un moment.
0: Un pàloco de descarga...
2: Justo, això no és una mica perillós.
0: Una porra de los mossos...
2: Això no és...
0: Una pistola Taser con dos piles pequeñas...
2: Justo, això no és una mica perillós pels nens.
0: En Ratatatatatuil sempre diem el mateix. Si no hi ha risc, no hi ha diversió.
2: Sí,
0: ja n'hi ha prou de trencaclosca de 1.000 peces. Vols que te surti el nen apullardat? Oi que no? Un passarel? No. Un casi grany? No. Doncs aposta per Ratatatatatuil, la botiga que triomfa entre los més petits.
2: Em sembla una mica fort vendre armes als més petits, t'ho he de dir.
0: No són armes de foc, com a mort de balins i aire comprimit, que depèn de la distància no te mata. Com a mort, te treu un ull. Però en tens una altra. Prou de joguines de fusta, que somos suecos.
4: Córdoba con su mezquita.
1: Però no para, eh?
0: Endavant, Ratatatatatatuil, la botiga de joguines que va com un tiro. Vamos allá. El caballo, la escopeta y la maleta.
2: Però escolta, Justo, nosaltres parlàvem de les vagues del sector de l'educació.
0: Sí, el meu company del sector de l'educació tenen tot el meu suport.
2: Sí.
0: Ells diuen que volen millors condicions.
2: Sí.
0: I jo dic, endavant.
2: Endavant.
0: I ells diuen, no, no és un tema de diners. I jo dic, també és un tema de diners. Què collons? Que no faci vergonya demanar pasta rufa.
2: Doncs
0: si ho treballeu, és vostre.
2: Els fem arribar el teu suport.
0: I ja sabeu que el mestre i la mestra són gent que s'ho sap passar bé. No deixeu que us critiquin per anar a fer un vermutet en dia de vaga. Tothom té dret a fer una canyeta i una mariscada. Vam allà, xupa la gamba. Xupa la gamba. Xupa la gamba. Xupa la gamba. Xupa la gamba. Xupa la gamba. Xupa la gamba fins que doni positiu en cadmi. Estimats metres, estem tots plegats, tots junts, vosaltres i jo, que tinc un Premi Nacional de Comunicació.
2: No, bé, nosaltres també el tenim a la competència, justo aquest premi.
0: Doncs sí que va barato.
2: Bé, anem a publicitat, i quan tornem tenim Giorgio Pappardelle des d'Itàlia i moltíssimes altres coses.
0: Superem la gamba, vamos. Superem
6: la gamba.
7: És el millor programa que he sentit mai. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
8: Quina raó mou el teu món?
9: Lo futur del Pere.
10: Algun dia tenir el meu propi piset.
11: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
12: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
14: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
15: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
16: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'IMO Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
17: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
18: És tan tendre amb mi, Di.
19: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
18: Crec que m'he enamorat.
19: Normal, amb aquests preus.
18: Aquesta setmana estalviem el pita pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
19: I la síndia ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
20: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
21: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
20: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
22: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
23: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
24: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
25: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
26: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
27: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
28: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?

0: canvia la veu, quan canvia, quan posa la música aquesta, de cop és més emocionant.
1: És very sure, a més a més amb el very sure a sobre, Doncs només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recorda-ho. Securitas Direct, ara és very sure.
2: Quan dius very sure, és very sure, vols dir.
3: Sí, sure.
2: Hauries de parlar bé l'anglès perquè...
1: S'escriu així, es pronuncia very sure. Very sure, very sure. La teva companyia de sempre, més forta que mai.
2: Molt bé.
3: Gràcies. Bravo. Avui, entre altres coses, hem de parlar de literatura catalana, també.
2: Ostres, santa, literatura catalana. Sí. Me voleu matar o què?
3: Sí.
2: He trobat la meva criptonita.
3: En parlem perquè la literatura d'aquest país serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí.
2: Això serà l'any que ve, el 2026.
4: No. Un moment, acabo de tenir un calfred.
2: Per què? Què et passa?
4: Tinc un pressentiment, tinc una premonició. Ja m'imagino que al Saló del Llibre de Turí, tot i convidar la literatura catalana, també s'hi colaran els autors en llengua castellana. Com si ells no tinguessin prou fires, privilegis i visibilitat.
2: No,
4: com
2: sisplau.
4: Si no venguessin al Albacete tranquil·lament.
2: No, però escolta, no sigueu excloents.
4: Senyor, vagi-se'n a casa seva, ja no puc més amb vostè.
2: La literatura en castellà feta a Catalunya també és literatura catalana, home, és que clar... És
4: ah, sí? Aleshores, a Sang Freda també, que és literatura catalana, perquè Truman Capote la va escriure a Palamós, o què passa?
2: No, home, bueno, és que...
4: Què?
2: Bueno, és molt maco, Palamós.
4: Sí, mira, li explico d'una altra manera. Que jo pugui menjar sushi a Catalunya no significa que el sushi sigui gastronomia catalana. Això ho entén?
2: Mire, no me grite, que si llamo a la policia, le piden el DNI, se pondrán problemas, usted,
4: Racista. És racista com...
2: A veure, calmem-nos tots una mica.
4: Ja surt el pacificador.
2: No, PSC. Pacificador, no. Pacificador, no? De PSC.
4: Pacificador.
2: A veure, Catalunya serà convidada d'honor al Saló de Turí perquè la literatura catalana cada cop és més present al mercat italià.
5: Exacte. En els darrers 5 anys s'han publicat més de 180 traduccions a l'italià de llibres catalans.
4: I encara hi ha gent que diu que ho facis tot en castellà per llegar a más gente, que nunca fue la nuestra lengua de imposición.
2: Sí, nunca fue la nuestra una lengua de imposición, sino de encuentro. Aquesta me la sé.
4: Sí.
2: Juan Carlos I.
3: Ah, sí?
2: És el Juan Carlos I. Sí, sí, és un dels meus autors de literatura catalana preferits.
3: Però què diu ara?
2: Sí, vosaltres també heu llegit el seu llibre, Reconciliación.
3: Reconciliación.
2: Sí, Reconciliación. Parla de la reina Sofia. Sí. Bueno, parla de tot,
3: Ah, sí?
2: Només passa per alt un detallet. Què? Lo de deixar de pagar impostos a Espanya per la seva fortuna.
3: Sí, bueno, però...
2: I lo de les comissions que va cobrar, també.
3: Presumptament. Jo crec que això potser surt en una segona part.
2: Sí.
3: Parlem del Saló Internacional del Llibre de Turí... Tenim amb nosaltres un expert en actualitat italiana. Ell és en...
6: Giorgio Papardelle.
3: Senyor Papardelle, bon dia i bona hora.
6: Sono Giorgio Papardelle per la ràdio i per la tele.
3: Senyor Papardelle, sí, ja sé qui és. Té ganes d'aquesta trobada entre catalans i italians a Turí?
6: Sou els cosinets petits, però un pèl menys divertits. L'italià menja canoli i vosaltres carquinyoli. Són postres molt menys agraïdes que les nostres. Ni punt de comparació, perquè el vostre carquinyoli és un merdot.
3: Home, no, per què dius?
6: El carquinyoli és massa sec.
3: Bueno, massa sec, perquè no deu estar... No està acostumat, és el paisatge a la taula.
6: On vas?
3: Si vius en un edifici de pedra.
7: Arizona, la taula. Però és que, a més, els italians també fan carquinyolis, però ells en diuen cantucci, vull dir que és una altra cosa.
4: Buah, al final, en aquest programa...
6: Qui és, questo?
4: Cantucci, Oriol Cantucci.
3: Centrem-nos en la notícia, senyor Papardelle. Com preveu que anirà a la Fira del Llibre de Turí de l'any que ve en presència d'escriptors catalans?
6: Una fira amb bon criteri sempre és un putiferi. Escriptores i escriptors cardaran tots entre tots.
3: Ah,
6: veure,
3: un moment,
6: escolti. Sí. Tant si es vol com si no es vol, es tindran calces al sol. I un autor novell trempant acabarà tirant-lo blanc. Tirant-lo blanc com a sinònim d'ejaculació
3: masculina. S'entès, no continuï per aquí.
6: Una fira molt de marro on tothom farà el guarro. Tot serà un polvorín com aquell relat eròtic amb dibuix de Pilarín.
3: Un relat eròtic amb dibuixos de Pilarín?
6: Sí, el zoo dels pitus.
3: No, el zoo dels pitus no. D'en Pitus, no dels pitus. No, no té res a veure.
6: Seria més interessant.
3: Bueno, no. Bueno, deixa-ho estar. El matís és important, en tot cas. Senyor Papardelle, deixem-ho aquí. Moltes gràcies. Nosaltres
6: Ciao.
3: Sí. Moltes gràcies. Ciao.
6: Manu, ciao.
3: Sí. Tornem de seguida a la competència.

0: les drogues.
1: Tremendo loco.
2: Aquest programa està basat en fets reals.
3: RAC 1.
2: Amb els Oscars. RAC 1.
4: Tot el camp.
5: Para,
4: deixa de queixar-te i puja.
5: A veure, tio, venir-me a recollir a mover, guai.
4: Escolta, que el conductor es diu Marc, com jo.
5: La bufanda i la samarreta, genial.
4: Doncs l'uniforme, culer.
5: Però tenyir-te els cabells blau grana i venir amb l'himne tot drap, tio, t'has passat.
4: Mai s'és massa culer, tio. Fot-li canya, Marc.
6: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.

0: Barcelona, Mataró i Girona.
1: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
2: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
1: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
3: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
6: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Deixa de buscar el cotxe que vols, és aquí, a Estelantis Sant Lluís Sant Boi. Vehicles nous Citroën i una selecció d'ocasió de totes les marques. Revisats i amb garantia. Servei oficial amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Tot en un mateix lloc, sense complicacions. Estelantis Sant Lluís, carretera del Prat 1, Sant Boi.
11: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
13: RAC 1. Tots som 1.
14: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
15: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros, financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
16: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Infórmate a caixabank.cat.
0: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
18: En format estalvi, llom de porc molt melós per 6,29 al quilo. T'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus Suprema de tonyina per 3,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
19: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
20: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
19: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
21: David, ¿dónde andas?
22: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
21: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
22: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
21: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
22: ¡Antonio!
23: Marchando, otro colacao.
22: Eres el mejor.
24: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
25: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
26: No, m'ha entrat això.
27: La superseguretat de Movistar Prosegura Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
28: Què significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares, encara no t'has decidit? Tu, ho he de decidir ja? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb les nostres pràctiques garantides i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Uneix-te a l'FP oficial que recomana el 92% del nostre alumnat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
29: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
30: Molt bé.
29: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
30: Perfecte.
29: Arribarem a tot?
30: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
31: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
32: Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 la separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
33: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
34: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
35: Les notes del nen, les obres a casa...
34: El manteniment del cotxe...
35: Ah, no, això no és cap càrrega.
36: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
30: Per què no podem marxar?
37: Perquè no he parlat de la notícia del dia. Sort de mi.
30: Quina notícia?
37: Els ànecs.
30: Què passa amb els ànecs?
37: He llegit al 3CAT que una família d'ànecs ha creuat una pista del Prat i han endarrerit l'enlairament d'un avió.
30: Però ara amb què surt, Sant Pol, això? Tu creus que és la notícia del dia?
37: És fortíssim, una família d'enseriformes, que es veu que no tenien la targeta d'embarcament a sobre.
30: Sí.
37: I, bueno, els tibis que fan tota la cua i quan arriben al final pues, no tenen el DNI o no troben la targeta d'embarcament al mòbil o han d'obrir les maletes i es veu tot el que porten de coses d'ànecs, no? Per exemple...
30: Què? Per exemple, què?
37: Pues un cavall i un escopet. Era una broma, però al final és el que toca. Moltes gràcies a tothom per haver-me donat aquesta oportunitat d'explicar aquesta notícia. Gràcies a A320CAT, que és un pilot que
30: gràcies a tu, fa gràcies
37: molt
30: a tu,
37: bon no? contingut.
30: Nosaltres i, bueno, ho deixem aquí, però tornem demà a la competència. Feu bon dia! A veure si obren amb aquesta notícia el butlletí de la una. Ara ho sabrem. Recordeu que després en Marc Giró i el vostè primer. Però abans, els companys dels serveis informatius, Núria Travessa, bon dia.
38: Hola, bon dia.
30: I Xavi Rocamora, bon dia.
39: Bon dia.
38: Moncloa manté tota la confiança en José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel jutge en el cas Plus Ultra, però els socis del PSOE comencen a distanciar-se. N'han tingut temps de llegir les més de 80 pàgines d'escrit del jutge i ja no tenen tan clar que es tracti d'un cas de lawfare. Ho ha dit, per exemple, la diputada de Compromís, Águeda Micó, des de Podem, Ione Belarra, reconeix que el tema no pinta bé, però el més contundent ha estat el republicà Gabriel Rufián, que ha reconegut que està fotut i ha demanat explicacions. El PP, mentrestant, avisa que farà tot el possible perquè hi hagi un canvi de govern, sense parlar explícitament de moció de censura, però Alberto Núñez Feijóo acaba de fer aquesta crida als socis de Sánchez.
40: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen
0: los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España. Si los socios siguen siendo cómplices de la corrupción, esto lo tienen que responder los socios.
38: Aquest és el tema que ha marcat, com s'esperava, la sessió de control. En repassarem d'aquí a una hora el més destacat amb en Jordi Armenteres i l'Arnau Mañé. També hi ha hagut sessió de control al Parlament, aquí, centrada en l'acord de pressupostos. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, l'ha vingut a defensar avui al Mónarracú, tot i que no inclogui la sessió de la IRPF. Junqueras no té por que les joventuts del partit facin descarrilar l'acord. Aquesta tarda, recordem, Jovent Republicà es reunirà per decidir si la seva diputada fa pinya amb el partit o se'n desmarca. I compte perquè el seu vot és decisiu. Aquesta tarda també hi haurà una altra reunió important, la que tindran la consellera d'Educació, Esther Niubó, i els sindicats de mestres i professors, amb posicions que continuen molt allunyades. L'última proposta del departament tampoc satisfà els sindicats majoritaris. El més beligerant és el sindicat de professors de secundària, que parla de presa de pèl i que, de fet, plantarà la consellera. Avui han tornat a sortir al carrer els treballadors de les escoles Bressol, també els metges, que han fet l'onzena jornada ja de vaga. Uns 400 facultatius s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. I també us explicarem d'altres temes, per exemple, que les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han perdut una quarta part de la sorra els últims 10 anys. Ara l'AMB ha ofert 20 milions d'euros per revertir-ho, ho han dit en la presentació de la temporada de platges d'aquest estiu.
1: I ara els esports, per favor, sí, que genial.
2: Enrique Riquelme, possible candidat...
1: Favor, a veure, Pol, que tenim aquí dues persones importantíssimes.
3: Home, és que està la Valeria Castro.
1: Valeria Castro i Pol Guas. Mira tu, si això no és el món que volem, què serà? Però callaros, coño, que tenen
3: sí, sí, que el deporte és massa...
1: Vinga, l'heteropatriarcado, que es passi per sobre una vegada.
3: Exacte.
1: Machote!
2: Anava a dir, Enrique Riquelme, possible candidat a la presidència del Madrid, esgotarà els dies que falten per decidir si finalment s'hi presenta. Diu que es veu èticament obligat a fer-ho,
1: Valeria Castro, però... la coneixes, la cantant? Per favor, posa'm una mica de música a Valeria Castro, perquè se situin. ¿Qué tal estás?
4: Yo muy bien, intentando entender catalán, sí, es importante el deporte.
1: Sí, sí, sí,
4: nosotros también. Mira, mira. No me asusta esta forma de vivir.
1: No me digas que no. ¿Pots fer els esports?
2: Sí.
1: Perdona, aquesta música l'estàs pujant i baixant tu? O, qui l'està pujant i baixant, la música?
3: Que jo no estic parlant.
1: Ernest, no. Calla. Ja tu, fes els esports.
2: Sentim...
1: Vinga, Valeria Castro, estem aquí perdent el temps, però d'una manera increïble.
2: Enrique Riquelme, en tres dies de decidir si es presenta a les eleccions, diu que es veu èticament obligat a fer-ho, però vol estar preparat.
5: Lo que te digo, no te voy a decir si hoy voy, porque no lo sé. Estamos trabajando, tenemos cinco días, nos han dejado hasta el sábado, pues trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto y trataremos, si vamos, que me encantaría, pero si vamos... no solo, la decisión no solamente es mía, mucha más gente. Será bajo una decisión il·lusionant.
1: Però a les eleccions de què es presenta aquest?
2: Del Madrid.
1: Ah, del Madrid.
2: Ha de decidir-ho, si presenta l'aval o no, i bueno, diu 5 dies, no són 3 dies. No, no, el té. Ell ja ha dit que el té, són 187 milions diners seus. Patrimoni personal. De fet, les eleccions...
1: 187 milions...
2: El Madrid t'obliga...
1: D'euros o de què?
2: Sí, sí, d'euros. No 187 euros, no. 187 milions d'euros. El Madrid t'obliga a presentar un aval d'un 15% del pressupost del Real Madrid anual, però ha de ser en patrimoni...
1: I a què es dedica?
2: Personal. És empresari. És president d'una empresa que es diu Cox, a la cantina.
1: Cox?
2: Que es dedica a l'aigua.
1: A l'aigua?
2: Sí, a l'aigua. I les renovables, sí, sí.
1: I a l'aigua home... i les renovables? Sí. Mira, no facis parlar perquè no vull ficar en un problema jurídic. Però un empresari que es dedica a l'aigua i a les renovables i que té d'aval 187 milions d'euros, que vol dir que en deu tenir unes miques
2: exacte,
1: més...
2: Exacte, que el pot presentar vol dir que en té més, sí.
1: Xupant de l'aigua nostra, diguéssim, no? De la, de les capes freàtiques,
2: la té a Alacant,
1: no?
2: L'empresa...
1: L'aigua que, no i que la té, i la fa ella pixar, no?
2: Aquests detalls no els tinc.
1: Vaya tela, Marina. L'altra no també és que vaya tela, d'això de...
2: En tot cas, d'aquí a tres dies sabrem
1: menos
2: si...
1: Mal, menos mal, Valeria, que estàs aquí, i que ets una poeta, que eres una cantante, i ui, que sí. Menos mal que nos salvaréis los poetas, perquè realment és que flipo.
2: En fi, en el vessant esportiu, el Madrid torna aquesta tarda als entrenaments per preparar l'últim partit de Lliga ja intranscendent. També ha tornat a la feina el Barça aquest matí.
1: 187 milions d'euros, que diu que té el paio.
2: Amb les novetats de Frenkie de Jong, Ferran Torres i Marcus Rashford. I d'altra banda, avui es juga la primera de les tres finals continentals, la de l'Europa League, a les 9 del vespre, Aston Villa-Friburg, al camp del Besiktas a Istanbul.
1: Mira, mira, un impacte.
6: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari territori, però tots saben que comença a Lleida.
7: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
6: Love of Lesbian, Loni Meyers, Joan Dausà i molts més.
7: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
6: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
1: Recomana, se t'ha anat la mirada a l'horitzó.
2: Estava mirant el rellotge, no, dic, ostres, avui anem molt d'hora, trobo. Estava mirant això, ara.
3: Jo tinc una pregunta sobre l'esport.
1: Sí. Ah, que bé, mira.
3: Sorprenent, oi?
2: Molt.
1: No, però
2: no t'has mirat l'hora que és
3: ara que et sobra temps.
1: Perdona, però no tenim prejudicis, creiem que...
3: S'ha de saber de tot.
1: I pot ser mariquita i que t'agradi l'esport.
3: A mi, per exemple...
1: Jo els trobo raríssims. Jo tinc una cita amb un tio que li agrada l'esport, me levanto i me voy, però bueno...
3: Però existeixen.
1: Hi ha gent que es veu que li agrada l'esport, que és mariquita.
3: Això que per ser president del Madrid has de tenir el 15% de tal.
2: Has de presentar un aval, sí.
3: Això qui ho ha establert? El Florentino?
2: Això ho ha establert el Florentino.
3: Clar, i ho ha fet per no tenir competència durant tots aquests anys.
1: És que és creïble.
2: No hi ha eleccions des del 2009 al Real
3: Madrid. Perquè ell va arribar i va posar aquesta llei. Però això és poc democràtic, no?
2: Home, entre poc i gent, sí, sí.
3: Ah, vale. Ara ja començo a entendre coses.
1: Val. Ostres, noi,
3: això tots els oients ja ho sabien.
1: Hauries d'estar amb el Pedrerol a la Sexta fent comentaris, fer la pregunta.
3: M'ha sonat raro.
1: La pregunta del poeta seria... escolta'm una cosa, Núria Travessa, ets aquí?
8: Sí, sóc.
1: I ens vols dir el temps o passes de nosaltres?
8: Va, vinga. Ens espera una tarda càlida, amb temperatures d'entre 25 i 30 graus, sol com a protagonista...
1: És que estic veient ara el 3CAT Info, que tenim les pantalles aquí a l'estudi, que Zapatero imputat, llavors com entren els de la UOCO, els de la U, no sé qui entren, i treuen caixes de les oficines, de Zapatero...
8: Se l'acusa de tràfic d'influències, organització criminal...
1: Tot això, vale. Però el que a mi m'encantaria que vinguis els del UOCO a casa meva a treure caixes perquè tinc un merder i m'encantaria. De la UOCO, si m'estáis escuchando, por favor, venirme a registrar la casa. Us ho lleváis todos en cajas? Sin mirar al gas?
6: 902-477-100.
1: I ho destruïu tot. Merdes a punta pala. Que m'he de fer el bany nou aquest estiu que em tiré a vacances, m'he de posar estàvem discutint si li haig dit no, perquè clar, jo sense evident no puc tirar. I m'encantaria, i dic, mare de Déu, tot està en merda, com ho podem acumular tantíssima mierda, Valeria?
8: Jo estic tan de mudança i poden hacer lo mismo también con mi casa, ¿eh?
1: Por favor, los de la UCO nos vengan a rescatar. Yo no sé si te patrón, pero yo soy imputable totalmente que vengan los de la UCO, em registren la casa i vagin traient totes els armaris plens de merda. O sigui... Com podem acumular tant la gent? Clar, és que se'n va al planeta de Terra la merda. Perdona, el temps.
8: Dèiem que faríem una tarda càlida, temperatures d'entre 25 i 30 graus, sol com a protagonista... I només al Pirineu creixeran nuvolades que deixaran alguns ruixats més probables avui cap a la banda de Girona. Els propers dies, cada cop més calor. Poca pluja.
1: Doncs mira, millor. Jo cada vegada estic més calenta, t'ho dic sincerament. O sigui, vaig notar ahir... No et passa, tu, recomana?
2: No,
1: Barcons, el director de... Per favor, un aplaudiment pel director del Festival de les Pornes Barroques. Tu que ets molt mono i tal, jo... No, yo me pongo caliente ahora con la primavera. Estoy como...
8: La sangre altera, yo sé si has
1: dicho. Lo se dice, pero es que es verdad. Yo, la verdad, t'ho dic. Ahí vaig pensar... Mare de Déu, senyor, com estàs? Estic nerviós. Bueno, Núria Travessa, moltíssimes gràcies. Volia compartir tot el meu... Tot el meu amb vosaltres. I ara hem de fer aquest programet amb Valeria Castro, per favor, per fi una estrella, mejorando lo presente, però per fi una estrella al vostè primer. Ostres, que estàvem de gent arreplegada fins al mismíssim monyo, t'ho dic sincerament, d'entrevista, gent arreplegada. La del llibre, els poetes, aquest de les programes barroques, collons.
8: Les negres.
1: Parlant negre, la trans, la coixa, la mariquita, tot ho podíem més. I per favor, una estrella, per fi, Valeria Castro, ara mateix.
8: Moltes gràcies.
1: Tres negres hem tingut aquesta setmana. Vamos, que l'Abram, la tarda... Per favor, això què és? Collons, home, què és això? El Bronx o què passa, aquest programa?
8: Joder,
1: què som, Càritas Diocesana? Hòstia puta, vinga, ara una estrella, per fi una estrella. Vinga, per favor, endavant.
6: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Bueno, i parlant de replegats, el Joel Fortú i l'Ester Romagosa, l'Ernest Ferrer. També tenim a la replegada el Josep Barcons, director del Festival Les Prunes Barroques. Què tal estàs?
9: Bueno, arreplegant ovelles.
1: Arreplegant ovelles. Home, és que vaig estar l'altre dia... Perdona, vaig anar a l'Espunyola, al Festival Les Prunes Barroques, i vaig anar jo i el meu majordom, que no sé, que deia que estava seguint, que es va entretenir molt veient, perquè les Goldberg, si tu ets... Mira, ara parlarem d'això.
10: A veure, comença.
1: Les variacions Goldberg de Bach són 30 putos moments musicals de dalt que te pego, però estar-hi 2 hores. Ho vam fer entre ovelles, de tal manera que anàvem tocant aquests de... Qui ho tocava, allò?
9: La Lienzinger Academy.
1: La Lienzinger Academy, i de les ovelles darrere, llavors anàvem fent... I va... I estava les de l'Lienzinger Academy pixats de riure, perquè era boníssim. Bueno, tot això, les variacions Goldberg Valeria entre ovejas. Això va ser preciós. Però, a més, el meu marit... Que això és una cosa que si vostè ara, per exemple, notés que li falla la memòria, que està una mica cucú, l'edat, l'estrès i tal, notes que es va escapar l'Alzheimer, el que sigui, mira't les variacions Goldberg, però tinga-les amb el paper al costat. La partitura. No la partitura, sinó què toca, què toca cada cop i qui toca què.
9: Home, perquè això ho vam fer, ho vam posar
1: molt mono. És molt mono. I llavors, tu vas descobrint en quin punt estàs. Si estàs a la 15, estàs a la 20, estàs a la 30, i veure quant falta per acabar, diguéssim. Perquè, doncs, violí, viola, no sé què... No, encara no, tal, tal. I el meu marit es va anar, i el veig més intel·ligent des de que van a veure les versions Goldberg, perquè la música no sé si se l'escolta, però va estar fent el crucigrama, o sigui, descobrint què tocava i per quin punt anava, diguéssim.
10: Val. Crec que ho hem entès, preciós, crec que ho hem entès.
1: Amb tots vostès, i ara haurà una estrella. Valeria Castro.
11: Yo que pensé que era tonta y resulta que la compañía...
1: Bon dia, estimada. Bueno, la Valeria Castro, vostès la coneixeran perquè és una cantant de La Palma, que jo cada vez que voy a les Islas Canàries tengo un lío porque no sé nunca...
10: No sabes dónde está, ¿no?
1: No,
10: igual estás en Mallorca.
1: No, porque no, sé perfectamente dónde estoy, pero no pots dir... Jo digo, Las Palmas no es Las Palmas, La Palma no es Las Palmas, y llavors això vosaltres os lo tomáis muy en serio, esto, como debe ser, ¿eh?
10: Es que, claro, somos la isla menor, están Las Palmas, que es como capital de provincia, luego Palma de Mallorca, es más importante, y nosotros lo tercero, lo más importante, y luego tuvimos un volcán, o sea, un poquito de respeto a La Palma.
1: Palma. I tu és de La Palma, efectivament. Bueno, està a la gira amb un disc que és increïble,
10: moltes de tot cor.
1: Jo llorau, eh? Lloro con el... Como soy una persona tan sensible como ya sabrán ustedes. Però la veritat és que és preciós. És un llibre que es diu El cuerpo después de todo.
10: Efectivamente.
1: Un aplaudiment, perquè això és una meravella, eh? A ver, vamos a repasar una mica. Resulta que en aquest disc yo veo muchísima herida. Es a dir, la herida la he visto en La Soledad y en Sentimentalmente, en dos canciones, aparece la palabra herida. Y después también tengo la sensación que esta herida que hacemos nuestra, te lo digo sinceramente, la miras ya una mica desde afuera. Con un poco de distancia, que eso es muy bonito, puede ser.
10: Ay, qué bonito. Sí, muchas gracias por hacer un análisis que ni siquiera yo hice, la verdad. No
1: es
10: sabía.
1: Que le voy a hacer a esta señora un Valeria Castro explaining.
10: Ay, me encanta.
1: Le voy a explicar el típico hombre explicando a la mujer de qué va lo suyo.
10: No,
1: ¿sabes?
10: Pero sí.
1: Faltaría más.
10: Faltaría más, hombre, claro, Mark. Y tú puedes hacer lo que tú quieras.
1: Qué va.
10: Pero la verdad que sí, que es un disco como, digo, uff, ya el dolor ya lo pasé, ahora vamos a escribir de él. Y vamos a ver, realmente hay una búsqueda, ¿no? Como de, ¿todo el mundo nos sentimos así? Ok. Entonces es como un disco dolido, pero colectivo también. Entonces yo creo que es lo bonito, ¿no? El saber de que una no está sola con sus propias heridas, sino que la pones ahí y dices, ahora quien quiera, como ¿no? quien se vea ir, que se etiquete, ¿no? Como tú en ti, algo así, pues así mismo en mis canciones.
1: Tú paras de la mirada del otro y es verdad que tú reclamas en varias canciones la mirada a l'altre, o sigui, ens demandes, no? Pides...
10: Vale, digo en español, perdonen. Estoy en Duolingo con el catalán, pero no tanto.
1: Pides, yo también estoy en Duolingo con el catalán. Con el catalán estamos todo el rato...
10: El limbo, el límite.
1: Construyéndonos y vea que te pego. No digo que pides la mirada del otro, o sea, reclamas, digo, oye, sí. Vamos a hablar de esto... ¿Cómo estás tú? Yo estoy así, ¿no?
10: Claro, supongo que también es como haber reconocido el privilegio que es tener un micrófono, que la gente te vaya a escuchar y reconocer que aún así, con ese privilegio, sigues siendo el mismo ser humano que eras cuando eras pequeña, que eras de adolescente y que eras con las heridas humanas que te han salido. Entonces, para mí ha sido una búsqueda de decir, cada vez parece que tengo como un lugar más raro, sobre todo cuando lo comparo con mi familia y tal, y sin embargo sigo hablando de los mismos problemas que nos ocupan a todas. Uh-huh. Y desde ahí, como cómo intentar, ¿no? Saber cómo colectivizar las cosas.
1: ¿Cómo dices? ¿Que cada vez estás en un lugar más raro? ¿Cómo? No,
10: sí,
1: ¿en qué sentido?
10: Bueno, yo qué sé, de repente, ¿quién me iba a decir que estaba en RAC 1 escuchando catalán y teniendo que entender un poquito, hablando con Margiró? Claro. Mi hermana está muy fascinada que esté contigo.
1: Tu hermana mayor, que es médica.
10: Mi hermana mayor,
1: ¿eh?
10: La médica, sí, se le, sí. Le va a hacer mucha
1: especialidad,
10: ilusión.
1: Porque nos interesa mucho.
10: Pediatría.
1: Ah, mira, nos interesa todo lo que sea. ¿Hay algún médico en la sala?
10: Porque ¿algún médico? La puedo llamar.
1: Exacto, si tuviéramos un problemilla, pues la llamamos inmediatamente. Una otra cosa, a mí hay mucho amor, hay desamor. Hay amor que tú creías que era amor. Hay una canción muy buena, sí. Que, ¿no? Que creías que estás viviendo un amor y resulta que estás performando amor. O sea, te vas convencida. Hay una canción, estás tú convencida de que estabas
10: enamoradísima.
1: Y luego.
10: Era mentira.
1: Pero es que nos ha pasado.
10: Es que les ha pasado a todo el mundo.
12: ¿Y cómo te das cuenta?
1: Uy, porque.
10: Uf, escribió la canción de repente digo, hostia, que esto no era así, ¿eh? No, pero por las amigas. Las amigas te dicen, ahí no era. Eso no era. Pero es verdad que como que cuando escribí esa canción dije, pero si todo el mundo nos performamos, que estamos enamoradísimos. Y no era verdad, simplemente sí, queríamos vivir esa fantasía y digo, pues que hay una canción que lo demuestre,
1: que
10: ¿no?
1: Que lo demuestre.
10: A ver si alguien se da cuenta con esa canción de que sentía así.
1: Y luego, en el ¿cómo es? Ahora no entiendo la letra. Sobra decirte. Sobra decirte. No sé si la tenemos, sobra decirte.

0: Bueno, és una coloració possible, però tu també cantes, en la canció.
1: Sí,
0: que
1: sí, sí.
0: Clar, tu tens una veu... Que bueno lo de Silvia Pérez Cruz, perquè me passa a mi con Silvia Pérez Cruz, jo crec que nos passa a todos, eh? Mira, mira, aquí estàs tu.
2: A llevarme la contraria, a querer lo que tú querías.
0: Que això que passa amb la música, també passa amb la música barroca, jo crec, moltes vegades. I la veu de la Silvia Pérez Cruz i tu voz són voces que immediatament connecten con algo... no, nos conecten con algo, no? O sigui, porten, te llevan
1: sí.
0: a un sitio...
1: Pastan molt bé, pasteu molt bé.
0: No, però a part que pasta molt bé, que sinto...
3: Nosotros... Sí, connectes amb lo subtil.
0: Sí, o algo.
1: Ay, qué bonito.
0: Escuchas de una forma que... Yo a Silvia Pérez Cruz y a ti os escucho solo por un canal que es el vuestro. Tengo un canal para ti y un que lo provocáis vosotros. O sea, hay una reacción neuronal. Esto hay que estudiarlo, Didi.
1: Joder, qué maravilla. Yo, ¿no yo crees, me, no? me ofrezco para estudiarlo. Como...
0: Sí, porque tú has hecho bioquímica, además.
1: Biotecnología. De tecnologia.
0: Pues estudialo, sí, estudialo.
1: Lo voy a estudiar, Marc. Per ti lo hago, per ti lo hago.
0: Perquè hi ha algo neuronal que fa que hi ha veus o tons o tal, que tal.
1: I la forma de cantar,
0: forma.
1: No? Aquesta
0: sí.
1: emoció que hi posa.
4: Claro, bueno. Porque sí. Yo es que soy muy... para mí Silvia es la maestra y aprendo mucho de ella, entonces entiendo que puede caber en el canal de ella porque ha sido como siempre mi referente.
0: I després, a La Soledad, que és un altre dels temes que també té videoclip, apareixen Bárbara Allen, Irene Escolar, Susana, la Sara Carbonero, Macarena García, Olivia Molina, bueno, muchísimas mujeres que te acompañan en este videoclip que es precioso, que es La Soledad, pero es una chica que está bien, se toma un plato de lentejas, anda bien, sonríe al final.
4: Totalmente, tendrá sus pensamientos, pero ya está ahí, digna, pudiendo trabajar, pudiendo hacer su vida, pudiendo ver a dos que se están besando y ya, yo no, pero aquí sigo.
0: Claro.
4: O sea, a mí me pareció precioso como además tener, ¿no? hablar de la soledad y ver tantas caras, como, pues chavalas, si todas estamos solas, pues al final estaremos acompañadas, ¿no?
0: Una cosa, tens el concert el 30 d'octubre al Palau Sant Jordi, en el marc del Festival Guitar BCN, el 30 d'octubre tancas la gira del Cuerpo Después de Todo.
4: Es el fin de gira de esta gira. Será el último concierto y ya no habrá más. Todo es...
1: ¿Por qué en Barcelona? ¿Por qué cierras en Barcelona?
0: Pero genial, ¿no?
4: Pregúntaselo a mis managers. Ah, no, vale. Pero es muy bonito, ¿no? Porque empecé la gira en Barcelona el año pasado y la cierro aquí en Barcelona. Entonces, pues yo creo que sí, cierro todo el ciclo. Tengo mucha cariño.
0: ¿Estás contenta con esta gira? ¿Estás tranquila?
4: Contenta,
0: ¿estás contenta? La
4: muy contenta.
0: Guarda
4: sí,
0: estar,
4: ha sido muy,
0: estar,
4: muy bonito. Y eso es muy colectivo. O sea, siento de repente, ¿no? Que soy parte de ese público. La gente yo creo que lo siente así también, y es muy bonito que aunque los sitios puedan ser no grandes, como es este Palau Sant Jordi, claro. ver cómo se puede cantar y hablar de cosas tan pequeñitas, tan sutiles en un espacio tan grande.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, una cosa, Valeria Castro, El Cuerpo Después de Todo. Como eres una estrella internacional, te vamos a tener que hacer el cuestionario Top Model para este tal. Entonces son preguntas rápidas, contestaciones rápidas también, ¿eh? Venga, cuestionario de Top Model. ¿En qué gastaste tu primer sueldo?
4: En un móvil, porque se me rompió el día que cobré el primer sueldo.
0: O sea, que fíjate, lo,
4: sí,
0: de
4: sí,
0: la,
4: sí,
0: lo
4: sí.
0: del capitalismo como es, ¿eh? O sea,
4: sí, sí,
0: sí.
4: te da y te quita.
0: Te da y te quita. ¿Qué hay encima de tu mesilla de noche?
4: Un libro.
0: ¿Qué libro es? ¿Se puede saber?
4: Ay, no me acuerdo cuál era. Bueno, hay uno de Nazaret Castellanos, que es de neurociencia, de la filosofía de la respiración, algo, el puente donde habitan las mariposas, algo así, está muy bien.
0: Caray, joder. ¿La última vez que lloraste?
4: Uy, ayer...
0: ¿De alegría o de pena? O de...
4: Ay, un poco de pena, el ave. Es que el ave me pone triste, sí, sí.
0: ¿El ave? ¿Cómo?
4: En el ave, sí, sí.
5: No me extraña.
1: ¿Cómo?
4: Yo miro por la ventana y empecé a romantizar.
0: ¿Ah,
4: y,
0: sí?
4: Claro.
1: Ah,
4: yo,
1: por el paisaje. Mira,
4: claro, bueno, te pones esta música y ya
0: estás,
4: te sientes, sí, sí, una película.
0: Pues si estuvieras aquí en Cataluña con las Rudalías...
4: Yo sí que llorarías.
0: Llorarías
1: de pena.
4: Pero igual lloré porque iba con retraso, ¿no?
0: Bueno, una cosa, a alguna cosa que te haya hecho muchísima gracia últimamente, y no me digas yo.
4: Jolín, ¿qué hago ahora? No lo sé, ¿qué me ha hecho mucha gracia?
0: Puede ser un vídeo de TikTok, una mierda de TikTok que hayas visto. Tal. ¿Eres tiktokera tú o no eres?
4: No demasiado, la verdad. No. Mi madre, cuando con mi perro que le ha mordido, y estaba en videollamada y la vi de repente en directo cómo le mordía. La verdad que
0: pero bueno, pero sí,
4: es bastante gracioso.
0: Sí, qué pena esto, porque es como cuando ves caer a alguien que a lo mejor se ha
4: roto la... Claro, encima por la videollamada, como que no puedes hacer nada.
0: Nada, no puedes hacer nada.
4: O sea, nada. Sí. Además, es como
0: pero está bien retraso. Tu madre, ¿cómo es?
4: Sí, sí, sí.
0: ¿Qué tipo de perro es?
4: Un canichetoy chiquitillo.
0: ¿Y cómo se llama?
4: Coco.
0: Coco, ¿ves? A ver, a alguien que se dedique a la política, a quien admires.
4: Alguien que se dedica a la política, a la que admira, Tess Sidi. Me gusta mucho esa diputada, muy inteligente, sí, sí.
0: Bueno, ¿lo puedes situar?
4: Es de diputada del Parlamento en Sumar, si no me equivoco. ¿Sí? Y ella es como programadora, me parece, o bueno, la informática. Es muy lista, muy lista. Y hace mucha divulgación también en redes y todo.
0: Qué bueno. Pues yo aquí, alguien a quien se dedica a la política, que admiris, hoy diría Zapatero. Fíjate tú qué perdón, ¿eh? Como a línea editorial. Bueno, ¿qué buena noticia te ha sorprendido?
4: Estar aquí.
0: ¡Ara! ¡Ara! Oye, muchísimas gracias, ¿eh? La última pregunta, muy rápidamente, la mejor manera de acabar el día.
4: Pues escuchando a Mario.
0: Claro que sí. Venga.
4: Emoción
0: total. Bravo. Cuando acaba un concierto y te bajas del escenario, ¿qué fas? ¿Te pueden hablar, no te pueden hablar? ¿Te vas de farra?
4: Cenas. Un poquito de cena. Cena primero, sí. Muy poco clamurosa, así como un tupper en el camerino. O sea, ¿ah,
0: sí? ¿Qué cenas sí, tú? Sí. ¿Tipo qué?
4: Pues un pocket, cosas de esas. Sí. Si ustedes piensan que los cantantes tenemos con mucho glamour, ahí te dejas a todo el equipo en el suelo comiendo un pocket.
0: Un pocket, puto.
4: Sí. Pues luego a tomar algo.
0: Estuve con Pablo Alborán en el concierto.
4: Igual él sí que tiene más glamour.
0: No, pero bueno, que dije, voy a cenar antes del concierto.
4: Uy,
0: y el
4: no,
0: tío cantó.
4: Yo, no.
0: Yo le dije, ¿en serio, Pablo? Le dije, ¿en serio, Pablo?
4: No,
0: como
4: no,
0: si
4: no.
0: Como si tuviera una tieta. ¿En serio? Pero se ve que yo no podría cantar. Y de verdad te lo digo, porque...
4: No, imagínate, ¿no? Siempre como que te comas un cacahuete, una almendra, sí. Y te vas a ir como Fernando Simón. Yo siempre tengo miedo a eso.
0: ¿Qué le pasó a Fernando Simón?
4: Es verdad. La almendra. Sí,
0: la almendra,
4: sí.
0: La almendra es
4: Fernando Simón. Te juro que tengo un trauma desde eso. Digo, ni un solo cacahuete antes de un concierto.
0: Hombre, claro. Son buenos los cacahuetes. A mí me gustan, ¿eh?
4: A mí también, pero no.
0: Y me gusta el cacahuete, de todas maneras. En crema, natural, en inglés, crunchy, todo. Me encanta.
4: Yo también.
0: Somos ubica cacahueteras. Bueno, Valeria Castro, no es un par de igual. 30 de octubre al Palau Sant Jordi. El cuerpo después de todo. No sé si te aplauden todos ustedes. Gracias, compañera.
4: Muchísimas gracias.
0: Bolguas, bravo. De poeta y tiro porque me toca. Jo a millor no ho puc fer ja avui, perdona. Que
5: molt bé, Marc, has estat
0: molt
5: bé.
0: No, vull dir que us porto, ja després aquest senyor tan atractiu per anar a música barroca, o sigui, que jo te lo dius literalment. A ver, dime.
6: Estic extasiat.
0: Sí?
6: Sí.
0: Però per mi o per ella?
6: No, pels dos, molt bona entrevista.
0: Pensava que ja t'havia fet tilín.
6: No. Doncs, parlant d'èxtasi, avui... És que jo mai vinc a parlar de llibres en aquest programa, perquè trobo que jo fa altra gent i ho fa fantàsticament, però és que m'he llegit un llibre...
0: Molt bé, Pol.
6: I feia temps que no estava tan fascinat per... És que saps què passa, Marc? Que també últimament, no sé si esteu d'acord, que hem de sortir dels llibres, de les pel·lícules, dels concerts, transformats tota l'estona. Representa que tots els llibres són
0: dels
6: el millor
0: polvos,
6: llibre...
0: També.
6: Dels polvos, exacte. I la majoria...
5: Acabes de dir això? No m'ho crec.
0: Acabo de dir... Jo ara ja només follo si surto transformada.
6: No, però trobo que hi ha un imperatiu a la transformació quan la majoria de vegades que llegim un llibre o que anem al cinema...
0: Perdona, sortim... per acabar. Follar per follar? No. Per això ja em faig una palla. Jo ara, si he de fer l'amor amb una persona, he de sortir transformada.
6: Jo no anava per aquí. Però...
0: Natada, transformada, millor persona, relaxada, etc. Sí,
6: però és una mica això.
0: Perquè a veces follo i salgo peor, així estoy.
6: Exacte.
0: Nerviosa que estic.
6: Es podria dir així.
0: I no tallis més el polguat després. No acabem. Vinga.
6: Doncs això, que trobo que hem de sortir transformats de tot el que anem a veure, de tot el que llegim, i després què passa? Que llegim coses i anem al cinema i sortim amb pell de foca.
0: I amb 10 euros. Menys.
6: I amb 10 euros menys, exacte. Aleshores, he llegit un llibre que m'ha realment flipat i dic, doncs avui és el dia de parlar-ne. Es titula El Edén a l'Alba. Està traduït només al castellà. És d'un autor palestí que viu a França, que es diu Karim Khatan. El Edén a l'Alba, publicat a Chalaparta i traduït per Cristina Lizarbe. I us explico molt breument la història. Això tracta de... És una història d'amor a Palestina, una Palestina sepultada per un vent huracanat que es coneix com el Khamsin, que és un vent que arriba normalment... dura uns 50 dies, i d'aquí ve el nom, però aquí aquest vent huracanat bufa de febrer a octubre, i durant aquesta època li diuen estiu. Aleshores, és una història d'amor en una Palestina sepultada per aquest vent huracanat que ho omple tot d'arena, no? Mm-hmm. Aleshores, la història va de dos nois, que són l'Isaac i el Gabriel, d'orígens diferents, que es coneixen i s'enamoren. És a dir, ho esteu sentint bé? És una història d'amor gay a Palestina.
0: Que
6: hi ha millor que això. Aleshores, no us donaré molts detalls del llibre perquè vull que llegiu, però m'ha agradat per tres motius. El primer de tots és perquè no tematitza
5: l'ocupació de Palestina, ni tampoc la relació gay, no? És a dir, no converteix això en un tema pamfletari, i això trobo que és un gran mèrit. El segon és que no, no caricaturitza el poble palestí, no? Jo trobo que és molt difícil parlar sobre el genocidi i sobre la violència, i que hi ha alguna cosa d'irrepresentable en tot això. Aleshores, l'opció d'aquest escriptor és mostrar la vida, no? És a dir, no mostrar la destrucció, sinó mostrar la vida, i potser mostrant la vida podem ser conscients de la destrucció que ha suposat per aquest poble, no? I finalment també hi ha una cosa meravellosa, que és l'oralitat d'aquesta història, i s'expliquen històries, relats, faules. Aleshores, llegeixes el llibre com si llegissis un mite, pràcticament, no? Aleshores, això és super, super bonic. Us parlo del llibre, però per parlar-vos de l'autor, que és aquest Karim Khatan, perquè ha dit diverses coses sobre el tema de Palestina que em semblen molt interessants i volia portar avui a col·lació. Són tres coses, molt, molt ràpides. La primera és
0: carai, que ordenat ho has fet avui. Tres coses del llibre, tres coses de l'autor. Et veig.
5: Perquè pensa, tindré tres minuts per fer aquesta secció. Aleshores ja puc anar... Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Aleshores,
0: Maldant,
5: la primera de totes... és que ell ha denunciat des de França, ha vist com la història abandonava el seu poble, que és el que ha passat en Palestina, no? I ell ha denunciat molt la censura que ha sofert a França per articular totes les qüestions que tenen a veure amb la destrucció de Palestina, no? Ell diu una cosa molt interessant, que diu que en la nostra societat, i això passa també a Catalunya i a Espanya, ell ha parlat sobre la poca fiabilitat i la poca credibilitat que tenen els àrabs en la nostra societat, no? Fixeu-vos, ha passat una cosa, sempre que ens venien històries i relats de Palestina, no? I notícies de Palestina, els mitjans d'Espanya i de Catalunya tota l'estona insistien que aquesta informació sortia del Ministeri de Sanitat dirigit per Hamas, insistien en que Hamas és una organització terrorista, no? Però en canvi s'oblidaven de dir que si la informació que ens arriba de Palestina és només aquesta, és perquè Israel no permet l'entrada de periodistes, no? I una altra informació potser més verificada, és a dir, si no vols que t'informi Hamas, deixa entrar periodistes. Clar. Però això no ho denuncies, no? Aleshores, ell parla de la poca credibilitat i la poca fiabilitat que té la veu àrab, que tenen les veus àrabs per parlar sobre aquest conflicte. I a la vegada diu una cosa molt interessant, que és una paradoxa, no? Que és, en canvi, no? És a dir, no ens creiem les notícies que ens arriben des d'allà, o les posem sempre en judici perquè arriben de Hamas, però en canvi, les persones palestines que nosaltres coneixem o que estan exiliades i han fugit, com ell, els hi exigim, no? Ell, Karim Khatan, és una persona que ha fugit de Palestina, però en canvi, quan parlem amb ell, què li exigim? Que sigui politòleg, que sigui historiador, que sigui especialista en dret internacional, perquè què els hi exigim a aquestes persones, que són persones que en el fons el que han fet és fugir per sobreviure? Coneixement, coneixement, coneixement, coneixement, no? Aleshores, ell denuncia aquesta mena de, no sé, com de mirada extractivista que tenim respecte al supervivent, exigint que es posicioni sobretot i que tingui informació sobretot, quan aquesta persona simplement és una persona que ha hagut de fugir d'un genocidi. Per què ha de saber de dret internacional? Per què ha de ser un historiador? Per què ha de ser un politòleg? Karim Khatan és un escriptor, no?
0: I el això que dius, perdona, és superinteressant, i a més és extrapolable a totes les persones que estan interessades en els drets humans.
5: Absolutament.
0: A la feminista, les persones que estan per la LGTB+, les persones que són antimasclistes, les persones que són antifeixistes, sí, sí, i tal, sí, que de sobte tu estàs a un lloc i se t'exigeix
1: una expertesa.
0: Si tu dius no a la guerra, i llavors et diu, bueno, ¿por qué?
5: Argumenta.
0: Argumenta.
5: No hi ha argument.
0: Argumenta usted perquè sí.
5: Exacte.
0: Saps què dius tu o no? Sí, sí, o tu dius, escolti, jo soc antifeixista. Ah, sí? Per què et diuen?
5: Fantàstic.
0: Sí, explica'm usted perquè és fatxa. Jo què sé, expliqui'm usted perquè és masclista o perquè està a favor dels feminicidis, no?
5: Aleshores, parlant de Karim Khatan i d'aquest llibre, ens podem fer moltes preguntes sobre el futur incert de Palestina, no? És a dir, què passarà amb les properes generacions, com es recupera un poble de la devastació i del genocidi, què passarà amb tots aquests nens orfes, no?, que han deixat d'anar a l'escola, ja no només que físicament estan afectats per la destrucció, sinó que aquests nens, quantes generacions i quants nens no s'han pogut formar, no han pogut anar a l'escola, no?, etc. Aleshores, crec que llegir aquest llibre no té a veure amb la idea d'obrir una oportunitat o una finestra d'esperança, no va d'això, però en canvi sí que fa una cosa que jo crec que és molt valuosa avui en dia, que és relatar una experiència de vida, no? És a dir, quan parlem de Palestina i dels palestins, el que ha passat és que s'han convertit en números, això ja ho sabem, i sobretot que s'han homogeneïtzat, no? És a dir, el poble palestí sembla que sigui una sola experiència, no? I sigui un sol relat, quan en realitat hi ha milers i milers i milions de relats, no? Aleshores, aquest llibre és molt bonic perquè et parla d'una història d'amor a Palestina, i el que veus és tota la vida que hi havia als carrers de Gaza, als carrers de Jericó, Jericó, els carrers de Jerusalem, els carrers de Ramala, una història d'amor plena de literatura, d'històries, etc., que defuig de la idea del número i crea una experiència, un relat de vida, que jo crec que és una cosa de la qual es pot ocupar la literatura i que és molt important que fem quan se'ns estan desfent les històries en números, anàlisis i notícies, no? Com tornar la història, tornar el relat de vida, tornar l'experiència. Aleshores, per això crec que heu de llegir aquest llibre. Es titula El Edén a l'alba. L'escriptor és Karim Khatan i, notición, que teniu tots la sort que Karim Khatan és a Barcelona.
0: Ara t'anava a dir.
5: Aquest divendres estarà a la Fira Literal, però la cita a la que us vull convocar és que aquest divendres, a les 7 de la tarda, a la central del Raval, jo tindré la sort de conversar amb ell sobre aquest llibre, sobre la seva obra.
0: El divendres, eh?
5: Aquest divendres, a les 7 de la tarda, a la central del Raval, Karim Khatan, parlant sobre l'Edén a l'alba i totes aquestes coses que hem comentat ara.
0: Doncs escolta, moltíssimes gràcies per parlar de Karim Khatan i després recordem que ha obert des del 15 de maig, la setmana passada, la Finestres Palestina. És la llibreria Finestres Palestina al carrer Verdi, al barri de Gràcia, que és un espai nou per reivindicar la identitat i la cultura d'un país que està constantment en qüestionat, és a dir, Palestina, i a més no només compta amb un fons de llibres en català i altres idiomes d'assaig, narrativa, poesia infantil, art, història i política, sinó que també ofereix un programa estable d'activitats especialitzades en Palestina, i això està passant a Barcelona. La Finestres Palestina, oberta des del 15 de maig al carrer Verdi de Barcelona. Ho dic perquè, efectivament, avui venia...
5: Sí, sí. Estem parlant sobre aquestes coses, està fantàstic.
0: Estem parlant d'això. Moltíssimes gràcies, Pol Guas.
5: A vosaltres,
0: com sempre. I un aplaudiment també per Valeria Castro. Ara parlarem d'ovelles, barroc i pagesia i vella.
7: Gastronomia.
8: Vostè primer, amb Marc Giró.
0: Bomba!
9: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
10: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
9: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
11: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
12: I tio, què vas disfressat?
13: Aquest pista boníssim.
14: Navius? Cirera?
15: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
12: No t'ho pon estrany, al final?
11: Ho sabia, ens has drogat! Ets la millor, Paula!
16: No us he drogat. Us hem enverinat.
17: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
18: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
19: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
20: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
21: RAC 1. El dissabte 23 de maig, RAC 1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a la 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
22: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC 1 per la final de la Champions femenina.
21: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'esports de RAC 1.
23: El Barça és finalista de la Champions League per setena vegada. Apunteu la data, culers. 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
21: I el dissabte a la nit, totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de Matlle Origen.
0: A veure, són, falten 3 minuts per 3 quarts de 2 i l'Esther Romagós té una cosa tan important a dir-nos que nosaltres quedarem espaterrades.
2: Mira, la Roca Village, perquè ara pot ser el primer en descobrir els millors looks i les noves tendències abans que ningú. Amb un 20% de descompte addicional gràcies a la venda privada de la Roca Village fins al 25 de maig.
0: A mi m'encanta.
2: Com hi pots anar? Només cal que et registris de membership a través de la pàgina web larocavillage.com.
0: Jo ja sabeu que si em moro vull que m'esparceixin les meves cenisses o les meves divendres a la Roca Village.
7: Això farem,
2: jo recitaré uns poemes,
0: a més. A més a més, exacte. Bueno, escolta,
7: i la Valeria cantarà.
0: Amb tots vostès, t'imagines? Amb tots vostès, l'increïble i atractiu Josep Barcons. Bravo. Ets un geni. Ja t'ho dic. Ja t'ho dic. Que ningú et convenci del contrari. Barcons. Bueno, a veure, el Josep Barcons resulta que ets el director del festival Espurnes Barroques, la novena edició. Tu ets el director de la primera edició? Sí. O carai, carai. Però vaig conèixer un senyor també bastant atractiu, que era el president, que és un senyor que deu tenir més calés, que és com el president, no? Del... Saps el típic... Com...
3: No sé si té més calés, però té més catxet.
0: Té més catxet, eh? Sí.
3: Hi ha un president. El Jaume Badia.
0: Jaume Badia.
3: Vam fer una fundació. El festival va néixer com a idea, amb una conversa allò...
2: De bar?
3: De pagès.
2: No, de pagès. No, bueno, clar. Allò,
3: sí. Un dia de la Candelera, que és un bon dia per néixer, la patrona dels parcs.
0: I tant.
3: I el segon any vam fer associació i el quart any vam fer fundació.
0: Carai!
3: Hi ha hagut el Pere Fons com a president de la fundació i també de l'associació, i després com a fundació ara ja me'l va dir.
0: Molt bé. Bueno, l'altre dia, això de les Espurnes Barroques, explica una mica exactament què és, per la gent. És una cosa que s'està fent, diguéssim, a tota la Catalunya Central, que al cap i a la fi és Catalunya, i al Pallars Glàcia, si la Catalunya Central fallés, tot el que hi ha al voltant de Catalunya petaria. Aniria caient tot, m'entens? Perquè és el que sustenta Catalunya, és el que aguanta, que és el punt, no?
3: Bueno, a més, fins i tot geològicament, perquè és una zona on hi ha Geoparc Mundial de la UNESCO, Vallsalines, Sallent, Súria, Cardona, etc. Allà hi ha la sedimentació de milers d'anys.
0: De milers d'anys. Catalunya s'aguanta gràcies a la Catalunya Central.
3: Clar, si desaparegués la costa faria xof, no?
0: Xof,
3: és com, per compensació física.
0: Sí, és una cosa que seria increïble. Llavors, les barroques, de què va? Bueno, és un festival de música barroca, però clar, no, però a llocs increïbles, com jo, per exemple, l'altre dia vaig estar a Cal Pauet, que és un, és un pagès...
2: Explotació ramadera?
0: Ah, no digues explotació, digue-ho tu.
3: És que és molt fort com el llenguatge administratiu i tecnocràtic
0: i
3: urbà ens ha portat a desnaturalitzar les paraules pròpies. És una casa de pagès. I fins i tot els pagesos, de vegades, que ja m'ha dit, som una explotació ramadera. Què, carai? Som una casa de pagès.
0: Una casa de pagès.
3: Aleshores, mantenir el llenguatge genuí és una part.
0: Jo vaig explicar la meva experiència. Jo estava estic al costat d'allà, perquè ja saben que jo sóc terratinenta, i llavors vaig saltar a la finca al costat, com aquell qui diu. I llavors,
3: cavall, sense cavall, no?
0: Hagués pogut arribar a cavall, eh? Hagués pogut arribar a cavall i me l'haguessin atès, eh?
2: Clar.
0: Llavors, el cas és que, escolta, vaig arribar allà, llavors hi havia aquests de l'Ensemble, com és?
3: Lienzigen Academy.
0: Aquests, que moníssims tots, que sabien tocar barroc, amb instruments barrocs recreats, suposo,
3: com
0: il faut. I amb disposats a fer les variacions Goldberg de Bach, que és una cosa preciosa, jo la recomano moltíssim. Llavors, tot això a dins d'un paller, diguéssim, al costat d'un tractor, les ovelles però això t'ho dic tal qual,
2: que xulo.
0: I era increïble. Després una copa de vi, una...

0: l'àmbit de la pagesia també, quan s'ha convertit en agroindústria i no en, per tant, en explotació ramadera. Clar. I no pas en una casa de pagès que evidentment vol viure d'allò que té a la finca. Però el concepte d'explotació xoca una mica...
1: Bé, bueno, aquest de Cal Pauet i companyia, diguéssim, i tota aquesta línia, diguéssim, que és exactament, jo crec que s'hi hauria de posar la Conselleria d'Agricultura directament, o sigui, anar per aquesta línia i deixar de banda les altres, doncs se'n surta molt bé i hi ha respecte pel territori, diguéssim. És que aquesta gent són el territori que és de tots, ells l'estan, ens l'estan cuidant i curant, i, no? Vull dir, és una cosa que és fonamental.
0: Jo crec que si la Valeria parlava del cos, no?, I aquest cap de setmana vinent, no l'altre, tindrem el Cesc Gelabert, que parla que la dansa...
2: Per favor, això imita.
0: La dansa és habitar el cos amb la ment i l'emoció.
2: Veus?
0: Doncs, per mi, el viure a pagès o certa dimensió de com estàs a pagès implica habitar el món, no? Com cuides el trosset de jardí que tens? Què vols fer amb aquests anys que tens aquesta terratinència com la que tens tu, no?
2: Exacte,
0: o sigui, què fas amb aquesta finca? Què fas amb el teu pis? Què fas amb si hem de venir a treure-la amb caixes?
2: Sí, sí, sí.
0: Com ens endrecem amb allò que ens toca?
1: Sí, perquè nosaltres passarem, passarem, però el territori quedarà, diguéssim. Mm. Clar, clar, la terra te quedarà. Escolta, no només això, sinó que hi havia moltes cafes en aquest concert que jo vaig anar. Ho dic per posar un exemple del que són aquests concerts de les Pornes Barroques, que us podeu trobar coses increïbles. Llavors, a més dels que tocaven el Barroc, les ovelles, el Pauet i tal, hi havia un senyor fent un matalàs, perquè, és clar, la llana de les ovelles de Cal Pauet serveix per fer, quan ens vam apuntar amb el meu majordom, la direcció, perquè, és clar, devem tenir moltíssimes al·lèrgies. Valeria, te lo cuento.
3: Yo entiendo.
1: Moltes al·lèrgies, molta merda, perquè estem sobre matalassos fets amb viscoses, vés a saber, de petroli.
3: Químiques, no?
1: Químiques total.
3: També?
1: Sí, sí.
3: També.
1: Ai, la mare.
0: I aquí, el Carles és l'ecomatalasser.
1: Com es diu?
3: Carles Casas. I què fa, matalassos de llana?
1: Però que els el va fer a la cara.
3: Però de tota la vida
1: d'aquells. Les ovelles balando. Els aquells tocant les Galberg.
4: I l'altre fent un matalàs.
1: I l'altre fotent un matalàs de la cara. I vaig pensar, no serà capaç.
3: Si vas estirar, el vas provar? Són
1: no, no, però vaig anar a mirar-ho. Els meus pares en tenien un d'aquests. I va cosir ell, clar, és el que diu, amb dos pals, aquest tio, amb dos pals. Amb dos pals! O sigui, increïble. La llana que li porta el Cal Pauet. Pum, pum, pum, pum, va fer així, no sé què, no sé quantos.
4: I un matalàs.
1: Un cotó, que també es veu que és un cotó que està bé, no sé què, no sé què. Va fotre la llana dintre i amb una agulla, que una agulla que res, de 10 centímetres, no, i va fer el matalàs, aquest matalàs que veus a les pel·lícules del Pèsol d'Or, del Pèsol, de la princesa, sí, sí, del Pèsol. Sí, aquests matalassos els va fer.
3: I ja t'has apuntat perquè en vols un.
1: Home, tu diràs, perquè jo ja no vull tenir més al·lèrgia ni vull estar bé.
3: Veus?
1: El que passa que no sé el preu, però bueno, ja ho preguntaré. No deuen ser cars, eh?
0: No
1: deuen ser cars. I el va fer, pu-pu-pu. Bueno, més coses de les Espurnes Barroques que ens podem trobar aquests dies. Sí? Què ens recomanes?
3: Jo he vist una meditació.
0: Sí.
3: Explica això de la meditació. Sí, sí.
0: Engeguem aquest tercer cap de setmana, el festival són 5 caps de setmana, i preguntaves tu, Marc, què és Espurnes Barroques? Jo diria que Espurnes Barroques el que pretén és posar al cap de la gent. Jo crec que tots quan sentiu romànic se'ns encén la Vall d'Avui i el Pantocrator de Taüll. No? S'ha sabut jugar molt bé amb aquesta dimensió. Sí. Diria.
1: Bueno, ara se'ns encén una mica Xixena, també, que hi ha
0: sí,
1: tot aquest...
0: Sí, exacte, això incendia, més sí, que no pas encendre'ns, no? Però on s'ha conservat més barroc a Catalunya, pràcticament és aquesta zona de la Catalunya Central.
2: És veritat.
0: Que, en canvi, es va cremar durant els incendis del 98, que per això Espurnes es diu Espurnes, no? Perquè paisatge cremat, però a la vegada hi ha molt barroc. Barroc de municipis molt petits, amb enclavaments minúsculs, i aleshores el contacte entre públic, artistes, patrimoni i sempre gastronomia, perquè la gastronomia va vinculada al concert, procurem que generin experiències transformadores, que amb els polvos que deies tu.
2: Mira,
0: o sigui, no fem cap concert,
3: home, mira,
0: que almenys...
3: No, canviarà de matalàs, mira, es va transformar.
1: No te digo más. I llavors, què et recomana? Això de la meditació que li interessa a l'Ester, que està molt
3: això
1: meditativa.
3: Que és, sí.
1: És que l'Ester també està sent un guapa mica... que vaya tela marinera. Ha dejado el azúcar.
3: Valeria, estoy un poco así.
1: Ara quiere meditar.
3: Mística.
4: Això està, has de vigilar, eh? En aquest moment se li deu ser carn de secta.
1: Carn de secta,
3: ui, no,
1: guapa.
3: Aquestes també les tinc molt detectades.
4: Ah, val.
3: No, les tinc molt detectades.
4: Perquè un comença deixant el sucre i acaba internant-se amb una secta.
3: Les tinc molt detectades.
1: Digue'm això de la meditació.
0: Engeguem aquest cap de setmana a Guissona, a l'obra de Fluvià, fent una meditació amb bols de quarts i amb shakuhachi.
1: Què?
0: Que és una flauta japonesa.
1: Ha passat una droga? Dic, home, si m'interessa, Val. I llavors què vols dir?
0: Aleshores, el cap de setmana comença així, el tercer cap de setmana del festival. El festival aquest any va al voltant del món dels somnis,
1: sí,
0: és a dir, Insomnium, que vol dir no insomni, sinó cap al somni.
1: Veus?
0: I el fet de jugar amb aquest equívoc ens feia que féssim això dels matalassos i la llana cal poet, perquè diuen que quan
3: clar,
0: no podem dormir, què fem? Contem ovelles.
3: Contem ovelles.
1: Sí, contem ovelles. Hòstia, és que esteu en tot, eh?
0: Bueno, procurem que hi hagin filets bonics.
1: Filets
0: no?
1: bonics.
0: Exacte.

0: Clar, clar. I llavors fareu una meditació...
1: Aquest any, aquest cap de setmana, engeguem en meditació amb vols.
0: Vés-hi, Esther, vés-hi!
2: M'ho pensaré, eh?
0: Ho has d'anar acompanyant aquests fills adolescents que tenen el futbol, que tenen 250 anys els teus fills adolescents.
2: S'han acabat les lligues, estem tots alliberats ja.
0: Vés-hi, perquè estàs molt nerviosa. A veure si ens relaxem totes. Joder, que estem a final de temporada ja. Què dius, què? Faran amb un vol, tocaran un vol japonès?
1: Amb vols de quarts i amb shakuhachi, una meditació.
0: És el taller. I la música barroca aquí on està?
1: Aquí no hi és, sí que el shakuhachi el tenim en el concert que tenim l'endemà al matí.
0: Ah, veus? O sigui, tu fas la meditació i després el concert. Que bonic, Esther, vés-hi. Que bé.
1: I a més, a la tarda d'aquest dia tenim un grup de darbitxos giròbacs de Turquia.
2: De què?
1: Darbitxos giroca. Com, de què? D'això? Darbitxos.
0: Darbitxos.
1: Darbitxos.
0: I què fan,
1: que són,
0: aquests?
1: Segur que ho heu vist.
0: Oh, que a mi m'encanta això, amb faldilles.
1: Home, i tant, és preciós. Sí, sí. Són professors, en aquest cas, de les facultats de Teologia i Musicologia d'Ankara i d'Istanbul. Venen, els portem juntament a la Fundació Toni Catany, de Mallorca,
0: sí.
1: I amb el cicle trànsit de l'Auditori de Barcelona, i nosaltres, tots estem amb entrades exaurides ja, i nosaltres ho fem a Sant Ramon. Els darbitxos és una tradició que ve de Rumi, d'un
0: poeta... A Sant Ramon d'on?
1: Sant Ramon de Portell, això d'aquí, a la Segarra.
0: Val.
1: I allà hi ha Sant Ramon, que era del segle XIII, Rumi era del segle XIII, i portem aquests darbitxos giròbacs que giren.
0: Giren,
1: no pas
0: giren,
1: per entrar en èxtasi, sinó per celebrar la seva vivència de Déu i de com habiten el món. Carai. Aleshores, amb músics turcs, amb aquests darbitxos, giren.
0: Fíjate que bonito, per favor.
1: I després amb uns baclaves i amb un té amb menta, com il fot.
0: Com il fot, també, com il fot.
2: Quina feinada, no? Fer la programació?
1: És molt bonic, és molt estimulant, perquè el que hem fet en aquest cas, hi ha diversa música, hem buscat que fos música del segle XVIII.
2: Clar, clar.
1: Música clàssica persa, turca. Per tant, sí que hi ha sempre el vincle amb el barroc, sempre el busquem a Sant Ramon i en Rotella Barroc, increïble, per exemple.
0: Clar.
2: És com fer una càtedra, no? La vostra programació és estudiar tot el que hi ha darrere.
0: Esther, crec que t'has d'apuntar això, quin xixi que ha dit i tot això, eh?
2: Això, sí, m'apunto.
0: Ja t'ho dic. Bé, escolta una cosa, moltíssimes gràcies, Josep Barcons. Busqueu el festival Espurnes Barroques, i pots anar amb les criatures, i pots anar amb el teu amant, i pots anar amb el teu amic, i pots anar sol, i pots anar de totes les maneres. I a Barroc, a Catalunya Central, joder, què més voleu, eh? De dalt, dieu, és que estic així fluixeta. Bé, estan les Espurnes Barroca. I ara anem a la publicitat. Gràcies, guapo.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.
0: Novena edició. Ideal.
3: RAC 1.
4: Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia. I avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
8: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
9: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, Els planetes de Holst, dirigida per Xavier Puig.
10: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
9: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell. Entrades a osvallès.com.
11: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
12: Arriba al Teatre Goya l'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
13: Maleïda incertesa.
14: No podem preveure res.
15: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
16: No es meu. El va postular Heisenberg.
15: Heine, ¿quién?
17: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
18: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
19: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
20: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
19: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
20: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
21: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
22: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
23: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
24: Tot l'univers RAC1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
25: Fàcil, intuitiva i renovada.
24: I escolta el que vols, quan ho vols.
0: Escolta, estàvem parlant de les espurnes barroques, hem de marxar immediatíssimament, però aquí, a Igualada, el cementiri nou, el dissenyat pel Miralles, projectat pel Miralles, hi haurà una cosa que és increïble. Aquest, el Marc Díaz, que jo el conec, que és el del Cor Sorarol, si no m'equivoco, que aquest tio havia estat, aquest xaval, havia estat d'Escolaneta Montserrat. Sí. Manera nova, Joel, sí, però és que t'he dit això d'Igualada. A quina hora és, lo d'Igualada?
1: Això és a 6:45 de la tarda, aquest diumenge.
0: Aquest diumenge, eh?
1: Amb dansa.
0: Amb dansa és increïble. Són 3 hores que pots entrar i sortir, donaran de beure, et donaran de menjar i bueno, t'ho perdis. Gràcies a tots. Valeria Castro, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Molt guas. Josep Marcons, gràcies a l'estat.
26: Creuer per les Illes Gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
27: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
26: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
28: Hi ha històries que mereixen una segona oportunitat.
29: Havia passat massa temps.
30: Mai, és massa temps.
28: Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Monné protagonitzen una entranyable comèdia romàntica. Presentada en el BSN Film Fest. Cowgirl, 22 de maig als cinemes.
31: Tiri, tiri, tiri. T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
32: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta el moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
33: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
34: Carglass canvia, Carglass repara.
35: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Farem un salt cap al futur a The Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació. El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del The Factory, a la Zona Franca de Barcelona, en directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió.
3: Bon dia, són les dues. Pedro Sánchez defensa Zapatero sense explicacions.
4: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
3: La Moncloa diu que l'escrit del jutge que ha imputat l'expresident espanyol conté indicis però no proves i li manté tota la confiança. Els socis del PSOE, en canvi, comencen a marcar distàncies i avisen que les coses no pinten bé.
35: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
3: Hi ha socis de Sánchez que ja no tenen tan clar que la imputació de Zapatero al cas Plus Ultra sigui una maniobra de l'Ofer. Gabriel Rufián sí que parla de cacera judicial, però amb un posat molt seriós avui ha reclamat explicacions.
5: ¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces. Pero merece una respuesta.
3: El PP demana als socis de Sánchez que facin un pas més i el deixin caure. Les joventuts d'Esquerra, mentrestant, es reuniran aquesta tarda per decidir si avalen l'acord de pressupostos o el fan descarrilar. Oriol Junqueras diu que no té cap por, avui ha passat pel món a recuar, l'escoltarem. Aquesta tarda hi ha una altra cita important, la que tindran Educació i els sindicats educatius. Les posicions continuen molt allunyades, professors de secundària ni tan sols anirà a la trobada. I l'Ajuntament de Figueres es personarà com a acusació popular en la causa contra l'home que hi va matar la seva exparella a plena llum del dia i al vell mig del municipi. Dilluns ja li havien imposat un ordre d'allunyament. La mateixa tarda el van detenir per saltar-se-la i tornava a ser al carrer. Xavi Rocamora, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
3: Enrique Riquelme qualifica d'obligació moral presentar-se a les eleccions a la presidència del Madrid, però només ho farà si està preparat.
6: I ja sabem que té l'aval i que reuneix les condicions exigents que marquen els estatuts, però esgotarà el termini que s'acaba dissabte per prendre una decisió.
7: Lo que te digo, no te voy a decir si hoy voy porque no lo sé. Estamos trabajando, tenemos 5 días, nos han dejado hasta el sábado, pues trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto y trataremos, si vamos, que me encantaría, pero si vamos, no solo, la decisión no solamente es mía, mucha más gente, será bajo una decisión ilusionante.
6: L'empresari alacantí és l'única alternativa a Florentino Pérez i si no s'acaba presentant, el president del Club Blanc tornarà a ser reelegit automàticament. D'altra banda, el Barça femení i el Girona continuen preparant les importants cites de dissabte, les blaugrana pendents d'Irene Paredes, que a 3 dies de la final de la Champions continua entrenant-se al marge, mentre que els gironins només tenen l'incògnita de francès per rebre l'Elx en el partit que decidirà la permanència a la primera divisió masculina. I tot plegat el dia que es disputa la primera de les 3 finals continentals, la de l'Europa League. A les 9 del vespre, Aston Villa-Friburg, al camp del Besiktas a Istanbul.
3: I el temps avui, la calor serà més marcada que ahir. Mònica Usar, bon dia.
8: Bon dia. Sí, pugen més les temperatures amb moltes màximes que es mouran entre els 25 i els 30 graus o fins i tot per sobre en punts de les comarques de Ponent, amb sol, amb bandes de núvols prims i algunes nuvolades que creixeran en zones de muntanya i deixaran algun ruixat aïllat cap al Pirineu, més probables cap al Ripollès i també la Cerdanya. I els propers dies puja més la temperatura, tocarà sostre de cara al cap de setmana amb un ambient estiuenc, amb sol, només alguns ruixats de tarda al Pirineu i algunes boires que es poden formar en punts de la costa.
3: Ara són les 2:04.
35: 14:15.
3: I ja hem sentit Pedro Sánchez a les 2 reivindicant la figura de José Luis Rodríguez Zapatero en defensa de la presumpció d'innocència i avisa al PP que el camí per governar són les urnes, no les dreceres, insinuant així que el PP utilitza els tribunals. Ho diu tot i la contundència del jutge a l'hora d'assenyalar l'expresident espanyol com el cap d'una xarxa mafiosa de corrupció. A l'espera de la declaració que ha de fer l'Audiència Nacional el 2 de juny, Moncloa tanca files amb Zapatero. Madrid, Congrés dels Diputats. Jordi Armenteres, bon dia.
9: Bon dia, Sánchez. Sánchez i el seu equip creuen en la presumpció d'innocència de Zapatero i l'argument de Moncloa és que els documents del jutge fan moltes conjectures, però no aporten cap prova, que les evidències no estan constatades amb cap document. Feijó avui s'ha abraonat contra Pedro Sánchez acusant-lo de còmplice i el president espanyol li deia que de lliçons del PP cap.
10: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
11: Lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna.
9: Segon assalt, dimissió i eleccions.
10: ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
11: Al gobierno se llega con votos, no con atajos.
9: Sánchez deia després que eleccions quan toquen, 2027. Alberto Núñez Feijóo rebutja una moció de censura ara. Fons del PP el que diuen és que això només es pot plantejar quan hi hagi els vots per fer-ho, però demana, això sí, els socis de govern, especialment Junts i PNB, que facin el pas pel descrèdit de tot el que passa ara amb Zapatero.
3: De moment, els socis de Pedro Sánchez no recullen aquest guant, no volen parlar de moció de censura, però després de llegir l'escrit del jutge són molt més prudents i ja no posen la mà al foc per l'expresident espanyol. Tots reclamen responsabilitat. Des de Madrid també, Arnau Mañé, bon dia.
12: Bon dia. Els socis de Sánchez es desmarquen de l'estratègia de la Moncloa amb Zapatero. El més contundent aquest matí al Congrés dels Diputats ha estat Gabriel Rufián, el portaveu d'Esquerra. Admet que l'escrit del jutge ha estat una galleda d'aigua freda i demana que el govern espanyol parli clar.
5: Yo estoy jodido. Yo reconozco que no soy objetivo. Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. Pero también tengo ojos en la cara. Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces.
12: La resta de socis, tres quarts del mateix, es resisteixen a vincular-ho amb la guerra bruta de la justícia i tenen la mosca al nas, per exemple. Àgueda Micó, de Compromís, Jone Belarra, de Podem i Enrique Santiago, d'Esquerra Unida.
13: Soy prudente, porque realmente no lo sé. Parece que no está tan claro que haya lau fuera.
14: No pinta bien el auto.
15: A mí me parece que al gobierno se le está poniendo muy cuesta arriba.
16: Lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes del gobierno.
12: Tot i això, cap dels socis demana eleccions a Sánchez pel cas Zapatero. De fet, Junts considera que l'escenari de moment no canvia.
3: Les 2:07 aquesta tarda l'Estat i la Generalitat es reuniran per beneir bona part dels acords que hi van tancar Esquerra i el PSC per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Serà en el marc d'una comissió bilateral al Ministeri de Política Territorial. Compte, però, perquè les joventuts d'Esquerra han convocat aquest vespre un Consell Nacional per decidir si avalen el pacte o trenquen la disciplina de vot quan els comptes arribin al Parlament. Tot i tenir només una diputada, el seu paper és clau, perquè la majoria al Parlament depèn d'un vot. Tot i això, Oriol Junqueras hi ha tret ferro aquest matí en una entrevista al Món a RAC1. Està convençut que les joventuts republicanes tancaran files amb el partit. Cesc Giró.
17: Com ja va passar fa gairebé 2 anys amb l'acord d'investidura, veus de les joventuts critiquen que el pacte no colla prou als socialistes en un moment de forta conflictivitat social i protestes al sector públic, especialment pel que fa a les vagues de docents. Aleshores, van acabar fent un vot de confiança al partit i la seva diputada, Mar Beses, va facilitar la investidura de Salvador Illa. Però ja va avisar que es reobriria el debat si la legislatura anava pel pedregar. Oriol Junqueras confia que aquesta tarda s'imposarà el criteri del partit.
18: No em preocupa res, és a dir, jo faig tot el possible per ajudar el meu país. I el Jovent Republicà és una organització política que té molts vincles amb nosaltres i per la qual nosaltres sentim tot el respecte del món. Poden passar moltes coses en aquesta vida que normalment no passen i que probablement no passaran.
17: Reivindica que a l'acord no hi ha renúncies, que dona marge al govern amb més recursos d'educació que poden servir per convèncer els sindicats i que la recaptació de l'IRPF arribarà a la tardor, de braceta del nou finançament.
18: Ells saben que hi haurà una tramitació del model de finançament i que en aquesta tramitació del model de finançament o ells ho presenten directament en el mateix redactat de la llei de model de finançament o bé hi haurà unes esmenes. Bueno, doncs jo el que dic és que nosaltres defensarem aquestes esmenes com a feres i que espero que tothom ens ajudi.
17: Precisament Junqueras demana a Junts que s'arremangui per fer-ho possible i assegura també que la seva situació personal, recordem que ara mateix no podria ser candidat a unes eleccions, no ha condicionat l'acord de pressupostos.
3: Salvador Illa admet que aquest acord no és un xec en blanc d'Esquerra. Aquest matí el president ha assegurat que picarà pedra per complir tots els acords pendents, també l'IRPF.
19: Quan, malgrat tenir projectes polítics molt diferents pel país, som capaços d'arribar a un acord en matèria pressupostària com ahir, i he de dir que això es diu sentit de país. Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. Sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent en què complim allò que hem acordat. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat.
3: En canvi, Junts i la CUP se'n fan creus que Esquerra hagi acceptat l'acord. Els dos partits acusen els republicans d'haver-se passat un bon gripau. Parlament, Laia Colomer, bon dia.
0: Bon dia, sí. Junts i la CUP avui han disparat a banda i banda contra Salvador Illa per proposar uns pressupostos. Diuen que no solucionen cap problema del país, però també contra Esquerra per haver-ho acceptat a canvi de fum. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, i el cupaire Xavier Pellicer se'n fan creus.
1: Però encara és més sorprenent com ha aconseguit esborrar les seues línies roges. Ni concert econòmic, ni IRPF, ni traspàs de Rodalies. De renúncia en renúncia, Esquerra continuarà sent el seu còmplice. Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes.
2: Aquestes felicitacions són compartides. Hi ha una part que han d'anar per l'Esquerra Republicana d'Oriol Junqueras. Felicitats també per fer-ho possible.
0: Tots dos n'han parlat a la sessió de control al president, molt centrada precisament amb l'acord de pressupostos i les protestes dels mestres.
3: I el govern confia a desencallar l'acord amb els comuns les properes hores. De moment ha fet un primer pas i s'ha compromès a posar en marxa una direcció general per sancionar els qui se salten la llei d'habitatge, com demanaven els comuns. També des del Parlament, Alba Carnicer, bon dia.
14: Bon dia. L'acord preveu que la direcció general es vinculi directament al Departament de Territori. D'aquesta manera, el cos d'inspectors encarregat d'inspeccionar i sancionar els incompliments guanyarà pes perquè tindrà una estructura pròpia. Fins ara era un equip dins l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Jessica Albiach insisteix que cal un pas endavant per frenar l'especulació amb l'habitatge. Ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya.
20: El que el govern es resistia i deia que no, era que no volia que tingués una estructura pròpia amb el màxim rang, que és una direcció general. I això és el que hem aconseguit, perquè, insisteixo, tenim fons voltor que s'estan rient a la cara del règim sancionador que vam aprovar, per exemple, o dels 60 inspectors que estan ara mateixa treballant. Per tant, necessitem una direcció política.
14: Sobre educació, el BIAC reitera que estan disposats a rebaixar les seves condicions si això facilita un acord amb els sindicats.
3: I el Departament d'Educació afronta amb cert optimisme la reunió d'aquesta tarda amb els sindicats de mestres i professors. Confia que pot ser una primera oportunitat de reconduir el conflicte, tot i que les posicions continuen molt allunyades. De fet, un dels quatre sindicats del comitè de vaga, professors de secundària, ha anunciat que ni tan sols assistirà a la trobada perquè creu que l'oferta de la conselleria és directament una presa de pèl, o del Martínez.
21: La proposta del departament es basa a reduir de 4 a 3 anys el termini per assolir l'increment de sou de 200 euros mensuals, també pujar els complements que reben els docents que fan tutories i contractar 2.400 professionals més de cara al curs que ve. La consellera Esther Niubó ha defensat la proposta aquest matí al Parlament.
22: Jo voldria que anés bé perquè hi ha voluntat de diàleg, hi ha voluntat d'afrontar-lo de manera responsable i honesta, i a més espero que també les forces sindicals doncs vinguin amb aquesta mateixa voluntat. No centrar-nos en propostes doncs a vegades de màxims, no? Que al final el que fan és contribuir a bloquejar i generar sentiment de frustració, sinó generar o enfocar-ho tot cap a la construcció.
21: Els sindicats però encara en discrepen molt, creuen que el reforç de personal i la proposta de sou encara es queden molt curts. Tot i això, USTEC i la CGT han confirmat que assistiran a la reunió, que començarà a 6:15 de la tarda. Qui no hi anirà, en canvi, és el segon sindicat més representatiu al sector, professors de secundària. Denuncien que l'oferta no recull cap de les seves tres principals demandes, que són recuperar el deute dels complements d'antiguitat que no es van pagar amb les retallades, fer una nova convocatòria de càtedres i també replantejar els currículums.
3: Una altra de les crítiques de professors de secundària se centra en l'escola inclusiva. Creu que s'està invertint massa recursos en un model que veu mal plantejat. Les famílies d'alumnes amb discapacitats creuen que el sindicat fomenta així el discurs d'odi quan demana separar els alumnes amb discapacitat de la resta de l'aula. Una de les portaveus de la Plataforma per una Escola Inclusiva, Isabel Macarulla, ha argumentat a RAC1 que la culpa no és dels estudiants amb discapacitat, sinó de la falta de recursos.
23: Es centra molt en com si el problema de tot el fallo del sistema educatiu és la inclusió, el famós decret 150 del 2017 i a l'alumnat amb discapacitat. Creiem que això és un error d'enfoc i de plantejament que va en contra de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat i de l'alumnat.
3: Tot això avui era el primer dia de la setmana sense cap vaga a escoles i instituts, però sí que n'hi havia a les escoles bressol. El sector reclama reduir les ràtios a les aules, augmentar les plantilles i, sobretot, que s'equiparin les condicions laborals a les dels treballadors d'escoles. La portaveu de la Plataforma 03, Patricia Rodríguez, en reclama Educació que no miri cap a una altra banda.
24: Molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom.
3: 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació que s'ha fet aquest migdia a Barcelona. A primera hora del matí, uns 40 treballadors han ocupat la seu del PSC a la capital catalana per protestar. Avui també fan vaga els metges i ja és l'onzena des de la primera aturada de l'octubre. El seguiment està sent baix, del 4% segons el Departament de Salut i del 30% segons el sindicat convocant. Tot i això, Metges de Catalunya assegura que dur-ne tantes és una mostra clara del malestar del col·lectiu. Aquest matí, com dèiem, s'han manifestat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Joel Penya.
4: Vora 400 metges s'han aplegat davant del Palau de la Generalitat en una nova protesta per reclamar millores laborals. Duen 11 vagues des de l'octubre i reclamen reunir-se directament amb Salvador Illa per redreçar la situació. El cas és que l'últim cop que van trobar-se va ser al novembre. El secretari general del sindicat, Xavier Aunart, ha criticat que els nous pressupostos no solucionen el malestar ni dels metges ni dels docents.
6: L'eina més important de què disposa el govern per resoldre els conflictes i les necessitats no preveu en cap mesura per oferir solucions. I això no és només responsabilitat seva, també ho és dels grups polítics que li faciliten l'aprovació dels comptes.
4: I els metges han posat en marxa també la campanya Ni un minut més. Es tracta que els facultatius deixin de treballar tan bon punt s'acabi la seva jornada laboral. Apunten que això farà créixer les llistes d'espera i es veurà la sobrecàrrega de treball que assumeixen. De moment, el primer grup que posarà en marxa la protesta serà l'equip d'anestesiologia de l'Hospital de Bellvitge.
3: I el Ministeri de Sanitat amplia el cribratge del càncer de mama per dones de 45 a 74 anys, és a dir, l'ha estirat 5 anys per davant i 5 anys més per darrere. Ara cada comunitat ho haurà d'anar posant en marxa de manera progressiva perquè estigui del tot desplegat d'aquí a 6 anys, Joel.
4: El cribratge del càncer de mama és una mamografia que les dones d'entre 50 i 69 anys es fan bienalment. La nova proposta manté aquests períodes de 2 anys, però a partir dels 45. És una mesura que ha aprovat avui el govern espanyol a la Comissió de Salut Pública després de les últimes dades clíniques sobre la malaltia. La ministra de Sanitat, Mònica García, explica que un de cada 10 càncers de mama a l'Estat es diagnostiquen en dones de menys de 50 anys.
7: Cuando un cáncer se detecta antes, las posibilidades de salvar vidas aumentan. Y la evidencia científica nos señala que había que dar este paso, porque hay muchos casos que aparecen antes de los 50 años y porque para mujeres mayores de 70 sigue siendo una herramienta muy útil para poder detectar tumores a tiempo.
4: Per ara ja hi ha 4 comunitats que fan el cribratge a partir dels 45 i Galícia el fa fins als 74. Ara la Moncloa ha donat 3 anys de marge a la resta de comunitats per començar a ampliar les edats i 6 anys per acabar tot el procés.
3: Ara passen 2 minuts d'un quart de 3, 3 minuts i anem cap a Figueres.
8: RAC 1. Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena 2 dels models més venuts. Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a 2 persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
10: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
25: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
26: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 € aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
27: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
28: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
27: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
29: Mira, és encara més bonic que la botiga.
30: I cap tot, com ens deien.
29: L'hem encertat.
31: A Fàcil Mòbil compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Fàcil Mòbil, fes-ho realitat.
32: A
1: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
2: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
5: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarcha.org.
2: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
5: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
9: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
11: Intuïtiva i renovada.
3: Les 2:20, l'Ajuntament de Figueres es presentarà com a acusació particular en la causa contra l'home que hi va assassinar ganivetades la seva exparella en ple carrer. Demà, l'agressor passarà a mans del jutge. Aquest migdia, mig miler de persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci. Des de Figueres, Bàrbara Julbé, bon dia.
12: Bon dia. La ciutat continua commocionada per la mort en ple carrer de la dona de 33 anys. Mig miler de persones amb pancartes per reclamar justícia s'han concentrat davant l'Ajuntament. Després del minut de silenci per condemnar el crim i recordar la víctima, l'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable.
13: En virtut d'aquesta llei del 2020 d'igualtat de tracte i no discriminació, ho farà també del bracet en coordinació amb la Direcció General de Violència de Gènere. Aquest matí he pogut parlar amb la consellera, així ho farem. Ho intentarem passar pel ple perquè hi hagi més solemnitat.
12: El jutge de guàrdia havia condemnat ahir mateix el detingut de 48 anys a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima. També li havien imposat una ordre d'allunyament de 250 metres. Hores més tard, però, la policia el va detenir per tornar-la a agredir i la dona havia de ser explorada pel forense. En no presentar-se la víctima, l'agressor va quedar en llibertat. Hores després van tornar a detenir l'home, aquest cop acusat de l'homicidi de la víctima.
3: Gràcies, Bàrbara. Aquest matí els Mossos han desnonat una veïna amb tres fills menors que feia 9 anys que vivia al carrer Buenos Aires de Barcelona. Es tracta d'un edifici propietat del fons New Amsterdam Developers. Júlia Manero.
15: Sí, després d'un primer intent el 12 de maig que es va aturar per la pressió veïnal, avui finalment els Mossos han fet fora de casa seva l'Olaia, que ha hagut de marxar en ambulància per un atac d'angoixa. Tots els pisos de la finca són propietat del fons NAT, que vol trossejar els habitatges per fer-ne habitacions i llogar-les. El portaveu del sindicat de llogateres i veí afectat per l'empresa, Xema Escorza, ha denunciat que no es reguli aquesta pràctica.
16: És inadmissible que en ple 2026 encara no s'hagi regulat de forma efectiva el lloguer de temporada i el lloguer d'habitacions i que el govern, en comptes de multa i sancionar aquest tipus d'empreses, estigui enviant la policia per fer fora a famílies de casa seva per poder permetre aquest negoci.
15: El fons holandès també és el propietari del bloc Papallona, el bloc Sant Agustí i diversos edificis més de la ciutat de Barcelona, on s'està actuant de la mateixa manera.
3: El Parlament acaba d'aprovar endurir les sancions per fer pintades als trens. La majoria de grups, excepte Comuns i la CUP, han donat suport a una proposta del PSC que preveu triplicar les multes per vandalisme, que passaran dels 300.000 actuals als 900.000 euros en els casos més greus. La previsió és que s'apliquin abans de l'estiu, Alba.
17: Es consideraran infraccions totes les conductes que facin malbé qualsevol obra o instal·lació ferroviària. Les sancions s'aplicaran segons la gravetat, fins 18.000 euros si és lleu, 90.000 euros en els casos greus, aquí entrarien les pintades, i 900.000 euros si s'obliga a aturar el servei. Ivana Martínez del PSC i Judit Toronjo de Junts han defensat així la proposta.
18: Busca defensar el patrimoni públic, garantir un millor servei ferroviari i evitar que el conjunt de ciutadania continuï assumint els costos de les conductes incíviques reiterades.
19: Perquè l'incivisme no pot tenir cobertura, no pot tenir cabuda en el nostre país, ni als carrers, ni en els trens, ni enlloc. Perquè Catalunya no es pot resignar a veure com aquestes vies no paren de vandalitzar-se, com aquestes estacions incrementa el seu deteriorament.
17: En canvi, la CUP i els Comuns ja han votat en contra perquè ho consideren excessiu.
3: L'Ajuntament de Barcelona no permetrà que obrin més supermercats 24 hores a la ciutat com a mínim durant un any. Ja n'hi ha 1.300, Xavi Pardo.
32: L'Ajuntament ha suspès la concessió de noves llicències per aquests comerços per guanyar temps, aprofitarà aquest any de suspensió per estudiar l'impacte d'aquest model comercial i aprovar una nova regulació. L'objectiu, diu, és protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar la saturació i concentració del mateix tipus de botigues en determinades zones. Mentrestant, l'Ajuntament continuarà fent inspeccions als locals 24 hores que ja hi ha, per garantir que compleixin la normativa.
3: I les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han perdut una quarta part de la sorra els últims 10 anys. La pitjor part se l'enduen a costa del tram nord. De fet, Montgat és el municipi amb la situació més extrema, amb un retrocés del 66%. Amb aquest escenari, la EMB ofereix 20 milions d'euros per revertir-ho, Júlia.
15: Sí, els temporals i l'augment del nivell del mar són la causa principal de la regressió de les platges. Amb això, l'àrea metropolitana està disposada a intervenir més de 20 milions d'euros en un pla d'acció especial sempre que el govern i el Ministeri de Transició Ecològica també s'hi arromanguin. Demanen un acord de finançament a tres bandes. El vicepresident executiu de l'AMB, Antonio Balmón, ha explicat com ho volen fer.
0: No, estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
15: Amb tot plegat, Balmón diu que volen conservar i protegir la natura i alhora preservar la funció social de les platges. I és que cada estiu les platges metropolitanes reben fins a 11 milions de visitants.
3: Pedro Almodóvar reconeix que als 76 anys té cinema per estona. Del Festival de Canes, el director Manxec ha revelat que la seva intenció és deixar de parlar d'ell a les pel·lícules i fins i tot s'obre per primera vegada escriure un guió a quatre mans. Almodóvar va presentar ahir a la Croasset la seva última pel·lícula, Amarga Navidad, i es van dur una ovació de prop de 7 minuts. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García, bon dia.
4: Sí, bon dia, i just després de la projecció, Almodóvar va deixar els seus seguidors amb l'ai al cor, assegurant que trobaria falta a Canes quan ja no hi pogués tornar, però aquest matí ha volgut rebaixar el dramatisme. El director ha recordat que ja treballa en una nova pel·lícula i que encara té moltes històries més al cap. Això sí, diu que vol deixar enrere l'autoficció i reconnectar amb l'esperit de l'Almodóvar dels 90. Fins i tot s'obre a compartir guió amb algú altre.
6: Yo ya estoy harto de mí mismo. Y de hecho también estoy buscando alguien con quien escribir, porque hasta ahora he escrito en soledad, alguien con quien compartir para que me traiga un mundo, un universo distinto.
4: Almodóvar és un dels personatges més estimats del festival, fins i tot entre la premsa, arrencant l'ovació dels assistents llançant aquest missatge reivindicatiu.
6: Estamos también obligados a convertirnos en una especie de escudo contra estos monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso, porque aquí sí obedecemos las leyes internacionales. Y entonces Trump debe saber que hay un límite para todos sus delirios y sus locuras.
4: Aquesta és la setena vegada que Almodóvar opta a la Palma d'Or, tot i que el director insisteix que no haver-la guanyat no li fa perdre la son.
3: A Berga, la Patumascal fa motors per les festes de Corpus d'aquest any. Ara, entre el 2 i el 7 de juny, però avui l'Ajuntament ha presentat les principals novetats. L'alcalde, a més, ha fet una crida als visitants i els ha demanat respecte després que l'any passat s'haguessin d'aturar dos salts de plens. Corresponsal de RAC1 al Berguedà, Marc Canturri, bon dia.
7: Bon dia. Sí, l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, apunta que la pedagogia sobre com anar a Patum i com es desenvolupen els salts a la plaça serà un dels grans reptes d'aquesta edició i es faran campanyes de reforç dels missatges. En aquesta línia, la festa incorpora per primera vegada un espai al mig de Berga on els patumaires podran guardar motxilles, bosses i cotxets abans d'entrar a la plaça. En parla l'alcalde.
8: Entrar amb una motxilla grossa a la plaça, doncs, a part de que no és recomanable, doncs intentem que no passi. No hi ve cap alternativa per deixar aquesta motxilla, que hi ha aquest espai, doncs creiem que serà una bona cosa perquè tota aquella gent que, perquè si ha de portar motxilla o algun objecte, doncs ho pugui deixar allà.
7: Tot plegat de cara a una Patum que tindrà més finançament extern que mai. Entre Generalitat, Diputació i patrocinadors privats posaran 340.000 euros al calaix de la festa, més de la meitat del que costa en total.
3: I el CCCB inaugura demà l'exposició El culte a la bellesa, més de 400 peces d'obres, com ara pintures d'artistes com Isidre Nonell o William Hogarth i fotògraf com Josep Massana, Colita, Angèlica Das o Juno Calipso, entre d'altres, Maria Rueda.
10: L'exposició no busca donar resposta a què és la bellesa, sinó a com està condicionada per la moralitat, l'estatus, la salut, l'edat, el gènere o l'origen ètnic. De la mostra, provinent de la Wellcome Collection de Londres, s'espera que es deixi el judici de banda i que s'explorin a fons cadascuna de les obres d'art. El cap d'exposicions del CCCB, Jordi Costa, ha explicat que l'eterna joventut, 100 anys després, encara es busca, tot i que d'una manera diferent.
14: I també estem en un moment en què s'han codificat noves patologies patologies com la cosmeticorèxia, que té a veure amb l'addicció del jovent als productes de maquillatge i als productes de cosmètica. L'edat mitjana d'accés a les cirurgies plàstiques s'ha reduït dràsticament. Vivim en l'era de l'Ozempic, que de cop sembla que li ha tret el component de sacrifici que tenia. Esculpir el teu cos com exigien els cànons normatius.
10: Es podrà visitar la planta 3 del CCCB a partir de demà i s'hi estarà fins al novembre. També es podrà gaudir de conferències i diversos tallers relacionats amb la temàtica. I el temps...
20: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
3: Ens espera una tarda càlida i amb algun ruixat aïllat al Pirineu.
15: Les temperatures s'enfilaran més que ahir, fins i tot amb màximes que poden superar els 30 graus cap a les comarques de Ponent i tot plat amb sol, bandes de núvols prims i algunes nuvolades en zones de muntanya que poden deixar algun ruixat en sectors del Pirineu, més probable cap a la banda de Girona. I els propers dies pugen més aquestes temperatures i toquen sostre de cara al cap de setmana i seran dies tranquils, amb sol, amb aquestes nuvolades de tarda en zones de muntanya que poden deixar ruixats aïllats també els propers dies en punts del Pirineu i algunes boires que es formaran a prop del mar.
21: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
9: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
3: Hem arribat a dos quarts de tres. Enrique Riquelme, possible candidat a la presidència del Madrid, no es decidirà fins última hora, Xavi.
22: Sí, si s'hi presenta o no, diu que vol fer-ho, fins i tot que se sent obligat moralment a presentar-s'hi, però ha d'acabar d'estudiar si és possible. I el gran problema és el poc temps de maniobra que ha donat Florentino Pérez a l'hora de convocar les eleccions. Falten només tres dies per poder presentar els avals i Riquelme ja té clar que els esgotarà tots tres, i que no serà fins dissabte que anunciarà la decisió definitiva.
9: A RAC 1, 14-15.
22: Aquest és el temps que haurem d'esperar a saber si després de 20 anys tornarà a haver-hi eleccions a la presidència del Madrid. L'empresari Alacantí ha participat aquest migdia en un fòrum econòmic organitzat pel diari Expansión, i si bé és cert que és difícil treure una conclusió definitiva de què farà, sí que ha donat pistes de la seva postura. Jaume Montero, bon dia.
23: Bon dia. Enrique Riquelme, empresari Alacantí, de 37 anys, té els avals necessaris, són 187 milions d'euros. Demà entregarà la documentació necessària mentre està treballant per crear un projecte que porti il·lusió. La data límit per prendre la decisió és dissabte. Diu Riquelme que està a prop de poder ser candidat.
24: Si conseguimos de verdad crear algo ilusionante, que estamos cerca, a mí me encantaría. Aquí ya habla no Enrique Cox, sino la parte de aficionado y la parte pues, de ilusión. Así que bueno, veremos en los próximos días.
23: L'element il·lusionant va lligat als noms que proposi. De moment no en parla.
24: Nombres no puedo dar porque sería meter a gente en un conflicto innecesario. Hay gente que está jugando en otros equipos, pero si vamos, iremos con un plan, como te digo, tremendamente ilusionante también en el ámbito deportivo. Te lo digo el sábado.
23: Els possibles candidats són un ingredient fonamental, sabent a més que Florentino té Josep Mourinho a la sala d'espera. Està a prop, diu, perquè està treballant contra rellotge per fer lloc que ell diu un projecte il·lusionant.
24: Estamos trabajando 24-7, me van a echar de casa, como siga así, en ver si podemos llegar a proponer algo ilusionante, al menos para estas, para las siguientes, y si vamos, si no se gana, al menos que cojan alguna de estas ideas para mejorar la calidad del Real Madrid. Estamos trabajando, tenemos 5 días, nos han dejado hasta el sábado, pues trabajaremos de aquí hasta el sábado y trataremos, si vamos, será bajo una decisión ilusionante. Por supuesto, desde el punto de vista deportivo, también.
23: Il·lusionant, eh? Sempre amb la mateixa paraula. Per què presentar-s'hi ara? No tenia previst fer-ho, però Florentino Pérez ha convocat eleccions i ha obligat a preparar un projecte que s'estava coent de cara al 2028. Ho fa per dos motius. Per la democràcia que hi hauria d'haver al Madrid, un concepte que ha repetit diverses vegades. És difícil que sorgeixin candidats al Club Blanc, perquè ho sabem, els requisits són molt exigents, però també per una obligació moral com a soci.
24: Creo que hay una obligación moral y ética de los socios del Real Madrid, que tenemos la suerte de poder dar un paso adelante y poder exponer algo que pueda tener sentido y pueda ser ilusionante, o al menos dar un paso adelante en esa democracia de la que se habla.
23: Per tant, caldrà esperar dissabte per saber si Enrique Riquelme, director i fundador de Cox, empresa que es dedica a les energies renovables, pot ser rival de Florentino Pérez. Si ho és, hi haurà eleccions al Real Madrid després de 20 anys.
22: En el vessant esportiu, mentrestant, la plantilla del Madrid torna aquesta tarda als entrenaments per preparar el partit de dissabte contra l'Atlètic Club de Bilbao, per cert, el Bernabéu. És l'últim d'una temporada que ha acabat amb turbulències, diguem-ho així. Àlex Pintanel, bon dia.
1: Què tal, Xavi? Bon dia.
22: I en aquest sentit, el migcampista del Barça, Gavi, ha comentat en una entrevista a Mundo Deportivo alguns dels episodis més greus, podem dir, d'aquesta crisi del Club Blanc.
1: Sí, l'andalús celebra haver pogut guanyar la Lliga a l'Spotify Camp Nou davant del conjunt madridista.
2: Si te soy sincero, quería que ganase el Madrid al Español para poder ganarle en nuestro campo y con nuestra gente. Y así fue. Y mucho mejor para mí.
1: Gavi també va opinar i va afegir que Arbeló es va equivocar fent jugar Tchouaméni després de la baralla amb Valverde.
2: Yo creo que ahí, bueno, si es verdad que llegaron a manos, pues yo, para mí, se equivocó ahí convocándolo y haciéndolo jugar, pero tampoco sé la verdad de lo que pasó, así que no te puedo decir mucho más.
1: I finalment un missatge. El migcampista demana que els nous jugadors, els nous fitxatges del Barça, no arribin al vestidor blaugrana amb aires de superioritat.
2: Que no vengan de, no sé, de, te iba a decir de estrellita, pero de superiores, porque al final... Yo creo que eso no ayuda, tenemos que estar todos a una y remar todos juntos en lo que estamos haciendo estos dos años y venga quien venga, es lo único que quiero, que esté por y para el equipo y que ayude lo máximo al equipo.
1: Parla força clar sempre Gavi. Dilluns estarem pendents de la llista de Luis de la Fuente. Veurem si és o no Gavi, però el migcampista andalús diu que està millor que mai i que està preparadíssim per poder afrontar aquesta convocatòria en cas que el seleccionador ho consideri oportú.
22: Si no tenia opcions o no tenia tantes, malauradament la lesió de Fermín López fa que encara en tingui més d'entrar en aquesta llista que, com diu l'Àlex, coneixerem aquest dilluns que ve. De fet, Fermín avui és l'única absència destacada d'aquest entrenament del Barça en el retorn a la feina.
1: Sí, perquè ahir a la tarda va ser operat amb èxit de la fractura al cinquè metatarsià del peu dret pel doctor Antoni Dalmau, sota la supervisió del doctor del Barça, Ricard Pruna. El comunicat que va emetre el club no especificava el temps de baixa, però el migcampista estarà al voltant dels 2-3 mesos fora de combat. Fermín, que es perdrà el Mundial, s'espera que estigui llest per l'inici de la pròxima temporada. El futbolista ja descansa a casa i, de fet, fa pocs minuts ha fet una piulada a xarxes socials assegurant que la vida i el futbol és cruel quan menys t'ho esperes o mereixes. També escriu que és un moment molt dur i un altre repte més en la seva carrera esportiva i que tornarà més fort física i mentalment. I finalment acaba l'escrit donant les gràcies pel suport rebut i dient que animarà la selecció des de casa en aquest proper Mundial. En un acte comercial, Pedri va tenir paraules de record i afecte cap a l'andalús.
5: Como es normal, estaba muy, muy jodido. Sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos los está dando en el Barça y en la selección y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces, tiene esas lesiones que no te dejan jugar cuando tú quieres y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
1: El Canari també celebrava la renovació de Hansi Flick.
5: Todos los culés creo que estamos contentos con la renovación. Venimos de dos temporadas muy buenas con él y ojalá pues siga siendo así, ganando títulos, lleguen mejores títulos y bueno, creo que nos ha aportado la competitividad que necesitábamos, un estilo de juego diferente que nos está yendo bien y ojalá pues seguir así ganando títulos.
1: El migcampista de Tegueste va agrair a Lewandowski els 4 anys que ha donat al club, va parlar de llegenda, guanyador i treballador i finalment va explicar que es tenyirà els cabells en cas que Espanya guanyi el Mundial. Per cert, de la tornada als entrenaments, de la que en parlàvem abans, al marge de l'absència de Fermín, en destaca que Frenkie de Jong, Rashford i Ferran Torres han entrenat amb el grup. D'altra banda, aquesta nit hi haurà sopar d'equip amb els futbolistes, cos tècnic i Rafa Juste i Laporta per celebrar els dos títols aconseguits aquesta temporada.
22: I parlant de celebracions, ja tenim les 5 grans lligues europees decidides.

0: take my hand and come with me, because you look so fine that I really want to make you mine.
1: És la plantilla de l'Arsenal celebrant el títol de la Lliga Anglesa tot just després de l'empat del Manchester City a Bournemouth, empat a un que feia campions els d'Arteta. Feia 22 anys que l'equip londinenc no guanyava la Premier i, lògicament, milers de persones ho han celebrat fins ben entrada la matinada als afores de l'Emirates i també pels carrers de Londres. Albert Pedrol, bon dia.
2: Hola, Xavi, bon dia. I segons ha informat l'Arsenal, aquest matí la celebració continuarà amb una rua d'aquí a dos diumenges, el dia 31, des de les dues del migdia. L'equip del nord de Londres no guanyava la Premier League des del 2004, des d'aquell equip dels Invencibles que encapçalava Thierry Henry, Pires i Campbell. Per aconseguir-ho, a una jornada pel final, havia d'esperar que ahir el Manchester City ensopegués al camp del Bournemouth, i així va ser. L'equip de Pep Guardiola va empatar a un i l'equip de Mikel Arteta ho va celebrar després de sopar plegats. En acabar el partit, els jugadors del City i Pep Guardiola van anar a aplaudir l'afició que va desplaçar-se des de Manchester, i enmig del rumor sobre el futur de l'entrenador, els seguidors van demanar-li explícitament de quedar-se un any més. Uns minuts més tard, el tècnic els va contestar això a la roda de premsa.
3: Hauria de parlar primer amb el meu president, d'acord? I després d'això, quan haguem parlat, decidirem si un any més. Parlarem de tot i decidirem. Deixeu-me parlar amb el meu president. Jo sé que m'estimen molt i jo els estimo encara més. És el millor lloc on sé, m'encanta ser aquí. Deixeu-me parlar amb el meu club. He estat totalment centrat en la meva feina.
2: Passi el que passi, Pep Guardiola ha firmat una altra temporada amb títols. En concret, en són dos, la FA Cup i la Copa de la Lliga. Per aquest motiu, el club farà una rua el dilluns pels carrers de la ciutat. La festa acabarà després al Cop Live, al nou pavelló de Manchester, amb capacitat per més de 20.000 persones.
1: Serà dilluns, l'endemà, que es disputi l'última jornada de la Premier, i amb la cursa pel títol resolta, Pedrol, ara tot l'interès se centra en la lluita per la salvació.
2: Sí, se la juguen el West Ham i el Tottenham. El Tottenham va perdre ahir 2-1 contra el Chelsea, però tot i així té dos punts més que el West Ham i diumenge rep l'Everton. Per la seva banda, l'equip de Nuno Espírito Santo juga a casa contra el Leeds. Ha de guanyar i esperar que el Tottenham perdi. I no marxem d'Anglaterra perquè hi ha una història que ha aixecat molta polseguera en el futbol anglès. Han expulsat el Southampton del play-off d'ascens a primera divisió. El motiu és que van espiar el seu rival a les semifinals, el Middlesbrough, i van gravar-ne entrenament sense permís. Ara el Middlesbrough, que havia quedat fora de la promoció, s'enfrontarà al Hull City amb l'objectiu d'aconseguir l'ascens a la màxima categoria del futbol anglès. Per acabar-ho de rodonir, el Southampton també començarà la temporada que ve amb 4 punts menys.
1: Gràcies, Pedrol. Ara, però, anem a les dues grans cites, mirant-ho des de casa nostra, que hi ha previstes, i totes dues són dissabte.

0: I una d'elles, lògicament, és la final de la Champions femenina que jugaran el Barça i l'Olympique de Lió a Oslo. A 3 dies del partit, les blaugrana continuen pendents d'Irene Paredes, que avui ha tornat a entrenar-se al marge. Graham Hansen, en canvi, s'espera que pugui reaparèixer a Oslo, i la que ja estarà en plenes condicions és Aitana Bonmatí, que va tornar fa 2 setmanes d'una llarga lesió al peroné. La pilota d'or va passar ahir pel Tudiràs. Clara Rodergas, bon dia.
1: Bon dia, Xavi.
0: I diu que vol tornar a gaudir del futbol després de 5 mesos complicats.
1: L'1 de desembre el club va informar de la seva llarga lesió i Aitana, que estava passant per un moment complicat, reconeixent que necessitava frenar, va acabar frenant obligatòriament. L'objectiu era tornar a aquesta època i ho ha aconseguit. Una lesió que ha estat un aprenentatge per ella.
2: Aquesta lesió m'ha fet parar tot el que és la meva feina i, per tant, m'ha donat pas a una introspecció personal, una calma, un gaudir de les petites coses, que em considero una persona senzilla i així ho he fet, no? I ara doncs les trobo una mica a faltar, però, per altra banda, tinc moltes ganes també de tornar a ser jo mateixa i de tornar a gaudir el futbol i fer gaudir també, no? Aquest és el meu objectiu, tornar a gaudir el futbol i fer gaudir.
1: La de Ribas ha anat sumant minuts, però entén que dissabte pugui ser suplent a Oslo contra el Lió.
2: M'agradaria deixar de parlar de l'Aitana lesionada, i l'Aitana està disponible pel que faci falta, així m'ho estic prenent jo, tant mentalment com físicament. He posat tot el que depenia de mi per arribar a aquest tram final de temporada. Considero que vull estar preparada per tot, per qualsevol escenari, entenent també d'on vinc i entenent també que l'equip va primer i que no depèn de mi les decisions, però personalment sí tinc ganes de voler aportar el que jo puc.
1: Aitana va dir que respecta molt el Lió, un equip amb qui es van emmirallar molt en el seu moment, i també a Jonathan Giraldez, tot i que no li preocupa que l'entrenador rival les conegui tant. També va deixar un dard per la UEFA per l'elecció de la seu de la final.
2: Però és evident que les condicions són diferents a altres anys, no? Si venim d'omplir estadis i d'omplir estadis grans en els últims anys, sí, per mi crec que és un pas enrere anar a Noruega en un camp molt més petit de l'habitual, bàsicament perquè tens molt menys aforament i tampoc el desplaçament és fàcil, no? És que tampoc s'han posat, crec, moltes facilitats perquè les aficions es desplacin cap allà.
1: I un últim document, enmig d'un context en què el futur de diverses jugadores està més fora que dins del club, Aitana, amb contracte fins al 2028, deixa clar el seu amor pel Barça.
2: Mai et pots tancar portes, però jo tinc un sentiment tan gran amb el Barça que és com marxar de casa meva. No vull marxar de casa meva, no? Hauria de passar algo molt, molt estrany i molt greu. Per mi el Barça és casa. Crec que el sentiment... No, crec, no. No tinc cap dubte que el sentiment que jo tinc pel Barça i viceversa no el trobaré enlloc, no? I crec que jugar per un club al qual estimes i sents tant, et mou a sempre donar-ho tot.
0: Ahir va ser dia d'atenció als mitjans per part del Barça, però també per part del Lió, i vam poder escoltar, Clara, Jonathan Giraldez.
1: I el gallec va mostrar-se contundent amb la premsa per entendre que va manipular unes paraules seves al desembre del 2023, quan va dir que el seu proper destí no seria un equip europeu perquè no volia competir contra el Barça.
3: No podía decir el nombre de ese equipo y por dar algo más de información dije que sería un equipo que no competiría contra el Barça, que era importante después de tantos años en el Barça, pero la primera parte de esa pregunta se ha omitido, se ha cogido un titular, que también se ha manipulado esa parte de titular, he escuchado que no voy a volver a competir contra, me voy para no jugar nunca, es algo que no salió de mi boca. Creo que es vuestro trabajo ser conscientes de saber qué se dijo exactamente.
1: I de fet, se'n va anar a Estats Units. Més enllà d'això, el tècnic té ganes d'enfrontar-se a un equip molt important per ell i a qui li desitja tots els èxits del món, excepte aquest dissabte.
0: I recordeu, tenim porra per la final de la Champions femenina al nostre Instagram d'Esports RAC1 amb Ametller Origen. Participeu ara i si encertem

0: El dia, la segona, la viurem unes hores després, a partir de les 9 del vespre, quan es tanca o es juga el gruix de l'última jornada de Lliga a la primera divisió masculina, amb els ulls posats, sobretot, al Girona. Ja m'han anat explicant, estan molt clares, les opcions dels gironins per mantenir-se a primera, tan clares com que ha de guanyar per salvar-se. Si no, baixa a segona, Albert Bassas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Recordem que és un duel que ens porta directament al que ja van protagonitzar tots dos equips al final de la temporada 19-20.
1: I de mal record pels gironins, perquè justament l'Elx, entrenat llavors per Pacheta, va privar els gironins de pujar a primera. Era el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a primera divisió, i el Girona de Francisco en feia prou amb un empat per pujar, com ara l'Elx, precisament, i va perdre. Va ser per culpa d'un gol de l'ara Perico Pere Milla en el temps afegit, al minut 96, després que l'àrbitre n'afegís 8, un partit en què els alacantins, a més, van jugar durant bona part de la segona meitat amb un home més per una rigorosa expulsió d'Estuani. Aquell partit va deixar Estuani i el Girona bastant tocat, però ara el destí els dona l'oportunitat de treure's aquella espina que tenen clavada sobre el paper. No és ben bé el mateix, perquè aquell cop era per l'ascens i ara és per la permanència, però la pràctica és pel mateix, lluitar per jugar la temporada que ve a primera.
0: I la pega del Girona és que, malauradament, aquell no és un episodi aïllat, perquè moltes de les finals que el Girona ha jugat els últims anys a casa, Bassas, no han acabat gaire bé.
1: No, les primeres més o menys sí, les últimes no massa, per no dir gens. Per exemple, va sortir cara l'any 2008, l'any de l'ascens a segona A contra el Ceuta, gràcies al famós gol de Migue. El curs següent també va acabar bé el partit per la permanència a segona contra el Murcia, amb aquell penal in extremis de Quico Raton que salvava els gironins i condemnava els murcians, i també va anar bé la final per la permanència a segona contra el Depor de la 14-15. Fins i tot també podem comptar aquí el primer ascens del Girona a primera contra el Saragossa amb un empat a res a Montilivi que beneficiava els dos equips. Era una final, però d'aquella manera, perquè el resultat semblava bastant cantat. I la resta es pot dir que van acabar malament. La temporada 14-15 contra el Lugo no es va poder pujar en una de les nits més negres que recorden a l'estadi del Girona. La següent, la temporada 15-16 contra l'Osasuna al playoff, tampoc. La 18-19, en un partit vital per la permanència primera, tampoc es va aconseguir l'objectiu, en aquella ocasió davant del Llevant a la penúltima jornada, que va consumar el descens amb Eusebio a la banqueta. La temporada després, la 19-20, és aquesta que explicàvem de l'Elx, de Pacheta i Pere Milla, i la 20-21, que seria la darrera final que hem viscut, doncs va passar tres quarts del mateix, també amb Francisco a la banqueta contra el Rayo Vallecano.
0: Per cert, relacionat amb aquest partit que ara comentava el Bassa sobre aquest Girona-Elx de dissabte a les 9 del vespre, notícia que acabem de saber, i és que l'Ajuntament d'Elx havia demanat poder instal·lar una pantalla gegant per poder veure el partit, o perquè reunissin els aficionats de l'Elx i poder veure el partit. Doncs bé, la Liga li ha dit que no. Senyor Tebas, ha dit que la normativa vigent és la que és i que, per tant, per drets de televisió, aquesta pantalla gegant i veure el partit amb multituds seguint el que pugui passar a Montilivi, doncs no podrà ser a ells, hauran de quedar-se a casa o reunir-se en algun bar o restaurant. Dit això, 4 minuts passen de 3, quarts de 3, anem a la resta del futbol.
1: Per dir que avui es jugarà un partit entre un equip de Corea del Nord i un de Corea del Sud femení. Una cosa que no deixa de ser notícia perquè és la primera visita que faran esportistes de Corea del Nord a Corea del Sud, on es jugarà el partit, des del 2018, o sigui que feia 8 anys que no passava a aixecar tanta expectació al duel, que s'han esgotat totes les entrades, gairebé 9.000 en 72 hores.
2: 14-15.
3: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
4: Quina raó mou el teu món?
5: Lo futur del Pere.
6: Algun dia tenia el meu propi piset.
7: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
8: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Tiri, tiri, tiri. Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
10: Directament.
9: Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
0: Ara són 3:45 de 3. Obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet en dies que són intensos. Els despatxos en clau Barça, ho hem anat explicant, tot esperant aquesta reunió prevista entre Xavi Pasqual

0: i el president electe Joan Laporta, Dani Gla, bon dia.
1: Hola, Xavi, bon dia.
0: Mentrestant, la direcció esportiva treballa en moltes direccions, tant en el relleu a la banqueta com en la confecció de la plantilla. Avui podem posar un altre nom sobre la taula.
1: Sí, en una posició molt sensible i que ha quedat coixa en les últimes setmanes per no haver pogut tancar el fitxatge d'Alfa Diallo. El Barça ha entrat ja en contacte amb un altre d'elit europeu, l'alemany Isaac Bonga, jugador del Partizan, abans al Bayern i abans 4 temporades a l'NBA, a cavall també amb la G-League, peça clau de la selecció alemanya, MVP de l'última final de l'Eurobàsquet, campió del món el 2023, ho ha avançat Mundo Deportivo i RAC1, hem confirmat els contactes. De moment, això sí, sense anar més enllà i entenent, Xavi, que és difícil per totes les opcions que té, sobretot de la NBA, amb una molt bona entesa ja amb Detroit Pistons, però el Barça s'està movent per reforçar aquesta posició amb un perfil atlètic, físic, defensiu, després de tenir ja una peça en el lloc de base, Mike James, i tenir encarrilat també el joc interior.
0: I mentre el Barça treballa per reconstruir-se de cara al curs vinent, el Joventut ja ha fet la feina per aquest tram final de la temporada amb un fitxatge que debutarà avui mateix.
1: Sí, el francès Yannis Morén, pivot 2-0-8, perfil enèrgic, físic, que ve de la Lliga japonesa, però amb experiència a l'ACB, amb bones presències a Múrcia i la temporada passada a Tenerife, arriba fins a final de curs per la lesió de Tomic. De fet, Morén ja ha viatjat amb els seus companys precisament a Tenerife, on avui la penya juga un dels dos partits pendents que té, a les 9, és un 6è contra 7è, i en cas de victòria, el Joventut tindrà ja el bitllet matemàtic per al play-off.
0: Alguna cosa més, Dani?
1: Sí, que 3 anys després tornarà la selecció catalana masculina de bàsquet. El 28 de juny, al migdia, el nou Congost, Catalunya-Gran Bretanya. Ho va anunciar ahir la federació. El darrer compromís de la selecció va ser contra l'Argentina el 2023. En canvi, no hi haurà partit del combinat femení pels problemes de calendari arran de la disputa del Mundial aquest estiu. I t'ho remato, amb l'NBA, els Knicks s'han endut el primer partit de les finals de l'Est contra els Cavaliers, però compte, remuntant quan perdia de 22 a 7 minuts per al final, la remuntada més gran de la història dels al playoff. Aquesta propera matinada, 2:45, el segon duel entre Thunders i Spurs. San Antonio guanya 0-1 després de l'exhibició del partidàs de fa 2 dies.
0: Gràcies, Dani. Anem al ciclisme perquè s'està disputant l'onzena etapa del Giro, avui de 195 quilòmetres i de mitja muntanya. Gemma.
2: Entre Porcari i Chiavari, amb Afonso Eulàlio defensant un dia més el mallot de líder, tot i que només a 27 segons de Jonas Vingegaard. Ara mateix, dos grups de corredors marxen escapats del gran grup. Primer, un grup de 9 corredors i dos més, una mica endarrerits, un d'ells és Enric Mas, marxen a uns 30 segons del pilot quan comença l'ascens a Cola d'Escoli, un port de tercera categoria. Ahir, Filippo Ganna va fer història en la contrarrellotge entre Viareggio i Massa, va establir el millor registre de la història en grans cronos. D'altra banda, Paula Blasi continua sense aturador. Després de l'històric triomf a la Vuelta, ara la ciclista d'Esplugues ha guanyat la clàssica internacional Durango-Durango. I aquest matí hem sentit les 8 de Becerril. Són aquelles 8 activistes que van mostrar una pancarta solidària en Palestina durant la 20a etapa de la Vuelta. Les activistes processades creuen que la causa és un judici polític. Han anunciat el llançament d'una campanya de recaptació de fons per sufragar les despeses. Les 8 persones estan citades a declarar el 21 d'octubre als jutjats de Madrid i estan investigades per presumptes delictes d'ordre públic, atemptat a l'autoritat i desobediència, que comportarien penes de presó si les acaben declarant culpables.
0: Per cert, parlant del Giro, 27 segons només, ho deia la Gemma, de Jonas Vingegaard, de diferència respecte a l'actual malla rosa. Dissabte arriben els Alps, per tant, aquesta calma tensa de 3 dies abans que comenci l'alta muntanya. I, Gemma, què ens falta per saber?
2: Que avui es juga la 6a jornada de la Champions masculina de waterpolo amb el partit entre l'Olympiacos i l'Atlètic Barceloneta a 8:45. També juga el primer partit de les semifinals pel títol de la divisió d'honor femenina entre el Mataró i el Sabadell a les 7 a la piscina Joan Serra. L'extrem dret, Carla González, continuarà defensant la samarreta del CAC7 Balonmano Granollers durant 2 temporades més. El club i la jugadora han arribat a un acord per ampliar la seva vinculació fins al 2028. I en tenis, Rafa Jódar, quart finalista a Madrid i Roma aquest any, participarà al torneig de Queens i ho farà com a millor espanyol al costat d'Alejandro Davidovic i Jaume Munar. Jódar és l'actual número 29 del món, és la sensació del circuit en aquests últims mesos, després especialment de guanyar el seu primer títol a Marràqueix, arribar a les semifinals del Comte de Godó i fer quarts de final als Masters 1000 de Madrid i de Roma. No hi serà Carlos Alcaraz de Queens, que ahir va anunciar que no participaria a la gira d'herba, per tant ni Queens ni Wimbledon. Ara mateix podria plantejar-se tornar a les pistes al Masters del Canadà. Això seria a mitjans del mes d'agost, aproximadament.
0: Encara no ets del Club Caprabo?
2: Estic a punt, eh?
0: Doncs fes-te'n ara, perquè el club celebra 30 anys amb tu i t'ofereix un 3% de descompte extra acumulat a la targeta en els productes en oferta assenyalats per a tots els seus membres. Mm. I si encara no hi estàs inscrit, ara tens fins a 20 euros en cupons només per donar-t'hi d'alta. Són 10 euros per fer-te al club i 10 euros més si et registres a l'aplicació de Caprabo. Vols estalviar amb Caprabo? Tots els avantatges i condicions les trobaràs a caprabo.com o a la teva botiga Caprabo. 3 minuts i mig i les 3, ara venim.
3: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
5: valorado
4: en España. Vaya temazo, valorado.
5: Y otra, valorado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: ¿Qué fas?
7: Segueix el mantra. Begudes gratis amb costa. Begudes gratis amb costa. Begudes...
6: Què és això?
7: És el mantra clau de l'estiu.
8: Aquest estiu viatja amb costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
9: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
10: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
11: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
12: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
13: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box-box i després directe al restaurant.
14: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
15: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
16: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
17: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir que era el moment de començar alguna cosa junts.
16: Amb gent pionera.
18: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
16: I que vol canviar el món.
19: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
20: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
21: Change the world, or the world will change you.
20: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
2: Són les 3. Actualitzem la informació marcada també avui per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero al cas Plus Ultra. Pedro Sánchez defensa l'expresident espanyol sense explicacions.
22: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: La Moncloa diu que l'escrit del jutge que ha imputat l'expresident espanyol conté indicis però no proves i li manté tota la confiança. Els socis del PSOE, en canvi, comencen a marcar distàncies i avisen que les coses no pinten bé. Per exemple, el republicà Gabriel Rufián, Àgueda Miró de Compromís i Ione Belarra de Podem.
23: Estoy jodido. Yo reconozco que no soy objetivo. Yo le tengo un enorme afecto a Zapatero, pero también tengo ojos en la cara. Si esto es verdad, es una mierda.
24: Soy prudente porque realmente no lo sé. Parece que no está tan claro que haya la UFER.
25: No pinta bien.
0: en el auto.
1: El PP demana als socis de Sánchez que facin un pas més i el deixin caure. Les joventuts d'Esquerra, mentrestant, es reuniran aquesta tarda per decidir si avalen l'acord de pressupostos o el fan descarrilar. Oriol Junqueras diu que no té cap por, ho ha dit en declaracions al Món RAC1. I aquesta tarda hi ha una segona cita important, la que tindran Educació i els sindicats educatius. Les posicions continuen molt allunyades i, de fet, professors de secundària ni tan sols anirà a la trobada. I l'Ajuntament de Figueres es personarà com a acusació popular en la causa contra l'home que hi va matar la seva exparella plena llum del dia i al vell mig del municipi dilluns. Ja li havien imposat un ordre d'allunyament. La mateixa tarda el van detenir per saltar-se-la i tornava a ser al carrer. Pel que fa als esports, Enrique Riquelme qualifica d'obligació moral presentar-se a les eleccions a la presidència del Madrid, però només ho farà Xavi si està preparat.
3: Ja sabem que té l'aval i que reuneix les condicions exigents que marquen els estatuts, però esgotarà el termini, que s'acaba dissabte, per prendre una decisió.
5: Lo que te digo, no te voy a decir si hoy voy porque no lo sé. Estamos trabajando, tenemos 5 días, nos han dejado hasta el sábado, pues trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto y trataremos, si vamos, que me encantaría, pero si vamos, no solo, la decisión no solamente es mía, mucha más gente, será bajo una decisión ilusionante.
3: L'empresari alacantí és l'única alternativa a Florentino i si no s'acaba presentant, el president del club blanc tornarà a ser reelegit automàticament. D'altra banda, el Barça femení i el Girona continuen preparant les importants cites de dissabte, les blaugrana pendents d'Irene Paredes, perquè a 3 dies de la final de la Champions continua entrenant-se al marge, mentre que els gironins només tenen l'incògnita de Francesc per rebre l'Elx en el partit que decidirà la permanència a la primera divisió masculina. I tot plegat el dia que es disputa la primera de les 3 finals continuades és la de l'Europa League, a les 9 del vespre Aston Villa-Friburg, al camp del Besiktas, a Istanbul.
1: I els propers dies encara pujaran més les temperatures, Mònica.
24: Aquest ascens progressiu es mantindrà fins al cap de setmana, que serà quan tocaran sostre aquests termòmetres amb un ambient de ple estiu i sembla que es mantindrà aquesta calor sostinguda almenys a principis de la setmana que ve. Tot plegat amb sol, amb algunes boires que es poden formar en punts de la costa, fruit del contrast tèrmic entre l'ambient més càlid i el mar encara fred i alguns ruixats de tarda en sectors del Pirineu. I avui també s'esperen alguns ruixats de tarda, més aviat al voltant del Ripollès, la Cerdanya, i les temperatures seran més altes que no pas ahir. I fora del Pirineu, Pirineu, sol i bandes de núvols prims.
1: Les 3 i 3, tanquem el 14-15 que hem fet un dia més amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents ara de l'actualitat als butlletins del 900 Mireia Garolera.
3: I el tu diràs amb l'Aleix París, eh?
25: Bató.
26: Núria, Xavi, bona tarda,
1: bona
26: com esteu?
1: Bona tarda.
3: Bé, bé,
26: escolteu, vosaltres esteu bé o compartiu gestoria amb Zapatero?
1: Estem bé.
3: Sí, millor.
1: Jo crec que millor, sí.
26: Avui volem treure un tema damunt de la taula. Ai, perquè sí. Us volem preguntar si teniu... Mira, ja ha caigut el tema. Ja està. El tema, no?
27: Què es fa?
3: Què has fet? Quin idioma parles?
27: Anava a insultar-te, saps? I el meu cervell ha curtit... Bueno, ha decidit tallar el rotllo per no insultar-te en directe, perquè mentre estem aquí fent no, expliqui, aquest programa...
26: Que expliqui ell què ha fet.
27: Et dediques a tirar boletes de paper.
26: Ara explica...
3: No, boletes no. El paper a la paperera, ella ens ha dit, ja està.
26: I ha caigut dins o no?
3: No, evidentment que no, però ara recolliré.
27: Això s'ha sentit.
3: Exacte.
27: Molt bé.
26: El tema que estàvem posant damunt de la taula és si teniu el cotxe molt ratllat o no.
27: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
26: Sí?
1: Deixo ballet el meu cotxe i... Home.
27: Però quin,
1: es nota.
27: Quin cotxe tens tu?
1: Un Polo.
27: Un Polo?
1: Que deu tenir
27: ara
1: més de 20 anys.
27: Desfà, eh? Molt bé. I tu, Xavi?
3: Jo, sí, alguna ratllada té. No soc dels que les conta, eh? També et dic. No, me'n despreocupo bastant.
27: No,
3: és que no tinc cap gran forat al cotxe.
26: No, la sua via... Que...
3: Ara, sí, exacte, ara. És exactament això, gràcies, Brujas. Sí. No ho hagués dit millor.
27: Sí, avui hem descobert un vídeo d'una parella que veu des del seu balcó com un tràiler, un camió, els està ratllant el cotxe que tenen aparcat al carrer. És realment un àudio... Que per mi és una delícia. Escolteu ben atentament.
28: Però, oye, ¿será posible hoy que nos ha hecho polvo el coche? Llama a la policía. Pero bueno, llama a la policía ahora mismo.
29: Cariño, estoy llamando, cariño.
28: Madre mía, madre mía. Oye, pero bueno, madre mía.
29: A ver, urgentemente, a la calle Brut, un camión, tráiler me está haciendo polvo el coche aparcado aquí en la calle Brut. Está girando en contradirección y está destrozándome el coche. Ni se ha bajado del vehículo. Está haciendo maniobras y se está llevando las papeleras nuevas que están colocando y todo. Urgente, por favor.
28: Madre mía, madre mía. Madre mía, por favor.
29: Dígame, calle Brut, Antonio María Claret, Colegio Fons y Torra. Está bajando, ahora quiere bajar para abajo, Colegio Fons y Torra.
28: De madre mía, madre mía.
26: Això que se sentia...
1: Veure-ho en directe
26: de fer mal. Sí, i tant que fa mal. Però el que diu el Guillem, el que se sentia eren els cops del camió contra la paperera i el cotxe.
27: A mi, jo entenc que l'assegurança això ho cobrirà, per tant, vull dir que tranquil·litat i alegria, però sí que és veritat que a mi em fa gràcia urgentment un camió m'està ratllant el cotxe. Vull dir, clar, tu imagina't el policia que agafa aquest telèfon, no?
26: I a més que la indicació és calle brut.
27: Calle brut, en comptes de canya brut.
28: Madre mía.
27: Mira, madre mía.
26: Madre mía, madre mía, madre mía. Vigileu on aparqueu els cotxes, Núria i Xavi.
1: Farem.
26: Bona tarda, guapo.
3: Que vagi molt bé.
27: Recull el paperet que has tirat a terra.
3: El paperet que se m'ha informat que ha entrat dins la paperera.
27: Ha entrat,
3: sí? Vaja, que vagi bé.
26: Que va de xulo, ara.
3: No, no, se m'ha informat, jo no ho he vist. Ja està.
1: I a la paperera petita, que és la més difícil.
3: Ah, alerta.
27: Sí que l'has fet l'equivocada.
1: En aquest rato faig d'àrbit.
27: El rocamora la sap ficar, eh?
0: De puta madre, no?
3: Sí, exacte. Vinga, que vagi bé per tarda.
26: Apa-li, apa-li,
27: apa-li.
4: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estrella.
6: És un normal, home.
7: Ho passo de conya.
1: Pues vinga, anem.
3: Molt bona tarda a tothom. Ara mateix passen 7 minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som els taloners! Bon programa, Capicua 393. Bona tarda, Cuques de Llum.
1: Bona tarda. Com esteu?
3: Com feu, què?
1: Molt bé, porto una cosa, jo.
3: Ah, sí? A mi he de portar una cosa.
1: Porto una cosa perquè divendres va passar una cosa.
3: Portes una cosa perquè va deixar una cosa.
1: Sí, avui va de coses. Avui anirem a poc perquè anirem lluny, nen, perquè tinc una migranya que no m'aguanto.
27: Tens migranya?
1: Sí, nois.
27: Això no és el dels rius? Que és carnívor, no?
1: És que quan tu creus que no hi ha cap més sala, ell te treu una clau i t'obre una altra porta. És increïble.
27: Ara.
1: Mireu piranyes.
26: Anava a dir una altra cosa.
27: Mireu piranyes. M'agrada molt quan m'acompanya. Bueno, està el programa aquell de ràdio de Rock FM, no?
26: Sí.
27: El Piranya i su banda, no?
26: Endavant, Cuca.
28: Per mi caure en gràcia que ser graciós, no?
1: Mai millor dit. No, l'Alba Castellví, la nostra estudiant en pràctiques, ens ha recordat una cosa que jo li agrairé eternament, que va passar divendres.
27: Divendres, sí.
1: Divendres, aquí, Gerard Estadella.
27: Com que Gerard? No, estic fart que la gent em digui Gerard. Soc Guillem.
1: Que sapigueu que li envien correus oferint-li feina dient-li Gerard Estadella.
26: Sí, sí, això és Gerard, oficialment.
1: Guillem Estadella i servidora del senyor, que sóc jo, Alba Segarra, van fer una promesa i no l'estem complint. Escoltem-ho. Jo la pifio, llavors tot en rius, tu la pifies, és com una cadena.
27: Jo us miro des de la tranquil·litat de que no la cago.
1: Des de la tranquil·litat de tindre una frase al guió. I no un tronxo que tinc jo de llegir.
27: Ja saps que jo...
1: La setmana que ve canviarem papers.
27: Perfecte, jo no m'equivoco, jo sé llegir, vaig anar al col·le.
26: Quina mala maró.
27: A Lleida no sé com ensenyeu a escriure. Ja sé per on vas i no m'agrada, eh?
26: Avui ha arribat el dia de canviar els papers i que Guillem Estadella, també conegut com a Gerard Estadella...
27: No, hagi... perquè la gent es confon ara.
1: O Gesti, els amics.
26: Però és el teu nom artístic, Guillem.
27: Que no, bueno, que jo em dic Guillem Estadella Sancho. Bueno, em vaig batallar... Batallar.
26: Mira, ja s'ha equivocat.
1: Avui promet el dia.
27: Em vaig batejar i jo tinc dos noms, perquè quan et bateges...
1: Ah, jo també!
27: Clar, jo em dic Guillem Eduardo José. Clar.
1: Uau, de todos los santos, de Froilán.
27: Sí, podia treballar a Gestel.
1: Sí. Jo, Alba Montserrat i Lluïsa.
27: Ai, Alba Montserrat...
26: Doncs és maco, eh?
1: Ai, a mi m'agrada molt Lluïsa.
27: Alba Montserrat.
1: I Montserrat m'encanta.
26: També són noms molt macos.
1: No desviem el tema.
27: Ai, merda.
1: Avui aquí se canvien els papers.
26: O sigui, el Guillem llegirà més paràgrafs.
1: On hi posis Segarra, que tot que és paràgraf gros,
26: sí,
1: ho llegirà aquí el petit gestista d'ella, vale? A veure qui riu.
27: Ets
1: avui.
27: Ets una petita dictadora, eh?
1: No, sóc una petita demòcrata. El que passa que és la meva democràcia.
27: Sí, és... Així va començar Hitler, eh?
1: Hoy vamos a cambiar los papeles. Se ha acabado esto de reírnos de la gente de Lleida o Lérida. Hoy la dislexia cambia de calle y Guillem Estadella va a leer largas palabras y frases sin comas. Te vas a cagar.
26: Bravo. Doncs vinga, avui canviem els papers i tenim una altra versió del dia.

0: parlant de l'impacte de la setmana, la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, per la seva vinculació amb el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Sí, sí, és que enmig d'un context politico-judicial d'elevada complexitat i interpretativa, José Luis Rodríguez Zapatero hauria estat assenyalat per l'Audiència Nacional com a presumpta figura nuclear d'una estructura jerarquitzada de tràfic d'influències. El magistrat José Luis Calama li atribuiria indici... Hòstia, però aquesta paraula quina és? Sou uns cabrons. Indiciàriament. Això ho estic llegint per primera vegada, eh?
0: Indiciàriament.
1: La percepció d'aproximadament 1,5 milió d'euros en comissions irregulars, motiu pel qual ha estat citat a declarar com a investigat d'aquí a 15 dies. Per la seva banda, l'expresident ha negat categòricament qualsevol vinculació amb activitats corruptives mitjançant un breu comunicat audiovisual.
2: No s'enterre!
1: Bueno, escolta, pues haver-me posat el text més fàcil.
2: Bueno, si el Zapatero acaba finalment imputat per corrupció, ja sabrem quin peu calça.
1: Déu meu senyor, eh?
0: Sí, clar, estàs fent de Guillem.
1: Ah, tu estàs fent els acudits dolents, eh?
0: Molt bé.
1: Déu meu senyor. Bueno, escolta, el que està clar és que per culpa del Zapatero s'està atacant a tot un gremi. Això és molt gros.
0: Els polítics, clar.
1: No, els dels sabaters. Home, el Zapatero està afectant de manera directa a tots els sabaters i sabateres de Catalunya.
0: Està embrutant el nom dels zapateros.
1: Totalment. Per això he decidit trucar a Sabateries de Catalunya per saber com han rebut la notícia d'un dels seus companys. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de calçador. He començat trucant a... Jo ja no, ni truco a Barcelona.
0: No,
1: jo
0: home,
1: truco
0: no.
1: Per tota Catalunya.
2: Està tan sobrevalorat.
0: Tu ets com l'Orbital.
2: Sí.
1: Sí.
0: Tu no passes per Barcelona.
1: Exacte. Mira, he trucat a una sabateria i l'home ha de dir que estava per tot, per qualsevol cosa que passava a la sabateria, menys per mi.
3: Digue-me.
1: Hola, bon dia, què tal? Tot bé?
3: Tot bé,
1: Molt bé. Mira, truco de la ràdio, truco de RAC1, que truquem per saber com heu rebut la notícia de Zapatero.
3: La notícia del Zapatero?
1: Sí, que l'han imputat per corrupció a l'expresident del govern espanyol.
3: Collons, que és molt estrany, això. Què dius ara?
1: Sí.
3: Només faltaria això.
1: No t'ho imaginava.
3: Corrupció?
1: Sí.
3: Ah! Qui és que no és corrupte, aquest país? No. Hi queda algun?
1: No, jo crec que queden pocs ara, eh? Però clar,
3: començant pel rei i acabant pel... que pot.
1: No, exacte, jo més que res trucava perquè com és Zapatero dic que no us afecti el gremi, que no taqui el gremi, saps?
3: Posa el cap aquí, sisplau.
1: El
3: cap aquí, sisplau.
1: El cap a on?
3: Aquí.
1: Que fa aquí?
3: No, un senyor, un transportista.
1: Ai. Un transportista? Que
3: és
1: està...
3: un transportista.
1: Però on està fotent el cap?
3: Sí, el cap, el peus, per tot.
1: Ah, vale. Estàs parlant amb mi i vas atenent, eh?
3: A veure, un segon, sí. Estic aquí. Mira, va, apa. Adéu, noi, adéu.
0: Ui. En quin context un sabater t'ha de dir posa el cap aquí?
1: Jo no ho sé, però puc començar a intuir coses per tal i com ha seguit la conversa.
3: Estic amb el transportista, estic fent coses, estic atenent aquí una senyora que tinc aquí.
1: Ah, molt bé.
3: Estic fent 50 coses. Sí. Faig com les dones, que diu que tenen 14.000 neurones, que els hi van totes.
2: Ah,
3: ja m'he contagiat.
1: Ah, perquè entenc que estàs rodejat de dones, eh?
3: Sí, tot el dia. I a la nit també.
1: No sé si la senyora que tens aquí al costat sap lo de Zapatero.
3: No ho sap ningú, això.
1: Tinc la sensació que series un gran president de la Generalitat.
3: Home, i tant.
1: Què faries primer, si fossis president?
3: Fusillar-los a tots els que queden.
1: Com?
3: De seguida.
2: Què dius?
1: Però això no és gaire de president. Això és més de dictador.
3: No, dic, ho faríeu democràticament, eh?
1: Afusellaries democràticament?
3: Faríeu referèndum a veure quan seran de pelar.
1: Tia.
3: I veuràs que guanyaria per golejada.
1: Però a qui t'agradaria pelar?
3: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
1: Ara, amb alegria.
3: Veus?
1: Ara. I amb una escopeta sota del braç.
3: Ah, això. I vinga. El que no digui, no torni la consigna, tiro que te va.
2: Què? Però què és això?
0: Però aquest home va molt fora de la llei, eh?
1: Aquest home m'agrada molt que planteja, bueno, un afusellament de manera democràtica, no?
2: Democràtica, eh?
1: Votarem a qui hem de pelar, no?
2: Farem una assemblea.
1: Exacte, assemblea, aquí li fotem un tret al cap. Vinga, va, som-hi, saps?
2: Mira, jo t'he de dir que quan ha dit lo de les dones, pensava que el matin amb ell, doncs ves amb aquesta proposta i he pensat, ves si no seré del seu equip jo també, saps?
1: És que clar, la vida va com va. Escolta, com sabeu, RAC1 és la ràdio líder de Catalunya i sempre som al costat de la ciutadania. Atenció, perquè he trucat a una sabateria on no sabien absolutament res de Zapatero.
4: Digui'm.
1: Hola, bon dia, què tal? Tot bé o què?
4: Sí.
1: Molt bé, això és una sabateria?
4: Sí.
1: Ah, molt bé, mira què tal, truco de la ràdio, truco de RAC1, que estem aquí fent una mica investigant a veure si el tema del zapatero us ha afectat una mica el gremi de sabaters.
4: El tema del què?
1: Del zapatero, que l'han imputat per corrupció.
4: Ah, sí, no m'he enterat.
1: Ah, no t'has enterat?
4: No.
1: Doncs l'han imputat per... El zapatero saps qui és, no?
4: Sí, zapatero sé qui és, però no m'he enterat que l'han imputat per res.
1: Ah, doncs sí, per una moguda amb una aerolínia plus ultra, que es veu que s'enduia comissions i tot el rotllo.
4: Ah...
1: Clar, i dic, a veure...
4: I com és que m'ha hagut d'afectar a mi, això?
1: Bueno, perquè tu ets sabatera, no?
4: Sí.
1: Clar, vull dir, el zapatero entenc que forma part del gremi.
4: No.
1: No?
4: Crec que no, eh?
1: No, no, a vosaltres no us ha afectat això, eh?
4: No ens ha afectat, el zapatero.
1: Molt bé, molt bé. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, una abraçada, eh?
4: De res.
1: Adéu, adéu.
4: Adéu.
0: Molt maca, aquesta noia.
1: Sí, s'ha d'estar al costat sempre de la informació. Vull dir, aquesta noia estava...
0: Feia veu d'aquestes sabateres de... Que vols un número més? Ara t'ho miro si tinc mig número més. Però bé, t'arriba la punteta, això? T'arriba la punta de la sabateta?
2: Tira el peu el més endavant possible. Sí,
1: camina.
2: Oh, jo quan era petita que m'anava a comprar sabates de sabateries de veritat, on te miraven els ulls.
0: Ara.
2: No passava.
0: Sí.
1: Com ha de ser? Escolta,
0: i que si no portaves mitjons et posaven una bosseta de plàstic.
2: Ai, sí. Després la reciclaven amb els altres.
0: Sí, quin fàstic.
1: Mira, he trucat a una altra sabateria i t'he de dir que només despenjar ens han calat ràpidament. Ai.
5: Buenas.
1: Hola, què tal? Què és una sabateria?
5: Bon dia, qui és? RAC1.
1: Sí, sóc de RAC1.
5: Sí. T'he conegut la veu, dic, mira, hòsties.
2: Oita.
1: Ah, però sí, truco dels taloners del versió RAC1. Què tal? Tot bé?
5: Bé, estem aquí en una sabateria, sóc sabater i estic aquí, pues bueno, treballant.
1: Mira, justament, estic trucant a les sabateries per donar-vos ànims amb tot el tema que ha passat amb el zapatero.
5: Com el zapatero que li dongui.
1: A zapatero que li donguin fort, no?
5: Em penso que a tothom ja, perquè arriba un moment que ja estic fart de tots. O sigui, acabem pagant el mateix i sempre acabem pagant. Vull dir que tant se m'endona ja, un com l'altre.
1: Dic, a veure, que el zapatero no està aquí al gremi de sabaters i sabateres?
5: No, quedem boquers, però els boquers que quedem hem de seguir endavant.
1: Que bé. Escolta, vols enviar algun missatge a tots els sabaters i sabateres de Catalunya? Ara mateix,
5: bueno,
1: els micròfons de RAC1 són teus.
5: I que la gent camini molt i que gasti moltes sabates i que les puguin arreglar, que no hi ha si les sabates, que per 4 euros a vegades poden arreglar i reaprofitar, i no cal tant consumisme i ànims als sabaters, que portin sabates a arreglar.
1: Ara, bravo!
0: Això abans es feia. Tu tenies una sabata amb un forat o se t'aixecava la sola, anaves a un sabater i t'ho arreglava.
2: Ara. Les tres R's. Recicla, reutilitza i repara.
1: Ah, jo pensava que era ratatatata.
2: També. Depèn del context.
1: No, acabem amb una recomanació cap al mateix zapatero.
6: Digue'm.
1: Hola, bon dia, què tal? Que això és una sabateria?
6: Sí.
1: Truco perquè bueno, no sé si us heu assabentat de tot el tema del zapatero i trucava per veure si com a gremi us ha afectat això de la imputació per corrupció.
6: Com a gremi, bueno...
1: Clar, dic, com
6: no és, massa, no massa.
1: Com és zapatero, dic a veure si us afecta.
6: Sí, pues no massa. Va, de moment no m'has afectat massa.
1: De moment va com un tiro la sabata, no?
6: Sí.
1: Quin tipus de sabata li recomanaries al zapatero?
6: Al zapatero? Pues un és de running en amortiguació.
1: Perquè surti corrents, eh?
6: Sí, clar que no es faci mal, en l'escapatòria.
0: De running, eh?
1: De running, sí.
2: De running.
1: En resum, tant de bo algú li hagués dit a zapatero. Zapatero, a tus zapatos.
0: Va, seguim amb més notícies a l'altra versió. Recordem que Guillem Estadella avui li toca la part complicada, sí. És a dir, llegir els paràgrafs llargs en paraules complicades.
2: Sí, Alba Segarra.
1: Alba Segarra també t'he de dir que t'estàs flipant perquè tu mai has dit tant... Estic veient el text d'ara...
0: No te'n llegeixis.
1: Aquí, no,
2: a
1: home,
2: plorar a la ploreria.
1: Estàs fotent unes paraules estadella. Molt complicades.
0: No, perquè ara parlarem de temes judicials, perquè hem de seguir atents al cas Andic. Jonathan Andic ha pogut passar la nit a casa després de pagar el 1 milió d'euros de fiança que li va imposar la jutgessa que l'investiga precisament per la mort del seu pare, el fill del fundador de Mango. No podrà sortir del país i s'haurà de presentar als jutjats cada setmana.
1: Sí, la magistrada instructora encarregada de les diligències prèvies sustenta la seva hipòtesi incriminatòria en una casuística indiciària d'elevada intensitat que provaria...
0: Densitat.
1: Hòstia, és que això està...
2: Vinga, va!
1: Provatòria que, d'acord amb el seu criteri amb el seu criteri, projectaria una presumpta participació conscient de Jonathan Andic en els fets objectes d'escrutini processal. Entre els vectors de major rellevància...
0: Inferencial.
1: Però és que no hi ha comes! Vull dir, que com vols que llegeixi això si no hi ha comes?
2: Pues te les inventes, com faig jo molts dies. Endavant!
1: Entre els vectors de major rellevància inferencial sobresurt la reproducció i és que això i
0: la reproducció iterativa.
1: Iterativa i anticipatòria de l'itinerari posteriorment vinculat al succés lesiu. Recorreu que l'encausat hauria d'executar fins a 3 vegades en un interval temporal immediatament previ a la materialització de l'accident.
0: Això, ara!
1: Quina merda és aquesta de paraules!
2: Pensaràs 2 vegades abans de tornar-te'n riure'n d'ello.
1: Em vull veure tu llegir això un altre
2: escolta,
1: dia.
2: Escolta, penseu una cosa. Llàstima que l'incriminin per possible homicidi, no per robatori, perquè seria gros, ser lladre d'una empresa que es diu Mango.
0: Ara que m'ha fet gràcia.
2: Tu, Andy no es porta pensar Andy i Lucas? Porto 24 hores cada cop que diuen el seu nom, Andy i Lucas.
1: I van acabar igual, fatal.
0: Sí, Andy i Lucas. Mireu, ahir l'equip del Barça ja va parlar amb el seu Carles Porta, que diu que no descarta fer-ne un capítol de tot aquest cas Andic. De fet, avui als Taloners hem sabut que Crims innova el format i ja prepara noves temàtiques per la sèrie. Tenim en exclusiva un avançament.
7: Exclusiva. Tot el que veureu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Algunes descripcions poden ferir la sensibilitat de la gent que va vestida del desigual.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Els nous detalls del cas Andic demostren que és un fill amb molta empenta. Segons l'informe policial, l'antic amo de Mango es podria considerar una fashion victim. Comencem. Mango fa anys que promou un dels pitjors crims que s'ha comès en el món de la moda. Els pantalons pitillo, anomenats així perquè t'apreten tant l'entrecuix que se't marquen els ous i el pitillo. Molts homes en plena crisi dels 50 segueixen sent víctimes dels pitillos.
9: Prefereixo no revelar la meva identitat. Els pantalons pitillo m'han intentat matar diverses vegades. Un dia era assegut al lavabo i em vaig quedar sense paper. Vaig intentar caminar amb els pantalons abaixats. Semblava un pingüí marejat. Quin trauma. M'apreten tant aquests pitillos que fa 20 anys que no me'ls puc veure.
8: Per petit detall, el que li deuria penjar de les cames. Bé, la policia de la moda té més sospitosos. I em refereixo als germans assassins de l'estètica més temuts, els crocs amb mitjons. Són més lletjos que una nevera pel darrere.
10: Jo sóc la sergent major de la policia de la moda. He detingut grans criminals com el piercing a la cella dels 2000 o les samarretes Cucusumuchu. Ara seguim la pista del pantaló pitillo, però la resta del món es fa dir skinny jean.
8: I la setmana vinent estarem pendents de l'excursió de Amancio Ortega pel Pedraforca. Posarem llum a la foscor de la moda.
0: Venen forts aquests capítols, eh?
2: Sí.
0: Vinga, que en 6 minutets arribarem a 2:15, per tant és moment ideal per anar a la publicitat. Home. I a la tornada. L'Alba Segarra ja s'està esmolant la llengua per disparar en el seu sí segur. Ara tornem.
11: Taloners a publicitat.
12: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
13: El 23 i 24 de maig vin al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
14: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
13: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
14: Més informació a palamosterrademar.cat.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: Maria, estàs en mute.
17: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
18: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
19: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
20: Ràdio en directe.
21: Actualitzada al minut.
22: Alertes d'última hora.
21: RAC més 1.
20: Notícies.
22: Podcast.
21: Contingut exclusiu.
20: Escolta.
22: Navega.
20: Descarrega.
21: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
20: Fàcil, còmoda.
22: Intuïtiva.
20: I renovada.
21: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
24: Molt bé.
23: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
24: Perfecte.
23: Arribarem a tot?
24: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
25: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
26: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
27: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
28: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
27: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
28: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
27: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
29: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
21: RAC 1. La primera va ser a Gòtava.
30: Sou les reines d'Europa!
21: La segona a Eindhoven.
30: Sota la roca,
21: La tercera a Bilbao.
30: Ven amunt, Alexia, ven amunt, capitana!
21: I la quarta ha de ser aquest dissabte a Oslo.
30: El Barça és finalista de la Champions League. Barça...
21: A les 6, des de l'estadi Ullevål de la capital noruega, Barça Olímpic de Lió. Les blaugranes volen coronar-se reines d'Europa aixecant un altre Champions. Viviu la gran final en directe a RAC1 amb la narració de Clara Rodergas, Xavi Puig, Jaume Molló, Pau Bonastre i els comentaris de Soraya Chaui i Pere Aragai. Aquest dissabte a les 6, Barça Olímpic de Lió. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1.
31: RAC1. Tots som un milió.
21: La final de la Champions femenina es juga a RAC1 és una gentilesa de Matlle Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
32: A que vols fer-li un petó al cul de la lleona?
33: Sí, però no arribem.
32: A que s'ha entrat l'escala? Bueno, envia-li des d'aquí si vols un petó. Tu ja has menjat cul, no?
34: Ja fa temps, fa temps.
32: Vale. I aquí a Girona, el de menjar cul us agrada, no?
34: I Guillem.
35: Vostè ha de provar tot, no?
32: Però, exacte, sí o no, senyora?
35: Sí, senyor.
32: Vostè menja cul o no?
35: Hosti, no.
33: No, dic, si són joves no hi ha cap problema.
32: Però vostè menja cul o no, senyor?
33: Cul de vaca, cul de cosa... Beso negro no l'he fet mai. No,
32: no. No l'ha tastat, eh?
33: No, no, no. Si estàs posat ja tant te fot una cosa com una altra.
2: Oh, també és veritat.
32: Prengui nota, senyora, que potser aquesta nit, mira.
33: Home!
35: Ah, podem... Algo picarem.
32: Algo picarem.
21: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
33: Temps de flors al cul, eh?
34: Que vagi bé, eh?
0: Amigues, del 22 al 24 de maig, sisplau, no feu plans,
1: no,
0: eh?
1: Mai.
2: No.
0: Els heu de guardar perquè l'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra el seu 20è aniversari.
1: Home!
0: Amb l'estrena del retorn de Desglàs de Miguel Poveda, l'únic concert a Catalunya de la soprano Liz Davidson, l'estrena del concert participatiu Ressò amb la Girona Jazz Project Ensemble, wow, i artistes com Calavento, Mazzoni o l'Aranà. Vaig anar a veure el Mazzoni a Vilanova.
1: Ah, és Mazzoni que l'avento, això.
0: No, això és Mazzoni, home. El disc està molt bé, eh? Banderes per Daltònics. Molt xulo, el disc.
1: Banderes per Daltònics?
0: Per Daltònics, sí.
1: Però aquell no estava a Mallorca.
0: No, aviam. El disc es diu Banderes per Daltònics.
1: Ah, havia entès Banderes pel Baltònic. Dic, hòstia, no, però aquest no estava amb el Puigdemont.
0: No, aquest ja s'ha retirat. Ah. Però si podeu anar a veure Mazzoni, us
2: faré,
0: ho recomano, m'agrada molt. Mireu, també hi ha més actuacions. També el funambulisme de la Còrcules. La conferència pirateja la IA amb Montserrat Rigall i molt més.
1: Home.
0: Si voleu entrades, ja us convido jo, no batiu, eh? Però ja, jo ja he entrat a auditorigirona.org.
1: Ara mateix una escena molt divertida. El Néstor, cap tècnic de RAC1, fotent-se un gelat aquí amb la calma, eh? Això és moltíssim.
0: Així va RAC1. Mira, i la Luja també està menjant
1: perdona,
0: gelat.
1: Però qui està repartint gelats?
0: Aviam, però arriba el gelat a tot arreu menys aquí?
1: Ah, només...
0: Ah, ens diuen que només pels tècnics.
2: Jo et dic una cosa, els tècnics es mereixen un gelat cada hora. Si
1: ara, bravo!
0: Va, que ara passa un minut de dos quarts... Ara, Guillem, què? Pots deixar de mirar el
2: és
0: mòbil, que estem ara que... començant la secció?
1: Perdoneu,
2: perdoneu. Et passes tot el rato mirant el mòbil.
0: Tot el rato.
2: No, que mires el mòbil.
1: Perquè, perdoneu, perquè jo vaig responent als oients a mesura que va passar el programa i hem rebut una nota de veu una mica estranya que va adreçada cap a tu, Alba, que jo no l'acabo d'entendre. És una nota de veu que la posaré perquè jo no sé interpretar res. Mira, atenció.
0: Ai.
3: La secarra, guam, pam, pam, pon el ojete al cara al sol. Guam, pam, pam, pam, secarra, pam, pam.
0: Però aquesta persona no està bé. No està bé.
1: Hem rebut això que jo trobo que és increïble, eh?
0: Però aquest senyor està d'after a aquesta hora?
1: Vols que tenim...
2: Jo...
1: Què?
2: Jo demanaria als bombers, als CEOs...
1: Els CEOs.
2: A la Brimo, que estava fa una estona desocupant. Desnonant gent, famílies. Deixeu les famílies tranquil·les
1: ara.
2: I aneu directes a buscar aquesta persona i traieu-li el mòbil.
1: Bueno, és que t'he de dir que ara m'he donat compte, he obert la conversa, tenim moltes notes de veu d'aquesta persona.
2: Lo del pin parental, allò que és...
1: Sí. Mira, hi ha una nota de 6 segons, voleu que... No l'hem escoltat abans.
2: Ai, Déu meu.
0: Verge Santa, el que pot arribar a dir.
2: Ai, Déu meu.
3: Vine a ser al Versailles que va al lavabo a cagar i no sabe si se limpia el culo.
2: Mira si és oversize, què diu?
4: És un melón que tenim que abrir.
2: Mira, sí que és oversize.
0: Aviam, podem tornar... Silenci, tornem a escoltar per desxifrar què diu.
3: Vine a ser al Versailles que va al lavabo a cagar i no sabe si se limpia el culo.
2: Tu, els bombers que vagin a buscar aquest tio, que portin logopedes, també.
1: Hi ha moltes notes de veu. Es diu Miquel, aquest oient. Però ja,
2: Miquel.
0: A partir d'ara...
1: tenim moltes notes de veu d'aquest senyor.
0: A partir d'ara li direm Miquelet.
2: Li direm Miquelet, perquè quan tu respectes molt algú, li dius amb diminutiu.
1: Estic
2: vale?
1: Molt temptat.
2: Li direm el nostre Miquelet. Sí. Fes-li un àudio al Miquel.
0: Ara.
1: Àudio en directe. Ja sabeu, venga, que la gent jo es pot comunicar a través de nosaltres, @elstaloners_RAC1, a Instagram. Vinga, va, fer.
2: També et dic, per dir segons què, val més que no es comuniquin amb nosaltres.
0: Ja, aviam, sí, que va, digue-li alguna cosa, Alba, digue-li.
2: Miquelet, Cuca, com estàs? Escolta, fem una cosa, vale? Poquet a poquet, deixa el mòbil sobre la tauleta, vale? Agafes la maneta, sí? Et neteges l'ojet aquest que parla...
0: Alba! Prou! Parem, no!
2: I et poses al llitet amb silenci, vale? Perquè nosaltres, Miquelet, t'estimem molt, però ens importa molt poc...
1: Alba!
2: El que tu ens estàs dient, Miquelet. T'enviem una abraçada molt forta d'aquestes que estrangulen, Cuca. Vinga, petonet, vale? Cuida't.
0: Molt bé, doncs vinga.
1: Si respon...
0: Hem de fer una secció, nois?
1: Bueno, clar.
2: Tanquem que es dirà Miquelet.
0: Tanquem el tema Miquelet i obrim el 6 segur.
1: Ara. Hola, mi niña, artista!
2: Ole!
0: Recordem que el 6 segur és un compendi de notícies que selecciona l'Alba i que ha de fer el seu davantal. La teva opinió, diguéssim, la teva editorial.
2: Mira, jo avui portava un recordatori. És una secció on jo porto coses que m'he trobat per internet, així, en general.
1: Estem repetint el que
2: m'he dit ara. I les comento.
0: Vinga, doncs endavant.
2: Lo de l'opinió em semblava molt gros. Anem a començar per la primera. No, és la Madonna,
1: ja
2: bebé.
1: Ja ho sé.
2: Mira, llegíem el titular al 3cat.info que capellans carregats de feina salten de poble en poble per falta de vocacions a Catalunya i actualment 953 capellans en actiu i tenen, compte amb la dada, 2.049 parròquies per gestionar.
1: Home!
0: Aquests sí que han de baixar les ràtios, no els profes.
2: Bueno, clar, parlem-ne. No, els Mossos també, uns
0: també.
2: Quants allà a fer de capellans. Escolteu, he fet un càlcul fàcil.
0: Reparteixen hòsties també.
2: Dividir les parròquies per número de capellans. Sí. I surt que cada capellà ara mateix té 2,2222 capelles per cada un.
1: I aquest 2,2 què? Són els ous o...?
2: Bueno, no ho sé. Bueno, a vegades un capellà petit. No ho sé. Llavors, clar... Tenim els mossens de Catalunya sobreexplotats.
0: Sí.
2: Llavors, en aquesta notícia...
0: Treballen molt. Sí, sí.
2: Llavors, en aquesta notícia hi ha un mossèn que parla del seu testimoni.
1: Està molt bé.
2: Anem a escoltar un testimoni d'un mossèn que ens explique com és un dia a dia per ell i, sobretot, com és en èpoques fortes com Setmana Santa.
1: Ai.
5: Acabes al final del matí una miqueta com si t'hagués passat un d'aquestes màquines d'asfaltar que... tan arrollat. Quasi no podia ni aixecar de amunt i avall, perquè eren tres viacrucis, dos oficis... Caram, no, he de fer més esport.
1: Ai.
0: A mi hi ha una cosa que encara em costa molt, que és saber quan m'he d'aixecar i quan m'he de seure a missa.
2: T'ho diuen.
1: Jo em foto al costat de l'absis, de la columna aquella, tota l'estona de peu.
2: Et diuen... Jo ho tinc molt interioritzat perquè vaig ser escolaneta...
1: No ho havies dit mai,
2: molt, però et diuen, podeu seure.
1: Hi ha respecte, eh?
2: Podeu seure, podeu...
0: Alceu-vos, germans.
2: I tu ja ho veus, que és quan... Oh, el senyor... Quan parles del senyor, tu ja veus que allò demana aixecar-se.
0: També t'he de dir que molta feina no tindran perquè parlen molt a poc, eh? Germans...
1: I no se'ls entén, eh? Falta subtítol.
0: Ens hem reunit
2: una
0: a la
2: cosa,
0: casa del
2: sou
0: senyor.
2: Uns cabrons de posar-vos en una classe obrera oprimida com són els mossens ara mateix, que estan sobreexplotats. Jo et dic una cosa, o sigui... A cada església aquesta que van, que jo ho sé perquè he anat a missa últimament, a Guaità...
1: Vas a missa, tu?
2: Que n'hi ha tres i dos estan amb Sant Pere. Vull dir, feligresos, organitzeu-vos, tio, agafeu un autocar o demaneu un taxi i trobeu-vos tots amb una missa.
1: Ara.
2: Perquè per farà més goig. Perquè fer aquesta... Espera, que ara entren a oferir-nos gelats.
1: Hòstia, és que no passa
0: aquí. És que hem dit al Néstor.
2: Moltes gràcies, Néstor.
1: Vamos, ole...
2: Perquè jo et dic, anar a una església... Que un mossèn hagi d'anar a tres esglésies en un sol
1: no
2: dia...
1: No surt a compte.
2: I a cada església trobes tres velles... No.
1: Bueno.
2: Feligresos, organitzeu-vos.
1: No. I la de multes?
2: Pare, rebel·la't.
1: La de multes que deuen tenir de trànsit perquè...
2: Bueno, això rai perquè ho paga el Vaticà.
1: Això ho paga el
2: però
1: papa?
2: Però no surt a compte. És que no surt a compte perquè jo passen la plateta i d'allò em pagues la calefacció, una mica... Bueno, a la Fuliola, sort que les dones van a netejar la missa perquè si no, no donen ni per netejar l'església.
1: No!
2: I no entenc com pot ser que no hi hagi més gent que es faci mossèn, perquè mira, jo he estat pensant.
1: Ara.
2: És una feina que et donen una casa on viure.
1: És veritat.
2: Molts cops aquesta casa té servei.
0: Sí.
2: L'únic que has de fer és llegir uns textos que han escrit d'altres.
0: Sí, que el guionista ja està fet.
2: Ja està fet. A més, has d'anar fent sermonets, sabent perfectament, a diferència de la ràdio, que ningú t'interromprà per fer-los. Pots beure vi mentre treballes. I lo millor de tot...
1: Ai.
2: Treballar de mossèn et permet anar amb faldilla a treballar sense que es posi en top, sense que es posi en dubte la teva masculinitat. És una bicoca! Què hi ha de malament el tema aquest del sexe? Pues jo tampoc follo tant, la gent. I la pajunyi no està prohibida.
0: Ara!
2: Però és veritat!
0: Parem-ho ja!
1: Ostres, per favor!
0: Parem-ho ja!
2: Bueno, jo pateixo, nens, us ho juro. Com que he tingut un vincle molt gran amb l'església, jo pateixo.
1: Però com de gran?
2: Tot. Ho he fet tot. Jo...
0: Estàs confirmada?
2: Oh, clar. Però per què estic confirmada? Perquè un cop més, el poble, que som els últims desgraciats de Catalunya, en aquest sentit, el bisbe baixava, com si tingués tanta feina a fer el bisbe, saps?
1: Però, bueno, això va molt bé per la tos, eh?
2: Ell baixava.
1: Sí,
2: exacte. El bisbe baixava cada X anys i confessava una manada sencera de canalla. Doncs sí. Pues a mi em va pillar que només no havia tingut temps de digerir. Jo vaig fer la comunió i al cap d'un any em van dir, et vols confirmar? I vaig dir... Hi ha algun regalo? I em van dir, algo caurà. I vaig dir, vamos a por ello.
1: Ai,
2: però jo no estava moblada.
0: Et pots desconfirmar o no?
2: Jo em vull borrar de l'església. Saps? Però a vegades penso... encara no s'ha dit si Sant Pere hi és o no allà de dalt. Ves que jo trenca el carnet...
1: ara.
2: I després puja i Sant Pere, guapa.
0: Germana.
2: Jo t'ho juro que ho era, bueno, Sant Pere, t'ho juro.
1: Sempre pots dir, demanar perdó, perquè amb el perdó tu ja avances, eh? Mm. No és
2: però
1: com
2: jo
1: bon
2: crec
1: preu.
2: Que sense carnet no pots entrar al confessionari. Sí, només el de la Rosalia, que no m'interessa.
0: Et pots confessar a les portes del cel, potser.
1: Clar.
2: Tu creus que hi ha com un confessionari express, com quan et caduca el passaport a l'aeroport?
1: Sí. Sant Pere no deixa de ser un porter de discoteca. Aquesta gent la sabem manejar. Ostres, perdona, vengo, conozco al dueño, saps?
2: No, jo li diria, joder, Sant Pere, mira els anys que he estat dins del teu club i els anys que he estat fora.
0: I si portes suelto, et fa un número musical i tot, eh?
2: Sí, eh?
0: Sí, perquè...
2: Com cantes, Sant Pere?
0: Pagant.
2: Sant Pere, cante.
1: Vinga, som-hi, alegria.
2: Bueno, no,
1: més temes, va.
2: Va, de veritat, que jo pateixo pels mossens perquè jo crec que si tu no pares, pots tindre un burnout i pots tindre confusions molt fortes.
1: Totalment.
2: Per exemple, el que els ha passat a aquest programa, que resulta que ells volien parlar sobre ovnis i per això van contractar a un ufòlogo, que és una persona experta en ovnis.
0: En ovnis, clar.
2: Però ves que quan van arribar el moment no era ben bé un ufòlogo.
0: Ai, no?
6: Un especialista? Tenemos un especialista. ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
7: Yo soy urólogo, no ufólogo.
6: ¡Oh, hostia!
2: No saben qué
7: es. Es parecido, pero no es lo mismo.
6: Bien.
8: Bueno, cambiamos.
0: ¿Querés
7: preguntarle sobre tu pito viejo?
2: Sí, ho heu entès, no, el que ha passat?
0: Totalment.
2: O sigui, volien parlar amb un ufòlogo i han contactat amb un urólogo.
1: Bueno.
2: Primera pregunta. Digues.
1: Té a veure el tema. Al final, tothom que ha dit que ha vist ovnis li han fotut alguna cosa pel cul. Quan, lo típic que... Quan...
2: Estadella, vigila.
0: Sí, sí.
1: No.
2: Perquè entres en un laberint...
0: El laberint d'Horta.
2: No de pinxos, no. O sigui...
1: Sempre, jo
2: més
1: no,
2: a poc a poc.
1: Jo no he conegut a ningú
2: sí.
1: que digui que l'hagin abduït els aliens, però totes les històries que expliquen és que, hòstia, m'ha abduït un alien i me trajinearon, me todo, no? Clar. Vull dir que d'un ufòlogo...
0: Els van penetrar, els van penetrar.
1: A veure si els aliens seran uròlegs, però del més enllà, saps? Vull dir, el dit de l'ET era molt gran. Ves que no fos per algo. Mucho mi casa teléfono y a ver si volia trobar el punto G.
2: Tots i totes hi hem pensat amb aquell dit.
1: Quina marrana.
2: Tots i totes hem vist que la diferència hi ha molt plaer.
1: Porta llumeta, vull dir que...
2: Bueno, per trobar-ho més ràpid.
0: És com una llanterna que està tot de Calón.
2: El primer uròleg va ser ET. No, jo...
0: Ai,
2: no, escolteu, jo els vull dir d'aquest programa que els més grans també s'equivoquen. Si no, mira, Jordi González li va passar exactament el mateix i així ho explicava fent un remember de la seva història com a periodista a un programa.
9: Un dia falló un invitado porque perdió el avión. Entonces, por el pinganillo, me dijeron, está aquí ya José Luis Tal, urólogo.
0: Urólogo.
9: Yo no entendí. Claro, yo pensé que era ufólogo. Y entonces, pues empiezo, me voy al set de las butacas. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches, buenas noches. ¿Usted cree que estamos solos en este universo? Urólogo, pues decía, es improbable, tal. De verdad, ¿eh?
0: Buenísimo.
9: José Luis. José Luis, cada vez que vemos volar algo que tiene luz propia y no es un cuerpo estelar, tenemos que considerar que es un ovni. Y el médico... El médico realmente, claro, no. Lo pasó muy mal.
2: Se va a pasar exactamente al mateix. Que yo también digo, o sigui, está tan amagat al punto G... Que potser sí que necessitem ufòlogos d'aquests perquè mos diguin on és, exactament.
0: Cada 11 de setembre, a Montserrat, a trobar-te al punto G.
1: No, van quedar dimarts, eh? No, un dimarts al mes, no?
0: L'11.
2: Que hi hauríem d'anar un dia, us dic jo.
1: Anem un dia, això.
2: Hauríem d'anar un dia, això, i un altre dia hauríem de fer un especial where is punto G, on està el punt G.
1: A veure, ja tenim un podcast...
2: Pedagogia i divulgació.
1: Tenim un podcast que es diu La revolució sexual i que ho expliquen ja amb la Rosana Caseller. Vull dir que no cal que els hi traiem la feina.
2: No volem contraprogramar, però creiem que és un tema com per parlar en aquesta hora.
1: Escolta una cosa.
0: Què fas mirant el mòbil?
1: Abans d'acabar, no, és que tenim resposta del Miquel.
2: Ai, no, per favor, el Miquelet. Ai, tinc molta por.
1: No escolta la nota de veu, són 5 segons de nota de veu.
0: Estigues preparat a lujas per si hem de tallar el micro, eh?
2: Exacte.
1: Si diu alguna cosa grossa, anem directament a publicitat.
2: Vale.
1: Perquè, a veure...
10: Jo sóc la cuca trempada, jo em faig bolig a balaga. Xiu, xiu, xiu, xiu.
2: No, ara de veritat, que algú vagi a buscar el Miquelet.
1: Hòstia!
0: Jo no ho puc superar, això. Crec que hem d'anar a publicitat.
2: No, quina pena,
11: que siguis tan burro.
31: Els taloners del versió RAC 1. I a prendre pel sac les migdiades. RAC 1.
12: El balcó gastronòmic és un lloc, com dir-t'ho, amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per

0: www.catalunyatur.gov.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
1: I segueix-nos a les xarxes socials. Begú és autèntic. Peix de roca a Begú.
2: I ara veuran com l'intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
3: Césped Solución.
4: Més informació a céspedsolucion.es.
5: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
6: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
9: Més immediat que mai.
8: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
10: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
11: Tot allò que t'agrada,
10: molt més fàcil de trobar.
12: El que encara no has escoltat
13: i segur que t'agradarà.
11: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
14: Per triar i remenar.
15: Amb tot el contingut dels programes.
16: I també els podcasts originals de RAC1.
17: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
18: I som tots.
19: Més fàcil.
20: Més directe.
21: Més intuïtiu.
22: Més RAC1. Tots som un milió.
23: Que es veu que el 2050 Tarragona tindrà el clima i les temperatures que té Màlaga. Escolta, Màlaga no té tantes coses dolentes, les temperatures, però té molta cultura o gastronomia que potser podem començar a adoptar, saps, a Tarragona?
24: Home, sí, també t'he dit, també t'he dit això a Tarragona, no?
23: No t'atreviries a cantar un de flamenc o algo?
24: Ai, ai, este calor que en la piel.
23: Ah, ole!
24: Ai, ai, la radio que me llama.
25: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
23: Ole, Lluïssa, bravo, que te quiere, reina!
26: Deu minuts i les 4 de la tarda. Estàs sintonitzant RAC1, la teva ràdio de confiança. Som-hi! Aquesta sintonia m'ha portat a parlar així, posar aquesta veu.
27: Ahí está.
28: Ara parlarem d'altres coses.
27: Clar que sí.
26: Doncs mira, precisament, acabarem...
27: No, ara vull que parlis així, sí o no?
26: Doncs mira, acabarem el programa d'avui parlant de
27: com?
26: De xarxes socials.
27: Com?
26: Concretament, les xarxes socials de l'Espluga Calba, a les Garrigues...
27: Palo que tu, Calba, ahí està.
26: Millor ho parem, no, això?
28: Sí, perquè quan arribi el meu moment serà per plorar una altra vegada.
26: Però fem una cosa, tu sí, fes-ho.
27: El què?
28: Amb 76 anys!
27: Nois, estem molt tontos. Centrem-nos una mica.
26: Vinga, va, no, que us explico
28: això. És una cosa, que mos paguin per això i
27: poc, però ens paguen.
28: Jo no em queixo més, ja.
26: Va.
28: Peor és morir-se.
26: Posa la música, Lujas, que això que ve és molt xulo.
27: Ara.
26: El que estàvem dient, que les xarxes socials de l'Espluga Calba, les Garrigues, està portant cua. És un municipi, atenció, perquè sou una idea, de no més de 300 habitants. Doncs bé, ens ha encantat saber que el seu community manager és en Josep Lluís Cots, que
27: Home.
26: És veí i escultor jubilat, té 76 anys, i fa servir l'humor a les xarxes socials del poble per fer més amable, Ai. Més divertit el dia a dia dels seus veïns i veïnes. Tot això ho hem vist en un reportatge molt xulo del TN de TV3.

0: Dius, anda aquí, que bé, que divertit. I posem el me gusta, el me gusta.
1: Unes ocurrències molt bones.
2: Molt originals i molt ben fets.
3: Soc un community manager senior.
4: Té el càrrec d'IMSD.
3: Idees més divertides. Porto les xarxes socials de...
5: Mireu, amb 76 anys, Cots es defineix com un community manager senior i sovint utilitza la intel·ligència artificial per crear les publicacions que barregen informació municipal amb ciència-ficció municipal de bon rotllo. L'èxit ha sorprès als veïns de l'Espluga Calba, ja que és un poble de poc més de 300 habitants. I els comptes de les xarxes socials ja superen de llarg el miler de seguidors, nens.
6: Pues que bo, tio, perquè en comptes de ser el típic avi que explica historietes, és un avi que penja stories, eh?
7: Està bé, està bé.
8: La brometa bastant fluixeta.
7: En comptes d'historietes, stories.
6: Clar, està bé, està bé.
7: Mireu, hasta lunes volem conèixer aquest community manager... sènior, s'ha de dir. Mm-hmm. Per això aquesta hora de la tarda el podem saludar quan falten 8 minuts per les 4. Podem dir que Josep Lluís Cots, bona tarda.
9: Bona tarda, doctor. Ah! Què tal?
7: Va, t'estàs convertint en el community manager de moda de Catalunya, eh?
9: Ostres, pues, bueno, no era la meva intenció, però bueno, el tema és que bueno, jo ho faig i em diverteixo i, bueno, i de fet... Ho faig perquè, si voleu una mica d'explicació curta, doncs, bueno, ja sabem que les notícies que ens escupen les pantalles tots els dies acostumen a ser tristes, grises, sí, violentes...
7: A no ser que segueixis els taloners a Instagram, que també alegrem una mica. Jo.
9: I tant, ens foteu la siesta tots. Sí, sí.
6: I com t'arriba la proposta, exacte?
9: Com dius, perdona?
6: Com t'arriba la proposta? Dius que vols una mica no alegrar la gent perquè hi ha molta mala Clar. Notícia, però com arriba el moment que et diu l'alcalde? Escolta, que has de ser el community manager.
9: Sí, no, el tema de les xarxes és que jo a l'anterior legislatura estava a l'Ajuntament de Regidor de Cultura i en aquell moment, quan jo vaig entrar, no hi havia xarxes socials en el poble. Jo tenia certa experiència i bueno, vaig obrir les... els comptes d'Instagram, de Facebook, Twitter, okay. Tot això. I després, en aquesta legislatura, ja no estic a l'Ajuntament, i a l'Ajuntament actual, des que van entrar, doncs, em van seguir jo portant el compte de l'Ajuntament. I jo sempre he intentat, doncs, a part de la part boe d'un Ajuntament, doncs, posar notícies que siguin una mica més divertides.
5: Escolta!
9: Ai. Digue'm.
5: I t'han arribat ofertes d'altres ajuntaments? Perquè, clar, això, a la zona...
6: Ara.
5: No hi ha cap agència que ho estigui fent.
7: Es cotitza, això.
9: Bueno, hi ha algun ajuntament veí que, coneixent la calda, ens ha dit, hòstia, és que nosaltres paguem amb un pago perquè faci això, i tu per les preguntes...
7: Ai, que t'hem perdut.
6: T'hem perdut.
7: Repeteixo, sisplau.
9: Sí. Em perdiu? Em sentiu ara?
7: Ara sí.
9: Sí, doncs pues això, que hi ha algun ajuntament m'havia comentat de que ells pagaven un comunit per fer-ho i en canvi que jo ho feia gratis per l'Espluga.
6: Ah, mira!
9: Ho sentiu?
7: Home, sí. I tant! Sí,
9: sí. I bueno, i jo ho faig això, ho faig perquè, bueno, perquè m'agrada el poble, estimo el poble i si amb el tema aquest de la xat puc ser...
7: Ai, Josep Lluís, que es va tallant.
9: Mapa, pues, bueno, cada ciutat us entereu que aquí hi ha un poble collonut, que és l'Espluga Calba,
7: sí.
9: I aquí estem.
7: Molt sí, bé. Sí. És un poble collonut, però la cobertura potser no seria la...
10: No sé ja nada, conya.
6: A més que no això dificulti a tu penjar els stories, eh?
9: No se siente.
5: No se siente.
7: Missora! Bueno, haurem de deixar-ho aquí. Josep Lluís...
9: Et sentiu ara?
7: Sí, vale. Et seguirem per les xarxes de l'Espluga Calba.
9: D'acord, molt bé.
7: Enhorabona per aquest èxit sent el community manager.
5: I visca l'Espluga.
9: Moltes gràcies.
7: Adéu, guapo.
6: Adéu.
7: Home, té mèrit que amb 76 anys no només facis la funció de community,
6: ara,
7: sinó que la facis també, que tinguis més seguidors...
5: Que gent al poble.
6: Això és que hi ha molta maruja suelta, eh?
5: No, i que hi ha molta gent de l'Espluga Calba que ha marxat d'allà, perquè n'hi ha que viuen a la Fuliola. La Fuliola és metròpoli.
6: Un moment, és que...
7: això tot, a qui m'interessa?
6: Tot ho deriva cap a la Fuliola. De cop i porta
5: això sabeu a qui interessa?
6: París, Nova York i la Fuliola.
5: No, no, pues mira, Pet Shop Boys.
6: Qui és Pet Shop
5: no,
6: Boys?
5: No, The Toy Dolls, que són un grup de música de fa molts anys.
6: Talla-li el micro.
5: Que eres rock.
6: Talla-li el micro, que està molt pesada avui.
7: Sí, és que
6: escolta, anem seguint. No, calla un moment. París, oh, la veritat, quina dona.
5: La Fuliola.
6: Vale, perfecte.
5: Doble opressió.
6: És que no,
7: ja està.
6: No, no,
5: no.
6: No, no t'estem sentint. No,
5: ja, no, no, ves si fos Salou, no, ja en parlaríem estona.
6: Surt del
5: si
6: meu
5: Salou.
6: Micro, surt del meu ja micro.
7: Està. Només és la Fuliola o el seu anus? O... No, pa, són bueno, tres coses, només.
5: Com molesta una dona parlant?
6: Parlant...
5: Em tallaràs per posar el Miquelet. Em tallaràs a mi per posar el Miquelet. Em tallaràs a jo per posar el Miquelet.
6: És que hem rebut una altra nota de veu
7: no,
6: del Miquelet.
7: No, prou ja amb el Miquelet, sí. Eh?
6: Aquesta nota de veu t'he dit que és més llarga. Són 54 segons.
5: Mare de Déu, senyor, no, que les diran a l'alçada d'un campanar.
6: Jo estic ara mateix, que clar, estic a l'Instagram dels Taloners, que recordo, @els taloners, jo vaig RAC1, la gent pot enviar el que vulgui, jo vaig responent, però clar, si és una nota de veu, no puc respondre perquè estem fent el programa. Són 54 segons que no sé què dirà.
5: @policia.
6: Bueno, jo ho poso i a veure què tal. A veure, eh?
7: Ai.
6: Tinc la Mònica Folqueta espantadíssima. A veure, eh?
10: Me encanta la imitació de, que feu del Pedrerol, el de, aquell, el de Llum a la Foscor. Me encanta quan presenten el Guillem Estrella i de repente sale un subnormal. Eso me encanta. Yo si fuese de Público los Viernes diría un subnormal. I després el tema que ha fet avui l'Alba, diria...
6: T'escolta, eh?
10: Recordo de quan el meu pare em feia veure la missa, la cançó aquella, a veure si... Busques ja veu el pecat de Déu, tingueu pietat de nosaltres, perquè vos sou l'únic sant, vos l'únic senyor, vos l'únic altíssim Jesucrist, amb les ferits.
7: Prou, està d'ella, eh?
5: Prou.
7: Està ja, ja. Hem de tallar això.
6: M'encanta perquè el Miquel va en cotxe, el Miquel, i va enviant-nos notes de veu.
5: No, és que en res és exemple.
7: És que li hem donat la màniga i ens ha agafat tot el...
5: Bueno, li hem donat bastant, eh?
6: A mi t'he de dir que m'agrada...
5: L'Estaella ha deixat que ell agafés molt, eh?
6: A mi m'agrada que els oients puguin parlar amb nosaltres, nois. No sé, si vosaltres sou així, aneu...
5: Estem a mi m'agrada molt que mos escriguin.
6: No, aneu pujadets. Ai, l'altre.
11: Alerta boomer. Alerta boomer. Alerta boomer. Alerta boomer.
7: Vale, que ja ho sabem. Ja, per favor.
6: Però què et passa, què passa?
7: Ah, avui no t'agrada l'alerta boomer.
6: Estàs...
7: No, és que per què ho repeteix tants cops?
6: Bueno, alerta boomer. Però això està des del primer dia, eh?
5: Clar.
7: Però ara ja es fa pesadet. Ara... Ja podíeu anar retallant.
6: Ara no t'agrada.
12: Bueno, i és que les coses, la vida evoluciona, eh?
7: No, però tu has de pensar perquè, que quan a tu et cansa, l'oient en vol més.
6: Diu, la vida evoluciona.
12: Això ho diu el Xavier Sardà.
6: I porta amb el Marcelí 40 anys.
12: El copyright és del mestre, eh?
6: El què?
12: Mestre de mestres. Ara. Que no és el senyor Buigas, sinó que és el gran Xavier Sardà. Dic que... No, tant repetir. Clar, dic, bueno, calla ja, que si no dona temps a res. Que mira, queden 10 segons.
6: No, queda més, queden 20. Vinga, va, què vols?
12: No, no, queden 20, no. Jo no vull res. Jo vinc perquè em demaneu vosaltres que vingui. Si no, no apareixeria fins als 4.
7: Ens obliguen,
12: Toni. Jo no vull res.
6: Ens obliguen, això?
12: Doncs no sé per què.
6: Bueno, per un tema de GMs i tot
12: allò.
6: I perquè som els teus fills, som els teus del versió.
7: I perquè de 3 a 4 és versió, eh?
12: Abans de tenir-vos a vosaltres de fills, certament...
6: Ui, avui estàs molt negatiu, Toni, no m'agrada, eh?
12: Una mascota.
7: Com va anar ahir, allò dels premis?
12: Molt bé, molt bé, molt bé.
6: I molt xulo per la tele, molt guapo.
12: Molt bé.
7: Mira, estic d'acord, no sé com ho va comentar, crec que...
12: Avui el president Illa, avui, tinc entès que té els peus amb una palangana recuperant-se d'estar una hora i mitja dret com un estaquirot.
6: El Toni ara ja...
5: Per què?
12: Bueno, perquè el protocol que va muntar els premis va considerar que tant ell com el vicepresident del Mao havien d'estar drets una hora i mitja. Crec que no va ser una gran idea, perquè és que em feia patir el president.
6: Van al del Mao, l'Andreu també o què?
12: Sí, l'Andreu no, es diu Albert, crec que és l'Albert, no?
5: Òscar.
12: Folquet.
7: No, Òscar no, l'Òscar del Mao.
12: Com es diu, el del Mao de nom, el vicepresident?
6: Òscar, Andreu. Òscar Andreu.
12: Què? Ah, no ho sap.
5: Xavi,
12: molt
5: Xavi.
12: Bé, molt bé. És periodisme Xavi. En aquesta redacció, periodisme.
5: Xavi.
12: Bueno, mi saps que us dic? Au, vinga, circular.
6: Ui, avui estàs...
5: Adéu, Clapés!
7: L'Albert del Mau.
13: Adéu. Els Taloners, els que van abans del Clapés.
14: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
15: ¿En serio? ¿Aquí?
14: Sí, en este monasterio.
15: Y yo pensando que era una excursión más.
14: Si estos muros hablasen...
15: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
14: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
16: Gobierno de La Rioja. Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
17: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
18: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
19: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
20: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
21: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
22: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
23: Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues.
24: Adquireix el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues. O si ho prefereixes, te'l portem a casa.
23: Més informació a olidoplesgarrigues.com.
24: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
25: Hi ha històries que mereixen una segona oportunitat.
26: Havia passat massa temps.
27: Mai, és massa temps.
25: Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Montner protagonitzen una entranyable comèdia romàntica. Presentada en el BSN Film Fest. Cowgirl, 22 de maig als cinemes.
28: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
29: I tu, què m'has disfressat?
30: Aquest pista boníssim.
31: Navius? Cirera?
32: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
29: No té un punt estrany, al final?
28: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
33: No us he drogat. Us he enverinat.
34: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
35: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
36: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat, doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
37: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
38: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
39: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
38: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió. It's showtime.

0: des dels Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, Sergi Moral, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que s'hi porta Tomàs Roncero al programa també convidarà aquest nen culer que el va entrevistar.
1: ¿De verdad crees que no te estás equivocando de ser del Madrid? Oh.
2: No, chiquitín, te lo voy a explicar. El Real Madrid tiene 15 Champions. 15. El Barça tiene 5. Es decir, le triplicamos.
1: Imagínate. Vale, el Barça tiene 5, pero el uno de adelante vosotros también se lo habéis robado.
0: Toni Clapés.
3: Bona tarda, què tal, com esteu? Bueno, aquest nen que acabem d'escoltar, potser que el fitxem també pel temps afegit, home, perquè no, sí, ens ha deixat, sí, no ens ha deixat gens indiferent.
4: Home, gens posa el que s'ha de dir.
3: No, no, vull dir que potser repeteixo que el contractem pel temps afegit. Bé, dit això, són les 4 i 8 minuts. Primer de tot, Montse Llussà, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Què
3: passa? Sembles el Fortuny, el d'Oques Grasses.
5: Que ho diu sempre, què passa?
3: Què passa, que... i sí o què?
5: Sí o què?
3: És el, sempre es basa en això, amb el sí o què i què passa?
5: I vull màquines, dir que... què passa, màquines?
3: Sí, el Fortuny d'Oques Grasses. Vull dir, t'has inspirat en Oques Grasses.
4: Montero.
5: Què tal ahir? Com va anar?
4: Es diu, Montero.
3: No es diu Fortuny?
4: Fortuny és el de l'Elèctrica d'Arma.
5: Fortuny és Elèctrica d'Arma.
3: És el Montero. Oh.
5: Què tal ahir?
3: Molt bé, ja entrenem amb detalls. Quan arribin les presentadores, que no van ser un altre, és que Laura fa i la Lorena. Per tant, amb elles comentarem... Bueno, amb ella, amb Laura fa, comentarem la jugada a partir de les 4. Tenim el Fortuny, per exemple. Miquel.
4: Montero,
3: perdó.
6: Ho veieu bé o què? Que guai, eh? Bé o què?
3: Senyor Virgili, està... està bé o què? I jo?
6: Que guai, eh?
3: I si està bé?
7: I em trobo... ara em trobo bé.
3: Bueno, doncs us celebro.
7: Però d'aquí una estona pot ser que caigui rodotè.
3: Per...
7: què sé jo? La vida és així.
3: Bé,
7: la vida,
3: doncs, si cau rodó, ja l'agafarem.
7: Avui m'han explicat d'un senyor que havia sortit de la consulta del cardiòleg i només sortir
3: mort.
7: Pam.
3: Bueno, no seria la primera vegada. No seria el primer cop, ni l'últim. Bueno, però la vida té aquestes coses.
7: I li acabaven de fer l'electro, eh? I li van dir... està tot,
3: no, perdoni,
7: tot
3: però quan et fan l'electro, ja t'ho diuen, et fan l'electro, però això no vol dir res. Per tant... aquestes coses...
4: coses mortes.
3: Li anava a dir que avui és Sant Bernardí.
7: Sant Bernardí de Siena, que és patró dels jugadors de cartes.
3: Què diu?
7: I dels naipers, dels que fan les cartes.
3: Ah, dels crupiers, seria?
7: No, naipers.
5: No, els que fan, les fan.
7: Les que fan les cartes.
3: Ah, perdoni, no cal que se m'enfadi.
4: No fa res.
5: El veig una miqueta violent, avui.
7: És que estic molt nerviós.
3: Però què li passa?
7: És que també som Sant Boi. I m'ha agafat com m'ha agafat com una fiblada.
3: Ja, que no sigui això. Bé, avui volia començar el programa amb un homenatge al Premi d'Honor ahir dels Premis Nacionals de Comunicació. Estem parlant de tota una trajectòria, el Premi a Justo Molinero, que, com dèiem, va rebre aquest reconeixement a la seva carrera professional i radiofònica al capdavant de Radio Teletaxi, que suma gairebé 45 anys d'història. Aquestes van ser les seves paraules d'agraïment que vàrem tenir el plaer d'escoltar en directe.
8: Quin orgull. Jo no sabia què passaria tot això aquesta tarda davant de tanta personalitat i tanta gent important. Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer venir a Sabadell precisament, estar aquí davant la, l'alcaldessa, jo me'n recordo del teu pare. Tenien molt bona relació amb ell, sí. I eren molt bona gent. Estan aquí també els meus germans, les meves cunyades, la meva dona, la meva filla, l'Andrea, que avui és una oportunitat perquè coneixeu, perquè jo ja he donat un pas enrere, però sí, la que ha donat el pas endavant és l'Andrea. Vine, Andrea, que et coneixi la gent.
3: Va fer sortir l'Andrea.
8: No, no, és que, com que
3: lògic,
8: la ràdio no es veu, la ràdio no es veu, per això hem d'anar presentant aquí. Saludo a tota la gent.
9: A mi no em tornis a fer això, eh?
8: No?
9: No.
8: Molt bé.
9: Bueno, moltes gràcies per reconèixer aquest premi pel meu pare, que s'ho mereix.
8: Gràcies.
9: És història de Catalunya i moltíssimes gràcies.
8: Gràcies, Gervella.
4: Molt
8: tant
4: bé.
8: Tant de bo.
4: Bravo.
8: Que l'any que ve, un altre, vindrem a recollir un premi per ella.
7: Molt bé.
4: Molt bé.
8: Serà ben merescut.
3: Sí, doncs des d'aquí el nostre aplaudiment a Justo Molinero. El nostre reconeixement ahir, tota la platea dreta, sí, tot el teatre,
4: sí, sí,
3: de Sabadell.
4: Lo vaig veure,
3: dret,
4: no? Lo vaig veure.
3: Des d'aquí el nostre reconeixement i admiració a Justo
4: Molinero. Lo vaig veure i jo, com a enginyer socialista, te puc assegurar que... Perdona, és que no...
3: No sé, no sé què veu a Tom, el seu comentari, ni a la seva...
4: No, no, pues mira, ha fet més por el català el Justo Molinero que dos personalitats com Juer Joan i el Peyu Jun.
3: Okay.
4: Si tu juntas Juer Joan i el Peyu, no fan lo que han fet por el català Justo Molinero en la seva ràdio. I, a més, va venir de fora, de Villanueva, de Córdoba.
3: Ahir ho va explicar, sí.
4: Del seu poble,
3: eh? Venia amb un autocar, sí, amb una mà al davant i una al darrere.
4: Una mà al davant i una al darrere. I, a més, va ser l'inspirador para Salvador Illa para el eslogan del govern de tothom, perquè es corta que eslogan havia creat Justo Molinero fa més de 10 anys en la seva emissora.
0: Esteu escoltant Ràdio Teletaxi, la ràdio de tots.
4: La ràdio de tots. I el Justo té el Salvador Illa, el govern de tothom.
3: Ahí.
4: I per cert, què te va passar? Ahí, a tu què te va passar? Perquè vaig veure-lo per streaming.
7: Sí.
4: I estava ahí llegint el discurs tu, des del mòbil. I sí, jo no sé què te va passar.
3: El Jordi Basté...
4: Estava més perdut que Adán en el dia de la madre.
3: El Jordi Basté, que té aquestes habilitats que, en fi, que sempre té la... saps allò? Tira la pedreta. Ell es va dedicar, mentre llegia en aquest cas el discurs, a enviar-me missatges durant el discurs. I aleshores se'm movia el text.
7: Però si sèieu pràcticament al costat, només tenia...
3: No, és que sèiem. Quan l'estava llegint va passar això.
7: Ah.
3: Estava llegint el discurs i aleshores el Basté, que el tenia al costat, no tenia altra cosa a fer que anar enviant missatges i em anava, a veure, textualment putejant.
4: Però,
3: perquè, clar, se'm movia el discurs. I el anava perdent permanentment del mòbil, eh?
4: Gràcies.
3: I clar, era
4: gràcies,
3: difícil, finalment la vaig acabar fent com de memòria,
4: gràcies,
3: perquè vaig perdre el punt i la lletra. Però bé, coses del Basté, eh? La prova crec que la tenen... poden donar fe els companys que fan amb ell al matí, que el pateixen, sobretot de 7 a 8 al matí.
5: Escolta, el paper no falla mai. Haguessis portat
3: ara
5: un paperet...
3: Tens, bueno, un que es vol adaptar als nous,
7: ara,
3: als
7: home,
3: nous temps. I amb el paper. Bueno, coneixent el Basté, potser me l'hauria cremat, perquè no seria la primera vegada aquestes i d'altres coses. Ruixar o, per exemple, buidar-te una ampolla d'aigua per sobre.
5: Què?
3: Coses del Basté. És el Jaimito de RAC1.
7: I
3: dit això, entrem en matèria quan és un quart de 5 de la tarda, Míriam, perquè un dia més hem de posar el focus, entre d'altres coses, al cas Andic i a José Luis Rodríguez Zapatero, perquè l'escrit de la jutgessa, que aborda els motius que l'han portat a acusar Jonathan Andic d'homicidi, obre un nou capítol.
10: La magistrada, agafant-se l'informe que han fet els investigadors dels Mossos, doncs parla d'una caiguda que no és compatible amb un accident i també d'un canvi d'actitud de Jonathan Andic quan s'assabenta que el seu pare volia canviar el testament.
3: A veure, anem als detalls d'aquest auto de la jutgessa.
10: Sí, és un auto que el que crida més l'atenció és que els Mossos van fer diverses reconstruccions dels fets només 2 mesos després que Isaac Andic morís en caure per aquell barranc de 100 metres en una excursió a Montserrat i van concloure que no va poder ser un accident perquè no coincideix amb cap dels 4 relats o les 4 versions que ha donat Jonathan Andic. La clau és una marca de la suposada relliscada que es va trobar al punt de la caiguda i de la qual ningú en sabia res fins a l'auto, fins l'escrit d'aquesta jutgessa. Segons els Mossos, aquesta relliscada no va poder ser més que simulada. Així ho ha explicat aquest matí la Maica Navarro a RAC1.
11: És una marca tan absolutament intensa que tu hauries d'agafar la sabata i refregar a davant i al darrere com a mínim en 4 ocasions per obtenir aquesta senyal tan marcada. I per tant, això que ve, què els ajuda a dir? Seguidament el que afirma la magistrada, que fa seu les paraules dels investigadors i dels tècnics de muntanya de Mossos, es va voler simular un resbalot, però tot i així és impossible amb una caiguda accidental fer aquesta marca al peu del barranc.
10: I també dubta d'una relliscada per la manera com Isaac Andic va caure. Diu la magistrada que els informes forenses certifiquen que per les ferides Isaac Andic va caure com qui es llença per un tobogan, és a dir, amb els peus, diguéssim, endavant, i que a més hauria caigut de costat amb ferides a la part dreta del cos de forma ascendent. Per això diu que això és incompatible amb un accident. La jutgessa també parla que hi hauria premeditació perquè van descobrir que Jonathan Andic va anar a la zona de l'excursió fins a 4 vegades els dies previs, tot i que ell, recordem, només va reconèixer una visita prèvia. El pèrit informàtic Bruno Pérez Juncà ha posat en valor la manera de descobrir-ho.
12: A vegades no cal tenir els telèfons, perquè el tema de les matrícules ha sigut boníssim, perquè amb el sistema aquest de baixes emissions que hi ha, que t'enregistra les matrícules, doncs justament s'ha pogut constatar de que va estar en el lloc dies anteriors, no? Agafes també tota la traçabilitat de les antenes per la geolocalització del telèfon. No cal tenir el dispositiu físic perquè totes aquestes dades es van gravant.
3: Què diu més la jutgessa? Doncs apunta un mòbil econòmic per acusar Andic de suposat homicidi. La magistrada diu que Jonathan Andic estava obsessionat amb els diners i que tot va canviar uns mesos abans de la mort del criador de Mango quan va comunicar a la família que creador de la marca, volia crear una fundació.
10: Sí, això s'extreu de les converses per WhatsApp entre pare i fill. Doncs s'ha sabut això, que mig any abans de la mort, Isaac Andic va comunicar als fills que crearia una fundació finançada en part dels beneficis de Mango. Un dels seus fills més... un dels seus amics més propers, el publicista Lluís Bassat, ja va explicar al Via Lliure de RAC1, just després de la seva mort, que era aquesta fundació el seu gran projecte vital i que ho tenia molt encarrilat.
13: El viatge que va fer, alguns mitjans diuen que va ser a Filipines, no, va ser a Tailàndia, però almenys és el que em va dir, que allà va provar el mango per primera vegada i va encantar la fruita.
10: Aquest no és el...
3: Moment.
13: Va pensar que era una paraula fantàstica per una marca, perquè es pronuncia igual en tots els idiomes del món.
3: Que
13: bona. És escrit en xinès, es diu mango. I, per tant, va ser una marca que va registrar de seguida que va tornar.
3: Doncs mira, amb l'error hem recuperat el moment on Lluís Bassat explicava l'origen de la marca Mango. A vegades, mira, no hi ha allò que en diuen en castellà, no hay mal que por bien no venga. Ara sí que podem recuperar el document que ens ocupava.
10: He tret els dos documents.
3: No, molt interessant també recordar...
10: Una entrevista molt interessant sobre els orígens d'Andic i com va crear la marca i com era aquesta amistat amb Lluís Bassat des que van arribar des de Turquia a instal·lar-se aquí a buscar una vida millor la família Andic. Doncs ara sí, recuperem el document quan Bassat explica que feia temps que li donava voltes a Isaac Andic a fer aquesta fundació i que ho tenia tot molt, molt encarrilat.
13: No pots ni imaginar-te quina quantitat de gent ha estat ajudant Isaac Andic durant aquests darrers anys, no? Moltíssima. I no ho ha dit mai. I ara sí, ara ja va explicar que havia fet una fundació. Bueno, no farà ni 15 dies, jo crec que va anar a signar els estatuts de la seva fundació, i em va dir que havia decidit donar una part dels beneficis de Mango a aquesta fundació. Em va dir la quantitat, que no, evidentment no la puc repetir, o el percentatge, molt important, és a dir, aquesta fundació estarà super ben dotada per poder fer coses molt i molt importants durant tota la seva vida, no? I li vaig dir que l'ajudaria, eh? Jo penso que jo tinc una fundació des de l'any 2000, que la vam crear infinitament més modesta que la, que, la que tindrà Mango, perquè crec que el nom finalment serà Fundació Mango. I, però clar, tinc 24 o 25 anys d'experiència de portar una fundació. I hem parlat molt, de totes les coses que pot fer una fundació per ajudar els altres.
10: Per això, Isaac Andic doncs, va voler canviar el testament doncs, per deixar els seus fills com a patrons d'aquesta entitat benèfica a canvi d'una assignació econòmica, diguéssim, d'un sou vitalici, de per vida. Segons fonts consultades pel diari El País, Andic havia deixat entreveure al seu entorn més proper que aquest pas de crear la fundació li podria portar problemes amb els fills.
3: Segons els investigadors, la notícia va provocar un canvi d'actitud quan va conèixer la creació de la Fundació Míriam.
10: Sí, li va dir al seu pare, això surt de les converses entre pare i fill, que la seva actitud amb els diners no era la correcta i que volia parlar doncs, de la Fundació i d'altres temes per reconciliar-se. Recordem que la relació pare i fill doncs, no travessava un bon moment. Després de la mort i en l'obertura del testament, un dels marmessors va recordar que, tot i no ser en el testament, el propòsit d'Isaac Andic era doncs, fer aquesta fundació i, segons el diari El País, la resposta dels fills no va ser molt receptiva i van dir que d'aquell tema se n'ocuparien ells. De moment, però, la família i l'entorn tanca files amb Jonathan Andic. El seu advocat Cristóbal Martell deia ahir al vespre en un comunicat que ara comença l'autèntic procés, que la hipòtesi de l'homicidi no s'aguanta i, sobretot, és dolorosa perquè estigmatitza un home innocent. I pel que fa a l'empresa, doncs, Andic manté per ara els seus càrrecs a Mango i a la societat familiar. El primogènit presideix el holding patrimonial i és vicepresident de la firma de moda.
3: Doncs a dia d'avui, en aquest 20 de maig, així ens estan les coses pel que fa al cas del Jonathan Andic, però el que ha donat la volta al món és aquesta imatge del fill d'Isaac Andic, custodiat pels Mossos, entrant emmanillat pel, en aquest cas, el jutjat de Martorell, una imatge de la que ahir ja en parlàvem com a una pena de telediari. Quin impacte tindrà aquest moment a l'hora de decidir un veredicte? Perquè si arriba el cas i finalment arriben a un judici, el judici és un judici popular, i veurem aquestes imatges si afecten o no afecten en el veredicte. Marc Serra, bona tarda.
14: Bona tarda. És evident que les persones que els hi toqui fer de jurat les tindran al cap, com les tindrà molta gent doncs, que les vam veure ahir en directe, i que, com deia el Toni, ha fet la volta al món. Ahir vam explicar, de fet ho va fer el Benet Íñigo, que aquests jutjats de Martorell eren molt deficients, que no hi havia un altre espai per fer-hi entrar els detinguts, però una cosa molt diferent és com hi entren i fins a quin punt una persona detinguda es pot veure afectada per una fotografia que el perseguirà durant tota la causa. Ahir vam veure aquestes imatges que ens van cridar l'atenció i avui ens preguntem com poden afectar en un procés judicial i quin impacte tindrà sobre un jurat popular persones com nosaltres que, això sí, s'hauran de pronunciar sobre el cas Andic. Ho preguntarem a Miquel Capuz, que és vocal de la secció de Dret Penal del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Senyor Capuz, bona tarda.
15: Bona tarda.
14: Gràcies per atendre'ns. Vostè com definiria aquesta imatge que es va veure ahir?
15: Vergonzosa.
14: Per què?
15: Vergonzosa porque tenemos una directiva, la 343, de 9 de marzo de 2016, en vigor desde el 18, es decir, hace 8 años, que es de obligado cumplimiento en todo el Estado español. Y esa directiva, precisamente, lo que explicita en su artículo 5 es que los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar que los sospechosos y acusados no sean presentados como culpables ante los órganos jurisdiccionales o el público mediante el uso de medios de coerción física, como son las esposas o unas cabinas de cristal o unas jaulas o unos grilletes. Yo, sinceramente, es un juicio que se va a hacer por jurado. Esa imagen del señor Andic entrando esposado, yo creo que es muy perjudicial para él.
14: Precisament aquesta resolució es fa per protegir que no es donin aquestes imatges, que no es pugui influir a posteriori?
15: Claro, claro. Es que para eso está la directiva. Es decir, nosotros tenemos normativa nacional y normativa europea. La normativa europea, cuando pasan los plazos que establece Europa, es de obligado cumplimiento en España. Y esta directiva es de obligado cumplimiento desde abril de 2018. No la hemos traspuesto. Tenemos un legislador vago y malo, eso es verdad.
14: Escolti'm, en altres casos de detencions mediàtiques, ho comentàvem avui al matí, moltes vegades jo he vist el detingut emmanillat, però, per exemple, es posava doncs, una jaqueta al damunt o l'americana, no? Això, per què no es va fer ahir? O el detingut ho pot triar o no ho pot triar? Com funciona això?
15: Bueno, yo, por lo que yo tengo entendido, no fue una detención judicial. Es decir, la jueza no dictó un auto acordando la detención del señor Andic. El señor Andic es detenido por los Mossos en su casa, es trasladado a la comisaría de Mossos, allí no presta declaración y de allí es trasladado al juzgado. Mm. Bueno, el señor Andic poco puede decir, porque evidentemente el tema de si lleva o no esposas depende de la policía y hay que tener claro, por ejemplo, que hay una instrucción de del Ministerio del Interior, la 10/2025, que ya nos dice que el agente que practique la detención o conducción en atención a factores como las características del delito, las circunstancias, puede valorar la conveniencia de aplicar o no la medida de las esposas.
14: Es
15: yo
14: dir,
15: creo
14: es,
15: que un...
14: Digui.
15: No, yo creo que el señor Andic no era ningún peligro para el Mossos de Escuadra o para los Mossos de Escuadra que lo custodiaban. Hace meses que sabe que está siendo investigado.
14: No sé si també li va impressionar el fet de que estigui escortat per diversos Mossos, com diu vostè, com si fos molt perillós, i tampoc sé si això és molt habitual.
15: Bueno, ya claro, la corte, eso el jefe del dispositivo la montará, pero yo no creo que el señor Andic sea una persona, digamos, violenta, es decir, peligrosa. No hay ningún antecedente por lo que me consta. Por lo tanto, yo no sé qué hubiese pasado si a las 9 de la mañana llegan acá el señor Andic, le dan una citación y le dicen, mire, a las 10 en el juzgado, esperamos abajo. Si usted no sale en dirección al juzgado de Martorell, lo detendremos. Bueno, podrien haver-lo hecho así, no passava nada.
14: I tant. Hi ha una altra cosa que em crida l'atenció,
3: sí,
14: que és que aquestes imatges...
3: És que hauria, això hauria estat el protocol normal.
14: Mm. És evident que...
15: Una persona que lleva investigada meses, que hemos conocido por los medios de comunicación filtraciones de la investigación, bueno, si se quiere fugar, ya se habría fugado. Es que... Però claro, llavors... la detención se produce porque creen que no va a llegar al juzgado.
14: Però no llavors, el que veiem ahir, és a dir, nosaltres no n'entenem, per això li pregunto, el que veiem ahir, la responsabilitat és de l'operatiu dels Mossos?
15: Yo entiendo que sí, porque la jueza no acuerda la detención. Si no, si hubiese acordado la jueza la detención, lo habrían llevado directamente al juzgado. No habría pasado por la comisaría.
14: Jo no sé si més endavant l'acusat pot reclamar alguna d'aquestes coses que estem comentant. És a dir, jo no dic que la detenció sigui il·legal, perquè segurament no és aquest el terme, però que li pugui perjudicar aquesta exposició, es pot fer alguna cosa?
15: Bueno, precisamente la directiva a la que hacía referencia del 2016 se refiere a la presunción de inocencia extraprocesal. Es decir, una persona es inocente dentro del proceso hasta que se prueba su culpabilidad. Y la extraprocesal es precisamente la de que no lo pongamos a los pies de los caballos con la pena de telediario o como le queramos llamar para decir que es culpable antes de empezar el procedimiento. Insisto, tengamos claro que es un juicio por jurado, que serán 9 personas de la calle. ¿Alguien puede pensar que para esas 9 personas esa imagen no será por lo menos llamativa? Yo creo que sí será muy importante.
14: Ara li preguntaré sobre això. Li anava a preguntar per una altra qüestió, i és que si estem parlant d'aquesta imatge és perquè molts mitjans la van retransmetre en directe. Això a vostè li crida l'atenció?
15: Bueno, yo creo que se contesta en sí misma, ¿no? Es decir, ¿quién les avisó? A ver, ¿quién les avisó? ¿Quién lo había detenido, no? Es que vamos, no creo que los medios de comunicación estén en todos los juzgados, todos los días esperando a ver si entra alguien por la puerta. No me lo creo. Y llevo 40 años dedicándome a esto.
14: Ara vaig a la segona part, que també em sembla molt interessant, això que ens deia vostè, que aquesta imatge perdurarà en el cap d'aquestes persones que suposadament hauran de jutjar, si és que és aquesta la via, Jonathan Andic. Però també li volia preguntar abans, és habitual que s'aixequi el secret de sumari tan aviat? Perquè ahir ja pràcticament sabíem tots els detalls, no?, del que estava treballant la Fiscalia.
15: Bueno, es que si no se levanta el secreto no se puede acordar la prisión de esa persona. ¿Por qué? Porque todo, es decir, la ley de enjuiciamiento criminal, que es de 1882, pero era muy sabia ya, decía que mientras el delincuente, y no digo que el señor Andic lo sea, comete los hechos, va por delante de la justicia. Cuando la justicia se pone a trabajar, ¿qué hace? Acuerda el secreto de las actuaciones. Claro, el Tribunal Constitucional tiene dicho en reiteradísimas ocasiones que no se puede acordar la prisión de nadie sin que su defensa tenga acceso a los elementos esenciales para combatir la legalidad de la detención y poderse defender en un procedimiento contradictorio. Solo faltaría que al señor Andic le acordasen una prisión, aunque sea eludible bajo fianza de 1 millón de euros, sin que su letrado pueda tener acceso a la causa. ¿Qué ha pasado otras veces? Sí, pero precisamente el día que se produce la detención se levanta el secreto. Otra cosa es cuánto tiempo tuvo el señor Martell para poderse leer no sé cuántos folios tiene la causa, pero seguro que cientos los debe tener.
14: Escolti'm, ara ja no, marxa, ja no hi ha marxa enrere, la fotografia ja hi és. És possible que si això tira endavant s'hagi de constituir aquest jurat popular. Com se li ha de fer entendre a un jurat popular que no tingui en compte aquesta imatge, i no només aquesta imatge, sinó moltes de les coses que estàvem explicant aquí al programa, un munt de detalls sobre el que va passar en aquell dia? Com es fa? O això ja és impossible?
15: Bueno, a ver, lo que hay que explicar al jurado es que el señor Andic, o el señor Capuz, o quien sea que se sienta en un banquillo, es tan inocente en ese momento antes del juicio como ellos. No hay ninguna diferencia. La presunción de inocencia la tiene inmaculada mientras no tenga una sentencia condenatoria firme. Y esto es algo que es importante repetir.
14: En casos molt mediàtics, no sé si es podia prendre algun tipus de mesures. Ho dic perquè, clar, tots amb un mòbil a la mà podem tenir la resolució, podem saber el que s'ha explicat la premsa. Clar, és evident que són coses que no es poden esborrar de tota aquesta gent, que m'imagino que la clau també serà com escollir-los, i m'agradaria que ens ho expliqués com és aquest procés.
15: Bueno, pues mire, el proceso funciona de la siguiente manera. Cada 2 años hay un sorteo, y el sorteo está para buscar a candidatos a la bolsa, que llamamos de miembros de jurado. ¿Cómo se calcula? Pues con los juicios por jurado que se han hecho en la provincia de Barcelona, por ejemplo, durante esos 2 años. Pensemos que cualquier hecho que va por jurado se acaba juzgando en Barcelona, en la Audiencia Provincial de Barcelona. Entonces, se aprieta un botón con todos los que tenemos de candidatos y se seleccionan a 36 para cada jurado. Esa selección de 36 comporta que las personas seleccionadas reciben un cuestionario. Un cuestionario donde les preguntan pues qué edad tienen, si tienen cargas familiares, qué estudios tienen. Algo muy genérico. ¿Por qué? Porque la ley establece que a partir de los 65 años una persona se puede excusar. Es decir, no es que no pueda ser jurado, sino que él puede decir yo no quiero ser jurado. Entonces, cuando se tienen esos 36, se da traslado a la acusación y a la defensa. En función de lo que hayan dicho, se hace una convocatoria antes del juicio. Si hay excusas que hay que dilucidar, se dilucidan en petit comité con el magistrado presidente y las partes, y el día del juicio, al inicio del juicio, tienen que estar presentes por lo menos 20 jurados. ¿Por qué? Porque la ley establece que el juicio por jurado son 9 titulares y 2 suplentes. Estos 2 suplentes están en el acto del juicio al lado de los titulares sin intervenir. ¿Por qué? Precisamente porque son suplentes. Si hubiese algún problema con alguno de los titulares durante el juicio, entraría primero el primer suplente y después el segundo. Claro, si hay 3 bajas, ahí tenemos un problema. Pero si le llevo... esta es la previsión. Y entonces, ¿cómo seleccionamos?
14: Exacto.
15: Pues mire, esto no es América. Yo no sé, el señor Andy, que evidentemente tiene mucho dinero, pero esto no es América. No tenemos un detective que va mirando a las personas y les entrega lo que sea. Es decir, recibes el cuestionario. Es verdad que tiramos de redes sociales, no voy a engañar a nadie. Vamos a ver si alguna persona, pues sobre ese evento, ha hecho alguna manifestación en público, tanto en favor o en contra. ¿Y por qué necesitamos 20 el día del juicio? Porque esos 9 más 2 son 11 y la acusación puede recusar a 4 y la defensa puede recusar a 4 durante la selección del jurado. Es decir, cuando yo veo que una persona es proclive a condenar por los hechos, pues la acusación o la defensa recusan. Pero claro, también seamos conscientes de que la parte tiene 4 recusaciones. A veces te la has de jugar y guardarte una recusación, no sea que, entre comillas, sea peor el que venga después que el que has querido recusar tú. Okay. Pero claro, esto es una lotería.
14: Doncs veurem quin impacte tenen aquestes imatges i, en tot cas, ha quedat claríssima l'opinió del Miguel Capuz, que és vocal de la secció de dret penal del Col·legi d'Advocacia de Barcelona. Senyor Capuz, moltíssimes gràcies.
15: A la vostra disposició. Gràcies.
14: Fins una altra. Adéu-siau.
3: Gràcies, bona tarda. Cinc minuts passen de 4:45. Per tant, tal com vàrem ahir subratllar, sí, es va fer una mala praxis pel que fa a portar Jonathan Andic manillat.
14: Exacte.
3: Quan no
14: la
3: llei ho diu, sí, sí, i no tocava ni era una, diguéssim, una manera de fer correcta de portar, en aquest cas, el detingut. Un detingut que va ser detingut per la policia, no per la jutgessa.
14: Ara, què t'anava a dir? Irresponsabilitat de l'operatiu. Això
3: ha quedat
16: Això és una desgràcia per Mango, per la imatge i tot plegat, però de les parts, de les coses negatives s'ha de treure sempre el positiu.
14: Sí, això sí.
16: Perquè, sabeu
14: que hi ha de positiu.
16: Bueno, la crisi, sabeu que crisi, en xinès, crisi vol dir oportunitat.
10: Crisi.
14: No sé si és en xinès, però...
16: Sí, bueno. I això s'ha de treure sempre la part... Jo ara aprofitaria els de Mango per treure unes botes de muntanya antilliscants, que això seria un impacte, i fer competència a Decathlon. Les botes de Decathlon. Això seria el moment, i ja tinc que l'eslògan és el valor de la nostra experiència, no? No cauràs, nosaltres ja hem caigut per tu, saps? Ja les hem provat, estan... Ja hem après de l'experiència, que no hi ha millor que aprendre de l'experiència dels altres, no, mica? I això, jo crec que això és donar la volta a la...
14: Sí, sí, sí.
16: No, vull dir que a vegades això de l'emprenedoria has d'entrar impenta.
3: Sí, bueno, sí. Això ja es va dir a la pandèmia, davant la dificultat, i tens l'oportunitat.
16: Sí, sí, empenta.
3: L'oportunitat. Bé, obrim la segona finestra que us comentàvem, que és la finestra de José Luis Rodríguez Zapatero. La Moncloa ha fet pinya avui amb l'expresident. Pedro Sánchez ha reivindicat el llegat polític de l'expresident espanyol, investigat per suposada corrupció. El cas ha monopolitzat, Míriam, al matí, el cara a cara al Congrés de Diputats.
10: Sí, avui no es parlava de res més allà, els passadissos, però també dins l'hemicicle, la contundència en l'escrit del jutge que investiga l'anomenat cas Tíbet, situa Zapatero com a líder d'una xarxa. En el cara a cara amb Feijóo, Sánchez ha donat suport explícit a Rodríguez Zapatero i no ha acceptat lliçons dels populars. Alberto Núñez Feijóo li ha exigit a Sánchez que dimiteixi.
17: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
18: Lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna.
10: I es compromet a fer tot el que estigui a les seves mans per forçar un canvi de govern. I és que Sánchez ha deixat clar que ell no pensa convocar eleccions fins quan toqui.
17: ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
18: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027.
10: I Feijóo ha tornat a obrir la porta a presentar una moció de censura. Ha dit quan arribi el moment. Els socis d'investidura, de moment, diuen que res de donar suport a una moció, però no posen la mà al foc per Zapatero després de llegir, com dèiem, l'escrit del jutge. Gabriel Rufián, d'Esquerra, ha estat dels més gràfics.
19: Yo estoy jodido. Yo reconozco que no soy objetivo. Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. Pero también tengo ojos en la cara. Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces.
10: Però no ha estat l'únic, eh? Compromís, Podem, Esquerra Unida, tampoc han posat la mà al foc per l'expresident espanyol i reclamen responsabilitat a la Moncloa. Per tant, tothom pendent del 2 de juny, que és el dia que Zapatero ha de donar explicacions davant el jutge.
3: Una resolució del jutge que revela converses que impliquen directament a l'expresident espanyol en la creació d'una societat a Dubai i la seva intermediació per afavorir a l'aerolínia Plus Ultra. Són 85 folis de l'escrit judicial amb informació molt contundent contra Zapatero i que suposa, com dèiem, un altre cop dur al Partit Socialista Obrer Espanyol. Anem cap a Madrid i saludem a aquesta hora qui s'ha llegit fil per randa tota aquesta resolució judicial, que no és altra que la periodista de tribunals a La Vanguardia, la Carlota Guindal. Carlota Guindal, bona tarda.
20: Bona tarda.
3: I gràcies per acompanyar-nos. Bé, la primera pregunta que trasllado és què expliquen aquests missatges? D'on surten aquestes converses que hem conegut de la interlocutòria del jutge José Luis Calama?
20: Bueno, los mensajes, según el análisis que hace el juez, son hacen como una cronología de cómo desde abril del 2020, de justo cuando con la pandemia del coronavirus, cómo Plus Ultra y los sus máximos responsables de Plus Ultra buscan cualquier vía para que el gobierno les conceda una ayuda, un rescate, cuando desde que tienen conocimiento, desde que el gobierno va a dar este tipo de ayudas. Entonces, estos mensajes, que son de pues de varios investigados, porque hay que recordar que esta operación de pues la operación de ayer de los registros de Zapateros, digamos que es una segunda tanda, que ya hubo una serie de detenciones en diciembre. Entonces ya se han analizado varios teléfonos y se ve como desde abril, pues el presidente, el consejero delegado, los máximos responsables de la compañía hacen todo lo posible para llegar a acceder a Zapatero, al cual no debían conocer previamente, porque buscan vías para conocer a Zapatero, para acceder a Zapatero y para acceder al que era el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Y ahí se ve a lo largo de los meses, pues cómo van contactando, cómo van diciendo las reuniones que han tenido, lo que Zapatero les dice que van esos encuentros, dice que va viento en popa, por ejemplo. Pero claro, al final no son mensajes directos de Zapatero, sino que dicen que Zapatero ha dicho. Y cómo se ven, pues reuniones, comentan que han conseguido por esos contactos reuniones con el secretario de Estado de Transportes en aquel momento, comidas, almuerzos, y eso hace, le ha servido al juez, entre otros indicios, de base para ver cómo Zapatero pudo hacer ciertos movimientos dentro del gobierno, de altas instancias, para que a Plus Ultra se le concediera ese rescate, ese préstamo de 53 millones de euros.
3: Carlota, ¿Zapatero surt en aquestes converses o no hi surt? No hi apareix.
20: Él no aparece en estas conversaciones, no aparece de manera directa. Siempre son de referencia. Lo que Zapatero les ha dicho son conversaciones, sobre todo con Julio Martínez, el empresario y reconocido amigo de Rodríguez Zapatero, pues como dice que Zapatero les ha dicho, o como entre ellos, pues entre Julio Martínez Sola, el máximo responsable de Plus Ultra, dice que Zapatero le ha contado. O sea, son de, no hay en el auto. Yo me imagino que subiera a lo largo de la causa, constaría en el auto de entrada y registro, que es por ahora lo que tenemos. No hay ningún mensaje directo de Rodríguez Zapatero a ningún miembro de la trama.
3: D'aquesta interrogatòria, d'aquests dos articles que t'hem llegit a La Vanguardia, clar, hi ha coses que a mi em criden molt l'atenció, que amb el teu permís et preguntaré. De moment, la causa gira al voltant d'una comissió de l'1% de 530.000 euros pagades per l'aerolínia Plus Ultra per les gestions realitzades per Zapatero perquè el govern concedeixi un rescat a Plus Ultra en el 2021 de 53 milions d'euros. Però l'instructor, el jutge, ja apunta d'altres operacions internacionals d'alt nivell de valor econòmic, com relatives a l'anomenat Petco, que és, està relacionat amb el petroli, or, compraventa d'accions o divises. Jo et pregunto, llegint el teu article, perquè no he llegit la interlocutòria, aprofundeix sobre aquestes altres operacions, perquè és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, no? Que no només l'acusa d'aquesta comissió d'aquesta operació de salvament de la companyia Plus Ultra, sinó d'altres operacions amb petroli, amb or, compraventa d'accions, divises. En parla més també a la interrogatòria o només fa aquesta referència?
20: Es por esta razón, por lo mismo que comentas, que nosotros en La Vanguardia, de hecho ya decíamos que es el caso Plus Ultra pasa a ser el caso Zapatero, porque efectivamente la investigación inicial gira en torno a, digamos, a esas presuntas influencias que habría hecho el expresidente del gobierno con actuales miembros del gobierno o altos cargos o funcionarios para el rescate de Plus Ultra, pero ya se adentra en otro tipo de gestiones que habría hecho en Venezuela y en otros países, incluso hablan de China y Emiratos Árabes. Efectivamente dice que Zapatero tenía relaciones y conexiones con altos miembros del gobierno venezolano, y ahí, pues, de hecho, hay conversaciones que hablan de la dama, como Delcy Rodríguez, que en ese momento era vicepresidenta, sí, la actual presidenta, que dicen que ella es la que gestiona los buques, hablando del petróleo, como Zapatero tenía que contactar con Delcy Rodríguez para poder vender petróleo a los chinos. Una serie de empresarios habrían contactado con Zapatero para que gestionara la venta de petróleo venezolano a los chinos. También habla de euro, habla de oro, habla de divisas, habla de acciones. Con lo cual, según se vaya investigando, ahora de los registros ha salido mucha, han cogido documentación que se tendrá que analizar, habrá que ver si Plus Ultra se convierte en sigue siendo el núcleo de la investigación. O van más allá, y van más allá a los contactos que tenía Zapatero en Venezuela y la capacidad de influencia que podía tener Zapatero en Venezuela.
3: Clar, és que d'aquest article, d'aquests dos articles que has fet a La Vanguardia, on ho expliques fantàsticament bé, clar, és un apartat que en fi, m'ha cridat moltíssim l'atenció d'aquestes altres acusacions que no estan desenvolupades, no? Clar, aquí el jutge no queda curt perquè, amb els indicis que té, l'acusa d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i fins i tot possible blanqueig de capitals.

0: El temps ho dirà si fou un error o no, després del que ens acaba d'explicar Carlota Guindal. Sí. Fem una pausa i tornem. Tornarem amb altres qüestions, amb Laura Fa i... sí, ja. Trobo que li he dit poc que se'n vagi.
1: Vaya ser.
0: Que ens parlarà, entre d'altres coses, de la família Andic.
1: Vaya ser.
0: Jonathan Andic i la seva actual parella.
1: Vaya ser, senyor Sánchez. Vaya ser, senyor Sánchez. Se lo he dicho 444.000 veces. Que se vaya.
2: RAC 1.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Abona't a la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Gaudeix del millor preu i d'avantatges exclusius amb els abonaments del TNC. Fins a un 45% de descompte. Viu al Teatre Nacional.
5: Del 22 al 25 de maig, vine a Cardedeu a gaudir de la Fira de Sant Isidre. Celebrem la 41a edició amb una fira plena de vida. Espai natura dedicat a la mongeta del Ganxet i l'oli d'oliva del Vallès. Mostra gastronòmica, oficis antics, artesania, activitats familiars, espectacles i exposició de bestiar en un entorn immillorable. Fira de Sant Isidre de Cardedeu. L'has de viure. El Festival Músic Veu t'espera amb grans concerts a cellers i espais singulars del Penedès. 23 de maig, Alfred García. 30 de maig, The Christians. 6 de juny, Sole Jiménez. I molts més com Rosario, Maria Jaume o Roger Mas. Compra la teva entrada a musicveu.cat. Un festival solidari en benefici d'Autisme en Futur.
6: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.

0: ganas de mes, ganas de bombón.
1: Demánala al teu bar o cafeteria.
2: Fàcil Mòbil obre dues noves botigues. Ara també ens pots trobar a Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Principal, i a Barcelona, al carrer París, cantonada Casanovas. Cada vegada més famílies trien un Fàcil Mòbil. Per l'atenció, per la qualitat, per l'experiència. 45 anys ens avalen. Fàcil Mòbil. Creixem amb tu.
3: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyola Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
4: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
6: Més immediat que mai.
5: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
7: RAC1. Tots som u.
8: Són les 5 de la tarda, 4 minuts. Albert Bassas amb els esports. Albert, molt bona tarda.
9: Bona tarda.
8: I Marc Poyato amb el repàs a l'actualitat que passa ara mateix per Madrid amb aquesta reunió bilateral Estat-Generalitat que ha de segellar l'acord dels pressupostos.
10: Sí, que està en marxa. És el pacte que van signar ahir Salvador Illa i Oriol Junqueras al Palau de la Generalitat. La majoria dels temes que hi ha sobre la taula en aquesta reunió ja se saben gairebé tots. El Consorci d'Inversions, la línia de tren orbital i el Consorci de la Zona Franca. Anem fins a Madrid, al Ministeri de Política Territorial i al Jordi Armenteres.
11: Sí, reunió que ha arrencat a dos quarts tocats, mitja hora. A una banda el conseller de Presidència Albert Dalmau, també la titular d'Economia Alicia Romero, a l'altra el ministre territorial de l'Estat, Ángel Víctor Torres. Són 5 acords sobre la taula els que segellen. Consorci d'Inversions per accelerar i millorar la planificació i inversions de l'Estat a Catalunya, línia orbital ferroviària amb finançament de l'Estat, avanç en gestió de competències sobre la gestió del litoral, sobre acció exterior i sobre llengua, la catalana, i la intenció també d'enfortir el paper de Catalunya, diu la Generalitat, en òrgans estratègics com el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Conclusions abans d'una hora.
10: Més coses. El Departament d'Educació xifra en un 21% el seguiment de la vaga que s'ha fet avui a les escoles Bressol en el marc del cicle de protestes que estan fent els mestres i professors. Una nova jornada que coincideix amb la reunió que es farà aquesta tarda a la conselleria amb els sindicats per intentar calmar les aigües. El govern confia que pot ser una primera oportunitat per fer les paus, tal com explica la consellera Esther Niubó.
12: I en aquests moments la voluntat del govern és totalment de mà estesa i de posar a afrontar aquesta realitat doncs, amb responsabilitat, amb honestat i també amb diàleg, perquè estem convençuts que no hi ha millora educativa sense una professió docent que sigui escoltada, que sigui valorada. La setmana passada doncs, vam poder restablir i recuperar un marc de diàleg que era necessari amb totes les organitzacions sindicals, amb la voluntat de reconduir aquesta situació.
10: USTEC i la CGT han confirmat que assistiran a la reunió, que està previst que arrenqui d'aquí una estona, a 6:15 de la tarda. En crònica internacional, Benjamin Netanyahu ha condemnat el tracte que han rebut els activistes de la flotilla en Global Sumut per part de la seguretat israeliana. El primer ministre hebreu diu que ha donat instruccions a les autoritats competents perquè deportin els activistes el més aviat possible i que ho facin, diu, ajustant-se als valors i les normes d'Israel. Avui han arribat al país bona part dels 430 activistes de la flotilla, una vintena dels quals són catalans. Aquí l'exèrcit israelià va interceptar dilluns en aigües internacionals. Algunes de les embarcacions van continuar navegant i llavors els militars els van assaltar. Després d'aquest assalt, el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per denunciar el que considera un tracte monstruós i demanar-ne explicacions.
13: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
9: I els esports, el Blaugrana Fermín assegura viure un moment molt dur després de passar pel quiròfan i perdre's el Mundial de Futbol d'aquest estiu. Afegeix que la vida i el futbol són cruels quan menys tu esperes o tu mereixes, però diu que cal acceptar que tot forma part del camí que superarà aquest repte per tornar més fort físicament i mentalment. D'altra banda, l'empresari alacantí Enrique Riquelme ha qualificat aquest migdia d'obligació moral presentar-se a les eleccions a la presidència del Madrid. Això sí, només si està preparat, té temps fins dissabte, i ha explicat que reuneix les condicions exigents que marquen els estatuts.
14: Lo que te digo, no te voy a decir si hoy voy porque no lo sé. Estamos trabajando, tenemos 5 días, nos han dejado hasta el sábado, pues trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto y trataremos, si vamos, que me encantaría, pero si vamos, no solo, la decisión no solamente es mía, mucha más gente, será bajo una decisión ilusionante.
9: Riquelme és l'única alternativa a Florentino Pérez. Per tant, si no s'acaba presentant, Florentino tornarà a ser reelegit automàticament president. El dia que es disputa la primera de les 3 finals continentals, la de l'Europa League de futbol, a les 9 del vespre, Aston Villa-Friburg, al camp del Besiktas d'Istanbul. I fora del futbol, el Giro d'Itàlia, 11a etapa de mitja muntanya, amb victòria finalment ara mateix de l'equatorià Jonathan Narváez, que s'acaba d'imposar als últims metres a la mateixa línia d'arribada al balear Enric Mas. El portuguès Afonso Eulàlio, que encara no ha entrat a meta, mantindrà un dia més el mallot de líder amb els mateixos 27 segons de marge en principi amb els que ha començat l'etapa sobre el danès Jonas Vingegaard.
10: I el temps, aquesta tarda es manté la tranquil·litat i el domini del sol a bona part del país i només creixen algunes nuvolades en zones interiors i de muntanya que tot estirà, deixaran algun ruixat o tronada molt local al voltant del Ripollès. L'ambient és tan càlid com ahir, s'han superat de nou els 30 graus a ponent i al sud. Demà el termòmetre continuarà pujant i tocarà sostre entre divendres i dissabte. Però a la costa, l'efecte del mar frenarà aquesta calor i es formaran algunes boires.
7: Versió RAC 1.
15: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant, fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris en salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900 494 134. Recorda, 900 494 134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
7: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
2: Condis t'ofereix aquesta secció.
8: Doncs vinga, ja tornem a ser amb vosaltres. 5 i 11 minuts. Ens acompanya ja Laura Fa. Laura, bona tarda.
16: Bona tarda.
8: Què tal? Ahir amb la Lorena van ser les mestres de les mestresses de cerimònies.
17: No,
18: mestres.
17: Mestres de cerimònies. Mestressa és la de casa.
8: Doncs gràcies per la correcció, senyor Virgili. La mestra
18: és la propietària.
19: Les 200, 200.
8: Bueno, de 200 també van ser-hi d'una manera indirecta perquè estaven a fora del teatre de Sabadell.
18: El principal. Sí,
8: del teatre principal, doncs reclamen, evidentment, tot això que... Sí. Tot aquest seguit de reivindicacions, de millores.
17: Però que no estaven fora, es reuneixen ara, oi?
8: Sí, però ahir ja està, ja l'he dit, que estaven a la porta.
18: No s'entenen. Els va costar entrar o no?
8: Bueno, ens van, diguéssim, que ens van xiular a tots. Ja vaig dir, a mi em sap molt de greu, però jo, a veure, poca cosa puc fer, ja en parlem aquí a la ràdio, en fem referència, estem amb tots els docents, però no cal que em xiulis. Però bé, escolta, es té entre dins...
17: És la democràcia.
8: És la democràcia, si vols xiular, xiular. Sí. Mira, ens vam salvar, que tot va quedar amb una xiulada i ja està.
18: Vam estar bé, eh? No et vaig veure després amb el que hi havia una mica de piscolabis?
8: No, perquè havia de tornar a Barcelona, doncs clar.
18: Sobrava, vull dir que estava bé, eh?
8: Sí, bueno, però doncs no.
18: Bé,
8: hi havia, com que em portava el CEO de... Ah. d'aquest, el de RAC1, que és el Xavi de Pol. El CEO? No, el CEO. Ara es diu CEO. Abans era el director general, ara se li diu CEO.
16: Tot en anglès.
8: No, és el CEO, que vol que li digui. Em tornava a casa i aleshores...
20: No sé si parlaves del Basté o del Bundó.
8: No, ni el Basté ni el Bundó anaven amb nosaltres. Basté anava pel seu compte, com sempre, i Bundó també pel seu.
18: Jo vaig pensar...
8: Una mica com el Sopa de Cabra.
18: Com em va agradar el documental d'ahir,
8: Ja som dos.
18: Vaig entendre tantes coses,
8: ja
18: no et va passar, perquè a més...
8: Gran documental, Felip. Mira, també se'm diuen que tu t'ho critico. Felicitar des d'aquí a l'autor del documental.
18: A Manchester.
8: De la Manchester. Van fer fa poc un documental que era de l'avui, que crec que no els hi va quedar rodó i que a més ho vaig dir, però el d'ahir...
18: Molt bé.
8: Interessantíssim.
21: Jo el vaig veure començat i em vaig enganxar fins al final, que vaig veure tot el del tió i tal.
16: 200.000 pessetes, tenien? Després de cantar en castellà,
8: sí, però, a veure,
16: vam tenir el càstig i no tenien cap concert ni cap actuació. Sí, però, veure, i el Josep Cagatió ho va dir. Tenia 200.000 pessetes.
8: Josep
16: era l'inici d'any. No, tenia 200.000 pessetes. No, que pels que són ara bebès i nens petitoners. Bo, són 1.200 euros. Tenia 1.200 euros, però ha passat tot l'any i no tenien cap actuació.
18: Sí, saps què m'ha passat? Jo vaig estar celeste al 41. Vas estar... I no soc conscient... Jo vaig
8: És que a mi Sopa de Cabra en aquell temps no m'agradava.
18: A mi sí, jo vaig anar al Sant
8: Jordi. No m'agradava en Sopa de Cabra. M'han agradat després.
20: Qui t'agradaven, els Pets?
8: No,
16: Julio Iglesias m'agradava.
8: No.
18: Sau.
20: No li agradava res.
16: És un nyardó.
8: He de reconèixer que m'agradaven pocs.
21: T'agradava Mecano?
8: No, Sau.
16: Això està
8: Mecano. És que en aquella època...
18: Hombres G.
8: No, per exemple, Double Bubble...
18: Doble
8: m'agradava. Els Engaiengai...
20: Tots són gais.
8: S'han traït, no.
18: L'Ax en Busto?
8: L'Ax en Busto tampoc.
16: Oh, l'Ax en Busto. Maria José Villarroya.
8: Com es deien el del Cris Jaunicó, com es deia el grup?
16: Ja t'ho diré.
8: Ja t'ho diré. Aquests sí que m'agradaven. La Maria José Villarroya.
18: Vas arribar a entendre per què no volien actuar al concert aquest del Sant Jordi?
8: No.
18: No vaig arribar a entendre per què.
8: Mira, tens
16: perquè
8: tota la raó. No.
18: Bueno, però és veritat que era una reivindicació del rock en català, de que havia agafat aquella potència, i el Gerard explica que ells no volien anar, perquè, però no vaig entendre per què.
22: Sí, mira, pel Pujol, perquè s'ho apropiava el Pujol, o així va dir.
16: Sí, de les dretes, van dir.
8: Vostè si ho sap, no això ho sap.
22: Bueno, vaig sentir, hi ha un vídeo que volta per als reels d'Instagram.
18: Vaig a veure'ls.
8: No sé, no vaig acabar-ho de... Sí, crec que tenia una cosa...
16: Perquè van dir que havia muntat la dreta espanyola. Catalana, perdó.
8: Com que tots parlem alhora, que és una...
16: Perdó, demano perdó.
8: És que és habitual en aquest programa parlar tots alhora.
20: És una virtut que tenim,
8: Sí, no, i realment a la gent li agrada molt que parlem tots alhora. Dit això, gran documental del Sopa de Cabra, tal com diu el senyor Buigas.
22: Sí, he sentit un riu.
8: Ell no volia la identificació amb el govern Pujol, i no vaig, tampoc vaig acabar-ho d'aclarir.
18: I no vas flipar molt.
8: Però el que més em va agradar va ser que els hi van preguntar... Una de les coses que més em van agradar. Quan els hi van dir si eren amics...
18: Hosti, sí.
8: I van dir que no.
18: No, ja queda clar que el tio els ha tornat bojos tots els anys. Ja t'ho dic ara.
21: El rotllo que hi havia a la furgoneta quan anaven als concerts...
18: Home, que el tio no els hi deixava... Ara després, al final s'entén, perquè ja ha explicat que tenia autisme, però no els hi deixava fer res, ni picar d'allò que els músics van picar les baquetes, allò fent sorolls.
21: I llavors li deien, 15-20 minuts abans d'arribar a destí, deixa'ns-ho fer tot. I llavors picaven, cantaven i tant. I a l'acabar els concerts, un mal rotllo,
8: bueno,
21: i unes bronques...
8: Bueno, és que, perdoneu, quan acaba clar, vas perdre el començament.
18: Sí.
8: Clar,
18: sí,
8: quan acaba el començament del documental, acaba el concert i se'n van al camerino.
18: Sí, ja està.
8: I aleshores, el tio diu, fora, que us heu de fotre la bronca.
18: Sí.
8: Fora. I, bueno, jo vaig pensar, però quina manera de començar és aquesta?
18: Sí,
8: fora.
18: Sí, sí.
8: I clar, vol entrar el Cuco, ja no s'atreveix, està allà a mitges, vol entrar, no recordo ara aquí, que també es queden entre la porta...
18: El Pep, la bateria, també.
8: Exacte,
18: també
8: vol entrar,
18: fora,
8: sí, també el fan fora. I fins i tot acaben fent fora els càmeres del documental, fora, i tanquen la porta, i es queda només es queda el tio.
22: I el Quintana.
8: I crec que el Quintana, crec. Clar, algú li ha de fotre la bronca.
18: El que no entenc és com no l'han fotut al carrer, el tio, i han seguit Sopa de Cabra.
20: Perquè és el músic. Perquè és el que feia les cançons.
18: No, perquè les lletres es fa el jerarquí.
20: Sí, però les lletres...
21: Ell era el director musical, una mica, de la banda.
20: Les músiques, qui les fa?
18: Us en recordeu l'any passat?
8: És que amb això té raó el senyor Vigili.
20: Quines fan les músiques?
18: Però les lletres les feia
20: la gràcia de les cançons.
8: Bueno, les fa el tio.
18: Te'n recordes l'any passat que vaig venir aquí i et vaig dir... He anat a un concert de Sopa de Cabra.
8: Sí, però després vam conèixer que el tio, que a més ho va explicar en el podcast de la Marta Cailà, aquesta conversa que, mira, aquí podríem fer un especial i tot d'aquesta conversa que va tenir amb el tió. El tió va explicar a la Marta que quan acaba de fer un concert que acaba esgotat física i psicològicament i que necessita per recuperar-se
21: dos
8: o tres dies,
21: sí, sí,
8: i que això li comportava que molts dies ja no pogués fer els concerts perquè cada cop necessitava més temps de recuperació.
18: Bueno, en aquests 40 anys...
8: Això és el que va explicar el Josep a la Marta Gailà.
21: Fins i tot que en ple concert es quedava una mica a banda si el Gerard parlava massa. I amb ell li generava com un
18: aquí
21: estrès i com una ansietat.
18: Aquí estic d'acord amb el tio, perquè jo que he anat a concerts de... Mira, que m'encanta Sopa de Cabra, a vegades pensava, a veure, pots parar allà, Gerard Quintana, de fotre'ns a turra, que estem enmig d'un concert i el que volem és saltar. Perquè ell és molt de reivindicar... Mira, que jo soc, l'altre dia el vaig coincidir amb ell a Col·lapse i li dic, ai, he estat a tot, i em va dir gràcies. Dic, no, gràcies a vosaltres per seguir actuant. Però sí que és veritat que a vegades quan li dona per la guerra, però sé què, fot unes turres que no acaba, eh?
8: Bueno, en el començament del documental, no sé si ho recordeu, i aquí acabaríem, però, clar, reconeixen que el Gerard Quintana no sabia cantar.
18: Ah, sí?
8: Quan l'agafen,
20: bueno, ja. Diuen,
8: bueno, aquest tio, a veure, tu saps cantar?
20: A vegades ja s'ha notat.
8: No sabia cantar.
20: Bueno,
8: però ara és un...
20: Ja n'ha après, ara ja n'ha après.
8: És un plaer escoltar-lo.
18: I ja sols una mica de salseig, perquè surt l'exdona del Gerard Quintana.
8: Quan es troben?
18: Bueno, perquè saluden... Bueno,
8: no hi ha molt...
18: Però saps per què? Jo ho sé. No sé si...
8: Hi ha una mica de...
20: Tibentó.
8: Sí, és una salutació freda, no sé.
18: Però jo sé per què.
20: Ai.
8: Digues. No sé si ho pots explicar.
18: Sí, digue-li. Una mica. Ella és la mànager dels Pets.
8: Sí, això surt al documental.
18: La relació... Clar, vull entendre, perquè la relació Gavaldà-Quintana...
20: Què?
16: Ah, què passa?
18: No és del tot fluida.
20: Ah, no?
18: No és fluida.
20: Què
18: bueno,
20: dius?
18: Que no passa res, perquè nosaltres potser sí, no tens fluida amb algú de Catalunya Ràdio.
8: No, jo no tinc
18: fluor
8: amb ningú.
18: Vull dir que pot passar. Llavors, no sé...
8: Jo no tinc relació fluida amb
18: clar,
8: ningú.
18: Clar, et separes de la... I ella és la mànager d'algú amb qui tu...
21: Ja.
18: Jo crec que alguna cosa... I ara ja no em saludarà més el Gerard Quintana.
8: No, però, perdona, jo veient el documental, que torno a repetir, que us el recomano, i tu, Montse,
21: sí,
8: arrenca des del començament,
21: sí
8: que quan hi ha aquesta trobada amb la que no recordo on se
18: Glòria,
8: diu,
18: no?
8: La Glòria, crec que és Glòria, sí.
18: Jo crec que és Glòria, no?
8: Ai. No recordo, és que saps què passa? Que el vaig enganxar a mig... Ja havia començat el documental, perquè vaig venir dels premis, i aleshores, quan vaig acabar-lo, vaig tornar a tirar enrere.
18: Sí, jo ho vaig fer també, això.
20: No m'agrada fer això. Alguna vegada no t'havia passat que entraves al cine amb la pel·lícula començada.
8: Sí, però...
20: I t'havies de quedar.
21: Això es feia abans i et quedaves...
20: Sí. I quedaves per veure la meitat.
8: Bueno, doncs,
20: la meitat que
8: ahir, quan va arribar al final del documental, vaig tornar...
20: No m'agrada això. No m'agrada això.
18: I no et va faltar res.
8: I aleshores no recordo com es deia ella. Però, però vaig trobar molt interessant el testimoni de l'exdona, de l'exparella del Gerard Quintana.
18: I a ell li va... No sé si... Crec que no ho diu al documental, però una de les cançons que li dedica quan ho deixen, que ell vol tornar, és la de Queda't amb mi, que és tan bonica aquesta cançó.
8: És molt maca.
18: És molt bonica. Però no trobes a faltar ningú en aquest documental relacionat amb cançons?
16: A Pep Sala.
18: Relacionat amb el Far del Sud?
8: No, perquè jo no sóc tan estudiós de Sopa de Cabra.
20: Aquesta cançó és molt bonica.
18: És preciosa. Ai, no, aquesta no és... Ah, sí, Queda't amb mi, perdó. Aquesta és la que li dedica. Però en aquell disc també hi ha el Far del Sud, que es va dir durant molt temps que li havia dedicat a la Ingrid Rubio, l'actriu.
21: Ah, sí?
18: I a mi m'hauria agradat que li preguntessin. Potser si me'l trobo i encara li sembla
8: bé. Doncs pregunta-li tu, perquè
18: sí,
8: no...
18: Perquè mira, aquest salsets...
8: Primer no ho sabia, i després...
18: No et sona de res, la...
20: No. És que em sembla que aquesta cançó no anava amb una pel·lícula.
18: Sí, és com que veu, s'enamora d'algú, de... però no sé si amb la Ingrid Rubio van arribar
20: no sé qui és,
18: a tenir...
20: No
18: que sí, que saps
21: escolta,
18: qui és la Ingrid Rubio.
21: Doble buble actuen el dia 30.
8: Què dius?
21: No, no, us ho dic perquè, clar, si us agrada...
8: Sí, home!
21: Que sapigueu, 30 de maig
8: home.
21: A Vic... concretament els Tardeos de l'Era, que és on va anar l'Armentera.
8: Sí.
21: Doncs doble buble en concert.
8: Perdona.
18: No els he sentit en la vida.
8: No.
21: Escolta, mira, home, entrada general, consumició i servei de guardarroba, 12 euros. Ens ho ha dit ara un oient
8: doncs mira,
21: que ens escriu.
8: Home, ja has d'anar-hi, eh?
21: L'Oriol.
8: Has d'anar-hi.
18: Com pot ser?
21: Home.
8: Mítols.
21: Home, una famosa era Clava't, no et sona?
8: Aquesta?
21: No. Aquesta, sí?
8: Sí, és la que tenim.
18: Ostres, quin greu,
8: sí,
18: perquè m'encantaria.
8: Has anat a comentar la que tenim.
21: Doncs mira, sort,
8: sí.
21: Que jo recordo més la tornada.
8: Bueno,
20: és aquesta.
8: És aquesta la tornada,
16: és aquesta.
8: Tu et dedicaves al...
21: Noi, doncs feia molt de temps que no la sentia.
8: Dedicaves a presentar música
21: sí,
8: o...?
21: Sí, però aquesta no recordava.
8: No l'havies posat mai. Aquesta.
18: Sopa de cabra estan a l'estiu, jo crec que vaig a portar el blau a l'escala o a Cap Roig.
8: Bueno, veurem si el tio quants concerts hi va, perquè ja va dir que tots no es pot fer.
18: És que aquell que vaig anar a Pedralbes va dir, aquest és l'últim, perquè aquests 40 anys...
8: Perquè no està en condicions, perquè clar...
18: Han viscut amenaçats aquests 40 anys, ara piro, ara no, ha de ser dur, també. Vull dir, i trobo que com que li... Bueno, que ho arriben a entendre, el Gerard Quintana diu, ara entenc moltes coses, clar, aquest estava com estava, clar.
8: Magnífic documental,
18: sí,
8: els que seguiu el documental, enhorabona. Bé, dit això, deixem un moment treure el cap que fa estona que s'espera el pobre Adrià García.
21: Ja ho fer com una horeta.
8: Sí, perquè el tenim a Canes...
20: Què ha de fer, veure pel·lícules?
8: Sí. Home, sí, clar, té feina. Adrià García, bona tarda.
0: Què tal, bona tarda,
21: com esteu?
8: És el corresponsal de RAC1 a Canes, ja que l'hem enviat. Home, dic, traiem-li una mica de...
1: Hombre, claro.
8: Saps, de rendiment, perquè és que si no...
20: Bueno,
8: no hi tornarà, perquè ja no el tornarà, saps? Ja, el rendiment no, clar. No es veurà. Bé, per començar, ahir la nit es va fer el passi de la pel·lícula d'Almodóvar, que aquí ja l'hem vist i revist,
1: sí,
8: Amarga Navidad, i el director va rebre... Atenció, ovació de 7 minuts, que no sé si és molt o poc.
1: Hombre, se lo merece.
18: Quin horror per lo que és la peli, no ho entenc.
8: Posa el
0: 7 minuts.
8: Posa.
0: 7 minuts d'ovació és...
3: Esa generosidad que he sentido cada una de las veces que he estado
0: Pedro.
3: Aquí en este gran palet y que echaré mucho de menos en el futuro cuando tenga que verlo solo por televisión.
1: Bravo.
8: I aquí està. Deixa. Ja està.
1: Pedro.
8: Home, que teníem el document
18: mal,
8: més...
18: Fa mal, 7 minuts no pots del mal que et fan
8: home,
18: les mans.
8: Perdona.
18: Eh?
8: No, si fa no fa... Si comences a comptar quan s'acaba l'òpera amb un liceu, el liceu, entre que acaba i baixen el taló, la mitjana són 7-8 minuts.
18: Sí,
21: doncs... Vas tornant ara, jo, ara.
8: No, clar, ara surt una... Aquí, en aquest cas, són 7 pel Pedro Almodóvar. Bueno, explica'ns, sensacions de la pel·lícula. A veure...
0: A veure, la pel·lícula, no sé si vosaltres ja l'heu vist, però...
8: No, ja l'hem vist. Dic, sensacions a Canes. Nosaltres ja l'hem vist, aquesta pel·lícula.
0: Jo us explico. A Canes són uns grans amants de Pedro Almodóvar. Cada vegada que ve aquí, ha vingut 7 vegades. Ha tingut 7 vegades pel·lícula a competició oficial. Mai s'ha endut la Palma d'Or. Això cal remarcar-ho, perquè tot i que els francesos admiren Pedro Almodóvar, mai l'han premiat amb el màxim guardó d'aquesta competició. Però ahir, un cop més, doncs, Pedro Almodóvar tan bon punt va trepitjar ja la catifa vermella, la gent va embogir, moltíssima gent ja havia allò fent cua esperant que sortís del vehicle que el va dur fins aquí a Le Palais on es feia la projecció, i després doncs també l'ovació va ser no tant per la pel·lícula, et diria, sinó més per la figura de Pedro Almodóvar, que com heu sentit va dir això de quan no pugui venir trobaré molt a faltar des de casa meva. Per tant, va deixar clar Canes que s'estima molt a Pedro Almodóvar, i Pedro Almodóvar també, doncs, que aquest amor és recíproc.
8: Aquest matí, Adrià Almodóvar ha ofert una roda de premsa i... Bueno, el titular és... A mi m'ha sorprès que crec que és la pitjor manera de vendre la seva pel·lícula.
0: Sí, el titular és que n'està fart de fer pel·lícules sobre ell mateix.
8: Doncs que no faci.
0: Aquesta pel·lícula és una autoficció, bàsicament retrata una crisi seva a l'hora d'escriure guions, i això ja ho va fer no fa massa anys, amb Dolor i Glòria, la pel·lícula que protagonitzava Antonio Banderas. Doncs ara Almodóvar diu que n'està fart d'aquesta temàtica, que no vol parlar més d'ell, que vol recuperar les temàtiques de comèdia dels 90 i els 2000, amb Todo sobre mi madre, i que fins i tot es planteja, que això és una cosa curiosa, que no ha fet mai, buscar un segon guionista que li doni un cop de mà. Almodóvar sempre havia escrit sol, i ara diu que li agradaria, doncs, escriure amb algú.
3: Yo ya estoy harto de mí mismo. Ya. Yo no quiero, recurrir a mí mismo para seguir escribiendo. Y de hecho también estoy buscando a alguien con quien escribir, porque hasta ahora he escrito en soledad, alguien con quien compartir para que me traiga un mundo, un universo distinto.
1: Claro, ya sí,
8: deixa'm dir que els que som a veure, que els que som habituals d'Almodóvar veient les pel·lícules també estem una mica ja farts de les seves cabòries, els seus problemes, les seves coses,
18: però tenien perquè... sentit fins ara.
8: Bueno,
18: una
8: jo
18: mica.
8: La veritat, jo ja
21: amb després... Los amantes pasajeros?
8: Yeah. No, però la pel·lícula que va fer, o que ell es va reencarnar amb Antonio Banderas,
21: Ella estava molt bé,
8: sí, però ja, ja, amb allò ja, ja era ell, que era ell.
18: Però sabies, sabies a què anava. Sí, és que amb aquesta flipareu,
8: bueno, però és que en aquesta és ell, no, també, si una altra vegada, que dius, una altra vegada.
4: Se ponía tonto con el albañil.
8: Per tant...
22: De forma, sabíem un premi, Canes, jo crec que se'l mereix. Aviam. Si algú té Canes, aquest, és l'Almodóvar.
18: Home! O sigui,
22: la necessitat de cap, a la barba. Perquè hi ha altres artistes, el Richard Gere també el té, el Clooney també, l'Àngela Molina... Però ell, clar, li ha sumat la barba. O sigui, aquest tio no es mereix.
8: Digues, Adrià, digues.
0: No, us anava a dir que Almodóvar és un gran aficionat a Canes, Canes és un gran aficionat a Almodóvar, i també els periodistes de Canes són molt fans seus. Avui, per exemple, Almodóvar, només començant la roda de premsa, ha dit allò que política i cinema han d'anar de la mà i ha rebut una forta ovació.
3: Estamos también obligados a convertirnos en una especie de escudo contra estos monstruos, claro, como Trump, Netanyahu o el ruso. Porque aquí sí obedecemos las leyes internacionales. En Europa sí hay leyes. Y entonces Trump debe saber que hay un límite para todos sus delirios y sus locuras.
4: Claro.
0: De fet, el mateix Almodóvar portava un pin amb Free Palestine, que és una de les reivindicacions, sí, home, que doncs, estan sentint més aquí a Canes.
8: Bé, 76 anys té Pedro Almodóvar. Per tant, prepara nova pel·lícula. També has tingut ocasió, Adrià, de parlar amb l'Andy García, reconegut per pel·lícules com Ocean's Eleven,
20: no
8: El Padrí o fins i tot Els Intocables. Padrí, no, magnífica pel·lícula per tots aquells que ens agraden. Entre d'altres, hi surt Sin Pen... Com
20: qui?
8: Es diu?
20: A veure, qui vols dir? Qui vols venir a dir?
8: No, Els Intocables. Kevin Costner, volia dir, Sean Connery i, entre d'altres, també Andy García. Bé, què li ha passat a Andy García amb la seva pel·lícula?
0: Mira, venia a presentar Diamond, que és una de les seves primeres pel·lícules com a director, els últims anys almenys, i el que li ha passat és que s'ha quedat a les portes de no poder fer aquesta pel·lícula. Ell tenia un guió, no se'n sortia que ningú li produís la pel·lícula, i al final va decidir autofinançar-se-la, és a dir, editar-la independentment, i la pel·lícula, he de dir, que compta amb grans estrelles. Més enllà d'ell hi ha Brendan Fraser o Bill Murray, tot i això... Ningú volia publicar-li aquesta pel·lícula ni plataformes, i va decidir enviar un correu ell mateix al director del Festival de Canes, i així ha estat. No one ever supported
5: the film, so I never was able to... Ningú donava suport a la pel·lícula. No tenia manera de vendre-la i estrenar-la de la manera tradicional ni en format sèrie. La vam finançar pel nostre compte i li vam enviar a Thierry dient-li: és la meva pel·lícula, espero que t'agradi.
6: Here's my movie, hope you like it.
8: La pel·lícula, perdona, trobo molt, molt, molt fort el que dius, Adrià, que la pel·lícula de l'Andy García, a veure, protagonitzada per Dustin Hoffman, Bill Murray...
0: Brendan Fraser.
8: Exacte, hosti, que no tingués finançament, vull dir, molt malament la deuen haver vist, sí, per no voler ni...
20: Deu ser un bunyol.
8: No comprar, bueno, no ho sé, tu l'has vist o no?
0: Sí, l'he vist aquest matí, i us he de dir que és una pel·lícula senzilleta. Bàsicament és la història d'un detectiu privat que viu en una mena de novel·la negra, és a dir, al seu cap ell es crea una mena de novel·la negra, tot i que viu al segle XXI. Tot plegat ve d'un trauma, va perdre un ésser estimat, i arran d'això, doncs, viu en aquesta mena de món creat per ell mateix. La pel·lícula és una pel·lícula curta i no molt elaborada, per exemple, per entrar a competició de Canes, però per tenir exposició aquí, doncs, no crec que estigui justificat.
18: Senzilleta i no elaborada, saps?
8: No, perquè l'Adrià sap que l'està escoltant Andy García i ha anat diplomàtic.
18: Li sap greu.
8: Ho ha volgut fer una cosa
20: prudent. Que no ha estat bé, ho ha fet bé.
8: No, fantàsticament.
18: Bé,
8: a tot això s'està rodant a Canes, White Lotus, no?, aquesta sèrie que li agrada tant al Marc Serra.
0: Sí, la sèrie es va començar a rodar dilluns a la nit aquí a Canes. De moment portàvem una setmana de festival i començaven ja a aixecar-se sospites de potser la sèrie no passarà a Canes com s'ha dit, perquè no veiem càmeres enlloc. Doncs la cosa és que vam descobrir, casualment parlant amb persones que acabava de conèixer, que els havien citat per un rodatge d'amagat Otis sobre la sèrie en una de les platges. Això ens ho va dir una persona qualsevol del carrer que vam conèixer, i vam anar a treure el cap a la nit. I sí, efectivament, el rodatge de White Lotus, d'aquesta nova temporada, passarà durant el Festival de Canes, i en aquell moment nosaltres, l'escena que vam veure rodar era una escena en la qual un dels protagonistes d'aquesta nova temporada, que és l'Alexander Ludwig...
21: Repeteixen alguns de les temporades anteriors?
0: De moment,
21: pel càsting
0: que tenim, no.
21: Però, va.
0: De moment, del càsting que tenim, sembla que no hi ha cap cara coneguda respecte a la primera, segona i tercera temporada, però aquí el que vam veure és això, que aprofitaven els decorats, que aprofitaven els fotocalls del Festival de Canes per intentar vendre la història dins el Festival de Canes, tot i que ho volen amagar, és a dir, no volen robar protagonisme, ens van explicar, al mateix festival. Perquè no volen, per exemple, que la gent es fixi més, no?, en el rodatge d'aquesta sèrie que en la mateixa programació.
21: Però no seran cap resort de Canes ni res, o
0: això,
21: sí que se
0: també,
21: situa allà.
0: La cosa és, de moment estan rodant al carrer, aprofitant això, que el Festival de Canes està en marxa i que hi ha els decorats, com us deia, i quan la gent marxi de Canes, perquè ara de moment Canes és una bogeria, és impracticable, no es pot caminar pels carrers i els hotels estan a vessar, rodaran a un hotel de luxe que hi ha aquí
21: sempre,
0: a primera línia de mar, l'Hotel Martínez, que es dirà en aquest
8: cas... Hotel Martínez...
0: Doncs correcte, es rodarà aquí l'Hotel Martínez.
8: Bueno, és que sí, és molt conegut. A veure, Laura, fa una dona com tu...
18: He anat un cop a Canes, jo, a cobrir-ho, la veritat, i vaig estar tot el dia pel carrer.
8: No saps on és l'hotel... A primera línia...
18: Jo, Martínez...
8: El Martínez...
16: Ell tot el que sigui fora de Catalunya s'ho coneix tot. No fos cas.
8: Home, perdoni, miri, a l'Àlex Arbiol tu tampoc el coneix.
21: Jo, Hotel Martínez...
18: Entre buble.
8: Doncs perdoneu, Hotel Martínez està a la façana d'on està Canes, si fas una passeja per Canes, és un dels grans hotels que hi ha, Hotel Martínez.
21: Mira, ara m'ha sortit dues nits així, un pim-pam, 2.918.
20: Hòstia, 500.000 peles!
21: Sí, però per què ho tradueix en
8: passeig? Perdona, jo ara vaig dir una cosa. Jo hi he estat i no em va costar
21: això. Tu has estat a l'Hotel Martínez?
8: He estat a l'Hotel Martínez.
21: Olé,
8: i a més, hi vaig estar a l'Hotel Martínez.
20: I què?
8: Perquè vam haver de fer una parada tècnica.
20: I vas menjar sobaos.
8: I no.
18: I amb qui vas anar?
8: Amb la meva dona.
18: Ah, val.
8: I la meva filla. I recordo...
21: Doncs tres, tres.
8: No, i vam improvisar el mateix dia i hi havia les habitacions que volguessis.
21: En sèrio? Doncs mira,
8: i tirades a preu.
21: Del 17 al 19 de juny, perquè no coincideixi
8: amb el
21: festival...
8: I no teníem pensat parar a Canes, però per un problema al cotxe vam haver de parar...
16: Què va passar?
8: Vaig preguntar, dic, això deu costar un ull de la cara.
20: I
8: no,
21: en sèrio? Doncs mira,
8: sí, no sé.
21: Del 17 al 19 de juny, que és a dimecres a divendres, no he fet ni cap de setmana.
8: Vaig fer una nit,
20: 4.390.
8: Ja et dic jo... Perdona, però... Mira, el Gorina ens està apuntant que els preus durant l'època de Canes es multipliquen per 3.
20: Sí,
21: acabo de dir que Marina...
8: Jo vaig pagar, recordo, com a molt 200 euros.
20: Però ja és temporada.
21: M'han aïnat el 17 de juny, que ja no és festival.
18: Però és estiu, haurà de ser novembre.
8: Quan hi vaig anar, ara l'habitació era la normal, però vaig pagar 200 i alguna cosa.
20: Busca per la mà. Mare de Déu d'agost.
8: I érem tres.
20: Però quina època era?
8: A l'estiu. Quan faig vacances, jo? A l'estiu. El que sí que és cert, que jo volia anar a la platja i a la platja no ens van deixar anar perquè havies de pagar. I vaig dir, pagarà per anar a la platja. Aquesta és l'altra que no s'explica. Que les platges estan privatitzades a França. En aquest cas, a Cannes. Ja on tens la platja, pots anar amb un racó on surt... Hi ha un abocador,
16: un sumidero,
8: tota la merda de Canes, i allà hi ha la platja per la gent que no paga, però per la resta, a totes les platges has de pagar.
18: I és car pagar per les platges?
8: No sé, ja. Nosaltres vam anar a la piscina i tampoc a la piscina, en aquest hotel,
20: també
8: ens van
20: pagar.
8: Dir... No, ens van dir que... que la piscina estava a tope i que ens tocava...
16: En la depuradora.
8: Ens tocava a les 5 de la tarda.
18: Ai, per què?
8: Anava per horari.
21: Mare meva.
18: Quin horror.
8: Van dir, fins a les 5 està tot a tope. Si quieren ustedes remojarse, perquè vas a la meva filla, què has de fer? Pues banyar-se a la piscina, perquè estàvem esperant que m'arreglessin el cotxe.
21: Vale, del 9 al 11 de juliol. Vale, molt bé. Juliol, de dijous a dissabte. 2.500 euros.
8: Hòstia, perdona, però jo, és que t'ho juro, t'ho prometo per ma filla...
18: A veure si no era el Martínez.
22: Estava Fernández, a l'hotel Fernández.
21: És aquest, mira, és aquest 5 estrelles, és això, que vas anar.
18: És que 5 estrelles...
21: És això,
18: Quants anys fa?
8: Aquest no era,
16: Ole tu, ole tu!
21: Home! Mira.
8: No, sí que era aquest,
21: En sèrio o no?
8: Sí.
20: Però com pots ser...
8: No sé, jo vaig anar allà, vaig preguntar i vam dir, ens quedem aquí perquè no tenim cotxe.
16: A veure si vas pagar con la visa de la ràdio.
8: No, ja li dic que no. Miri, la meva dona m'està apuntant fa 21 anys.
21: Ah, bueno.
8: Els preus han canviat una mica. Saps?
22: No hi havia ni el festival, encara, et sembla. No hi havia inventat el cine.
8: I tal com... Exacte. Hotel Martínez i tal com apunta la meva dona, gràcies, 200 euros.
21: Tots tres, 200 euros.
18: Sí. És que és més barat que un hostal.
16: Per tres?
8: Sí, sí, els tres.
18: Es van equivocar i no veu dir res.
8: Vam agafar una habitació i vam posar un plegatín. 200 euros? Hotel Martínez?
16: Us devien veure.
18: Eren 2.000 i es van equivocar.
20: A veure, si ho tenien 8, devien dir, val més que...
8: Ho dic perquè aquí vas inflant la bola.
18: Ah, jo? No. Ara l'influyo.
8: No, ho dic perquè quan hi vaig anar jo em va costar 200 euros.
20: Ets una inflacionista.
18: Truca'ls i digue'ls que es van equivocar.
16: Sí, però 200 euros des de 21 anys són...
21: Sóc una sensacionalista.
8: Què serien ara? No serien 2.000, no serien.
16: 350 d'ara.
8: 350, sí. Mira, tu. Sí, sí.
18: Oi, com acabava la música de White Lotus.
8: La música de White Lotus.
20: Oh, ah, això de Lotus és allò de les galetes.
18: Bueno, que s'acaba a morir la Cristina Tàrrega de la sèrie, va
8: qui?
18: Perdre. Que era clavada, eh?
8: Sí,
18: la...
8: sí no sé. La...
21: Jo... Em sap greu que s'havia mort, de veritat.
16: Oh. Ah, no me digues
18: que,
16: esto,
18: que és que no sé com es diu l'actriu.
21: Sí, sí. Que és igual aquella que la... actriu rosa, que és la que repetia, sí. Perquè no van repetir.
8: M'apunta la meva dona, ara, que, veure, això sí, que 200 més extres... Que al final la nota, sí, que la nota al final, perquè la piscina també es veu que es va haver de pagar
21: un...
8: Al final ens va costar 400. I que ho vam trobar caríssim.
21: Home, és que és caríssim, fa 20 anys, perdona. A mi ara una nit 400 m'ho arrenquen del cor,
8: aquí està,
21: eh?
8: Està per entrar la Marta per telèfon, perquè clar, em va apuntant. Sí. I jo recordava que em va costar uns 2.000, no?
16: Però què, de la factura guardada?
8: No, però la Marta se'n recorda de tot. La Marta se'n recorda fins i tot del primer dia que vam sortir. Jo no me'n recordo de res. Jo sabia que ens havia costat uns 200 o 200.
21: Nena, es diu Jennifer Coolidge.
8: Bueno, va.
20: Però això aquests no són...
8: Un moment. Ai. No, no, perdona, ja ho he dit bé. 400 euros dues nits.
18: Perdona?
8: 400 euros dues nits. Ara la Marta acaba de fer
18: no
8: la...
18: No, era el Martínez, t'has liat.
8: El Martínez, home, collons, ho està dient.
20: No diguis males paraules.
8: Mira, 400 euros dues nits.
21: No, espera un moment. Però li envio la Marta...
8: Fa 21 anys.
21: Li envio a l'hotel aquest que
8: hi trobava jo. Aquest, que era el Martínez.
16: Però sí. Què van cobrar,
8: perdó? Home, em va anar, dic, hòstia, anem a aquest que és... No, surt a Canes quan fan el festival.
20: Sí, sí, sí. Que no surten ja aquelles noies que ensenyaven el pitram?
8: No sé, això pregunta-li a l'Andy, a l'Adrià.
20: Antes sortit, que encara...
8: L'Adrià ja ha penjat o no?
21: No,
16: no, estic aquí,
8: a veure, que el senyor Vigili, que és un morbós...
20: Antes, sortien, quan feien el festival, sortien tot de noies despitregades.
4: Que les habitacions d'hotel que donaven allà on passaven les noies de ser més cares.
20: Martínez, potser eren davant del Martínez.
4: No, ja... no ho he vist, això, crec que ja no...
20: Ja no, ja no hi són, això. Aquestes noies.
21: Escolti, senyor Marcelí, ja és hora que no hi siguin, no?
4: Està al carrer plegat de tiktokers.
20: Sí. De què?
4: De tiktokers,
18: com
4: gent
18: passava...
4: que fa vídeos de tiktok i...
18: Com passava els Goya,
21: Això que fa la...
8: Avui, perdona, fa... estem batent el rècord perquè no has fet no ni fes. Una línia del guió.
18: Ni un tema. Estava la Georgina, no? Així com tenyida de rosa, ha anat a Cannes.
8: Qui és la Georgina?
18: La dona de Cristiano Ronaldo, que ja tenim dates, casaran després del Mundial a l'agost. I molt comentada a Cannes, la presència de Demi Moore i el seu físic. Bastant preocupant.
21: Però si no la deuen veure quan passa.
18: Bueno, perquè amb això que s'han democratitzat tant totes aquestes injeccions de... naturalitzant totes aquestes injeccions per estar prima, s'han passat la pantalla de primes i ara estan cadavèriques.
8: Molta gent se les posa, aquestes injeccions.
18: Moltes,
8: Fins i tot polítics.
20: Sí. Què dius ara?
8: Home, no, vull dir que tothom...
18: És que van molt bé si realment tens el problema.
8: No, he dit fins i tot polítics i altra gent. Ah. Jo conec molta gent de l'àmbit polític econòmic tal que ara mateix és...
20: Perquè et poses l'injecció i te'n desinfles.
18: Un cop al dia et treu tant la gana que no menges.
21: Sí, ja, però això...
8: No,
21: això...
8: de veritat, i recomanat, perdoni, i no recomanat, prescrit pels metges.
21: Això portarà problemes.
18: Però hi ha gent que li va bé perquè que l'ajuda, el que passa que si tu suposa una persona prima com la Demi Moore, acabes cadavèrica i tenen aquestes cares, li diuen cara d'olímpic. I a més, això omple titulars i es converteixen en estàndards de bellesa una cosa totalment irreal.
21: Irreal i
18: fan cara de malaltes.
8: Sí. Bueno, abans d'acabar...
21: Em diu la teva dona que jo li he enviat la foto perquè dic, bueno, que confirmi ella que és aquest hotel. I el que em diu és, està arreglat, que està renovat, però que és aquest, i que abans no era Hyatt. I això és el que deu haver augmentat també el preu. Veus com ella ens situa una mica?
8: No, és que ella ho sap tot. Ella és la notària de la meva vida. Jo no tinc records, però no em facis concretar, perquè tot és... Sap, tot
20: com
8: és,
20: una nebulosa.
8: És,
16: perquè és droga.
8: Perquè, a més, m'apuntava que es veu que vam anar per allà. Jo pensava que s'havia esperat el cotxe. No, es veu que...
16: S'inventa tot.
8: Es vam equivocar de dia d'estada.
21: Ah, això també passa.
16: A què?
8: Saps?
21: Que arribes a un lloc i et diuen, no, és demà.
8: Ah, exacte. M'acaba de dir, no, ens va passar això. Jo sabia que havia passat alguna cosa.
21: S'ho inventa.
8: Perquè també un dia vam haver de parar amb el cotxe, que no sé què, no vam estar un dia de...
20: Però allò del cotxe no va ser a Mònaco que vau entrar al casino?
21: Ara vostè també li fa
8: no,
21: de notari?
8: No, va ser Londres, que es va trencar la cadira del teatre.
20: A Mònaco, una vegada...
21: També li fa de notari
8: vostè. Va trencar la cadira.
20: A Mònaco, una vegada vas anar a Mònaco.
8: Sí.
20: I se't va espatllar el cotxe i vas dir, calla, que anirem al casino. I quan vas veure els preus, vas dir, quasi que no anirem. Que va ser una catàstrofe.
8: Ara no ho recordo, això, jo.
20: No et ve present?
8: No, em ve present haver entrat al casino de Mònaco,
20: sí,
8: que vaig trobar horrorós.
20: Vas trobar, sí, que tot horrorós. De gent gran amb noies jovenetes.
16: Molt millor de Barcelona.
20: Cutre, gent gran amb noies jovenetes.
8: Cutre, baratet.
18: Els casinos sempre tenen... És com tèrbol. Quan sí, entres sí, a un casino... Ja
8: doncs jo pensava que a l'entrar al de Mònaco vaig dir, hòstia, això té una pompa, sí, té, sí, i ho vaig trobar, el que dius tu, molt sòrdid.
21: És molt
8: tot,
21: de cadena. Sí.
8: I molt això, senyor com el Marcelí amb allò que t'agrada a tu, eh?
18: Ja, sí,
8: amb nenes
18: total. Llis...
8: Que... Bueno, és igual.
21: Sí, jo el sí, vaig veure una persona...
8: Que totes deien, ells diuen que són les nebodes.
20: Sí, la nebodeta. Sí,
21: a Las Vegas vaig veure un senyor en cadira de rodes amb una noia jove i ell anava amb respirador.
20: I jugant, eh? Però era viu. Com un boig.
8: Bueno, ens hem desviat una mica del tema. Una escolta, mica, ho deixem sí, per divendres, perquè... Bueno, és que, clar...
18: Tot? Vols fer? Tot?
8: Bueno, ara és que...
21: No, mira, mira, no pots fer res, no pots
20: escolta,
21: fer...
20: Aquell noi,
8: bueno, mira,
20: aquell
8: acabarem...
18: Una cosa, com a mínim feliciten per l'entrevista que no, li he fet al Marc Giró.
8: És el que... No, però sí, anava... Mira, no, anava a dir-te això. Entrevista amb portada... Sí,
20: ja. Aquell noi de
8: sí,
20: que hi ha
8: perdó,
20: canes.
8: Sí, perdó. Potser que li diguis... A partir d'ara li diria a Andy García. Andy, gràcies.
21: Gràcies
8: a vosaltres. L'Adrià García.
21: Per la paciència.
20: Perquè, clar, 3 hores al telèfon, això, la factura...
8: Sí. No, és per línia, això no es paga. A veure, explica'm aquesta entrevista que publica en portada, això, en portada, eh?
18: Meravella.
8: El Marc Giró.
18: La premsa
8: bueno,
18: del cor...
8: També suposo que la producció no ha estat difícil.
18: No, la veritat, bueno... Fer les fotos i això és una estona, eh?
8: Però les has fet tu?
18: No, el fotògraf, Alfredo Garófano...
8: Sí que està malament la professora que t'ha fet tu mateix de la foto.
18: Alfredo Garófano, que és un dels millors fotògrafs, no, per no dir el millor...
8: Té res a veure amb la pasta Garófalo?
18: No, Garófano no, es diu.
11: No.
18: Però escolta, m'agradaria dir... L'he hagut de converses, és una entrevista que m'ha costat molt. No, perquè ja sabeu si que és amic meu.
8: La té la Lluçà, la té sí, la Lluçà. La...
21: Ja posa com un maniquí, perquè ell sempre sí, diu que és un maniquí.
18: Unes fotos molt xules i res. La premsa del cor ha part de descobrir qui s'ha liat amb qui ha fotut les banyes, li posem humanitat a personatges que comencen a despuntar i a ser coneguts, que tu vols saber cosetes de la seva vida. I és el que... portem en aquesta entrevista, on parla, doncs, bueno...
8: Bueno, mira, espera't, que...
20: Veure, vols saber
18: no t'has sorprès no, que col·lecciona Barbies?
8: Mira, és que...
20: Què?
21: Això ho va dir buscar... dia, no, per antena?
18: No me'n recordo,
21: em
18: però...
21: Em sona que ho va dir.
18: Col·lecciona Barbies. Sí, bueno, sí.
20: Un home, eh?
21: Bueno...
8: Oh, no és que és maricón, eh?
21: Mare meva.
18: Ai, per favor.
21: És que ho diu ell cada dia, també, el Giró. Ho diu.
8: Sí, home, és gai sexual.
21: És gai sexual.
20: No, no ho he sentit mai.
21: Veig que diu que amb el seu home s'entenen també perquè treballen junts, no?
18: 25
21: vull dir que precisament.
18: Sí, sí. Cada...
21: Jo que només trobo, parlen de feina.
18: Jo trobo duríssim treballar amb algú, amb la,
8: ara,
18: amb la
8: ara
18: teva parella.
21: Bueno, noia.
18: No et sembla duríssim?
21: Fantàstic, fantàstic. Ja, home, sí, duríssim, mira, relativament.
18: Ostres, jo, no, jo em semblaria... Però sí que és veritat que...
8: Després
18: jo...
8: m'ha agradat això, diu, veus el que estava buscant, que no, el que dius tu, col·lecciona Barbies,
18: sí,
8: Playmobils,
18: sí,
8: i que no li agrada viatjar.
18: I que no, que ja ha viatjat tot el que havia sí, de viatjar, i que ara no li agrada, que vol fer obres a casa, aquest estiu es quedaran una mica... Perquè li he dit, escolta, si vas a Formentera us faran fotos a tu i al Santi. Perquè, clar, ara tant tan com estàs, i diu, ui, doncs aquest any em sembla que no aniré. I això no
8: ara, en algunes fotografies, realment, és Mr. Bean, eh?
18: Sí, la del llit també, oi?
8: Home, és... com es diu l'actor?
21: Rowan Atkinson.
8: Rowan Atkinson total, eh?
18: Sí, sí que té un aire.
8: Passa que és molt més simpàtic el Giró que l'Atkinson.
20: Sí.
8: Atkinson aquest és...
20: Diu que sí, diu que és xut.
8: Un estirat de...
20: Diu que sí.
8: Per cert, ahir m'han donat molts records de, ja per fer allò, la cluenda dels Premis Nacionals de Comunicació, senyor Virgili, molt record de Joan Pera.
21: Ah,
8: que em va dir que estan preparant un espectacle.
20: Sí, m'han divertit, m'han divertit. Una cosa humorística.
12: Sí.
20: Però de la seva vida...
21: Però normalment Joan Pera fa coses humorístiques.
18: Per favor, que tingui Joan Pera tots els premis que es mereix de que, sí, que li hagin fet.
8: Bueno, ahir va venir, em va donar records per al senyor Virgili, i dic, ja li donaré. Del Jordi Hurtado, de la Gemma Nierga.
20: Gràcies, molt amables.
8: Em van
20: molt amables,
8: saludar.
20: Preciosos.
8: I el Joan em va dir, i ara fem... Bueno, sí, estem treballant un espectacle.
20: Fem l'auca de la meva vida,
11: meva vida.
8: Sí, sí, això és per ara.
20: Així ara de seguida s'estrena. Ah, sí, sí,
18: vaig treballar amb ell l'any passat fent aquell programa TV3. L'últim que ha fet és 8 coses que vull fer abans de morir.
11: Sí.
18: I hi havia un capítol que volia ser reporter.
8: Ah, sí, ja me'n recordo.
18: Jo el vaig tractar una mica regulint, però perquè no entenia les coses, saps? Però ens vam portar molt bé, molt bé. Vull dir que jo...
20: És una bellíssima persona,
18: perquè...
20: eh?
18: Sí, però jo sóc brusca, dient les coses, i em deia... Li preguntaré això, i deia, aquesta pregunta que estàs pensant és una merda. Pensa una altra.
21: Això ho has de dir així, Laura, no?
18: Sí, perquè vaig ràpida. Vaig ràpida perquè no tinc temps jo ara de...
21: De buscar sinònims.
18: De que potser no ho entén.

0: Ugaris.
1: I botigues al teu costat.
0: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
1: I estem molt a prop teu.
0: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
2: Versió RAC 1.
3: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
4: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
5: Ostres.
4: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
6: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
7: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
8: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
9: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
10: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
9: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: David, ¿dónde andas?
13: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
12: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
13: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
12: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
13: ¡Antonio!
14: Marchando, otro colacao.
13: Eres el mejor.
14: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
15: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
17: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
18: El 23 i 24 de maig vin al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
19: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
18: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
19: Més informació a palamosterrademar.cat.
20: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
21: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
20: Amb gent pionera.
21: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
20: I que vol canviar el món.
22: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
2: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC 1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
23: Change the world, or the world will change you.
2: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.

0: A veure, que tot seguit hem de parlar de Blanquerna, de la Blanquerna.
1: Sí, perquè neix Blanquerna Extended, que és la nova proposta formativa per aprendre al llarg de la vida de Blanquerna.
0: No sap qui són, li està explicant.
1: No sap què és Blanquerna.
2: És que no sé què... No
0: ara li és que si no para atenció... No li... Mira,
1: és favor. Una iniciativa que vol acompanyar persones en diferents moments vitals amb una oferta flexible, pràctica i amb mirada humanista. Blanquerna Extended s'adreça a perfils diversos. Persones preuniversitàries, estudiants, professionals, famílies i sèniors. Vostè entraria dins d'aquesta última...
2: Ah, jo també hi puc ser.
1: Capítol. Clar, Blanquerna amplia la seva vocació educativa més enllà de les etapes universitàries tradicionals. Això què vol dir? Que tu no tens l'edat d'estudiar, sí, diguéssim, de forma regular, i llavors de gran, et fa gràcia, doncs, cursar una carrera.
2: Ah, doncs,
1: per exemple,
2: em faria gràcia, sí.
1: Doncs miri, aleshores, Blanquerna reforça el seu compromís amb una formació continuada al servei de les persones, lifelong learning. Això, vostè es pot informar a Blanquerna i li dirà...
0: Com has dit això últim?
1: Lifelong learning, vol dir que vas aprenent al llarg de la tota la teva vida.
3: Ves que hi ha més distància de la tercera paraula, sí, lifelong...
1: És que va junt, lifelong, o sigui, al llarg de la teva vida... Learning, aprenent al llarg de tota la vida.
2: Fins quan?
1: A mi no m'ho pregunteu, perquè jo només ho he llegit.
0: Va, obrim nova secció al Versió RAC1, secció capitanejada pel Joan Torres. Joan, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
0: Avui tornem a recuperar amb ell aquest triatge d'internet. Una setmana més has estat remenant coses.
4: Sí.
0: I precisament has estat remenant per Mango, no sé què és.
4: Home, el tema de la setmana Mango, perquè amb tot aquest rebombori d'Isaac Andic, el seu fill, el Jonathan, doncs he trobat un document a YouTube del pare d'Isaac Andic, que el 2011 doncs deia algunes coses que, si més no, eren curioses, no sé si qualificar d'impacte, però en una xerrada d'Andic, en un dinar destinat a joves emprenedors, en la qual l'aleshores president de Mango doncs parlava segurament de la campanya que més ha viralitzat la marca els últims anys, sobretot entre els homes. Segur que recordeu aquella campanya amb Gerard Piqué, que va viralitzar no només Mango, que va catapultar Mango, però que alhora doncs, Piqué va passar a ser com una mena d'icona de la moda, no? Fins i tot el comparaven amb Beckham. Doncs això era el 2011, i sabeu de qui va ser la idea d'aquella campanya d'imatge per homes de Mango?
2: De què?
1: Doncs, Isaac Andic.
4: No.
5: Algo muy curioso, porque lo del hombre lo lleva mi hijo. Mi hijo Jonathan lo lleva lo del G. Johnny con otro socio dijeron, oye, para la publicidad tenían dos nombres. Uno era un americano, que yo ni le conocía, pero que toda la gente joven le conoce, porque es un artista y tal, pero uno ya no. Y otro fue Piqué. Entonces yo dije, oye, Piqué no. No, coño, que la gente, para esto coge un Nadal, aunque sea más caro. Si tu problema es que la gente no sabe qué Mango hace aquí, coge Nadal o alguien más así, claro. ¿Qué tal? Pues ya veis que el Menda se equivocó, cogieron a Piqué y todo el mundo no me paró de decir, oye, lo de Piqué, lo de Gil, lo de Piqué, lo de Gil. Por lo tanto, you never know.
4: You never know, eh? És a dir, Isaac Andic no confiava gens en aquesta campanya, mira, però escolta, aquí Jonathan la va clavar.
6: El fill li va arreglar. Sí. I després diuen que havia perdut tants cèntims. No, senyor. Va estar 3 anys, no. I que ha fet l'empenta i totes aquestes coses que diu la gent.
4: Bueno, en aquest cas...
6: La gent és dolenta. La gent és dolenta.
0: I ja n'enveja, no pot... ja enveja.
6: Exacte. No,
4: aquí no ho diu la gent. No té res a veure amb l'altra.
6: La gent és dolenta.
0: Moment, aquí no ho diu la gent.
6: I la jutjada aquesta venia a veure-la.
2: És una dona.
1: Bueno, va, ja n'hi ha prou. No mesclem coses, per favor, li demano.
2: Les dones que van al caler.
6: Va.
1: Estan barrejant una sèrie de coses que no tenen cap mena de...
6: És que això és una vergonya.
0: No diu una empenta, ja. Bueno, fa tot un seguit de qüestions.
6: No, ho diu.
1: Els
6: Mossos li han dit, este lo empentó, i ell...
0: Empentó, este lo empentó.
1: No digui coses, perquè estan
0: investigant... Doncs miri, Jonathan, tal com ens acaba d'il·lustrar el Joan Torres, el Jonathan...
6: Li va salvar la campanya. Li va salvar
4: va impulsar la campanya dins del...
2: Com que reben subvenció del govern, això ho tapen.
0: Però què té a veure, això? Què té a veure amb la campanya?
6: Ho tapen, però t'ho tapen aquí.
2: No pots informar d'aquí, de les coses bones.
4: Aquí no ens hem posicionat a favor d'una versió ni de l'altra.
0: Què té a veure aquí el cas de l'Andic amb el govern?
4: No sé, relacionat amb el màrqueting, que en aquest cas va ser un èxit. Va ser un èxit. De fet, també va impulsar la campanya després amb Griezmann, eh? Griezmann era un altre jugador del Barça que ara està a l'Atlètic de Madrid i ara marxarà.
0: Griezmann i Piqué.
4: Sí, Pique, sí, sí.
6: I que va parlar l'altre dia, aquest Griezmann, va parlar l'altre dia al mig del camp dient m'equivoqué quan me fui al Barcelona. T'equivocaste.
7: Bueno,
6: no
7: ja...
6: existe nada ja... en
7: Vés
6: Barcelona.
7: A la merda, home.
6: No existe nada en
7: Barcelona. Que se peixin a sobre, Griezmann.
1: Sisplau.
4: Això és un altre
6: no
4: tema.
6: No existe nada.
0: Silenci.
4: Ah. Aviam, us he portat el primer document relacionat amb Mango, però és que el segon és d'aquesta mateixa conferència, d'Isaac Andic, i m'ha impactat més. M'ha impactat més. Pareu bé l'orella al que deia Isaac Andic i traieu les vostres pròpies conclusions.
5: Yo me he ido rodeando de gente mejor que yo y todos tiran del carro. Y si en algún momento yo quisiera dejar de tirar del carro, pues... se retroalimenta ellos mismos, ya me volverían a poner... ya me volverían a empujar.
6: Fixa't, bueno. I ahir mateix ja ho deia, que l'empantarien.
4: Bueno, a veure, és evidentment una casualitat.
6: Ho diu aquí,
8: una metàfora.
6: Potser és perquè era una mica gandul, també, potser aquest home.
4: No ho era.
0: Vostè sí que és gandul, que no mou el cul d'aquí, des de...
6: Que
0: li ha crescut una coliflor a l'anus.
3: No, no, té raó amb això, que a vegades ho penso. Gent, grans empresaris, que tenen 1.000 treballadors, dius, home, contrata un treballador més i tu no has de fer res.
6: I tant.
3: Per un mes, tu no fots res.
7: Mare.
3: És que, clar...
0: En base, no acabo d'entendre aquesta lògica.
3: Un tio que té 1.000 treballadors.
0: Sí, o 2.000, sí.
3: 1.000,
0: sí.
3: O 2.000.
6: Posa 1.000. Sí.
3: Posa 1.000, mira, 2.000. T'agafo la teva paraula. 2.000. I el tio va treballar allà. Sí. Veus que el presari que va allà, no sé què, a l'oficina...
6: El primer d'entrar i l'últim...
3: Contrat en 2001. I que faci la teva feina i no fot res.
0: Però
3: te'n vindrà d'un, tampoc.
0: Però el que té les idees...
6: No, que té les idees el fill. Ja ho ha dit ell. L'idea la tenia.
4: Una idea.
3: Això s'ha de dir, que la filla aquest... Escolta, això s'ha de separar l'artista de l'obra, eh? Aquest té un tio, un empresari bo, eh? El fill és un empresari bo i sap el que vol, eh? Un tio que té uns objectius i escolta, els beneficis que està tenint ara el tio...
4: Sí, està anant bé l'empresa, sí. Sí que se'n parla.
1: No, però ara el fill no és el CEO, el fill no és el Toni Ruiz,
3: el CEO. Sí, però està al seu lloc, està al seu lloc. I això també s'ha de dir. El Picasso era molt mala persona, però no sé què. Però l'artista...
0: Escolti el que li diu la Montse, que té... A veure, digue-li, perquè... Que no escolta.
1: Sí, sí,
0: no,
1: no,
3: ho sentit, perfectament.
1: És el...
3: Sí, digue.
4: És que no vol escoltar.
1: És una persona que es diu Toni Ruiz, que és una de les millors que hi ha per... com a CEO, i per això el van anar a buscar i el tenen a Mango després de que el Jonathan hagués estat al front de la companyia.
3: Ja sí, però ell està allà, està, vull dir que ell no s'ha marxat. Ell hi és, ja està. Però... Ell hi és, ara ell hi és.
1: Però el que
3: beneficis,
1: que gestiona...
3: beneficis ha augmentat.
6: El que no es pot fer...
3: El Picasso era mala persona, però els quadres aquests, doncs, la gent se'ls mira. Els quadres se'ls mira.
1: Diria, i no em vull equivocar, que gestiona el patrimoni. El
3: que no et puguis equivocar no vol dir que no t'equivoquis, perquè a vegades jo tampoc no em vull equivocar i a vegades... Bueno, jo no, mal exemple, perquè no m'equivoco mai, però...
1: Gestiona el patrimoni.
3: Sí. Gestiona el patrimoni. I ho està gestionant bé. I aquí hi ha un bon empresari. Una persona que si hi ha una cosa, si un inconvenient o alguna cosa, es fa... I un tio amb empenta.
1: Però no pren decisions de Mango.
3: Ser un tio m'empenta, això sempre s'ha dit.
6: Sí, sempre.
0: Vale, què més tenim?
4: No, mira, que visqui en el seu món el senyor Buigas i aquestes metàfores que fa, però és igual. Aviam, un altre tema d'aquestes setmanes...
3: Molt millor que el teu món, eh? El meu món?
4: Segur, segur, segur.
3: Jo m'he fotut un món a la meva mida i, escolta, estic encantat, eh?
4: No, escolta.
3: Sí, perquè el vostre...
4: El nostre és bastant merdós, sí, sí.
3: Mira el del diari aquest, eh? Agafa't el diari i mira't les notícies. Molt millor el meu món. Ja t'ho diré ara.
4: Amb això estic molt d'acord amb vostè.
3: Gràcies, vinga. Ja està, ja he guanyat una altra discussió.
4: Mira, el nostre món és tan complicat o estrany que un dels temes d'aquesta setmana el tren orbital, la mesura...
0: Sí, que per cert, ara mateix el 324 ofereix el resultat d'aquesta comissió bilateral a Madrid, que ara Marc Poyato ens farà 5 cèntims de com ha anat. A veure, escoltem el conseller Dalmau.
9: Com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I, per tant, doncs podem fer aquesta suma de 5.000...
0: Bueno, ara ens ho explicarà Marc Poyato, perquè també el so, el micròfon, el tenim al carrer Velázquez.
4: Sí, sí, és un micròfon orbital, com el tren orbital.
0: Sí, sí, sí. I això que és el ministeri.
3: Aquí ho he d'acceptar. Mira, ole tu.
4: Tens raó, mira, normalment no.
0: Silenci,
6: va. I ha servit la carrera.
4: Aviam, el tren orbitant, que ha sigut la mesura estrella per desencallar aquest acord entre el PSC i Esquerra, un anunci que coincideix amb el fet que el quart cinturó viari, és a dir, el de per carretera, doncs ha deixat de ser una prioritat pel govern.
0: Ha desaparegut de la prioritat, tot i que Salvador Illa va dir que...
4: Que es faria aquesta legislatura.
0: Aquesta legislatura.
4: Sí, va dir que es faria aquesta legislatura.
0: Però, allà on dius una cosa, després, escolta, dius una cosa.
4: Escolta, les prioritats canvien i sembla que en aquest cas doncs, no estan molt clares entre els socis del govern i el govern i sí que estaven molt clares fa uns anys.
0: No, sí que estan clares, perdona, que tu aquí... Estan clares.
4: Com que estan clares?
0: Home, està claríssima. La prioritat del govern i la prioritat dels socis del govern és seguir remenant les cireres i tenir el poder que tenen ara.

0: Escolta'm!
1: Para,
2: deixa de queixar-te i puja.
1: A veure, tio, venir-me a recollir a Mover, guai.
2: Escolta, que el conductor es diu Marc, com jo.
3: La bufanda i la samarreta, genial.
2: Doncs l'uniforme, culer.
3: Però tenyir-te els cabells blaugrana i venir amb l'himne tot drap, tio, t'has passat.
2: Mai s'és massa culer, tio. Fot-li canya, Marc.
4: Mover, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Filla, quan era el teu aniversari?
7: Un altre cop, papa.
8: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
9: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
10: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
9: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
11: Estic venent casa meva i no me'n surto.
12: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
13: Ganes de cinema? Aquest dijous 21, tot coincidint amb la inauguració del nou cinema Premium de Barcelona, Movi Gran Sarrià Club. Movi Cinemes ens teletransporta de nou a la galàxia més famosa, amb l'estrena de The Mandalorian en Grogu.
14: I divendres 22 de maig, Movi Aribau Cinema celebra el 55è aniversari de la icònica Naranja Mecànica amb preparti de Campari.
13: Movi Cinemes, els cinemes de Barcelona.
15: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
16: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
17: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
18: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
19: Notícies, podcast, jocs i funcionalitats premium.
18: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
19: I escolta el que vols
18: quan ho vols. Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
19: Escolta, navega, descarrega, informa.
18: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
20: 5 minuts passen d'un quart de 7 del vespre. Marc Poyato, bona tarda.
21: Bona tarda.
20: A veure, aquesta reunió bilateral que, en fi, escoltàvem de rasquillada a través del 324 el conseller. Com ha anat?
21: Doncs mira, la Generalitat assegura que la reunió bilateral que s'ha fet avui a Madrid marca l'inici d'una nova etapa. Ho ha dit el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha comparegut davant els mitjans tan bon punt s'ha acabat la trobada. Una reunió que ha servit per segellar l'acord dels pressupostos i, segons el govern, per tenir més competències. Anem fins a Madrid, al Ministeri de Política Territorial i al Jordi Armenteres.
22: Que la Generalitat ho defineix com un reinici de relacions, una nova etapa que ha de ser molt fructífera. El conseller Albert Dalmau així ho acaba de dir.
23: L'objectiu del govern de Catalunya en aquesta nova etapa del país és arribar a acords concrets i tangibles que serveixin per millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes del país, i això no es pot fer d'una altra manera que no sigui cooperant i treballant conjuntament de forma exigent però amb col·laboració entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya.
22: Roda de premsa en marxa en aquests moments amb les conclusions, bàsicament aquesta bilateral de què ha servit, doncs, per crear un consorci d'inversions per accelerar i millorar la planificació d'inversions de l'Estat a Catalunya, però també per posar els fonaments de la línia orbital ferroviària. De moment, només el projecte.
21: A Catalunya, en marxa aquesta hora la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors. L'objectiu de la conselleria és arribar a un acord que posi fi a l'actual cicle de vagues. Ara bé, els docents entren a la trobada amb molts dubtes. Anem cap allà, Eudald Martínez.
0: La reunió ha començat poc després de 6:15. És la primera que fan des de fa gairebé una setmana. El departament els presenta una proposta que passa per accelerar els terminis de l'augment de sou, augmentar els complements retributius pels docents que fan tutories i contractar també 2.400 professionals més de cara al curs que ve. Un plantejament que des d'Austec i la CGT encara veuen insuficient. N'han parlat a l'entrada de la reunió Yolanda Segura i Laura Gené.
1: Venim a intentar arrencar una proposta millor i a poder arribar, a ser possible, un acord que realment resolgui aquestes necessitats. Tenim la voluntat de passar-hi les hores que facin falta.
2: Si les coses segueixen així d'encallades, ja no és que les vagues segueixin fins al 5 de juny, és que ens haurem de plantejar si és que aquest curs l'hem de donar per acabat.
0: De fet, el sindicat de professors de secundària, el segon amb més representació, ni tan sols ha volgut assistir a la trobada. Creuen que l'oferta és una presa de pèl. L'organització ha convocat una concentració de protesta a les portes de la conselleria.
21: I en crònica internacional destaquem que Donald Trump es planteja presentar-se per ser primer ministre d'Israel. El president dels Estats Units està convençut que el votaria pràcticament tota la població hebrea. Trump ho ha dit en declaracions a la premsa en un dels seus desplaçaments.
3: Ara mateix tinc un 99% dels suports a Israel. Podria presentar-me com a primer ministre. Potser després de fer això, vaig a Israel i m'hi presento. Aquest matí he vist una enquesta i tinc el 99% dels suports.
21: Trump diu ara que no té gens de pressa per arribar a un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra. En aquest sentit, diu que Benjamin Netanyahu farà el que ell li demani. Per cert, el tancament prolongat de l'estret d'Hormuz dispararia els preus del gas a Europa per sobre dels que hi va haver durant la crisi energètica del 2022. Segons un estudi de la Universitat d'Oxford, el problema principal ja no és l'escassetat física del combustible, sinó la forta exposició a la volatilitat dels preus internacionals.
24: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
21: I el temps. Acabarem el dimecres sense canvis importants i es mantindrà el domini del sol la bona part del país. Només creixen algunes nuvolades en zones interiors i de muntanya, que tot estirà. Deixaran algun ruixat o tronada molt local al voltant del Ripollès. Avui s'han tornat a superar els 30 graus a Ponent i al sud, i demà el termòmetre continuarà pujant en espera que toquin sostre entre divendres i dissabte. Però a la costa, l'efecte del mar frenarà aquesta calor i es formaran algunes boires.
20: Gràcies, Marc Poyato. Ja ens acompanya l'Arnau Vila. Arnau, bona tarda.
25: Bona tarda.
20: A veure, avui per on passa l'actualitat del temps afegit, doncs que abordarem d'aquí uns 40 minuts.
25: Com és habitual, moltes coses, per no faltar la tradició. Es va confirmant que tindrem curs electoral al Madrid.
20: Bueno, serà interessant. I esperem fins i tot que hi hagi, debat.
25: Mira, això és seria un bon exercici. Home, i haurà debat o no?
26: Hi haurà un debat entre Florentino i Pérez.
25: Enrique Riquelme. Avui l'hem tornat a sentir i hi ha alguns detalls, després d'estar tota la tarda escoltant-me'l.
26: Que se presente.
27: Tota la tarda escoltant-se.
25: Ves que no hagi... Bé, comentarem el temps afegit.
20: Molt bé, comentarem el temps afegit.
25: Perquè m'ho guardo pel temps afegit. D'entrada, la UEFA comunica sold out a la final de la Champions femenina. Bueno, no sé d'aquí.
20: Hi havia tres butaques.
25: Sí, però qui anirà? Si és lluny, molt lluny.
20: Sí, clar, però si al Barça ja només li donàvem 1.000 entrades, perquè la resta són els suecs que van a veure la final.
25: Sí, els noruecs que estan allà. Els nòrdics.
20: Suecs, nòrdics, tots els que van per allà, vull dir, ja ho ocupen.
25: I a més, com que tenen bastants més que les que nosaltres.
20: El Barça crec que tenia 1.000 i escaig entrades. Molt poques entrades.
25: L'estadi és de 28.000.
20: Un estadi de...
27: On van amb això tan petit?
25: Realment.
20: De l'ego.
27: Però no són tan feministes.
20: No fan per allà, el Lego. La fàbrica no està per... Això sobre el Rocco.
25: Rocco.
4: Digues.
25: No, ho has sentit o no?
20: No, si està, està en una última hora. Espera, no, tranquil. No, no, fes. Bueno, ara ho buscarà l'Ester Muñoz, sí, que ja ens acompanya. Ester, bona tarda.
5: Bona tarda.
20: A veure, la Lego és de... Jo crec que és de Suècia, no?
27: O de Dinamarca.
20: Sueca o Dinamarca, sí. Dinamarca. Dinamarca, Dinamarca, que vaig anar al Legoland. Sí, però Dinamarca.
25: Són dos síl·labes que volen dir alguna cosa. Sí. Què volien dir?
20: Vol dir que acabis.
25: Ah, sí, per cert, si jo et dic, si jo et dic la persona que en sap més del mercat, sí. Qui és aquesta persona?
20: No ho sé.
25: Que vindrà el temps afegit.
20: Pues no ho sé.
25: El Carlos Monfort.
20: Ah, vale.
25: Visita setmanal per actualitzar-nos com tenim el tema Can Barça. El tema Can Barça.
27: És que, fill, posa-hi una mica d'interès. Sí. És que, clar,
20: ara, és que resulta que ho he de saber tot.
25: Sí, és veritat. Culpa meva, culpa meva.
20: Al final em fareu un examen per fer el programa.
25: I, per últim, una...
20: Hòstia, noi, no t'ho acabes, eh? Què més veig? Si no hi ha res més, ja
25: sí,
20: està.
25: Va, una pregunta venga, del dia, que...
27: Deixa-li dir.
20: Vinga, fora, va. Vinga, circula. Va, ja està. Que se la busquin. La pregunta se la busquin.
6: Versió RAC 1.
7: A la Salle Campus Barcelona el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
8: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat. Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
9: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
10: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
11: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
28: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
29: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
30: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
6: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
20: Va, que l'Ester Muñoz té quelcom a explicar-nos. Pareu atenció, que esteu molt distrets amb les pantalles.
5: A veure.
20: Sí, al final molt, prohibiré molt. Les pantalles
5: cuéntame,
20: aquí al programa.
5: Cuéntame, Ester.
20: Pantalles de mòbil, llestets.
5: Cuéntame. Senyor Marcelí, molt important per la digui, seva seguretat.
27: Digui.
5: Segur que ja ha vist per tot arreu, a més, perquè
27: sí.
5: Cada dia ens arriba aquest missatge que Securitas Direct ara és Verisure.
27: Ha canviat de nom.
5: Sí? Sap per què?
27: No.
5: Vol que li expliqui?
27: Digues.
5: Doncs és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global.
27: A tot el món es diu igual, ara.
5: Ara es diu així, a tot arreu, eh? Perquè tots els seus clients estiguin protegits sota aquesta mateixa marca, que és Verisure. Només canvia el nom, perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. I, a més, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons.
27: Fixa't.
5: Miri si són ràpids.
27: Sí.
5: Els primers, a més, a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recordeu, Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
20: Rob Westenhauser, bona tarda.
6: Doncs molt bona tarda, companys.
20: Hola, teva, perquè fa estona que estàs aquí immers a tot això. Deixa'm confirmar amb l'Ester Muñoz que la Lego no és de...
5: Efectivament. És una empresa, el grup Lego és una empresa de joguines danesa, reconeguda principalment pels seus blocs de plàstic interconnectables i, a més, és curiós que aquesta companyia es va fundar l'any 1934 i prové del danès, que vol dir juga bé, Lego God, juga bé.
20: Abans que preguntaves, mira, veus, has quedat aquí, Arnau Vila.
25: No em sonava aquesta...
20: Pues mira, juga bé.
25: Em van enganyar, algú em va enganyar.
20: Ah, sí? Què era? Que pensaves que era cama trencada o què?
4: Jo en tenia de Legos a casa.
20: Sí, home, ara ens deia aquí l'Arnau que en tenia de l'Star Wars, no?
25: Moltes... Jo no he vist mai Star Wars, però a casa sempre tenia...
20: Perdona!
12: A què?
25: No.
12: No has vist les naves espacials a l'Olot?
5: És un escàndol, això, eh?
25: Us ho explico. A mi no m'ha interessat mai l'univers.
12: No l'he interessat mai. No?
25: Però mai. De fet, el meu pare un dia ho va intentar i em vaig quedar adormit. Amb un tros de pel·lícula que em va...
12: Es va dormir.
20: A veure, posa l'Imperio...
25: T'he decebut, Toni, una mica.
20: Posa l'altre. Home, perdona. O sigui, mira, ja avui estaves fent números, per la temporada que ve...
4: No renovar.
20: Home, és que, que no hagis home, vist, no. Que no hagis vist Star Wars...
12: I sembla que hi ha 8 o 9 pel·lícules.
20: Home, per favor.
25: Imagina, és que arribo tard.
20: Però si han fet la primera, la segona, la vuitena, la nena...
12: La primera, que és la sisena.
13: Oh. Jo soy tu padre.
25: Que em fa una mandra, terrible.
5: 12 pel·lícules, senyor Marcelí, 12. 12 pel·lícules.
20: La marxa imperial.
12: Això és quan surt Florentino Pérez.
13: Però què dice?
20: Música de...
25: John Williams. De Star Wars. Ah, no.
4: Del compositor.
12: Mano,
4: John Williams. No.
20: Saben res. Avui en dia aquesta generació...
4: És un programa de catetos.
12: Gent jove petó.
25: M'estàs posant en un... És que no m'interessa, Star Wars.
20: Aleshores, si no t'interessa, per què feies les maquetes de Star Wars?
25: Aquesta és la gràcia.
12: No,
20: agafa el mòbil i vés a veure el teu l'altre amic, Horacio Pinchadiscos, eh? Vinga, ho ve circulant, que és l'Edgar Fornós. Vinga, va, fuera.
4: Bé, escolta'm.
20: Si fa maquetes de Star Wars i no li interessa Star Wars, xató.
25: La portaven al rei,
20: Bueno, i
25: què li dic jo al rei? Que no me la portin?
20: Home, no, coi, no el demanis.
25: Ves que no li agradessin al rei.
12: No ho demanaves per carta.
25: No... Ves que no fossin els reis qui li agradaven els Legos.
5: Això passa de vegades.
20: Vaya... Bueno, res.
4: Aquí hi ha un editor hi ha un editor a la ràdio que té escalèxtric.
13: Ah, sí?
4: I juga... Ha posat en el seu pis ple de...
13: És com Michael Jackson.
20: Jo en tinc un, però el tinc desmuntat.
12: Però quina gràcia té desmuntat?
20: És que fa molta mandra muntar-lo.
25: Ara.
4: El podríem muntar aquí a l'estudi, que és gros, amb aquesta taula. Seria molt bé aquí la taula aquesta grossa.
20: Aquí cap, el que tinc. Entrem en matèria, Roc.
4: Sí, entrem en matèria perquè tinc una exclusiva que avança la versió i és que...
20: Atenció, exclusiva.
13: Exclusiva.
4: El tema és que l'empresari Jaume Roures continua ampliant la compra de projectes de productores i d'edificis. Avancem que Jaume Roures ha comprat l'edifici on està en aquests moments la productora La Vínia, a Poblenou. Ha comprat tot l'edifici per allà, evidentment, estava també Goroca, que és la productora que també té una participació. Doncs La Vínia haurà de deixar les instal·lacions de Poblenou. De fet, ja s'està mirant unes altres, concretament a la Rambla de Poblenou. Però aquí el tema és que Jaume Roures continua la compra, ja ha comprat una part de participació de Goroca, la productora del Guille Cascante, que també produeix Crims i altres formats importants, però ara també està interessat en els platós que té La Vínia a Poblenou, a banda de tot l'edifici, que és un edifici bastant gran.
5: El carrer Pujades, crec que està,
4: efectivament, el carrer Pujades de Barcelona. Així que aquesta és la notícia que avança el versió. Tenia una altra, però bastant...
12: I on anem a parar?
13: Jo també compro pisos i no vaig anunciant.
12: A veure, exacte.
13: Cada any compro.
12: On vols anar a parar?
4: Jo crec que és una notícia que s'ha d'explicar perquè Jaume Roures és un empresari del món de la comunicació molt important en aquest país. És una persona que era el propietari, juntament amb el Tacho, d'una de les productores més importants del món.
13: Ara són xinos els amos del Mediapro.
4: I jo crec que és una notícia que s'ha d'explicar i ja està. Tenia una altra, però me l'estan demanant suplicant que me la guardi fins divendres.
13: Ai,
5: per què?
4: I aquesta és important.
13: Ai, Rocco.
5: Home, no.
4: Perquè és una cara coneguda de TV3.
13: Ai.
4: I m'han demanat, sisplau, que com ho reservi, que mirarem de pactar-ho.
13: Els seus?
4: Els hi compro
0: i divendres ho tractarem.
5: Però que és algun canvi de presentadors?
27: Això vol dir, això vol dir que t'ho ho diran abans. Ho diran abans.
0: Clar, aquest és el tema. Aquest és el tema.
20: Bueno, fem una cosa. Com que ens estan escoltant, perquè sí, tu dius que ens escolten...
27: Què dius ara?
20: Si ho diuen abans que tu ho diguis...
0: Ells no diran res, eh? Però
20: ah, ells no diran res.
0: No, però algú ja...
20: És que bueno, però no ho sap
0: és que
20: tothom,
0: la notícia
20: això.
0: Aquesta la sap la mitja professió.
5: Doncs digue-la.
0: I l'altra. I demà ho sabrà la resta de la professió. Llavors, vulguis o no, sortirà per tot arreu. Però...
20: Bueno, fas aquí un acte de bona voluntat.
0: Faig un acte de bona voluntat perquè ho tinguin en compte a TV3, després que no diguin que...
20: Que tots siguin actes de bona voluntat.
0: Exacte. Però divendres ho casco, eh?
13: Ai,
0: perquè divendres, no, crec que arribaré un pacte
20: amb ells i
0: amb el senyor Trescat i ho casco. Si no, me l'han robat abans.
5: Clar, igual bueno.
13: Si
5: clar, d'aquí a divendres queda robat, dies, sí, encara, eh?
0: Doncs tu ja ho saps aquí de què va la cosa.
20: Jo m'he quedat parat amb el que m'has dit. I el comentari que afegiria, però no el diré.
0: Bueno, a veure, et vaig veure molt aixerant pels Premis Comunicació d'ahir.
20: Però escolta, és que la cosa és que hi ha interessants.
0: Sí, però és que ahir la vas liar.
20: Ahir van tenir...
0: Sí.
20: La Mercedes Milà amb el Broncano. Varen tenir aquest tontet del futbolista
13: Fran Llorente,
20: de l'Atlètic de Madrid, el Fran Llorente, i en unes bestialitats...
13: El Hormiguero.
5: Fran Llorente no,
20: perdó,
5: és
20: Marcos
13: Marco Llorente.
20: I en unes bestieses Marcos de nassos. I va, i tu has d'anar a la...
0: Marcos, he posat Fran.
13: És que m'has confundido, Tete, hasta jo m'he confundido.
20: I tu has d'anar a la gala dels Premis...
0: No, perquè la vas liar amb el president Illa, perquè vaig veure la gala sencera, es vaig veure d'en peu els dos, allà, el del Mau i el president.
20: L'Albert Dalmau.
0: L'Albert Dalmau, que tu encara penses...
20: El conseller.
0: Sí, el conseller en cap. Que tu encara penses que podrà ser el futur, un futur president de la Generalitat?
20: I tant. Bueno, perquè no?
0: Escolta'm,
20: perquè no?
0: A l'espeech que va fer,
13: això que
0: va
13: a
0: 150, diu... parla ràpid.
13: Sí. El Bate sempre lo diu, que pode ser un molt bon president.
0: Sí, jo li veig...
13: També.
0: El Toni se'l va trobar al Cafè d'Idees. Sí. Va coincidir...
20: No me'l vaig trobar, no.
0: El vaig veure
20: amb la Nierga.
0: Exacte.
20: I vaig dir... Ostres. Futur president de la Generalitat.
13: Sí,
20: ja
13: el
20: veu.
13: Tiene chipilla.
20: A més, sap prendre la moto.
0: Sí,
5: i a més és jove.
0: Ara, una altra cosa és que li compris la moto.
20: Sí, bueno, però és que, com tots els polítics... Als polítics no els has de comprar mai cap moto. Perquè així ens va el país i així ens va el món. Però, bueno... Si es tracta de vendre la moto, perquè al final tard o d'hora els comprem les motos, doncs la ven bé, la ven bé la moto.
0: Van punxar el del Xavier de Pol, van punxar la Rosa Romà...
20: Bueno, punxar vols dir que van enfocar.
0: Sí, la van enfocar. Perdona,
20: si estigués ma mare escoltant, es pensaria que ens havien fet un anàlisi de sang a tots els que estàvem asseguts.
0: Van enfocar a gent...
5: Rosa Romà va sortir a recollir un premi.
20: Bé, que la vaig veure, eh?
0: I et va saludar?
20: No, curiosament no.
0: Vaja.
13: No me feu que criticar-vos.
5: Perquè igual no ve coincidir, no?
20: No, home, sí.
5: No es veu creuar,
20: home,
5: o què?
20: No ens vam saludar perquè crec que no hi va haver interès en saludar-se, però... Bueno. Oh,
0: però el Siegfried sí, no?
20: Perquè tampoc aquest cop no ens vam saludar.
27: Però, sí.
20: Però amb el Siegfried no ens vam veure abans. A la Romà sí que corria abans per... Però, bueno, escolta. Canvi amb els de televisió de TV2, escolta, tot abraçades. Bueno, és la manera del tarannà d'uns i altres.
13: Bueno, perquè uns són nyordos i els altres no.
20: Exacte, deu ser això.
13: I com que tu a l'unyordo t'hi enganxes com una mosca enganxada a la merda,
20: doncs vinga, doncs abraçades. Són maneres també de fer.
0: Durant tota la gala, doncs, el president estava en peu davant de l'escenari.
20: Tota la gala, hora i mitja.
0: Amb l'Albert Dalmau, però estaven molt separats. Per què ningú els va dir que s'ajuntessin els dos?
20: Perquè no li va dir moltes coses al president i a l'Albert Dalmau.
0: Bé, llavors el Toni va sortir al moment...
13: El protocolo se marca així.
0: Però tanta separació, que és una mica raro, no?
20: Semblaven dos guàrdies civils fent guàrdia, ja t'ho diré. Durant una hora i mitja, el president de la Generalitat i l'Albert Dalmau semblaven dos guàrdies civils...
13: Però la quedava molt bé,
20: els hi faltava el fusell.
0: Bé, estaven separats... moment d'entrega del premi de RAC1, que va aparèixer doncs, el Jordi, el Basté, va aparèixer el
5: Bondó
0: i el Toni. Moment de l'espeech del Toni i fa un comentari al president Illa i recull el president Illa després, al moment d'acomiadar, ho recull i diu això.
1: Bon vespre a tothom. Porto tota la entrega de premis patint pel president i pel conseller Dalmau, perquè porten drets una hora. Es nota que s'aixeca a les 5 del matí a córrer, perquè realment jo ja estaria per terra o estaria aquí assegut al llindar, perquè això no hi ha una gala d'aquestes. President, l'admiro, perquè jo ja estaria per terra destrossat. Bé, està en forma, el veig que està en forma.
2: Toni Clapés, que per cert t'agraeixo que et preocupis pel meu... I tens raó que haurem de fer algun ajustament, perquè tanta estona aquí drets...
0: Dóna a entendre que la gala no li va agradar com va quedar, o justament vol dir que no...
20: Jo estava veient la gala, està clar, jo estava allà al teatre principal de Sabadell i pensava, però aquest home, però és que portava hora i mitja dret, i pensava...
0: Dret, i a més a més...
20: I el conseller del Mau igual, sí. Però no ha pensat ningú que...
0: Llavors, quina alternativa
20: dona? No.
0: Sí, quina alternativa dona fem,
20: escolta,
0: doncs?
20: A veure, que jo...
0: Les cadires o alguna
20: cosa, que jo no sóc el que munta aquest tipus de lliurament de premis. No sé, no és el meu... O sigui, no és el meu...
5: La responsabilitat, clar.
20: No és el meu... com es diu? És igual.
0: No és la teva feina, vaja.
20: No és la meva feina, però no és el meu negociat. Però no, hi ha un se n'adona que això no...
5: És un error, no? Sí.
20: Bueno, és clar, és que el president Illa no sabia com posar-se. I m'ho va dir després, dius, que clar, diu, cansa més estar dret
27: i tant.
20: Que no si vas a córrer, vas caminant. Sí, és que té raó. Sí, sí,
27: sí. Digue com una senyora que estigui darrere d'un taulell de
20: la botiga. Home, quedes amb els peus. No.
13: Fa sortir morenes,
0: I va aparèixer també el Justo Molinero, que li van donar un premi especial. Recordes quin era el premi?
20: La trajectòria.
0: A la trajectòria. S'ha de dir que el Justo sempre ha sigut una persona molt agraïda per el que li va donar a Catalunya. Sempre. Ho va dir l'altre dia amb la Nierga. Dic, no puc estar més content i agraït per el que m'ha donat aquesta terra. I, a més a més...
27: És cert.
0: I ho ha dit, més. I estic completament d'acord amb el Justo.
27: I una vegada que ens va venir...
0: T'ha de ser agraït per la terra que t'ha rebut.
27: Posava més música catalana ell que altres emissores de ràdio, veritat. Que no diré.
0: Ah, sí? Això és veritat, eh? Això és veritat.
13: Això és veritat.
0: Doncs també va tenir algun moment divertit perquè va fer treure la seva filla.
20: Sí, la seva filla.
3: Quin orgull. Jo no sabia que passaria tot això aquesta tarda davant de tanta personalitat i tanta gent important. Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer venir a Sabadell precisament, estar aquí davant l'alcaldessa. Jo me'n recordo del teu pare. Teníem molt bona relació amb ell, sí, i érem molt bona gent. Estan aquí també els meus germans, les meves cunyades, la meva dona, la meva filla, l'Andrea, que avui és una oportunitat perquè coneixeu, perquè jo ja he donat un pas enrere, però la que ha donat el pas endavant és l'Andrea. Vine, Andrea, que et coneixi la gent.
27: Ai, tant.
3: Vine. No, és que, com que la ràdio no es veu, per això hem d'anar presentant aquí. Saluda a tota la gent.
27: Molt bé.
14: A mi no em tornis a fer això, eh?
3: No?
14: No.
3: Molt bé.
14: Bueno, moltes gràcies per reconèixer aquest premi pel meu pare, que s'ho mereix. Gràcies. És història de Catalunya i moltíssimes gràcies.
3: Gràcies. I amb ella, tant de bo que l'any que ve, un altre, vindrem a recollir un premi
20: tant
3: per
20: bo.
3: Ella.
20: Tant de bo.
3: Serà ben merescut.
0: Bé, la Fafa Fesel va ser el moment còmic de la gala, que la van donar pel Trescat Info. Què vols començar, amb el Llorente o amb el
13: Marco Llorente?
0: Amb la Mercedes Milà venent el programa.
20: Mercedes Milà, que per cert avui també és allò de... Que, després aquí ens preocupem de si un convidat el té... O sigui, si per exemple el té el Basté a la tarda no tenir-lo. A Televisió Espanyola això no passa, no tenen cap mania, perquè ahir va estar
13: al
20: programa del Broncano, Mercedes Milà, i aquesta tarda tornava a estar al director del Grano, Mercedes Milà.
0: Perquè està venent... Perquè està a Madrid.
20: Sí, sí, però vull dir que no hi ha problema. Que
0: no,
20: la
0: problema.
20: Vara ho tenia ahir. És igual, nosaltres la tornem a
0: és
20: avui.
0: És un altre públic.
20: Hi ha problema.
0: Home, s'ha dit una cosa del tema Broncano. Té, arrossega una quantitat de gent jove brutal.
20: Sí,
0: És a dir, quan tu vas mirant la dada, que ahir va guanyar Espanya, va guanyar motos, però a Catalunya va guanyar Broncano, amb competència en motos, perquè la lideratge va portar el Sense Ficció. Però tu mira les dades d'interiors de la quota del programa, i, ostres, i la gent
13: jove
0: ha enganxat el programa del Broncano.
20: Bueno, però això és bo, no?
0: Home,
20: boníssim. Excel·lent dada.
0: Exacte. Doncs, mira, comencem amb el Milà, perquè diu que està enamorat, recorda que estava enamorat d'un actor molt famós. Ara ha canviat. Ara està amb un altre...
13: William Levy se llamava.
0: Sí, William Levy, exacte. Doncs ara ha canviat d'actor i diu que està enamorat d'un altre. Amb
13: enamorada.
0: Li diu...
13: Enamorada.
15: No me regalarás un sostén, ¿no?
16: No, no. ¿Por qué te iba a regalar eso?
15: No sé, por lo guarrísimo que pareces.
16: Pero... ¿Te da esa sensación?
15: A mí sí. Pero me gustas, ¿eh? Que seas guarro.
16: ¿Como así, como de... que le
15: seas
16: gusta?
15: guarrete.
16: ¿Qué rango de lo que has visto de mí te llevan a pensar eso?
15: Prácticamente todos los días que te veo.
16: Me da la sensación como de... A ver, a mí me gusta...
15: Pero si ya lo has dicho, lo que te gusta. No hace falta que lo repitas.
16: Me gusta disfrutar en ese sentido y...
15: A mí el que me gusta es el de Outlander.
16: Ah, el actor de la serie esa. ¿Te gustaría...?
15: Un empotramiento con ese auto.
16: Discúlpame, antes de decírmelo esto, ¿esta es la persona que te gustaba?
15: Este, este. Este.
16: Vaya, tío.
15: ¡Hola! Este.
16: Vaya, vaya.
15: Mira lo alto que estás, fija lo alto que es.
27: Sempre està igual, eh? Fixa-t'hi, és com una...
13: Va calenta, sempre va calenta, sí, aquesta dona. La foten en un congelador i fon el gel.
0: I els diners, que té, perquè, clar, els diners que té, deuridor. De tots molts anys treballant a Telecinco.
13: Mucha pasta, eh?
0: Guanyen molts diners en aquelles gales de Gran Hermano. Exactament quant tens.
16: Dinero en el banco, claro. Uah, madre.
15: Dinero en el banco, trabajando en Televisión Española. Pues muchísimo, muchísimo, una barbaridad.
16: No hagas broma porque...
15: ¿Qué?
16: Porque tú ya venías, como hemos comentado antes, ya de persona con pasta ya de nacimiento.
15: Pues ahora más.
16: Pues luego 50 años en la tele.
15: 52.
16: 20 de ellos en Telecinco, en grabación de Gran Hermano.
15: Soy la presentadora más vieja de todas las cadenas de España.
0: Es verdad.
15: Fijaros lo que estoy diciendo.
16: ¿A día de hoy?
15: Te lo juro.
16: ¿Has estado a gusto? ¿Te lo has pasado bien? Pero perdón, antes de decir si has estado bien, dime, Matías Prats, 75 años, ¿eh? Estáis igualados con Matías.
15: Digo chicas, Matías es hombre.
16: Ya. Contéstame a la pregunta del sexo y luego ya te despido y me dices qué tal te lo has pasado. Follar un punto...
15: Pero si no, sigas. Si la del sexo está muy clara. O voy al empotramiento de este hombre...
16: ¿El escocés?
15: O nada.
16: O sea, solo...
13: Sí, no para.
15: Ni con dinero ni con sexo. Te lo he dicho todo.
16: O sea, tu único camino es que ese señor...
15: Tú haz un bizum y déjate de tonterías.
0: S'ha de dir que és tenir-la en un programa...
20: A tot això, perdona, no sé si ho tens, però va defensar la innocència de José
13: Zapatero.
20: Luis Rodríguez Zapatero.
0: Sí.
20: Però diu que no es creu res del jutge del que hem estat parlant a la primera hora del programa.
15: ¿Qué te parece el montaje? Yo no me creo una palabra de lo de Zapatero.
16: Tú ya montaje, ya, de primera.
15: Bueno, yo no me puedo, no me creo.
16: Ni me lo creo ni no me lo creo, no lo sé.
15: Bueno...
16: O sea, no, pues
15: mójate un poquito, chaval.
16: Tendría que leerme la movida, pero, o sea, no lo sé.
15: Ah, ¿ves cómo no lees?
16: No, pero... O sea, he visto las noticias, pero no me veo en condiciones de decir, no lo sé.
15: Pues yo sí lo he leído todo y no me creo una línea.
16: ¿No te crees la acusación? No, pero esta gente que son medio trotskistas todos, esta gente, de esto no te creas nada. ¿No te lo crees, eh? ¿Por qué? ¿Por sensaciones o porque...?
15: No me lo creo porque conozco a Zapatero y...
16: Ah, bueno. Y pero creo... eso te condiciona mucho.
15: No, pero no. Y creo, además, que la acusación es tan retorcida que ya veréis cómo...
16: ¿Han dicho por qué tú crees que es un montaje? Que es una afirmación fuerte, ¿eh?
15: No, montaje no. Digo que creo que José Luis Rodríguez Zapatero es un tipo de primera categoría que para nada se ha metido en esto. Para nada de nada. Lo que pasa es que la justicia en España es un desastre. ¿Estos también son comunistas todos los que hablaban ahora?
16: Estos todos. Ese corte lo guardamos y a ver cómo envejece, ¿eh?
15: ¿Quieres que lo repita?
16: Repítelo.
15: Pase. José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de lo que han acusado, que parece como que le están acusando de corrupción y compañía, para mí es completamente inocente. Y se verá con el paso de los días.
20: Bueno, veurem si Mercedes Milà té raó o no.
0: L'auto és demolidor.
20: Ho diuen tots. Però a veure un moment. Sense ànim de posicionar... O sigui, no em vull posicionar ni a favor ni en contra. Però jo, després de tot el grapat de sentències i maneres d'actuar dels jutges, el problema que té la justícia espanyola, que no la volen veure, i evidentment aquest missatge ni els hi arriba, perquè estan allà a Madrid, Madrid DF, i només s'escolten ells mateixos, i els fatges entre ells, i allò al final és com és aquell sistema hemofílic, que entre ells tots, tot el dia s'estan escoltant i rient les gràcies. El problema és que han arribat al punt que tu, la justícia... Els jutges, que abans tenien una credibilitat, que abans te'ls escoltava... És a dir, deies, bueno, cuidao, això ho porta un jutge, caram, això ja...
0: Un jutge va a missa.
20: Va a missa. Ara no, no te'ls creus de res. Han perdut la seva credibilitat, han perdut perquè en moltes qüestions la política ha sobrepassat, ha vençut de la justícia. I llavors, què passa? Amb aquesta instrucció d'aquest jutge, que tot el que explica... Tinc les meves reserves, com va passar, i ho varen viure tots els catalans, la instrucció del procés de l'1 d'octubre, que és un procés, la instrucció, com es condemnen els polítics i tal, que és de vergonya, l'informe que fa el Tácito de la Guàrdia Civil, tot està premeditat. El Sandro Rosell a la presó, 2 anys a la presó, i la jutgessa Amela...
7: Carmela
0: la, la promocionen i està, que és el que volia ella, al Tribunal Suprem. Li ha passat alguna cosa, la jutgessa, al contrari, premiada. Sandor Rossell, 2 anys a la presó. Ell i el seu company. I com aquestes, tampoc explica 34. Per tant, arriba un moment com el fiscal general de l'Estat. O sigui, aquí, al final, fixa't, qui va delinquir i va fer un delicte amb Hisenda, que és... un delicte amb Hisenda. Bueno. El nòvio de la Ayuso? No se n'ha tornat a parlar. No. Aquest senyor que va fer una estafa, que va portar les mascaretes, que es va fotre diners a la butxaca... Que... Aquest tema ha quedat apartat. El que presumptament, que no va quedar demostrat, que era el fiscal general, va ser imputat, ha estat apartat del càrrec, ha estat condemnat. Al nòvio de la Ayuso li ha passat alguna cosa? Els del cas Kitchen, encara estan jutjant, tots aquests que van anar amb el jutge i en connivència amb la jutgessa, rient-se'n dels que deien que hi havia el cas Kitchen que havien, per exemple, destrossat l'ordinador de Luis Bárcenas. Què ha passat? Els jutges, en connivència amb el PP, amb tots els que van anar a testificar. Aleshores, tu sents ara allò del Zapatero, que jo em tinc totes les reserves i no ho sé... Però és que, és que jo estic amb la Mercedes Milà. O sigui, jo no em crec als jutges, ni les jutgesses, no me'ls crec. Doncs no me'ls crec de res, perquè llavors què vol dir? Que és un estat que té un greu problema.
7: Ara.
0: Que han aconseguit la judicatura espanyola, que no te'ls creguis. Que és tot mentida.
27: Que no són independents.
0: No són independents. Actuen en funció del que els diuen. El cas Cerdán, el cas... Vale, molt bé, però del cas del PP, no, segons què? I després els jutges, que la gran majoria, perquè més és així, són de dreta i d'extrema dreta...
8: Consumo agrado.
0: M'entens? El cas Marchena, vull dir, clar... És que, clar, doncs, amb el cas del que diu la Mercedes Milà, bueno, ja ho veurem, no ho sé, jo no ho sé. Però no, per mi no tenen... O sigui, no em donen cap mena de confiança. I més el tinglado que hi ha muntat a Madrid amb el Tribunal Suprem, on tots, la gran majoria de jutges són de...
27: L'Audiència Nacional.
0: A partir d'aquí, doncs ja... Sí, bueno, veurem. I després una altra cosa. Qui estigui net de pecat que tiri la primera pedra, eh? Mm. Aquí estem parlant d'unes comissions. Bueno, veurem. O sigui, serà que en el món no es fan comissions. Et recordo que un senyor va al Barça per aconseguir... la renovació del contracte de Nike, el Barça li va pagar 68 o 70 milions d'euros. És il·legal? No. És ètic? Tampoc. Algú ho ha explicat? No m'ha acabat d'aclarir mai perquè aquest senyor va cobrar 60 o 70 milions d'euros. A partir d'aquí, vull dir que bé. I després ja et dic, serà que el PP no té... Bueno, aquí vull dir... I amb això no estic dient que Zapatero sigui innocent. No ho sé, no ho sé. Però el problema, per mi, Rocco, és la credibilitat dels jutges. És que abans jo me'n recordo el que deia abans. Ui, el jutge tal, ui, a veure, escolta. Però ara...
7: A mi el que va cridar l'atenció aquest matí en unes declaracions al Mañaneros ha sigut Jone Belarra, de Podemos, que ha dit que la sentència, és a dir, que l'auto és demolidor i que és molt creïble. Que ho digui una persona que està recolzant el Partit Socialista constantment al Congrés...
13: Una comunista.
7: I que se l'ha llegit de baix... A mi em crida...
27: Podemos ara ja no, eh?
0: Podemos no està al govern, eh?
7: No, però recolza moltes
0: coses. No.
7: Vota a favor o en contra moltes vegades.
0: No, Rocco.
27: Últimament vota en contra.
0: Podemos va trencar i està, qui està és Sumar.
7: Sí, Sumar. Suport, sí.
0: Però Podemos està en un moment que s'ha de refer, perquè és que si no desapareixen del mapa. Jo amb això, repeteixo, no ho sé, com que no ho sé, a mi, o sigui, és de les decepcions que he tingut amb un polític, que, bueno, creus que és un polític íntegre, que... I quan surt tot això, dius, hòstia, és possible? Clar que és possible, i potser sí que ha delinquit. Però com que, repeteixo, estem en aquesta dinàmica, que no em crec res dels jutges, és que no me'ls crec. I llavors, clar, que munten i tota la part... I ho hem vist per activa i per passiva... Doncs, repeteixo, veurem a veure...
7: Doncs tenim un greu problema, perquè si no creiem amb els jutges...
0: No, jo no hi crec.
7: Hi ha fa anys, hi ha fa anys que passa.
0: Tot i que no hi crec, fa anys, també.
7: A mi, el cas de Sandro Rossell, ho vaig trobar terrible. Terrible per el que li van fer aquest home.
0: I ha demanat la indemnització, i li han donat 3,50, i repeteixo, la magistrada que ho va fer... Des del meu punt de vista, amb totes, mai millor dit, de la llei... Va ser promocionada i està al Tribunal Suprem, que és el que li havien promès. No ha estat retirada o per prevaricació, ha estat apartada de la carrera judicial. No. A partir d'aquí, què vols creure? Marchena? De què et creus, Marchena? Que està a la dreta o l'extrema dreta, vull dir, de què et creus aquest senyor?
8: No diré la paraula, escuchi.
0: L'altre...
27: Què vols dir?
0: Hi ha Marchena i hi havia l'altre, que tenia un nom semblant.
9: Llarena, tu.
20: Llarena.
9: Llarena,
20: Llarena. Otro, ¿qué tal?
9: Uy. Dijo Llarena.
20: Va, comencem a repassar.
9: En otros términos.
20: Ah. No sé. Bueno, demà en parlem amb el resto de
9: claro, gaire, però... cuando quiera, Tom.
10: Toma castaña.
20: Tom. Bueno, escolta, que ho deixem aquí.
11: Sí, tu, no ens dona temps del Marcos Llorente, perquè, mira, dit que no cal que...
20: Bueno, posa'm un document.
9: Fonten de posar una ara cosa i deixar de pegar el rotllo, Pumuki, que no té que era un puto
20: el,
9: loro.
20: El 8. Home, però és que ha vingut a tonda la Mercedes Milà.
11: Ah, sí. A veure, el tema del sol, de prendre el sol o no, de posar-se crema o no.
9: Fóndete.
11: Ell ho té claríssim.
9: On de todo.
11: Ho fem malament.
17: Jo és que és lo que siento i muchos dermatólogos y muchos profesionales de la salud defienden este estilo de vida, que tengas una relación con el sol coherente. Lo que no puede ser es que no tomes el sol en todo el año, no te dé el sol en todo el año y llegues la primera semana de agosto y te calces 7 horas el primer día en la playa. De exponerse poco a poco, de adaptarse y no vivir con ese miedo del sol que al final hemos...
18: Pero estamos de acuerdo que siempre que tomas el sol la piel paga un precio.
17: Buah, eso hay que hacer un programa aparte.
18: Un debate largo.
17: Yo no estoy de acuerdo.
18: Yo he hablado con la Asociación Española de Dermatología.
17: Bueno, está bien.
18: Y dicen que el daño solar, y luego está humeando, el daño solar es acumulativo. Y que entonces el 90%, eso sí que está demostrado, ¿eh? El 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años de sol de la persona. ¿No estás de acuerdo en eso?
17: No.
18: Por la gente que vive en el Ecuador, o la gente que trabaja en el campo, sí. O la gente que es socorrista, o la
17: pero
18: gente
17: si,
18: que es
17: surfista. Si no, si, para mí, si tú te expones a mediodía, lo estás haciendo mal. Y no es lo que promuevo yo. Yo promuevo que te expongas desde el amanecer, que prepara la piel y tu cuerpo para cuando llegue el ultravioleta. Si tú te expones directamente al mediodía, pues el cuerpo no está preparado y vas a quemar. Y luego si encima tienes unos ritmos circadianos destruidos, te da la luz azul por la noche, comes mal, etc, etc, etc, pues ¿cómo sabes qué es el sol? Y no esta luz que estás 93% de tu vida recibiendo esta luz.
9: Menos aquí mal que traen a gente nombre.
11: ¿Es donar-li veu o no a aquest tipus de personatges?
9: És l'únic que se puede escuchar.
5: Moltes crítiques a les xarxes. Home, moltes, clar, normal, diuen, porteu normal. Un expert, no porteu un futbolista a parlar d'això, no?
20: No, jo hagués portat el Llorente i hi ha un expert. Llavors hagués muntat allà.
11: Potser potser el Llorente hagués dit, doncs, no, no hi participo. Diu que viu amb llum vermella a casa, eh?
5: Sí.
11: Jo l'utilitzo, la llum vermella.
19: Jo també, però...
20: Mira, jo ara l'apagaré la llum vermella i et quedarà sense veu.
19: La llum vermella...
20: Àlex, quan vulguis.
21: RAC 1.
22: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
23: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, la Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
24: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
26: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
31: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
26: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
32: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
33: Atenció, Barcelona! Estàs pensant a comprar-te un Audi? A Audi Mogauto t'obrim les portes a més de 5.000 metres quadrats amb tota la gamma Audi. Models nous, matriculats amb certificat Audi Selection Plus i servei postvenda. Prova gratis el teu Audi favorit. Visita'ns a Avinguda Meridiana 85. Audi Mogauto. És el teu moment.
1: Supermercat Plus Fresc. El gust de casa nostra cada dia a prop teu.
2: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra. Amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí. La carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
1: Plus Fresc. Nova apertura a Barcelona. Al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
3: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. Els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
6: RAC1.cat és un portal de notícies.
10: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
6: RAC1.cat és fàcil.
10: Notícies.
6: Actualitzada.
10: Ràdio en directe.
6: Tot RAC1 és
10: a RAC1.cat.
6: Versió RAC1.
12: Hi ha històries que mereixen una segona oportunitat.
14: Havia passat massa temps.
19: Mai. És massa temps.
12: Isabel Rocatí, Carlos Cuevas i Pep Montner protagonitzen una entranyable comèdia romàntica. Presentada en el BSN Film Fest. Cowgirl. 22 de maig als cinemes.
21: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
25: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
28: Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi, i després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: RAC 1. El dissabte 23 de maig, RAC1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
30: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC1 per la final de la Champions femenina.
6: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'esports de RAC1.
34: El Barça és finalista de la Champions League per 7a vegada. Apunteu la data, culers. 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
6: I el dissabte a la nit, totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Matlle Origen. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
20: Les 7 de la tarda, 4 minuts, ja ho tenim tot muntat al temps afegit. Abans, Esther, què ens has de recomanar?
5: Doncs vull explicar-vos que quan una empresa vol impulsar un projecte sostenible, trobar un bon finançament és clau. Gràcies a les condicions que ofereix l'Institut Català de Finances, la companyia Estabanell ha impulsat la construcció de 16 nous parcs solars. Amb el préstec ICF Ecoverda, les empreses tenen fins a 5 milions d'euros a 20 anys amb condicions preferents, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Més informació a icf.cat.
6: Turró
0: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
20: Va, que ja hi som tots. Edgar Fornós, bona tarda.
7: Molt bona tarda. Ai, quin dia, fantàstic. Dia 20 de maig, no?
20: Alguna novetat aquesta tarda, no sé.
7: Sí, alguna novetat, Toni, mira.
20: Ah, sí? Bueno, perquè no parem d'ensurts a les tardes.
7: No, però mira, aquest cop no és un ensurt. Simplement dic que el Barça demà fa un dia molt bonic a PortAventura. Se'n va Flixel se'n porta a PortAventura. Justament és curiós, eh?
20: L'any passat... Això qui ho va fer en el seu dia?
5: Això fan cada any, no?
7: Luis Enrique ho va fer.
20: Ah, Luis Enrique.
7: Però l'any passat Flick va fer el mateix. El dia 21 de maig, curiosament, el dia que viurem demà, tornen a PortAventura, el que fan és no tanquen el parc, sinó que un cop tanca pel públic en general a les 6 de la tarda, i entra el Barça fins que es faci fosc fins que el cos aguanti.
5: Això ho hauries de fer, Toni, amb nosaltres també.
20: Sí, però...
5: Ens hauries de portar a PortAventura.
8: A mi no m'agrada.
20: A tu no t'agrada, veus?
8: No, a mi em fan por les atraccions i no he pujat mai una muntanya russa.
5: Doncs et quedes avall.
20: Lázaro tampoc. Aquesta és la idiosincràsia d'aquest programa. A un no li agrada, a l'altre sí.
5: Però això està molt bé. Toni, això és com el documental d'ahir de Sopa de Cabra.
20: Exacte.
5: Que a mi no em va agradar.
20: I a nosaltres sí.
5: A l'Edgar també.
20: Sí.
5: Això, aquí està la pluralitat d'un programa.
20: A Lázaro no li agrada, no? A PortAventura no.
9: Realment no m'agrada gens. Re. Estic molt clapés. Estic en modo clapés.
20: Això és l'edat, eh? Això...
9: Deu ser l'edat.
20: Sí. No, però a mi em va agradar molt el documental de Sopa de Cabra.
9: No, que no
5: a mi no tant, eh? A mi no tant, eh? Però jo crec que aquí hi ha un cara a cara, hi ha un debat. Hi ha d'haver debat a la vida, si no és molt avorrida.
20: No, però diu a Lázaro, a mi no tant, doncs mira, aquí estaria, està bé. No, està ben vist.
9: El primer que hauria d'haver fet és veure'l, perquè
20: no vas veure. No, però no t'hagués agradat.
9: No, segur, no?
20: No t'hagués agradat.
5: Ha tingut molta audiència, eh?
9: Molt bé, no era bona.
20: Sí, però...
9: Pues felicitats.
20: Això és el que em diuen a mi amb el programa aquest de la Dulceida. No sé com es diu aquest programa?
8: La Gran Cita.
20: La Gran Cita. Ui, és un èxit. No m'interessa. Jo dic el mateix que tu. Molt bé, doncs molt bé.
7: Deia que tenim la taula parada. Avui, Toni, una taula molt familiar, perquè ens acompanya un avi, un fill i una mare.
20: Hòstia,
7: carai. No, és veritat, és veritat. José Manuel Lázaro, que és avi. Què tal, com estàs?
20: Molt bé.
7: José Manuel Lázaro,
20: ara
7: és un aplaudiment.
20: José Luis.
7: La vida és vella, com diria aquell.
9: La vida és vella.
7: Ens acompanya un fill, Carlitos Monfort, del diari Esport.
20: Què tal, com estàs?
7: I una mare de família, Laura Paricio, de Mundo Deportivo.
11: Què tal? Bona tarda.
7: Avui anem d'Aulet, a tu que t'agrada la roba, Laura. Sí, anem l'Aulet.
11: Sí?
7: I la pregunta és, quin jugador fitxaries de l'Aulet del Santiago Bernabéu? Ara estan de rebaixes perquè la plantilla canviarà, hi ha molts que han de sortir en globus, doncs us preguntem quin d'aquests quatre futbolistes pescaríeu en aquest Aulet blanc. A Vinícius, a Tchouaméni, a Carvajal o a Rodrigo. Veig que t'apuntes algun nom, sí. Laura, quin és?
11: Amb assessorament, Vinícius.
7: Com?
11: Vinícius al Barça. Sí, jo crec que el Barça el faria canviar. Segurament aquí trobaria l'espai que necessita i amb Hansi Flick jo crec que es pot reconduir l'actitud del jugador.
20: I la gent posa molt mala cara,
7: Jo crec que t'equivoques.
20: El Lázaro acaba de convertir-se en un Eke Homo.
9: No entén res, no entén res.
7: M'has caigut als peus,
11: No, Tchouaméni no. A veure, però hem de descartar. Tchouaméni segurament que no. Carvajal tampoc.
20: No, Carvajal...
11: I Rodrigo em sembla un enorme futbolista, però la seva condició física em genera dubtes. Vinícius et marca mitjana de 20 gols per temporada, per banda esquerra és una màquina, l'únic que necessita és assessorament...
20: fiscal.
11: I mental.
20: Sí, tens raó. Assessorament mental. No, s'està bé.
7: Ja veig demà a Mundo Deportivo, Laura Paricio, Vinícius, opció en Barça, Però ja ho veurem demà, ja ho veurem.
11: Jo el trobo que és un jugadoràs.
7: Carlitos Monfort, a veure.
13: No.
14: És que em costa molt.
20: Home, clar, és la gràcia de la pregunta.
14: Vull dir, Tchouaméni, a nivell mental, jo crec que ha passat alguna cosa. Vull dir, perquè també és veritat que el va tombar. Vull dir, físicament és un tio fort, perquè el va tombar, no?
20: El va
14: deixar inconscient. A Valverde. Clar, el va deixar inconscient. A mi em va fer gràcia quan diuen...
20: Però qui és més fort, Valverde o Tchouaméni?
14: Clarament Tchouaméni, i a mi em fa gràcia l'excusa, perquè a mi mai m'han pagat. Però el fet de dir que...
20: Em vaig relliscar
14: i em vaig obrir el cap, excepte que t'han fotut un cop.
20: Jo crec que va agafar una taula al Tchouaméni, jo crec que la narració real és que va agafar una taula i li va fotre la taula pel cap.
14: Jo crec que el va deixar cao. El va deixar cao.
20: La taula, saps? Que agafes la taula i mira, com jo agafés aquesta taula, apenda pel sac, va.
14: Em sembla la típica excusa barata per no acceptar que t'han deixat completament pieso.
20: Cao,
14: Llavors, és això. Clar, contra Baena va poder, no? En el seu moment, Valverde. Però ara no pot venir, doncs que físicament és diferent.
20: Aquest Valverde demostra que és més curt que la pols del cotxe, perquè, clar, ja hauries de veure que contra contra aquell home, allò és un Hulk.
14: Excusa barata.
20: Clar, allò no
14: tinc. Llavors, Carvajal, pues el Real Madrid no l'ha renovat, per tant, està en unes condicions físiques que no cal dir res més. Rodrigo no m'acaba d'agradar per un tema futbolísticament, així que Vinícius, si canvia l'actitud, cosa que crec que no passarà mai, el fitxava.
7: No has dit mai que haguessin anat per Vinícius. A veure,
9: José, no és com estic en un moment que no m'agrada res del que saben de dir. Per mi el millor és Rodrigo, però d'aquí a Lima. És un jugador que quan no ha estat ni Mbappé ni Vinícius, ha estat el millor de l'equip.
14: Però la pregunta és futbolísticament?
9: No, és per vendre canapés. No, per jugar a futbol. Carles,
14: jo penso, per jugar a futbol. Pues amb més raó encara, Vinícius.
20: Quan el Manchester City va jugar al Bernabéu, Guardiola va elogiar molt a Rodrigo.
9: És que per mi és el millor jugador dels que heu anomenat jugador. Perquè el Vinícius ha de jugar amb un psicòleg. Per al costat,
14: ha de córrer i ganes de repartir, Avui ja per tothom.
9: I ja això, què vols que et digui? Vinícius està ja... No, és irreconduïble. Tchouaméni, pues no. Carvajal, més acabat
20: menys
9: que jo. Sí. I Rodrigo, per mi, és un gran jugador.
20: Tu estàs millor que Carvajal, què has dit?
9: Bueno, també.
7: Seguiu molt lateral dret, José Manuel Lázaro seguiu molt lateral dret.
9: No, perdona, a mi estoy como...

0: És bueno, un
1: això és de la penya de RAC1, eh? Van de la penya, i lo pelat.
2: Sí.
0: Va guanyar 8-5 l'equip de Juanlu.
3: Petit detall, em sembla que no hi havia porter. Però... Pels no, vídeos que he vist...
0: Sí que hi havia, però eren molt dolents.
3: Ah, o sigui que ni l'he vist. Era tan dolent
4: però
3: que ni l'he vist.
4: Però on jugava?
3: Al Camp Nou, al Camp Nou.
0: No, no, era una experiència
2: brutal. I qui s'enfrontava, dius?
0: Tu triaves el nom i el dorsal que volies tenir a la samarreta. Per exemple, Toni 10. Tu arribaves allà, al vestidor del rival, no sí, del Barça, sí, sí, sí. El del Barça sagrat, el del rival, on es canvia el Madrid, per exemple, Vinícius.
1: Que enfàstic.
0: I trobaves Toni 10 amb els seus mitjons, pantalons i samarreta, les botes te les havies de portar
4: però
0: a casa.
4: Però tot del Barça.
0: Tot del Barça.
3: Conec gent que va comprar les sabates, sí, perquè sí. No les tenia, imagina't el nivell.
0: Sorties amb l'himne del Barça, amb l'speaker, l'Aleix Santacana, sí, sí, fent sí, sí. Speaker, és a dir, era una experiència com si fessis futbolista. Et vols sentir futbolista? Sí. Doncs vinga.
1: I a nosaltres no ens han trucat, eh?
0: La regla de premis que les donava Sergi Barjuan,
1: sí. Bueno, a mi què m'importa?
0: La copa, l'equip guanyador... Vaya més nivell. Les medalles. Jugava 15 minuts cada jugador, perquè eren 22 per equip, per tant, 15 minuts cada, futbol, cada jugador, un representant per mitjà.
1: I pagant aquí el soci, les samarretetes i les filipolletetes del Juan
3: de no
1: i
3: de
1: totes les altres.
2: I no fa la versió femenina?
1: A mi no m'ha trucat.
0: No, ara, també hi havia noies.
2: També hi havia noies, sí.
0: Noies d'alguns
2: mitjans. Tot barrejat.
0: Que, sí, tot barrejat.
2: Sí, sí. Sí, sí.
0: I sí, sí.
1: A no, tu te van trucar, Laura?
2: A mi no.
0: Qui,
1: uf, doncs molt malament.
0: Sergi Soler. No.
2: Estic indignada.
1: Home, home.
4: Però, què, però un periodista volies, per aquí.
2: El nostre representant, Sergi Soler, s'ho mereix.
1: Qui és, qui és, qui és?
2: Estem molt ben representats.
5: És de la
2: com que aquí
5: Barça,
2: és Sergi
5: no?
2: Soler.
4: I de, no i de Gigantes que van al Romero.
0: Va anar...
3: Juli Claramunt.
4: Amb la gorra. Amb la gorra, va jugar amb la gorra.
2: Toni, ara et diré una cosa.
4: Que l'altre dia hi va haver un moment tràgic que amb un penal a la Kings League li va caure la gorra i ha estat, bueno, hi ha un munt de gent que no s'ha recuperat de l'impacte, eh?
2: Però va marcar, jo el vaig anar a
4: va
2: veure
4: marcar,
2: a la
4: Kings League. No, no va marcar.
2: Un dia que vaig anar va... jo, va marcar.
4: No, dic el vídeo, el vídeo. Sí, sí, llença el penal, el falla i a sobre li cau la gorra. Allò va ser un drama, però vamos.
6: Perquè li va caure la, sí. La d'allò no, no, perquè, no, no, perquè es pentina cap enrere.
0: Ho comentarà amb la rapidesa, o sigui, amb sí, sí. Mil·lèsimes de segon se la va tornar a col·locar.
6: Que tenim un problema de... Sí. De Turquia? O...
4: No ho sé, no t'ho sé dir, no.
6: No, no,
4: no sé, no sé. Bueno, vaig veure que, que era...
2: És el seu outfit, no?
4: Ah, vale, vale. Era la imatge viral que se li queia la gorra.
6: Per això, per això, per això.
0: S'ha exagerat.
2: No, el dia que jo el vaig veure no li va caure la gorra i va marcar...
4: No, no, ja ens has donat fe d'això, sí, sí. Esther, però jo el dia que la vaig veure sí. Aquestes coses que...
2: Jo l'he vist. És que tu i jo sempre no, portem la contrària.
4: Sí, sí,
2: passa, no sé què passa.
4: Bueno, com amb la Cailà, és la gràcia. Sí. Una mica, el...
0: Bueno, a veure, no sé si algú de l'audiència va amb algun dels noms que s'han dit. Vinícius
2: doncs,
0: o Rodrigo.
2: Mira, t'he de dir que l'audiència...
4: No en volen cap.
2: L'audiència del versió RAC1 està amb José Manuel Lázaro.
4: Mira.
2: La majoria d'oients a l'Instagram del programa han votat per Rodrigo, un 61% dels oients. Després, en segon lloc, tenim a Vinícius, com la Laura, i el Carlos, 21%. En tercer lloc tenim a Tchouaméni, que té un 11% dels vots de la nostra enquesta, i finalment Carvajal, només amb un 7%.
7: Bona tarda.
0: Home, a veure, jo crec que... A veure si la clava aquest cop.
7: François Gallardo.
4: Uy.
7: Uy. Y de todo esto, nombre, ¿qué estáis diciendo?
0: A ver.
7: Solo hay uno que va a acabar en el Fútbol Club Barcelona la temporada que viene.
0: ¿A qué dos hará?
7: Y ese nombre
1: es... It's nervous.
7: Vinicius Junior. Bing, boom. En la carta sorpresa de Laporta... Para ganar las elecciones.
4: ¿Pero qué elecciones? Si ya se han fet las elecciones.
7: Desmiéntemelo.
4: ¿Pero quines elecciones?
7: Da igual.
4: Si ya se han acabado las elecciones, si ya las ha guanyat.
7: Da igual, es su carta.
4: ¿Pero cómo da igual?
7: Para ganar las próximas elecciones. La temporada que viene Vinicius va a vestir de azulgrana. Fin, boom. Es imposible que me equivoque con ninguna de mis predicciones. Escucha.
8: Oh. Tres encuentros que ha habido esta la temporada pasada ha sido con Michel del Girona. Y sería el entrenador para la temporada que viene en el Fútbol Club de Barcelona.
7: De Barcelona, está bello.
8: Y si no, desmiéntemelo.
9: ¿Estaría todo cerrado con Michel ya, acordado?
8: Ya ha habido tres encuentros y el último con permiso del City.
9: François, ¿es seguro, mil por mil, que va a venir al Madrid la temporada que viene Mbappé?
8: Me voy a mojar. No hay ninguna posibilidad y opción de Kylian Mbappé. Fimbu. Y si no, desmiéntemelo.
9: ¿Ni una posibilidad que vaya al Madrid este año?
8: No. Y el jugador que va a venir, ya llevo ya un tiempo diciéndolo, desde septiembre del año pasado, que el jugador que va a venir, digan lo que digan, el año que viene al Fútbol Club Barcelona es Erling Haaland.
3: Tengo una anécdota.
8: Al Fútbol Club Barcelona, temporada 2024-2025. Fin boom. Y si no, desmiéntemelo.
9: Esto no me lo esperaba.
4: ¿Sabes qué pasa, Abaquet, señor? que és que...
7: No, no, aquest no és mío.
4: Li desmenteix.
7: Esto no es
4: la
7: mío.
4: Veritat, la veritat desmenteix.

0: desmenteix tot el que diu.
1: I només...
0: És a dir, és un fals de la vida.
1: Dels últims 100 rumors que ha dit, només ha acertat un, i sabeu... No, amb tot el respecte.
2: El de Mbappé...
1: No, i voleu saber quin és?
2: No, hi va haver un de l'Mbappé.
1: Perquè és intermediari. Ell és intermediari de, en certes operacions de futbolistes, lògicament. I ell és una de les persones que es va encarregar de portar a Antony al Betis. Llavors, l'únic fitxatge que ha donat és aquest, perquè ja estava implicat, lògicament, amb l'operació. I me'n recordo que els últims dies, quan el Betis ho estava a punt de tancar, em sembla que va irrompre el Bayern a la negociació, i és l'única notícia realment certa que ha donat, perquè, com ell està portant el futbolista, li constava de primera mà.
2: No, però també va dir, cada cosa al seu lloc, quan tothom donava per fet que Mbappé, la primera vegada que es deia que aniria al Madrid, va dir que no aniria i no hi va anar. Quan tothom donava, després, tard o d'hora, Mbappé
1: va anar. I va haver-hi un dia, em sembla que ja fa 2 anys i mig d'això, que Deco va tenir una reunió en un restaurant molt a prop d'aquí, al Sushi 99, en el reservat, amb Rafaela Pimenta, que és la representant de Haaland. Jo els vaig casar, vaig publicar la imatge i llavors em va escriure un missatge per privat, ell, i em diu vas 2 anys tarde. Jo l'avancé i em va enviar un vídeo de 1948 que ja ho deia ell i em diu fin boom al lío, i si no desmiéntemelo, vas tarde, vas tarde.
3: Va tarde, fin
4: boom, i si no, desmiéntemelo.
5: Ell et deixa anar 50.000.
2: Com vas saber que Haaland seria el fitxatge del Barça?
3: Porque lo vi comiendo en el McDonald's de Sanz. Y estaba claro lo que estaban firmando. Fin boom. Y si no, desmiéntemelo.
4: Fin boom.
2: Bueno, de moment Haaland, dic, de moment no ha aparegut.
5: No, i segueix el City. Per cert, va marcar ahir, però el City no guanya la Lliga.
3: Última temporada.
5: Després de molts anys, després de 20 anys pràcticament, guanya l'Arsenal la Lliga. Bé, parlant del Madrid, més o menys, Enrique Riquelme, l'empresari, ha parlat avui en un fòrum d'expansió i segueix jugant al misteri. Diu que si s'acaba presentant a les eleccions, seria una proposta il·lusionant.
6: Lo que te digo, no te voy a decir si hoy voy, porque no lo sé.
4: ¿Qué voz?
6: Estamos trabajando, tenemos 5 días, nos han dejado hasta el sábado, pues trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto y trataremos, si vamos, que me encantaría, pero si vamos, no solo, la decisión no solamente es mía, mucha más gente, será bajo una decisión ilusionante.
5: Si vamos, ell té 187 milions ja preparats com a aval, que és el que demana el Real Madrid, té fins dissabte 23 per presentar-lo i, per tant, seria candidat.
4: Que se presenta.
5: Com ho veieu, per cert? Us faig una petita pregunta.
0: Aquí no necessiten signatures dels socis.
5: No, aquí no hi ha signatures. Aquí és, tu tens 187 milions d'euros per avalar,
0: atado y bien atado.
5: I automàticament ets candidat a la presidència del Real Madrid. Vosaltres creieu que li pot fer pessigolles a Florentino Pérez a dia d'avui?
4: Que se presente.
0: Jo tinc la sensació de que, bueno, com sempre, qui està dintre del club difícilment perd unes eleccions, excepte Lorenzo Sanz, que les va perdre havent guanyat una Champions i va guanyar Florentino.
5: L'any 2000, sí.
0: L'any 2000. Aviam, les crítiques a Florentino són molt fortes. Algun gir al Bernabéu ha tingut a la grada. Però jo tinc la sensació... Saps el que em fa dubtar? Que s'ha posat a tota la premsa en contra, Florentino. I això no l'ha...
4: Com? ¿Cómo? ¿Pero qué prensa? ¿Qué estás hablando?
0: No, pero tú no eres prensa,
4: tú que eres del ABC, ¿no?
0: Después de la entrevista del otro día, no pots ser periodista, va. Seràs una altra cosa.
4: ¿Y tú qué eres? ¿En abuelo Heidi?
0: Yo soy, mira...
5: Abans que entrin...
0: Venga, que está Pedro con las cabras.
5: Seguirem escoltant-lo perquè diu coses interessants, entre cometes. El que pot dir, Diu Enrique Riquelme que estan apurant terminis. A veure què passa.
6: Agotaremos nuestro tiempo para el sábado para decidir. Necesitamos cerrar un proyecto ilusionante, una serie de jugadores necesarios y perfiles deportivos. No se cierra en 5 días, estamos en todo lo imposible, y si vamos, repito, con un proyecto ilusionante, sin ninguna duda, y le daremos un paso adelante.
5: Molta atenció, ho deia José Manuel Lázaro. Florentino Pérez el 2000 va dir: prometo que voy a fichar y voy a traer a Figo,
4: y
5: si no lo cumplo, pagaré los abonos de un año entero de todos los socios abonados del Real Madrid.
4: Y no cumplí.
5: Enrique Riquelme, ¿creieu que ha parlat de noms? Doncs ja ho veurem.
6: Nombres no puedo dar porque sería meter a gente en un conflicto innecesario. Hay gente que está jugando en otros equipos, pero si vamos, iremos con un plan, como te digo, tremendamente ilusionante también en el ámbito deportivo. Te lo digo el sábado.
5: Li falta dir noms, no, per ser un punt de dir atrevir-se a alguna cosa.
1: A mi em sembla que en aquests casos has de ser realista i no pots prometre coses perquè saps que si no les compleixes, que jo crec que ell no té mà a nivell de traspassos i a nivell de noms, per mi no seria intel·ligent fer-ho. Que després ho pot fer, i Florentino en el seu moment ho va fer i li va sortir bé, però em sembla una aposta tan arriscada, perquè diu, llegaremos al sábado. Bueno, però és que si sábado no llegues, estàs fuera. És que realment ja no obtindràs cap vot, si és que tens possibilitat alguna. Per tant, a mi em sembla bé que no se la jugui.
0: Sí, però Florentino se'l va jugar amb Figo, que jugava al Barça, i va guanyar. Sí, sí. És a dir, que jo en aquest sentit, si ell d'aquí, si té poc marge de maniobra, o se la juga amb, un, amb algun nom, allò que dius, bueno, cuidado, o realment jo crec que...
1: La cosa és que jo no crec que hi tingui potencial.
7: No hi ha marge de maniobra. És que no hi ha marge de maniobra, perquè ells han de preparar una proposta que es pugui enfrontar tot un Florentino Pérez, que és cert que no viu el seu moment més popular,
4: ni
7: de més credibilitat. Perdone, perdone.
4: Y nosotros somos muy feos, pero tú de fútbol no tienes
8: ni idea.
4: Eso
8: sí que no, ¿eh?
2: Las dos niñas...
8: Sí que son las dones.
7: De verdad, actualícese.
8: Està passat de moda, ja.
7: Però el cas, jo crec, veig molt difícil que es pugui presentar una candidatura que pugui fer front i enfrontar-se a Florentino. Jo, Florentino, crec que encara li queda temps al Madrid, tot i el moment de debilitat que viu.
9: No sé si recordeu l'altre dia que Florentino Pérez, a la roda de premsa, va fer referència a...
4: L'efecte mexicano.
9: Exacte, va fer referència a l'efecte sud-americà, i avui, surfejant els webs dels diaris de Madrid, m'he adonat que posen el focus, hi ha un diari que posa el focus en que ha canviat l'accent de cara a la campanya. Fixeu-vos, la setmana passada, és un tall de la setmana passada, el to de veu i l'accent d'Enrique Riquelme.
10: Como madridista siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver. Y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido.
9: Aquest és ell fa una setmana. I ara tornem a escoltar, per exemple, un dels documents que el primer,
2: avui,
9: per exemple,
2: sí,
9: un dels d'avui, el primer dels d'avui.
10: Lo que te digo, no te voy a decir si hoy voy porque no lo sé. Estamos trabajando, tenemos 5 días, nos han dejado hasta el sábado, pues trabajaremos de aquí hasta el sábado.
2: O sigui que feia una mica d'Aznar amb allò... Estamos
9: trabajando... Que no sigui, Lázaro, tu d'això, que en saps una estona de comunicació...
0: Algú li ha dit...
9: Que li hagin dit, oye, canvia l'acento...
0: Algú li ha dit, xulea un poquito. Què passa?
8: Madrileño, eh?
0: Madrileñé un poquito. Sí, sí, eh? Perquè es nota en el canvi, és un matís molt petit.
2: No, però és important.
9: Hi ha canvi, eh?
0: I això, sí, li han dit, això li han dit segur, no sé qui l'assessora, no tinc ni idea, però algú li ha dit segur.
5: Doncs vinga, ara ja veurem com el follon que tenen a Madrid, perquè això el dia 23 ho sabrem. José Manuel Lázaro, que tu estàs molt emposat amb aquest tema. Oh. A la norma 1-1. Explicava la Marta Ramon que amb la sortida de Lewandowski... Sí,
2: és un tema que t'apassiona.
0: M'encanta a mi el 1.
5: Sí. Ha creat aquí un debat sobre el tema 1. A veure, amb la sortida de Lewandowski, en principi el Barça començarà l'1 de juliol, el mercat de fitxatges.
0: Amb això és suficient? Jo pregunto. Amb això és suficient? Amb la sortida de Lewandowski és suficient o no?
5: Pel que explica el club.
0: Perquè falten 32 milions de les jutges VIPs que no s'han pagat.
5: L'auditoria
0: els valida amb els 78 que s'han pagat i els altres 32 pues ja vindran els agafarem de quan omplim més a l'estadi, i a mi em sona que s'ha de vendre algun jugador més també a la sortida, per exemple, d'un Ansu Fati. Vull dir, jo no sé si amb el tema de Lewandowski és suficient per... Ara, si la Lliga ha dit que sí, escolta'm, aquí... Políticament jo crec que a la Lliga no li interessa que el Barça estigui un any més fora de l'UEU.
5: Bueno,
0: i amb això
5: portar...
0: ho estic dient tot.
5: Portat a l'invent, qualsevol cas, eh? Seguirem amb aquesta tàctica de la tranquil·litat. De fet, Rafa Juste i la revista Barça parlava i deia que més val no estirar més el braç que la màniga.
11: Quan es guanya tot és molt més senzill, perquè veus que l'equip va bé. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions, és a dir, fitxar gent que no toca o fitxar gent que perquè la gent estigui contenta pots portar-la, i llavors estires més el braç que la màniga. I això és algo que tenim que tindre molta cura, i amb això torno amb el Deco i amb els executius que estan a l'àrea no tan sols esportiva, sinó econòmica, perquè estan fent una gran tasca d'estabilitat, no? Que això fa que mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
5: Realment és el que vas dir, Toni, que sense escoltar-lo ja sabem el que dirà. Sí. Francament, tot és molt
1: saps
5: bonic,
1: passa,
5: hem d'anar en compte.
1: Els diners de directives és perfecte, perquè Rafa Juste saps que no et donarà cap titular, però saps que sempre pararà i et dirà el que els telediaris volen escoltar. Que realment tampoc és cap gran cosa, però és una mica una anàlisi de la prèvia que et trobaràs al partit.
0: El problema és quan tu, si pares abans dels diners, ho has de fer sempre, quan les coses van bé i quan les coses vagin malament. En aquesta previsió, la comunicació ha de ser exacte, sempre la mateixa. Si tu prens la decisió de parlar sempre, quan tinguis un problema, has de parlar també. Encara que sigui per desviar la pilota i tirar pilotes endavant.
5: En qualsevol cas, hi ha més il·lusió, com a mínim, que l'any passat, perquè el Barça pugui sortir a la mateixa línia de sortida que tots plegats a l'hora del mercat d'estiu. El Carlitos ens ha enviat un petrifax de seguida que acaba de sortir, que és un nom, que és Jesse Bisigu, que és un futbolista, és una extrema esquerra belga del Bruges... del qual el Barça n'està interessat, però què ha passat, Carlitos, amb aquest futbolista?
1: El Barça porta bastant de temps interessat. De fet, Deco, Joao Amaral, que és el cap d'escouting del Barça, van viatjar en el seu moment a Bèlgica, a Brussel·les, per reunir-se amb el propi jugador, amb la família, amb els agents. Fa qüestió de dues setmanes se li va presentar una proposta formal. Desconec la quantitat exacta, però és una quantitat bastant ínfima ara mateix. I el Bruges l'ha descartat ara mateix, ha refusat aquesta oferta formal del Barça. Per tant, en cas de seguir volent-lo, el Barça haurà d'enviar una nova proposta formal si realment el vol fitxar. És extrem esquerre, té 18 anys, juga al Bruges, i el que sí que es volia, perquè hi havia molts dubtes, és que sigui un futbolista de primer equip. Per tant, és una d'aquestes alternatives low cost a Rashford, i que per mi seria una operació estil Bargi, d'aquestes que no oscil·len entre els 2 i els 3 milions d'euros, potser inclús menys, i que pots guanyar molt i perdre molt poc.
5: Val la pena o millor un munt
0: no,
5: del
0: no,
5: filial?
0: No, la meva pregunta era si era per primer equip o pel Barça sí. Atlètic.
5: Val la pena o millor l'haurà munt del filial? En aquests casos, com Bargi, perquè a mi...
0: Sempre, sempre has de mirar la Masia.
7: És una forma també ara d'operar de Deco, de la direcció esportiva, de no perdre el cap amb grans fitxatges milionaris. Sí que és cert que detectar aquell que necessites, en aquest cas el nou, el Barça té pressupostat que seran 100 milions com a màxim per fitxar un nou, però també hi ha la tendència de buscar joves talents a nivell europeu, com és aquest jugador, aquest extrem del Bruges. Però, clar, després et pot passar com ha passat amb Rooney Bardaggi, no? Que no ha acabat de sortir bé, que no està ni convocat tampoc pel Mundial. No sé fins a quin punt aquest tipus de jugadors et poden rendir, més tenint en compte que per aquesta posició tens Rafinha i vols seguir amb Rashford, esperant a veure com van les negociacions amb el United.
5: Es vol seguir amb Rashford, eh?
7: Sí, d'avui es vol seguir amb Rashford i vol Cancelo.
5: Publicava una notícia a Ferran Martínez, del company de Mundo Deportivo, on deia que havien fins i tot parlat amb l'entorn de Bastoni, que era un fitxatge que pràcticament era imminent. Però Hansi Flick ho ha frenat, Carlitos. Com ha anat aquesta operació?
1: La cosa és que tot estava subjecte que Hansi Flick donés l'okay. S'estava esperant, en moltes reunions s'anava posposant aquesta decisió, perquè l'entrenador el que demanava era recopilar més dades, veure més partits de l'Inter, i ara que ha acabat la temporada, la cosa estava en stand-by i l'altre dia directament va comunicar que no volia que es procedís amb el seu fitxatge. Per tant, el Barça ha estat negociant, fins i tot el Deco va anar a Milán per reunir-se amb els agents del futbolista, traslladar-li la proposta, veure quines eren les sensacions del jugador, perquè també les has de conèixer per saber si vol continuar, si vol fitxar pel Barça o no, i ara Flick ho ha frenat tot.
5: Per la informació que teniu, Bastoni no, que costava...
2: Però això, perdona, és que clar, jo des de fora, que sóc tribunero, però no s'ho poden parlar abans.
1: És el que jo sempre he pensat.
2: És a dir, mira...
1: Està bé que tu avancis amb la negociació, però anar a negociar, agafar un avió i anar-te'n a Itàlia, a Milán, sense saber si l'entrenador el vol,
2: clar,
1: és l'únic que a mi no m'acaba de...
7: Has d'iniciar contactes. Has d'iniciar contactes sí, però, per veure predisposicions,
2: però,
7: preus a les operacions...
2: Però és el que diu el Carlos Monfort, és a dir, tu contactes amb un jugador, te'n vas a veure'l, tanques l'operatiu, i quan ja ho tens tot tancat, li preguntes a Flick. Home, no ha de ser al revés de dir-li... Mira,
7: però, Toni, tu
2: Hansi,
7: li presentes diverses propostes.
2: Bueno, però aquesta no... O sigui, no cal que la tinguis mig tancada, no? Perquè si dius... O sigui, vés a tancar o vés a materialitzar les que Flick ja ha donat el vistiplau. És que et sembla, jo la sensació que tinc és que comences la casa per la teulada.
0: Quants
2: o sigui, tu, el director tècnic, el director esportiu en aquest cas d'Eco, mira, vaig a tancar aquest a l'altre. Llavors, clar, per aquesta regla de 3 pot començar a tancar 5 i 6 jugadors, ve Flick i diu, pues no m'agrada cap. Bueno, no sé, tota aquesta feina, de què ha servit? No,
0: però... Quant temps hem estat parlant de Bastoni?
1: Des del desembre.
2: Bueno,
1: des del desembre.
0: Sí. Estem al mes de...
7: Molt de temps.
2: A maig. Estem a maig.
0: Maig.
2: Què?
0: No hay que decir nada más.
2: Bueno, que hay que...
0: No, s'està...
2: No,
0: sí.
2: Ah,
0: no,
2: que hay que decir.
0: Sí. No, home. No, perdona.
7: Vols anar a parar?
0: Si algú que mora. O a l'Inter.
11: No hace falta decir nada más.
2: No hace falta decir nada más.
0: O a l'Inter. Un moment, sí, que t'ho diré. O a l'Inter ha posat un preu que és inassumible, o el Flick ha dit que no, amb la qual cosa... Escolta'm, no parlem abans, que és el que estaves dient tu. Llavors, que si has estat 6 mesos parlant d'un jugador que al final no vindrà, jo crec que has de mirar primer a la Masia.
2: Bueno, que
0: i el jugador aquest, el central que va debutar l'altre dia...
5: Álvaro Cortés.
0: Jo crec que el Flick s'ha enamorat d'ell.
4: Sí, és molt bo, molt bo.
0: Efectivament. I amb el Cubarsí, amb l'Álvaro Cortés...
5: El Gerard Martín...
0: Ojo que no calgui un gran central.
1: La cosa és que era un dels futbolistes que teòricament havia de marxar aquest estiu. El que passa és que...
0: Sí, però també havia de marxar Fermín. També havia de marxar Fermín i Xavi va dir, aquí queda.
1: No, però hi ha una clàusula que ara ho impossibilita tot una mica, perquè des de Marc Guiu, quan va marxar per, em sembla que van ser 6 milions, Dro també, que al final eren 6, es van negociar 8,5, el Barça va incloure una clàusula per la qual un jugador automàticament si jugava un segon amb el primer equip, la seva clàusula pujava de 6, em sembla que eren a 20 milions. Mm. Per tant, si hi ha algun equip que ara vulgui fitxar el Baró Cortés, no haurà de pagar 6 com abans, que era una clàusula bastant assequible per equips grans, sinó que és 20. Per tant, ara es complica tot, i si el jugador tenia ofertes i estava negociant obertament amb altres equips, ara ja no pot.
5: Està més pensant en això, eh? Vol un que sigui, que ell hagi vist i que sigui aposta seva, que no fitxa un futbolista per 50-60 milions d'euros a la defensa.
0: Jo tinc la sensació que tinc després de veure l'oportunitat... Home, passar per davant d'Araujo a l'últim partit, vol dir que el vol veure. Si no, no juga aquest xaval aquí.
12: Bueno, pero que se ponga la cola. ¿Eh? Estamos nosotros primero. Hay que tener fe en el equipo, rezar y dejarlo todo en manos del Green Sheep.
5: Los capitans.
12: La virgen del Green Sheep. Así que vamos.
2: Sí,
12: que nueva era.
2: I Araujo no pot sortir, no? Aquest mercat no ho veieu difícil.
0: Sí, jo, per lo que m'arriba a mi, sí, és que no...
2: No el vol ningú.
7: No vol marxar.
1: No vol i també tot anou.
9: L'altre dia a la revuelta va dir que li quedava una renovació.
0: Encara vol renovar.
2: Estuvo guapo, ¿eh? Con el pelo de la televisió. La gent no marxa. Bé, qui està gustant més, Gavi, no?
5: Efectivament.
2: Aquesta entrevista que ha concedit a Mundo Deportivo.
5: Efectivament, ha concedit una entrevista a Mundo Deportivo. El company Ferran Martínez i l'Àngel Pérez ha parlat de moltíssimes coses, sempre, eh? Quan parla Gavi i puja el pa, perquè sempre parla tal com raja. I molta atenció, perquè s'ha mullat, eh? S'ha mullat sobre el fet que Tchouaméni jugués al Clàssic després de la batalla campal i el combat amb Valverde.
13: Yo creo que ahí, bueno, si es verdad que llegaron a manos, pues yo, para mí, se equivocó ahí convocándolo y haciéndolo jugar.
5: I el teniu. D'entrada, això. Després, atenció, perquè la llista d'Espanya surt dilluns.
2: Bueno.
5: Sí, no sé si t'emportaràs a tot el Barça, perquè és el que et farà guanyar el Mundial, ja el senyor de la Fuente.
14: Los lesionados irán primero y después, pues...
4: Fes collons.
14: Doncs... Laura, te espero en la rueda de premsa.
5: Jo t'he decidit si portaràs a ell. A Gavi el portaràs?
14: A quién?
5: Luis, a Gavi?
14: Sí,
5: Gavi
14: por supuesto.
5: No nuestro Gavi.
14: Gavi, Fermín, sí. Lamín...
5: Bé, doncs a veure què en diu. Gavi, Gavi ho té claríssim.
14: Eric.
13: Yo estoy... Mejor que nunca, la verdad, me siento mejor que nunca. Lo he demostrado este último mes en los partidos importantes, que al final yo creo que siempre son los de final de temporada. Y como te digo, pues me siento más preparado que nunca y ojalá pueda ir al Mundial.
5: Ens encantaria per ell, evidentment. I escoltava un exfutbolista que deia els futbolistes han d'anar al Mundial. És igual, és la seva il·lusió i els fa més fort.
4: Clar, lesionar-se.
5: Clar, és que és el que diu el senyor Vicenç Martí. És a dir, us preocupa que Gavi, després del que ha passat, que ara està en un molt bon moment, vagi al Mundial i tornem a ser-hi?
7: És que no, tampoc podem pensar que tots els que aniran al Mundial acabaran lesionats i greu. El que està clar és que Hansi Flick li ha donat molt protagonisme a Gavi en els últims partits i en els últims mesos. I això és un missatge perquè el jugador estigui a la Copa Mundial, estigui al Mundial
2: un
7: del proper estiu.
2: També...
7: Jo crec que ell ho fa pel jugador.
0: Ell estima Gavi.
7: Sí, i per tant, doncs, no, vols anar al Mundial.
2: Un deute moral. Sí. Bueno, però no creieu que aquí també Hansi Flick ha vist que a Gavi li dona una pressió, una recuperació de pilotes que el nostre amic Frenkie de Jong no li dona? Al contrari, tal com va dir Poquí, que no sé si estareu d'acord amb ell, s'ha amagat aquesta recta final de temporada?
7: Mira, s'ha estat cuidant per... Sí, s'està cuidant.
15: M'estàs cuidando.
7: Sí, t'has reservat.
15: Soy holandés, que más jugador sí. Partidos, internacional, no. Jugador humilde, buen compañera. Pero Gavi y el resto de centrocampistas han podido jugar estos partidos porque yo he querido.
5: Sí.
15: Yo soy jugador.
9: Mira,
15: top.
9: Frenkie, ho he estat mirant. El teu últim partit sencer amb el Barça aquest any és al febrer.
4: Imagina't.
15: Estava ja ganado, era dosificació.
9: No, és que, a més, últim partit complet al febrer.
15: Mira,
9: dos mesos lesionat.
4: Tens
9: collons. Dos mesos lesionat.
2: Què te duele ahora? Me te duele algo.
15: Está un poco afónico y no puedo jugar.
9: I els últims dos partits...
15: Compañero.
9: Els últims dos partits... aquesta lesió que ningú sap.
15: Mira, tu estàs con espalda quejándote todos los días sin nadie.
9: No, però jo tinc una hèrnia i vinc a treballar. I tu què tens?
0: A veure, Lázaro, jo quan escolto això...
15: Me duele el tragar.
0: Aquestes crítiques, no crec que jo... Que no dic que no siguin merescudes, eh? No dic que no siguin merescudes. Recordo el temps del fitxatge. És que si no venia Frenkie de Jong, aquí s'enfonsava el món, eh?
15: Hombre...
0: Va fer molt, si no venia Frenkie de Jong,
2: però una cosa no
0: s'enfonsava el món. Vull dir, jo recordo...
2: Sí, però els temps canvien.
0: No, per això t'he dit que no estic dient que no sigui merescut. Però que em ve la memòria, els temps
2: sí,
0: que...
2: Sí. sí.
0: S'havia de fitxar, sí, sí. Sí o sí, perquè no hi havia vida.
5: Bartomeu en persona.
0: Van arribar, sí, van arribar una discussió forta entre Vidal i el seu representant. Sí, sí. Va haver una tensió grossa, grossa, grossa.
5: Mireu el que dèiem de Gavi, possible futur capità. Ara parlàvem de qui pot venir i qui no.
16: Sí.
5: Molta atenció al que ha explicat Gavi dels possibles futbolistes que hagin d'aterrar a Can Barça.
0: Això m'ha agradat.
13: Que no vengan de, no sé, te iba a decir de estrellita, pero de superiores, porque al final yo creo que eso no ayuda. Tenemos que estar todos a una y remar todos juntos, es lo que estamos haciendo estos dos años. Y venga quien venga, es lo único que quiero, que esté por y para el equipo y que ayude lo máximo al equipo.
0: Sí, buenas tardes. Una declaració de capità.
2: Què tal, Gavi?
16: Pues, sí, buenas
2: tardes. Diu el José Manuel Lázaro que això és discurs de capità.
16: Sí, sí, el discurso capitán y discurso de que si el Barça ficha un crack que va de sobradete, le voy a pegar dos joyas, placa, placa, placa, placa.
5: No seria la primera ni la última.
16: Dos joyas que le van a temblar las orejas. Placa, placa, placa, placa. Mira, Fermín. Mira, Fermín, el verano pasado ¿sí? le pegué un par de hostias que mira cómo va. Barrete como un palo. Es el método Gavi. Placa, placa y Vic Abasha. Vic
5: Abasha que va dir que no ho digués el pare Xavi Huarte.
1: És veritat.
5: I ho va dir. Dit això, per acabar amb Gavi... Sí, efectivament, va dir, no diguis visca el Barça, visca el Barça.
16: Vic Abasha.
5: Explica, Gavi, una anècdota amb Araujo a la passada rua del Barça del dilluns. Aquest passat, no l'altre.
13: Sí. No, Ronald me tiró el... confeti este, me lo tiró en los huevos, el cabrón.
16: Los huevos.
13: Eso se quiere decir.
12: Son broma, entre compañeros.
5: Bueno, anécdota...
2: ¿Qué com?
5: Ell va ficar el confeti.
12: Te tiré el confeti.
16: En los huevos.
12: En los huevos.
5: Que a més això s'enganxa.
12: Per recibir a Jesús.
9: Bueno, però aquesta és l'anècdota més destacable de la rua.
7: Sí, una mica pobra, eh?
2: Bueno, però a veure, tu què vols, que discuteixin sobre Kierkegaard?
7: Home,
9: doncs. No,
7: un terme mig, un terme mig, eh? No cal.
9: Però hi ha futbolistes que també fan, no sé...
16: Què passa? No tiene huevos, tu.
9: Eh?
16: No tiene huevos.
9: Però què passa? És l'anècdota que tiren el confeti als ous.
16: Sí, l'anècdota.
2: Què més veu fer allà al autocar?
16: Pues después me metió una cerveza por la raja al culo.
12: Con un embudo.
16: Como si fuera... Una guardiola que
12: hicimos el experimento del volcán con la cerveza del culo de Gavi. ¡Vamos! ¡Buen ambiente!
16: Después me clavó un banderín en el ombligo.
2: Es cosas un poco raras, ¿no?
16: Me reventó el ombligo, me lo volví a abrir.
2: ¿Esto lo recuerdas, Araujo?
12: Hombre, por supuesto, allí nos reímos todos.
2: Sí, sí, oye, vamos, para destornillarse de risa.
16: Una gracia.
5: ¿Te has risa de ahora el líquid?
2: Bueno, ahora fem dos minuts de pausa i...
5: I ens anem de sopar.
2: Tornems, eh?
5: Amb la plantilla ens anem de sopar, que avui
2: hi ha un sopar. Sí, sí, ara ho expliquem, sí.
17: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC1.
18: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
19: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
20: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
21: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
22: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
21: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
22: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
21: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
22: Arriba al Teatre Goya l'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
3: Maleïda incertesa.
6: No podem preveure res.
10: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
23: No es meu. El va postular Heisenberg.
10: Heine, ¿quién?
21: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
22: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
21: En el marc incomparable del carrer del comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
22: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
21: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
22: Tres jubilades, un pla, zero límits.
24: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
22: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
24: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
22: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
25: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
26: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
27: Fàcil, intuïtiva i renovada.
28: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
27: Escolta, navega, descarrega, informa't.
28: I escolta el que vols quan ho vols.
27: Tot a l'aplicació.
29: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
30: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
2: Un minut, arribarem a 3:15 del vespre. A veure, que l'Ester té una altra qüestió a explicar-nos
7: sí,
2: a aquesta hora.
7: Avui insisteixo en que segur que ja heu vist per tot arreu que Securitas Direct ara és Verisur.
4: Sí.
7: I sabeu per què? Us ho explico,
4: Explícamelo.
7: És perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món
4: sí.
7: I volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sobre aquesta mateixa marca, Verisur. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons. Els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recorda-ho, Securitas Direct, ara és Verisur, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
4: Sí, sí,
5: doncs va, pots per tot arreu de Verisur.
4: Jo ja m'he canviat la xapa.
2: Sí, sí, sí. Però igual, si l'alarma la tens
4: no,
2: igual,
4: no? Però tenia la de Securitas Direct, bueno, m'he posat la xapa de Verisur.
2: Que és igual, l'alarma és la mateixa.
4: Sí, sí,
2: amb Securitas Direct
4: sí,
2: o Verisur.
4: Però ja m'he posat la placa nova.
2: Però què aporta canviar-se la placa?
4: Ja queda nova.
7: No cal, no cal.
5: 20 segons ho sap la policia, tu, és fantàstic.
4: Jo ja m'he de canviar.
5: Escolteu una cosa, de seguida volíem anar a sopar, perquè fa ambient, ja no estem a Juernes, però sí a dimecres i hi ha bon ambient. Però hem obert un debat el descans que val la pena traslladar a l'antena, que és Muriqui sí, Muriqui no.
2: Però Muriquis no, eh? Ja n'hi ha molts de Muriquis, eh?
5: Muriqui no,
2: moment. Això, perdona, m'ho va dir un negre que treballa setmanats, em va dir, esteu adormits?
5: No, peri.
2: I això serà l'islam. S'explicaran la xària aquí a Europa. Esteu adormits.
5: Muriqui, poca broma, 22 gols a la Lliga.
2: Però, perdona, Muriqui...
5: El davanter del Mallorca,
2: que a més amb l'Arnau Vila el vam veure...
9: Sí? Ojeadores, vam fer.
2: Exacte, de Ojeadores, contra el Girona. Per què treus aquest nom?
5: Mira, el trec perquè és un davanter...
2: Que te'l acabes d'inventar
5: o...? No. I a més, com avui tenim...
2: O hi ha una base.
5: Hi ha una base. És a dir, és una allò mític que sempre diem d'oportunitat de mercat. En aquest cas, pot ser molt interessant. El Mallorca és, una línia molt fina de baixar a segona divisió, tant de bo se salvi. Però si baixés, Muriqui, 22 gols.
2: No.
5: Mbappé, 24. És a dir, que és a només 2 gols d'Mbappé. I és un futbolista que el Barça es plantejava per dues qüestions. La primera, si el Mallorca baixa, el preu seria, per exemple, Carlitos?
0: D'uns 10 milions d'euros, aproximadament.
5: D'uns 10 milions d'un futbolista que t'ha aconseguit marcar amb un equip que podria baixar 22 gols. Això, la direcció tècnica el té contemplat, el té en el radar, ja ho hem dit, com Eta Young, de Llevant, etc. És a dir, això, en el cas de que passés, ho veieu com una opció real, com el segon nou, no mai com a primer, com un segon nou, com un Larsson?
7: I el primer seria Ferran?
5: No, el primer seria anar a gastar-te els calés que deia José Manuel Lázaro, eh?
7: Sí,
2: però
7: perquè
2: aleshores, què fas amb Ferran?
5: No, Ferran et pot jugar... Necessites molts jugadors i et pot jugar a banda, és a dir, al final necessitarà jugadors...
2: Però
5: i si
2: Ferran, darrerament, ens ha agradat al mig, no?
5: Sí, però al final és el que diuen, si vols guanyar la Champions has de tenir plantilla àmplia
2: sí,
5: i tenir opcions.
2: Amb Muriqui no guanyes la Champions. No.
7: El reforç que s'ha de fer, que el Barça busca un davanter que et generi mínim 20 gols per temporada, ha de ser top. Ha de ser top.
9: A veure, una cosa, ahir el Xavi Torres deia que els contextos són importants i que un jugador que fa 20 gols amb un equip que no ataca en pot fer 40 amb el Barça, n'ha fet 22 amb el Mallorca.
0: Per tant, ell,
2: el Xavi Torres ho veu bé que vingui Muriqui.
9: Opa, jo no sé si...
7: Com a
2: ho acabes de dir.
0: A veure, per l'estil de joc... Per l'estil de joc, clarament no, perquè el Mallorca és jugar per ell. No és el mateix jugar al Barça o jugar a la contra i que et tirin totes les pilotes. Al Barça jo sé que... li agradava el context en cas que el Mallorca baixés a segona divisió, sí que es podia analitzar i que fos una ganga, perquè és un futbolista que sembla que té una clàusula que amb l'última renovació que va ser fa uns mesos, a prop d'un any, era de 40 quilos, i baixava a 10, 12, 15 milions en cas
2: que baixa el Mallorca
0: baixés a segona divisió, que és una cosa que sembla que a dia d'avui és bastant viable.
2: Bueno, això, diumenge, veurem.
0: La cosa és que analitzaven la viabilitat i l'encaix salarial i es van fer algunes sèries de qüestions i a mi em van dir que fa... 2-3 setmanes, una persona, les coses com són, no molt important del club, va tornar a trucar a la gent de Muriqui.
5: No molt important.
2: No,
5: una
2: persona no molt important. El CAT el va trucar Muriqui al CAT.
0: Acabo de deixar amb aquesta persona fatal. M'he explicat fatal.
2: Si ell sap
7: que tu fa les trucades...
2: A veure, un moment, Carles Montfort.
0: La persona aquesta, sisplau, es pot borrar el que acabo de dir? Fa-la retrocedir.
2: No, vols dir que no té preu pes executiu?
0: Que no el va trucar d'eco. Que no és una persona que s'encarregui...
2: No passa res. S'entès que va trucar al CAT.
5: Aquesta persona possiblement avui sigui al sopar.
2: No, és possible que el deixin de filtrar coses. No torno a dirigir la paraula. Jo la frase de Flick que em vaig quedar quan la va dir és no podem fer estupideses amb els fitxatges aquest any. És a dir, no fem tonteries. Hem d'anar a fitxar 2-3 cracs, el que dongui el pressupost que tinguem, i les inscripcions, bàsicament, perquè aquest any ja, si estem a l'OU, el que no hem de patir és en poder inscriure els jugadors.
5: Bé, en qualsevol cas, avui, més que conjura, ja final de festa. La temporada ha anat molt bé.
2: Això és molt maco.
5: També servirà per quan...
4: Bé, tampoc ha anat,
5: I algú més. El Casanova Beach Club de Castelldefels, no sé si el sovintegeu o no.
7: Jo el conec, sí, Edgar.
5: I què s'hi menja allà? Què s'hi cou?
7: De tot. De tot. Des de paelles a xuxi.
2: I a piscina.
7: A peu de platja. A peu de platja, amb la piscina.
1: Croquetes.
7: El que costa és molt aparcar. Suposo que tindran aparcar. Aquesta és una de les coses que m'han dit. Ells tenen l'aparcament al tema.
5: Bé, José Manuel, tu que has estat a molts sopars d'aquests de plantilla.
2: Sí.
5: Explica'ns una miqueta, per curiositat. És a dir, van amb taules...
2: Van dones o és festa familiar o és plantilla només?
5: La plantilla, i a s'entrenen a les 11, eh? Després van a portar amb tu...
3: Van de nit perquè a partir de les 9 la zona blava és gratis.
9: No, vols dir que els hi va deixar.
2: Aquests sopars, lògicament, són els que fan... fan caliu, fan unió, fan fa que els jugadors, els que estan més integrats, doncs s'integrin una mica més, sobretot a principi de temporada. Ara ja és la celebració per la celebració. S'acaba la temporada, dilluns hi haurà la llista de convocats, hi ha jugadors que a partir de la setmana vinent ja es pararan per ahí, estaran pel món, i lògicament és un sopar que a mi m'agrada quan es feien, perquè veies que hi havia bon rotllo, hi havia unió, hi havia... Bueno, són importants de cara al conjunt, a l'equip.
0: És un restaurant mític de Castelldefels que crec que en el seu moment, no sé si ha canviat de nom o no, però freqüentava molt tot el clan brasiler de l'època. Ronaldinho,
2: I Luis Suárez,
0: Deco,
2: i Messi,
0: Belletti... Agrada molt perquè està a prop de la platja, tens la teva privacitat, és el típic beach club així en piscina, que mires a l'horitzó i tens el mar, i sé que ho freqüenten bastant habitualment.
5: Compte, ara, tu ja aniries cap allà. Bé, espero que avui almenys el brindis el faci Lewandowski, ja que marxa, no? Que els digui algunes cosetes als jugadors de la plantilla.
4: Sí, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
4: Mai contenta de comida de jugadores sega en Castelldefels, al lado de mi casa, porque yo ahora ruto por mejores sitios que conozco muchos. Primero, antes de ir a Casanova, vamos a tomar algo en restaurante Soli, que está cerca de Playo. Después haremos picoteo en Mariscoria Olave. Cena en restaurante Casanova Beach Club, en piscina vamos a bañar todos.
1: Exacto.
4: Y después karaoke en Tiburón Beach Club. Yo ya iré directo a gimnasia para hacer entreno dos horas antes de dormir. Plan perfecto para Robert, mejor para equipa.
5: Ahora, no sé, dame por aventura, si tú te hablas de las atracciones, Robert.
4: Atracciones gusta mucho, pero cuidado con caderas, se me puede romper por edad.
5: No, ara no et deixis anar, perquè clar, es cuida molt, ara que ja surt del Barça i va a una lliga més exòtica, per entendre's.
4: Más calor, veure, mejor si para...
5: Bé, Lewandowski ja pensa en passar cap a una vida un punt millor, visca el Barça, visca Catalunya. Queden tres dies i estem francament nerviosos. Anirem parlant cada dia perquè s'acosta una final de la Champions. Barça-Lió, ho va dir l'Aitana i ja t'ho diràs. Només hem guanyat una vegada el Lió i va ser a la final de la Champions de Bilbao, però només hem guanyat una vegada. El míster, ja ho sabeu, és Jonathan Giraldez. Recordeu, i ho hem explicat aquí, que quan va sortir del Barça va dir surto a Europa
1: ja me recordo
5: per no haver-me d'enfrontar al Barça.
1: Quin fàstic.
5: Doncs ara sí que s'ha hagut d'enfrontar a la premsa.
2: Es que això no ho va dir.
5: Ah, exacte. Pues mira, José Manuel Lázaro, tú lo coneixes bé i s'ha explicat, s'ha explicat.
6: Yo no dije exactamente esas palabras. Hay una pregunta que me hacen sobre mi próximo destino. Por temas de confidencialidad, mi respuesta fue que no podía decir el nombre de ese equipo y por dar algo más de información dije que sería un equipo que no competiría contra el Barça, que era importante en ese momento, después de tantos años en el Barça. Pero la primera parte de esa pregunta se ha omitido, se ha cogido un titular que también se ha manipulado esa parte, sí, de titular. Claro. He escuchado que no voy a volver a competir contra, me voy para no jugar nunca. Es algo que no salió de mi boca. Creo que es vuestro trabajo ser conscientes de saber qué se dijo exactamente para poder después explicarlo. Creo que fui bastante claro al respecto porque lo que hice fue irme a Estados Unidos.
5: Bon palet, I emprenyat, a més a més.
2: No, és que això porta... Jo he parlat en diverses ocasions quan estava a Washington amb ell, que ho tenia clavat. És que jo no ho he dit. Tio, escolta, has de deixar passar el temps perquè, de moment, estàs a Washington, difícilment. Quan va fitxar per l'Olímpic de Lyon, sí que vam tenir també una conversa, li vaig dir, és que tu no vas dir això, i això hi haurà algun dia que hauràs de dir. Doncs ha aprofitat aquesta ocasió, que estic convençut que ni ell ni el Pere volien aquesta final. Cap dels dos volia aquesta final, perquè són dos jugadors... el Pere poder sí, però el Jona no volia aquesta final, ja t'ho dic jo, perquè s'enfrontarà al Barça. Ara, és un professional...
1: Sí, com va dir, eh? És un traïdor.
2: No ho va dir.
1: Jo ho tinc gravat.
2: Es tapis les orelles perquè no escolta bé vostè.
1: Jo ho tinc gravat amb la mateixa cinta que està gravat el Ricky Martin amb un pot de malmelada.
2: Hombre,
1: amb la mateixa cinta, David, jo ho tinc gravat.
9: Però, Lázaro, no creus que potser el que passa és que... O sigui, el que va passar és que se'n va anar a Washington... Mm-hmm. Que és la mateixa propietat que l'Olímpic de Lió.
2: Mira, aquesta gent són professionals.
1: Tot és la mateixa merda. O sigui, aquests que es buiden aquí, perdona que t'interrompi,
2: no,
1: si vols capar amb el que em queda amb el capes.
2: No, tranquil.
1: Però és veritat, són traïdors.
9: No dic que hi ha molta gent enfadada, entre cometes, perquè considera que se'n va anar directament a l'etern rival, fent una mica el pas intermig cap
2: això,
9: a Washington.
2: Això no és així, algun dia, si voleu, ja ho explicarem per què va anar de Washington a l'Olímpic de Lyon.
5: Doncs
2: el problema el tenia l'Olímpic de Lyon, no ella, a Washington.
8: Tic-tac, exclusiva.
1: És que és un traïdor.
8: Tic-tac.
2: Ara m'he quedat amb les ganes de saber per què va anar a Washington. Va anar a Washington perquè el projecte era que ell fos a Washington. A Washington hi ha una sèrie de problemes amb la lliga americana, que, per exemple, una jugadora que està lesionada, els metges són els que poden dir si pot jugar o no pot jugar. L'entrenador no té poder sobre una jugadora lesionada quan està bé i quan no està bé. Poden rebre una denúncia dels metges si fa una jugadora que ells diuen que no està per jugar, encara que tingui l'alta mèdica. Vull dir, és més...
3: Bueno, ja ens ho explicaran un altre dia, perquè...
2: Dones dos segons.
1: Gràcies.
30: No, versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
11: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
12: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
11: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
8: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
10: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
13: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
14: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
17: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
18: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
19: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
20: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
23: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
31: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som, perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
32: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Bybrooks 2027.
33: És velocitat.
32: Amb el circuit més ràpid del món.
33: És festa.
32: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
33: És Barcelona.
32: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
33: Fast and Fun.
32: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
33: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
2: Doncs vinga, va, que us deixem amb la Mireia Garolera, perquè clar, queden res, 5 segons. Avui hem apurat...
7: Ah, molt bé, ho hem perfecte.
2: Bueno, perquè ha estat el Lázaro aquí, que ens estava explicant què feia
5: el
2: Jonathan Giraldez a Washington i ja ens hem liat.
7: Ja està recuperat d'ahir o què, del premi?
2: Sí, home, i tant.
3: Bueno, hi ha una notícia terrible.
7: Molt bé la posada en escena, per cert.
2: Dic que ja us l'han ensenyat o no, el premi?
7: No,
2: el premi és de tots.
7: No l'hem vist. Ah, però on és?
2: Però que no l'ha ofert a la directora.
5: No.
2: És que el té ella,
7: Se'l
2: van portar amb un estuig.
7: Ah, però està al despatx i no...
2: No sé on està, però que se'l van portar ella segur, perquè el van tancar el premi amb un estuig.
0: Ojo, que càmeres.
5: Doncs aquí no l'hem vist, eh?
2: Bueno, no sé, potser demà
7: com que el premi era... Te'n recordes el títol del premi?
2: Sí, premi.
7: Premi de comunicació de radiodifusió.
2: L'Ester Mollós ho sap.
7: Sí, vaig estar ballarregada, clar, com que...
2: Pues això...
7: Exacte.
2: Tu acaba de definir perfectament l'Ester Muñoz.
7: Sí, sí.
2: És un premi de...
7: Premi de comunicació radiodifusió 2025.
2: Veus, l'Ester ho sap perfecte. Per això està...
5: És la pilota d'or de
7: demà. Vull dir, quan surti el busco ara al vespre.
2: Home, però si el deu tenir tancat al despatx de directora.
7: Demà li demanem que canviï la cosa. L'Eulàlia Carbonell.
2: L'Eulàlia, sí. Dic, demà que faci aquí una ofrena.
5: Podem fer una rua.
7: Amb el senyor Marcelí.
2: Sí, sobretot. Va, avui està
7: sí, sí, va, les 8 en punt, bon vespre.
2: Vinga, pinchamos, compañeros.
1: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Estem pendents a aquesta hora de la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors. L'objectiu de la conselleria és arribar a un acord per posar fi al cicle actual de vagues. La reunió ha començat a 5:45 de la tarda. Hi ha hagut uns 2 recessos i continua en marxa. Està per veure si el fet que s'allargui és un senyal de bones o males notícies. De seguida connectem amb l'Eudald Martínez perquè ens digui quina és l'última hora. Mentrestant, l'acord entre Esquerra i el PSC pels pressupostos depèn en part del que decideixin aquest vespre les joventuts dels republicans. Fa gairebé una hora que estan reunits per decidir si avalen el pacte i el seu vot és crucial perquè es puguin tirar endavant els comptes. Algunes veus de les joventuts consideren que el partit ha collat poc als socialistes en un moment de forta conflictivitat social i protestes al sector públic. A Madrid, notícia també d'aquesta tarda. Les acusacions populars demanaran mesures cautelars contra José Luis Rodríguez Zapatero. En concret, Manos Limpias, l'associació d'extrema dreta, exigirà a l'Audiència Nacional presó provisional per l'expresident espanyol. Mentrestant, Pedro Sánchez fa pinya amb Zapatero i li dona suport públicament després de la seva imputació ahir per ser suposadament el líder d'una trama de tràfic d'influències relacionades amb Plus Ultra. De la plana cultural ho hem sabut, ara fa una hora ja tenim el primer premi pel cinema català al Festival de Canes. Aina Clotet, amb la pel·lícula Viva, s'ha endut el guardó a la directora revelació de la Setmana de la Crítica, que recordem que és una de les seccions paral·leles del festival i que té com objectiu buscar noves veus dins del cinema. Viva explica la història d'una dona que, després d'haver tingut un càncer de mama, decideix esprema la vida al màxim. Parlant del càncer de mama, avui precisament el Ministeri de Sanitat ha aprovat ampliar el cribatge del càncer, d'aquest tipus de càncer, per arribar a les dones dels 45 als 74 anys. Són 10 anys més que ara, 5 per davant i 5 per darrere. El govern espanyol dona 6 anys de marge a les comunitats per aplicar-ho. I una notícia que també ens ha cridat l'atenció d'aquest dimecres. Barcelona no deixarà obrir 9 supermercats 24 hores l'any que ve. L'Ajuntament ha pres la decisió davant l'augment exponencial d'aquests negocis i en veure asseguren que acumulen una gran quantitat d'incompliments. Ara mateix n'hi ha uns 1.300 per tota la ciutat. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, els propers dies continuarà pujant la temperatura.
1: Sí, avui s'han tornat a superar els 30 graus a Ponent i al sud del país i els 25 graus fins i tot en algunes valls del Pirineu. Aquesta calor s'ha d'intensificar de cara a demà, però sobretot entre divendres i dissabte, que és quan arribarà el pic d'aquesta calorada i es podrien superar els 35 graus en algun punt de l'interior. En canvi, de moment, la costa quedarà una mica al marge de la calor gràcies a l'efecte del mar i es formaran algunes boires que mantindran l'ambient més fresc.
0: Ara mateix són les 8:04. Pep Tormos, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: En marxa aquesta hora la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors. La trobada ha començat a 5:45 de la tarda i, per tant, ja fa més de 2 hores i mitja que dura i a aquesta hora la notícia és aquesta, que els sindicats no s'han aixecat de la taula. Tot i que s'hi presentaven amb les expectatives baixes, sembla que hi hauria alguns avenços en la trobada.
2: El departament els ha presentat la proposta que ja els va enviar ahir, que passa per accelerar els terminis de l'augment de sou, incrementar els complements que reben els docents que fan tutories i contractar 2.400 professionals més al curs que ve. L'únic sindicat que ha rebutjat anar a la trobada és el de professors de secundària, el segon amb més representació, perquè creu que la proposta és una presa de pèl.
0: Doncs anem en directe fins a la seu del Departament d'Educació a Barcelona per saber quina és l'última hora de la reunió. Eudald Martínez, bon vespre.
3: Bon vespre. Sí, els sindicats havien criticat durament la nova proposta del departament abans de la reunió, però tot i això les negociacions sembla que poc o molt avancen. Fonts sindicals expliquen que la conselleria ha obert la porta a modificar la seva oferta en l'apartat de les retribucions. El departament, de fet, ha demanat que les organitzacions facin una contraproposta per estudiar-la. Ara mateix s'està fent un nou recés de la reunió, el tercer ja, perquè totes les parts puguin consensuar l'estratègia a seguir a partir d'ara. El que també ha demanat els sindicats a la conselleria és fer un calendari molt més intensiu del que proposava inicialment, que s'allargava fins al 3 de juny. Els sindicats proposen trobar-se pràcticament cada dia a partir d'ara, ho han explicat Yolanda Segura i Laura Gené, de l'USTEC i de la CGT.
4: Venim a intentar arrencar una proposta millor i a poder arribar a ser possible un acord que realment resolgui aquestes necessitats. Tenim la voluntat de passar-hi les hores que facin falta.
5: Sembla que estem avançant, ara els plantejarem un calendari de negociacions, no tan dilatat en el temps, sinó dia a dia, cada dia, amb temàtiques concretes, fins al dia 27.
3: Ara, per tant, doncs, com dèiem, nou recés, i veurem si avui se surt amb algun tipus d'acord que vagi més enllà de seguir negociant. Sí, com sigui, recordem que tant l'USTE com la CGT han dit que abans de signar qualsevol pacte convocarà una consulta entre el professorat perquè hi digui la seva.
0: Gràcies, Eudald. En espera de saber com evoluciona aquesta trobada, de moment no hi ha acord i les vagues del sector educatiu continuaran demà amb una altra aturada territorial. Aquest cop afectarà les escoles i instituts de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Avui, qui ha fet vagues el sector de les escoles Bressol ha tingut un seguiment desigual segons el territori, des del 12% a la ciutat de Lleida fins al 69% a Girona. El sector reclama reduir les ràtios a les aules, augmentar les plantilles i que s'equiparin les condicions a les que tenen els treballadors de les escoles d'infantil. En parlava Joan Cela, de la plataforma 03.
6: Bé, el departament amb el 03 porta enquistat molt de temps, dècades. L'any passat, 16.000 nens i nenes a Barcelona, només a Barcelona, es van quedar sense plaça perquè el departament no fa places. Exigim una trobada urgent amb el departament per negociar què fem amb el 03 i com ho fem.
0: 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació que s'ha fet aquest migdia a Barcelona. A primera hora del matí, uns 40 treballadors també han ocupat la seu del Nacional del PSC a la capital per protestar. Els Mossos han denunciat 3 persones per violació de domicili jurídic. I una altra derivada de tot l'enrenou dins del sector educatiu és l'escola inclusiva. Un dels sindicats principals, el de professors de secundària, demana que es replantegi de dalt a baix. Asseguren que no poden tenir un 30% dels alumnes a l'aula amb necessitats educatives i demanen que vagin a una classe diferent de la resta. Una proposta que no ha agradat gens a les famílies de nens amb discapacitat. La plataforma per una escola inclusiva denuncia que discursos com aquests fomenten l'odi, Eulàlia Carrascal.
7: Reconeixen que cal dotar el model de més recursos, però en cap cas eliminar-lo. Apunten que l'escola inclusiva és un dret i que no es pot responsabilitzar els alumnes amb discapacitat de la sobrecàrrega dels mestres. Una de les portaveus de la plataforma, Isabel Macarulla, diu a RAC1 que aquests professors han de canviar la visió que tenen.
8: Que calen més recursos i que no està ben gestionat, estem d'acord. Però no estem d'acord amb aquest problema, és que perquè hi ha molts alumnes amb discapacitat. Que posem l'enfoc, és que, com que tinc dos TEAs, doncs això, què vol dir parlar d'aquesta forma? És un alumne de la teva escola i anem a veure com es pot acompanyar i anem a reclamar més recursos, més formació i el que calgui.
7: Asseguren que durant les protestes alguns portaveus d'aquest sindicat han dit que s'estan tancant escoles d'educació especial, però alerten que és fals. De fet, argumenten que cada vegada hi ha més alumnes inscrits en aquests centres.
0: I en paral·lel a les protestes de mestres i professors, avui els metges han tornat a fer vaga i ja en porten 11 des de l'octubre. Uns 400 facultatius s'han manifestat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals, entre d'altres que s'acabin les guàrdies de 24 hores. La vaga d'avui és la que menys seguiment ha tingut. Un 30% dels metges s'hi han adherit segons el sindicat i segons el Departament de Salut no han estat ni el 5%.

0: Queden 10 minuts de les 8. Amb aquests fronts de professors i metges oberts, el govern enllesteix la negociació amb els comuns per acabar de lligar tots els vots per aprovar els pressupostos. Fonts de la negociació expliquen a RAC1 que la intenció és tancar el pacte demà mateix o a tot estirar divendres. Pendents dels últims serrells, la Generalitat i el govern espanyol acaben de sanificar l'acord per tirar endavant els comptes amb els compromisos de l'Estat. S'acaben de reunir les comissions bilaterals, la general i la de traspassos a Madrid. Els acords són coneguts, el compromís per la nova línia orbital ferroviària, el Consorci per accelerar i planificar les inversions, l'avanç en competències, acció exterior i gestió del litoral. Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres, bon vespre.
1: Sí, bon vespre. Sanificació de compromisos i promeses, però hi haurà molta feina per fer per tal que siguin tangibles. Primer gran projecte, la línia orbital de Rodalies. El ministre Ángel Víctor Torres promet els diners.
2: Y por tanto la dotación económica que sea precisa, necesaria y además justa para que podamos tener el mejor sistema de conexión y de conectividad posible, ¿no? Y por tanto esto es un acuerdo que no tiene vuelta atrás.
1: Ara bé, fins al 2027 no hi haurà el primer concurs del projecte. La Generalitat creu que arrenca una etapa que ha de ser molt més realista i sobretot eficaç per executar inversions. És el compromís, promet el conseller Albert Dalmau.
3: L'objectiu del govern de Catalunya en aquesta nova etapa del país és arribar a acords concrets i tangibles que serveixin per millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes del país, i això no es pot fer d'una altra manera que no sigui cooperant i treballant conjuntament de forma exigent però amb col·laboració entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya.
1: I a banda de tot el que s'ha signat, també s'ha ratificat l'ampliació de la plantilla de Mossos d'aquí al 2030. S'ha tancat a la Junta de Seguretat, es ratifica a Madrid perquè ho financia l'Estat. Són 210 milions d'euros més cada any. És passar dels gairebé 22.000 agents dels Mossos, que hi ha ara a Catalunya els 25.000 en 4 anys.
0: Gràcies, Jordi. L'acord entre els republicans i els socialistes pels pressupostos està molt pendent a aquesta hora també del jovent republicà. Les joventuts d'Esquerra fa gairebé una hora que estan reunides a la seu del partit en un Consell Nacional extraordinari per decidir si avalen el pacte. Algunes veus consideren que el partit ha collat poc els socialistes.

0: Els militants ha volgut parlar i han insistit que no faran declaracions en cap moment. Tot i això, ja han avisat que enviaran un comunicat tan bon punt acabi el Consell, que s'espera que sigui pels vols de les 9 de la nit.
1: Tot i aquesta reunió del jovent republicà, Oriol Junqueras hi ha tret ferro aquest matí al món RAC1. El president d'Esquerra està convençut que les seves joventuts faran pinya amb el partit.
2: No em preocupa res. És a dir, jo faig tot el possible per ajudar el meu país. I Esquerra Republicana fa tot el possible per ajudar el país, a Catalunya. I el jovent republicà és una organització política que té molts vincles amb nosaltres i per la qual nosaltres sentim tot el respecte del món. Poden passar moltes coses en aquesta vida que normalment no passen i que probablement no passaran.
1: De fet, avui Salvador Illa ha agraït a Esquerra haver arribat a aquest acord de pressupostos. És la primera vegada que el president de la Generalitat s'hi ha referit. Des del Parlament, Illa ha admès, però, que no és un xec en blanc d'Esquerra i assegura que suarà la cancel·lada per complir tots els acords signats, també els del traspàs de l'IRPF.
3: Quan, malgrat tenir projectes polítics molt diferents pel país, som capaços d'arribar a un acord en matèria pressupostària com ahir, i he de dir que això es diu sentit de país. Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. Sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent en què complim allò que hem acordat. I té el meu compromís de que hi posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís de que complirem, naturalment, allò que hem acordat.
1: Ara bé, a Illa li queda una peça del trencaclosques per encaixar els vots dels comuns. Les negociacions han continuat al llarg del dia d'avui i l'acord es podria desencallar en les properes hores. Els de Jéssica Albiach miren de reull les negociacions d'educació amb els sindicats de professors, fins i tot han ofert rebaixar algunes de les seves pretensions si així es poden encabir les reivindicacions dels mestres als pressupostos. Per la seva banda, Junts i la CUP se'n fan creus que Esquerra hagi acceptat l'acord. Els dos partits acusen els republicans d'haver-se empassat un bon gripau. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, i el copaire, Xavier Pellicer, no se'n saben a venir.
4: Però encara és més sorprenent com ha aconseguit esborrar les seues línies roges. Ni concert econòmic, ni IRPF, ni traspàs de Rodalies. Van investir-lo per tenir sobirania fiscal i s'han conformat amb la línia orbital.
5: Aquestes felicitacions són compartides. Hi ha una part que han d'anar per l'Esquerra Republicana d'Oriol Junqueras. Felicitats també per fer-ho possible.
1: Tots dos n'han parlat al Parlament a la sessió de control al president.

0: quart de nou ho hem sabut aquesta tarda. Les acusacions populars demanaran mesures cautelars contra José Luis Rodríguez Zapatero. De fet, Manos Limpias, l'associació d'extrema dreta, exigirà a l'Audiència Nacional la presó provisional per l'expresident espanyol i, per la seva banda, Azteoir ha demanat la retirada del passaport. Són els primers moviments judicials després que la justícia hagi imputat Zapatero per ser suposadament el líder d'una trama de tràfic d'influències relacionada amb Plus Ultra. La clau de volta, però, serà la que proposi la Fiscalia després d'escoltar les explicacions de Zapatero d'aquí a 15 dies, el 2 de juny. Mentrestant, però, Pedro Sánchez fa pinya amb ell i li dona suport públicament després de la imputació. El govern espanyol vol guanyar temps fins a la declaració de l'expresident. És la data límit que també es fixa al PP. Alberto Núñez Feijóo posa el crit al cel, però de moment condiciona la moció de censura als passos judicials del cas. Anem a Madrid, ara amb l'Arnau Mañé.
1: Pedro Sánchez surt al pas del cas Zapatero i li dona suport explícit, sense matisos. De fet, aquest matí el Congrés ha vinculat el seu futur polític al de l'expresident espanyol.
2: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Això després que Feijóo li hagi retret el seu paper en tot plegat, el líder del PP obria la veda i Sánchez es defensava. Acusa els populars de jugar brut amb la justícia.
3: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno.
2: El 12 de mayo, señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario bajo secreto. ¿Qué información le pasa a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez, con sus famosos palantes. Al gobierno se llega con votos, no con atajos.
1: El PP, mentrestant, juga el joc del gat i la rata amb una possible moció de censura. Feijóo avisa que farà el que calgui per canviar el govern d'Espanya, però diu que vol esperar com a mínim unes setmanes més per presentar-la.
0: Justament els socis de Pedro Sánchez ara opten per desmarcar-se del suport tancat del govern espanyol a Zapatero. Els partits del bloc d'investidura no recullen el guant del guant del PP amb la moció de censura, però demanen mà dura a la Moncloa, Arnau.
1: Exacte, els socis de Sánchez esquiven el debat sobre la moció de censura, però eviten donar suport a Zapatero. De fet, avui el més clar ha estat Gabriel Rufián.

0: Pian, el portaveu d'Esquerra admet que l'escrit del jutge és una galleda d'aigua freda.
1: Yo estoy jodido. Yo le tengo un enorme afecto a Zapatero, pero también tengo ojos en la cara. Si esto es verdad, es una mierda.
0: La resta de socis de Sánchez aquest cop eviten vincular el cas Zapatero a la guerra bruta de la justícia. Com a mínim, de moment, Águeda Micó, de Compromís, Ione Belarra, de Podem, i Enrique Santiago, d'Esquerra Unida, tenen la mosca al nas.
2: Soy prudente, porque realmente no lo sé. Parece que no está tan claro que haya lado fuera.
3: No pinta bien el auto.
4: A mí me parece que al gobierno se le está poniendo muy cuesta arriba.
5: Lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes del gobierno.
0: Junts, en canvi, passa de puntetes. No han parlat públicament, però admeten que la imputació de Zapatero de moment no canvia res.
6: Gràcies, Arnau. Doncs bé, sobre la sessió d'avui al Congrés dels Diputats amb Zapatero com a protagonista i com aquest cas pot condicionar la legislatura espanyola, avui li hem preguntat a la delegada del diari Ara a Madrid, Núria Orriols, què en pensa.
7: Per a la Moncloa, el cas de Zapatero no és el cas de Santos Cerdán ni el de José Luis Ábalos, però tampoc és com el de Begoña Gómez. A diferència del que passa amb la dona del president, el govern espanyol no s'atreveix a atribuir directament una operació política al jutge Calama. Per ara, recepten prudència i s'agafen a que a la interlocutòria hi ha indicis però no proves. Demanen respecte a la presumpció d'innocència. S'ha demostrat avui al Congrés. Sánchez li ha expressat tot el suport a Zapatero, a diferència, per cert, dels seus socis, que ja es comencen a arronsar. La qüestió és si, a mesura que es filtri el sumari, que es filtrarà, o avanci la investigació, el PSOE es podrà mantenir en la mateixa posició. De fet, si el que apunta el jutge és cert, el govern espanyol va pelante, que diria la mà dreta d'Isabel Díaz Ayuso, perquè si Zapatero va fer tràfic d'influències en el rescat de Plus Ultra, també vol dir que hi va haver algú a l'executiu que es va deixar influir. El temps dirà, però el PSOE saben que la pena és el procés.

0: I novetats també en el cas Jonathan Andic. La defensa del fill del fundador de Mango demanarà tornar a declarar davant de la jutgessa que porta el cas. L'equip d'advocats, liderat per Cristóbal Martell, diu que ha trobat imprecisions greus als informes policials que han fet els Mossos d'Esquadra i volen que l'acusat les pugui rebatre. Ara mateix, els literats se centren a estudiar els 1.400 fulls del sumari que fins ahir estava sota secret per poder defensar que no va matar el seu pare. Fa tan sols 24 hores de la contundent resolució de la jutgessa que ha permès que Jonathan Andic dormi a casa, tot i que no pot sortir del país i s'ha de presentar cada setmana als jutjats. La magistrada que l'investiga té tota una bateria d'indicis que, a parer seu, l'incriminen. Per exemple, que Andic va fer el mateix recorregut que amb el seu pare fins a 3 vegades dies abans de l'accident. La feina dels informàtics forenses ha estat clau en aquesta investigació, Montse Martí.
1: Els pèrits informàtics asseguren que el rastre digital és molt important a l'hora d'investigar un suposat delicte on no hi ha testimonis. El pèrit informàtic Bruno Pérez Juncà explica a RAC1 que ara es té molta més informació que anys enrere perquè el rastre digital va molt més enllà del telèfon mòbil.
2: A vegades no cal tenir els telèfons perquè el tema de les matrícules ha sigut boníssim perquè amb el sistema aquest de baixes emissions que hi ha que t'enregistra les matrícules, doncs justament s'ha pogut constatar de que va estar en el lloc dies anteriors, no? Agafes també tota la traçabilitat de les antenes per la geolocalització del telèfon. No cal tenir el dispositiu físic perquè totes aquestes dades es van gravant.
1: A tot això, Jonathan Andic manté el càrrec de vicepresident del Consell d'Administració de Mango, és la persona que hi representa la família i de moment la companyia no ha comunicat cap canvi. Les úniques comunicacions que s'han fet són les 3 que ahir va fer pública la família d'Andic, on es donava suport a Jonathan Andic i es deia que se'n demostraria la innocència.
0: I un dels altres casos destacats de les últimes hores és l'assassinat d'una dona a Figueres en ple carrer. L'Ajuntament ha anunciat que es presentarà com a acusació popular. Avui mig miler de persones s'han concentrat a la capital de l'Alt Empordà per fer un minut de silenci i condemnar el crim. L'agressor passarà demà a mans del jutge. Anem cap a Girona, Bàrbara Julvé.
3: Un dia després de la mort de la dona de 33 anys en ple carrer, la ciutat continua commocionada. Mig miler de persones amb pancartes per reclamar justícia s'han concentrat davant l'Ajuntament aquest matí. Han fet un minut de silenci per condemnar el crim i recordar la víctima. L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el detingut.
4: En virtut d'aquesta llei del 2020, d'igualtat de tracte i no discriminació, ho farà també del bracet en coordinació amb la Direcció General de Violència de Gènere. Aquest matí he pogut parlar amb la consellera, així ho farem. Ho intentarem passar pel ple perquè hi hagi més solemnitat.
3: Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jutge de Guàrdia de Figueres s'havia condemnat ahir mateix el detingut de 48 anys a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima. També li havia imposat una ordre d'allunyament de 250 metres. Hores més tard, però, la policia el va detenir per tornar-la a agredir. La víctima havia de ser explorada pel forense. En no presentar-se la dona, l'agressor va quedar en llibertat. Hores després, van tornar a detenir l'home, aquest cop acusat de l'homicidi de la víctima.
0: Passen gairebé 24 minuts de les 8. Aquesta hora la Unió Europea està acabant de concretar la llei que compra la fórmula d'Itàlia en política migratòria, tal com ja va començar a fer Giorgia Meloni. La norma permetrà crear centres de deportació de migrants fora de les fronteres europees, accelerant-ne l'expulsió i fins i tot no es descarta la possibilitat que s'inclogui fer entrades en domicilis per fer efectives les ordres d'expulsió. Més detalls, corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
5: Negociadors del Parlament Europeu, representant dels 27 països i la Comissió Europea, negocien des d'aquesta tarda aquesta nova llei europea. La majoria parlamentària que té la dreta i l'extrema dreta i el fet que la majoria de capitals europees també estiguin governades per forces conservadores o ultraconservadores facilitarà que s'endureixi la política migratòria del continent. El dubte aquesta hora és saber fins a quin punt. El que està pràcticament lligat és que es podran crear centres de deportació d'immigrants fora de les fronteres europees en un llistat de països que Europa considera segurs, alguns com el Marroc o Egipte, amb dubtosos índexs de qualitat democràtica o de respecte pels drets humans. S'augmentaran també els mesos de detenció en aquests centres, podria ser fins a 30, s'acceleraran les ordres d'expulsió i les ONG denuncien que alguns països estan pressionant per poder accedir a habitatges de persones migrants per detenir-les i expulsar-les, una espècie d'ICE europeu que s'havia descartat d'entrada. La negociació es pot allargar fins ben entrada la matinada.
0: I als Estats Units, atenció a l'última estracanada de Donald Trump. Aquesta tarda ha dit que es planteja presentar-se per ser primer ministre d'Israel. El president nord-americà està convençut que el votaria pràcticament tota la població hebrea. Trump ho ha dit en declaracions a la premsa en un dels seus desplaçaments.
6: Ara mateix tinc un 99% dels suports a Israel. Podria presentar-me com a primer ministre. Potser després de fer això, vaig a Israel i m'hi presento. Aquest matí he vist una enquesta i tinc el 99% dels suports.
0: Tot plegat després de la trobada que han fet avui Vladimir Putin i Xi Jinping a Pequín, el líder rus i el xinès coincideixen que la situació a l'Orient Mitjà és crítica i estan en contra de l'estratègia dels Estats Units. Tot i així, Donald Trump assegura que aquesta reunió ha estat positiva i que té molt bona relació amb tots dos.

0: Primer premi pel cinema català al Festival de Canes. Aina Clotet, amb la seva pel·lícula Viva, s'ha endut el guardó a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica. És una secció paral·lela del certamen que busca noves veus dins del món del cinema. Viva és el debut de Clotet darrere les càmeres, una història sobre una dona que, després de tenir un càncer de mama, decideix esprémer la vida al màxim. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García, bon vespre.
1: Sí, bon vespre. Aina Clotet tornarà a marxar de Canes amb un premi sota el braç. Fa dos anys es van dur un guardó a la secció Canes Sèries amb Això no és Suècia i avui n'ha aconseguit un altre amb Viva. Premi Revelació a la millor interpretació. I és que, més enllà d'escriure i dirigir la cinta, n'és la seva protagonista. Clotet, després de rebre el premi, es desfeien elogis cap a la resta de l'equip de la pel·lícula.
2: Tout le reste de l'équipe pour avoir...
3: Gràcies a tot el repartiment i equip tècnic per haver cuidat cada etapa i per haver fet que el camí, tot i que de vegades ha estat difícil i intens, com la pel·lícula, hagi estat sempre molt bonic i molt especial. Gràcies.
2: Très, très beau et très joli, ce chemin. Merci.
1: A Viva, Clotet es posa la pell de la Nora, una dona de 40 anys que, després de deixar enrere un càncer de mama, decideix trencar amb tot, posa fi a la relació amb la seva parella de sempre i s'embarca en una història amb un jove que li retorna les ganes de sentir-se viva. El Premi Revelació és el màxim guardó actoral de la categoria La Setmana de la Crítica.
0: Però Canes també té aparadors pels cineastes més novells. N'és un exemple la secció de curtmetratges Cinef, que aquest any també té representació catalana. Avui s'hi ha projectat Tu, Jo i la Vaca, d'Aina Callejón, una història sobre una jove addicta al mòbil que ingressa en un centre de rehabilitació on practiquen teràpies poc habituals, Adrià.
1: Sí, la Martina és una jove que viu completament aïllada del món que l'envolta. El seu únic al·licient és estar connectada a les xarxes i els seus pares decideixen ingressar-la en un centre on tracten aquests trastorns, posant en contacte els pacients i les vaques. Aina Callejón deia que estrenar a Canes ha estat tot un somni fet realitat.
4: Supercontents de que per fi hagi sortit a la llum i la gent hagi pogut gaudir del curtmetratge, que al final per això fem cinema, per compartir-lo amb la gent.
1: El curtmetratge el produeix l'ESCAC i està rodat a Lleida i a Caldes de Montbui. Recordem que la presidenta del jurat en aquesta secció és ni més ni menys que Carla Simón.
0: Justament ara que parlàvem de la pel·lícula d'Aina Clotet, que se centra en la vida d'una dona que ha tingut un càncer de mama, avui el Ministeri de Sanitat ha aprovat ampliar el cribatge del càncer de mama per arribar a les dones de 45 a 74 anys. Són 10 anys més que ara, 5 per davant i 5 per darrere. El govern espanyol ho ha aprovat a través de la Comissió de Salut Pública i ara dona 6 anys de marge a les comunitats autònomes per modificar el programa de prevenció d'aquesta malaltia. Joel Penya.
5: A Catalunya, les dones reben la carta convidant-les al cribatge quan fan 50 anys. Des d'aleshores que les que hi participen es fan una mamografia cada 2 anys fins als 69. En canvi, a les dues Castelles, Navarra i La Rioja, el programa comença als 45 i a Galícia acaba als 74. Ara el govern espanyol vol que tothom apliqui aquestes edats per millorar la prevenció del càncer de mama. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
6: Cuando un cáncer se detecta antes, las posibilidades de salvar vidas aumentan. Y la evidencia científica nos señala que había que dar este paso. Porque hay muchos casos que aparecen antes de los 50 años y porque para mujeres mayores de 70 sigue siendo una herramienta muy útil para poder detectar tumores a tiempo.
5: La Moncloa ha donat 3 anys de marge a les comunitats perquè comencin a ampliar les edats del cribratge i 6 anys a tot estirar per acabar de desplegar el nou programa. Calculen que tot plegat costarà mig miler de milions al sistema espanyol de salut.
0: Arribem al punt de 8:45. El Parlament ha aprovat avui triplicar les multes per fer grafitis als trens. La majoria dels grups, excepte els Comuns i la CUP, han donat llum verda a una proposta del PSC per apujar les sancions per vandalisme fins als 900.000 euros en els casos més greus. A banda de voler ser una mesura dissuasiva, també es vol afrontar el cost de la neteja. Segons dades de Renfe, el 2023 va ser de més d'11 milions d'euros. La previsió és que les multes s'apliquin abans de l'estiu. Alba Carnicer.
7: Es considerarà infracció qualsevol acte vandàlic a la xarxa ferroviària perquè els responsables no en surtin impunes, s'enduriran les multes segons la gravetat, 18.000 euros en cas que sigui lleu, 90.000 quan sigui greu i s'enfilaran gairebé fins al milió en els casos que obligui a aturar el servei. Ivana Martínez del PSC, Judit Toronjo de Junts defensen que cal madura.
8: Busca defensar el patrimoni públic, garantir un millor servei ferroviari i evitar que el conjunt de ciutadaní continuï assumint els costos de les conductes incíviques reiterades.
9: Perquè l'incivisme no pot tenir cobertura, no pot tenir cabuda en el nostre país, ni als carrers, ni en els trens, ni enlloc. Perquè Catalunya no es pot resignar a veure com aquestes vies no paren de vandalitzar-se, com aquestes estacions incrementa el seu deteriorament.
7: Els comuns i la CUP hi han votat en contra perquè creuen que aquesta no és la solució.
0: I els treballadors planten cara als grans expedients de regulació que hi ha oberts ara mateix a Catalunya. La plantilla de Serra Soldadura, a la zona franca, s'aboca al tancament definitiu i amenaça de deixar al carrer 180 treballadors.
10: EAE Business School us ofereix aquest espai.
0: El tancament d'aquesta empresa també amenaça 300 llocs de treball indirectes més i, en paral·lel, l'Ero de Nestlé pot deixar al carrer 178 treballadors més.
5: Són dos dels grans expedients de regulació que estan en marxa ara mateix a Catalunya. Avui s'ha fet una subhasta de la planta de Serra Soldadura a la zona franca, però cap empresa s'ha proposat per quedar-se-la i els treballadors reclamen una setmana més de marge. N'ha parlat el delegat sindical de la CGT, Sebastián Zamora.
11: El tancament continua endavant, però tenim un marge una setmana, és el que hem plantejat, perquè hem preguntat que si hi havia aquest interès, per què no l'havien comprat. Les seves raons tindrien aquestes empreses, però hem proposat que ara mateix s'obri d'alguna manera una segona subhasta.
5: I Nestlé continua en marxa el pla d'acomiadaments que afecta sobretot les oficines centrals del grup Esplugues de Llobregat. Una cinquantena de treballadors s'han concentrat aquest migdia davant l'edifici en contra de l'expedient perquè consideren que no té cap justificació en una empresa que suma beneficis milionaris.
10: Amb EAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.

0: I l'Olalla, la dona desnonada avui a Barcelona amb els seus tres fills menors, passarà la primera nit fora de casa. Els Mossos l'han desallotjat aquest matí del seu pis al carrer Buenos Aires i ella ha hagut de marxar amb ambulància per un atac d'angoixa. El bloc pertany a New Amsterdam Developers.
1: El fons d'inversió vol dividir els pisos per llogar-los per habitacions. Un dels portaveus del sindicat de llogateres i veí afectat per l'empresa, Txema Escorça, ha denunciat que l'Ajuntament faci els ulls grossos davant aquests casos.
2: És inadmissible que en ple 2026 encara no s'hagi regulat de forma efectiva el lloguer de temporada i el lloguer d'habitacions i que el govern, en comptes de multar i sancionar aquest tipus d'empreses, estigui enviant la policia per fer fora a famílies de casa seva per poder permetre aquest negoci.
1: El comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Piera Riera, ha criticat els moviments d'aquests fons d'inversió i ha recordat que l'habitatge és per viure-hi.
0: I Barcelona tanca la porta als supermercats 24 hores, nous davant l'augment d'aquests negocis. I és que ara mateix ja n'hi ha uns 1.300 per tota la ciutat. Amb això, l'Ajuntament ha suspès la concessió de llicències noves com a mínim durant un any. Júlia Manero.
3: L'Ajuntament aprofitarà aquest any de suspensió per estudiar l'impacte d'aquest model comercial i aprovar així una nova regulació que protegeixi el comerç de proximitat i preservi la diversitat comercial. La tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, ha declarat que el problema ha anat creixent els últims anys i que cal posar-hi fre. Assegura que els supermercats 24 hores acumulen una gran quantitat d'incompliments.
4: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics. Evidentment, no podem fer una altra cosa i no volem fer una altra cosa que seguir sent contundents amb aquesta inspecció. I, per tant, entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
3: La suspensió afecta les llicències noves, però els locals que ja estan oberts podran continuar com fins ara. Tot i això, l'executiu local anirà fent inspeccions per garantir el compliment de la normativa.
0: I encara Barcelona continua el serial a Junts per escollir el candidat per les eleccions municipals de l'any que ve. L'alcaldable es podria triar amb unes primàries entre Jordi Martí i Jaume Alonso Cuevillas, això després que l'advocat s'hagi tornat a proposar com a candidat.
1: A Cuevillas ha traslladat a la direcció de Junts per Catalunya la seva predisposició a ser el candidat del partit de l'Ajuntament de Barcelona. Això sí, ho decidirà definitivament quan es convoquin formalment les primàries. Un desenllaç que Carles Puigdemont i Jordi Turull volien evitar de totes totes, però que ara és inevitable després que el líder del partit, el grup municipal, Jordi Martí, hagi anunciat la intenció de presentar-s'hi. Recordem que aquesta mateixa setmana Josep Rius ha descartat presentar candidatura.
0: I atenció també a aquesta dada, les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han perdut una quarta part de la sorra els últims 10 anys, sobretot pels temporals i l'augment del nivell del mar. La pitjor part se l'ha endut la costa del tram nord, sobretot a la platja de Montgat, al Maresme. Ara l'àrea metropolitana de Barcelona vol impulsar un pla d'actuació especial que duraria entre 2 i 3 anys.
1: Això sempre que el govern i el Ministeri de Transició Ecològica també s'hi arromanguin, i és que l'àrea metropolitana vol aconseguir un acord de finançament a tres bandes. Ho ha explicat el vicepresident executiu, Antoni Balmont.
5: Estem parlant d'un programa entre 2 i 3 anys, que seria lo desitjable, i per tant necessitem un acord estable, un acord de finançament, per intentar aplacar el que preveiem que pot passar una altra vegada quan arribi, pues, evidentment, la tardor i l'hivern.
1: La idea és aportar sorra i fer dunes de contenció artificial per reduir la reversió de les platges. També hi ha sobre la taula la possibilitat de fer escolleres submarines per protegir el litoral dels forts temporals.
0: Ara fem una pausa ràpida i de seguida us expliquem el pla de la Patum de Berga per reforçar la seguretat i evitar aglomeracions durant els salts de plens. Ara tornem.
6: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
7: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
8: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
9: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box i després directe al restaurant.
10: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
11: RAC 1.
12: La primera va ser a Gòtova.
13: Sou les reines d'Europa!
12: La segona a Eindhoven. La tercera a Bilbao.
13: Ven amb una
12: I la quarta ha de ser aquest dissabte a Oslo.
14: El Barça és finalista de la Champions League.
12: A les 6, des de l'estadi Ullevål de la capital noruega, Barça Olímpic de Lió. Les blaugranes volen coronar-se reines d'Europa aixecant un altre Champions. Viviu la gran final en directe a RAC1 amb la narració de Clara Rodergas, Xavi Puig, Jaume Molló, Pau Bonastre i els comentaris de Soraya Chaui i Pere Aragai. Aquest dissabte a les 6, Barça Olímpic de Lió. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1.
15: RAC1. Tots som un milió.
12: La final de la Champions femenina es juga a RAC1 és una gentilesa de Matlleu Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Quan passen 8 minuts a 8:45, obrim la plana cultural. Ho dèiem abans de la pausa. Berga, la Patum escalfa motors. Aquest matí l'Ajuntament ha presentat els actes de la festa d'aquest any, que serà entre el 2 i el 7 de juny, i l'alcalde, Ivan Sánchez, ha demanat a les persones que hi seran per primera vegada que tinguin respecte a la Patum, sobretot després que l'any passat s'haguessin d'aturar dos salts de plens per incidents entre el públic. Més detalls, corresponsal de RAC1 al Berguedà, Marc Cantorri.
16: Sí, l'Ajuntament inicia una campanya de pedagogia per explicar com cal anar a Patum i com cal comportar-se a la plaça per evitar que el desconeixement dels visitants que hi van per primera vegada entorpeixi els salts. Ho explica l'alcalde.
17: Tota aquella gent que ens acompanyi se senti molt patumaire o no se senti gaire patumaire, doncs el que li demanem és que respecti a les comparses, que respecti a la gent que salta a la plaça i respecti l'entorn.
16: En aquesta línia, la festa incorporarà un espai al centre de la ciutat on es podran deixar motxilles abans d'entrar a la plaça, tot plegat en una edició en què els diners són notícia. Per primer cop, uns 340.000 euros, més de la meitat del pressupost, vindran de fora, entre els ajuts de la Generalitat i la Diputació i els patrocinis privats.
0: I a casa nostra, el CCCB inaugura demà l'exposició El culte a la bellesa. La mostra parla dels ideals de bellesa que hi ha hagut al llarg de la història i reivindica els cossos no normatius. Hi ha més de 400 peces, entre elles pintures d'Isidre Nonell i William Hogarth i fotografies de Josep Massana, Colita i Ángeles Das.
1: L'exposició explica com la bellesa està condicionada per la moralitat, l'estatus, la salut, l'edat, el gènere i l'origen ètnic. La mostra ve de la Wellcome Collection de Londres i busca que el visitant deixi de banda els prejudicis. En parla el responsable d'exposicions del CCCB, Jordi Costa.
18: I també estem en un moment en què s'han codificat noves patologies com la cosmeticorèxia, que té a veure amb l'addicció del jovent als productes de maquillatge i als productes de cosmètica. L'edat mitjana d'accés a les cirurgies plàstiques ha reduït dràsticament. Vivim en l'era de l'Ozempic, que de cop sembla que li ha tret el component de sacrifici que tenia. Esculpir el teu cos com exigien els canons normatius.
1: La mostra es podrà veure al CCCB a partir de demà i s'hi estarà fins al novembre. També hi haurà conferències i tallers relacionats amb la temàtica.
0: I amb música, quan falten 48 hores pel primer concert a Barcelona, Bad Bunny ja volta per aquí, per Barcelona, per la capital catalana.
19: Te vi tirar ma foto de cuando te tuve, de darte más beso y abrazo la peça.
0: Aquesta tarda, els seguidors del cantant porto-riqueny l'han enxampat sortint i entrant de l'Hotel Mandarin al Passeig de Gràcia dins d'una furgoneta negra. En les primeres imatges no quedava clar que fos ell. Portava la caputxa de la dessuadora posada, gorra i ulleres de sol, i Bad Bunny, recordem que actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona divendres i dissabte, en el que serà l'inici de la gira per Europa. I ara temps pels esports. Pau Bombardó, bon vespre.
20: Bon vespre.
0: S'acosta la final de la Champions femenina de futbol, on el Barça pot aconseguir el pòquer de títols i ja s'han exhaurit les entrades.
20: El partit entre el Barça i l'Olímpic de Lió tindrà vora 25.000 aficionats a la graderia, la capacitat màxima de l'estadi Ullevål d'Oslo. Aquesta serà l'edició amb menys espectadors en una final de Champions femenina dels darrers anys. De fet, Aitana Bonmatí ja va mostrar-se crítica amb aquesta decisió de la UEFA al Tu diràs de RAC1.
21: Però és evident que les condicions són diferents al altres anys, no? Si venim d'omplir estadis i d'omplir estadis grans en els últims anys, sí, per mi crec que és un pas enrere anar a Noruega en un camp molt més petit de lo habitual, bàsicament perquè tens molt menys aforament i tampoc el desplaçament és fàcil, no? És que tampoc s'han posat, crec, moltes facilitats perquè les aficions es desplacin cap allà.
20: Demà l'equip ja viatjarà cap a Oslo per disputar un partit que jugarà dissabte a les 6 de la tarda en directe per RAC1.
0: I seguim en clau Barça perquè Fermín ha parlat avui per primera vegada a les seves xarxes socials després de la lesió que li impedirà disputar el Mundial.
20: El davanter blaugrana s'ha mostrat decebut amb la seva situació. Ha dit que la vida i el futbol és cruel quan menys ho esperes o mereixes, però que ha d'acceptar que tot forma part del camí. Ha dit també que és un moment molt dur per ell i un altre repte més a la seva carrera que diu superarà sense cap mena de dubte. També ha agraït les mostres d'afecte rebudes.
0: I el Madrid continua el serial per la presidència del club. L'únic opositor de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha tornat a parlar sobre la possibilitat de presentar-se a les eleccions.
20: Riquelme ha afirmat que té l'obligació moral i ètica de presentar-se i fer front a l'actual president.
2: Creo que hay una obligación moral y ética de los socios del Real Madrid, que tenemos la suerte de poder dar un paso adelante y poder exponer algo que pueda tener sentido y pueda ser ilusionante, o al menos dar un paso adelante en esa democracia de la que se habla.
20: Tot i això, encara no sap si es presentarà finalment perquè ha d'organitzar un equip i un projecte en molt poc temps. Pot fer-ho fins dissabte. Serà llavors quan sabrem si finalment hi haurà eleccions o no al Club Blanc.
0: Seguim amb futbol, en aquest cas internacional, perquè aquesta nit tenim la primera gran final europea. Avui és torn per l'Europa League.
20: Sí, s'enfronten el Friburg i l'Aston Villa a les 9 del vespre en un partit que decidirà el campió de la segona màxima competició europea.
0: I tanquem el bloc d'esports amb la resta de l'actualitat esportiva.
20: En bàsquet, a les 9 es juga el partit de l'ACB entre el Tenerife i el Joventut de Badalona, que en cas de victòria pels catalans els classificaria matemàticament pel play-off de Lliga. A més, el partit d'avui també debutarà el pivot francès Yannis Moren. En ciclisme, l'onzena etapa del Giro ha acabat amb victòria de Jonathan Narváez, que s'ha imposat a l'esprint davant el mallorquí Enric Mas. A la general continua el líder Afonso Eulàlio, amb Vingegaard a 27 segons de diferència. I acabem amb waterpolo, perquè avui s'ha jugat el primer partit de la semifinal de Lliga femenina entre el Mataró i el Sabadell, amb victòria per les del Maresme per 13-6 i també en joc el Barceloneta a la Champions femenina, a la Champions masculina, que busca el ple de victòries davant l'Olympiacos, sense res en joc, i això sí, amb tots dos classificats per la Final Four ara mateix, amb resultat favorable pel Barceloneta 1-3.
0: Gràcies, Pau, fins ara.
20: Fins ara.

0: I ara repassem el temps. Martí Oliveres, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Ahir ja es van superar els 30 graus a Catalunya. Avui també, fins quan tindrem aquest avançament de l'estiu?
1: Doncs mira, sembla que arriba per quedar-se perquè puja molt la temperatura els propers dies. Atenció, de cara a divendres i dissabte, amb el pic d'aquesta primera calorada ja atípica per l'època, parlem de temperatures de finals de juny o juliol, fins i tot de ple estiu, en algunes comarques interiors i del Pirineu. En canvi, a la costa és veritat que el termòmetre encara no pujarà tant gràcies a l'efecte del mar. L'aigua del mar encara està fresqueta i aquest contrast farà que fins i tot es formin alguns núvols baixos o boires, sobretot de cara a divendres, a dissabte, en el moment que pugi més aquesta temperatura terra endins. Màximes que avui han fregat els 32 graus a Gimenells, al Segrià, de cara a demà, si fa no fa, i atenció a això, entre divendres i dissabte, perquè arribem a dalt de tot, possiblement 34 o 35 cap a l'Ebre, Priorat i Pla de Lleida. I després, és veritat que baixarà una mica la temperatura la setmana que ve, però igualment ja ens mourem amb temperatures per sobre de la mitjana, o sigui que aquesta calor, sobretot interior i Pirineu, sembla que arriba per quedar-se i van desapareixent els xàfecs de tarda. Avui ja pràcticament res, quatre gotes, o sigui que ambient estival, d'estiu, amb sol, calor i nits que és veritat que es dorm bé, perquè són llargues i encara estem al maig, les cases estan fresquetes, però atenció, perquè a mesura que això es vagi instal·lant i es vagi consolidant, notarem que fa calor.
0: Per tant, les temperatures ja són, dius, estivals com de juny-juliol.
1: Sí, és que estan per sobre, pensem que de cara al cap de setmana, entre 7, 8, 10 graus per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any. O sigui que són temperatures molt altes perquè ens arriba una falca des del sud, des de l'Àfrica, que portarà més pols africana cap a la banda oest de la península Ibèrica, però aquí aquestes màximes que ja gairebé normalitzarem de cara al cap de setmana, arribar a aquests 29 o 30 a molts punts de l'interior.
0: Gràcies, Martí. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I acabem, com sempre, abans de la tertúlia amb l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: I em fa por, i em fa por. A veure.
2: Sí, pas bé.
0: Sí? Què sí. Ens hem deixat per explicar avui?
2: A veure, ja saps que en aquesta secció a vegades expliquem notícies una mica curioses, sí, o surrealistes.
0: I la no és Bad Bunny, ja l'hem dit abans, de fet.
2: No és Bad Bunny.
0: Que està per aquí, ja.
2: Anem una mica més enllà.
0: Sí?
2: Sí, perquè resulta que hem de parlar d'un nou fenomen d'internet. Es tracta d'un búfal albí de Bangladesh que s'ha fet viral a les xarxes perquè la gent troba que s'assembla molt a Donald Trump.
0: Com? Un sí. Búfal que s'assembla a Donald Trump?
2: Per la gent que no l'hagi vist o que no tingui el mòbil a davant, us heu d'imaginar una cabellera rossa pentinada de manera similar al president dels Estats Units i per això ha cridat molt l'atenció i s'ha fet tan viral. L'animal viu ara en una granja de Bangladesh, tot i que per pocs dies, perquè el propietari l'ha venut per uns 3.000 dòlars i l'entregarà als nous amos abans de la festa del sacrifici que es fa la setmana que ve. Per això la granja ha publicat també un missatge de comiat a Facebook dient que no l'oblidaran mai.
0: Jo no sé si és de les insuperables, aquesta.
2: Aquesta podria ser el topo.
0: Al top, al topo. Vinga, fins ara, Anna.
2: Fins ara. Adéu.
0: Evidentment, notícies així estan al top 1 perquè ja veiem tots els tertulians que estan buscant precisament el búfal que fa cara de Donald Trump. Ara en parlem.
3: A RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs som amb la tertúlia d'aquest dimecres 20 de maig. Avui tenim per aquí el Marc Martínez Amat. Què tal?
1: Com molt anem? Bé, molt bé. Bona
0: també l'Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona nit.
2: Molt bona nit.
0: Ara, clar, ara que el Marc l'he presentat ja com que el coneguéssim tots.
1: A la casa.
0: A la casa. Ja has estat molts anys, és que clar.
1: Sí, sí, sí.
0: Et presentem com a periodista.
1: Això, això mateix.
0: Com a periodista, la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. També tenim el Roger Muntanyola, politòleg. Què tal?
3: Bon vespre, què tal?
0: Bon vespre. És a dir, estem en aquella fase de bon vespre, bona nit ara, eh?
3: Sí, bé, encara és de dia.
0: Sí, però aquí...
3: Compares amb altres èpoques de l'any, això.
0: Aquí entrem en un terreny que amb les lingüistes ara podem parlar una estona, si voleu. Molt Joan Julivert, periodista, bona nit.
4: Bona nit.
0: Veig bueno, bon vespre.
4: Ho heu parlat, això, no? Les
0: sí, lingüistes? Ui.
4: Quina hora apunten?
0: No, en principi ja seria 3 de 9, les 9 ja anem cap a més nit. Però, esclar, quan veus
1: també
0: que...
1: També depèn de l'època de l'any, no?
0: Sí,
1: de la
0: sí,
1: claror que
0: clar,
1: hi ha.
0: Amb el canvi horari, llavors, bueno, no sé, tornaré a parlar amb ella, amb la Laura, en aquest cas, perquè són aquelles instruccions que al final no saps què has d'acabar de fer.
1: I llavors també hi ha el bon vespre, que en realitat no és correcte, diguem, no és una forma habitual, el bon vespre. És com molt artificiosa.
4: Diguem-ne que no és normativa catalana, vols dir?
0: A veure, Marc.
1: Normativa és el terme, però d'ús no és habitual. El bon vespre, això és una innovació.
2: Aquesta bon vespre, jo no ho dic mai.
0: Però què dieu, bona nit? Jo, aquesta hora què dius, bona nit?
5: Jo no ho dic mai a la vida, excepte a la ràdio aquesta hora, perquè
1: no
5: queda
1: saps
5: bé.
1: Que
5: saps què dir, però no n'he dit malvingut pel carrer. Hola, què tal? Bon vespre. No, ho he fet
2: però
5: mai.
2: Dius, què dius més?
5: Podré provar-ho.
2: Jo dic bona nit.
5: Faig, ei, normalment, però vale. Però si
2: ampliem
5: una miqueta més alt. Ei, bona nit. Sí, bona nit o bona tarda.
1: I llavors, en teoria, el bon dia l'hauries de poder fer servir durant tot el dia.
0: I la bona tarda no.
5: És va,
0: no,
5: bon dia, no. A les 7 de la tarda.
0: A veure, no m'intervi.
4: Jo tinc això... entès el que diu el Marc, sí, que el bon dia serveix per tot el dia.
2: Bon dia serveix per tot el
1: dia. Tradicionalment
4: és català. Això és el que és intrínsecament català.
0: Sí. Per tant, el bon migdia i bona tarda són invencions.
4: Home, migdia jo trobo
2: és
4: molt
2: que,
4: rebuscat.
2: Exacte, jo bon migdia...
0: No, bon migdia no, és que queda veritat. Que
4: però, però bona tarda, malament. Bon vespre, és... una translació del Buenas Tardes castellà.
2: I jo diria que per mi tarda i vespre estan molt a prop.
1: Home,
2: per
1: sí,
2: tant, per mi és més fàcil bona tarda que bon vespre. És una mica artificiós.
1: Sí.
0: Això, evidentment...
5: Això és com els italians, que tenen el bona sera i el bona notte, que el bona notte ja és quan te'n vas a dormir, i els catalans, els espanyols, quan parlen italià diuen bona notte, i no, és bona sera. Llavors, la sera, exactament, és un element també difícil de definir que podria tenir a veure amb el vespre, per exemple. Ja que estem en aquest debat pompaístic en el que ens heu portat, del que no en tenim, almenys en el meu cas, ni punyetera idea.
0: No, tot serà consultar, evidentment, els experts, i és el que farem, evidentment, també aquí amb el nostre servei lingüístic, però vaja, jo veig que la contundència del Marc és... em quedo amb això, amb el bon dia i bona nit, ja està.
1: Bé, sí.
4: Però el bona nit seria també per anar a dormir, entenc.
1: Sí.
4: No?
1: Sí, sí. Però això preguntem als lingüistes,
0: sí,
1: que ens ho diran amb més precisió.
0: Per si de cas, per si de cas. A veure, el primer que heu fet és agafar... És que, clar, això passa amb aquestes notícies. Roger, t'he vist ja mirant que si el Buffalo feia cara o no de Donald Trump.
5: S'havia de... A veure, s'havia de posar ganes, eh? Però sí. Però és que hi ha diferents elements de la vida que tenen cara de Donald Trump, si t'hi fixes.
0: Ara, em pensava que deies que hi ha gent que té cara d'animal. Que això és un altre...
5: També,
0: això
5: també,
0: passa,
5: també,
0: no?
5: També. Però la figura de Trump...
4: En aquest cas no sé qui és més animal.
5: No, això ja... Sí, sí, no t'ho sabria dir. Però és veritat que el Buffalo aquest, home, hi té un aire. La veritat és que hi té un aire. Però quan l'he buscat em pensava que em trobaria amb una rèplica i la veritat és que m'ha decebut un pèl.
0: Però, no, bueno. Però clar, al final és una persona tan popular, tan coneguda, etc, que bueno, potser amb un altre president ningú no se li acudeix fer una comparació així.
5: Possiblement.
0: I potser hem arribat ja tan lluny que... Què,
1: sí,
0: què vols dir, Marc?
1: I peculiar, també. És peculiar. No sí, només per la seva actuació, sinó també la seva
5: estètica.
1: Fesomia estètica, sí, que també presta més a buscar comparacions, m'imagino.
0: Vale, no, sí, sí.
5: L'home taronja.
2: Sí.
5: Llavors em pregunto quantes vegades, no sé si ho heu fet mai el càlcul aquí a la ràdio, per exemple, es diu en un espai de notícies o en un mitjà de comunicació el nom Trump cada dia. És a dir, estic segur que comparativament... bueno, estic segur, no, tampoc cal ser un geni per arribar a aquesta conclusió, no? Però quantes vegades al dia es fa servir el nom Trump? A vegades per parlar d'ell o a vegades simplement per fer un comparatiu, no?
0: Sí.
5: Com a element de referència. I és brutal, és a dir, segurament és el nom més utilitzat al món. Cosa que diu molt poc del món, per cert.
1: No, i comparativament amb altres presidents dels Estats Units, segurament també guanya en popularitat, en el sentit de dir, en l'ús i en coneixement de la seva personalitat. I s'ho està guanyant a pols, perquè amb tot el que fa, doncs, evidentment, genera notícia.
2: I després hi ha una qüestió, que és evident que físicament i per al tarannà i per tot, és molt fàcil fer una caricatura, perquè també té un físic i unes maneres que exponencialment té un punt de grotesc, si tu vols, i, o sigui, que la fina línia del que pot ser un esperpent, doncs Trump la pot creuar de manera molt natural, i per tant, com que ho fa d'una manera tan natural, doncs socialment té un ressò determinat, no? El que passa que, bueno, que és inevitable que en parlem o se'ls digui el seu nom moltíssimes vegades al dia, no només per tot allò que fa, sinó també per tot allò que deixa de fer, no? I llavors, bueno, segurament la seva popularitat en els mitjans és innegable.
0: Donald Trump, a banda, per cert, la nostra lingüista ens diu que és normatiu poder dir bon vespre i bona tarda. Però, vaja, és igual, que podem dir bon dia també tot el dia.
1: No qüestionat la normativitat, he dit la tradició, en tot cas.
0: Sí, la tradició, sí. D'acord. A veure, afegim aquí a la tertúlia l'Eudald Martínez, perquè sembla que tenim... Bueno, no sé què tenim, anava a dir una solució... O què tenim, Eudald? A veure, explica'ns, que és la persona que està perseguint, en aquest cas, els sindicats de mestres i professors, i també el Departament d'Educació, que s'han reunit fins ara en aquesta reunió que acaba ara. Llavors, jo no sé, tenim titular o no tenim titular, Eudald?
6: A veure, una solució, jo no seria tan optimista, però potser et podria parlar d'un principi de solució. És a dir, el que s'ha acordat avui, no hi ha acord, evidentment, les vagues de moment continuen, demà hi ha una vaga territorial a Tarragona i l'Ebre, és una mica el que explicàvem abans del sumari, eh? El que sí que han acordat és, sí que hi ha hagut un cert acostament en el sentit que el departament els ha demanat als sindicats que els facin una contraproposta. Fins ara això no havia passat, no? És a dir, el departament anava fent les seves ofertes i els sindicats deien, ens sembla bé o no ens sembla bé. Avui ha anat una mica més enllà en el sentit d'ampliar aquesta negociació i d'escoltar una contraproposta dels sindicats i també, important, establir un calendari de negociacions molt més intens i ja fixat, és a dir, han acordat que demà es tornem a trobar i que divendres també. I veurem, perquè fins i tot obrien la porta a que hi hagués reunions al cap de setmana, sembla que no caldrà i que en tot cas es podria passar a dilluns o dimarts de la setmana que ve. Aquí també el calendari de vagues juga una mica a favor de que no hi hagi aquesta, dintre de la pressa, no hi hagi pressa excessiva, perquè, per dir-ho així, la vaga de demà és insalvable, aquesta que us comentava, territorial de Tarragona i l'Ebre, però és veritat que ara fins dimecres que ve no n'hi ha una altra, que és veritat que és una de les grosses, és una de les a nivell nacional de tot Catalunya. Per tant, l'objectiu d'uns i altres, per dir-ho així, seria intentar arribar a un acord abans de dimecres, abans d'aquesta nova vaga a nivell de tot el país, i per fer-ho, doncs, això, establint un calendari de reunions molt més intens, de reunir-se demà mateix a la tarda, a les 4, també divendres, doncs, en cas que demà no hi hagi acord, i també una cosa important que demanen els sindicats, demà la reunió se centrarà en el tema salarial, que, per tant, era un dels punts en què els sindicats diuen que s'està avançant menys, que el departament els ofereix molta cosa d'inclusiva i d'altres coses, però que, en canvi, en l'apartat salarial no hi ha tants avançaments, demà es parlarà del tema salarial en aquesta reunió. El secretari de Millora Educativa del departament fa una estona ens explicava això, no? Que el departament accepta i té aquesta voluntat de negociar, si cal, cada dia fins a arribar a un acord, i ens comentava, doncs, que sí que veia com que s'havia pogut reconduir una mica la situació. Ignasi Jiménez ens ho explicava ara fa només uns minuts.
7: Estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant. Nosaltres hem situat sempre aquesta mà estesa per part del departament de poder continuar treballant per desescalar aquesta situació de tensió que viu el sistema educatiu, que ens sembla que és important en aquests moments i en aquesta situació, en aquest cas, poder continuar el diàleg amb les organitzacions sindicals i que es puguin sumar, en aquest cas, a l'acord, que nosaltres entenem que és un bon acord pel país.
6: I els sindicats, que també admeten potser amb la boca més petita, que s'està avançant una mica. Ells diuen que continua la proposta molt allunyada del que reclamen, creuen que gràcies a la mobilització tan important que està ben als carrers, doncs s'ha aconseguit que el departament estigui cedint i s'estigui doncs obrint a reformular aquest acord amb Comissions Obreres i l'UGT, el que va arribar doncs ja al mes de març. I Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, del sindicat majoritari, explicava això que us comentava, que sobretot els interessa de cara a demà anar parlant també del tema salarial. Ells diuen no perquè sigui l'única prioritat, però perquè en les anteriors negociacions es va parlar de tot menys del tema salarial. Doncs ara volem parlar primer del tema salarial i després ja parlarem d'altres coses.
8: Nosaltres demanem doncs que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores, per tant, sigui doncs incrementant els complements específics, el complement de destinació, sigui que hi hagi un complement addicional, però que sigui un augment que repercuteixi en les nòmines de totes les persones treballadores.
6: Yolanda Segura, que parlava d'aquest augment lineal, perquè una de les propostes que ha fet avui el departament, ho hem anat explicant, és incrementar els complements que reben a les persones que fan de tutors i també doncs incorporar algunes noves figures de cotutors i també encara incrementar més els complements per les persones que fan aquesta figura de tutoria als centres de màxima complexitat. Segons el departament, això arribaria fins a 60.000 docents, per tant és hi ha aproximadament uns 90-100.000 docents de tot el país, per tant, seria una bona proporció, és a dir, un més d'un 60% dels docents del país cobrarien veurien aquest augment salarial a través de les tutories, però els sindicats el que reclamen és que com que aquí es tracta d'aixugar la inflació que hi ha hagut aquests anys, això ho ha de rebre tothom i no només una part dels docents.
0: Eudald, tu que vas seguint tot aquest procés, les vagues, les negociacions, ara passa'ns la traductora. Com pinta? Des del teu punt de vista,
6: És a dir, jo abans d'entrar avui ho veia molt complicat, ara jo et diria que potser serà llarg, és a dir, ja et dic, uns i altres veuen difícil que demà hi pugui haver un acord, però com a mínim de cara a la setmana que ve no ho descartaria tant com potser t'hagués dit fa unes hores. És a dir, sí que veig que uns i altres, el fet aquest que hagin acceptat doncs intensificar les negociacions, sembla que la cosa doncs va més sèria, no? Que hi ha una mica més de pressa pels dos cantons doncs de intentar arribar a un acord. És veritat que amb el tema salarial el departament continua estancat en el sentit de dir ha fet aquesta oferta o va tancar aquest acord amb Comissions i la UGT de es pujarà el sou 200 euros al mes, 3.000 euros anuals als docents. Es va fixar un calendari de 4 anys per arribar a aquests 200 euros, ara ha acceptat rebaixar-lo a 3 anys, però els sindicats el que demanen és que no siguin 200 euros, sinó que l'objectiu sigui més elevat. De moment el departament això no ha dit que estigui disposat a fer aquest canvi. El que està intentant, com us dic, és doncs a trobar altres complements, com això del tema de les tutories o això, doncs altres maneres de que la majoria de docents sí que noti un augment de sou, però a canvi d'assumir aquestes tasques. Ja dic, és de potser la part on estan més estancades, perquè, per exemple, amb el tema inclusiva sí que segurament el departament, respecte de l'acord, va començar anunciant que hi hauria 500 figures més el curs que ve, llavors va passar a 1.000 i ara ja està parlant de 2.400. Per tant, sí que veiem que hi ha un augment important de les dotacions que el departament vol posar per l'escola inclusiva. En canvi, en el tema salarial és on menys s'ha mogut respecte de l'acord amb Comissions Obreres i l'UGT i, per tant, aquí és on pot costar una mica més. Però, ja dic, evidentment no tenim la bola de vidre, però sí que veig un canvi de to entre totes les parts. És veritat, recordem-ho, també, el segon sindicat amb més representació al sector, professors de secundària, no era la reunió d'avui, perquè sí que trobava aquesta proposta que ha fet el departament totalment inacceptable, i per tant avui ni tan sols ha assegut en aquesta reunió. Per tant, sí que és veritat que a la mesa sindical no hi són tots, no hi ha els professors de secundària, però també no ens enganyarem. Si acabés havent-hi un acord, sobretot amb l'USTEC, que és el sindicat majoritari, i si la CGT també s'hi sumés, encara que potser un sindicat no el signés, en aquest cas sí que jo crec que les mobilitzacions potser podrien ja perdre bastanta força i ja quedaria la cosa més calmada. Però, com dic, encara jo crec que pot tardar una setmana ben bona que hi pugui haver potser un acord.
0: Per tant, si tarda una setmana, recordem que en principi el calendari de mobilitzacions és fins al 5 de juny, per sí. tant, seguiria el ritme això, de vaga diària, no? Sigui d'un sector territorial, o sigui a nivell nacional, o sigui de les Bressols, etcètera, etcètera.
6: És això que us deia, que era una mica de pausa, perquè demà hi ha vaga, però divendres no, dilluns tampoc, perquè com que és festa a molts municipis del país,
0: Pasqua,
6: ja no es va
0: sí.
6: situar cap vaga, exacte, cap vaga. Dimarts és dia de lliure elecció per a moltes escoles, i tampoc s'ha situat cap vaga, i per tant, ara, la propera vaga realment que tenim és la de dimecres, que com dic, és una de les grans. Si no salves aquesta, llavors sí que pràcticament diàriament hi ha una vaga territorial cada dia, i la següent gran seria la del 5 de juny, que torna a ser a nivell de tot Catalunya. Clar, el departament, ahir la proposta que va enviar als sindicats els proposava un calendari, és a dir, el departament ja assumia que avui no s'arribaria a un acord i els proposava un calendari per anar negociant cada punt concret de la seva proposta fins al 3 de juny, és a dir, només dos dies abans de l'última gran vaga. I avui els sindicats el que han dit és, home, nosaltres tampoc estem fent vaga perquè vulguem, també ens interessa arribar a un acord, i per tant hi ha alguna cosa... El departament proposava fer una reunió cada dos dies, diu, no, no, el que hem de fer és fer una reunió diària aquí fins que ho puguem desencallar.
0: Uh-huh. Eudald, gràcies per situar-nos, per fer-nos el resum de com ha anat tota la reunió, i qualsevol input que tinguis, diria que avui ja no, perquè pel que dius va per llarg, però això, qualsevol última hora, evidentment, això, línies obertes aquí amb el 9C.
6: Sí, sembla que ara això, la reunió efectivament hi ha acabat, i per tant avui segurament hi haurà poques novetats. Sí que l'únic que podem tenir, no sé si a la cosa però s'allargarà, és que el que han de fer els sindicats és presentar-li la contraproposta aquesta de què us parlava al departament. Ens han dit que ens l'enviaran en les properes hores, però clar, és un contingut que encara no tenen elaborat, i per tant pot ser que s'allargui una bona estona perquè l'acabin de redactar.
0: Doncs esperem que no sigui mitjanit, tampoc.
6: A veure.
0: Vinga, Eudald, vagi bé. Bona nit, gràcies. I gràcies. Fem una petita pausa aquí al 9C i de seguida hi tornem aquí a la tertúlia analitzant això, tots els temes d'actualitat que tenim damunt la taula. Educació, evidentment, és un dels temes, però també tenim aquesta notícia que hem sabut aquesta tarda, que és que Aina Clotet ha guanyat el primer premi pel cinema català al Festival de Cannes. En parlem de tot plegat de seguida aquí al 9C.
9: 9C, amb Mireia Garolera.
10: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
11: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solo Moto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solo Moto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
12: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea i encertaràs. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
13: RAC 1. El dissabte 23 de maig, RAC1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
14: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC1 per la final de la Champions femenina.
13: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'esports de RAC1.
15: El Barça és finalista de la Champions League per setena vegada. Apunteu la data, culers. 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
13: I el dissabte a la nit, totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1. Tots som un milió.
16: amb el suport de Matlleu Origen.
17: RAC 1. Viure en blau és obrir els ulls i veure-ho tot clar.
18: I sense ulleres, perquè arriben a Baviera els dies blaus amb 120 euros de descompte en la teua operació de miopia, hipermetropia i astigmatisme.
17: I a més, la primera consulta és gratuïta.
18: Demana cita al 900-180-100 o a clinicabaviera.com, perquè els dies blaus són dies sense ulleres.
19: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
20: Césped Solución.
21: Més informació a céspedsolucion.es.
22: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
17: RAC 1.
16: A RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Ara mateix passen 10 minuts de les 9. Seguim aquí en temps de tertúlia al 9C. Avui tertúlia que hi tenim el Marc Martínez Amat, l'Isabel Lleuger, el Roger Muntanyola, el Joan Julivert, i a aquesta hora també hem de connectar amb Canes perquè tenim una de les notícies, evidentment, del dia, i que volem saber com ha anat tot plegat. Primer de tot, saludem a l'Adrià García, que és el cap de cultura d'aquesta casa i que està al Festival de Canes i que ha viscut això, la notícia del dia de la tarda. Ja veurem si també una de les grans notícies del festival, i és que Aina Clotet ha guanyat el primer premi pel cinema català al Festival de Canes d'aquest any. Ha guanyat el guardó a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica en Viva, la pel·lícula que també ha dirigit.
1: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
2: Jo vaig notar com electricitat.
3: Tinc mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir. No te preocupes, te voy a pasarlo ya.
0: Ara estem escoltant això, un dels fragments d'aquesta pel·lícula, però abans de saludar a la protagonista, a l'Aina Clotet, volem parlar un segon amb l'Adrià García per captar com ha anat, primer de tot, que ens situï com ha anat la situació aquesta tarda. Què ha passat exactament, Adrià? Bona nit.
4: Què tal? Bona nit. Doncs mira, bàsicament aquesta tarda s'han entregat els premis d'aquesta secció paral·lela al Festival de Canes, que es diu la Setmana de la Crítica, i Aina Clotet ha rebut un dels premis més destacats, més importants, podríem dir, d'aquesta secció paral·lela, d'aquesta competició, que és el guardó conegut com Guardó Revelació, el premi a la millor interpretació d'aquesta secció, la Setmana de la Crítica, que ha estat per el paper que fa Aina Clotet a la seva nova pel·lícula, Viva, una pel·lícula dirigida, coescrita també per ella i precisament protagonitzada per Aina Clotet.
0: Doncs la tenim també en línia ara mateix des de Canes, Aina Clotet. Bona nit i enhorabona.
5: Hola, bona nit. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
0: Com estàs i com has estat aquest moment de rebre el premi?
5: Bé, estic molt contenta, superemocionada, ha sigut molt emocionant estar amb tot l'equip, amb els productors, amb l'Edmond Roc, la Marta Baldó, la co-guionista, la Valentina Viso, i també els socis francesos que tenim de la pel·lícula, sense saber quin premi era, perquè no t'ho diuen, i ha sigut una sorpresa molt, molt bonica. Estem molt emocionats d'haver rebut un premi

0: a l'entrega dels premis i a la clausura, perquè ens semblava molt bonic estar aquí. En el fons érem només 7 pel·lícules a competició i és una secció que cuida molt a les seves pel·lícules i ens hem sentit molt ben acompanyats. Llavors ja teníem previst ser-hi, llavors hem dit que ja teníem previst ser-hi i ens han dit doncs, que sí, que volíem que anéssim. Llavors sabíem, però hi ha diversos premis, no? Hi ha premis que són... No, tots els premis haguessin sigut benvinguts, haguéssim estat superagraïts amb tot i amb cap també, perquè ja ens sentíem premiats, però haver rebut aquest premi, que és molt, bueno, un dels més importants de la secció, doncs ens fa molt feliços i li dona una empenta encara més gran a la pel·lícula, no? Perquè arribi la gent.
1: T'esperaves que això, que fos precisament un dels grans premis, el premi d'interpretació per tu?
0: No m'esperava res, o sigui, ja no m'esperava res perquè ja em sentia tan profundament agraïda i ara parlant amb el jurat perquè hem sortit i el jurat, doncs clar, no pots parlar amb ells durant tota la setmana i ara doncs han vingut tots i que estaven enamorats de la pel·lícula i que per ells era una manera com de premiar també la pel·lícula perquè en el fons Viva doncs té una protagonista, la Nora, que interpreto jo, doncs que està molt present durant tota la pel·lícula, no? I que estaven molt enamorats de la pel·lícula i ha sigut superbonic.
1: Qui t'ha vingut al cap quan has sabut la notícia?
0: No sé, és que han començat a fer una descripció del per què donaven el premi, que encara no m'he pogut tornar a escoltar perquè m'he posat a plorar i llavors només plorava i escoltava el que deien de per què els semblava un treball destacable, no? I la veritat és que ara mateix no sé que m'ha agafat una emoció superprofunda i molt agraïment per tants anys de feina amb tantes persones que ho han fet possible i estic molt feliç d'estar acompanyada de la part del nucli més dur de Viva, no? com són els productors, com he dit, i bueno, falta molta gent i vaig tenir molt la sort de que vingués molta gent a la preestrena de la pel·lícula aquí a Cannes i sobretot el que vaig dir quan vaig poder presentar la pel·lícula, que realment és una feina d'equip molt gran al cinema i que per mi ha sigut un viatge molt, molt complicat a vegades, perquè fer cinema és un treball de resiliència, perquè és molt difícil, però que al final quan ho aconsegueixes, el bonic és mirar enrere i dir que el camí ha sigut bonic, no? I el camí ha sigut molt bonic i ha estat tenint un regal que no ens esperàvem gens.
1: Perquè ho deies també ara, és un impuls, tu veus que és un moment d'inflexió important rebre aquest premi per la teva carrera?
0: Sí, sens dubte canvia la vida de la pel·lícula, no? O sigui, el camí obre les portes de la pel·lícula moltíssim, sense anar més lluny, després de la selecció de Cannes, doncs es van fer unes projeccions a França i vam poder escollir, de fet, entre els distribuïdors que distribuïssin la pel·lícula i estrenarem amb una de les millors distribuïdores franceses a l'octubre i per tant, i ara hi ha molt interès per altres països, no? I llavors és el fet de que s'obre la pel·lícula al món, no? I que fa que una pel·lícula feta aquí doncs, viatgi i arribi a molts més espectadors i això és gràcies a un festival com Cannes que té una plataforma impressionant, no? pel cinema d'autor.
1: Ara que deies això, a casa nostra es podrà veure el mes que ve, no?
0: Estrenem el 19 de juny, en menys d'un mes, de fet, no? Estrenem el 19 de juny i sí, amb moltíssimes ganes de compartir-la amb el públic i de que arribi la gent.
1: I després deies que ja es preveu que sigui de cara a la tardor, que ja es pugui veure a altres llocs, no?
0: Sí, a la tardor ja té data d'estrena, s'estrena el 14 d'octubre sí. A França i als altres territoris doncs encara no ho sé, però França sí que ja és un territori que està clar i que em fa moltíssima il·lusió perquè per mi és un país d'una referència cultural, no? I que em fa moltíssima il·lusió que arribi la pel·lícula.
1: Aina, tenim l'Adrià García, que també et vol fer una pregunta, Adrià.
0: I tant.
2: Què tal, Aina? Primer, enhorabona.
0: Hola, i moltes gràcies.
2: Volia preguntar-te també, a la pel·lícula et poses a la pell de la Nora, que és una dona d'uns 40 anys que després de deixar enrere un càncer de mama doncs decideix trencar amb tot i exprimir al màxim la seva vida, però té un rerefons en el qual la Nora està investigant per trobar, podríem dir-ho d'alguna manera, la fórmula de la vida eterna. Recordo que la setmana passada, quan vam parlar, també vas mencionar, no, que doncs el teu pare t'havia traslladat la passió pel món de la investigació i en aquest cas no sé si també quan has guanyat el premi has pensat en el teu pare.
0: Bueno, he pensat i de fet l'he dedicat a la meva família, no? Vull dir que també fa possible que jo em pugui dedicar a una feina tan exigent i tan complexa, però però sí, està clar que a més em fa molt feliç que la pel·lícula també tingui una part de la meva vocació frustrada, que seria ser científica, i que i haver pogut escriure un personatge, no? I parlar d'estudis científics reals, que

0: que ja quan es comparteixi la pel·lícula, doncs m'encantarà que també això transcendeixi, no? I poder-ne parlar, perquè sento que s'estan fent estudis superinteressants i que dialogaven per nosaltres molt bé amb els temes, no? I amb el que volíem posar sobre de la taula, però sí, sens dubte, en un moment així, doncs te'n recordes de les persones que més estimes i que més t'han fet suport al llarg de la vida, no? I està clar que els meus pares són molt importants.
1: Aina, a banda de la trajectòria, evidentment, i tot aquest escenari que s'obre amb aquesta pel·lícula, més projectes que tinguis en ment, en paral·lel, a tot això, pels propers mesos?
0: Ara mateix, digerir tot això...
1: Important,
0: Digerir tot això i sí que rodem la segona temporada d'Això no és Suècia, uh-huh. que rodem a la tardor, i llavors doncs, estic en preproducció, de fet, i ja a poc a poc a pensar en els següents passos que ja arribaran, però com la pel·lícula parla molt de viure el present i crec que és molt important que sàpiguem viure el present i no... Perquè
1: que no projecta
0: les coses
1: tant, no?
0: Massa de pressa, si no, no? Com gaudir del moment, també.
1: Doncs, Aina, et deixem marxar, que segur que tens molta gent amb qui parlar, celebrar i, com deies, també digerir-ho tot plegats. Gràcies per atendre'ns.
0: Moltíssimes gràcies. Una abraçada. Gràcies.
1: Vinga, bona nit. Adrià, segueixes per aquí, eh?
2: Aquí estic.
1: Com ha anat això? És a dir, realment hi haurà un abans i un després, no?, per la trajectòria d'Aina Clotets amb el que s'ha viscut aquesta tarda, no?
2: Clar, recordem que, a més, Aina Clotet ja havia estat a Canes abans, va estar a Canes fa un parell d'anys, amb la sèrie Això no és Suècia. En aquell cas, també es va emportar el premi a la interpretació de la categoria Canes Sèries. Per tant, doblet, de moment, d'Aina Clotet, les dues vegades que ha trepitjat la Cueset aquí a Canes.
1: A veure, pel que fa, Adrià, ara que estem parlant de Canes, del festival, amb altres possibilitats de que hi hagin altres opcions de pel·lícules que s'emportin premis, com ho veus, això?
2: Mira, tenim... Parlem primer, si et sembla, de les seccions paral·leles a competició. I tenim, d'una banda, a Certain Regard, una pel·lícula, una producció catalana que es diu La Más Dulce. És una pel·lícula que parla de dues joves marroquines que se'n van al sud d'Espanya a treballar com a temporeres, però viuen, doncs, en aquest cas, viuen el maltractament i unes condicions pèssimes per part dels seus patrons. Aquesta és una de les pel·lícules en producció catalana que aspira, doncs, a una d'aquests guapons en competicions paral·leles. També curtmetratges, per exemple, tenim un curtmetratge, avui en parlàvem al sumari, un curtmetratge a la secció Cinef, un curtmetratge que es diu Tu, jo i la vaca, que va sobre una jove addicta a les pantalles, que els seus pares la ingressen a un centre de desintoxicació, vaja, per dir-ho d'alguna manera, en què la teràpia és estar en contacte, precisament, amb les vaques. Un curtmetratge, en aquest cas, produït per l'ESCAC i dirigit per una altra Aina, en aquest cas, Aina Callejón. I més enllà d'això, si anem ja cap a la secció oficial, és veritat que de cinema català com a tal no en tenim cap, però sí que tenim una pel·lícula amb certa participació catalana pel que fa al finançament, que és El ser querido, la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen. Té finançament català i és una de les pel·lícules, potser no opte com a tal a la Palma d'Or a nivell de crítica, pel que estem veient aquests dies, però sí que aquesta pel·lícula té un premi gairebé a tocar, que és el de Javier Bardem, millor interpretació de la secció oficial. La resta de pel·lícules, doncs, per una banda, pel·lícules que tenen participació catalana, són, per una banda, Marga Navidad, que hi ha actors catalans, entre ells Quim Gutiérrez i Victoria Luengo, que ha crescut a Barcelona, i de l'altra banda, doncs, tenim la pel·lícula dels Javis, que de moment és tot un misteri, perquè la pel·lícula dels Javis s'estrena demà i no en sabem absolutament res.
1: Res de res.
2: No sabem l'argument, la sinopsis,
1: sí,
2: que són tres joves en tres moments diferents de la història, en aquest cas de la història d'Espanya, que viuen el seu despertar homosexual. Per tant, més enllà d'això i del repartiment, que és un repartiment de luxe, amb Guitarrica de la Fuente, Penélope Cruz i fins i tot Glenn Close, no en sabem gran cosa més. Per tant, demà al matí podrem veure la pel·lícula i a partir, doncs, del vespre ja en podrem parlar.
1: Doncs Adrià, perquè segueixes, clar, quants dies el festival al final, que són ben bé, gairebé dues setmanes, no?
2: Gairebé, va començar el dimarts de la setmana passada i acaba aquest proper dissabte, per tant, sí, dues setmanes mal comptades.
1: Ho estàs gaudint, m'imagino, eh?
2: Ho estem gaudint, veient molt cinema, i doncs gaudint també de l'experiència de Cannes, que això és una pluja d'estrelles constant, i els carrers estan plens a vessar de gent.
1: Doncs a gaudir-ho. Ara anava a dir, no sé si a sopar, perquè aquí amb els horaris ja el sopar ja està fet, i dat i beneït, tots, però...
2: Ara tinc una projecció.
1: Ara tens una projecció, doncs mira, a mirar sí, una nova projecció, Adrià. Doncs moltes gràcies per atendre'ns i anirem connectant amb tu també cada vespre aquí al 9C.
2: Vinga, molt bé, bona nit.
1: Vagi molt bé, bona nit. Ja ho veieu, Aina Clotet... al final és això, és artista ja, no sé si dir-ho de renom, començo per tu,
3: sí,
1: Marc.
3: Home, crec que és un goig que l'Star System català doncs sigui reconegut a nivell europeu, a nivell internacional, i per tant és un reconeixement a la bona feina. I en el cas de l'Aina Clotet, ara doncs ella parlava d'això a Suècia, o podríem parlar del Gran Nord, o la seva trajectòria en el cinema, jo la recordo, però, i potser tu també, no, Mireia, d'Estació d'Enllaç,
1: sí,
3: no?
1: Sí,
3: que jo crec que
1: sí,
3: va ser el primer cop que la vam descobrir tots, que era la nena, la filla de Mercè Aránega, la filla petita, i després ja com a adulta a Infidels, que feia el personatge de l'Arlet. I ara estava mirant una teoria, jo crec que és certa, de fet ara ho estava comprovant, que és que el nom d'Arlet jo no l'havia sentit abans de la sèrie, i des de llavors ja és un dels noms que...
1: Més posat, sí.
3: Sí, és molt posat. I ara estava mirant justament aquesta estadística a l'IDESCAT i es confirma, abans del 2009 hi havia una desena d'Arlets que es posaven cada any, i des de la sèrie són ara 200 cada any, 200, 300, depèn de l'any. Vull dir que és d'aquelles coses, el fenomen de la tele, eh? Però,
1: vosaltres heu posat els vostres fills Arlet o no?
4: No,
1: estic d'acord.
4: Tot i que, si tu ara mires el llistat de l'IDESCAT i el compares amb el de fa 20 anys, veuràs que no té res a veure l'un amb l'altre, també s'ha de dir.
1: Bueno, i anem a més bé, són diferents modes.
4: No, cadascú, ni bé ni malament, modes. Cadascú el seu.
5: No, i també hi ha una composició sociològica bastant diferent de fa 20 anys.
4: No, però independentment del canvi sociològic, que hi és, hi ha una tendència important cap als monosíl·labs, per exemple,
1: sí,
4: els curts, etcètera, etcètera. Però bé, jo soc tradicional i conservador, doncs jo l'he posat Jordi perquè... Sí.
3: Però jo soc de la teva escola, també, he tirat per noms tradicionals.
1: Noms tradicionals tots, d'acord. M'agrada aquest gir d'Aina Clotet anar a la demografia, però vaja, jo torno, jo vaig dirigint...
5: No, però en tot cas el que deia el Marc demostra la influència que té el cinema.
1: Oh, i tant.
5: Com a element cultural, i aleshores és molt important que el cinema d'aquest país comenci a tenir reconeixement internacional, perquè a Catalunya es fa molt bon cinema, també es fa a l'estat espanyol, i jo crec que és important que, tot i no és que sigui un gran suport institucional el que té el cinema català. Per exemple, l'Aina Clotet parlava de França, no? França, per tots els europeus, és que els agrada el cinema, és un molt bon mirall, perquè allà sí fan una inversió en el cinema i creuen en el cinema. Té molt més mèrit fer-lo bé des de Catalunya, perquè no hi creiem tant com hi creuen a França, no? Però hauríem d'entendre que com a element cultural, el cinema, la música... és molt important una aposta d'aquestes característiques, perquè ara demostràvem que té una gran influència i porta la nostra cultura al món. És a dir, aquestes Arlets que a partir d'Estació d'Enllaç van arribar a...
1: Infidels.
5: Sí. Van arribar a Catalunya. Doncs ara aquests elements culturals que està fent l'Aina Clotet arribaran a la resta del món. I amb l'Aina Clotet a mi em passa un element que és molt interessant. Començo a no saber si és actriu o directora.
1: Mm.
5: És la nostra Woody Allen, perquè ara comença a fer productes que són els que ella vol fer directament i els interpreta, perquè segurament se sent molt motivada també per interpretar allò que ella mateixa crea, no? I per tant està molt bé tenir una Woody Allen catalana, per entendre'ns.
1: Woody Allen catalana, Isabel, comparteixes això?
6: Bueno, jo crec que ara faig memòria una miqueta de grans actrius catalanes, no? Margarita Xirgo, Núria Espert, no? Rosa Novell... Jo crec que tenim la sort, no? Segurament, tot i que la indústria, doncs, o la institucionalitat no ha acompanyat a la indústria, sí tenim la sort de tenir grans actrius, no? Des de sempre, no? Jo crec que el món teatral i el món de l'actor a Catalunya ha sigut un món on hi ha hagut grans exponents de bona trajectòria professional. Jo em vull embarcar una miqueta amb el prestigi que té Cannes, no? I al final que l'Aina Clotet, que és veritat que la seva trajectòria doncs, ara fa un pas més des de això no Suècia, perquè dirigeix o codirigeix, i això també ens dona una nova perspectiva de l'actriu, perquè a més dirigeix, actua... En Woody Allen és veritat que també, però en Woody Allen sempre té un paper... No sempre tenia un paper tan protagonista, jo crec, des de la meva perspectiva.
5: No, depèn,
6: sí, també és veritat, també és veritat, també sí, és veritat que depèn. No?
5: Que sí.
6: Jo crec que passa una cosa, de més, que fa l'Aina Clotet i que em passa amb alguna altra actriu, no? Directora, que expliquen històries que tenen molt a veure amb el que la gent necessita escoltar o la gent necessita, o la gent que estem disposades a que ens toquin una fibra sense excessives marmelades, sinó amb una certa distància emocional, que també és una distància emocional que fem en la vida, no? Jo crec que Aina Clotet ha aconseguit un to que no és gens condescendent i a la vegada t'emociona precisament per un bany de realisme que fa, no? I jo crec que Cannes, que és com l'emblema reputacional, cultural i de prestigi, més que segurament Hollywood és un altre exponent, no? Però Cannes és com l'element cultural a on tots ens agrada referir-nos quan algú triomfa a Cannes, és que triomfa molt amb un nivell conceptual. Per tant, jo crec que avui felicitar a l'Aina Clotet i a tot l'equip és imprescindible, i després també posar en valor que aquesta trajectòria de visibilitat d'actrius catalanes, de directores catalanes, té una trajectòria molt important i que després és una manera i una font de recursos. Una de les coses que passa amb el cinema i en general amb l'art és que no es troben recursos. L'administració sempre doncs és molt complicat, requereix molta burocràcia, has de complir moltes qüestions, i després hi ha un problema en aquest país, jo crec, del mecenatge privat, no? Altres països estan molt més interioritzats el que és un mecenatge privat, el product placement, que es diu, etcètera, està molt més normalitzat, i per tant hi ha unes fonts de finançament que aquí costa molt tirar endavant, no? Hi ha grans productors, perquè és veritat, avui ara l'Aina ha parlat d'Edmond Rock. L'Aina, a més, té una productora que es diu Funicular, en la qual també un dels socis és Joan Andreu i el seu germà, en Marc Clotet, però que han de lluitar-ho molt. Han de lluitar-ho molt per acabar aconseguint productes que després tots ens satisfà molt aquest producte, no? Però que hi hauria d'haver una reflexió prèvia alguna cosa hauríem de fer de més perquè no només quan guanyen a Cannes o quan hi ha uns reconeixements a Cannes puguin tenir una sortida més digna tot el que representa al món de l'art escènic, no?
1: Roger?
3: La veritat és que el nivell de la intervenció de la Isabel no m'ho posa un pèl difícil, per tant aniré a un element més simple i recordant la figura d'Aina Clotet, que fèieu la referència abans d'Estació d'Enllaç, no? I de realment l'única aportació que puc fer, però que crec que compartiran molts oients, és que l'Aina Clotet forma part de les nostres vides, d'alguna manera, no?
1: Sí,
3: és a dir,
1: sí.
3: Jo des de petit recordo... Estació d'Enllaç me'n recordo moltíssim, perquè devia ser la primera sèrie que començava més o menys...
5: Tu devies ser molt petit, Roger.
3: Sí, molt petit, molt petit, perquè, mira, Estació d'Enllaç de l'any 94, per tant, tenia 8 anyets. Però després va fer aparicions en altres sèries de TV3. A casa meva miràvem TV3 i es mirava TV3. Ara no ho sé, a casa meva ja no estan així, però en aquell moment era així. I l'Aina Clotet era una constant. I, per tant, jo no l'he conegut mai, però alguna vegada que me l'he creuat pel carrer, perquè Barcelona és molt petit, sempre et sortia i dic, clar, però si ens coneixem de tota la vida. Evidentment, no he anat a dir res, no? Però forma part de la vida de molts catalans, i per tant veure que una persona que aquí hem pogut veure i seguir la trajectòria doncs traspassa fronteres i triomfa a nivell internacional, doncs jo crec que ha de ser un motiu d'orgull per primer, evidentment, per ella, però pel conjunt de la societat catalana i per tota la gent del país.
1: Doncs ho anirem seguint, perquè ara ella mateixa també ho deia, haig de pair, haig d'entendre què és el que ha passat, cap on vaig i què em suposa per la meva trajectòria. Doncs ho anirem seguint tot plegat. Fem una petita pausa i de seguida tornem aquí a la tertúlia del 9C perquè sembla que tenim algunes novetats. A banda ja d'educació, és que passen coses als vespres, eh? Sembla que Gabriel Rufián... va dient coses i es va posicionant... Ara ho expliquem.
7: No ho sé, amb Mireia Garolera.
8: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
7: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
10: És velocitat.
9: Amb el circuit més ràpid del món.
10: És festa.
9: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent-te a cada quilòmetre.
10: És Barcelona.
9: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
10: Fast and Fun.
9: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
10: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
11: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
12: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
11: Amb gent pionera.
13: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
11: I que vol canviar el món.
14: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
7: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
15: Change the world, or the world will change you.
7: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
16: Ja som 11 milions dels socis del...
17: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
18: Sí, com el 30% en tots els vins de Rioja. Vas canviable en un cupó...
17: Que et dona per molt, només el 21 de maig.
16: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
19: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
7: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
20: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
7: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió. No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Passen 6 minuts de 9:15. Seguim aquí al No ho sé, la tertúlia d'aquests dimecres. Ara de seguida explicarem aquesta última hora perquè teníem a Gabriel Rufián doncs, fent un nou acte a Madrid i en el fons, en la línia ja amb què ha anat, de que s'ha anat posicionant per liderar un moviment d'esquerres. Vaja, ha vingut a fer un pas més que ara de seguida mirem de contactar amb el Jordi Armenteres perquè ens faci doncs, aquesta última hora, però abans que ens ha quedat a mitges, ho parlàvem amb l'Eudald Martínez, tenim aquest xup-xup, aquesta mena d'acostament en el sector educatiu entre el govern per una banda, els sindicats per l'altra, les vagues en marxa. No sé, començo per tu, Joan Julivert, no sé si creus que estem començant a veure la llum d'una possible solució pel que fa a tot aquest tema del sistema educatiu que dona enmig la sensació que el tenim bastant potes en l'aire.
5: Està bastant potes en l'aire, però jo crec que en aquests moments ja comença a haver la necessitat per totes dues parts de suavitzar, de començar a aterrar en un terreny en el que es pugui negociar. El problema que hi havia fins ara és que no es podia negociar perquè les posicions eren maximalistes per totes dues bandes i eren tan extremes que era molt difícil cedir, perquè cedir era gairebé claudicar. I jo, pel que m'ha semblat entendre de l'Eudald, ja comencen a haver algunes petites sessions per aterrar i per deixar un marge a la negociació. Per què dic que és necessari? Al govern se li fa cada cop més complicat aquesta situació amb una negociació de pressupostos que, en funció de com evolucionés la virulència d'aquestes mobilitzacions, podria complicar-se-li. Per tant, el govern necessita aterrar-ho necessàriament, però també els sindicats només cal parlar amb els professors que et comencen a dir: jo començo a no poder aguantar tantes setmanes de mobilització perquè estan fent esforços salarials per fer aquestes mobilitzacions. I això crec que és un element que s'ha de començar a tenir en compte. I aleshores els sindicats també necessiten aterrar, i evidentment no amb la idea de la claudicació, i per tant el govern haurà de fer alguna concessió des del punt de vista salarial, això segur. Ara bé, no sé si arribarem als 400 euros que demanen cada mes i de manera immediata els sindicats.
1: Marc, i Isabel i Roger.
3: En primer lloc, cal seure i dialogar, i és bona notícia que hi hagi fluïdesa en aquest diàleg, que hi hagi intercanvi de propostes. En canvi, no em sembla que sigui acceptable que hi hagi un sindicat que digui que ni tan sols es vol seure. Vull dir, si no està d'acord amb la proposta, que s'assegui i que ho digui. No? Em sembla que forma part de les seves funcions, però vaja, cadascú sap el que ha de fer. I se'm fa un punt estrany per això que es faci la negociació en el context de vaga. No? Potser seria més fàcil que no hi hagués la vaga si hi ha negociació, i que si no funciona, si es trenca aquestes converses, aleshores es reprengui si cal, si consideren, doncs, però, aquest bueno, camí de vaga.
5: Però això va explicar com estava de malament la història.
3: Sí, sí, sí, no, evidentment, el punt de partida no és gens favorable que hi hagi aquest context, no? Se sosté aquestes convocatòries de vaga mentre s'està dialogant, però clar, és una coacció en la negociació i afegeix una pressió que no és del tot còmoda perquè el diàleg sigui fructífer, crec jo, eh? I llavors crec que la qüestió de la retribució és la mare dels ous al final, i que hi ha arguments que poden donar raó als sindicats, com és, doncs, que les condicions dels docents catalans estaven pitjor que les d'altres comunitats, quan el nivell de vida aquí és més car. Això, doncs, és un argument que té solidesa. Crec que, en canvi, hi ha arguments que no s'haurien de ser procedents, com ara que un altre col·lectiu com el de Mossos hagi aconseguit una millora salarial. Home, confrontar, diguem, col·lectius de personal públic crec que no és una via correcta a l'hora de fer els plantejaments i de fer reivindicacions.
5: El problema és que els Mossos també han entrat en l'equació per part del departament.
3: Bé, aquí hi ha una altra qüestió, però això és posterior a estat, sí.
1: Isabel.
6: Bé, jo estic d'acord amb la base de tot, no? Que negociar, doncs, és una bona notícia, que s'estigui negociant és un element molt positiu institucionalment, reputacionalment, socialment, i també, evidentment, per les parts implicades, per l'administració i per als sindicats de docents. I jo sí que també crec que hi ha un desgast també social davant d'això. Crec que s'està produint també una sensació de dir, escolta'm, si ens hem de sentar a negociar, aquesta pressió de que ho fem en vaga és una pressió que acaba minvant l'efecte reputacional que pot tenir una reivindicació legítima. I jo crec que això també és important, i això també s'ha de tenir en compte. Tots sabem que una societat que funcioni és aquella que l'educació funciona i la sanitat funciona com a grans pilars, i tots volem una societat on els docents se sentin, doncs, tan reconeguts com calgui perquè els nostres fills i filles puguin tenir un sistema educatiu robust. El que passa que també un ha de ser molt conscient de fins a on la seva reivindicació acaba confluent en un enfrontament excessivament visceral, no? I jo crec que aquí hi ha hagut un punt de visceralitat i de qüestionament, no? Aquests sindicats, Comissions i UGT, ha pactat, i per tant jo, tots els sindicats vinculats amb l'àmbit docent tradicionals s'enfaden i diuen, doncs, ara prepareu-vos, aquí hi haurà tot el que està passant ara, i ara, doncs, estan per sort iniciant un camí de cerca de solucions, però crec que també s'ha de tenir en compte la factura que això pot passar a totes les famílies, no? Crec que també hi ha hagut un moviment de famílies que ja estaven demanant i reclamant que aquí hi hagués un punt d'inflexió, no?
1: Roger.
4: Bé, estan d'acord, evidentment, amb que les peticions són raonables i legítimes, les formes poden fer que la cosa es torni com un bumerang, no? Perquè, vist des de dintre, segurament des del punt més activista o implicat, doncs la lectura és una. Pel conjunt de la ciutadania, que tots ens sentim interpel·lats per l'educació i pel que implica, aquest escenari, diguem-ne, de no resolució, de vagues constants, etc, doncs crida un punt l'atenció. Que hi ha un punt més l'atenció? Jo crec que en aquest país hi ha sindicats que s'auto... La paraula sindicat podríem parlar algun dia, amb els lingüistes també, perquè ara tots són sindicats. Però en qualsevol cas, els, diguem-ne, clàssics, tenien o han tingut més clara la seva funció, que al final és representar un col·lectiu i negociar, en aquest cas, amb l'administració o amb l'empresariat el que s'hagi de fer. I hi ha d'altres que sembla que hi ha un punt d'activisme polític tan gran que a vegades es confon si és un sindicat o és un epígraf d'un partit polític. Aleshores, si és això, doncs directament que ho diguin, però llavors que no ho vesteixin al voltant d'una cosa en la que tots estem d'acord, que és l'educació de qualitat pel nostre país. I un exemple de tot això, que a mi m'ha sorprès, sincerament, en positiu, és que la negociació de pressupostos està en aquest tema tan candent com estava. Jo tenia la sensació que Esquerra i els comuns voldrien d'alguna manera capitalitzar això, i no m'ha donat la sensació que ho facin. Per tant, cosa que demostra que, repeteixo, per molt legítimes que siguin les bases de les decisions que es faci, s'ha anat un punt massa enllà per part d'algun d'aquests sindicats.
1: Anirem seguint amb el tema, perquè és una mica el serial semidiari, ens agradi o no, com va evolucionant aquesta negociació. Un altre, de serial a serial, ara que són 3:15, perquè saludem el Jordi Armenteres. Què tal, Jordi? Bona nit.
0: Hola, bona nit.
1: No. Des de Madrid. És un bon serial, no? Això que també que heu viscut ara... Bueno, tot el que viviu a Madrid les últimes hores té tela. Però vaja, explica'ns què ha passat aquesta última hora o aquesta última hora i mitja amb aquesta conferència de Gabriel Rufián.
0: Bàsicament hi ha dues idees que acaba de llançar el portaveu d'Esquerra a Madrid, i amb tot, de totes dues n'hem parlat durant molts mesos. Què fa Gabriel Rufián aquesta nit de cop i volta? Concretar-les una mica més. I posarem molts matisos, perquè a més des del seu equip ja l'estan matisant ells mateixos. Ja no dic des d'Esquerra a Barcelona, sinó des del seu equip a Madrid. Però hi ha una declaració molt, molt sonant, que és postular-se ell per liderar una llista d'esquerres a tot Espanya amb aquesta frase.
21: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante, pa'lante.
0: Sembla molt clar. De fet, Gabriel Rufián és el primer que s'ha molestat molt amb els mitjans de comunicació que han o hem intuït que ell podria presentar-se algun dia doncs, com a cap de llista o de Sumar o de Podem o de qualsevol confluència d'esquerres fora d'Esquerra. Què està dient el seu equip?
1: Una cosa, només t'aturo un segon aquí, Jordi, perquè fins ara recordem que el que havia llançat era més la idea, no? La idea de que s'haurien d'unificar les esquerres, i avui seria ara el que ha fet aquest vespre amb aquesta conferència que ha fet, és fer un pas més dient que ell...
0: El canvi és dir, un, hem lideraria. De liderar, jo hi puc participar, dos, jo puc liderar. El salt és qualitatiu. Sí que és veritat que des d'Esquerra l'estan matisant i diu, no, ell sempre ho deia en el marc d'Esquerra liderant i amb ell com a candidat d'Esquerra i a Barcelona. Clar, escoltant-lo com l'hem escoltat,
1: no sembla
0: que Gabriel Rufián hagi de ser el proper candidat a Madrid, que és el que sembla. La declaració és que és d'aquelles que la podríem escoltar moltes vegades i no hi hauria gaires dubtes amb el que diu. Sí que diu una altra cosa, i que és molt important, i que és la primera vegada que verbalitza en públic, tot i que en privat sí que ho ha fet vegades, i que de fet és un tema habitual de conversa quan parles de la salut d'Esquerra. Esquerra ha passat per un procés molt, molt tumultuós aquests últims 2 anys que ha acabat com ha acabat, amb el partit dividit en certs manera. Això s'escenifica molt, i ho hem explicat moltes vegades, al grup parlamentari a Madrid. Llavors ens sorprèn que Rufián diu, un, puc liderar Espanya, dos, en el cas que lideri Esquerra, el que vull és com a líder parlamentari, com a cap del grup parlamentari, posar condicions. Ell ho diu d'aquesta manera.
21: Una cosa es que no me vea de Esquerra Republicana y otra cosa es que me presente por Esquerra Republicana. Son dos cosas muy diferentes. Yo no voy a volver a presentarme por Esquerra Republicana si no hay unas condiciones. Si no hay unas condiciones. Creo que los próximos 4 años van a ser duros, sea como sea, y que convienen una serie de condiciones. No hablo a nivel particular, no estoy hablando a nivel personal, que un poco también, sino a nivel de grupo parlamentario, de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Y en cuanto a... Si no, yo no estaré. No estaré, me voy a mi casa y me dedico a otra cosa.
1: Però això
0: no, que quan sumes les dues declaracions, sí, sí, dius, val, potser no estàs amb Esquerra i potser estàs amb una altra confluència d'esquerres. Quines són aquestes condicions? En aquests moments ell no té un control prou sòlid del grup parlamentari, perquè hi ha alguns diputats barra diputades, sobretot, que li sobren, i això és públic i notori, i ningú se n'amaga que hi ha una divisió al grup parlamentari que és extrema, que potser a Barcelona s'ha pogut maquillar perquè el grup parlamentari al Parlament és més gran i perquè hi ha hagut batalles a Barcelona que han acabat com han acabat, però a Madrid no. Llavors, aquestes condicions, i sabem que fa molts mesos que estan sobre la taula, passen per decidir qui vull jo que es presenti per Barcelona, per Girona, per Lleida i per Tarragona, i fer un futur grup parlamentari que s'adigui més a la meva manera de fer i pensar al Congrés dels Diputats.
1: Resum, Jordi, tindríem aquests dos inputs que surten de... Ha fet una conferència, era, no? O un acte, aquest vespre, aquí a Madrid.
0: Era una conferència, aquest vespre, era una conversa cara a cara amb una periodista que es diu Lucía Méndez, molt coneguda a Madrid, no tant a Catalunya, al Club Siglo XXI. El Club Siglo XXI és un club de pensament, sí, històric aquí a Madrid, que ja ve dels anys, no sé si 60 o 70, però és anterior a la democràcia espanyola. És un club que sempre ha presumit de poder centrar el pensament de tots els àmbits, però fa molts anys, unes quantes dècades, que està molt centrat sobretot en el pensament de dretes. Llavors, la periodista Lucía Méndez pot portar l'etiqueta, sobretot, de defensar molts plantejaments de dretes. És veritat que és molt amiga de Gabriel Rufián, i entre tots dos feien aquesta conversa que han fet aquest vespre.
1: Deduïm, per tant, o el que la novetat d'avui és que potser no vol liderar Esquerra Republicana i obre la porta, potser liderar aquesta mena de candidatura d'esquerres a nivell estatal. Serien els dos missatges, no? D'avui?
0: Sí, total i absolutament. Però és que, de fet, que Gabriel Rufián vol plantejar condicions fa molts mesos que ho sabem. I, de fet, d'això, jo em recordo una conversa amb l'Oriol Junqueras aquí a Madrid de fa 2 o 3 mesos, i el Junqueras se'n fotia una mica de tot plegat. Per a més, comences a plantejar noms, qui sobra, qui falta, qui hauria de venir de Barcelona cap a Madrid en tota aquesta llista. Avui en Jordi Basté, a l'entrevista del Junqueras aquest matí al Món a RAC1,
1: sí,
0: li ha preguntat. Li ha demanat pel paper Gabriel Rufián, i explícitament per això. Què
1: mira,
0: passa amb
1: tenim
0: Gabriel
1: el tall,
0: Rufián
1: tenim el tall, Jordi. Escoltem-ho, perquè és això, precisament.
2: Ja té clar qui serà el cap de llista a Madrid, d'Esquerra?
21: Bueno, si depèn de mi, és el Gabriel. Per tant, sempre ho ha sigut, diguem-ne.
1: Tenim la maionesa feta, no? Diguéssim, un diu una cosa, l'altre obre la porta amb un altre. Veurem.
0: Hi ha una altra cosa, que això en política passa molt. Li ha preguntat per la seva relació amb Oriol Junqueras, en Jordi Basté aquest matí, i Junqueras presumia de ser molt amic, de parlar molt. A veure, quan et mous en cercles polítics, de tots he sabut, i això és un vox populi entre tota la premsa, que la relació d'Oriol Junqueras amb Gabriel Rufián ha anat a menys aquests últims mesos, i aquest anar a menys s'ha aguditzat des que Gabriel Rufián ha pres un protagonisme a la política espanyola, on Esquerra queda una mica més terrasquillada.
1: Marc Martínez Amat.
3: Aquí jo crec que hi ha dues qüestions a comentar, no? Una és l'estratègia personal que segueix Gabriel Rufián. Jo crec que l'està beneficiant situant-se, posant aquest debat sobre la taula, en termes mediàtics al conjunt de l'Estat. No sé tant l'efecte Catalunya, em costa més de visualitzar-lo, però jo crec que en tant que la imatge en els mitjans estatals, el projecte, això també el beneficia Catalunya, però sempre que la corda no s'acabi trencant amb Esquerra Republicana, que aquest és el risc que hi ha, no? Que vagi tensant-la i que en algun moment es pugui acabar trencant. Jo crec que de moment no convé ningú de les dues parts, ni amb ell ni amb Oriol Junqueras, que s'acabi trencant la corda, però en tot cas això seria aquesta qüestió més estratègica. Jo no m'imagino Esquerra anant amb aquesta fórmula, i aquest és l'altre element a analitzar, crec, la fórmula que proposa Gabriel Rufián. La calculadora no sempre dona tan fàcilment 2 + 2 igual a 4. Aleshores, fórmules de confluència a vegades funcionen. Podem, la seva primera aparició, irrupció amb les confluències, li va sortir bé electoralment, en termes de rendiment electoral, però en canvi hi ha hagut altres moments en què les sumes no... Podem, quan es va sumar amb Esquerra Unida, no va suposar una ampliació en les eleccions que van anar junts, després d'una repetició electoral, una ampliació del seu espai. Quan Esquerra i Convergència i Unió van anar juntes, Convergència, a Junts pel Sí, això no va suposar una ampliació del seu espai. Per tant, a vegades hi ha uns efectes que mecànics, que és sumem el resultat de les últimes eleccions, suposant que s'ajuntin, això fa que hi hagi un augment d'escons, però després hi ha uns efectes psicològics d'aquestes sumes que fan que no sempre els electors acabin repetint els comportaments que han tingut en anteriors convocatòries.
1: Roger.
4: Bé, diverses qüestions. La primera és que Gabriel Rufián faci una conferència al Club Siglo XXI, amb perdó, però els anteriors caps de llista d'Esquerra o de Junts no l'haguessin fet. Per tant, la primera qüestió de notar és que Gabriel Rufián ha sabut assumir una figura política que transcendeix el seu partit. És més, avui és possiblement un dels 5 o 6 polítics més reconeguts a l'estat espanyol. I en política, que si ser reconegut,
0: cinc o sis,
4: és a dir, que
0: no,
4: la gent sàpiga
0: quart,
4: qui ets... És...
0: El quart,
4: imagina't.
0: Segons el 6, és el quart a tot Espanya.
4: Doncs imaginem, això té molt de valor, i Gabriel Rufián ho sap, perquè és llest i és una persona que s'ha pogut veure i llegir els temps. És evident que la lectura que es pot fer des de Catalunya amb això, i especialment des de l'espai polític o els espais polítics d'on ell prové a Catalunya, pot tenir una connotació no especialment positiva, però per la resta de l'Estat, que és el terreny que clarament ell vol jugar, això la té. Tercera qüestió, el model, el que comentava ara el Marc, és cert, no? A vegades aquestes sumes no acaben de ser, però sí que és veritat que, per exemple, aquest cap de setmana amb les eleccions andaluses s'ha vist que aquells projectes que estan, diguem-ne, a l'esquerra del PSOE, però que a sobre busquen aquest element d'identitat nacionalista, barra sobiranista, barra digue-li com vulguis, amb el seu territori, estan funcionant i poden donar un cert rendiment possiblement amb una amalgama de partits que puguin presentar-se sota un paraigües, que és el que pretén Rufián. Per tant, l'última qüestió és que Gabriel Rufián s'ha d'assumir i s'ha d'admetre, jo me n'alegro perquè és una persona que tinc estima personal, que ha transcendit el seu partit i que és una figura política del voltatge ara mateix.
1: Isabel, mireu, i Joan...
0: Sí. Molt ràpid.
1: Molt ràpid perquè se'ns acaba el temps.
0: Pregunta del 6 de l'últim baròmetre més passat, qui vol que sigui el proper president del govern d'Espanya? Pedro Sánchez, 31,3, Alberto Núñez Feijóo, 9,9, Santiago Abascal, 7,4, Gabriel Rufián, 4,2. És el quart. Per darrere, Isabel Díaz Ayuso, Yolanda Díaz, Alvise Pérez, Juanma Moreno Bonilla.
1: Em sap greu, però haurà de ser molt breu, Isabel i Joan.
6: Bueno, jo l'únic que he de dir és que realment ha aconseguit transcendir, i també jo crec que ha aconseguit transcendir evitant posar-se una etiqueta de puresa. És a dir, la seva traçabilitat i transcendentalitat té a veure molt amb aquesta voluntat de mestissatge amb els discursos i amb una actitud de valentia davant de qüestions que segurament altres partits en els Congrés dels Diputats que estaven legitimats per poder-ho fer, no ho han fet. I això li dona un recorregut, més enllà de que et pugui ser conseqüent i coherent amb el seu partit o no.
1: I Joan?
5: Molt ràpidament, a mi em sembla que Gabriel Rufián ha intuït bé per on pot anar la situació de les esquerres, però que no ho té clar, perquè en la mateixa declaració diu que es pot presentar encapçalant una candidatura estatal a l'esquerra de l'esquerra, i de l'altra posa condicions per Esquerra Republicana, que entenc que només es presentaria a Catalunya. Per tant, crec que no ho té clar, per aquelles coses que indicava el Marc, que no sempre 2+2 fa 4.
1: Clar, ara també la pregunta serà si aquests moviments al final acaben amb res, que sembla que ho pots tenir tot i pots ser el rei de la festa i al final...
3: És que ha passat altres vegades que el més ben valorat el conjunt de l'Estat, després no, això no es tradueix en un resultat electoral superfavorable.
1: Haurem d'anar deixant aquí, Jordi, et deixo anar ja, suposo que demà teniu sessió al Congrés, encara...
0: No,
1: i no hi ha Congrés,
0: no,
1: anava a dir,
0: no,
1: perquè Rufián...
0: No hi ha activitat política, i a més l'agenda política de demà és molt fluixa.
1: Per tant, el proper dia que podrem tornar a veure Rufián ja serà la setmana que ve, no?, a Madrid?
0: Probablement sí, dimarts que ve el Congrés.
1: Doncs ho anirem seguint, evidentment, també a veure quins són els inputs, perquè no sé si des del seu entorn ja et van dient que posen una mica aigua al vi, a veure què ha passat amb la conferència d'aquest vespre. Ho anirem, doncs, seguint, eh? Jordi, gràcies i bona nit, descansa. I us vaig acomiadant també ja a vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos, Marc Martínez Amat, Isabel Lleuger, Roger Muntanyola, Joan Julivert. Ja veieu que ha estat una tertúlia una mica atropellada avui amb notícies d'última hora, però quan passen les coses, com sempre, recurs les expliquem. Gràcies i bona nit.
3: Bona nit.
8: No ho sé, amb Mireia Garolera. Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
9: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
22: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
23: És velocitat.
22: Amb el circuit més ràpid del món.
23: És festa.
22: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
23: És Barcelona.
22: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
23: Fast and Fun.
22: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
23: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
24: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
25: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El Món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació. El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
26: Intuïtiva i renovada.
1: Les 10 en punt, actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
27: Bona nit.
1: Què és el més destacat a aquesta hora?
27: Que el Departament d'Educació i els sindicats continuaran negociant demà mateix. Aquest vespre, la reunió entre totes dues parts ha acabat sense acord i s'han instat a continuar parlant. Es tornaran a trobar demà a la tarda i negociaran els salaris com a primer punt. En sortir de la trobada n'han parlat el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
28: Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
29: Realment hem fet molt pocs avenços. Hem aconseguit arrencar una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a prioritària.
27: Mentrestant, les vagues al sector educatiu continuaran demà amb una altra aturada territorial. Aquest cop afectarà les escoles i instituts de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
1: L'home que ahir va assassinar la seva exparella a Figueres passarà demà a mans del jutge.
27: Avui l'Ajuntament ja ha confirmat que es presentarà com a acusació popular contra el detingut. Demà haurà de tornar a donar explicacions davant el jutge que ahir mateix l'havia condemnat a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima. També li havien posat un ordre d'allunyament de 250 metres.
1: I Aina Clotet celebra el premi a la millor interpretació que ha rebut a Canes.
27: L'actriu i directora catalana, amb la seva pel·lícula Viva, s'ha endut el guardó a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica. És una secció paral·lela del certamen que busca noves veus dins el món del cinema. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, Clotet ha reconegut que no s'esperava aquest guardó i ha explicat com ha rebut la notícia.
30: Estic molt contenta, super emocionada, ha sigut molt emocionant estar amb tot l'equip, amb els productors, amb Ned Monroc, la Marta Baldó, la coguionista, la Valentina Viso i també els socis francesos que tenim de la pel·lícula, sense saber quin premi era, perquè no t'ho diuen, i ha sigut una sorpresa molt, molt bonica. Estem molt emocionats d'haver rebut un premi tan, tan important.
27: Viva és el debut de Clotet darrere les càmeres, una història sobre una dona que, després de tenir un càncer de mama, decideix esprémer la vida al màxim. Arribarà a les sales de cinema el 19 de juny.
1: Els esports, Aleix Pariser, bona nit.
31: Hola, què tal? Bona nit, Mireia.
1: Què fareu avui? El tu diràs.
31: Doncs mira, estem pendents del sopar que està fent el Barça per tancar la temporada, amb tota la plantilla, amb tot l'estaf, amb el president interí Rafa Juste, el president electe Joan Laporta. Estan en un restaurant de Castelldefels, allà hi tenim el Roger Saperes, per saber si algú fa alguna declaració quan acabi el sopar.
1: Passarà el xup-xup de tot
31: plegat. Sí, hi haurà parlaments de Laporta, dels capitans, vull dir que s'acabaran filtrant una mica els parlaments que hi hagi en aquest sopar de celebració. recuperació, perquè el Barça ha fet una molt bona temporada amb Lliga i Supercopa. I serem a l'inici del Tu Diràs. També seguirem parlant del davanter que vol fitxar el Barça. És la gran prioritat en el mercat d'aquest estiu. Intentarem fer un rastreig, un scout de quins són els millors davanters que hi ha a Europa, més enllà de Julián i Joao Pedros, que ja sabem que interessen i que són a la llista de Deco. Hem de sentir Enrique Riquelme. Avui ha dit que fins dissabte es dona de marge per saber si es presenta contra Florentino Pérez a les eleccions del Real Madrid. Estem pendents també de la final de l'Europa League. Està guanyant l'Aston Villa, anglès, 2-0 al Friburg alemany. L'Aston Villa l'entrena un tècnic espanyol com Unai Emery, per tant el descans, 2-0, ho té encaradíssim l'Aston Villa. I hem d'analitzar la situació del Barça de bàsquet avui amb Dani Aguilar i José Ignacio Huguet de Mundo Deportivo.
1: Molt bé, doncs gràcies, Aleix, fins ara.
31: Fins ara.
1: I pel que fa al temps, Martí Oliveres, bona nit de nou.
3: Bona nit.
1: On ha de fer més calor els propers dies, o
3: doncs,
1: properes hores?
3: Sí, properes hores, sobretot demà a partir del migdia, ja quan aquest sol escalfi cap a Ponent, al sud, aquestes comarques de l'interior de l'Ebre, Pla de Lleida, Priorat, atenció, temperatures a prop dels 32 graus i més que pujarà els propers dies. Per tant, ambient d'estiu, amb sol i pocs núvols, s'acaben els xàfecs de tarda.
1: S'acaben els xàfecs, molta calor, doncs va, ho anirem seguint i suportant. Gràcies, sí. Martí. Fins
3: bona
1: ara.
3: Nit, fins ara.
1: Bona nit.
7: RAC 1.
10: Tot el camp.
11: Para.
10: Deixa de queixar-te i puja.
11: A veure, tio, venir-me a recollir a Mover, guai.
10: Escolta, que el conductor es diu Marc, com jo.
11: La bufanda i la samarreta, genial.
10: Doncs l'uniforme, culer.
11: Però tenyir-te els cabells blaugrana i venir amb l'himne a tot drap, tio, t'has passat.
10: Mai s'és massa culer, tio. Fot-li canya, Marc.
12: Mover, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
13: Fantàstic. La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
14: Del 22 al 25 de maig, vine a Cardedeu a gaudir de la Fira de Sant Isidre. Celebrem la 41a edició amb una fira plena de vida. Espai natura dedicat a la mongeta del ganxet i l'oli d'oliva del Vallès. Mostra gastronòmica, oficis antics, artesania, activitats familiars, espectacles i exposició de bestiar en un entorn immillorable. Fira de Sant Isidre de Cardedeu. L'has de viure.
7: RAC 1. No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Passen 5 minuts de les 10.

0: Avui el 9C ens fa molta il·lusió acabar el programa amb un nou sopar de germanor i ho farem amb un trio de germans. A l'últim sopar de germanor, potser ho recordareu, vam parlar també amb tres germans, els germans Grimau, que compartien una mateixa passió, el bàsquet. Avui, però, ens acompanyaran uns germans que s'han dedicat a professions ben diferents. Una, i potser amb això ja sabeu de què estem parlant, és dibuixant, o com s'anomena ella mateixa, ninotaire. L'altra és un nom dels grans noms de la medicina i la cardiologia del nostre país. I la tercera, la germana, podríem dir, més desconeguda, ha dedicat la seva vida a la docència. Avui al 9C ens acompanyen la Pilarín, l'Antoni i l'Helena Vallès de Luna. Bona nit a tots tres, com esteu?
1: Bona nit
2: a tots i benvinguts a Can Vallès.
0: A Can Vallès, sí, perquè estem precisament a Can Vallès, que és la casa on tots tres vau néixer. De seguida ara en parlem de tot això. Com sempre, abans de començar, perquè això és una mena de ritual que nosaltres fem al programa, abans de començar la conversa, sempre comencem els sopars de germanor fent la mateixa pregunta. Quan vau sopar junts per última vegada?
1: No fa gaire, oi? Arrel de què? El que no me'n recordo, arrel de què? Devíem sopar.
3: El cumpleaños de
1: la Toni. L'aniversari. Ah, sí. Ah, home. Un sopar molt
2: sonat. Un sopar dels 90 anys meus.
0: Sí. 90 anys? Caram, no, devia ser una bona celebració. A veure, estem fent aquest sopar de germanor des de la casa, ara ho dèiem, i consultori de l'Antoni a Vic. Per cert, tots tres viviu a Vic, no?
1: Sí.
0: Però aquí, podríem dir la casa pairal, la casa on vau néixer, hi vius tu, Antonio?
2: Hi vius jo, i també hi vius la Betty i la Míriam.
0: Ah, clar, és a dir, estem parlant dels teus fills, perquè és la casa, al final, la casa familiar,
2: la casa pairal, sí.
0: La casa pairal. Perquè aquest menjador, si ens el podeu descriure i explicar una mica, és un menjador realment que impressiona, perquè a més, no és gens habitual. És, podríem dir, Pilarín, Helena...
1: És de periques.
0: Per tant, modernista... Com, a veure, quina és la història?
1: Aquest estava dintre la corrent del modernisme... Mm-hmm. Va ser un gran arquitecte entre la corrent del modernisme. El que passa és que en el modernisme hi van haver tants arquitectes boníssims que a vegades no els personalitzem. Però aquest menjador a mi m'agrada molt. Té aquesta vidriera...
0: Molt gran.
1: ...tan important, que té uns vidres trencats que es van trencar amb la guerra, amb una bomba que van tirar.
0: Caram!
1: I després té... aquesta oportunitat que el modernisme donava als artesans, amb unes rajoles molt especials, amb la xemeneia feta amb ferro per empicar llimes, una xemeneia reproduint una mica un escó de casa de pagès, però el meu pare deia... Valdria molt en aquesta casa si no fos per la xemeneia, perquè en aquell temps que les calefaccions no anaven gaire bé a la postguerra, tots aquí pinyats a la vora de la llar de foc.
0: Perquè, Helena, entenc que aquí aquest menjador on estem era el menjador. Tens aquests records també de petita, de passar-hi hores?
3: Sí, aquí sopàvem sempre. I jo me'n recordo dels avis aquí al costat de la vora del foc, que estaven sentats amb una butaca.
2: Al costat de la xemeneia i feien vida. I feien vida.
0: Per tant, és una casa plena de història i que sembla que anirà per anys, perquè us hi aneu quedant. Perquè això és una de les preguntes que, per les trajectòries que teniu, us heu quedat sempre vivint a Vic. Què té Vic? Què passa amb aquesta ciutat?
1: És una ciutat que té la vida de ciutat i una vida cultural important i comercialment no et fa cap falta anar a cap altre lloc. I esclar, és la nostra ciutat, eh? Passes per aquí, sents les campanes... És la nostra ciutat, les nostres arrels.
0: Si haguessis pogut canviar o triar una altra ciutat on haguessis anat, Pilarín?
1: Jo, si no era per anar a Venècia, no em moc. A Venècia m'agradava per la ciutat, però m'agrada molt per una cosa, perquè no hi ha cotxes pels carrers. Jo no condueixo. Llavors, pels carrers sempre he d'anar vigilant que no em xafin. I esclar, Venècia va bé perquè no et xafen.
0: Clar, no, clar, això és evident. Per cert, m'agradaria ara també situar una mica, per tothom que ens estigui escoltant, que estem parlant amb tres germans, però vosaltres éreu cinc germans, no?
3: Sí.
0: És a dir, han hagut dues germanes més grans, que en aquest cas ja han mort, i la circumstància familiar és que vau ser com quatre germans seguits, i llavors, al cap de 9 anys, va aparèixer l'Helena, que va ser com la convidada especial d'última hora, no? Com ho vau viure, això de que, de cop i volta, quan éreu quatre, més o menys, que us portàveu, podríem dir, poc temps, que aparegués de cop i volta l'Helena, que diria que amb la més petita, que amb tu, Pilarín, potser és, us porteu ja 9 anys o 10
1: anys? 9 anys. Jo em penso que tenien molta por que tingués Jeus. I va ser una temporada que em van mimar molt. La veritat és que Jeus no que em vaig tenir. La meva germana tenia un nòvio que era fabricant de mitjons. I vàrem anar amb ell el dia que va néixer, amb una màquina que tenia, i riràs. Li va fer uns mitjons petits, i jo contenta, perquè eren uns mitjons a la mida d'aquella cosa tan petita que teníem a la clínica Santa Madrona. La nostra mare, nosaltres havíem nascut a casa encara, però ella ja era una mica més gran, devien considerar que valia la pena
0: anar a una clínica, no?
1: Anar a una clínica. La nostra mare feia néixer els nens a la taula de la cuina.
0: Home, sí?
1: Sí, perquè el meu pare i el meu avi eren de l'hospital, però no es fiaven gaire de la higiene de l'hospital. Antoni, estàs al cas d'això? Va, total, que fregaven la taula de la cuina amb sal fumant, que la meva mare deia que de la pudor del sal fumant ja quedava mista tumba. I nosaltres vàrem néixer a la taula de la cuina. Però llavors, quan va venir l'Helena, van dir, ep, potser això de la taula de la cuina és molt fort.
0: Ho podem anar deixant a banda, sí.
1: I llavors van decidir anar a una clínica, de veritat.
3: No, però la mamà tenia ja 40 anys.
1: Per això.
3: I en aquella època, esclar,
0: era molt gran,
3: ja era molt gran.
1: Tenia 41 o 42 anys. Perquè per ara seria normal. Per aquell temps era gran.
0: Sí. Era gran, clar. Antonio, te'n recordes quan va néixer l'Helena?
2: Sí, me'n recordo molt bé. A mi em va fer molta, molta il·lusió.
0: I tu, Helena, clar, això de ser la petita de tots els germans, com ho has portat, això? El fet de que t'hagi tocat ser la petita i realment més petita, no? Tenies com diversos pares i mares, no?, al final.
3: Bueno, la meva germana, la segona, la Bet, era la que em va cuidar sempre fins que es va casar. Inclús de casada se m'enduia a Barcelona, perquè ella vivia a Barcelona. Em cuidava com si fos filla. Ja sempre ho deia, diu, tindré fills i no els estimaré tant

0: intel·ligents que he conegut, tant en el terreny del coneixement com allò que en diuen intel·ligència emocional. Era una persona que tenia un bon rotllo amb tothom, es preocupava de nosaltres. Jo era la meva germana molt estimada i molt a prop, i que quan tenia un problema de seguida m'acostava amb ella. I la Bet era la guapa de la família. Jo quan era petita, molts nois em paraven pel carrer i em donaven conversa, jo tota contenta, fins que arribava el moment que deien: i la Bet, on és? I la Bet, vindrà a tal hora. I entenia que era per un cert interès.
1: Antonio, quin record tens també de les teves germanes, també de la teva infantesa?
2: Bueno, jo era el noi de la família.
1: El noi, clar, quatre dones.
2: En aquest sentit, una mica mimat, eh?
1: Mimat.
2: No tinc cap mal record, cap ni un.
0: Estava amb un sàndwich de germanes, dues per davant i dues per darrere.
1: Deixeu-me preguntar per als vostres pares, com els recordeu? Perquè sempre ho heu deixat anar, de que us han el valor aquest de la rectitud, però a la vegada també la perseverança, tot això són com valors que us han anat traslladant i que han set potser una mica la clau de l'èxit de les vostres carreres professionals. No sé si m'equivoco. Com els definiríeu, els vostres pares, i el que us van traslladar per poder desenvolupar les vostres carreres professionals?
0: La nostra mare va anar a col·legi de Gibraltar. Jo penso que tenia un cristianisme irlandès, una mica, que era un cristianisme bàsic. Mirar d'ajudar la gent, era molt cordial, no era guapa potser, però era resultona, decidida, i és curiós perquè es va fer molt de Vic. Tot i que parlava un català dolentot, parlava era més bon anglès que català.
1: Era d'origen? És a dir, que la teva mare era d'andalusa, argentina, m'equivoco?
0: L'avi era un andalús, ell deia que va ser el primer xarnego, perquè va venir a estudiar a Barcelona i es va quedar. I l'àvia venia de Can Vaireda d'Olot, que eren molt tradicionalment catalans.
1: D'acord.
0: I el nostre pare era molt català de sentiment i d'estimació a la cultura i tot això. Tot, i que en la guerra havia passat molta por i era bastant de dretes. El nostre pare era un home superintel·ligent, supersensible i supermodern de cap. Jo trobo que era un home que no...
2: Es va adaptar a les circumstàncies, com si diguéssim. Uh-huh. Era l'única manera de sobreviure.
1: Clar, perquè tota la postguerra... Perquè heu pogut tenir, o vau poder tenir, una educació que no era tampoc habitual, gràcies també a la posició econòmica de la vostra família,
3: segur.
1: No? És a dir,
3: sí.
1: En aquest aspecte, tant tu, Antonio, com a metge, com a cardiòleg en concret, en el teu cas podríem dir que com a puricultora, com a docent, no?
3: Sí.
1: I tu, Pilarín, com a dibuixant.
0: Però no pensis, potser no era tant la posició econòmica com la mentalitat. Com la mentalitat, Esclar que l'Antonio, si l'Antonio no arriba a ser metge, hi hagués hagut
1: un cataclisme.
0: Un cataclisme. Sí. Molt important.
1: L'Antonio ho havia de ser.
2: Jo havia de ser metge.
0: El nostre pare, que era un home bastant discret i això, però tenia les idees molt clares, Si no arriba a ser metge, es mor. Ell i ens morim quasi tots els de la família. I jo crec, ell respectava molt la feina intel·lectual. La respectava molt i la valorava perquè, no et pensis, esclar, fer estudiar els fills i tot, poder un esforç econòmic, però aquest esforç econòmic no ho considerava si nosaltres teníem això. Però les germanes grans no, perquè les noies es casaven. I a Can Vallès tenien tradició que es casaven bé, les punyeteres. Trobaven bons marits. Les nostres dues germanes grans van trobar dos bons marits.
1: I vosaltres dues no? Què passa?
0: També, també. Però el temps ja havia canviat. Ja no n'hi havia prou de trobar un bon marit. Ja anava bé tenir una feina pròpia. Jo, de fet, són 6 generacions de metges, però...

0: Gandhi, de dones que estudiessin a la universitat. Totes les meves cosines han estudiat, però les cosines petites, no les grans.
1: La sang que sols fa sang ser llei del món.
2: Ara en parlàvem del que us heu dedicat, metge, docent, ninotaire, perquè no t'agrada que et diguem dibuixant.
0: Ninotaire, m'encanta.
2: Notaire. Són tres professions molt diferents. Les tres són vocacionals? Pregunto, començo per tu, Antonio, perquè, clar, hi havia aquesta intencionalitat que ens deia ara la Pilarín del pare, que havies de ser metge.
3: Bueno, jo crec que aquí hi havia un ambient tan immers en medicina que era molt difícil. Que si jo era un noi que hi havia, no feia medicina, aquesta casa desapareixia. Serà així, no?
2: Helena, tu et vas quedar aquí a Vic ja, treballant?
4: Bueno, vaig estudiar a Barcelona, sí? I quan vaig acabar vaig venir aquí a Vic, que vaig estar amb un parell de llar d'infants, i llavors ja em vaig casar i ja em vaig quedar cuidant dels meus.
2: D'acord. Ja... Per tant, ara tots dos vosaltres esteu jubilats, Antonio i Helena, i la Pilarín no sé si va a banda. Ja crec, em dóna la sensació que bastant sí.
4: Ell està a part.
0: La meva filla diu, aviam si et jubiles perquè em pugui jubilar jo. Perquè de moment no tinc intenció. Però sóc conscient que em puc haver de jubilar d'aquí dos dies. Uh-huh. Però mira, mentre duri, ho aprofito.
2: Has fet el que has volgut, això ho has dit unes quantes vegades, no?
0: Ai, sí, amb això he tingut aquesta sort. És que jo no serveixo gaire per res. Antonio, tenia la impressió que hagués servit per estudiar qualsevol cosa, perquè era un estudiant brillantíssim. Jo no. Jo, si no és per dibuixar, canto molt malament. A l'església, quan canto, el meu marit em deia no cantis tan fort que ens trauran a fora. I bueno, canto malament, no sé fer ganxet. La meva mare, l'únic bolet que em va clavar la vida va ser perquè agafava el ganxet, que semblava que agafava una pisonadora. Bé, mira, en canvi, dibuixar de tort de dret em va bé i m'agrada tant. M'agrada tant. Ara em vaig trencar el braç i vaig estar uns dies que no ho podia fer. Per tant, no em jubilo. I mentre tingui feina, que m'encarreguen, és una cosa que t'empeny. Perquè treballar per tu mateix a vegades no ho fas.
3: Però tu, Pilarín, tenies la sort de tenir aquest caràcter tan espontani i tan amable que tothom s'estimava. I resulta que, a més d'això, pintaves el millor del món, doncs llavors és imbatible. Sortim a Pilarín al carrer, que no s'acompanya cap puesto.
2: No arribes, no?
0: Has vist com m'estima. Això és que em veu amb molt bons ulls, eh?
2: No, home, però Pilarín, ara ja, també és una cosa que està bé preguntar-te, de dir, aquest caràcter tan obert, tan alegre, vull dir, això t'ha acompanyat sempre i també t'ha fet com ets,
0: per
2: no?
0: Per això tu mateix no te n'adones. Home, et dic la veritat, eh? He passat alguns tràngols a la vida molt difícils, però el meu marit va tenir un accident relativament jove i va estar malalt molts anys. Era molt bon malalt, per sort. Però era una cosa que era una dificultat a la vida. Però sempre em va sortir de mi agafar la part bona. Això, mira, cadascú és fet com és. I poder sí que sóc optimista, jo no ho sé conèixer, això. Poder sí que m'agrada veure el vas ple més aviat que buit.
2: Uh-huh.
0: Però això, us dic la veritat, no és cap mèrit. És una manera de ser i prou.
2: Ara que no ens sent la Pilarín, és optimista, no?
4: Molt. Molt, molt.
2: Helena, com la definiries?
4: Sí, sí, optimista total. Vol dir que jo, a vegades, quan la sento, hasta l'envejo. Enveja sana, eh? Mm-hmm. Perquè és que és tan, el que deia l'Antonio, espontània i d'això, que dona gust.
0: No, Helena, us aparteixo també que també és una persona molt positiva, eh? Perquè també, davant d'algunes dificultats, ho ha portat amb un interès i amb unes ganes de superar-ho tot i tot, que on dormiu igualment. Poder sí que és una cosa... Això podeu va m'agradar de la nostra mare, que la nostra mare ho era una mica així, que vas dir, poder era una cosa més familiar, perquè els nostres avis es van arruïnar, van quedar ben arruïnats, no s'amoïnaven gaire. Feien la mateixa cara quan estaven arruïnats que quan estaven rics.
2: Helena, l'èxit, ara parlem de l'èxit de la Pilarín i també de l'Antonio, no? Vull dir que han destacat per les seves carreres, és, la gent els coneix. Com heu, des de la teva visió, com ho has portat i com ho heu portat a nivell de la família? Perquè això de tenir germans famosos, no?
4: Jo molt bé i amb molt orgull, perquè qui pot tenir dos germans famosos vol dir que, escolta'm, fantàstic. Sí, sí, no riguis, no, però és la veritat.
3: Qui pot tenir una germana com tu?
4: Sí. Que resulta que jo, esclar, al ser la petita, també molta gent ni em coneix, eh? I diuen, tu ets germana de la Pilarín i l'Antoni.
2: O pel carrer, per aquí Vic, vol
4: pel
2: dir?
4: Pel carrer, sí, sí, gent d'aquí Vic.
2: Que no et relaciona.
4: Que no em relaciona.
0: No, esclar, perquè entre les germanes grans i ella són 20 anys. Clar. Hi ha molta gent que no hi atina, que clar, som de la mateixa camada.
4: Bueno, i amb 9 anys de la Pilarín, esclar, tu, jo la major part de la vida he estat a fora. Vol dir que, esclar, es pensaven que s'acabava amb la Pilarín.
2: Clar, clar, clar. I, Antonio, l'èxit de la Pilarín, com l'has portat?
3: Oh, jo l'he portat superbé i m'ha anat superbé perquè havia demanat molts favors i m'ho ha fet tots i amb il·lusió.
2: Doncs mira, i tu, Pilarín, l'èxit de l'Antonio?
0: No, això em passa a mi, que em trobo quantitat de gent. Em va curar el teu germà. El meu germà es va cuidar de la meva mare molt. Em dóna molt orgull. Em dóna molt orgull. Perquè, esclar, jo penso, mira, un dibuix més o menys divertit, bueno, és una cosa que té una certa transcendència, però que et curin en té molta, eh? I, esclar, el tema de la salut és molt important. I aquest ha set tot, perquè ha set el metge de proximitat, superestimat, i que s'han sentit molt ben cuidats els seus clients. Però després ha tingut una projecció internacional fenomenal, eh? Que ha portat la cardiologia catalana a davant de tot. Això és important, eh? Perquè els catalans som un patufet. Petits i eixerits. Som petits de quantitat, però hem de ser eixerits. I ha estat molt eixerit. Ell va portar el doctor Watson a Vic, per exemple, l'inventor de l'ADN. L'inventor de l'ADN, científicament, potser és l'home més important del segle. Qui el va portar? Aquest paio que tenim aquí. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful
2: boy. Anem acabant aquesta conversa, aquest sopar de germanor que estem fent avui amb els germans Vallès. Ens han convidat a casa seva. Estem aquí al menjador de la Casa Pairal, aquí a Can Vallès, a Vic. Ara us volem deixar un espai perquè us digueu alguna cosa que us vingui de gust i que potser no us heu dit mai entre vosaltres. Mirades d'uns als altres.
3: Jo tinc que dir que estic molt content de tenir les germanes que tinc i penso que tant gran com a petit han estat fantàstiques i estic molt orgullós d'elles.
4: Re, dir-los que encara que no ho demostri jo d'això, perquè sóc una mica xuta, els estimo moltíssim. El portar-nos de tants anys també potser no ha sigut una manera de poder-los demostrar tant, i que estic orgullosíssima d'haver-los tingut i tenir-los per germans.
2: A veure com ho remata això, la Pilarín.
0: La germanor em fa molta pena quan sento que hi ha germans desavinguts, perquè nosaltres hi han hagut temporades que ens hem vist menys, que hem coincidit més, que hem coincidit menys, però la germanor era aquell llaç que ens unia amb una força i amb una tendresa molt important. Molt important. amb les germanes que no hi són també, eh? I era aquest punt de seguretat. Amb ells hi pots comptar sempre. Em fa pena quan veig uns germans que no s'avenen, perquè és que la sang ha de servir per bé, no per mal.
2: Antoni Pilarín i Helena Vallès i de Luna, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest sopar de germanor, precisament de germanor, és com el titulem, el sopar de germanor, que fem en aquest programa, que és el 9C. Moltes gràcies i bona nit.
4: Bona nit.
0: Bona nit. Bona nit.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 20 de maig del 2026, per sempre més, Sant Wembley. Avui fa 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça, d'un moment inoblidable.
2: Atenció! Koeman, toca el socio, fora Guero, pica, Koeman!
1: Toca Stoichkov para Vaquero, pica Koeman. Una falta per la història al minut 111 d'aquella pròrroga a Wembley contra la Sampdoria. Segur que aviat, tant de bo que aviat, arribi la sisena de la història amb Hansi Flick a la plantilla i aquesta generació magnífica de futbolistes que ara mateix està celebrant la gran temporada que ha fet el Barça, guanyant la Lliga per segon any consecutiu i també la Supercopa d'Espanya. Ho estan fent amb un sopar a Castelldefels. Allà hi tenim el Roger Saperes. Hola, Sape, què tal? Bona nit.
3: Hola, Pariser, què tal? Bona nit.
1: Quin és l'ambient que hi ha aquí a les portes d'aquest restaurant de Castelldefels?
3: Doncs hi ha força ambient, als afores d'aquest restaurant, al Casanova Beach Club, perquè hi ha força gent que ha sabut que era aquí el sopar dels campions, com estaves comentant, i s'han acostat esperant a veure a algun futbolista del Barça. Ja ha passat quan han arribat al vespre, al voltant de 8:45 de la tarda, i evidentment la gent doncs ha anat arribant, encara hi ha gent esperant a veure si podran veure algun futbolista del Barça en aquest restaurant ambientat amb els colors blau i grana, evidentment, avui pels convidats que té en el seu interior, i són també els títols aconseguits aquesta temporada, la Copa i la Lliga. Les han situat en un fotocol on els futbolistes han anat passant i s'han pogut fotografiar amb elles dos. Hem vist que entrava també un quadre amb una samarreta enmarcada per Robert Lewandowski, entenem que és un homenatge de la plantilla al futbolista polonès que deixarà el Barça un cop acabi la temporada, després d'aquest partit que resta contra el València a Mestalla. I a partir d'aquí, curiositats. El més matiner en arribar, l'entrenador, Hansi Flick, ja sabem que amb temes de puntualitat en això no falla l'entrenador del Barça, ha arribat com a copilot de Marcus Sorg, el seu segon, i ha tingut moltíssima paciència, com dic, amb els aficionats que eren aquí a la porta del restaurant, amb els nens signant autògrafs, fent-se fotografies, el que ha fet falta Hansi Flick. Joan Laporta, el president electe, que també hi és, i són directius. El president Rafael Juste ha estat dels que ha tingut més clar que Joan Laporta. Ronald Araujo ha arribat amb el cabell tenyit de blau.
1: L'he vist a la xarxa, sí, increïble.
3: Imagino que és una aposta pel fet de guanyar la Lliga. Vull entendre
1: que
3: és això.
1: Perdona, és que amb el Damià López dèiem, aquest blau pot ser del blaugrana i també del blau celeste de la selecció de l'Uruguai, en clau mundialista. Vull dir que li juga les dues coses.
3: Sí, doncs una d'aquestes dues deu ser, però va tenyit absolutament de blau Ronald Araujo, que és com l'hem vist entrar en aquest restaurant. Dels darrers, si parlàvem del primer que ha estat Hansi Flick, dels darrers, Lamine Yamal, amb la seva nova parella, Inés García, aquesta influencer, desconeixia, no sóc expert en la matèria, però vaja, es veu que ha aixecat això força expectació, el fet que arribés amb aquesta noia, i els dos últims, Rafinha i Ferran. I deixa'm dir-te també que a 9:45 hi ha un jugador, un futbolista, que ja ha abandonat aquest sopar, que és el cas de Jules Koundé. Oh. L'hem vist sortir, pràcticament una hora després de començar aquest sopar, i el central francès, pel motiu que sigui, doncs ja ha abandonat, com dic, aquest restaurant, el Casanova Beach Club, un restaurant amb especialitat de cuina mediterrània, ja ho diré bé, asiàtica i de brasa. Ens han comentat que hi hauria força sushi, que era una de les coses que havien demanat els futbolistes per sopar, i continuen ara mateix a l'interior. Pràcticament no hem pogut veure ni sentir res més enllà d'aplaudiments i algun crit, i sí, la veu de Joan Laporta, que ha fet un discurs abans de començar aquest sopar.
1: Val. Però a l'entrada ningú ha badat boca, a l'entrada del restaurant.
3: No hi ha hagut declaracions. En tot cas, continuem aquí per si, quan acaba el sopar, doncs algú té a bé acostar-se cap a la zona de premsa i fer algun tipus de declaració. Deixa'm dir-te també, Aleix, que avui hi ha aquest sopar de la plantilla i demà també hi haurà una activitat, diguem-ho així, diferent. Al matí hi ha previst un entrenament, veurem si es manté, en principi és així, i a la tarda, a les 6, està previst que la plantilla es desplaci cap a Port Aventura. ja ho van fer la temporada passada per celebrar els èxits aconseguits, repetiran aquest any. Un cop tanqui les seves portes pel públic en general PortAventura, la plantilla podrà gaudir de totes les atraccions.
1: Molt bé, doncs mira, jornada festiva demà, avui amb aquest sopar de celebració i demà amb aquesta visita a PortAventura, que és un clàssic, ja, com diu el Roger, de les últimes temporades. Molt bé, tornem d'aquí una estona, a veure si s'acaba d'hora aquest sopar. I no sé, per exemple, pots saber el menú, que sempre fa gràcia, saber una mica el
3: que sí, ho preguntarem, no pateixis.
1: Molt bé, perfecte. I sobre Koundé, només una cosa. Ja fa dies que el veig moix, al lateral del Barça, el lateral francès. A la Rua va estar apagadot, no va ser gran protagonista. Avui, com diu el Roger, ha anat al sopar de campions, però ha marxat ràpidament. Estic especulant, potser no es trobava del tot bé, o tenia un compromís demà al matí o aquest vespre, i ha volgut fer acte de presència i marxar. Però ja fa dies que està moix al lateral francès i, pel que sabem, si arriba una bona oferta, el Barça veuria amb bons ulls fer una venda. El Barça necessita fer alguna venda aquest estiu si vol fer tots els fitxatges que té en ment i, per tant, podria anar per aquí la cosa. Però, insisteixo, estic especulant només veient la seva imatge a la Rua i avui també marxant més d'hora en aquest sopar de campions. Ara tornem amb el Roger Saperes, a veure si hi ha alguna novetat en aquest sopar que tanca la temporada. Evidentment, abans del partit a Mestalla, d'aquest dissabte a les 9 de la nit, en la jornada unificada, en l'última jornada de Lliga unificada. El Barça, evidentment, ja anirà ja pensant en les vacances molts jugadors i també en el Mundial. Ara obrirem tertúlia amb el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García, el company de Mundo Deportivo, Ferran Martínez, i també el cap d'esports del Periódico, Paco Cabezas, per seguir parlant d'aquest sopar i de les bones notícies en clau econòmica que ens explicava ahir la Marta Ramon, aquest retorn ja a la regla 1-1 de les normes de la Lliga. És una molt bona notícia perquè el Barça podrà fer el mercato amb normalitat. A partir d'aquí necessitarà fer espai salarial per, si fa algun fitxatge, doncs poder-lo inscriure, que és el gran cavall de batalla. Però com a mínim ja no tindrà obstacles al Barça per anar al mercat, per sortir al mercat a fitxar futbolistes. I avui el que volem fer, ja que l'objectiu número 1 del club és el davanter, el nou, ara que marxa Lewandowski, rastrejarem el mercat de davanters per saber quines opcions interessants hi ha arreu d'Europa. Ho farem amb un especialista, col·laborador aquí al Tu diràs i a RAC1, com és l'Albert Blaya. Més enllà de Julián Álvarez, ja us hem explicat que és l'objectiu número 1, tot i que el seu preu està disparadíssim ara mateix, i de João Pedro, que és una altra de les opcions que té Deco a la llista de davanters, doncs volem rastrejar el mercat europeu de davanters amb un especialista com Albert Blaya, que domina les grans lligues europees. Avui que hem vist una publicació de Fermín López, després de la seva operació, el cinquè metatarsià del peu dret, després de saber que es perd el Mundial. Diu que la vida i el futbol són cruels quan menys t'ho esperes o quan menys t'ho mereixes i que cal acceptar que tot forma part del camí, que superarà aquest repte per tornar més fort físicament i mentalment. I també en temps de tertúlia, avui anirem fins a Madrid per escoltar les declaracions d'Enrique Riquelme, el probable rival de Florentino Pérez a les eleccions del Real Madrid. Avui, l'empresari alacantí, amb accent mexicà, com va dir Florentino Pérez, ha tornat a dir que està mirant a correcuita de tenir un projecte engrescador pel madridisme i que s'esperarà fins al deadline, fins a la data límit que hi ha per presentar una candidatura, que és dissabte. Fins dissabte no sabrem si Enrique Riquelme es presenta contra Florentino Pérez o no. Per tant, dies de compàs d'espera al madridisme. I a més, avui començarem a mirar cap a la final que té el Girona contra l'Elx aquest dissabte per aconseguir la salvació, la permanència primera. Amb el Miquel Agut repassarem l'última hora del conjunt gironí a 3 dies d'aquest partit clau pel seu projecte i pel futur de l'equip, sens dubte, a primera divisió. I avui també volem seguir estirant el fil del que està passant a la secció del Barça de bàsquet. Amb el Dani Aguilar i amb el José Ignacio Huguet, company de Mundo Deportivo, especialista en bàsquet, analitzarem el cas Xavi Pascual Barça, després de totes les informacions i reunions que hi ha hagut els últims dies. Moltes coses, en aquest dimecres el Tu diràs fins a la 1 de la matinada i també molt d'esport en directe. Per exemple, tenim la final de l'Europa League en joc. S'està decidint el primer títol europeu del futbol masculí amb aquesta Europa League, Aston Villa, l'equip que entrena Unai Emery, i Friburg, que estan jugant des de les 9 al Besiktas Stadium, a Istanbul. Hola, Miquel Agut.
4: Bona nit, Aleix Pérez, Emilian.
1: Què tal? Bona nit. Això està dat i beneït.
4: I des de fa molta estona, perquè està guanyant l'Aston Villa per 3-0 a la recta final de la primera part ha fet dos gols que l'han posat per davant el marcador, ha sortit com un coet a la segona meitat i ha fet el tercer, i ara ja només estan descomptant minuts perquè arribi el xiulet final de l'àrbitre francès, François Letizia, i puguin celebrar sobre la gespa el títol de campions de l'Europa League. Serà el cinquè d'Unai Emery, que haurà perdut només una final de les sis que ha disputat en aquesta competició. Per cert, el partit a la primera part més igualat del que deia el marcador, però no us perdeu els gols de l'Aston Villa, sobretot el primer i el segon. El primer és un corna estudiat, assajat, que engalta Tielemans al segon pal amb una rematada creuada que queda lluny de l'abast del porter.
1: És una gran pissarra d'Unai Emery del seu cos tècnic. És una gran jugada d'estratègia la sortida d'un corna i un gol molt bonic, sens dubte, sí.
4: Un tècnic que ja amb el València, amb el Sevilla, amb l'Almeria i amb altres clubs sempre ha fet anar molt bé la pissarra i li ha donat molt bons resultats. Però per mi el segon encara és millor, l'últim minut del temps afegit. Buendía, el futbolista argentí, controla la pilota a la frontal, està molt sol. En teoria és dretà, però amb l'esquerra envia la pilota a l'escaire, i aquí gairebé que, sent l'última jugada de la primera part, la final estava liquidada. I una altra jugada de Buendía a la segona meitat, amb una centrada des de la línia de fons amb l'esquerra, ha acabat enviant-la Rogers a l'interior de la porteria. Per tant, 3-0, final resolta, i l'Aston Villa, 25 anys després, guanyarà un títol. El que va ser que, clar, era la Intertoto, que tampoc no acaba de ser ben bé un títol gros a nivell europeu, per tant, caldria recular més, i és un dels grans títols de la història d'aquest club, que la temporada que ve jugarà a la Lliga de Campions. 8,5 pel final, Friburg 0, Aston Villa 3.
1: Està tenint un bon dia l'Aston Villa.
4: Mira que anem mossegant la llengua, el, no és aquest regalim
1: el,
4: de sang?
1: I el jugador.
4: Soc jo mossegant-me la llengua.
1: Sí que està tenint un bon dia, sí. La veritat és que se li dona bé a Emery. Emery guanyarà la cinquena Europa League en sis finals d'aquesta segona competició europea. És molt bèstia, és el rei de l'Europa League, Unai Emery. L'ha guanyada amb el Sevilla, l'ha guanyada amb l'Aston Villa i l'ha guanyada amb el Villarreal. Increïble. Només l'ha perdut amb l'Arsenal. Ja té nassos, eh? El Pupas d'Europa, que tornarà a jugar una final europea, la Champions, el 30 de maig, d'aquí a 10 dies, contra el Paris Saint-Germain. Però sí, és increïble, Unai Emery, l'amor que té, l'idili que té amb aquesta competició amb l'Europa League. Guanyarà el cinquè títol d'Europa League amb tres equips diferents en sis finals disputades. Ara cantem com acaba i la celebració de l'Aston Villa. Per cert, avui, parlant de finals europees, hi ha hagut atenció als mitjans del Rayo Vallecano, de cara a la final de la Conference League del 27 de maig contra el Crystal Palace. Després sentirem Íñigo Pérez. És molt interessant el discurs d'aquest entrenador, que tot apunta que l'any que ve serà el tècnic del Villarreal. Íñigo Pérez, passi el que passi a la Conference amb el Rayo, se n'anirà al Villarreal la temporada vinent. I també hi ha hagut Media Day, jornada d'atenció als mitjans, a París. Ha parlat Luis Enrique de cara a la final d'aquí a 10 dies, insisteixo, a Budapest, entre el PSG i l'Arsenal. Després també sentirem el tècnic Astúria i comentarem el títol de Premier League aconseguit ahir per l'Arsenal i l'adeu de Pep Guardiola. Perquè, tot i que ell no ho ha confirmat públicament, de fet ahir tirava pilotes fora, avui el primer ministre britànic, Keir Starmer, ja ho ha donat per fet. L'ha acomiadat amb honors a la Cambra dels Comuns. És increïble. O sigui, s'ha convertit en una qüestió d'estat que Guardiola deixi el City, i fins i tot, encara que no sigui públic ni oficial, el primer ministre britànic avui ja li ha donat les gràcies i l'ha acomiadat. Després el sentim. Ha hagut fins ara, eh?
4: Fins ara.
1: Fins ara. I abans d'obrir tertúlia, res, tenim encara un partit més en joc amb presència catalana. És un partit pendent de la Lliga CB de bàsquet que tenia la penya. Dani, i és important de cara al playoff, eh?
5: Sí, jornada 30, és un sisè contra setè classificat.
1: Hola, Aguilar, eh?
5: Hola.
1: Què tal? Bona nit.
5: Com estàs?
1: Jo dono per fet,
5: bona nit.
1: Dono per fet, com que fa tantes hores que et veig, dono per fet que ja t'he saludat, però no, que la gent sàpiga que Dani Aguilar és aquí a l'estudi, amb nosaltres, pendent d'aquest Tenerife penya.
5: Gràcies, estimat. 14.7 per al final, compta guanya de 3 al Tenerife, 90-87, insisteixo, 15 segons, i l'última jugada la tindrà el Joventut de Badalona. Veurem si pot o no empatar. És Ricky qui puja la pilota, la juga cap a Jabari Parker, el triple i la nota. La nota Jabari Parker, empata ara mateix la 6a Joventut a 8 segons per al final. Déu-n'hi-do, a Tenerife, el Santiago Martín en directe, el tu diràs, triple de Jabari Parker per situar aquest 90-98 segons per al final. Insisteixo, una penya que perdia de 17. Màxim màxima diferència dels canaris. Primera part espaterrant de Patty Mills de l'australià, 21 punts, 26 però en total. A la segona l'ha donat millor el Joventut, liderats per Ricky Rubio, ha rebaixat aquests 17 punts avui en el debut del pilot francès Yannis Marin. Per tant, 8 segons per al final. Veurem si el Joventut pot guanyar, i en cas de guanyar, recordo, es classificaria ja de manera matemàtica per al play-off.
1: Sí, sí, de fet, asseguraria la sisena plaça amb aquesta victòria, perquè el Tenerife és setè, li trauria 3 victòries i queden 2 jornades. És a dir que sí, sí, el Joventut ja seria mínim sisè d'aquest play-off, i ara mateix hi hauria un Barça-Joventut, a
5: i
1: quarts.
5: I li podria sumar, vaja, no cal sumar-li encara, però recordo que té mig partit pendent la penya contra l'Unicaja, però és un partit que guanya de 20 al descans. Per tant, podríem sumar-li encara una victòria més al Joventut si l'acaba de resoldre la setmana que ve, quan acabi amb aquest partit davant l'Unicaja. El nivell de forma de la penya és espaterrant. Recordo que ve de guanyar la pista del líder del Real Madrid, per bé que és un Madrid que pensa segurament més en la Final Four. Un parell de victòries consecutives, perquè també va guanyar contra l'Andorra. Per tant, ha tornat bé la penya, i veurem com es resolen aquests 8 segons a Tenerife.
1: Insisteixo, ara mateix Barça és tercer, penya sisè, hi hauria un Barça-Penya a quarts de final del play-off de la Lliga CB. Queden 2 jornades, a veure com s'acaba configurant aquest play-off. Ara cantem al final, Dani, queda't per aquí. Farem una pausa molt ràpida, 11:15, i de seguida ja obrim tertúlia i arrenquem amb tota la teca que tenim preparada avui al Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
0: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
6: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
7: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
9: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
10: RAC 1.
11: La primera va ser a Gòtova.
12: Som les reines d'Europa!
11: La segona, a Eindhoven. La tercera, a Bilbao.
12: Ben amunt, Alexia, ben amunt, capitana.
11: I la quarta ha de ser aquest dissabte, a Oslo.
12: El Barça és finalista de la Champions League. Barça...
11: A les 6, des de l'estadi Ullevål de la capital noruega, Barça Olímpic de Lió. Les blaugranes volen coronar-se reines d'Europa aixecant un altre Champions. Viviu la gran final en directe a RAC1 amb la narració de Clara Rodergas, Xavi Puig, Jaume Molló, Pau Bonastre i els comentaris de Soraya Chaui i Pere Aragai. Aquest dissabte a les 6, Barça Olímpic de Lió. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1.
13: RAC1. Tots som un milió.
11: La final de la Champions femenina es juga a RAC1 és una gentilesa de Matlleu Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
15: 10, 36, 37, 39 i 47. Els sols, el 5 i el 6.
14: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: Udirat, amb Aleix Pariser.
1: Deu i les 11, ja som aquí amb la tertúlia preparada a la taula de l'estudi de RAC1, a la planta 3, en aquests nous estudis que tenim. Hola, Paco Cabezas.
2: Hola, bona nit.
1: Què tal, bona nit. Hola, Ferran Martínez.
3: Hola, què tal, bona nit.
1: Què tal, bona nit. Hola, Joan Lluís García.
4: Bona nit, com
1: anem? Bona nit. Per aquí també la Marta Ramon, amb l'actualitat del Barça. Hola, Marta.
5: Hola, bona nit.
1: Bona nit, tenim el Sape a Castelldefels, l'agut pendent de l'Europa League. Tot igual?
3: Tot igual, ara sabrem quan s'afegeix. 3-0 guanya l'Aston Villa, que té la final a la butxaca des de fa molta estona. Hi ha Hernández Hernández de quart àrbitre i no ha passat res, o sigui que de moment tot en ordre a Istanbul, i hauríem de saber aviat quant temps afegit hi ha a la segona part per saber quant li queda a l'equip d'Unai Emery per proclamar-se campió. Mira, un minut?
1: Sí, perquè
3: doncs amb el 3-0 està tot decidit, fet, només sí. Un minut, o sigui que el senyor François Letizier té pressa i en François ja ha dit que en un minut n'hi ha prou perquè està el títol a la butxaca del Vila, perquè el Friburg ja fa estona que s'ha rendit, i d'aquí 18 segons s'hauria d'acabar aquest partit amb la victòria clara de l'equip anglès, que potser encara en tindrà una en aquest minut extra per mirar de redonir la victòria, la passada de McGinn cap a Ollie Watkins, la defensa que intervé amb encert, i aquí s'acabarà el partit. L'àrbitre ja consulta el rellotge, falten 2 segons pel minut de temps afegit, xiulet als llavis de l'àrbitre francès, els aficionats de l'Aston Villa, que feia molt que no guanyaven, ja ho dèiem abans, l'últim títol una Intertoto de fa 25 anys no té, ni de lluny, el valor d'aquesta Europa League que acaba de guanyar l'equip de les Midlands a Istanbul per 3-0. Se celebra, però clar, com que fa tanta estona que la tenen a la butxaca, han pogut pair molt la victòria, han estat molt superiors, sobretot a partir que s'han avançat al marcador. Guanya l'Aston Villa la final, 3-0, com dèiem, 5 finals jugades de l'Europa League per Emery guanyades, només una perduda, o sigui que llegenda d'aquesta competició, el tècnic donostiarra, campió l'Aston Villa, que és un dels 3 finalistes europeus del futbol anglès.
1: Sí, sí, anava a dir, és que poden fer triplet, l'Arsenal i el Crystal Palace, podrien guanyar els 3 títols europeus.
3: Correcte.
1: La veritat és que l'Arsenal sembla que ho té pitjor, i el Crystal Palace parteix com a favorit amb el Rayo Vallecano, però ja veurem què acaba passant. Té mèrit, eh? 5 Europa Leagues,
5: Té un Unai Emery.
1: Prou.
5: Marta, fora. L'heu pensat tots, l'he verbalitzat jo, però l'heu pensat.
4: No l'havíem pensat, Marta.
5: No,
4: perquè no arribem a aquest nivell de...
5: D'acord.
3: No, però estem seguint el ritme de la redacció tota la tarda.
2: Però ara falta la imitació de Agut, no? Avui no hi show?
5: Avui no toca.
3: No, però aquest show el va fer...
2: Avui no toca.
1: Com era, l'Emillé?
2: Avui no toca.
3: Aquest show el va fer el Xavier Puig Amorós, que el fa millor que jo. Ell és l'Unai Emery de la redacció, però Unai Emery un dia entrenant al PSG va dir «L'Emery, jue!» Va agafar unes ampolles d'aigua, va començar a moure-les.
1: Sí, sí. Riem... No.
3: Paco, no riguis perquè no puc continuar.
1: Riem
3: clar,
1: molt...
3: Sí, l'Emery, sí, jue. L'Emery, jue.
1: No, que riem molt...
6: Qui és l'Emery, pues jue.
1: Què?
2: Riem
1: molt, però...
7: No voldries parlar el francès i l'anglès d'Emery, no?
1: Sí, no, i que va guanyant títols. Vull dir, pot riure el que vulguis, però com a tècnic...
5: El francès d'Unai Emery, perdona.
4: Quants títols té Miquel Agut?
1: Miquel Agut...
3: Jo, 2 ascensos amb el Girona.
1: Uns quants. No, però, escolta'm...
4: Esperem que siguin 2 i punt.
1: Va arribar un Sevilla mort, el va aixecar i ha guanyat no sé quantes 3 Europes, no? Amb el Sevilla, amb el Villarreal, vinga, també. Contra el United, va ser aquella final contra el United de David De Gea. I ara amb l'Aston Villa. L'any passat va estar a punt d'eliminar el PSG a quarts de final, recordo. L'Aston Villa es va quedar un gol amb aquell rush final que van tenir.
3: Home, una jugada de Rashford que va fer per la banda dreta.
1: Aquí està. I el PSG va patir, crec que és l'eliminatòria que més va patir. I després va ser campió sobrat Luis Enrique. I ara mira, amb l'Aston Villa guanyant aquest títol i a la Premier van quarts també. Vull dir que ha fet una molt bona temporada.
2: Pero,
1: té mèrit, té mèrit.
2: Sí, pero siempre tiene la... No sé, creo que tiene la etiqueta de entrenador infravalorado. Porque al fin y al cabo está entrenando a Aston Villa. Cuando tú has ganado tantísimos títulos europeos, pues a lo mejor te lo imaginarías en un equipo de primera categoría mundial. Ya no en la Premier, sino en España. Y para el Barça creo que nunca ha sonado, para el Real Madrid creo que nunca ha sonado, para el Atlético de Madrid de aquella manera, tampoco como seleccionador español. Bueno...
1: Mira, perdoneu un moment, és que em demana pas als Saperes perquè comencen a marxar jugadors del Barça, del sopar de Castelldefels. Sape!
8: Hola, Pariser, què tal? Bona nit.
1: Doncs qui marxa? A veure.
8: Mira, acaba de sortir, que hi havia aquí un rebombori que ni t'explico, Lamine Yamal. Tot just ara, veient la gentada que hi havia, el que ha fet la gent del restaurant és col·locar unes tanques i han fet una mena de passadís col·loquen el cotxe del futbolista al final d'aquest passadís, llavors quan surten ràpidament poden pujar el cotxe i marxar, que és el que acaba de fer Lamine Yamal. La majoria de la gent que estava aquí esperava per veure'l, però més enllà del futbolista del 10 del Barça, del dimoniet de Rocafonda, hem vist sortir ja també a Ferran, a Bardaggi, a Christensen, a Rashford, a Frank de Boer, de manera que ara ja de mica en mica van sortint tots els futbolistes. Encara en queden a l'interior, encara hi és Joan Laporta, encara hi és Rafael Juste, la junta directiva, per tant encara aguantarem a veure si hi ha declaracions, però els futbolistes comencen ja cap a desfilar, cadascú cap a casa seva.
1: Perfecte. Has pogut parlar amb algú? Amb algun...
8: Sí.
1: Sí?
8: Sí, he pogut parlar amb el xef del restaurant, restaurant d'aquest Casanova Beach Club. No sé si ho tenim preparat per escoltar-ho ja.
1: Sí.
8: Doncs res, un minutet de conversa i després, si et sembla, et detallo el que han sopat avui els campions.
1: A veure el xef, vinga.
8: Doncs al costat del Marcos Ruiz, el xef i un dels propietaris d'aquest Casanova Beach Club. Què tal, Marcos? Bona nit.
6: Hola, bona nit, què tal?
8: Primer de tot, agrair-te que estiguis aquí. Ha sortit un moment preguntar-te com està l'ambient a dins. Tot bé? Tot distès?
6: Sí, correcte? Sí, tot bé.
8: Molt bé. Pregunta obligada una mica de què estan menjant avui els campions, ja que venen a celebrar la Lliga, la Supercopa. Quin ha estat el menú que estan degustant?
6: Bueno, una miqueta el que fem nosaltres aquí a Casanova Beach, que és una cuina mediterrània amb un toc de brasa i menjar asiàtic.
8: Uh-huh. Hi havia alguna petició especial avui dels jugadors?
6: No, després ha sortit alguna coseta, però tot correcte.
8: Molt bé. Estan menjant bé?
6: Sí. Estan menjant tot, o sigui que els està agradant.
8: I acabo, Marcos, et va sorprendre que escollissin el Casanova Beach Club per venir aquí a celebrar els èxits de la temporada?
6: Han vingut molts cops, han celebrat aquí a l'Omar Luis Suárez a la Botador, han fet diversos eventos aquí, o sigui que bueno, però ja, aquest any ja tocava.
8: Ja està bé que es converteixi en el centre o el punt de celebració dels títols del Barça,
6: doncs,
8: no?
6: Sí, la veritat estaria molt bé.
8: Molt bé, Marcos, perfecte, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns. Vinga, que vagi bé.
6: Gràcies.
1: Molt bé. Sí.
8: El Marcos, que tenia una mica de pressa, però després dic, escolta, sisplau, detalla'm una mica, perquè hem anat una mica a l'engròs, no? Cuina mediterrània, asiàtica, brasa, però volíem saber una mica el menú que tenien avui els futbolistes i la plantilla del Barça. Si et sembla, ràpidament, Aleix,
1: mm-hmm.
8: D'entrada hi havia aperitius amb pernil ibèric, croquetes i pa amb tomàquet.
5: Croquetes.
1: Bé.
8: Hi ha hagut també sushi, carn a la brasa, com ens estava dient el Marcos, i també llobarro, i ens comentava que després d'aquest sopar hi ha hagut futbolistes, especialment els més joves, que s'han quedat amb gana i també han servit unes pizzas.
1: Hòstia, no fotis.
4: Però un moment, pa amb tomàquet, sushi, pizzas i llobarro.
1: Jo crec que uns han menjat llobarro i els altres han menjat carn, entenc, sí, que va per zones. Entenc.
7: Però pizzas de postre, estem dient.
5: Una pizza de Nutella, molt bé.
8: Entenc que hi havia el pica-pica, després han pogut triar carn o peix, i a partir d'aquí doncs s'han quedat amb gana i dit, escolta, doncs fem unes pizzas i ho acabem de rematar tot plegat.
1: Postres no sabem res, si hi ha hagut postres.
8: Les postres, mira, espera't un moment. Sí, Marcos, un momentet només.
2: Broqueta de fruita.
8: No, ara estàvem repassant una mica el menú que ens explicaves. Postres n'hi havia, també?
6: Sí.
8: Sí?
6: Sí.
8: Què hi havia? Ens pots explicar?
6: No, tenen fruita i un pastís de xocolata.
1: Ah, bé.
8: I carn o peix? Podien triar carn? O hi havia de tot per tots?
6: Han menjat peix i després carn.
8: Ah, o sigui, i alguns han demanat pizza, fins i tot, no?
6: Bueno, això, pizza no.
8: No?
6: No.
8: Ens havien dit que alguns havien demanat pizza?
6: No.
1: No. O sigui, la carn i la peix
8: han quedat plens, eh?
6: Sí.
8: Perfecte, gràcies, Marcos.
1: Veus, a la font de la notícia, molt bé, saperes. Sí, no hi ha hagut pizza.
5: Sí, és que els intermediaris, a vegades...
8: Sí, ens han explicat això, ens han dit... No, i fins i tot han demanat alguna pizza perquè algú s'ha quedat amb gana. Però vaja, en fi, que no. Que carn i peix, i amb el llobarro i la brasa, tothom ha quedat satisfet, i després encara aquestes postres per acabar de fer-ho baixar.
1: Veus que bé, molt bé. Doncs res, si no hi ha res més, tanquem línies i torna cap aquí.
5: I porta uns tàpers.
1: Clar, si ha sobrat algú, porta alguna cosa.
8: Ara demanaré. En tot cas, esperarem a veure sortir Joan Laporta, que saps que...
1: Sí, a vegades Sant Valentó.
8: Mai pots descartar que hi hagi alguna declaració. Per tant, aguantarem una mica més, i si hi ha qualsevol novetat, t'aviso.
1: Val, i a veure si tens algun detall, si hi ha hagut algun discurs i aquestes coses que es fa habitualment.
8: Sí, ha parlat, ja et dic que ha parlat.
1: Perfecte.
8: Perquè, l'hem escoltat, jo el podia sentir que estava parlant, i els aplaudiments, no enteníem què és el que deia, però es podia escoltar perfectament que ha fet un discurs Joan Laporta, així que aguantarem una mica per veure què és el que ha dit el president electe del Barça.
1: Perfecte, ara tornem aquí a Castelldefels. Gràcies, Sape.
8: Vinga, fins ara.
1: Parlant de sopar i de menjar. És que tinc una magnífica notícia.
4: Ah, quina?
1: Avui, a la redacció d'Esports de RAC1, hem sopat el sushi talismà de Manlleu Origen.
8: Oh! Com?
1: És així, sí. Ja sabeu que hi ha la final de la Champions femenina, i evidentment divendres anem a Oslo, demà passat serem a Oslo fent el programa, i ens ha portat amb el lleu origen el sushi talismà, que hem servit a la Champions masculina, en la prèvia de la Champions femenina.
7: Ja ho pots ben dir, te l'has fotut tot, tu?
1: Confirmes, no?
5: Mira, mira qui parla.
7: Te l'has fotut tot?
1: Així que avui hem començat a invocar el talismà pel partit d'aquest dissabte a les 6 de la tarda, abans de marxar cap a Oslo, des d'on farem aquest programa en directe. Ha vingut Maquis, no? Hi havia la redacció, California Rolls, Nigiris, Dragon Roll, també. Tot boníssim, m'encanta. Jo n'he tastat un, he de dir, només. Ja sabeu que és un sushi amb recepta del xef Hideki Matsushisha, del Koi Shunka, elaborat cada dia amb el lleu origen, amb ingredients frescos de primera qualitat, com la tonyina roja Balfagó. El podeu trobar a qualsevol botiga, a la vostra botiga de confiança, de Ametller Origen, i si no, el podeu demanar a través de Glovo, el sushi de Ametller Origen, que avui ens ha fet ja de sushi talismà de prèvia.
9: Ara. Veig que no ha arribat, no, el ressupor aquí pels tartulians? Ni rastre. És que ni rastre ni...
5: És que sabeu què passa? És una mica culpa meva, perquè jo només m'havia portat un tàper amb una mica de maduixetes i pinyeta així trossejadeta.
7: Tots són diminutius.
5: I perquè us feu l'efecte de lo petitet que era tot.
1: Ja,
5: i aleshores, doncs, amb el sushi
9: m'he animat
5: una mica amb el sushi. Ja. Sí.
1: Bé, gràcies a Ametller Origen, i evidentment ens acompanyarà també divendres a Oslo en aquest Tu diràs especial, i dissabte, el dia de la final, al Ullevål Stadium de Noruega, de la capital de Noruega. Aguilar, perdona, que teníem pendent. Com ha acabat la penya, a Tenerife?
10: No ha acabat, estem a la pròrroga. Ha notat Cameron Hunt, després ha fallat el Tenerife, de fet ha estat passejant-se la pilota per l'anella, i ha acabat fallant 92-92, i estem al temps extra, minut i 26 per al final de... Veurem si la primera pròrroga, 98 Tenerife, 97-6 a Joventut.
1: Molt bé, queda per aquí, i ara cantem al final. Paco, perdona, deies, d'Emery.
2: No, no, que siempre he creído que es un entrenador que está muy infravalorado después de los títulos europeos que ha conseguido.
1: El tackle pero... 6-1, ¿no? El Camp Nou, potser una
2: mica. Sí, no, no, es, y creo que lo hablamos la semana pasada, sí, que sí. Yo cuando pienso en Emery no pienso tanto en las finales de Europa League y en los éxitos que tuvo con el Sevilla, sino con aquel 6-1 que fue el día de Sergio Roberto con el PSG. Que posiblemente en días en que tiene que ser valiente... pues quizá no lo haya sido tanto. Y yo creo que ese tipo de cosas pues le han pesado al final para entrenar a un equipo de máxima categoría europea barra mundial. Y os ponía el ejemplo, por ejemplo, de la selección española, que debería ser el típico perfil que entrara en las quinielas junto con los Marcelinos y compañía, y nunca ha acabado de dar ese paso. De hecho, ahora sí, está en el Aston Villa, lo está haciendo muy bien, pero no deja de ser un equipo de segunda categoría en la Premier League y también en Europa. Es decir, le ha faltado siempre dar ese paso más allá. En el PSG, que es donde podía haber exprimido su talento como entrenador con el grandísimo equipo que tenía, al final no acabó de dar el paso tampoco.
1: No, ha començat ja la cerimònia de premis, no? I ara rebran el trofeu de l'Europa League els jugadors de l'Aston Villa amb Unai Emery, que l'han pujat a coll i bé, no? He vist.
7: Sí, ha estat el dibuix Emi Martínez qui l'ha pujat a coll i bé, i ell que va vestit com sempre amb aquella mena de càrdia amb l'home amb la camisa a sota, Unai Emery sempre igual, engominat fins al darrere i ja acostumadíssim a celebrar els títols d'Europa League. Ara els jugadors de l'Aston Villa, que avui eren suplents, per això van de blanc i no van amb els colors habituals blau i vermell a la samarreta i a la indumentària de joc, i per això fan el passadís. Primer el Friburg, que jugava la primera final europea de la seva història, i han anat a patar contra un Aston Villa que, per molt que sigui un equip de segon nivell europeu, com deia el Paco, té una inversió al darrere molt potent, és un dels clubs de la Premier que més calés s'hi està deixant i que a més doncs està aconseguint bons resultats. Ara seran els àrbitres els qui aniran a recollir també un record d'aquesta final, i d'aquí poca estona veurem Unai Emery una altra vegada cobert amb confeti i totes aquestes coses, i amb el títol de campió de l'Europa League.
1: Felicitats a Unai Emery i a l'Aston Villa, i a veure si és un possible rival del Barça a la Champions de la temporada vinent, eh? N'haurem d'estar pendents. Ara sí, s'ha acabat, Dani?
10: Victòria monumental del Joventut, 98-100 a la pròrroga, ha remuntat 17 punts, partides de la penya classificada ja matemàticament pel playoff. Ja tenim dos equips catalans al playoff, el Barça i el Joventut. Guanya la penya el Santiago Martín, guanya la penya Tenerife, insisteixo, amb una gran remuntada. Per tant, bones notícies, veurem en quina posició acaba. De moment, consolida aquesta sisena plaça.
1: Molt bé, t'espero més tard, trucarem al José Ignacio Huguet de Mundo Deportivo i farem una mica de resum de tot el que ha passat aquests dies a la secció del Barça de bàsquet, amb informacions, reunions, amb el futur de Xavi Pasqual, que evidentment ja hem ha explicat aquí a RAC1 amb l'Aguilar, que marxarà a final de temporada del Dubai Basketball. Gràcies, Dani.
10: Fins ara.
1: Vinga, fins ara mateix. Tancarem un capítol, que és el del futbol anglès, i ara ja ens centrem en el Barça. És que avui... No, heu sentit el ministre britànic? El primer ministre britànic? És molt bèstia, no? Ha acomiadat Guardiola ja, encara, sense que sigui oficial, no?
7: Exacte. Keir Starmer, que avui estava al Parlament, en una d'aquelles sessions, ja sabeu que al Parlament anglès no, hi ha dues bandes, no? Tothom s'aixeca, tothom crida, i ara ho sentireu en el document de so que escoltareu, i també hi ha el president de la cambra, que ells el diuen el Mr. Speaker, i per molts fronts oberts que tingui Starmer, que els té a nivell local i a nivell internacional, avui s'ha marcat una llicència futbolística. Primer, Pep Guardiola, i després, l'Arsenal, club del qual ell és seguidor. Ha donat, per acabada, l'etapa de Pep Guardiola al Manchester City. It would be
11: remiss of me. Seria una negligència per part meva no parlar d'un dels grans herois de Manchester que marxarà després de gairebé una dècada. Per això vull felicitar Pep Guardiola per tots els èxits al Manchester City. I, senyor president, si em permet comentar un assumpte del meu interès, també voldria dir felicitats a l'Arsenal per haver-se proclamat campió de la Premier League. On becoming the Premier
7: League champions. Ell és seguidor de l'Arsenal, però ha acomiadat, perquè ja ha dit que se'n va, move on, ha dit de Pep Guardiola, que se'n va, diu, després de gairebé una dècada, i sí, una dècada, a la banqueta del City, per molt que Guardiola hi es negués en el postpartit del City al camp del Bournemouth, a dir si continuaria l'any que té o no, i va que havia de parlar amb el
1: propietari.
7: Amb el propietari, amb el president.
1: Xec. És curiós que hi haurà un City a Aston Villa. Per tant, el City haurà de fer el passadís de campions a l'Aston Villa, campió de l'Europa League, i després a jugar al partit, i en principi després ha d'haver-hi el gran homenatge a Pep Guardiola a l'Etihad. T'has sorprès, Ferran, o no? Bé, les declaracions del primer ministre donant-ho per fet, i després que marxi Pep Guardiola.
12: No m'ha sorprès perquè, home, 10 anys desgasten molt, suposo. Bueno, entenc. I a més amb el nivell d'ambició i competència que, o compatibilitat, perdó, que té Guardiola, que sempre busca l'excel·lència i quan ja has portat a un equip com el City a dalt de tot, doncs que poca cosa més li quedava per fer allà. I ara crec que també tanca aquesta etapa, o si l'acaba tancant, com tot sembla, per fer el pas que fa molt temps que també es diu o que ell vol fer, que és entrar a una selecció.
9: A mi m'ha sorprès ara. És a dir, l'any passat no m'hauria sorprès tant, perquè també era un cicle acabat, és a dir, un punt d'una generació de futbolistes que havien donat el que havien de donar. I ara, que està en ple procés de reconstrucció de l'equip, jo pensava que... I el fet d'haver l'any passat, quan tothom donava per fet que potser marxava, i decidir continuar i renovar, doncs jo pensava, dic, ostres, doncs, ja acabarà aquest projecte, o si més no, fins a la temporada que ve. Però vaja, escolta...
1: Avui llegia...
9: Déu-n'hi-do la carrera de Guardiola a Anglaterra, amb el City, i la seva carrera particular de lligues que porta i de títols sumats, que vaja, converteixen... No sé si és el millor entrenador de la història, per títols de la mà, però pràcticament.
1: Pràcticament. Mira, avui llegia que ell arriba al City el 2016 i marxarà el 2026, són 10 anys. En aquests 10 anys... el City ha guanyat 20 títols. Aquí li conto Carabao Cups, Community Shields, evidentment una Champions, les 6 Premiers, no? Que això són més grossos. 20 títols en 10 anys. A Anglaterra, en aquests 10 anys, del 2016 al 2026, el següent equip és el Liverpool amb 9. És a dir, ha doblat...
7: Més del
1: doble. Sí, pràcticament.
7: Sí, més del doble.
1: O sigui, ha fet més el doble de títols que qualsevol equip anglès en aquests 10 anys. O sigui, ha dominat a nivell local a Anglaterra i a nivell internacional amb 20 títols en 10 anys. I la resta, 9 al Liverpool, 8 crec que va al Tottenham, al United, vull dir que... És increïble, és increïble.
7: No, però és que a més, això desmenteix aquella teoria que els detractors de Guardiola fan servir de és que ha tingut molts diners per fer plantilles. Perquè, és clar,
1: no, I la resta
7: no han invertit ni 5, perquè a Anglaterra no hi ha diners, només en té el City, perquè el United no té diners. El United, si mires des que va marxar Ferguson, la quantitat d'entrenadors que ha tingut,
1: el
7: i al Chelsea, final potser acaben...
9: L'Asta que s'han deixat, el Chelsea... Clar,
1: el Tottenham mateix.
7: No, sí. Clar, però tu mires per quan...
12: O el mateix Aston Villa.
1: Sí.
7: Es fitxen jugadors, posant per cas, entre un equip de nivell mitjà de la Premier i un equip de segona divisió per 30 o 40 milions, per exemple. O sigui, de calés se'n deixen molts. I si mires quan Guardiola comença amb el Barça Atlètic el 2007-2008 fins a l'actualitat, qui hi ha hagut que hagi estat al màxim nivell sempre des de llavors, amb l'única excepció d'un any sabàtic, que és, per tant, un any en què tu mateix surt de la circulació és ell, perquè ara que el Madrid parla de Mourinho, Mourinho durant tot aquest temps ha fet anuncis de tele, ha fet de comentarista, ha entrenat clubs de segon nivell, si parlàvem d'Emery, doncs qui és el Fenerbahçe, etcètera, etcètera. Vull dir que Klopp no ha pogut mantenir aquest ritme, per exemple, per molt bon entrenador que hagi estat durant aquest temps. Per tant, jo crec que tot això s'ha de posar en relleu quan es parla de Guardiola, més enllà que un dels entrenadors de la final de la Lliga de Campions, o els dos, podríem dir que són deixebles seus, el tècnic que el substituirà també és deixeble seu.
1: Maresca, diuen que anirà al City.
7: O sigui, al final estem parlant d'algú que transcendeix molt més dels títols i de les plantilles que hagi pogut tenir.
12: Bueno, Luis Enrique deixeble seu, Luis Enrique pixa molt amb la seva.
7: Sí, això és veritat, però vull dir... Però...
1: Una frase molt de Guardiola que li va dir a Xavi Alonso, pixa tu amb la teva.
12: Arteta i Maresca, evidentment, Luis Enrique, no.
7: No, no dic que sigui deixeble, però vull dir que ha tingut una relació futbolística indiscutible.
2: Sí, però sí que és verdad que ara Arteta i Guardiola no serien los mejores amigos del mundo y tampoco practican ni mucho menos el mismo fútbol.
1: Sí, l'antenen
2: no que al final han separado mucho los caminos. Sí, sí. Empezaron muy juntos, pero al
12: però
2: final...
12: Però per posar en valor una mica el que és... Ara explicava la comparació aquesta que explicava el Miquel entre Guardiola i Mourinho, per exemple, que ara tornen al Madrid. Mourinho, l'última lliga que guanya, crec que és la 14-15 amb el Chelsea. Que vol dir que Guardiola encara no estava ni a la Premier.
1: No, estava al Bayern. Sí.
12: Imagineu-vos com acaba Mourinho. Crec que des d'aleshores ha guanyat la Conference amb la Roma.
1: Sí.
12: Que, bueno, una Conference és... Bueno,
7: sí, perquè ell te l'ha venuda com si fos
12: sí,
7: un Mundial.
12: Però aquest any la juguen amb tot el respecte al Rayo i al Crystal Palace. I crec que havia guanyat amb el United una FA Cup i una cara les confong, una Community Shield o... No, són dos copes. Guanya dos copes amb el United, però quan va entrar al United Mourinho? Crec que és la 19-20.
1: O sigui... Ara t'ho confirmo, sí.
9: Ara és que Guardiola ha portat 12 lligues en 16 temporades.
1: El
9: 12
1: United,
9: lligues, que és
1: la 18-19.
9: La mida, la mesura que et dona... Doncs, si tu...
12: Guanya dos títols amb el que són dos copes, molt les menors... Però vull dir que també és una reflexió de cara a Madrid, no? Que sembla que portin aquí l'antídot.
1: La Copa de la Lliga i la Community Shield guanya la 16-17, també, imagina't.
12: Mira, la 16-17.
1: A l'inici, amb el United.
12: I des d'aleshores ha guanyat només la Conference amb
7: sí,
12: la Roma.
7: 21-22. Sí.
2: Però massa allà de los títols.
1: No, i guanya la UEFA, la UEFA amb el United, la 16-17, també. La 16-17 va fer Copa de la Lliga, Community Shield, i amb el United guanya la Liga Europea de la UEFA, la Europa League.
2: Sí, sí, però más allá de los títulos y más allá de hacer los numeritos, de las estadísticas y demás, yo sobre todo me tendría en el legado futbolístico que dejan. Mourinho podría ganar tropecientos títulos, pero ¿cuál es el legado futbolístico que ha dejado Mourinho? ¿Cuál? Yo todavía no lo sé, no lo sé. En cambio, Guardiola ha dejado un rastro de su filosofía en todos los países en los que ha entrenado. Al fútbol alemán lo cambió. A la Premier la cambió también. Y además es un entrenador que ha dado sentido a las grandes inversiones económicas. Antes de llegar Guardiola al City, ya se había invertido muchísimo dinero en ese proyecto. Muchísimo. Pero hasta que no llegó Chique Wittgenstein, hasta que no llegó Ferran Soriano, hasta que no se invirtió también en una gran academia para sacar a futbolistas jóvenes... pues ese club no iba a ningún sitio. Que es una transición que está experimentando de manera muy parecida al PSG con Luis Enrique, que al final necesitas un entrenador que te identifique al equipo y del que puedas sacar también partido a nivel de títulos. Sí.
12: Però més enllà, per mi és la metodologia que instaura Guardiola allà on va, perquè, o sigui, això del planter... jo no sé quants jugadors del planter del City ara en el seu equip. És evident que sí que després... ell té les eines que no ha tingut a Can Barça, perquè és que és incomparable, el context és molt diferent el que viu a Can Barça, el que viu a Múnich i el que viu a Anglaterra. Vull dir, ell és el que sí que sempre fidel la seva metodologia de joc o la seva filosofia de joc.
1: I també amb diners o sense, ha fet sempre
12: sí,
1: bon futbol.
12: Però és evident que amb diners és molt més
1: fàcil. I reinventant-se.
12: Però també Guardiola ha demostrat, i ho ha dit ell públicament, i això també és un missatge pels culers, de dir, guanyar la Champions... és molt complicat. Bueno. No, amb diners, sense diners, és un projecte que necessita paciència.
1: Mira,
12: i
1: des que...

0: paciència per quedar-se. Jadon Sancho no va tenir paciència per quedar-se i van voler anar a altres llocs, i a Anglaterra s'estila molt més això que fa més o menys el Madrid, que és a vegades treure jugadors del planter, i si es volen esperar que s'esperin, però si no, entrarem calés i prou.
1: És molt diferent. Miquel, perquè fitxaven jugadors amb 16 anys d'aquí de Can Barça o de la, o d'altres planters consolidats, perquè se'ls enduien Eric García, Adrià Bernabé, Brahim... és diferent, sí, sí. La filosofia
2: s'aprofitaven,
1: no,
2: també
0: i segurament, però també és diferent segurament que el Barça s'emporta jugadors de l'Espanyol, per exemple,
1: sí, i d'altres clubs, però és un altre context, igual que sí, però no, és diferent, no es pot comparar.
2: Escolta,
1: no pot comparar.
2: Chapo per Guardiola i que tanqui bé la seva etapa, si pot ser guanyant a l'Aston Villa, que estarà de ressaca, que li fotin un gran homenatge, i escolta, bravo pel que ens ha fet gaudir en el món del futbol des que va començar a entrenar el Barça el 2008-2009, la temporada 8-9. Fem una pausa, un quart de 12. Gràcies, Miquel. Després amb el Girona.
0: Perfecte.
2: Que començarem a escalfar motors de cara a la final de Montilivi d'aquest dissabte. Fem una pausa i parlem del Barça, del nou que està buscant el Barça en aquest mercat de fitxatges, que és molt interessant, i a veure si el Saperes té alguna novetat més des del sopar dels campions a Castelldefels.
3: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
6: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Onda Ponés i a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
7: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
8: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
9: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
10: És velocitat.
9: Amb el circuit més ràpid del món.
10: És festa.
9: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
10: És Barcelona.
9: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
10: Fast and Fun.
9: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
10: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
11: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El Món a RAC1, amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig, de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
12: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
11: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté.
10: RAC1.
11: Tots som un milió.
13: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
14: 41.920-41920.
13: Sèrie...
14: 42042.
13: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
3: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

11 i 20 minuts. Aquí seguim amb Joan Lluís García, Ferran Martínez, Paco Cabezas, també amb la Marta Ramon. Ara entrem de ple en l'actualitat del Barça. Us recordo que de cara a la final de la Champions femenina tenim una porra oberta al compte d'Instagram d'Esport RAC1, una porra de RAC1 i de Matller Origen. Participeu, només heu d'entrar a escriure un comentari amb el resultat que

0: Veieu que serà el Barça Olímpic de Lió d'aquest dissabte. I entre tota la gent que encerti el resultat exacte, atenció, perquè entrareu en el sorteig d'un gran regal gràcies a Matlleu Origen. És un menú per a dues persones al Koi Xunca, al restaurant Koi Xunca, aquest restaurant que porta el xef de Hideki Matsushisha, xef amb estrella Michelin.
1: Home, el nostre amic.
0: Sí. I que posa el segell també al sushi de Matlleu Origen. És que Hideki Matsushisha fa el sushi de Matlleu Origen i però treballa al Koi Xunca.
1: Un dia l'has de convidar, que vingui al programa.
0: Perfecte, sí, home. Si el Barça fa marihuana a la Champions...
2: Que ens porti...
0: Material de la bona.
2: Material.
0: Doncs ja ho sabeu, va. Entreu al compte d'Instagram d'Esport RAC1, poseu el resultat que creieu de la final Barça Olímpic de Lió i a veure si teniu sort i entreu en el sorteig d'aquest gran regal, menú per a dues persones al restaurant Koi Xunca. Ja sabeu que el sushi de Matlleu Origen està elaborat cada dia amb ingredients frescos de primera qualitat amb la tonyina roja de Balfagó. Així que sushi de Matlleu Origen i sorteig de RAC1 amb Matlleu Origen, aquesta porra que podeu trobar a Instagram, Esport RAC1. Vinga, Marta, anem amb la teca?
2: Som-hi.
0: Vinga. Anem a recordar que la gran prioritat del Barça aquest estiu, per si no ho hem dit moltes vegades, però és que és així, és reforçar-se amb un nou, amb un davanter, i més després de la marxa de Lewandowski. I el Barça ho podrà fer ja amb la regla 1-1, és a dir, amb total normalitat, cosa que li facilitarà molt les coses.
2: Sí, fonts de la Lliga ens apunten que el Barça pot estar tranquil perquè no només podrà inscriure amb normalitat aquest estiu, sinó que, a més, podrà fitxar bé. Ja ho anàvem explicant ahir. I a què es refereixen a la Lliga quan ens diuen això, que ens diuen que el Barça podrà fitxar bé? Doncs que per primer cop en molt temps, el Barça doncs, pot aspirar a ser ambiciós i deixar d'apostar per oportunitats de mercat o cessions. Pot afrontar el fitxatge d'un crac i fins i tot pot afrontar una operació com la d'aportar un nou top que sobrepassi els 100 milions d'euros, per posar un exemple i una xifra concreta com a punt de partida. L'últim gran fitxatge d'aquestes característiques al Barça va ser Antoine Griezmann l'estiu del 2019 a canvi de 120 milions d'euros i ara torna a estar en disposició de poder tornar a fer una operació així, si ho creu convenient. Que el Barça torni a la regla de l'1, ho hem explicat moltes vegades, però ho reiterem, no equival a fer màgia, però significa que per cada euro de sou que s'alliberi de massa salarial, doncs pot entrar un euro nou en igualtat de condicions.
0: Molt bé, i Hansi Flick ja ha fet un retrat robot de quin tipus de davanter voldria.
2: Sí, a Hansi Flick van preguntar-li diumenge, després del partit contra el Betis, com havia de ser el nou Lewandowski. Van preguntar-li si prioritzava un davanter amb una productivitat golejadora molt alta o bé un talent associatiu diferencial. Flick vol totes dues coses, però sobretot que faci gols.
3: Crec que per la manera com juguem, la nostra filosofia, és bo que estigui ben connectat amb l'equip, però també ha de marcar gols. En un nou tot passa per marcar gols, i això és el que busquem, és la feina de Deco. Tenim clar com ho volem fer i hem d'esperar. Crec que no és fàcil, però ho intentarem tot.
2: El gran objectiu, no és un secret, és Julián Álvarez, però l'Atlético està demanant entre 125 i 150 milions i el Paris Saint-Germain també el vol. L'operació és molt complicada i per això en aquest context ha emergit João Pedro del Chelsea. I també hi ha una tercera via que de moment s'està treballant amb discreció.
0: Sí, és Tapado, Nelson Tapado.
4: No hi ha d'aquestes històries de los tapados al final.
0: És una broma.
4: Al final nunca se les tapa el tapado, ¿veis cuenta?
0: No, és que Nelson Tapado és una broma que feia l'Oriol Cruz, un dels imitadors del versió RAC1. Quan imitava Minguella deia, tinc un jugador que es diu Nelson Tapado, no? Que és cada estiu hi ha un Tapado i ja li han posat nom, Nelson Tapado. Bé, doncs això, el Barça també està treballant altres vies, evidentment que intenta que no es filtrin perquè poden encarir l'operació, perquè bé, tot el joc que hi ha de pòquer, no?, amb representants i clubs, intenten fer coses amb discreció. Dit això, l'objectiu número 1 continua sent Julián, al jugador li agradaria venir al Barça, de moment no s'ha mullat públicament i l'Atlético s'està fent l'orni, que el PSG pagaria més de 100 milions, doncs vosaltres també. Ja estem en aquestes. I ha emergit João Pedro i hi ha d'altres opcions sobre la taula. Llavors, el que hem fet, abans que opineu Ferran, Paco i Joan Lluís, és trucar un moment a l'Albert Blaya. Hola, Blaya!
5: Hola, Aleix, què tal?
0: Què tal? No, simplement, volia fer un exercici que és més periodístic i futbolístic, no és informació, però m'agradaria que féssim una recerca del que tu hagis vist arreu d'Europa, de quins han estat per tu els millors davanters d'aquesta temporada arreu d'Europa, no sé si vols fer un top 5 o destacar-ne uns quants, que et puguin encaixar en el perfil Barça, com si fossis Deco, Blaya.
5: Mira, jo el que us he portat són jugadors que crec que són alguns més desconeguts, perfils més low cost, que crec que tenen nivell i potencial a futur, perquè al final el que deia Flick era això, no? De marcar gols i sobretot un jugador que pugui relacionar-se amb el que és el nivell del Barça. A més enllà dels gols, doncs necessites un jugador associatiu. Aleshores, mira, el primer nom que us porto és un futbolista que justament ahir va ser notícia, que és el de Krupi, que és el jugador del Bournemouth, un futbolista molt jove que va marcar contra el Manchester City en el partit d'ahir, crec que és de l'any 2004, i és un futbolista tècnicament de lo millor que he vist aquest any a Europa. És un jugador que té una capacitat per controlar la pilota, per perfilar-se, per rematar dins l'àrea, per tenir recursos, espectacular. Normalment tendeix a jugar més darrere un punta, però crec que té força talent per poder acabar sent nou. I al final l'únic hàndicap que té, que al final és tot el que hi ha a la Premier, és que doncs, evidentment juga a la Premier, i això ja ho sabeu, infla molt el preu. No sé si algú dels que està aquí el té vist, si us agradaria, però a mi la veritat és que és un jugador que m'interessa força.
1: Va. Jo la veritat que no el tinc vist, Blaia. T'he d'admetre que Krupi... No.
0: No, es diu Eli Junior Krupi, és del 2006, no? Per tant, sí. Té 20
5: 2006. Anys. 2006, doncs mira, sí, 20 anys.
4: Sí, no, sí. Los cumple en junio.
0: Ah, en junio, clar, sí.
4: Le falta un mes.
0: Mira, el dia 23 de juny, la rebella. Aquest nano sí, té bona pinta, dius. Val, no, jo la veritat és que ahir el vaig veure una estona, però no en tenia referències. Val. Algun més?
5: Sí, mira, l'altre nom, futbolista que també juga a la Premier, que és el d'Igor Thiago.
0: Aquest ha anat amb el Brasil, l'ha convocat Ancelotti.
5: Exacte, sí. Ha fet una gran temporada al Brentford, de fet la Premier ha marcat 22 gols en 37 partits, que és una xifra molt, molt bona. És un jugador que també és jove, crec que té 24 anys, és un futbolista que és una mica diferent, té aquest molt bon joc d'esquenes, un davanter que aguanta molt bé la pilota, que té recursos de rematador dins l'àrea i que evidentment doncs, amb la temporada que ha fet el Brentford i com dius Aleix, havent-hi Mundial, veurem què passa, però el més lògic és que aquest estiu sortís i que segurament els tentacles de la Premier doncs, l'acabin xuclant, però és un jugador que a mi m'encaixa també, no? per el que us comento.
0: Ara,
5: crec que és
0: un 91,
4: És una bèstia.
5: Sí, és molt gros.
0: Però molt gros, a més a més. Clar, però aquest potser associatiu li costa més, o sigui, seria més de referent, o sigui...
5: Ell és un jugador que potser el que és més a nivell més finet, associativament parlant, no és Krupi, però sí que és un futbolista que té capacitat per aguantar bé la pilota, per deixar la cara... És a dir, és un perfil, perquè ens entenguem, rebaixant les distàncies, no? Però més Lewandowski en aquest sentit, no? Que no és potser associativament la seva millor faceta, però tampoc crec que sigui un jugador que no pugui associar-se i, per tant, em sembla un perfil també interessant més low cost.
0: Val. 22 gols en 37 partits a la Premier, Igor Thiago, no està malament. Què més, sí?
5: Mira, us porto un parell de noms que aquí ja són una miqueta més underground. Sí, ara no, això era... Aquest era el més conegut. I ara entrarem en la deep web. El següent és un que... Bueno, ha jugat contra el Barça aquesta temporada, que és el de Nicolò Tresoldi, el futbolista del Bruges, que també és molt jove. Ha jugat Champions aquest any, l'acaben de fitxar al Hannover, ha marcat 15 gols a la Lliga Belga i ha fet una bona Champions. És un jugador també molt gros, corpulent, crec que està al 85-86, però sobretot té molt bon joc. Sí. A prop de l'àrea, és un futbolista amb recursos tècnics brutals per la rematada. Només 21 anys i, per tant, és un futbolista que està a la Lliga Belga, amb un equip que ja ha jugat Champions i que el Bruges doncs, va fer un bon paper complicant-li les coses a l'Atlètic de Madrid. Crec que té marcat, que acabarà sortint. I em sembla el típic perfil que acaba jugant, per exemple, perquè ens entenguem a un Dortmund, no? I després es pot disparar el preu.
0: Mira,
5: em sembla un molt bon jugador.
0: Estic veient informacions. El Atlético de Madrid ja prepara el fitxatge de Tresoldi. Ho diuen alguns webs que fan informació habitual de l'Atlético de Madrid. Vull dir que, com a mínim, sona pel conjunt matalasser. I m'apunta l'agut des de la redacció que el City va darrere de Krupi. Del davanter del Bormo, també. Vull dir que no, estàs donant noms que, mira, grans
1: el
0: clubs...
1: El City, més davanters?
0: No sé, això m'apunta l'agut des de la redacció, que l'estaven seguint, com a mínim, perquè és un jugador, com diu el Blaia, interessant. Va, i l'altre Krupi, quin és?
5: L'altre jugador, aquest ja és del Mid Island, i és Francolino Ju, que és, aquest és un futbolista que a mi particularment m'agrada molt. L'he pogut veure a bastants partits aquesta temporada. És un jugador... també força jove, ara us dic l'edat, sí, de 21 anys, que aquest any ha tingut una lesió, però només 21 partits de Lliga, n'ha marcat 17 gols, també ha jugat a Europa League amb el Mid Island, un Mid Island que, per cert, doncs, jugadors, per exemple, com Sorloth, com Dobbik, van jugar allà. Per tant, és un equip que treballa molt bé el talent jove, que després sol exportar-lo, que ven bé.
0: Una bèstia,
5: i és un futbolista... És un jugador més molt complet, es mou molt bé per fora l'àrea, associativament, i el que deia Flick, té molt gol, Francolino Ju, és un futbolista que jo crec que està ja per donar el següent salt, veurem on, però bé, és un nom que a mi m'agrada i que el vull seguir bé aquest mercat.
0: De Guinea-Bissau és Francolino Ju, D-J-U. Val, Algun més que tinguis tu en el radar controlat?
5: Sí, mira, llavors hi ha noms com el d'Oshimeno o Aslan i que han sonat també, que em semblen dos jugadors, doncs el d'Oshimeno seria bastant car, sí que marcaria molts gols, aquest segur, perquè és un futbolista que és molt golejador, però em sembla que potser té més hàndicaps, no? Més a nivell de preu, a nivell també doncs, d'actitud, perquè ha acabat malament en alguns projectes, i el d'Aslani és un meló per obrir, amb Kosovo fa parella amb Morici, és un futbolista tècnicament força bo, és un jugador que es mou molt bé fora l'àrea, que és molt vistós, perquè és un jugador alt i corpulent, però que té tocs de molta qualitat, però potser en la definició, en la capacitat de rematada, és on em balla una miqueta, i no sé si fer aquest salt directament al Barça, perquè segueix sent jove, però no, em deixa una mica més de dubtes. Però bé, són dos noms també interessants que estan per aquí, i llavors hi ha el de Luis Suárez, de l'Sporting, que conegut de la Lliga, que ha fet una temporada doncs una mica com Gyökeres amb el abans, de no sé quants gols ha marcat aquest any, però una barbaritat, però té 28 anys, és un jugador que ja és conegut, que ha estat a la Lliga, i que jo aquí sí que no em deixaria enrenar, perquè crec que demanaran molts diners, i em sembla que la Lliga portuguesa a vegades amb això enganya una miqueta.
0: Aquest és l'ex de l'Almeria, no? Luis Suárez, ex de l'Almeria, sí. Que ara l'Sporting de Portugal ha fet molt bona temporada, sí, sí. Clar, perquè, o sigui, ha marxat Lewandowski, Ferran Torres continua segur, Marta, no?
2: La intenció és renovar-lo, acaba contracte el 2027, encara no s'hi han posat seriosament, però sí, sí, la sortida de Lewandowski obre la porta a la continuïtat de Ferran Torres.
0: Clar, llavors jo entenc el que has fet, i hòstia, és un exercici brutal, perquè jo desconeixia la majoria de noms, i com a mínim, mira, ara ja em sonen, eh? Ja els podem anar arrosseguint, Krupi, Igor Thiago, Tresoldi i Francolino Ju, entre d'altres, eh? Però clar, això no il·lusiona, jo no el veig com el davanter titular del Barça, m'entens el que vull dir?
1: No? Francolino no...
0: Francolino Ju, no sé. No, clar, és que aquí hauríem d'anar a noms top i això és molt difícil, no? Vull dir, Harry Kane t'encaixa aquí?
5: Home, no, m'encaixa. Jo, a veure, he fet l'exercici perquè he pensat, mira, doncs digues alguns noms que potser sonin menys per l'audiència, perquè evidentment els noms que tinc en ment són els que tenim tots, no? És el de Julián, és el de Harry Kane. Per mi aquests dos serien el tallarà, no? Perquè ens entenquem a la llista.
0: João Pedro, aquest, què?
5: João Pedro jo crec que està per sota sobretot de Harry Kane, que em sembla el millor. Crec que està per sota de Julián, però em sembla un molt bon jugador, un molt bon futbolista, i evidentment també hi ha el hàndicap, no? Que al final està el Chelsea, que l'acaben de fitxar i no el vendrien barat, i menys amb l'arribada de Xavi Alonso, que entenc que veient una mica el que té a la davantera, que no és massa engrescador per part del Chelsea, doncs voldrà conservar el talent que té, que és en aquest cas João Pedro.
0: Val. Si t'haguessis de quedar amb algun, quin seria dels top, eh? Si el tinguessis convençut i poguessis tenir els calés, inscriure'l, per tu quin seria el millor davanter, el millor substitut de Lewandowski i que pogués fer parella amb Ferran Torres l'any que ve al Barça?
5: Jo em quedo amb Julián. Crec que Julián a mi em sembla el nom ideal per diversos motius. Primer perquè és un futbolista que ja ha demostrat experiència contrastada tant al Manchester City, a l'Atlètic i també a la selecció argentina. La personalitat que té, sobretot amb el Mundial de Qatar, com li pren el lloc a Lautaro, que en aquell moment era el titular i s'acaba fent ell un espai a l'11. Crec que és un jugador que, a més, pot caure a banda. Això crec que és molt important pel Barça a mig llarg termini, tenint en compte que potser Lamine va cap a dins, pot jugar perfectament obert, de segon punt, etc. És un jugador que té una capacitat de treball brutal a nivell defensiu, en la pressió, i la personalitat m'encaixa molt, perquè és un jugador molt generós, que no és gens egoista, que entén molt bé doncs, el rol dins un equip i que, a més, hem vist, és un futbolista que amb un bon context, ja no només els gols, sinó el tipus de gols. Ja, la majoria de gols que fa Julián són golaços, crec que té un colpeig de pilota espectacular, i això amb un equip doncs, com el Barça, amb el talent que hi ha, per mi, amb els 25-26 anys que té, doncs, seria pujar el següent salt a la seva carrera, i crec que també a nivell col·lectiu pel Barça doncs, ho representaria.
0: Insisteixo que Julián i João Pedro sabem que són a la llista de Deco. La resta no, però crec que és un exercici molt interessant el que ha fet l'Albert Blaya. Llavors, jugant, que és una mica el que estem fent, què us sembla, Joan Lluís?
1: No, jo tinc moltes preguntes pel Blaya. Vull dir que... O sigui, perquè jo tinc el dubte quan sentia Flick dient és un jugador que ha d'entendre el joc, no?, que ha participat, però que ha de fer molts gols, vull dir, ha de fer gols. A mi Julián em planteja algun dubte, en aquest sentit.
0: És que jo em quedaria Kane, però suposo que és perquè és el més fàcil, no? És l'opció més fàcil de dir, va, un tio contrastat i tira.
1: Clar,
0: no?
1: Perquè, o sigui, golejadors que et garanteixin més de 25 gols en una lliga, existeixen, Blaya?
0: Bueno,
1: perquè no. Julián, no, en principi. João Pedro tampoc ha arribat aquests guarismes.
5: Bé, amb el que dius, jo crec que és interessant perquè al final per mi el Barça no ha tingut de cap manera un problema de gol. De fet, Lewandowski ha sigut si contem gols i assistències, perquè crec que s'ha de sumar una mica tot, el sisè jugador en producció del Barça, per sota de jugadors com, per exemple, Fermín, evidentment, doncs, Rafinha, Lamine i el propi Ferran, Per tant, crec que el Barça ha tingut més un problema de joc i crec que les ocasions que el Barça ha tingut, ho hem vist ara amb la lesió de Lamine aquests darrers partits, l'ha costat molt generar ocasions. Per tant, no és tant que Lewandowski estigui dins l'àrea o que tinguis aquest jugador, sinó tenir un bon volum ofensiu. I, evidentment, és el que dius, no hi ha aquests jugadors més enllà de Harry Kane, Haaland i Mbappé. No? És a dir, aquests potser són aquests tres grans noms, però és que Mbappé amb el PSG abans d'Mbappé marcava menys gols que després i el Madrid al revés, marcava més gols abans que arribés Mbappé que després. Per tant, crec que no és tant quants gols fa aquest jugador, sinó quants gols fa l'equip amb aquest jugador al camp. I crec que el Barça té un equip amb molts jugadors amb capacitat per fer xifres i jo estic segur que Julián, i de fet ho hem vist a la Champions, crec que des de l'inici de la temporada anterior és el tercer jugador que ha produït més gols. I crec que això parla molt bé d'un jugador que assumeix el repte.
0: I a l'Atlético, no?
5: I a l'Atlético, sí, amb l'estil de joc i amb les dificultats, amb més transicions, menys opcions, i que al final doncs, ha de fer més coses. Julián a l'Atlético ha de fer moltes coses que el Barça jo crec que no hauria de fer.
0: Es bona la reflexión.
4: Estaba escuchando a Blaya, me estaba acordando, creo que lo dijo el año pasado Luis Enrique, que decía que él prefería cuatro jugadores que marcaran 10 goles que era un jugador que marcara 40. Es decir, que al final también es importante cómo esos futbolistas se asocian, entendiendo a Flick, que yo creo que con su mentalidad también alemana, pues siempre ha estado más acostumbrado a tener un 9 referencial. A mí, si me dan a escoger un 9 referencial, escogería siempre a Haaland. Yo creo que no hay mejor 9 ahora mismo en Europa y desde hace años, además. Pero sabiendo que es imposible, no sé por qué no se piensa en Harry Kane.
6: Imposible, seguro.
4: ¿Perdona?
6: Imposible.
4: ¿Haaland? Hombre, yo creo que es imposible ahora mismo.
0: Ahora que marcha Guardiola, potser allà no hi ha tants intocables, ¿eh?
4: Sí?
0: No. Ara, dit això, a mi Haaland, no sé si
4: no, a mi sí.
0: T'encaixarien en el joc actual?
4: Sí, sí, sí.
0: Sí?
4: A Guardiola l'ha encajado.
0: No sé.
4: L'ha encajado moltíssim.
0: Però li he vist una davallada a Haaland en els últims anys, no?
6: Jo no sé si és una mica més de panxa plena, de dir...
4: Motivaciones,
6: el que dèiem una mica amb Guardiola abans, no? De dir, hòstia, és que aquí hi ha... Què podem fer més, aquí? Si ho hem guanyat pràcticament tot, portem amb la mateixa... Ara potser el canvi d'entrenador pot ser un incentiu més de tornar a reinventar-nos tots plegats o de dir, bé, doncs acabem aquest cicle, jo també potser necessito altres motivacions i altres incentius.
0: No.
4: ¿Cuánto pediría el padre de comisión? Claro, es que no es solo el traspaso que tuvieras que pagar al City, sino todo lo que mueve la maquinaria Haaland y todos los comisionistas que se mueven alrededor. Por eso a mí me cuesta creer que el Barça tenga capacidad económica para hacer un fichaje de esas características. Pero sabiendo que eso posiblemente sea muy difícil, por no decir imposible, no sé por qué Harry Kane está metido en un baúl. Tiene un año más de contrato.
0: Potser és el tapado, no ho sabem, potser és el tapado.
4: Ojalá,
0: s'està treballant allà.
4: Ojalá, porque al final la apuesta que se hizo en su día por Lewandowski, que también hubo mucha crítica en su día, es un jugador que está acabado, caminó al cementerio de elefantes, etc. Te ha dado años muy buenos. El último año ha sido cuando hemos notado un poco más el bajón físico, pero antes ha estado espectacular y yo creo que Harry Kane al menos 2 años muy buenos los daría.
6: Bueno, no, algún mes, porque creo que es más joven, ¿no?
0: 32,
1: 33.
4: Bueno,
1: ahora 33.
4: Pero bueno,
6: la temporada que ha fet aquest any Harry Kane...
4: Va ser espectacular.
6: I a part, vull dir, el player d'això pot dir... Però, o sigui, ja és com juga, com tot el que fa, com...
0: Però si va fer de play, contra el Madrid va fer de playmaker, baixava al mig de
1: casa. Sí, una barbaritat.
6: O sigui, va fer una eliminatòria contra el Madrid... brutal. Que jo, això, per exemple, el Lewandowski és un gran golejador, però això no t'ho fa.
0: Jo tinc un dubte més pel Blaya.
1: Jo en tinc més, eh?
0: Sí,
4: jo tengo otra también, eh? Venga, vamos a aprovechar.
0: El meu és, sobre això que has fet, que aquest exercici meravellós, Krupi, Igor Thiago, Tresoldi o Francolino Ju, si et diguessin, va, un d'aquests pot anar al Barça, quin triaries?
5: I jo em quedaria amb Krupi perquè em sembla el que té més talent. Potser està més verd que els altres, però em sembla un jugador que quan el veus jugar, veus controlar la pilota, veus les coses que fas, ostres, aquí hi ha un talent molt gran. I em consta que allà al Bournemouth tots estan al·lucinant força amb el tipus de jugador que és, de que encara potser a nivell de ritme físic li falta per potser marcar més diferències a la Premier, però no deixa de ser un jugador jove que ve d'un altre futbol i que quan això ho agafi pot ser un futbolista molt important.
0: Va, Krupi, eh? Eli Junior, Krupi. Nascut a Lorient, és francès i juga al Bournemouth, nascut el 2006. Vinga, un dubte del Joan Lluís, un dubte sí. del Paco, i hem de, acomiadarem el Blai, hem de fer una pausa i sentirem la porta Juste, els parlaments que han fet en el sopar dels campions amb els Saperes.
1: Bé. Blai, jo tinc un dubte, és a dir, ara estem parlant molt de mirar cap a fora, no? Cap a l'estranger, a veure quines joves promeses podem trobar, però si mirem cap a casa, és a dir, a la Masia, veus algun nom de futur com a golejador del Barça, és a dir, Òscar Gistau, si Hamza Abdelkarim, és a dir, els nous que hi ha per sota la Masia, tu algun li veus potencial o és una posició molt difícil?
5: És que és la pregunta del milió, perquè és la que tots sempre ens fem de quan serà el següent gran nou que sortirà de la Masia. Com bé has dit, jo crec que Gistau, a mi és el que més m'agrada, em sembla un futbolista que ha tingut molt mala sort amb les lesions. Ara ha tornat i ho està fent molt bé. És un jugador que és molt complet, perquè físicament el veus i imposa, és un futbolista que deu estar al voltant de l'90, molt potent a camp obert, amb molts recursos per definir amb les dues cames, i a més té bon joc fora l'àrea. Abdelkarim em sembla que és un davanter que té molts pocs recursos fora l'àrea, però és que físicament és molt fort, i em pot recordar, salvant les distàncies, però a Haaland, no? Aquest perfil de davanter molt dominant en el duel, un rematador espectacular, però evidentment s'ha de veure com evoluciona. Així que em quedaria amb Gistau, dels que has dit, crec que és el jugador que té més potencial.
6: I a part, després de les lesions, que o sigui, és la part negativa de les lesions, perquè li han tallat absolutament la progressió, però sí que també en aquesta les aprofiten per, com deia ara el Blai, per posar-se com autèntiques bèsties. Mm. Perquè ja era el xaval, però és que ara s'ha convertit en un armari empotrat. I després hi ha un nom que ara potser no és tan mediàtic, però que Oyarzábal.
0: Mira, ahir va sortir a la tertúlia perquè el Lluís Carrasco va preguntar qui, el que hem de pensar és amb qui s'associarà millor Lamine Yamal.
6: Oyarzábal té 28 anys.
0: Ahir deia, amb qui s'associarà millor Lamine Yamal. I el Damià va dir, home, jo he vist la majoria de partits de la selecció espanyola aquest any quan hi ha hagut aturades i la connexió que té Oyarzábal amb Lamine Yamal és brutal.
6: Bueno, o sigui, amb Lamine Yamal, amb Pedri per darrere, amb Olmo, amb Fermín...
4: El mejor chutador de penaltis de la vida.
1: Sí. No, i que si penses en el joc, el veus, vaja, que el dia 1 ja estaria integrat en la dinàmica d'aquest equip, seguríssim. L'altre és això, les xifres golejadores, però com el que estàs explicant amb el Blai, és a dir, si sumes una miqueta a tots plegats, també és un jugador que segurament facilitaria que els altres jugadors encara marquin més, els altres davanters.
0: Sí, i ell també, i ell també, perquè rebria, rebria millors assistències que la Reial Societat.
6: I un peculiar.
0: Un tio peculiar.
1: Sí, és peculiar.
6: Sí, vull dir que, perdó, del carinyo, però vull dir que d'aquests que potser per treure'l d'allà o no vol...
1: Ah, bé, val.
6: No vol sortir del Real o no vol...
1: Oportunitats les ha tingut.
0: Ahir mirava valor de mercat a Transfer Market i està al voltant dels 30 milions. A Transfer Market,
6: eh? No, i la clàusula...
0: No sé el que demanaria la Real Societat, però...
6: No sé, o sigui, la clàusula és una clàusula relativament assequible.
4: Va. Ja, però Oyarzábal lo es todo en la Real y tiene que ser complicado también ser allí. No, no, una última duda para Blaya. ¿Qué se hizo de Gonçalo Ramos? O sea, yo recuerdo haber estado en el Mundial de Qatar que le marcó 3 goles, creo, a Suiza en los octavos de final, que parecía que iba a ser uno de los grandes arietes de la década. Ya ha desaparecido del mapa en el PSG. O sea, ¿ya lo hemos dejado ya por acabado este señor? O...
5: Pues bona pregunta, perquè a mi m'agradava molt el Benfica, era un jugador que, com dius, hosti, semblava que havia de ser un nou espectacular, perquè no només marcava gols, que en marcava molt, sinó que jugava molt bé. No sé si el salt al PSG el va perjudicar en un any en què va coincidir amb aquella primera temporada amb Mbappé, després, clar, és que Luis Enrique va descobrir una mica la fórmula de la Coca-Cola, amb aquests 3 davanters que sense davanter centre, 3 jugadors que s'entenen, i amb un nivell superlatiu dels que hi ha, si Barcola, que és, em sembla un avió, és suplent, doncs clar, imaginem-nos jugadors potser més terrenals com Gonçalo Ramos, i jo crec que és rescatable, no sé per quin equip, però evidentment em sembla un futbolista encara molt aprofitable perquè segueix sent molt jove.
6: No? Lesions que, o sigui, greus i això, no?
5: Greus? Crec que no.
6: I després, perquè això que ara és una altra reflexió i debat interessant, és el que... hòstia, el PSG pot guanyar 2 Champions sense
0: davanter pur, sí. De fet, diuen que Gonçalo Ramos podria entrar, si l'Atlético vol, com a moneda de canvi per Julián i abaratir una mica aquests 125 milions, 150 que podria estar demanant l'Atlético, perquè no està comptant massa per Luis Enrique. O almenys això he llegit en algun web francès.
6: Però l'opció de que Lamine passi a jugar pel centre...
0: Ah, això seria ideal.
6: Clar, llavors hauries de fitxar algun extrem a la dreta, però...
0: Gran debat que farem després de la publi. Gràcies, Blaia, magnífic el reportatge que has fet. Una abraçada.
5: A vosaltres, una abraçada.
0: Anem parlant, ara tornem.
7: RAC 1. Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
8: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
9: Busques cotxe? Arriba el mes del vehicle seminou aquí a Quadis AR Motors. Més de 200 Kia seminous amb garantia oficial. Aconsegueix el teu Kia fet per només 158 euros al mes. Un Kia Niro des de 205 euros o el nou Kia EV3 per 239 euros. Només fins al 31 de maig. Quadis AR Motors, concessionari oficial Kia a Barcelona. Quadis AR Motors.es.
10: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
11: L'aplicació de RAC1 ara...
12: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
11: Escolta'ns al cotxe.
12: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
11: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
12: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
11: Yeah, yeah. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Like there's
0: nothing better than a night like... 3 quarts de 12 de la nit, aquí seguim fent tertúlia en aquest dimecres en què l'Aston Villa s'ha proclamat campió de l'Europa League després de guanyar 3-0 al Friburg. L'Aston Villa d'Unai Emery, que continua fent història en aquesta competició. A Castelldefels, Saperes, a veure, que tenim ja declaracions d'aquests discursos que s'han fet al sopar dels campions.
13: Sí, encara som aquí a les portes d'aquest restaurant esperant a que surtin els últims protagonistes. Crec que encara queda algun jugador, diria que Cancelo, Rafinha són dels darrers que encara són a l'interior del restaurant. Hansi Flick, el tècnic, acaba de sortir fa ben poca estona acompanyat de Marcus Sorg, del seu segon, i encara són a l'interior, per exemple, també Joan Laporta i alguns directius. Rafa Juste, el president, acaba de marxar també fa uns minuts. En tot cas, sí que podem escoltar alguns documents, petits fragments dels discursos que han fet a l'interior d'aquest restaurant abans del sopar tres protagonistes, començant pel president electe, per Joan Laporta.
14: Us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit. Visca el Barça i visca Catalunya.
13: Doncs l'agraïment de Joan Laporta cap a la plantilla, també paraules de Rafael Juste.
14: Com estic molt content de que vosaltres sempre us sabeu aixecar, sempre capitán os sabéis levantar, sobretot en los momentos muy difíciles.
13: Doncs les paraules de Rafael Juste dirigint-se també al capità, a Ronald Araujo, que també ha tingut unes paraules en aquest sopar.
15: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo...
0: Paraules per Lewandowski, també.
13: Sí, que ha sigut un dels protagonistes, com dèiem, amb aquesta samarreta enmarcada, signada per tota la plantilla, que li han fet arribar un homenatge més dels que ha rebut el polonès, ara que ja ha anunciat que deixa el Barça a final de temporada. Això és el que hem pogut recuperar, rescatar d'aquest sopar. Com dic, som aquí a les portes encara esperant a que surtin els últims protagonistes. Un cop hagin sortit tots i puguem tancar la barraca definitivament, doncs us ho fem saber.
0: Molt bé, gràcies, Ape. Fins ara.
13: Vinc.
0: El blau d'Araujo, que m'has comentat abans durant la publicitat, és per l'Uruguai, no?
6: Sí, per l'Uruguai. Crec que ho va dir a la Revuelta, a l'entrevista que va fer, que tenia pensat, perquè li van fer broma del pentinet que duia, i va dir, no, ara estic pensant de... No sé si tenyir-me de color blau també per de cara al Mundial, amb el color d'Uruguai.
0: Val, perfecte, molt bé. Per tancar la carpeta del...
6: Un pèl atrevit, deixa'm dir.
0: Sí, a mi no m'acaba d'agradar, però per gusto dels colors, mai més ben dit.
6: Sí.
0: No, per tancar la carpeta del nou, a veure, tu has dit que et quedaries Harry Kane,
16: sí.
0: Paco.
16: Sí, sí.
0: Tu, Ferran, si poguessis triar...
6: Sí, fer carta al rei.
0: Carta al rei, sí.
6: Home, entre Haaland o Harry Kane. Haaland o Harry Kane.
0: Julián seria com el tercer, diguem, a la llista.
6: Sí.
0: No, Harry Kane, no. Val. Sí, i tu, això, Lluís?
1: Jo més Harry Kane o Julián.
0: Harry Kane o Julián. Val.
1: Sí, Haaland no
0: l'acabes de veure, no. Tampoc. Val. A veure què acaba passant. El mercat serà llarg, eh? És que, vull dir, primer que el mercat obre l'1 de juliol.
4: No ha salit de Muriqui la mesa, eh?
0: Hi ha el Mundial.
1: Jo de suplent el fitxava. Sí.
4: Guerrero d'estos...
1: Sí.
2: Ho ha fet molt bé, el Mallorca.
1: Que sí, com Luke de Jong. No. De suplent, a mi no em sobra.
6: I si baixa el Mallorca, sí.
1: A low cost i... Sí. Vaja, no em sobraria. No, pirata.
0: No sé.
1: No, i volia fer una reflexió amb el tema de la pasta. Aquest és el primer estiu que el Barça, amb uns quants anys, en principi podrà operar amb normalitat, com ens explica, bueno, en principi no, vaja, podrà operar amb normalitat, i podrà fer un fitxatge ambiciós, com deia la Marta. I l'últim referent que t'ho has tret era Griezmann, 120 quilos. És a dir, hi ha un punt que és com una contradicció, eh? De dir, home, tots aquests anys hem viscut en la penúria, però de la penúria també n'hem fet virtut. I ha estat un escenari en el qual han brillat jugadors de la Masia que segurament alguns d'ells no els haurien vist en el context actual si el Barça hagués tingut doncs, els diners que no ha tingut. Ho dic com a reflexió, abans de fitxar un crac que t'hagi de decidir els partits, perfecte, ens gastem la pasta, tot correcte, però que aquests diners serveixin per fitxar mitjanies, per tapar gent que ve de baix, i això
6: sí, és veritat, Joan,
1: recordem d'on venim.
6: Que crec que s'està imposant aquesta filosofia, però amb la figura del nou...
1: No dic el nou. Dic...
6: És molt concret, no. I a part que els que hi ha doncs, són molt joves encara...
1: Dic gastar-te diners... En el nou, no, ja et dic, en llocs diferents, els que tu no tens, per exemple, endavant. Però
6: Bastoni. El Barça tenia un acord amb Bastoni per 5 temporades, tot... I necessitava només l'okay definitiu de l'entrenador. I l'entrenador diu pues que esperem. Esperem perquè tinc a Gerard Martín, que
0: ha funcionat bé, sí,
6: ha funcionat d'extrem... Ai, d'extrem, de central esquerrà.
0: Cortés l'altre dia no ho va fer malament.
6: Esperem i prioritzem les altres posicions, i si al final podem i ens convé fitxar un central en lloc de... o un lateral, o el que... També dependrà molt, com dèieu, de les sortides. Uh-huh. És que aquí és un mercat que serà llarg i complicat també per nosaltres, perquè hi ha l'opció A, però l'opció A penja aquesta branca com a segon fitxatge, però si és l'opció B, pot ser que tinguem unes altres branques... Bueno, és que és un arbre genològic, bueno, de mercato, sí, brutal.
0: Molt gran i que condiciona un fitxatge o l'altre.
6: Aquesta és la clau, la que diu la Marta. Hi ha molt efecte domino, que si fas això no podràs fer l'altre, però si no fas això pots fer aquest i aquest, i tot s'està sobre
2: perquè,
6: la taula.
2: Perquè això convé remarcar-ho, o sigui... tu tornes a la regla del 1-1, el que passa que tampoc tindràs un marge sideral. Aleshores, realment...
0: Per inscriure, vols dir ara ja.
2: Per inscriure. Clar. Aleshores, tu has de calcular molt bé, d'acord, o sigui, sí, pots ser ambiciós a l'hora de pensar en una gran operació, però si vols fer altres coses també, tampoc et pots flipar molt, parlant col·loquialment, amb com reforces el davant, no? Que és el gran objectiu, la gran prioritat, i si han de posar la major part de les cireres del cistell, les posaran al davant, això ja ho sabem. Però d'alguna manera has de calcular molt bé com aquesta abundància que de cop i volta controles, com l'administres per no fer un pas en fals i no quedar-te coix en una altra carpeta, o a l'hora també d'administrar les sortides, també com les fas, no? Aleshores...
0: Hi ha un mundial pel mig, vull dir, que tot això...
2: Jo crec que és un mercat que és molt interessant i alhora també molt exigent per la figura de Deco. I també per l'entrenador, que també hi ha de dir la seva, però és que realment és un mercat que posarà molt a prova la capacitat de visió, no? A l'hora de planificar, i a més de donar aquest pas endavant que l'entrenador vol i demana, sí, per poder competir amb garanties a la Champions.
6: També em sembla arriscat, o té un punt de risc, donat tanta importància al criteri de l'entrenador.
0: O més que la de
6: director esportiu, perquè qui ha de marcar les línies del projecte és Deco.
0: Sí, però va bé que hi hagi bona sintonia, això ho sabem.
6: Evidentment que sí. Però a mi em sorprèn, per exemple, que si Deco té fitxat un central...
1: És que jo no entenc... És a dir, a mi no em surten els números. Perquè si tu tens tancat un central per 50 quilos, més o menys, no? 50, al voltant de 50, i t'ha de venir encara l'estrella de davant...
2: Que ha de ser Julián, per un 100, sí.
1: El Barça està en disposició de gastar-se 150
0: quilos
1: d'agressiu?
0: Sí, de gastar-se en fitxatges sí, perquè sempre pots demanar un crèdit al banc. El problema era inscriure'ls i ara estàs en millor posició.
1: Però estàs per gastar-te 50 quilos en un central
6: que tampoc...
2: T'hi pots acostar depenent de com et moguis a l'estiu. Però t'hi pots acostar, eh? Jo no ho veig tan descabellat.
6: No, però que jo, per exemple, tornant al que estava explicant, que Hansi Flick ara mateix és Déu perquè s'ho ha guanyat, vull dir, porta dues lligues en dos anys, dues supercopes, una altra Copa del Rei, ha col·locat el Barça semis de la Champions i a quarts, vull dir, És espectacular el rendiment de Hansi Flick, però jo recordo al novembre, quan estava el Barça a 7 punts del Madrid, que ja hi havia un xup-xup.
0: Sí, i aquí, sempre passa això.
6: Sempre passa, vull dir, i el Barça és un club on hi ha molt poca paciència, i si aquest any el projecte no surt bé, que no té per què passar, però bueno, això és futbol. Uh-huh. I ha passat amb molt... Vull dir, el Madrid venia de guanyar un doblet, fitxa Mbappé, i allò que semblava que havia de ser una bomba, doncs és una bomba interna, no?
4: Sí, sí.
6: Que estem fent ara aquí especulacions i futurisme, però vaja, que a mi em sembla que el gran pes de les decisions les ha de tenir Deco, en sintonia, evidentment, amb el cos tècnic i amb tota la comissió esportiva. Però la comissió esportiva i el director esportiu és qui ha de tenir el gran pes de les decisions per davant de l'entrenador.
4: ¿Sabes qué pasa, Ferran? Yo me he criado en un fútbol donde no existía la figura del director deportivo.
6: Ya, Paco, y era
4: sí, ahora todo ha cambiado mucho. Ay, claro, pero yo sí que creo que es súper importante que el entrenador esté de acuerdo con los fichajes.
6: Sí, claro.
4: Y normalmente no sale bien cuando es el presidente el que escoge los fichajes.
6: Bueno,
4: pero muchas veces el presidente y el director deportivo hacen ahí una unión, y más allá de eso, gastarse más de 50 millones de euros en un central, yo personalmente lo veo una barbaridad.
6: No, que crec que el Barça té altres prioritats, però vaja, que el director esportiu per mi ha de tenir l'última paraula i ha de imposar les línies del projecte, el que vol.
0: En seguirem parlant, que el mercat serà molt llarg. Hola, Damià López.
16: Hola, què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Ara entrem en el territori del Mundial / eleccions del Real Madrid. Perquè com que tot passa a Madrid, això, no? De la Fuente, al Madrid...
16: No? Riquelme. Que no Juan Román.
0: No, Enrique. Enrique serà el bo, encara serà el bo.
16: Aviam.
0: Enrique.
16: Bueno, o no, perquè al final que es quedi Florentino ja és una bona notícia, no?
0: També és veritat. Ja ens va bé, no? També és veritat.
2: Si ha de fer una roda de premsa cada setmana...
0: Sí, està bé. Fem l'última pausa abans de la mitjanit i ara entrem en la resta de qüestions. Vinga.
17: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
18: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
19: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
20: Les notes del nen, les obres a casa...
19: El manteniment del cotxe...
20: Ah, no, això no és cap càrrega.
19: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
21: Peugeot.
22: Ja som 11 milions dels socis del...
23: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
24: Sí, com el 30% en tots els vins de Rioja. Vas canviable en un cupó...
23: Que et dona per molt, només el 21 de maig.
25: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
26: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
27: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
28: ¿Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
29: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
30: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
31: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir que era el moment de començar alguna cosa junts.
30: Amb gent pionera.
32: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
30: I que vol canviar el món.
33: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
34: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts. dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
1: Change the world, or the world will change you.
3: RAC 1 Podcast.
34: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: Sí, sí, és la sintonia del Mundial de Futbol que estem fent servir aquí a RAC1. No és la de Shakira, aquesta.
5: No.
0: És la sintonia per explicar-vos que arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. I els amants del futbol esteu d'enhorabona, perquè amb el teu paquet futbol a Movistar ho tens tot sense cap cost addicional a través de DAZN, tal com ho sents. Si tu tens el paquet de futbol de Movistar, a través de DAZN podràs veure tot el Mundial de Futbol. 104 partits en 39 dies. I a més, per temps limitat, el pots gaudir a la Smart TV de la selecció espanyola, que és la TCL de 55 polzades. Una televisió que es diu TCL de 55 polzades. Des de 2 euros al mes, per temps limitat, tenen aquesta oferta. T'estalvies fins a 500 euros, si fas aquesta oferta per temps limitat. Movistar és la xarxa oficial de la selecció espanyola.
16: Notícia d'última hora en clau mundialista. Ep. El Santos ha informat que Neymar té una lesió al bessó, que ja no jugarà més amb el Santos en algun partit fins a final de temporada i que espera que estan segurs, diuen, que l'entregaran en condicions, que requereix un tractament de 5-10 dies, però ja la cosa...
6: Ja empezamos.
16: Ja la cosa ja comença en modo Neymar. Sí, ja, però vull dir que ja...
6: Ni un Mundial de Neymar sin lesió.
16: No, ja han informat que dos dies després d'aquella convocatòria, en record, fa dos dies que informàvem
0: del
16: gran esdeveniment en aquella gala mundial en què Ancelotti va donar la convocatòria, ara el Santos fa uns minuts ja ha informat que Ney té una lesió al bessó 5-10 dies i que doncs l'entregaran en condicions, però clar, això ja comença a torçar. És que és impossible que sigui una cosa neta, no? La Neymar.
0: Doncs ho passarem bé.
16: Sí, segur.
0: Mira, en clau mundial, tancarem primer la informació del Barça, l'actualitat del Barça, i ara anem a Santi de la Fuente, que avui ha parlat del seleccionador espanyol. De Jong ha aconseguit una entrevista al Diari Esport, no? I ha dit coses interessants sobre el Barça i sobre el Mundial, precisament.
2: Diu que les seves absències a Vitòria i a casa contra el Betis no responen a que s'estigués reservant pel Mundial, sinó que assegura estava malalt. Són de declaraciones a l'Esport.
7: Fueron dos partidos, a la vez y Betis, que estaba malo y estaba en casa, en la cama, malo. Entonces no podía ir ni al estadio ni al jugar el partido. Y yo creo que la gente se equivoca porque ha habido un mensaje que yo no quería arriesgarme por jugar el Mundial. Sí, claro que quiero jugar el Mundial porque el Mundial es lo más alto que puedes llegar como un jugador. Para mí el Mundial es el más importante y todos los jugadores quieren jugarla y ganarla. Pero yo quería hacer todo lo posible para ganar la Champions también con el Barça y la Liga, claro.
0: Sí, la Champions era abans y la Liga ja estava ganada. Però bé, hi ha hagut virus i passes aquests dies. Pot ser que hagi agafat alguna cosa. Vinga, anem al següent.
5: Saps que no anirà al Mundial, no? Fermín no anirà al Mundial.
0: Aquest és el que no anirà al Mundial, que sí que ha jugat.
2: Correcte.
0: El Barça ha anunciat avui un nou patrocinador fins al 2028. És un banc dels Emirats Àrabs Units, no?, que es diu Emirates Islamic.
2: Sí, és un dels quatre bancs que hi ha a Dubai, es va fundar el 2004 i ofereix banca sota els principis de la Sharia, que és la llei islàmica. Segons fonts del club, aquest acord li reportarà aproximadament 1 milió d'euros l'any. Aquesta és la xifra. Emirates Islamic posarà en circulació una nova targeta de crèdit amb recompenses pels seus clients que tindran un accés exclusiu a privilegis vinculats al Barça, com ara entrades per partits i marxandatge oficial. Això forma part de l'acord que ha comunicat el club avui de manera oficial. El Barça estima que hi ha un 1,7 milions de culers als Emirats, que representen més del 20% de la població total del país.
0: Perfecte, doncs mira, aquest acord...
2: 1 milió d'euros.
0: Als Emirats Àrabs. Tenim el del Congo i tenim el dels Emirats, com a acords. Bé, el Barça que està obrint fronteres per intentar tenir...
16: Com hemos normalizado todo esto, eh?
5: Sí, llavors fronteres que potser estaria bé no obrir-les directament.
16: Sí.
5: Perquè en el passat sí, hi havia hagut molta qüestió, vull dir, hi havia hagut molta discussió sobre aquest tema.
2: Però ara que t'ha canviat, ja va sentir el president Laporta l'any passat, que són... Bé, aquests països ara són... Buah.
5: Tots ells.
2: Drets humans a tope.
0: És cert que ho hem normalitzat tots plegats. Els aficionats, els clubs, els jugadors... Vull dir que és una cosa increïble.
16: Bé. Incluso els medios de comunicació.
0: I els mitjans de comunicació.
2: El cinisme sí que no té fronteres.
0: Aquest és cert, sí. Bé, com a mínim expliquem la notícia que el Barça avui ha fet oficial. I, segons publica el diari El Mundo, Hi ha un nou informe forense que conclou que Enríquez Negreira, sí, estem parlant del cas Negreira un moment, doncs Enríquez Negreira ha empitjorat el seu estat de salut i, segons El Mundo, no podrà ser jutjat pel cas Negreira.
2: En aquest informe, que detallen i avancen El Mundo, segons sembla, queda acreditat que ha empitjorat de la seva demència i podria tenir un possible Alzheimer, i per això doncs, aquest impediment. Fa gairebé dos mesos expliquen que Negreira va anar a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, a la Ciutat de la Justícia. Allà el van sotmetre a una avaluació mèdica per determinar si estava en condicions de declarar com ha investigat a la causa i, doncs, segons aquest informe, doncs, queda acreditat.
6: Bueno, pero al final lo que lo tiene que decidir es la jueza.
2: Sí, sí.
6: Al final, yo creo que es la tercera vez que los forenses lo revisan y recuerdo el último informe, el anterior a este, que ya indicaba algo muy parecido y lo hicieron ir a sede judicial a declarar.
2: Sí, es cierto.
6: Es decir, bueno, habrá que esperar. Sí, sí que es verdad que una vez lo lees piensas, pues muy bien no debe estar ese señor. Pero bueno, hay que esperar a ver lo que dice la jueza.
0: Molt bé. Marta, moltes gràcies.
2: Bona nit a tots.
0: Adéu-siau, a descansar. Mira, parlant del cas Negreira, a Madrid els agrada molt parlar del cas Negreira. Ara sentirem Enrique Riquelme i parlarem de les eleccions, de les possibles eleccions al Real Madrid. Però abans, en clau mundialista...
16: Sí, una altra notícia important. Ui, veure, dels últims minuts en clau mundial. Hora. Acaba de sortir la llista d'Egipte.
5: Home, bé.
16: Selecció egípcia, amb una novetat molt important perquè el blaugrana de 18 anys, Hamza Abdelkarim, ha estat inclòs a la convocatòria d'Egipte, el seleccionador Hossam Hassan. És important perquè no va ser a la llista del mes de març i l'acaba de ficar. És una convocatòria, hem de dir, una miqueta com la de Portugal d'ahir, amb 4 porters, 27 jugadors, però bé, encara el podria descartar, li queda un amistós que ha de jugar a Egipte, però bé, convocatòria de 27 futbolistes i Abdelkarim entra a la convocatòria amb 18 anys per jugar al Mundial, convocatòria que acaba de sortir, una davantera on hi són Salah, Marmoush, Haysem Hassan, el davanter de l'Oviedo, que era esquerra, el Camp Nou, etc. Per tant, aquest futbolista de 18 anys del Barça, sobre el que té una opció, no? Crec per 1,5 milions d'euros, que havien de decidir si exercien, sembla, que és Abdelkarim. Crec que el Barça havia de decidir si se'l quedava o no.
5: Sí, final, està cedit, en teoria.
16: Final de temporada a l'Ali, crec. Doncs va al Mundial.
0: Que bona, doncs mira.
16: Notícia fa uns instants, la llista de la selecció egípcia.
0: Aquí tenim doncs, un jugador més a seguir, no? En aquest Mundial, a veure
16: totalment.
0: Si té algun minut o no, evidentment, si acaba anant-hi, com diu el Damià, perquè hi ha 27 convocats, i a veure si té alguna oportunitat amb la selecció d'Egipte, que té bona pinta, pel que dius, Salah, Marmoush...
16: Sí, va empatar 0 en l'últim amistós, l'amistós de la polèmica pels crits racistes a
0: la Minya Mal.
16: A Cornellà.
5: A quin grup està, Damià? Puc fer l'atracament o no?
16: Està el grup bé, mira, de fet, Egipte juga el partit de l'orgull contra
5: senyor.
16: Iran.
0: Mm. Per tant, Estats Units, crec que és.
16: No?
0: Estats Units, doncs.
5: O sigui, aquesta història també...
16: Sí, perquè era
5: 28 de juny,
16: era un partit que, abans que es fes el sorteig, van dir aquest partit es jugarà a aquesta seu. I al final el juguen Iran i Egipte.
0: Val, mira, no, que t'ho miro jo.
5: Són els drets de LGTBI, que mira, també estan molt respectats.
0: Perdó, no hi ha Estats Units, perdoneu. Bèlgica... Egipte, Iran i Nova Zelanda.
16: I Nova Zelanda.
0: Sí.
5: Torna-hi.
0: Bèlgica, Nova Zelanda, Egipte i Iran.
16: Té opcions.
0: Bueno, vinga, anem a sentir Luis de la Fuente, sí. El seleccionador espanyol.
16: Sí, el canal de YouTube de l'exfutbolista Mario Suárez, a pocs dies que el seleccionador espanyol doni la llista pel Mundial, serà dilluns a 14:45 de migdia. Un nom propi, Gavi. De la Fuente dona a entendre clarament que el convocarà.
8: No es porque se le hayamos regalado nada. Lo ha ganado él, ¿eh? Y se ha ganado después de dos lesiones gravísimas. Sí, sí. De superación, de esfuerzo, de mucho trabajo, y ahora la vida y el fútbol le devuelve todo lo que ha puesto sobre el asador, toda la carne que ha echado se devuelve bien asada. Pues ahora está en un momento muy bueno, muy importante para él, con mucha confianza, con mucha energía, que bueno, energía tiene para
9: dar y tomar, sí, sí.
8: Vivimos un momento muy duro con su lesión, primera, y eso nos hizo, bueno, pues valorar que cuando no está es un jugador que se deixa en falta.
16: Molt important. Ha dit que hem d'esperar la inclusió d'algun o alguns jugadors que no han estat convocats encara amb ell. Això inclou Eric García, que és internacional però en nom de la Fuente, Marc Pubill o altres com Carlos Espí, Toni Martínez o Moleiro. Això és important perquè a més ho ha assegurat. Diu que hi haurà algun jugador o alguns jugadors que no han anat amb ell i que seran en aquesta llista. Per tant, això li obre la porta. Veurem a Eric García, entre d'altres. Ha confirmat que s'endurà 26 jugadors amb 3 porters, el que està fent pràcticament tothom. Però recordem que Robert Martínez, i ara hem vist també a Egipte, va facilitar una llista de Portugal amb 27 jugadors i 4 porters perquè un cop al Mundial, si hi ha lesió d'un dels porters, es permet un canvi en la inscripció. De la Fuente ho té clar.
8: La idea que tenemos es convocar a 26 jugadores y luego si necesitamos algún jugador antes para que venga a ayudarnos, porque hay que tener en cuenta que puede haber jugadores que están jugando a la final de Champions.
9: ¿Van a ir tres o cuatro porteros?
8: No, tres porteros, sí. Vamos, me encantaría llevar a los cinco o seis que han estado con nosotros y que son tan maravillosos porteros, pero creo que con los tres porteros que vayan a venir son excepcionales porteros.
16: I ha dit que esperarà algun futbolista tocat i que no podrà participar al debut, com és el cas de Lamine Yamal, que segons les previsions no estarà a punt per jugar contra Cap Verd i potser tampoc contra Aràbia.
8: A veces merece la pena esperar un poquito. ¿Crec que hay que asumir algún riesgo? Pero sí, esto es la vida. Y algún jugador seguro que habrá que esperarle y si no tiene que jugar el primer partido o el segundo, pues habrá que...
0: Una mica el que ja vas explicar en el seu dia,
16: sí.
0: Que segurament debutaria contra l'Uruguai, no?
16: Per aquí va la cosa, sí. Ha descartat Carvajal pel Mundial i ha dit que no li agrada que el Madrid hagi arribat a jugar algun partit sense cap seleccionable per Espanya. Dilluns, la llista.
0: Molt bé. En clau mundial, més enllà d'aquestes últimes hores, alguna cosa més avui?
16: Sí, el que dèiem ara d'Egipte. Avui ha sortit també la llista de Suïssa. Demà, dia important també, surt Noruega. Haaland jugarà el seu primer mundial. Senegal i Alemanya, sense Ter Stegen i amb un altre possible a les dents, el de Manuel Neuer, que no va a la selecció des de l'Eurocopa i sembla que Nagelsmann el pot recuperar. Demà sortirem de dubtes, però podria produir-se el retorn de Neuer a la selecció, perquè clar, Ter Stegen no hi va, no hi ha suficient nivell, no confien en el nivell dels Baumann i companyia, per tant Neuer podria tornar al rescat de la selecció alemanya. Seria increïble, un altre cromo.
10: El rescat o el hundimiento. Sí,
16: totalment.
0: Sí. Molt bé, increïble.
16: Així està la cosa.
0: Tenim clar que Gavi anirà al Mundial, no? Vull dir, avui el Xavi ha il·lusionat al Mundo Deportivo, que vas parlar amb ell, vull dir que el tio s'ho mereix, vamos, és que sí, està en un moment de forma estel·lar, no?
10: Bé, és que s'ho mereix i ell, la frase que diu de jo em sento millor que mai o estic millor que mai, ara, bueno, crec que diu les dues versions, i és una declaració d'intencions de dir, escolta, aquí estic pel que he passat i pel que ha de venir, o sigui que... Sí, i a cap part és que De La Fuente sempre li ha deixat la porta no ajustada, no, oberta totalment.
0: I a Mèric també es faria justícia. Com diu el Dami, si avui ha confirmat que hi haurà jugadors que encara no han entrat en cap llista en les últimes llistes, un d'ells hauria de ser Eric, ha fet una temporada brutal.
10: Eric
0: i jugador...
10: Moleiro, que ha dit el Dami també, jo crec que Moleiro té molts números d'encar.
0: És que en un Mundial, Eric, polivalència. Poden passar mil coses, mil rivals, mil situacions.
10: Seria una decisió molt intel·ligent, perquè al final no tienes el lateral derecho demasiado bien cubierto, el puesto de central también es regulero, y aparte te podría suplir algún hueco que apareciera en el centro del campo. Totalmente. Es que lo es que tienes todo.
9: Es que a part, vull dir, tu tens una semifinal o uns quarts de final contra Brasil o contra França i què poses? Amb tot el carinyo, però Pedro Porro.
10: Uh-huh. O Llorente.
9: Que està per baixar amb el Tottenham. O posa Eric García, que ha sacat a Vinícius durant tots els partits que ha jugat contra ell.
0: Mm. Sí. No, hi ha partits més importants, vull dir, ha jugat contra... És que ha estat titularíssim amb el Barça. Tots els partits top d'aquesta temporada els ha jugat Eric García.
16: Sí, és aquest plantejament que fa el Ferran del nivell competitiu dels futbolistes aplicaria tota la resta de posicions, per exemple, a la porteria, no? Que Unai Simón...
0: clar, que hi hagi debat encara.
16: Amb molta trajectòria, però clar, tens a David Raya, que acaba de guanyar la Premier ahir i et jugarà a la final de la Champions, no? Per no parlar que Joan García et compareix Champions, vull dir que des d'aquest punt de vista, a dia d'avui, probablement Unai Simón seria... hauria de ser l'última opció, però...
9: És que, honestament, David Raya hauria de ser el porter titular de la selecció.
0: Probablement. Per mèrit, sí. Sens dubte.
9: I per nivell, sí.
16: I no sé com ho veieu vosaltres, però ara està sobrevolant molt el nom d'Ansu Fati, també.
5: Anava a dir, no, ho tret.
16: Perquè potser si
0: vol una... selecció espanyola?
16: Sí, està... Bueno, està allà.
0: Jo no sé si ha fet mèrits per anar al Mundial al
16: Mónaco. Bueno, té un rat, exacte. Té un molt bon rat.
0: 12 gols. Això són percentatges.
10: La Liga Francesa.
0: Clar, això són percentatges.
9: Sí, bueno, però els més gols que Dembélé, la Liga Francesa.
0: Això és una mica enganyós.
16: Sí, però com que Fermín...
9: Una mica enganyós són, de tant així.
16: Però com que Fermín també li dona profunditat des de l'extrem, potser sí, també vol un perfil perquè Nico no està bé, clar, vas a morir a Jeremy Pino, no? I Ansu Fati és un futbolista també...
9: Sí, però Moleiro... Ansu Fati, per jugar d'extrem esquerre, nye. O sigui,
0: tu el veus més de mitja punta.
9: Sí. O de nou.
10: No,
9: de
10: delantero nou, centro, o de fals, no, porque no. Tiene mucho gol.
9: I després, aquí veig més a Moleiro per jugar per l'esquerra.
16: Que... Estàs amb Moleiro... No, sí, estàs molt a Moleiro.
0: Torni
16: a
0: Moleiro.
9: No,
16: ja veig que...
0: Sí. Ha fet una temporada espectacular.
9: Bueno, i està l'11 del ideal de la Lliga, amb el Villarreal ha jugat molt bé, és sub-21, ha pujat a entrenar alguna vegada amb l'absoluta. Jo crec que és un jugador que després de la lesió de Fermín...
0: Dilluns sortirem de dubtes.
16: A dos quarts...
0: Al migdia,
16: a
0: eh?
16: A dos quarts d'una, sí.
0: Sí, perfecte. Sí, sí. Vinga, anem a Madrid, que avui saluda un moment el Manel Brunya, company de Mundo Deportivo. Hola, Brunya.
11: Què tal? Com esteu?
0: Què tal? Bona nit. Anem a parlar una mica de les eleccions del Madrid. Clar, és que avui, ara s'està deixant veure. A mi m'agrada Enrique Riquelme. Ara sí, no? Ja ara. Està fent xup-xup.
16: Home, no té més remei, perquè clar, si no es deixa veure ara, realment ja a partir de dissabte es pot amagar a la cova. Avui ha parlat, el soci que es podria convertir en el rival de Florentino, que li ha donat molt poc marge. Ja sabem que les condicions per poder presentar-se són altament exigents. Avui Riquelme no ha volgut confirmar si es presentarà o no. Diu que s'ho està acabant de pensar y que dissabte anunciará la seva decisió.
12: Lo que te digo, no te voy a decir si hoy voy porque no lo sé. Estamos trabajando, tenemos 5 días, nos han dejado hasta el sábado, pues trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto y trataremos, si vamos, que me encantaría, pero si vamos, no solo, la decisión no solamente es mía, mucha más gente, será bajo una decisión

0: Descobreix els màsters presencials i online de La Salle, Universitat Internacional i Tecnològica. Forma't en àrees amb futur. IA, ciberseguretat, projectes i business. Inscriu-te a les sessions online a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
1: Hemos tiempo trabajando y había una estrategia así para 2028, ¿no? Entonces, se han adelantado 3 años en final de temporada. Bueno, sabemos con qué normas hay, sabemos que se busca pues otro tipo de opiniones que sería bueno confrontar.
2: I finalment no ha volgut donar noms que tinguin a veure amb el seu projecte esportiu.
3: Nombres no puedo dar porque sería meter a gente en un conflicto innecesario. Hay gente que está jugando en otros equipos, pero si vamos, iremos con un plan, como te digo, tremendamente ilusionante también en el ámbito deportivo. Te lo digo el sábado.
4: Em cau bé, t'he de dir. M'agrada el seu discurs, el veig d'un discurs d'un president actual. Vull dir que ja sé que potser Florentino i Mourinho aquest tàndem aniria millor pel Barça, però és un tio que em transmet to de president del Madrid del futur. Mira què et dic.
5: En su día a Florentino se le considerava un president moderno.
4: Sí. Clar, en su día.
5: Lorenzo Sanz. Sí, sí. Veure,
4: Brunya, què sabeu a Madrid? Es presenta, no es presenta, hi haurà eleccions o què?
6: A veure, jo crec que hi ha més gent que té ganes de que es presenti que ell mateix.
2: Bona.
6: És que és veritat. Un dia t'aixeques, hi haurà eleccions. A la tarda no hi haurà eleccions. A la nit hi haurà eleccions. I cada dia sí, i ell encara no ha dit si es presentarà o no. Que s'ho està pensant. Sempre diu allò del temps, que no, és que tinc poc temps. És el que està establert als estatuts del Madrid.
4: Sí, però la jugada de Florentino és llesta de dir. Oh, venga, lo hago ya y
6: home,
4: venga.
6: Home, evidentment.
4: Sí, sí.
6: Però que em refereixo que jo no sé què farà, sincerament. És que ens té a tots molt descol·locats. Dilluns jo deia que sí que es presentava. Ara no tinc ni idea.
4: Vale. I si,
6: no tinc ni idea perquè no ho sé.
4: Si s'acaba presentant, tu creus que té opcions o no? Que hi ha part del madridisme que podria votar? No, eh?
6: No, home, a veure, només té una opció, que és portar club. I jo sé, o m'han dit, que està intentant convèncer el club perquè vingui com a entrenador.
4: Hòstia, seria bona, eh? Aquesta seria un bombazo.
6: A mi m'han dit que està intentant convertir-lo, convèncer-lo de que vingui. Va. Però clar, com que no vull donar noms, no sé si em presentaré, potser vaig a la Junta Electoral i dono els papers, però deixaré això dissabte i dius, bueno, a veure, presentes o no. Va. I després estan també que ha parlat amb Tebas i si ha parlat amb Tebas està mort.
4: Per què?
6: Perquè l'anàlisi per un del madridisme és Tebas.
4: Ja, però vull dir, jo crec que el madridisme hauria d'entendre que la millor solució que tenen és arreglar les coses amb la patronal, però bé, aquí cadascú.
6: No, i llavors, el madridisme considera que la millor solució és fotre fora Teva.
4: Això també. Què anava a dir? I té temps fins a la mitjanit de dissabte o hi ha un horari establert? O què,
6: digues, bueno, a veure, és que aquí hi ha moltes històries perquè molts diuen que no és dissabte, que és dijous, que és demà.
4: Hòstia, demà.
2: Home, però si ell mateix ha dit que
6: perquè tingui la Junta 2 dies per mirar-ho tot bé.
2: Tiene que avisar a la Junta, però 48 hores.
4: Que ho tingui clar. Vull dir,
6: clar, que no uns diuen que és demà, altres diuen que és dissabte. En teoria, els estatuts no posa que sigui 48 hores, sinó que es presentaran no sé quants dies, llavors és el dissabte, després la Junta es mirarà les candidatures i proclamaran un president i donaran eleccions. Va. Jo crec que això de dijous és mentida, però hi ha gent per tots, que és dijous, que és dissabte, divendres a les oficines tanquen de Valdebebas. O sigui que
2: quines opcions li donaries, Manel, a Riquelme, si es presentés?
6: A veure, jo crec que ara mateix, sense saber noms i sense saber res, poca. Ara mateix. Sobretot, associant eleccions, a veure amb qui ve. Perquè ha de venir amb algú gros per intentar plantar-li cara a Florentino.
4: Sí, el que deia una mica ara de dir si vengo se verá con un projecte il·lusionante, no? Perquè si no, no té res a fer.
6: Sí, el que passa és que, clar, jo el que no entenc de Riquelme i de tots els que estan darrere d'ell és que ara no pot desaparèixer com va desaparèixer el 2020 i les últimes, que no es va fer allò l'amago de presentar-se. És que tu, si ets un projecte al Florentino, no pots estar 4 anys callat. I que ara no hi hagin eleccions, no em presento, i torni a desaparèixer del mapa.
4: No, i després, Manel, en aquesta línia, si ara que ha sortit públicament, que la gent li ha posat cara, li ha posat veu, si ara diu que no, pua, per mi queda ja tacat de dir, ostres...
6: Aquest... No, ell el que té una cosa, ell té, jo conec algú que està molt al voltant d'ell, i el que ell i els que estan al seu costat també tenen clar, que ell té temps.

0: no té, potser no té projecte, però té temps, perquè Florentino ja té una edat, potser aquesta, si guanya, ja serà l'última vegada que sigui president, i ell no arriba als 40 anys. Amb la qual cosa, ell, si no guanya ara, es presentarà la següent i acabarà guanyant.
1: Presa no en té.
0: Una per això dic que jo, hi ha un que està molt al costat seu que sempre m'ho diu, però si és el que tiene, és tiempo.
1: Una més, Florentino va a la seva i presentarà Mourinho?
0: No pot fer-ho si no es proclama president.
1: Val. O sigui, si diumenge es proclama president, sí. Pot ser que la setmana que ve tinguem Mourinho aquí. Si hi ha eleccions...
0: Sí, tranquil·lament, dilluns. Sí, només està Florentino, es proclamarà el diumenge i el dilluns o dimarts jo crec que Mourinho s'ha presentat.
1: Endavant.
0: Crec,
1: Una setmana divertida.
2: Encara li contraprogramarà De La Fuente. Florentino és capaç de tot.
1: Home, ja va fer un Lopetegui al Mundial de Rússia, imagina't el que pot passar. Val. I dissabte...
0: Bueno, això del Mundial de Rússia podíem parlar molt.
2: Sí, podíem parlar.
1: Bones històries d'aquí darrere, no? Dissabte qui jugarà contra l'Atlètic de Bilbao? Perquè aquí ja s'està esborrant tothom, o no?
0: Tu, Damià, Ferran, que l'has sentit por ahí... No ho sé, a veure... Carvajal que dirà adeu, Álava que dirà adeu, que Ceballos que també en teoria dirà adeu, no estarà ni a la banqueta, Valverde en teoria sí que jugarà però ja està recuperat o no, és que és una incògnita tot això ara mateix, perquè també pensa que l'últim partit és al Bernabéu, tornarà bé Vitos a Mbappé, a Vinícius, a tot això. Però, clar, al final de festa és l'adeu de Carvajal. O sigui, que en teoria hi haurà festa al Bernabéu el dissabte. Passi el que passi al partit.
1: Podríem muntar un quadrilàter i fer una velada de boxa, que d'això en saben bastant.
0: Estaria bé.
1: Sí, tant.
0: Avui Carvajal ha fet un sopar amb els companys, però no he vist el Tchouaméni amb els companys al costat de Valverde.
2: Valverde sí que era, sí.
1: Va. O sigui,
0: no sé si s'han barallat o no.
1: Hi ha hagut sopar, de Carvajal, eh? Arbeloa no hi era, tampoc, no?
0: Sí, no han convidat a Arbeloa.
1: No. Molt bé, Manel. Ho anem seguint, llegim amunt del
0: podi.
1: Vinga, una abraçada.
0: Que vagi molt bé. Adéu, bona nit.
3: Bona nit, Manel. No, és que me estaban pasando antes las normas electorales que había publicado el Madrid de cara a las elecciones. Antes que preguntabas el horario, sería el sábado de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Pero...
1: que això està obert a les oficines del Madrid perquè ell presenti la candidatura, val.
3: Los candidatos que vayan a presentar su candidatura deberán notificarlo a la propia Junta Electoral con 48 horas de antelación.
1: Es decir, el jueves mañana.
3: Es decir, mañana. Al menos notificarlo. Luego, otra cosa es que tú puedes notificarlo y después decir, pues no me presento al final.
1: Vale. Tú pots dir dijous, ei, espereu-me que vindré dissabte.
3: Pero mañana a la Junta Electoral deberían decirle que...
1: Demà es pot filtrar ja, si es presenta o no, segurament, bueno. No? És el més lògic. Molt bé, Dami, ho anem seguint. Moltes gràcies.
2: Perfecte.
1: Vinga, una abraçada. Ah, no, espera, un moment. Espera. Sí, tens raó.
2: Fem,
1: no? Sí. És que avui ha parlat Luis Enrique.
2: Molt bé.
1: És que ja no sé on soc, perquè hi ha tantes coses avui. És que avui ha parlat Luis Enrique.
2: Sí, moltes coses.
1: En la jornada d'atenció als mitjans a París, i ara amb el Damià López sentirem el tècnic del PSG. Com riu l'altre, el lladre,
4: Qui?
1: Tu, Agut. Hola. Hola, Molló, també.
4: Hola.
1: Què tal? Mira, tancarem tertúlia, Ferran, Paco i Joan Lluís. Voleu dir alguna del Madrid? D'Enrique Riquelme?
4: Que només falta Mourinho aquí.
1: Ja està, perfecte.
4: Vaja, jo l'he sentit massa polait, aquest home. Bé, el veig massa...
1: Espera que comenci la campanya.
4: Massa poc fang aquí, eh?
2: Sí, jo crec que la gent gran del Madrid de tota la vida no arriba. No arriba, és un discurs que no arriba. Que el soci veterà del Madrid, que no arriba a Enrique Riquelme.
1: No. Veurem què passa amb tot això. No, m'agradaria tancar tertúlia fent una mirada ja cap a aquest dissabte la finalíssima del Girona. Creieu que se salvarà o què? Paco.
3: Jo crec que no.
1: Tu creus que no? Mira, m'agrada que et mullis. Tu, Ferran?
5: Home, jo crec que sí.
1: Tu creus que sí?
4: Jo espero que sí.
1: Tu esperes que sí.
3: trampa, espero.
5: Miguel, jo també espero que sí.
1: Tu també esperes que sí. Sí, va. Sí. Com està Girona en aquest compte enrere a 3 dies de la finalíssima aquesta que tenen?
5: Taquicàrdica, amb banderes amb els colors del club penjades per diversos racons de la ciutat, perquè aquí tots són un, no? També en aquest cas, a l'hora de mostrar la passió per uns colors, i aviam, com que ja no queden entrades, si es pot aconseguir que Montilivi i la ciutat siguin una caldera, perquè no només és omplir l'estadi, sinó també intentar que la ciutat sigui una, vaja, vermell i blanca per tot arreu, i a més que l'estadi sigui un lloc molt hostil per l'Elx, que ja sap que és guanyar en un partit definitiu a Montilivi, tot i que en l'únic precedent a primera divisió entre els dos va guanyar el Girona per 2-0, això va ser la temporada 22-23, la que l'Elx baixa a segona divisió. Tant de bo que aquest sigui el resultat del partit de dissabte a Montilivi, el partit a les 9, i que avui s'ha declarat per part de la Comissió Antiviolència com a partit d'alt risc. Això vol dir que no es permetrà cap distintiu de l'Elx fora de la zona visitant, perquè no hi hagi problemes amb l'afició local, i que qui vulgui portar algun distintiu de l'Elx, que recordem-ho, també si juga a la permanència, ho faci en el sector destinat a l'afició visitant. S'incrementarà la presència d'efectius de seguretat, potser també en previsió, en el cas de permanència, d'una possible invasió del terreny de joc, però s'incrementarà la presència d'efectius de seguretat, i el club ha informat que amb totes les entrades venudes ha detectat casos de revenda, i que el que farà serà acotar-los, identificar els números de carnet, i els que siguin fraudulents, bloquejar-los. Fins i tot pensen anar als Mossos, en alguns casos, per presentar aquestes irregularitats davant la policia. Jugaran el tercer pitjor local contra el pitjor visitant, per alguna cosa són on són l'un i l'altre a la classificació, i esportivament, més enllà d'anar greixant la cama d'Estuani perquè no calgui comptar els minuts que juga, sinó poder comptar amb ell des del principi, s'està pendent de Francesc, que va ser substituït, vaja, no va ser substituït, perquè ja havia fet els canvis al Girona, va deixar l'equip amb 10 al Metropolitano en el partit de diumenge passat.
1: T'has estat mirant partits decisius, partits clau, partits a caixa o faixa, finals a Montilivi. Clar, n'hi ha algunes de bones i n'hi ha algunes
5: sí,
1: de no tan bones.
5: Sí, i després hi ha partits que es recorden com a finals, però que no ho són. Per exemple, quan es perd contra el Lugo, després hi ha una promoció, per tant, hi havia una via d'escapatòria. O ara en parlàvem a la redacció, el dia que el Girona perd contra el Llevant, la temporada 18-19, no baixa matemàticament, tot i que és el dia que tots recordem el del descens, perquè era virtual. Per tant, quan hi havia, encara que fos remota, una opció matemàtica, aquests dies no els compto. El que serien finals a Montilivi, si més no fins on m'arriba la memòria, temporada 2007-2008, Girona 1, Ceuta 0, gol de Migue, això representa l'ascens a segona divisió. La temporada 2009-2010, un dels dies més agònics, Girona 1, Múrcia 1, gol de penal de Quico Ratón al 92.
1: Recordo que la pilota com rodola...
5: La pilota toca el pal a l'esquena del porter i entra, i en aquell partit que s'assemblaria al de dissabte, baixa el Múrcia. O sigui, el rival a Montilivi aquella tarda, per aquell gol de penal de Quico Ratón, acaba baixant, i el Girona, amb aquell empat, s'acaba salvant. A més, temporada 13-14, Girona 3, Depor 1, victòria necessària a l'última jornada per mantenir la categoria segona divisió. La temporada 2014-2015, Girona 1, Saragossa 4, derrota a la tornada de les semifinals de la promoció i eliminació.
1: Havent guanyat 0-3 a l'anada,
5: sí.
1: Recordo.
5: Sí, correcte. Girona 0, Osasuna 1, temporada 15-16. Aquell dia tu i jo érem a l'estadi de Montilivi Pariser.
4: Que estrany. Ja érem tots.
1: No, jo recordo, aquell cap de setmana va ser la cursa de RAC1 a Girona. Sí? Era la segona vegada a la història que fèiem una cursa de RAC1. La primera va ser Barcelona el 2015, pels 15 anys de la ràdio, i el 2016 vam anar a Girona i farem la cursa, el Girona pujarà, i patapam, tu.
5: La cursa la vam fer.
1: La cursa sí.
5: Temporada 2015-2016, Girona 0, Osasuna 1. La 16-17, Girona 0, Saragossa 0, un bon punt, perquè era el que matemàticament donava l'ascens a primera divisió, i després els dos casos nefastos que es van viure amb mig any de diferència, perquè recordeu que la temporada del Covid s'acaba jugant gairebé
1: a l'agost-setembre,
5: sí, perquè els partits es jugaven molt de tant en tant. Girona 0, Elx 1, aquella derrota amb el gol de Pere Milla fatídic el dia de l'expulsió d'Estuani impedeix tornar a primera divisió, i la temporada 2021, Girona 1, Rayo 2, el mateix desenllaç, aquella derrota impedeix l'ascens a primera divisió.
1: Ara venen, aquestes dues últimes estan negatives, ara toca la positiva. La vida ja és això, puges i baixes. Mals moments i bons moments. Pues ara toca un bon moment, diu.
5: Espero que baixem poc, però sí.
2: No és el millor.
1: No és la millor expressió. M'heu entès, no, per això? Ara toca guanyar. Clar, fem una programació especial dissabte. Evidentment, des de quarts a 6 de la tarda serem a Oslo amb la prèvia de la Champions femenina. De 6 a 8, la Champions femenina. A veure si no hi ha pròrroga, bé, si n'hi ha d'haver perquè la cosa que vivi pel Barça endavant, però jo crec que per la gent que li agrada el futbol, poder viure tranquil·lament de 6 a 8 la Champions femenina, poder veure una estona de celebració i a les 9 centrar-te en l'última jornada de primera divisió estaria molt bé, perquè a les 9 arrencarà tot. Excepte un Villarreal Atlético, que no s'hi juguen res, l'han posat diumenge, la resta dels 9 partits, inclòs el València-Barça, l'Espanyol Real Societat i el Girona-Elx, van dissabte a les 9. Tindrem un superesports, Molló?
6: Sí, home, i tant.
1: Espectacular, aquest dissabte.
6: Vist tot això, hi ha l'última jornada de primera federació, també, que l'Europa s'ha de classificar pel play-off, i el Sabadell ha de saber si queda segon, tercer o quart.
1: Sí.
6: Podríem posar-ho tot, més coses, al mateix dia, a mateixa hora...
1: L'última jornada de primera ref és a quarts de 7, o sigui, coincideix de ple amb la final femenina.
6: Sí, sí. A la Federació Espanyola és igual que un equip espanyol jugui la final de la Champions femenina. Sí, sí. Està bé, això, eh?
1: Això és un clàssic dels últims anys, sí. Parlant d'últimes jornades i tal, clar, el Rayo també estarà implicat en l'última jornada, perquè té opcions europees, pot afectar l'Espanyol, no?, i tot això.
6: Sí, exacte.
1: Abans de la Conference, clar, que tenen.
6: Sí, que de fet avui han viscut el primer media day de la seva història abans d'una final europea al barri de Vallecas, dimarts que ve a Leipzig contra el Crystal Palace. Del discurs dels jugadors, poca cosa. Destacaré que Òscar Trejo ha dit que bona part de les opcions que Íñigo Pérez continuï depenen del resultat de la final. De fet, el tècnic no ha volgut parlar de la seva continuïtat fins que passi aquesta final, tot i que l'entorn del club madrileny es dona per fet que marxarà i que que substituirà Marcelino a Villarreal. En dues temporades senceres a Vallecas, vull destacar-ho, Íñigo Pérez ha portat el Rayo a la primera final europea de la història i a tenir opcions de classificar l'equip per Europa la segona temporada consecutiva. Per fer-ho, ha de guanyar, com deies, dissabte a l'última jornada al camp de l'Alavés i que el Getafe no guanyi l'Osasuna, que s'hi juga la salvació al Coliseum. Per posar un context, abans d'Íñigo feia 25 anys que el Rayo no jugava a Europa. I ara pot fer-ho 2 anys seguits. De fet, Íñigo diu directament que el Rayo té 2 finals en 4 dies.
7: Lo que tenemos en Vitoria es una final para volver a meternos en Europa a la Liga, que creo que sería un hito muy importante. Y después, lo del miércoles, bueno, lo venimos hablando desde que sucedió en Estrasburgo en la semifinal. La ilusión que se respira en Vallecas... junto con esta trayectoria última que venimos teniendo, creo que es fácil, es continuar la inercia.
6: M'ha agradat molt la manera en què Íñigo ha explicat que prepararà la final de la conferència.
7: Desgranar al Crystal Palace lo máximo posible y entregárselo al jugador como si fuese... Bueno, un lacasito que lo toma...
1: Mira, perdona, deixem Íñigo Pérez. Saperes, amb Joan Laporta, que està sortint al sopar, a veure.
8: Està parlant ara mateix.
9: Y triste por el adiós de Lewandowski, ¿no?
10: Lewandowski forma parte ya del escudo del Barça. Por supuesto, le hemos agradecido el hecho de que gracias a él conseguimos credibilidad a nivel deportivo y también pues, a nivel de lo que podíamos hacer en cuanto a la situación económica que nos encontramos en ese momento, y siempre estaremos agradecidos.
8: Presidente, ¿quién no?
10: Tiene una... Ha aportado profesionalidad, ha aportado pues, mucho al grupo, y así se lo han reconocido sus compañeros y también el club.
8: Ara caldrà fitxar un nou, president. Quin tipus de nou aspiren a fitxar aquest estiu?
10: El que avui hem fet és doncs, celebrar una temporada una altra vegada històrica. És una, 2 lligues consecutives, a més la Supercopa d'Espanya, i a més jugant a un alt nivell, hem guanyat tots els partits de casa per primer cop a la història. I a més hem fet un reconeixement als companys, li han fet, i al club també, al Lewandowski, pel fet aquest, no? Que és un home que ha deixat petjada perquè va arribar en un moment molt complicat. Ell va prendre una decisió de venir al Barça, ens va donar molta credibilitat i amb ell va començar tota aquesta etapa que és està plena d'èxits.
8: Seran a l'1 a 1?
11: Simplemente un mensaje para afición, ilusión por lo que se ha ganado y el año que viene, ¿por qué no la Champions, no?
10: Bueno, a seguir celebrando este momento, disfrutando este momento de alegría del barcelonismo. Este es el mensaje para todos los culés y bueno, que ahora una vez pues se haya celebrado, que yo creo que aún tenemos tiempo para seguir celebrando,
11: sí.
10: Porque bueno, son 2 ligas seguidas, es un equipo que es un buen grupo, que además tiene mucho recorrido. Bueno, sabéis vosotros mejor que yo que son hay una unión, hay una es un grupo muy compensado, con un Deco que está trabajando de forma maravillosa, con un Hansi Flick que se le ve súper ilusionado con lo que viene, ¿eh? Viene una temporada, la próxima será más dura que esta y mucho más dura esta ha sido que la anterior, por lo tanto esto, pues, el nivel de exigencia va a subir. Los jugadores son conscientes de que están haciendo, están construyendo su propia leyenda en un club que es el Barça, que los acoge, que les permite ir construyendo esta historia.
1: Aquí s'ha tallat el discurs que estava fent el president Laporta en aquest restaurant de Castelldefels, on hi havia el Roger Saperes. Evidentment, ara ja doncs, parlant del bon grup que hi ha i d'intentar l'any que ve doncs, fer un pas endavant. A veure si podem recuperar-lo i podem acabar de sentir el que digui el president Laporta i, si no, de seguida connectem amb el Saperes i que ens expliqui què més ha acabat de dir. Alguna cosa a comentar? No ha dit res de l'altre món, tampoc. No s'ha mullat quan el Saperes li ha fotut allà al davanter. Bé, ara estem aquí per celebrar.
3: No era dia per a mojar-se.
1: No, sí, i no toca, perquè, a més, insisteixo, primer, ell és el president electe, sí. I com a tal està tenint un perfil molt baix fins al 30 de juny, no? Que a partir de l'1 de juliol, que s'obrirà el Mercato, ell ja sí que agafarà les regnes del club. Molt bé, Molló, deies, ens quedava pendent alguna cosa de la conferència?
6: Sí. Hem d'escoltar...
5: La Casito.
1: Sí, no, anem a recuperar el document que deies,
6: sí,
1: de
6: com, Íñigo Pérez,
1: com afronten, no?
6: Sí, el tenim explicant com prepararà aquesta final.
7: Desgranar al Crystal Palace lo máximo posible y entregárselo al jugador como si fuese... Bueno, la casito que lo toma y dice, iba, sé todo de ellos, pero no me ha costado tragarlo, porque creo que la fase más importante es que ellos no sientan exceso de responsabilidad, que no piensen que es ahora o nunca.
1: Molt bé, la casito,
5: Jo.
1: És un bon exemple.
6: Mitja hora de roda de premsa, la veritat és que té un discurs molt interessant aquest entrenador, que li han preguntat què donaria per guanyar la Conference League.
7: Soy bastante burro y si me pones este tipo de preguntas, no quiero decir algo que luego vean mis hijos y digan, no quiero, entregaría prácticamente todo lo que tengo por ver celebrar a Vallecas en sus calles, en el estadio, celebrarlo con ellos al día siguiente.
1: Molt bé. Hem recuperat els Saperes. Digues, està parlant la porta encara?
6: Pariser, acaba de...
1: Acabat.
6: Parlar Joan Laporta, ha finalitzat les seves declaracions. Ara podrem escoltar els últims 30 segons, perquè us els he fet arribar també. No ha dit res més destacable del que ja havíem escoltat. Li hem intentat preguntar si hi haurien reforços, i estàvem preguntant per Julián Álvarez, per diferents noms, rematia a Deco. Sí que ha dit que s'hauran de fer alguns ajustaments en la plantilla per seguir guanyant, però sense concretar en cap nom. I just abans de Joan Laporta també ha parlat precisament Deco, a qui rematia Joan Laporta, i no sé si ja el podem escoltar, sí. Però si no, en breu també podrem escoltar les declaracions de Deco, que, ja et dic, tot just abans de Joan Laporta també ha sortit i li hem pogut fer quatre preguntes als periodistes que encara érem aquí.
1: Pues mira, tenim ja les dues coses, que la redacció està molt ràpida. Anem a sentir primer el tram final de Laporta i ara sentirem què ha dit Deco, també.
12: Yo creo que gustará mucho al Barcelona.
13: Es un fenómeno.
6: Podran ser a la regla 1, president. Podran ser la regla 1, president, aquest estiu?
12: Podrem fitxar el que pensem que hem de fitxar per, d'alguna manera, fer els ajustaments que necessita aquest equip per ser encara més competitiu.
6: Seran molts ajustaments?
12: Seran els que digui el...
14: El jugador...
1: Realment, és una batalla. Grandes aperes, aquí.
6: Ara, ho hem intentat, però hi ha hagut un moment en què l'estat...
1: Els que diguin Deco, ha dit, no? Els que diguin Deco.
6: Sí, els que diguin Deco són els ajustaments que s'acabaran fent. Hi havia unes tanques on al principi tots estàvem allà al darrere, finalment les tanques ja han cedit i a partir d'allà hi ha estat una selva, com heu pogut escoltar. Paraules del president que remetia a Deco i el que us deia just abans, el director esportiu també ha fet declaracions aquí a la sortida d'aquest restaurant.
15: Muy fácil, nosotros desde que yo creo que... Hoy es un día un poco triste porque al final se consolida un poco la salida de Robert, ¿no? Yeah. O sea, es casi imposible sustituir a Robert, yo creo que hoy ya estamos hablando ahí. Sí. Robert ha sido el mejor delantero de los últimos años y todo lo que ha hecho en el Barça es muy difícil de que pueda alguien sustituir, pero el fútbol es así, alguien tiene que... Nosotros también tenemos en estos años también a Robert, a Ferran, o sea, gente que está, Ferran, que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un 9. Pero creo que ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo. Pero...
6: ¿Quién perfil de nuevo está buscando al Barça?
15: No es un tema de perfil, estamos hablando de que al final siempre tenemos que pensar que
16: Pero fuiste a ver cuando a Pedro.
17: Yo, a Pedro te gusta, Deco.
15: No, pero no fui a ver a Joan Pedro. Equivocáis todos.
8: Y descartas totalmente.
15: Si os equivocáis tanto...
8: Descartas totalmente Julián Álvarez, ya lo descartas.
15: No, no, pero... ¿Pero qué me estás contando? Si estamos a... No descartamos a nadie ni fichamos a nadie. Estamos hablando de que... ¿Cuántos días hace que...?
8: 2, 3.
15: Vale, perfecto. Entonces, a partir de ahí...
8: Pero hay que darse prisa, ¿no?
15: No lo sé, tú tenés...
18: Deco, ¿tenéis garantizado que vais a estar en 1-1 en julio o no?
15: No, pero son cosas internas. Nosotros lo que tenemos garantizado es que vamos a trabajar como estamos trabajando todos los años. Es la verdad que este año, vuelvo a decir, nos ha ido un jugador importantísimo que es joven. Y, por supuesto, tenemos que intentar reforzar el equipo, pero ya hablaremos...
8: Pero un no vendrá, un no vendrá.
11: Sí, se puede ilusionar con el proyecto, con lo que pueda venir... Con el sustituto de Robert es un día triste, pero puede ilusionarse con lo que venga.
15: Pero si acabamos de ganar una liga, estamos celebrando hoy. Por eso creo que estamos ilusionados de haber ganado.
8: Un nou Deco al fichareu.
15: Ya veremos.
8: No da mucho mancha.
1: ¿Qué me estás contando? Le digo, descartáis a Julián. Y digo, pues se acaba de empezar. No ha empezado ni el mercado. ¿Qué me estás contando, Deco?
19: Sí. Sense voler concretar en cap dels noms que li han llançat, ni el de Joao Pedro, ni el de Julián Álvarez, i volem reivindicar avui, tant ell com el president, la figura de Robert Lewandowski, a qui li han fet doncs, aquest darrer homenatge. Insistim en aquesta samarreta que avui li han regalat als companys, signada per tots, i amb aquestes paraules tant del president com del director esportiu reivindicant el rendiment que ha donat en aquestes 4 temporades Robert Lewandowski.
1: Molt bé, gran feina, Saperes. T'esperem aquí.
19: Perfecte, ara sí, tanquem la paradeta.
1: Fins ara.
19: Que vagi bé, bona nit.
1: Adéu, vagi bé. Ai, bé, era lògic, no? Vull dir, ja, com a mínim han parlat dels mitjans que han fet guàrdia allà, però que avui no era dia de dir massa res, perquè és que estem a 20 de maig, 21 ja de maig, vull dir, imagina't el que queda
3: fins la vida,
1: que arrenqui la Lliga el 20 d'agost.
4: No, està bé com a exercici de veure com pots parlar sense dir res.
1: Està bé, sí, que és el que fan habitualment els polítics i a vegades els directius de futbol per no donar pistes als rivals, correcte. Mollo, de la conferència, alguna cosa més?
6: Qui guanyi la final, si la guanya el Rayo, hi haurà 9 equips de la Lliga Espanyola que vagin a Europa?
1: Hòstia,
4: la meitat.
6: Compte que aquí pot sortir beneficiat l'Espanyol, si surt la carambola al cap de setmana, això ho haurem de veure, i si guanya el Crystal Palace, 9 equips de la Premier aniran a Europa, i això també sabrem diumenge, ja no sé quin dia visc, que si hi haurà 5 o 6 equips anglesos a la Champions. Després de guanyar la final de l'Europa League, l'Aston Villa, si l'Aston Villa queda 5è, hi haurà 6 equips de Champions de la Premier.
1: Una cosa mai vista. Sí que se n'ha vist?
6: Sí. No, aquest any hi ha hagut 6.
1: També?
6: Sí, que estan, ja n'hi va haver 6.
1: Perquè el Tottenham va guanyar l'Europa League.
6: Sí.
2: Es queixen que sí, 48 seleccions al Mundial. On ha quedat allò que anava el campió d'Europa, els dos millors equips a la competició europea? 9 equips d'un país a la competició europea.
1: Parlant de la Champions, vaja, amb això tanquem tertúlia. PSG i Arsenal ja es preparen per la gran final, que serà d'aquí 10 dies a Budapest, Dami.
2: Correcte, avui dia d'atenció a mitjans a París, a 10 dies de la final. Avui a l'Emirates estan de celebració i van guanyar per passiva la Premier 22 anys després, mentre que el Paris Saint-Germain s'ha entrenat encara sense Dembélé. Des de París informen que hi ha optimisme respecte a l'estat del davanter i se l'espera per la final. També Achraf Hakimi podria reaparèixer directament per la final. Ha parlat Luis Enrique, un discurs molt centrat en la figura d'Arteta, a qui coneix perfectament. Diu el tècnic del PSG que els números l'avalen.
20: Si mires les estadístiques de l'Arsenal, ahí ves a Arteta. Arteta és un entrenador que líder que des de que cogió al Arsenal ha cambiado la mentalidad del equipo, de lo que significa un equipo que llevaba mucho tiempo sin ganar. Ahora vuelve a ser competitivo. Desde hace 4 o 5 temporadas ha ido mejorando su nivel y es la viva imagen y semejanza de lo que es Mikel Arteta como entrenador.
2: Lucho, te clar, quines son las fortalezas del seu rival a la final.
20: Sin balón es el mejor equipo en Europa, claramente, los números se lo dicen, expected goals concedidos, expected goal creado, equipo top, por eso ha ganado la Premier League, es un campeonato único y de altísimo nivel, y está en la final de la Champions League, saben competir, son guerreros, juegan bien a fútbol, una final ante un adversario top. Claramente tot.
2: El PSG va acabar la Lliga aquest cap de setmana i, per tant, es presentarà a la final sense haver jugat des del dia 17, 13 dies sense competir. L'Arsenal sí juga diumenge contra el Crystal Palace, però com que ahir es va proclamar campió, Arteta podrà fer les rotacions que vulgui.
1: Molt bé, 9 dies per la final de la Champions. Quina llàstima que encara no hi sigui el Barça. Allà, si l'any que ve sona la flauta, i anem al Metropolitano.
6: Deixa'm dir una cosa, que si no em mataran a Tarragona. Sabadell, Europa i Nàstic de Tarragona. Dissabte, l'última jornada de primera federació, que el Nàstic s'hi juga la salvació. Perdó.
1: M'ha escrit l'Esteve Giral també, que està nerviós.
6: Sí, no, no, i a mi amb un astre.
1: Sentint-nos dient, escolta, no us oblideu que el Nasti ajuda a la permanència. Clar, clar, clar, clar,
6: naturalment.
1: Sí, sí.
6: Tenim totes les combinacions fetes ja per dissabte.
1: Així m'agrada, Molló, bona feina. Tres quarts d'una, amics, moltes gràcies per aguantar fins a aquesta hora. Ens hem passat molt bé. Vull dir,
5: ja els acomiades?
4: Ja marxem?
1: Sí, un dimecres tonto. Mira si han passat coses. La porta, just la final...
4: Suïssa, Suïssa va treure
2: la... No, l'ha tret avui.
4: Avui és avui, eh? Però ja era ahir.
2: No, no, estamos acostumbrados a las tertulias after hours últimament.
1: Llevas tres after hours seguidos. És un gran, és un gran.
2: Rubén Vargas. Ricardo Rodríguez, que jugarà al Mundial del 25.
1: Són molt bons.
5: Rubén Vargas.
1: Ara parlarem amb el Dani Aguilar. Ara parlarem amb el Dani Aguilar.
2: Jan Sommer.
1: Del Barça de bàsquet.
5: Adéu. Verano, verano. Gràcies,
1: Ferran
2: Paco. Bona nit. Bona nit a
1: tothom. Baixa'ls el micròfon. Gràcies, Joan Lluís. Adéu. Vinga, ara tornem. Adéu.
5: Adiós.
16: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
17: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
21: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
22: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Bybrooks 2027.
23: És velocitat.
22: Amb el circuit més ràpid del món.
23: És festa.
22: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
23: És Barcelona.
22: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
23: Fast and Fun.
22: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
23: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
24: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
25: RAC 1. El dissabte 23 de maig, RAC 1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
26: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC 1 per la final de la Champions femenina.
25: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'esports de RAC 1.
27: El Barça és finalista de la Champions League per setena vegada. Apunteu la data, culers, 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
25: I el dissabte a la nit, totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de Matlle Origen.
28: RAC 1. El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
29: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
30: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
31: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
0: En els seus 5 anys de vida, pel Rack and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
7: Rack and Go, el podcast per a emprenedors.
0: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
7: Rack and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol. RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC1. Tots som 1. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: 9 i la 1 de la matinada, us recordo que aquest divendres farem el Tu diràs des d'Oslo. Serem a la capital de Noruega per acompanyar el Barça a la final de la Champions femenina. No us perdeu el programa, que farem en directe des d'Oslo, i amb el que donarem el tret de sortida a la programació especial que hem preparat a RAC1 per aquest cap de setmana per viure intensament la gran final de la Champions entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Programa especial del Tu diràs des d'Oslo divendres amb el suport de Matller Origen. Ja ho sabeu, allà començarem a viure aquesta finalíssima de la Champions. Esperem que sigui el camí cap a la quarta Champions de la història del Barça femení. Amb Ametller Origen, Tu diràs des d'Oslo aquest divendres. Ja vas a tancar el programa d'avui, minuts pel bàsquet. Ara analitzarem, opinarem sobre tot el que hem viscut els últims dies entre Xavi Pascual i el Barça de bàsquet. Però abans, hem obert el programa explicant el tros de victòria de la penya avui que el situa en una bona posició de cara al playoff.
8: Sí, a Tenerife i a la pròrroga 98-100 amb remuntada espectacular per Lian, el gran Patty Mills. Tap clau de Ricky a la jugada final. Dos minuts ha estat només per davant la penya, però li ha servit per guanyar i ser ja equip de playoff, Aleix. Però compte que hem tingut el document després a Ràdio Ciutat de Badalona. Avui, per cert, bon partit d'una de les ànimes de l'equip. Parlaves amb ell abans de la Copa del Rei. Guillem Vives acaba contracte. Doncs escolta què li ha dit el Xavi Ballesteros.
9: Evidentment tu vols continuar, Guillem.
10: Sí, el que passa és que no sé res del club i bueno, jo també he de mirar la meva situació per mi, perquè no podem estar maig i no saber res, i sí que és veritat que la setmana passada l'entrenador va dir que comptava amb mi, però és la primera notícia que tinc del club a maig, i contem doncs que ens haurem de trobar en un altre moment o d'alguna altra forma, no ho sabem. També és veritat que m'hagués agradat tenir una comunicació més fluida, perquè crec que porto bastants anys al club, soc un nano format al planter i bueno, m'ha sorprès una mica això, i sí que és veritat que m'ha costat treballar-ho mentalment perquè a la pista no m'afectés o fora de la pista.
1: Una mica decebut, no?
8: Sí, i parlant franc, fet que no és habitual, i és d'agrair, evidentment, que parli franc en Guillem Vives, 20a victòria de la penya, 21 en tindrà, si fa molt avantatge de 20 punts per acabar el partit aturat al descans contra l'Unicaja.
1: Sí, sí, i encara amb opcions de pujar, no?, d'aquesta 6a plaça, que sí, ja té garantida, com a mínim serà 6a la penya, veurem si 5a, 4a, 3a, és que està molt igualat, de la segona posició en avall. I això confirma dos catalans al play-off pel títol, un és el Barça, i avui ho ha confirmat la penya, un Barça que segueix immers en el cas de Xavi Pascual, no?
8: Sí, de moment sense novetats, i tampoc en tindrem en els propers dies, perquè ahir t'ho explicava l'Aleix, explicàvem que Joan Laporta es vol reunir amb Xavi Pascual per un darrer intent d'intentar convèncer-la, ara l'escoltàvem. Doncs bé, ho ha avançat avui Mundo Deportivo, la reunió havia de ser entre avui i demà passat, però finalment serà, així està previst, la setmana que ve.
1: Ho ha explicat el company José Ignacio Huguet, que està seguint de prop el cas a les pàgines de Mundo Deportivo. Hola, Huguet, què tal? Bona nit.
11: Bona nit.
1: Bé, ara explicàvem aquí amb l'Aguilar, que és l'última hora, no?, el fet que finalment Laporta i Pascual, que estava previst que es veiessin aquesta setmana, no es veuran fins la setmana vinent. La gran pregunta, però, és: tu creus que aquesta trobada entre dues persones que són amics, que es coneixen, que van estar junts en la primera etapa de Laporta, pot servir alguna cosa, aquesta trobada, o està ja tot decidit?
11: Jo crec que arriba massa tard. Jo crec que ja el Xavi Pascual ha pres la seva decisió, i Laporta podia haver canviat les coses si hagués aparegut abans. Jo crec que ara ja apareix quan em sembla que no hi ha marxa enrere.
8: El gest que segurament demanava Xavi Pasqual i pel qual ens consta, com el José que, bé, que va demanar i que va preguntar, que no ha acabat de donar-se, i com diu el José, a mi també em fa la sensació que tots aquests moviments, com el moviment del Rafa Juste aquesta setmana o de l'Enric Massip, ja arriben una mica massa.
1: Per tant, ja, no hi ha marxa res, eh? Pasqual marxarà també perquè té una proposta marejant per fer un equip campió d'Europa a Dubai i per tot el que ja hem anat explicant en els últims dies, no? Promeses incomplertes.
8: Jo et deia l'altre dia que l'única figura que jo pensava que aquesta, no, aquest element que podia sortir de l'equació i que tantes vegades algú ha fet abans era Joan Laporta. Jo era l'única reserva que el diumenge, quan expliquem que Xavi ja ha pres la decisió, que la va prendre dissabte, jo era l'únic que m'esperava. Però jo estic d'acord amb el que diu el José, suposo, José, que és el que dius.
11: A veure, tu recordes, perquè segurament hi eres, a la roda de premsa que ell ja va dir, i ja farà un parell de mesos, ja veurem on estem al final de temporada.
8: 8 d'abril va ser, 7 d'abril. Sí, sí,
1: l'Aguilar li fa una pregunta, no? Li fa una pregunta normal al final de la roda de premsa i ell deixa anar això i li dius, què has volgut dir? Diu, no, he volgut dir
8: el que volia dir.
11: El que he dit. Sí, doncs des de llavors, Laporta, que si una cosa no és tonto, podia haver contactat a Xavi per dir-li, escolta, què passa amb la relació que tenen i tal, i segurament en 5 minuts s'haguessin entès, o bueno, o haguessin, si no s'entenen, tot hagués estat més clar des d'un primer moment. Però han passat tot aquest temps i Pasqual tenia unes peticions que volia parlar amb el club, del club al final, després de molt esperar, es va poder reunir amb Justen, no aquesta reunió, una abans, que li va plantejar bàsicament que volia crear un fons d'emergències per la propera temporada, és a dir, guardar uns calés perquè no passés el mateix que aquesta temporada. Que pots tenir el millor equip del món, però si se't lesionen dos o tres jugadors claus o un jugador clau, tenir un calaixet per
8: fer... De contingència, per ser José.
11: De contingència, sí. Això era una prioritat màxima per Pasqual de cara a l'any que ve, i ell inclús tenia la fórmula que volia proposar-li al club. Bueno, això li presenta el Juste i tornen a passar un temps fins que rep la resposta. I això no sé si ha transcendit, però la resposta, la reunió de resposta, quan van... es troba el senyor Cisco Pujol, sol.
1: Que ara mateix és el cap de la secció de bàsquet
11: temporal. És el nou cap de la secció,
1: temporal, de moment.
11: El que no coneixia, o sigui, potser s'havien saludat un cop, però diria que ni això, però bueno, no estic segur, però vamos, que no el coneixia, no havia tingut una conversa amb ell, i ningú més, un senyor... que quin background té de la secció de bàsquet? El que hagi agafat en aquest temps.
1: Per tant, jo que estic una mica fora i vosaltres seguiu més el dia a dia. La sensació és que, tot i l'oferta marejant de Dubai, Pasqual, si hagués vist que hi havia un interès al darrere del club i que s'escoltaven les seves peticions, s'hauria quedat? O l'oferta marejant també li hauria fet ballar el cap?
11: Jo crec que si haguessin atès les seves peticions de fer una estructura de secció més funcional, més flexible i atendre la petició bàsica, que és aquesta que t'he dit, de fer aquest fons de contingència, jo crec que s'hauria quedat. Quan entra la...
8: Digues, José.
11: Entra, clar, el que passa és que coincideix tot aquesta situació i de sobte arriba l'oferta de Dubai. Llavors, clar, dius, hòstia, aquí... no estic aconseguint la forma de treballar que vull. No la tindré tampoc l'any que ve. Pot passar el mateix, de tenir un equip, vale, fem un bon equip amb incorporacions, però si se'm lesionen, passarà el mateix que aquest any. I una cosa que no era tan difícil d'arreglar i que inclús proposava un plan per fer-ho, doncs, bueno, sí, ja ho veurem, bones paraules, però cap garantia. Llavors, amb això, el Xavi el que vol és lluitar per guanyar a l'Eurolliga. No vol estar aquí per veure si rasco una Copa del Rei i quedo a la Lliga segon.
8: Sí, i aquí...
11: I a l'Eurolliga arribo a playoff.
8: Clar, clar.
11: No, aquest no és Xavi Pasqual.
8: Exacte. I aquí és el que dèiem ahir. Jo crec que és important que això no és una qüestió de blancs o de negres. Vull dir, aquí hi ha molts matisos. No es pot explicar, no es pot ser reduccionista i pensar que tot és un o tot és un altre. Tan vàlid és dir, i això ho vam explicar ahir, que el Barça no ha treballat bé els últims anys la secció del bàsquet o no ha estat la prioritat que segurament havia de ser, i aprova un exemple, el que ens acaba d'explicar el José, que és molt interessant, qui són els interlocutors que envia el club amb una figura de l'ascendència i del nivell històric que és Xavi Pasqual per al Barça, i l'altra banda, el fet que Xavi Pasqual té una proposta increïble i que doncs ell la observa i clar, és que hem d'entendre que segurament és la major proposta del bàsquet que pràcticament hem vist
1: mai. Això,
11: plou sobre mullat, o sigui, clar, estàs en aquesta situació i t'arriba aquesta oferta, bueno, qualsevol, 9 de cada 10 persones pues farien el mateix que ha fet el Pasqual.
1: No, i sobre el que deia el Dani, dit això, és una llàstima, no?, que acabi així la...
11: Totalment, totalment, perquè quan va tornar el Pasqual i va començar aquesta segona etapa, era bàsicament per la il·lusió, perquè agafava una patata calenta, era un equip que ell no havia fet, que no li agradava, que sabia que hi havia molt poques opcions de fer alguna cosa, segur que en el seu cap l'ideal era que passés la temporada, que acabés el contracte Peñarroya i agafar l'equip aquest estiu, que era quan es podia remodelar, fer un equip a la teva mida i tal. Però bueno, ell va demostrar el seu barcelonisme, a més venint amb un caché molt inferior, però molt, molt inferior del que tenia el mercat i del que havia estat l'últim seu últim sou, l'última fitxa. Llavors, jo crec que el barcelonisme del Xavi no es pot posar en dubte. Yeah. I que ell, si amb unes condicions bones, millors de les que hi ha ara, ja no parlem de tenir tants calés com té Dubai, com té Japó, el Madrid inclús, però per fer un equip competitiu, per... que ell tingués la confiança que amb aquest equip pot anar a guanyar-ho tot, s'hagués quedat segur.
1: A veure com va ara la temporada, l'ambient que hi ha, perquè hi ha un títol en joc i el Barça no és favorit a la Lliga, a CB, però s'han de jugar als play-offs.
8: Tu que el coneixes pel Palau, com pot reaccionar el Palau, José?
2: Hòstia, és una bona pregunta. Jo crec que per el que estic veient a xarxes, bàsicament, jo crec que hi ha molta gent que comprèn la posició de Pasqual, també hi ha uns altres que critiquen que marxi, però jo crec que tingues en compte que és el partit on el primer partit que ve ara al Palau és contra el València. És un partit clau, l'últim de la fase regular, que s'estaran jugant segurament moltes coses. Pot haver-hi una mica de run-run al principi, però després ja està, s'oblidarà tot. I jo crec que a partir d'aquell partit tot serà normal, l'afició estarà amb l'equip, el Xavi, per suposat, vol anar-se guanyant la Lliga, no ho descartem, que el Madrid també ha tingut baixes.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: El València pot estar cremat de com sortir del Final Four, guanyi o perdi.
1: S'ha d'aprofitar que qualsevol escletxa que hi hagi per intentar
2: lluitar la Lliga. A veure, no és el favorit, evidentment, però, bueno, l'equip ha agafat una bona dinàmica, té que recuperar jugadors i s'ha de jugar.
1: De cara al substitut, ja hem deixat caure els noms d'Ivon Navarro, no? El veu treure vosaltres també a Mundo Deportivo, i Spanulis, deies ahir, també.
8: Sí, és Spanulis, sí. A hores d'ara.
2: Bueno, sí, fixa't que bàsicament tot el que està arribant al Barça, jugadors o noms d'entrenadors, està marcat pel segell Beobasket, és a dir, Visco Raznatovic, que sembla que s'està convertint en l'home fort de la secció de bàsquet, perquè el Josh Nivo és seu, el Camua és seu, també el Mike James és seu, o sigui, tres dels quatre jugadors són seus. I dels que sonen, també són seus, el Baylor Bapp o el De Julius.
8: De Julius, David De Julius.
2: Més els entrenadors. O sigui, s'han posat en mans, o això sembla de... I per això surten aquests noms, però jo no descarto que per la banqueta no estigui decidit.
8: Estic d'acord.
2: O sigui,
1: que hi hagi algun tapat.
8: Jo crec que està, més verd del que segurament pensem, perquè tot just... Jo crec que, no, José, acaba de començar una miqueta aquest càsting.
2: Sí, i a més tenen que prendre una decisió. Què volen? Un primer espasa, tipus Spanulis, que és més diners per la banqueta i menys per la plantilla, o estalviar, com han fet aquests anys amb Roger Grimau i en Joan Peñarroya, i agafar un entrenador tipus Ivon Navarro, que no seria...
1: sí, top europeu, ja t'entenc.
2: Calés.
1: Sí,
2: sí. No, serien menys calés i podies dedicar a destinar-los a acabar de reforçar el proper equip, no sé, amb algun fitxatge a elevar el nivell. No ho sé, això és el que tenen que decidir. El que crec que està bastant decidit,
11: tant de bo m'equivoqui, és que Xavi Pasqual, per molt que es reuneixi amb Laporta, crec que ja està compromès amb Dubai i és molt difícil que això canviï. Seria una sorpresa monumental.
3: Un matís abans de tancar. I Bon Navarro no és top europeu, però perquè encara no ha jugat a Eurolliga. Bon Navarro està molt ben considerat dins
1: del... Sí, que és un bon entrenador, vull dir, però que no és dels grans...
3: Perquè encara no ha fet el salt a Eurolliga, que és el que t'ha pendent de fer.
1: Ho ha de demostrar, no? Diguem-ho així, tot i que és un magnífic entrenador. A veure què passa, a veure què passa. Molt bé, Huguet, et seguim a Mundo Deportivo. Una abraçada i gràcies.
11: Vinga, vosaltres, una abraçada.
1: Aguilar, anem seguint aquest fil, a veure com va aquest pròxim partit el 31 de maig a casa i després al play-off i a veure com acaba l'etapa de Xavi Pasqual i el nou entrenador.
3: Serà interessant de veure. Bona nit.
1: Estem distrets un any més amb la secció del Barça de bàsquet. Gràcies, fins ara.
4: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
1: Així estan les coses al Barça de bàsquet, segur que en seguirem parlant els pròxims dies i setmanes. Ens queda l'últim minut amb el Pau Bombardó. Hola, Pau.
5: Hola, hola.
1: Què tal? Què expliquem?
5: Doncs mira, que més enllà de la victòria de l'Aston Villa a l'Europa League, que ja m'he explicat durant el programa, després del partit diverses persones han lloat la figura d'Unai Emery. Entre ells, el Dibu Martínez, que ja ha dit que és un guanyador i un malalt de guanyar partits. De fet, l'afició ja comença a demanar una estàtua per Emery. També hem conegut que la selecció argentina ha signat un acord amb Google per fer servir la seva intel·ligència artificial, la coneguda com a Gemini durant aquest Mundial, una eina que, la veritat, ja tenim tots molt integrada a dia d'avui, però que serà tot just el primer Mundial des de l'explosió d'aquesta nova tecnologia, així que veurem com va. Per cert, aquest dijous també es decideix el títol de Lliga de l'Aràbia Saudita de futbol entre l'Al Nassr de Cristiano Ronaldo i l'Al Hilal de Benzema. I fa una estona hem sabut que han tombat el recurs d'apel·lació que havia presentat el Southampton per jugar a la final del play-off d'ascens a la Premier, per tant, es confirma que la final la jugaran el Middlesbrough i el Hull City. En bàsquet, a 2:45 de la matinada de segon partit de les semifinals de la Conferència West entre els Thunder i els Spurs, de moment amb avantatge mínima d'1-0 pels Spurs a la sèrie. També tindrem aquest dijous ciclisme, etapa 12 del Giro, 175 quilòmetres entre Imperia i Novi Ligure. Recordem amb Afonso Eulàlio com a líder i Vingegaard segon a 27 segons, valgui la redundància. En handbol, notícia trista perquè Sergi Franco, el capità del Freaking Granollers, no continuarà la propera temporada després d'11 anys vinculat al club. En tenis, aquest dijous tindrem també quarts de finals a l'ATP 500 d'Hamburg i continuen les prèvies de Roland Garros. I tancarem amb hoquei gel aquesta matinada a les dues, d'aquí res, una estoneta, primer partit de la final de la Conferència West entre els Colorado Avalanche i Las Vegas Golden Knights.
1: Molt bé. A descansar.
5: Sí,
1: bona nit. També. Gràcies, Pau. Vagi bé.
4: Bona nit. Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
6: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per a majors de 18 anys.
12: A RAC 1, tu diràs.
13: Esport i Humat dona el doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
14: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
6: Winamax, les millors quotes.
15: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
16: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
18: Yeah.
16: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
18: Yeah.
16: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
18: Yeah.
16: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
19: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
1: Amb això tancarem. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1, avui en un dia intens, amb declaracions d'última hora de la porta de Deco en aquest sopar dels campions. Demà tornem amb més ràdio esportiva aquí al Tu diràs, amb l'Oriol Jové al capdavant del programa, perquè servidor serà camí d'Oslo, des d'on divendres farem un Tu diràs especial de prèvia de la final de la Champions femenina, en un cap de setmana que serà, com ara explicàvem a la tertúlia, molt i molt intens. Així que prepareu-vos, agafeu-vos fort, que ens ho passarem bé. Descanseu, bona nit, aquí us esperem demà i divendres.
17: Tu diràs.
18: RAC 1. Notícies. Pol Prat.
20: Bona nit, passant 10 minuts de la una. El govern podria sentenciar aquest dijous mateix l'aprovació dels pressupostos. Aquesta matinada Esquerra ha afiançat el pacte amb Salvador Illa després que el jovent republicà hagi anunciat que la seva diputada donarà suport al pacte entre uns i altres. El gest aplana el camí al PSC per aprovar els primers comptes d'aquesta legislatura, perquè tal com estan les majories al Parlament, la decisió vindrà d'un sol vot. Aquest dimecres el govern espanyol també ha beneït el pacte entre republicans i socialistes catalans. Ha estat en la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Estat espanyol. El pacte inclou construir una nova línia de rodalies de cara al 2040, un consorci per afiançar les inversions a Catalunya, també majoria catalana al consorci de la Zona Franca i també reforçar algunes competències del govern. També s'ha anunciat l'ampliació de la plantilla dels Mossos. D'aquí al 2030 es passarà dels 22.000 agents que hi ha ara als 25.000, per tant, 3.000 més. Ara al PSC només li falta apuntalar el pacte amb els comuns. De fet, aquest dijous les dues parts continuaran negociant, però fons del Departament d'Economia ja apunten que només queden per tancar alguns serrells i que el pacte és a tocar. De moment, sabem que aquest acord inclouria crear un organisme per sancionar aquells qui se saltin la llei d'habitatge i també fer arribar la nova línia de tren que connectarà l'aeroport del Prat amb el Vallès. I el que també comença a progressar, tot i que a un ritme molt diferent, són les negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats, que han apropat posicions per primer cop en mesos. De moment no han tancat cap pacte, però aquest dimecres han acordat intensificar les converses i, de fet, es tornaran a reunir aquest mateix dijous. Tot i aquest apropament, el calendari de vagues continua. Aquest dijous hi torna a haver una vaga territorial i aquest cop els hi tocarà de nou a les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Un dia més s'esperen talls de carreteres des de primera hora del matí. I en clau econòmica, el 80% de tots els diners que l'Estat podria recaptar amb l'impost de patrimoni no s'acaben cobrant mai. Ho diu un estudi d'Oxfam Intermón que explica que, tal com està fet el sistema ara mateix, les grans fortunes s'estalvien de pagar 8 de cada 10 euros que els tocaria gràcies a exempcions fiscals sobre participacions i accions empresarials. L'ONG calcula que cada any es deixen d'ingressar per aquest motiu uns 6.700 milions d'euros. Per això demanen revisar aquest impost i proposen fins i tot incorporar un import mínim, volíem dir, del 3% als patrimonis superiors als 50 milions d'euros. Oxfam, per cert, també destaca que les 200 principals fortunes de l'Estat han pràcticament triplicat la seva riquesa en els darrers 15 anys i que totes juntes sumen l'equivalent al 17,5% del PIB. I una setantena de grans empreses reclamen a Brussel·les que es posi les piles amb l'electrificació. En un comunicat, companyies com Google, IKEA, Coca-Cola, Amazon o SAP li demanen a la Unió Europea que no faci passes enrere i que deixi de banda d'una vegada per totes els combustibles fòssils. També li recorden que si volen complir amb els acords internacionals contra el canvi climàtic de cara al 2040, les emissions de gasos d'efecte hivernacle hauran d'estar a nivells mínims. La petició també la signen, per exemple, H&M, Leroy Merlin o les espanyoles Iberdrola o Acciona. El comunicat arriba mig any després que Brussel·les fes marxa enrere amb la prohibició dels cotxes de combustió al 2035, una data que ja estava marcada en vermell al calendari i que obrís la porta també a Brussel·les a ser menys exigent amb l'electrificació europea. I ara els esports amb Pau Espí.
21: La plantilla del Barça ha celebrat aquest dilluns el sopar de celebració dels títols de Lliga i Supercopa d'Espanya conquistats aquesta temporada. Hansi Flick, el president electe Joan Laporta, el president Rafa Juste i la directiva del club també han assistit a l'àpat de celebració a Castelldefels. Deco, director esportiu del club, ha parlat a la sortida del sopar sobre l'adeu de Lewandowski i l'arribada d'un possible substitut.
22: És quasi impossible substituir a Robert. Jo crec que el que estamos hablando ahí, Robert ha sido el mejor delantero de los últimos años y todo lo que ha hecho en el Barça es muy difícil de que pueda alguien substituir, pero el fútbol es así. Pero creo que ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo.
21: En futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de l'Europa League després de desfer-se del Friburg per 3-0. Els gols de Tielemans Buendía i Morgan Rogers li han valgut a Unai Emery per emportar-se el títol i conquistar la seva cinquena Europa League. I en bàsquet, el Joventut ha guanyat a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga. Amb la victòria, la penya se situa sisena a l'ACB i ja s'ha assegurat acabar la Lliga en places de play-off a falta de 4 jornades.
20: I el temps aquest dijous, la temperatura continuarà pujant i l'ambient tornarà a ser d'estiu a l'interior i al Pirineu, amb moltes màximes entre els 24 i els 28 graus i més de 30 graus a ponent i al sud del país. Tot plegat amb domini del sol i d'algunes nuvolades també de tarda en zones de muntanya, però sense més conseqüències. És tot, ens actualitzem com sempre a RAC1.cat.
0: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
7: a RAC1.cat.
0: El portal de RAC1.
17: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
23: Ciutadans de Catalunya.
0: RAC1 presenta un programa basat en fets reals.

0: Descobreix els màsters presencials i online de La Salle, Universitat Internacional i Tecnològica. Forma't en àrees amb futur. IA, ciberseguretat, projectes i business. Inscriu-te a les sessions online a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
1: Heu de saber que...
2: Extra, extra!
3: Uau! Increïble.
1: Què ha passat?
4: Doncs heu de saber que el govern de la Generalitat ha aprovat...
1: Bueno, nena.
4: Un moment, que estava a punt de parlar de...
1: No, deixa la Generalitat, home.
4: Home, deixa...
1: Anem al que interessa, nenes. Vau veure ahir o no?
4: El què?
1: Home, les imatges. Quines imatges? No, el del cas del mango.
4: No comencem.
1: Bueno, jo ho deia, eh?
4: Jo ho deia...
1: I no és una frase meva, eh?
4: No diguis res.
1: Una frase de totes.
4: No diguis res que pugui ser.
1: No res, jo ja ho deia.
4: Ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva aportació i d'aquest tema...
1: Com ho veieu vosaltres? Què diríeu?
2: De què?
1: Bueno, hi ha algú entre el públic que sigui un expert en analitzar petjades al terra?
2: Prou.
1: Què ha dit l'únic investigador fiable del país?
4: Qui?
1: El Carles Porta.
4: Home, no.
1: El de Crims.
4: A veure, no.
1: Home, per favor.
4: A veure, ara no.
5: El Carles Porta només ha dit que si aquesta cosa continua endavant, veu bé...
1: En farà tres episodis o quatre del Crims.
5: No,
6: recordeu
5: quants,
6: aquesta informació perquè serà rellevant més endavant.
4: Sí.
6: Alguna cosa així.
4: Sempre gràcies, Carles.
1: Sí, aquest és l'únic tema que interessa. Jo només pateixo per la periodista de La Vanguardia, la Maite Navarro.
4: Maica Navarro. Maite no.
1: Pobreta, eh?
4: Pobreta per què?
1: Home, va haver d'estar ahir tot el dia a Martorell, eh?
4: Però ja, però és on són els jutjats, hosti.
1: Tot el dia allà pel plantada davant del jutjat per veure si veia el fill del Mango, que la ve... Bueno, i tothom la truca, perquè la vam sentir aquí al Basté. El Lustrell després la va entrevistar també.
4: Sí.
1: Al matí, el Tot es mou, la Melero.
5: Sí.
1: A la tarda, vinga, dale, otra vez. A Telecinco, la Marrosa Quintana, també, perquè són amigues. Bueno, no la vaig veure, la Marrosa, però segur que també la van trucar.
4: Sí, no en tinc ni idea. Doncs això, a Martorell, clar, perquè és on es jutja la cosa, diguem, la causa, com es digui.
1: Bueno, no són els jutjats allà a Martorell. Sí, com que això va passar a Collbató, veu que això pertany
4: al terme municipal.
1: Bueno,
4: el terme municipal de Collbató.
1: Sí, si passa als peus de la muntanya de Montserrat,
4: Martorell.
1: Si passa una mica més amunt, Montserrat.
4: Sí.
1: Però com que a Montserrat el que és el monestir no hi ha jutjats...
4: Bueno, ho porta Déu, no? Això,
1: ho porta Déu Nostre Senyor.
4: Sí, per poc, per dos metres no jutja Déu.
1: Sí.
4: El dia farà un any, eh?
1: Sí.
4: Bueno, doncs això, a Martorell, efectivament...
1: Molt maco, eh?
4: Molt
1: maco. Què podem dir de Martorell?
4: Bueno, doncs és una vila...
1: Martorell. La setmana passada hi vaig anar, a Martorell.
4: Ah, sí?
1: Molt bé. Que la neboda de la Consolini té un salon d'esteticient.
4: Sí.
1: Nenes, hi hauríeu de provar-ho, eh?
4: Bueno, no cal.
1: Si aneu de part meva, us fan un 15%, eh?
4: Ah.
1: De descompte.
4: Un 15%.
1: En tractaments facials.
4: Ah, i què és el que més li agrada de Martorell?
1: De Martorell?
4: Sí.
1: Hi ha tantes coses,
4: sí.
1: De Martorell, ara que hi ha...
4: Ha de triar el Pont del Diable...
1: Deixa'm pensar. De Martorell,
4: l'autopista...
1: El que més m'agrada de Martorell, eh?
4: Sí.
1: El 15% de descompte que em fa la neboda de la Consolini.
4: Senyora.
1: De debò, eh?
5: Bé, en tot cas, de moment sabem que Jonathan Andic ha sortit en llibertat sota fiança després de pagar 1 milió d'euros. En 20 minuts va fer arribar la transferència al compte dels jutjats de Martorell.
7: Hòstia, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, nani, bon dia.
7: Què passa, aquesta senyora? Un moment, que hi ha una senyora desinflant-se.
1: No, home, no, estava somrient.
7: M'esteu dient que va trigar 20 minuts?
1: Sí, nani, sorprenent com hi ha gent que pot reunir 1 milió d'euros en 20 minuts, eh?
7: No, a mi el que em sorprèn és que hagi trigat tant.
1: Home. Creus que es triga massa?
8: Home, per favor.
1: Hòstia, 1 milió d'euros?
8: Home.
7: Si ja no tens calés, agafes el rellotge, te'l treus... Li deixes el jutge i li dius, ja em tornareu el canvi. I això són 7 segons.
1: Hòstia, que portes un...
7: Si no cal que me'l torneu a mi, us enviaré un senyor.
1: Ja.
5: En tot cas, hem sabut també que l'advocat de Jonathan Dick, que és Cristóbal...
1: Té bon advocat, eh?
5: Sí, és en Cristóbal Martell, que va acompanyar el seu client fins als jutjats de Martorell.
1: Cristóbal Martorell?
5: No,
4: Cristóbal Martell. Ja està, sí.
1: I Martell va anar a Martorell?
4: Escolti...
1: O Martorell va anar a Martell?
4: Escolti, és un dels advocats...
1: És Martell qui va a Martorell?
4: Eh?
1: O és Martorell qui va a Martell?
4: Vol deixar aquests jocs de paraules absurds?
1: No, absurds,
4: estava dient que és un dels advocats penalistes més coneguts, més reconeguts...
5: Sí, home, és un nom que hem dit moltes vegades. Actualment, a banda d'aquest cas, també defensa Jordi Pujol Ferrusola, per exemple, i ha portat, entre d'altres, a l'exfutbolista Dani Alves, a Josep Lluís Núñez pel cas Hisenda, a l'extresorer del PP Álvaro Lapuerta en el cas Gürtel, a Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu pel cas Neymar, que representava el Barça, l'exalcalde de Sabadell Manel Bustos pel cas Mercuri, també
7: una cosa, perdoneu, és que estava pensant en tot això, amb aquests temes, us surt...

0: una mica l'odi de classe, no? L'odi de la gent que té carnet de piscina municipal.
1: Escolta.
0: L'altre dia em van explicar el concepte, tu.
1: Quin concepte?
0: El concepte piscina municipal.
1: Piscina municipal, no n'havia sentit a parlar mai?
0: Jo, per què? Per què hauria
1: sentit a parlar?
0: Home, piscina municipal. Ja fa riure.
2: Municipal ja et fa fàstic, no?
0: Si tu dius piscina municipal, jo m'imagino una olla de brou de 25 metres amb 150 persones a dins, suant totes amb sobrepès. Suant dins d'una piscina.
2: Però això és possible? Però...
0: Els pobres sí, segur. O sigui, jo dius piscina municipal, sí. I el dibuix que em surt mental és d'una olla immensa escudella barrejada, no?
1: Sí.
0: Brou de peix.
1: Sí, sí, sí.
0: Olla aranesa, no?
1: Sí, sí.
0: No sé si se m'entén.
1: De debò, és que no volem parlar més d'aquest tema, de debò. Ja està.
0: I una deixem... cosa...
1: Què?
0: Tota aquesta gent que teniu asseguda a l'estudi, tal, sí. Qui és?
1: El públic del programa, el públic, gent que ha vingut a veure el programa en directe.
0: Sí?
1: Sí.
0: Fan cara d'entrar un granier, demanar un tallat i estar-se 6 hores perquè ja era condicionat i lavava. És bueno. Típica gent, de dir, no, aquest senyor diu que sí, el de les ulleres.
2: I aprofiten per carregar el mòbil, eh?
0: Sí.
1: Ojo,
0: I wifi. Un moment, el senyor...
1: Què diu?
3: Wifi.
0: Un moment que el senyor Feijó diu que...
2: No sé, una mica Feijó.
1: Un respecte.
2: Ves un senyor... Perdona, Nani, però sí. És un senyor que ha obert el palmell de la mà, s'ha assenyalat el dit petit i ha dit wifi, com dient. Ara ve la resta... Perdó, també hi ha una senyora a l'altre costat que està fent volar un helicòpter o un vano, no sé què és.
1: És un vano. Què teniu en contra de les dones que fem servir el vano?
2: Home, doncs...
1: Ja n'hi ha un altre que està pensant. Tant de bo m'hagués pogut portar el vano.
2: Ara poso l'aire.
1: Assassina aquesta altra senyora del públic, sí, i li prens el vano.
0: Sí, tot ho arregla així, eh?
1: Sí.
0: Bueno, no només s'assembles a Feijó, també t'assembles a Jaume Giró, eh? Felicitats.
1: Bueno,
0: com et dius, guapo? Com et dius?
3: Miquel.
1: Quin bon nom.
0: Miquel, Sant Miquel del Fai.
1: Miquel.
0: Molt bé, molt maco, eh? És com una piscina, però amb aigua que se'n va.
2: Sí, el que seria un riu, perfecte.
1: Va, canviem de tema, perquè avui a la competència també parlarem de fires i congressos.
0: Barcelona és la tercera ciutat del món que organitza més congressos.
1: Doncs molt mala notícia.
0: Un moment.
1: Això no ho podeu vendre com una bona notícia.
0: Con recursos.
1: Tots els mitjans de comunicació esteu venent-ho com una bona notícia.
0: Sí, ha arribat a un punt, home...
1: Això és tàgic.
0: Eh?
1: No és una bona notícia. Que no veieu que com més congressos fem,
0: sí,
1: més locals de cafès latte macchiato tindrem?
0: Sí, i d'altres també.
1: Més restaurants de brunch?
0: De brunch.
1: Sí. En veieu que els foten tot els ous remenats? Ous Benedict.
0: Ou Benedict, sí.
1: Diuen, posi'm un ou Benedict.
0: Uh-huh.
1: Ara, siguem seriosos, és un ou Benedict.
0: Mm.
1: És un ou ferrat fet per un cuiner amb tremolor de mans.
0: No, els ous remenats.
1: No? Ah, no és el mateix?
0: No. Els ous remenats són, efectivament, com diu el nom, ous remenats, i els Benedict són aquests ous que estan en un punt que no saps si és passat per aigua, una mica més passat per aigua, i amb salsa holandesa per...
1: Mira,
0: estic salivant.
1: Escolta'm, tots aquests locals moderns, hi ha cuiners que no saben cuinar, per clients que no saben menjar.
0: Bueno, molt bé, doncs calmis, perquè...
1: No em calmo. Jo defenso els esmorzars de Forquilla, que són esmorzars... Com un dinar, bàsicament.
0: Sí, no, clar, sí.
1: I aquesta gent defensa dinar com si fos un esmorzar.
0: Ja.
1: Això és un crim.
0: Sí, diguem que culturalment és un altre...
1: Escolta'm, fem menys congressos,
0: sí,
1: i més cuina catalana.
0: Jo, per mi...
1: Més fricandó amb arròs, sí, amb escabarlans. Sí. Més mandonguilles amb sípia.
0: Mm-hmm.
1: Però amb sípia,
0: Ja.
1: Ho diu el plat, El nom del plat. Mandonguilles amb sípia.
0: D'acord.
1: Que ahir vaig anar a un restaurant... Em van servir unes mandonguilles amb sípia i hi havia poca sípia.
0: Quina història, no?
1: Hi havia molta salsa.
0: Molta salsa.
1: Massa.
0: Massa salsa.
1: Hi havia tanta salsa que vaig haver de demanar al cambrer. Dic, perdona, tens un celebret?
0: Ah.
1: És per veure si puc pescar un trosset de sípia entre tanta salsa. Miserables.
0: Sí, ja passa. La sípia és molt cara, Després hi ha aquella mena de succedani que has de saber d'on surt, que no és sípia.
1: Vaig entrar a la cuina,
0: sí,
1: i vaig preguntar, qui és el cuiner? És tu? Dóna'm la mà.
0: Li va agafar la mà al cuiner.
1: No li vaig donar la mà.
0: No,
1: li vaig agafar la mà.
0: Li va agafar el cuiner.
1: Li vaig posar dins l'olla. Li vaig ficar dins l'olla de les mandonguilles i li vaig dir, te la trauré la mà quan hagis trobat un tros de sípia, amb el perill. Escolta, ja n'hi ha prou de tants congressos, ja n'hi ha prou de posar Barcelona al mapa.
0: Sí.
1: Traiem Barcelona del mapa. Sí. I Catalunya també.
0: Sí.
1: És un consell de l'Agència Catalana de Consum, pràcticament sempre al vostre costat.
0: Molt bé, doncs gràcies, moltes gràcies, Conrad, perquè a programa d'avui, a banda de parlar de mandonguilles de Sípia, també hem de parlar de transport públic i de gent gran.
4: No m'interessen. Sí. Temes de gent gran no m'interessen. Ja, aviseu-me quan parleu de coses de la gent jove.
0: Sí, per exemple.
4: Com l'última moda en ungles de gel, o l'última casset de la Batguia.
0: L'última casset, eh? Ja li he donat la volta al marcador. Ara la casset ja és moderna?
4: Sí.
0: En fi.
4: Bé, parlem de gent gran ni de transport públic, perquè cada cop hi ha menys usuaris de la T metropolitana, el que era abans la targeta rosa.
5: Exacte, això és que van a per nosaltres, van a pels avis, eh? Això és el que passa, cada cop hi ha menys avis que fan servir la T rosa perquè ens n'anem morint i aleshores...
4: Però no els van matant.
5: No ens van matant. Surt a fer un... a passejar per Barcelona quan veus tots aquests que et miren com si fossis un os rentador. Aquests que venen de fora.
4: Això tot arreu, a tot Catalunya.
5: Els expats, els turistes, tota aquesta morralla que ve aquí...
4: Que fan fotos, fins i tot.
5: A mi m'han arribat a fer fotos.
4: Vostè li fan fotos?
5: Oh, típic el català, eh? Típic el català. I em van tirant cacauet.
4: No, escolti'm, el nombre...
5: Jo també he de dir que tenen molta proteïna, el cacauet.
4: I se'ls fot, eh?
5: Sí, me'ls foto.
4: Agafa cacauets del terra i s'ho fot.
5: No, del terra no, els atrapo tots a l'aire. Això sí fa certa gràcia, eh? Sóc com la Carpa Ramona, però amb cacauets.
4: Sí.
5: Després, la veritat és que em cago...
4: Voldria dir la Juanita?
5: I la Ramona també.
4: Ramona també, sí. També menja cacauet.
5: Diguem que es va diversificar el
4: món de la carpa.
6: Es van repartir a Catalunya. Sí.
5: Total, el que acabo fent és els hi obro les motxilles als turistes, m'hi cago dins i la tanco. I no. Estàs
6: parlant de la Terrosa.
4: Sí, la Terrosa. Aquí és que el nombre d'usuaris cau perquè gradualment apugen el límit d'ingressos per poder demanar la targeta.
6: Exacte, com que les pensions...
5: Tota la llei feta la trampa.
6: Les pensions han crescut, doncs hi ha molta gent que no compleix els requisits de renda mínima per poder tenir aquesta T metropolitana, el que abans en dèiem la targeta rosa.
5: Sí. O sigui que ara els avis som massa rics perquè ens concedeixin la targeta rosa, és això?
4: Més o menys, tot i que l'augment de les pensions no implica necessàriament una situació econòmica millor, això ho sabrà vostè.
5: O sigui, som massa rics perquè ens doni la targeta rosa, però no som massa rics per ser rics? Pregunto, perquè jo no ho entenc, això. O sigui, el capitalisme és aquest sistema econòmic on els diners sempre es mouen, però els mouen uns altres. Sí, perquè tu sempre ets igual de pobre, sí. I aleshores... Pues, bueno,
4: igual de pobre o més?
5: És que el PIB, ha subit el PIB, Pedro Sánchez, ha subit el PIB. Pues jo no l'he vist, este PIB. D'on està el PIB, que jo l'ho deia?
4: Tranquil, avi, tranquil.
5: Prou d'excloure els avis, necessito la targeta rosa. Que a mi no em responen els genolls i no puc caminar gaire, jo necessito anar en transport públic.
4: Sí.
5: Que jo, quan pujo a l'autobús, no sé que els seients reservats.
4: Ah, no?
5: No, porto tants implants que aparco directament a l'espai per bicicletes. Jo pito.
6: El primer vagó dels ferrocarrils.
5: Sí. Arriba a pujar el bus, perquè últimament els autobusos a l'àrea metropolitana van més fresca que la paperera d'un lavabo públic. Alguna cosa està passant. I ja us diré jo la cosa que està passant.
4: Què passa?
5: Bueno, doncs passa tot. Hi ha vagues als mestres, vagues no sé què, no sé quantes. Hi ha més maletes que coloms a Barcelona.
4: Això són els seus amics, els expats, bueno, aquesta gent que viatja.
5: Els expats.
4: Bueno, i els turistes.
5: I l'altre dia que va ploure, que jo no parava de veure autobusos que posaven a cotxera, fora de servei, TMB. Jo pensava que en comptes d'autobusos eren gremlins, que no els hi va bé la pluja, eh?
4: Ai, a cotxera, les...
5: Que no sigui una vaga d'aquestes, com se diu?
4: Encoberta, avi.
5: Vols veure una cosa encoberta?
4: Va, avi,
5: però. Avui a la competència també parlarem del mural de Joan Miró i del ceramista Llorenç Artigas a l'aeroport del Prat.
4: Sí.
5: El Ministeri de Cultura espanyol l'ha declarat bé d'interès cultural per protegir-lo de les obres que s'han de fer a la terminal on està instal·lat.
4: Oh, és preciós aquest mural, eh?
5: Li agrada,
4: eh?
5: És allò, hem arribat a Barcelona. És veure Joan Miró i dir casa.
4: Ojo, eh?
5: I dir Catalunya, no?
4: Bueno, jo normalment...
5: I terra, no?
4: Normalment el veig quan me'n vaig.
6: Perquè quan surts hauries de donar-te la volta per mirar-lo, no?
4: Exacte. Quan surts no el veig, no el veig mai. Quan surto a la terminal és quan entro, que hi veig clar.
5: No he estat fumadors. Surts, mires, fas una volta i veus tot el que hi ha al voltant.
7: Un lloc molt maco per fumar un aeroport, que les càpsules...
5: Bueno, jo ja no fumo, a mi tant me fa, però, hòstia...
4: No, però surts a fora per veure el mural, no? Surts a fumar fora, eh?
5: Sí, home, clar, a dins...
4: És tan maco l'aeroport perquè és com un museu. Jo a l'aeroport hi he anat només a veure el mural aquest del Joan Miró i del Llorenç Artigas i a veure
8: L'escultura que a mi és el que més me pot agradar de l'artista,
6: sí,
8: que és el cavall gordo. Aquell cavall que sembla que l'hagin inflat com un... Bueno, amb una manxa.
5: Amb una manxa, sí.
8: Les escultures del Botero, que són maques, eh?
6: S'entenen, no?
8: Tot s'entenen. Aquí al Raval n'hi ha una que és un gat.
5: El gat.
8: El gat inflat.
5: El gat inflat de la Rambla del Raval, efectivament.
8: Fixa't la idea, eh? Sí, sí. O sigui, és senzill, però...
5: Sí, sí.
8: És maco tot allò, eh?
6: Bueno, en tot cas, Aina, vol...
9: Sembla mentida que sigui de la mateixa família que Garfield.
6: Què? El gat?
9: Són dos... O sigui, és el mateix gat, la idea.
4: Hi ha molts gats al món.
9: Sí, bueno, però un és Garfield i l'altre és el gat de Botero.
4: Sí, sí, clar.
9: I que no hagi anat al veterinari perquè té problema de retenció de líquid, segur.
6: En tot cas, el tema és que Aina vol traslladar el mural de la Terminal 2, on és ara, a la Terminal 1.
8: Sempre penso, com ho deuen netejar, això?
5: Què?
8: Que és una pregunta que no ho sé mai, els homes.
5: El què?
8: Com ho deuen netejar, això?
6: Bueno, perquè és de rajola, és veritat. Sí, sí, a la pol·lució.
5: Amb una mica de... amb un drap, no?
6: Una càrcer grossa.
8: Amb un drap, tio.
5: Paper de diari.
8: Encara hi fotries glàssecs, tu.
5: No, home.
8: Glàssecs pels vidres, no per la ceràmica. Home, per la mort de Déu, la rajola.
5: Però la ceràmica no té aquella mena de recobriment com...
6: Vitriat, sí, sí.
5: Sí, que es pot... Bueno, perdoni, eh? Ara potser li estic
6: fent. No obrim un debat ara amb el tema.
5: No.
6: La qüestió és que, com que ara això és una obra protegida, doncs el Ministeri Espanyol de Cultura ha de donar permís a Aina per poder traslladar-ho. Llavors, bé, te la cosa serà una mica complicada.
9: Però què els passa als espanyols amb les nostres obres d'art? O sigui, tot el dia les volen treure d'allà on són. Sí. De dir, no, arranca-lo d'aquí que me lo llevo, arranca-lo d'allà... Escolta, saps quina seria la solució perquè no ens toquessin els pebrots amb el mural de l'aeroport?
4: Quina?
9: Que gestionéssim nosaltres a l'aeroport.
5: Però clar, ja no pot ser que se vuelven loco con los aviones.
4: Sí, sí.
9: És que no tenim ni els aeroports, ni els ports. És un miracle que estiguem
8: vius. No, però ara la zona franca sí, eh?
9: La zona franca sí,
8: gestionarà la Generalitat.
6: Sempre ens deixen el millor, per gestionar.
8: Va. És maquíssim la zona franca,
6: sí, preciós.
8: Sí.
6: Ara hi faran una rambla allà.
9: Ara que he llegit aquesta notícia, espero que facin una foto del mural abans de moure'l.
4: A veure un moment, Jean-Paul, què dius? Què estàs explicant?
9: Bueno, que això és important en l'art.
4: T'has d'interrompre per dir que han de fer una foto del mural?
9: Abans de moure'l, perquè és com un puzzle gegant. I si tu, en un moment donat, tu mous el puzzle i te falten peces, doncs pot venir Joan Miró a trencar-te les cames.
4: No crec que vingui. Potser els hereus, però ell no...
9: El puzzle és molt fàcil desmuntar-los, però a l'hora de muntar-los, si no tens el dibuix de referència al costat de la capsa...
4: El de la tapa.
9: De la capsa de dalt,
4: sí.
9: Potser l'acaben de muntar i se n'adonen que els ha sortit...
10: Un Tàpies
9: o un George O'Keefe.
4: Sí.
9: No, aleshores, com... L'art abstracte té aquestes mudes que tu... A més, Estrella.
4: Sí.
9: El blau. Només colors bàsics.
4: Sí.
9: Joan Miró. La terra. No? I aleshores...
4: Aquesta és de la teva anàlisi, no?
9: Clar, és que si tu t'equivoques, pot ser plàtan, senyora asseguda, caca al lavabo.
4: Seria difícil. No? Clar.
9: Imagines que el tornen a muntar i algú vol fer com una broma i surt un penis.
4: Què ha de sortir?
9: Com Dona i ocell. És que Dona i ocell perquè diu que és Dona i ocell, però jo veig un penis i a dalt un diàbolo. I un penis, diàbolo i croissant.
6: Jo crec que sí, penis, diàbolo i croissant m'agrada bastant.
4: És una pel·lícula.
6: És una pel·lícula d'Albert Serra, eh?
9: Jo crec que el títol original era aquest, el que passa que era molt juganer, en Joan Miró.
4: Sí, home, sí, tant. Bueno, crec que en cas de moure el mural, espero que ho tinguin tot controlat.
5: Sí, home, sí, com les pintures de Sixena, com tot.
8: Bueno, a veure com enganxen les rajoles aquestes, eh?
5: Sí.
8: Perquè, ojo, que a mi em va venir el palet a enrajolar-me.
4: Fantavirus?
10: Són les rates que neden.
8: Això és el fantavirus, nenes. Em queda poc.
5: Sí, no.
8: No, que dic que a mi em va venir el palet a enrajolar-me tot el lavabo i, escolta, els dos dies
5: caien
8: totes les rajoles. Tu pots creure?
5: Això és un problema, clar. Si no està ben feta la feina, doncs l'haurem de repetir.
8: Veu que van posar una pasta per enganxar-les, que es diu Nomes Clavos.
5: Sí.
8: Que la propaganda diuen que ho enganxa tot.
5: Ja, però...
8: I, bueno, al final cau tot, eh?
5: Al final cau tot.
8: Sí, sí.
5: Molt bé. Entenc que és una pasta per enganxar ferro, així, claus, alumini...
8: El nom ho diu Nomes Clavos.
5: I la utilitzen per enganxar rajoles.
8: Bueno, no sé, a la publicitat, a la propaganda...
5: A més, per enganxar rajoles. Molt bé. Doncs avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
8: Tot seguit les repassem.
11: No cal moure el carrer per escoltar La Competència.
5: Va, que avui ja és la novena jornada de vagues i mobilitzacions al món educatiu.
4: Hombre, a veure, si m'ho permeteu...
9: No, vostè, aquest tema no.
4: Per què no?
5: Home,
4: aquí no feu aquella broma tan bona que feu sempre quan Renfe fa vaga?
5: Què vol dir? Quina broma?
4: Home, quan a Renfe fan vaga sempre dieu ningú notarà la diferència entre un dia de vaga a Renfe i un dia normal.
5: Rodalies.
4: I tota la gent, doncs, riu de, per inèrcia, no?
5: Bueno, per inèrcia, perquè els agrada la broma.
4: Però, escolta'm, amb els mestres igual. Si aquesta gent treballa menys que el peluquero del Manel Vidal, home.
5: Bueno, vol callar un moment.
4: No feu espantisme, home. Una cosa és que jo ho digui, l'altra que vosaltres ho rigueu.
7: És que han rigut molt fort, realment.
5: Han rigut molt fort. Molta ràbia.
7: Molt humiliant, sí.
4: Per favor.
7: Sí, sort que ho he escrit jo.
5: Avui
8: ha escrit això que dieu?
7: Algunes coses.
5: Només els insults cap als membres del programa o la falta del senyor que sembla el Núñez Feijóo, però...
9: Bueno, la seva senyora... És la seva senyora la persona que hi ha al seu costat o ha segrestat d'una... La seva senyora ha dit, bueno, sí, se sembla una mica, el Feijóo guapo, vale, molt bé, és com l'Spiderman, que l'Spiderman té l'Spiderman i l'Spiderman negre.
4: Feijóo guapo no pot ser, eh? O una cosa o l'altra.
5: Home, no, però
2: és guapo que el Feijóo.
8: Això sí.
5: Veus?
8: Això sí.
5: Bueno, que
8: ja la... És el Miquel? No, bueno, ja ens hem fet, ullets.
5: Bueno, no, que ja la...
8: Ara, quan la senyora no mirava... Què jugaré el Miquel?
5: Parlàvem de la novena jornada de vagues al Principat, relacionades doncs, això, amb l'educació.
4: A les escoles bressol, avui.
5: Avui tocava escoles bressol. El personal ha convocat una concentració al migdia a la plaça Universitat de Barcelona.
4: Ui, doncs, cuidado, eh? Sí. Les escoles bressols avui, sense les mestres, els nens potser es menjaran els xurros de plastilina, eh?
5: És imbècil, vostè. Ojo, no, perquè molts ja directament no els hem portat a l'escoleta.
4: Ojo, que les escoles bressol, sense aquest exèrcit de educadores que porten els cabells tenyits de blau i parlen xiu-xiuejant... Potser col·lapsa el país, eh? Ojo, eh?
5: I paral·lel prou ja de tòpics i de clichés...
8: Què t'ha passat?
7: Sembla que estic parlant amb un gos.
8: Què t'ha passat?
4: Bueno, és com parlen les educadores de les escoles bressol.
5: No, això no és veritat, que no trepitja una escola bressol.
4: Es posen de genoll...
7: Espero que faci molt que no trepitja una escola bressol.
5: Vostè no ha trepitjat mai una escola bressol.
4: Bueno, n'hi ha una allà al costat de casa, el Cigronet.
5: No cal que...
4: No cal entrar-hi, vull dir, passes pel carrer, veus que estan allà fotent... Tot el dia canten. Tot el dia canten i aplaudeixen. Dius, bueno, si així estem formant...
7: Si aquesta gent m'ha de pagar les pensions...
4: Si aquesta gent m'ha de pagar a mi les pensions, anem pel pedregar.
5: Bueno, en fi, sí com sigui, vagi en compte també, perquè aquest nom que
8: ha dit... Tu creus com ensenyen? Com ensenyen? No, farem la pluja.
5: És que no ens
8: ensenyen. La pluja. Mira, un ditet. Ui, que plou poc. Compte que ara dos llitets que plou una miqueta més.
5: Ah, mira.
8: Compte ara tres llitets que plou més.
5: Gràcies.
8: Vinga, aplaudiu, que cau una pedregada, vinga.
4: Va, per favor, eh?
7: M'ha semblat molt divertit.
5: Però, sí.
7: 8 hores al dia ho podria fer tranquil·lament.
9: Va, ha despertat el nen de 3 anys que tinc en el meu interior, que per altra banda...
7: Que s'assembla molt a tu.
9: Sí, estava fent una migdiada de 20 minuts.
4: Moltíssim.
5: Bueno, hòstia, podem centrar-nos paral·lelament a aquesta jornada de vaga. Avui a la tarda hi ha convocada una reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats.
7: Sí, és una reunió on ja sabem que no hi assistirà el sindicat de professors de secundària. Qui sí que hi assistirà seran l'USTEC i CGT, tot i que ja han avisat que consideren que la proposta de la conselleria és incompleta i poc ambiciosa.
5: Molt a favor de la gent que lluita pels seus drets, ja ho sabeu. Que
4: però, aquí... ara ve el però, no?
5: Però, no, sí, però... Sí,
4: no.
5: Sí, a veure, endavant amb els drets i les llibertats, però a cada vaga de mestres...
4: Què?
5: A mi m'encolomen els nets.
4: Ah,
5: i això...
4: Jo ja sabia que hi venia, no? Venia un però... No,
5: que jo estic a favor, eh?
4: Vostè està a favor de la vaga, però que no li encolomin els nets, no?
5: És que és molt dur. S'enfilen al sofà, arrenquen la pintura de les parets...
4: Doncs miri, que vagin al Manac i facin lo de sixena i ho poden fer.
5: Feina feta no
4: feina
5: fa d'estor.
4: Feina feta, sí.
5: Roseguen les potes de les taules.
4: Els seus nets roseguen les potes de les... Però què, però...
5: Jo no tinc nets, jo tinc rottweilers. O sigui...
4: Però, no, avi... Avi!
5: Vols veure una cosa que no fa vaga?
7: La proposta del govern consisteix en avançar la pujada salarial, que havia de ser d'aquí 4 anys, i ells proposen que sigui d'aquí 3. També proposen més diners pels complements de tutoria i un reforç a l'escola inclusiva.
9: Senyor, perdó, no tens un piti?
4: No tinc cap piti, Narcís. Bon dia. Saps el que dic sempre? Ni sóc el teu senyor, ni tinc cap piti, i tu no hauries de fumar, que tens 6 anys.
9: És la teva opinió.
4: I hauries de ser a classe.
9: No.
4: A Girona.
9: No. Jo estic donant suport a la primària, a la secundària, a la tercera.
7: Avui és escola bressol dels 0 als 3 anys.
5: Doncs els meus companys a l'escola Bressol, no, això del pujada salarial dels mestres està molt bé.
4: Molt bé.
5: I l'escola inclusiva i tot això...
4: També, sí.
5: També, però tu creus que ens podríem millorar les instal·lacions dels col·les també de retruc o què?
4: Però per què ho dius, això?
5: Home, jo vaig a classe en uns barracons que a l'estiu els nens ens fem a la papillot.
4: Fa calor, fa calor.
5: I no tenim gimnàs al meu col·le.
4: I com la feu, l'educació física?
5: Ens colem al dir del carrer Castillejos.
4: A un gimnàs privat, però...
5: Bueno, com que som nens, passem per sota els torns, ja està, com el patufet al conte, eh? Però jo crec que sóc massa petit per veure el que veig en aquests gimnasos, no?
4: Com ara què?
5: Perquè hi ha uns senyors jubilats que fan servir l'assecador de les dutxes per aixugar-se la...
4: Què?
5: Per aixugar-se les pallaringues. I... Jo sé que d'aquí 50 anys, un dia a mitjanit, em despertaré sobtadament amb aquesta imatge.
4: Molt bé, va.
5: I que probablement seré jo.
4: Narcís, descansa, va.
7: Estem tot just, com dèiem, a la meitat de la tercera onada de protestes del sector educatiu i hi ha encara 9 jornades de vagues previstes.
5: Lo nuestro.
4: Justo, bon dia.
5: Molt bon dia. Moltes gràcies. T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i t'has dit a tu mateix, és el moment de sortir a defensar els meus drets, hem d'anar a la vaga, a les barricades, camarada, i com em vagi animant, encara cremaré una roda de camió al ver mig de la ronda litoral.
4: Bueno, entenc que estàs a favor de la vaga de mestres, no?
5: Efectivament, estimadíssim Oscar Derman, jo sempre estic a favor del treballador que surt al carrer a defensar els seus drets. N'estem fins al cartamunt.

0: Joder, joder, joder, que tendrà el poder.
1: Quina rima més maca, eh?
2: Sonant 100%.
0: Endavant els mestres, endavant els metges, endavant tots els col·lectius que no es deixen trepitjar.
2: Costo, per cert, ahir, felicitats, que et van entregar el Premi Nacional de Comunicació.
0: Moltíssimas gracias, mi querida Paqui, que nos truca
2: no,
0: de Paqui Sant Cugat de Sacarrigas.
2: No truco del lloc, això.
0: Ahí em van donar Premi Nacional de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, que és el meu país i cada dia és de més gent.
3: Si voy como cada año al pueblo a veranear, dicen cariñosamente al saludarme a la gente que hasta aquí el catalán.
0: A por ellos. Com ha canviat la cosa, eh?
2: Ja està aquí el català, eh?
0: Ja està aquí el català, a por ello, que alguna cosa haurà fet.
2: Bé, escolta, com ha celebrat el Premi Nacional de Comunicació?
0: He reunit a tots els treballadors de la meva empresa, Jaroteosa, Jaroteasa, i hem anat a dinar a un restaurant fantàstic que hi ha a la Nacional 2, a l'alçada de Hostalet de Pierola.
2: Home, molt bon detall, això de convidar a dinar els teus treballadors, no?
0: Qui ha parlat de convidar?
2: Sí. Ah, no has convidat tu?
0: No, jo vaig comprar restaurant perquè no m'agrada anar a casa de ningú a molestar. Ah. Vamos allá. Així es comporta el Rupert Murdoch català. No a lo complexament, no a demanar permís i no a demanar perdó.
2: Com? Això aquest final no l'he entès.
0: No a demanar perdó. Perdona? Bueno, no, sí. Has dit rata?
2: Com? Ho has dit tu? Ho acabes de dir tu?
0: Com diu? Busca la millor botiga de joguines per a nens i nenes?
2: Però què dius ara?
0: Doncs estàs de sort, perquè arriba la millor botiga de joguines educatives i trobarà les joguines que més agrada als nens, les armes.
2: Però què dius ara?
0: Arriba la botiga de joguines d'armes, Ratatatatatatatuïl!
4: Soñando, yo traía a Cataluña todo lo que más quería.
1: Tan maco, ¿eh?
4: Mi familiar y amigo. Caballo, perro, escopeta.
0: Caballo, perro, escopeta.
4: Y mi Andalucía cachito. Todo metido en una maleta.
0: Caballo, ¿eh?
1: La maleta. Ha de ser generosa, la maleta.
0: No, a Vueling no entres. No. Caballo, perro, escopeta en una maleta, ¿eh?
1: Te la fan facturar, ¿eh?
0: Sí, pita, sí. Seguro.
2: A veure, Justo, Ratatatatatuil és el patrocinador d'avui, aquesta botiga de joguines per nens i nenes?
0: Efectivament, converteix el teu fill en un soldat de la diversió. Botiga de joguines bèl·lica, Ratatatatatuil.
2: Molt bé.
4: Cádiz, su carnaval, entre Sitges i Badalona.
0: I van arribar a Sorsona i ja hi havia carnaval. Ratatatatatuil és una botiga de joguines on hi trobarà les joguines que més agraden als nens de 0 a 6 anys. Pistola, metralladora, bazooka, el seu primer tanc elèctric...
2: Però un moment, un moment.
0: Un paloco de descarga...
2: Justo, això no és una mica perillós.
0: Una porra de los mossos...
2: Això no és...
0: Una pistola Taser con dos piles pequeñas...
2: Justo, això no és una mica perillós pels nens.
0: En Ratatatatatuil sempre diem el mateix. Si no hi ha risc, no hi ha diversió.
2: Sí,
0: ja n'hi ha prou de trencaclosca de 1.000 peces. Vols que te surti el nen apullardat? Oi que no? Un passarel? No. Un calci grany? No. Doncs aposta per Ratatatatatuil, la botiga que triomfa entre los més petits.
2: Em sembla una mica fort vendre armes als més petits, t'ho he de dir.
0: No són armes de foc, com a mort de balins i aire comprimit que depèn de la distància no te mata. Com a mort te treu un ull. Però en tens una altra. Prou de joguines de fusta, que somos suecos.
4: Córdoba con su mezquita.
1: Però no para, eh?
0: Endavant, Ratatatatatuil, la botiga de joguines que va com un tiro. Vamos allá. El caballo, la escopeta y la maleta.
2: Escolta, Justo, nosaltres parlàvem de les vagues del sector de l'educació.
0: Sí, el meu company del sector de l'educació tenen tot el meu suport. Sí. Ells diuen que volen millors condicions.
2: Sí.
0: I jo dic, endavant.
2: Endavant.
0: I ells diuen, no, no és un tema de diners. I jo dic, també és un tema de diners. Què collons? Que no faci vergonya demanar pasta rufa.
2: Doncs
0: si ho treballeu, és vostre.
2: Els fem arribar el teu suport.
0: I ja sabeu que el mestre i la mestra són gent que s'ho sap passar bé. No deixeu que us critiquin per anar a fer un vermutet en dia de vaga. Tothom té dret a fer una canyeta i una americana. Vam allà, xupa la gamba. Xupa la gamba. Xupa la gamba. Xupa la gamba. Xupa la gamba. Xupa la gamba fins que doni positiu en cadmi. Estimats metres, estem tots plegats, tots junts, vosaltres i jo, que tinc un Premi Nacional de Comunicació.
2: No, bé, nosaltres també el tenim a la competència, justo aquest premi.
0: Doncs sí que va barato.
2: Bé, anem a publicitat, i quan tornem tenim Giorgio Pappardelle des d'Itàlia i moltíssimes altres coses.
0: Superem la gamba, vamos. Superem la gamba.
5: És el millor programa que he sentit mai. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
6: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
7: Algun dia tenir el meu propi piset.
8: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
9: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
11: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
12: Ostres.
11: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
12: Uf.
11: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
13: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
14: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'IMO Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
15: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
16: És tan tendre amb mi, Di.
17: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
16: Crec que m'he enamorat.
17: Normal, amb aquests preus.
16: Aquesta setmana estalviem el pita pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
17: I la síndria ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
18: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
19: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
18: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
20: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
21: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
22: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
23: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
24: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
25: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
26: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
27: Rato Rato presenta...

0: dia, Noemí Polls, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia. Hola. Mira, segur que ja heu vist per tot arreu que Securitas Directa és very sure, oi que sí? Doncs jo us vinc a explicar per què. I és que recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sobre una mateixa marca.
2: Et canvia la veu, quan canvio, quan posa la música aquesta. És més emocionant.
1: És very sure, a més a més amb el very sure a sobre, eh? Doncs només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recorda-ho. Securitas Direct, ara és very sure.
3: Quan dius very sure, és very sure, vols dir.
2: Sí, sure.
3: Hauries de parlar bé l'anglès perquè...
1: No, s'escriu així, es pronuncia very sure, very sure. La teva companyia de sempre, més forta que mai.
3: Molt bé.
2: Gràcies. Bravo. Avui, entre altres coses, hem de parlar de literatura catalana, també.
3: Ostres, santa, literatura catalana.
2: Sí.
3: Me voleu matar o què?
2: Sí.
3: Heu trobat la meva kriptonita.
2: En parlem perquè la literatura d'aquest país serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí.
3: Això serà l'any que ve, sí. El 2026.
4: No. Un moment, acabo de tenir un calfred.
3: Per què? Què et passa?
4: Tinc un pressentiment, tinc una premonició. Ja m'imagino que al Saló del Llibre de Torí, tot i convidar la literatura catalana, també s'hi colaran els autors en llengua castellana. Com si ells no tinguessin prou fires, privilegis i visibilitat.
3: No,
4: com sisplau. Si no venguessin al Bassete tranquil·lament.
3: No, però escolta, no sigueu excloents.
4: Senyor, vagi-se'n a casa seva, jo no puc més amb vostè.
3: La literatura en castellà feta a Catalunya també és literatura catalana, home, és que clar... És
4: sí? Aleshores, a Sang Freda també, que és literatura catalana, perquè Truman Capote la va escriure a Palamós, o què passa?
3: No, home, bueno, és que...
4: Què?
3: Bueno, és molt maco, Palamós.
4: Sí, mira, li explico d'una altra manera. Que jo pugui menjar sushi a Catalunya no significa que el sushi sigui gastronomia catalana. Això ho entén?
3: Mira, no me grite, que si llamo a la policia, le piden el DNI, se pondrà en problemes, usted, eh?
4: Racista. És racista com...
3: A veure, calmem-nos tots una mica.
4: Ja surt el pacificador.
3: No, PSC. Pacificador, no. Pacificador, no? De PSC.
4: Pacificador.
3: A veure, Catalunya serà convidada d'honor al Saló de Turí perquè la literatura catalana cada cop és més present al mercat italià.
5: Exacte. En els darrers 5 anys s'han publicat més de 180 traduccions a l'italià de llibres catalans.
4: I encara hi ha gent que diu que ho facis tot en castellà per llegar a más gente, eh? Que nunca fue la nuestra lengua de imposición.
3: Sí, nunca fue la nuestra una lengua de imposición, sino de encuentro.
4: Aquesta
3: me la sé. Sí. Juan Carlos I.
2: Ah, sí?
3: És el Juan Carlos I. Sí, és un dels meus autors de literatura catalana preferits.
2: Però què diu ara?
3: Sí, vosaltres també heu llegit el seu llibre, Reconciliació.
2: Reconciliació.
3: Sí, Reconciliació. Parla de la reina Sofia. Sí. Bueno, parla de tot, eh?
2: Ah, sí?
3: Només passa per alt un detallet. Què? Lo de deixar de pagar impostos a Espanya per la seva fortuna.
2: Sí, bueno, però...
3: I lo de les comissions que va cobrar, també.
2: Presumptament. Jo crec que això potser surt en una segona part.
3: Sí.
2: Parlem del Saló Internacional del Llibre de Turí. Tenim amb nosaltres un expert en actualitat italiana. Ell és en...
6: Giorgio Papardelle.
2: Senyor Papardelle, bon dia i bona hora.
6: Sono Giorgio Papardelle per la ràdio i per la tele.
2: Senyor Papardelle, sí, ja sé qui és. Té ganes d'aquesta trobada entre catalans i italians a Turí?
6: Sou els cosinets petits, però un pèl menys divertits. L'italià menja canoli i vosaltres carquinyoli. Són postres molt menys agraïdes que les nostres. Ni punt de comparació, perquè el vostre carquinyoli és un merdó. Carquinyoli és massa sec.
2: Bueno, massa sec perquè no deu estar... No està acostumat, és el paisatge a la taula.
6: On vas?
2: Sí, si vius en una edifici de pedra.
7: Arizona, la taula.
8: Perquè, a més, els italians també fan carquinyolis, però ells en diuen cantucci, que és una altra cosa.
4: Al final, en aquest programa...
6: Qui és aquest?
4: Cantucci, Oriol Cantucci.
2: Centrem-nos en la notícia, senyor Papardelle. Com preveu que anirà a la Fira del Llibre de Turí de l'any que ve en presència d'escriptors catalans?
6: Una fira amb bon criteri sempre és un botiferi. Escriptores i escriptors cardaran tots entre tots.
2: A veure, un moment,
6: sí. Tant si es vol com si no es vol, estendran calces al sol. I un autor novell trempant acabarà tirant-lo blanc. Tirant-lo blanc com a sinònim d'ejaculació.
2: Sí, sí,
6: sí.
2: No continuï per aquí.
6: Una fira molt de marro on tothom farà el guarro. Navarro. Tot serà un polvorín com aquell relat eròtic amb dibuix de Pilarín.
2: Un relat eròtic amb dibuixos de Pilarín?
6: Sí, el zoo dels pitos.
2: No, el zoo dels pitos no. D'en Pitos, no dels pitos. No, no té res a veure, eh?
6: Seria més interessant.
2: Bueno, no, bueno, deixa-ho estar. Deixa-ho estar. El matís és important, en tot cas. Senyor Pappardelle, deixem aquí. Moltes gràcies. Nosaltres
6: ciao,
2: hem...
6: ciao, sí. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.
2: Sí, moltes gràcies.
6: Ciao. Manu, ciao.
2: Sí. Tornem de seguida a la competència.
7: La competència.
9: Continuo a les drogues.
10: Tremendo loco.
7: Aquest programa està basat en fets reals. Amb els Oscars.
11: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure-la amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
12: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
13: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
15: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
16: En format estalvi, llom de porc molt melós per 6,29 al quilo. T'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus, suprema de tonyina per 3,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
17: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
18: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
19: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
20: David, ¿dónde andas?
21: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
20: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
21: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
20: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
21: ¡Antonio!
22: Marchando, otro colacao.
21: Eres el mejor.
22: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
23: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
24: No, m'ha entrat això.
25: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
26: Què significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares, encara no t'has decidit? Tu, ho he de decidir ja? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb les nostres pràctiques garantides i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Uneix-te a l'FP oficial que recomana el 92% del nostre alumnat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
27: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
28: Molt bé.
27: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
28: Perfecte.
27: Arribarem a tot?
28: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
29: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribi.